0: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts a este nou recull dels moments més especials que hem compartit durant la temporada en la vesprada d'A Punt. Entrevistes amb convidats ben talentosos, històries emotives i els nostres estimats col·laboradors al front de seccions del programa, com és el cas del nostre gastroturista Vicent Gil. Ens va portar la història de passió per la cuina de foc i flama d'Eduardo Espejo al front del restaurant Flama de València, un establiment en una ben guanyada fama pel seu producte extraordinari i la tècnica d'un torrador excepcional com Eduardo, en el que compartirem esta xerrada.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Estem molt feliços perquè jo crec que el valencià i la valenciana ens agraden a torrar, forma part de la nostra identitat. La manera de cuinar la flama en foc, el que suposa el foc també per a la cultura valenciana i vincular-ho a la gastronomia, crec que és una cosa que és un deler. Ara, en tots els llocs on se disfruta, diguem, de brasa, estem al nivell del crac o dels cracs que Vicent ens presentarà a continuació, m'atreviria a dir que no. No dic que siguin únics, però dels pocs a València Ciutat, la comunitat valenciana, que treballa en la flama d'una manera en excel·lència.
3: Sí, perquè
2: i això és una mestria. Vicent Gil, com estàs?
3: Avui tenim el xic de moda de la gastronomia valenciana.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: No de moda en la brasa, que també, sinó en la gastronomia, i ens ha costat un muntó, perquè sempre està molt ocupat.
2: Per premis, reconeixement, per creixement de local...
3: Però és que damunt...
2: El boca a orella, també.
3: Al començar en Nadals del 22... I tu imagina't, en poc més de dos anys, a més, ha tingut un muntó de reconeixements, el Sol del Sol, el reconeix també la Guia Michelin, l'Acadèmia de Gastronomia en el 24 o el 25, també li dona a Edu el cuiner revelació.
2: Sí, aquí estem parlant, quin local és i quins
3: preguntes. Flama, en ixe xaflan meravellós, que és Gran Via i Conde Salvatierra de Àlaba, és un local menudet, estàvem parlant-ho ara abans d'obrir micros, en molt poquetes taules, però que, bueno, tenen la virtut no sols de que han aconseguit el reconeixement del públic i de la crítica, sinó que, a més, és complicadíssim tindre taula. Perquè, a veure, Edu, què hi ha que cridar? Dos mesos abans va tindre taula?
4: Fin de setmana estem ara, sí, en dos mesos. L'entresemana, doncs, té una setmana d'antelació, més o menys.
3: És que és una locura. Perquè sí. Jo pensava que tancaven els dilluns, o diu, no. De dilluns
2: tot a
3: dissabte, excepte el diumenge.
2: És Edu Espejo, que és qui està, és el mestre de flama, Com se diu un cuiner que es dedica a la flama? Té un nom específic, Edu, o...?
4: No, bueno, en el país va ser parrillero.
3: Parrillero. Però parrillero sona molt argentino, també.
4: Sí, però bueno, estaria bé ficar el nom de torraor.
3: Sí, bueno, també estaria bé torraor, però, bueno, hi ha que explicar-ho. És que quan parlem en això, mos en va el cap ràpidament a la carn, sí. I Edu, jo crec que quasi que és més de peix que de carn. Però bueno, és que ell ho fa tot a la brasa. N'hi ha algú que no facis a la brasa?
4: No, la veritat que inclús en els postres, aperitius, entrants, carn, peix, quasi tot, si no va a la brasa, busquem un fil conductor, com seria un ahumat, un...
3: Claro, pegar-li un colpet perquè sí. Traga el sabor.
4: Claro, té que tindre la marca nostra.
3: El sabor i l'aroma. I l'aroma, que és molt important. Bueno, Edu Espejo, ell és un setavense, no sabem si en valencià es diu així o què, ell diu que sí.
2: Xativí, no?
3: O xativí, no ho sabem.
4: Setavenses, sempre...
3: Bueno. I
2: de Xativa.
4: Bueno, Osocarrats.
2: Osocarrats, exacte.
3: Perquè ton pare era fotògraf, entonces, i ixa passió per la cuina, on te ve?
4: Jo soc el primer, crec que s'ha dedicat a l'australiana de tota la meva família.
3: I tu comences, en 16 anys estudiaves, i quan t'acabes d'estudiar, els caps de setmana te n'anaves a la casa de l'abuela.
4: Jo estudiava i divendres, dissabte i diumenge anava a la casa de l'abuela a treballar. I de dilluns a divendres a estudiar.
3: I després canela i clavo.
4: I després ja vaig acabar ja els estudis, el grau mitjà, i ja a treballar ja...
2: Anirem a casa l'abuela al restaurant.
3: Sí.
2: Vull pensar que ta abuela...
3: És un de restaurants mítics de Xàtiva. És igual que Canela i Clavo, que ara m'acabo d'enterar que han xapat la paradeta. Sí. Però bueno, és una llàstima. Sí que és veritat que els últims anys la cosa havia baixat molt, però que en el seu moment Canela i Clavo, a més allí en l'albereda de Xàtiva, sí, allò era un escàndalo de restaurant.
4: Sí, la terrassa que tenia era espectacular. La terrassa de Canela era brutal.
3: Escolta, i de Canela i Clavo comences a fer un periple, i vas a parar, que a mi em va llamar molt l'atenció, en Nacho Manzano, allí a Astúries, a Casa Marcial. I me llama molt l'atenció perquè Vicente Patiño, el teu paisano Vicente Patiño, també està allí.
4: Sí, ell és molt amic de Nacho. Me va ajudar també perquè Vicente, pues, li agraïc molt, que sempre ha sigut meu pare, va clavar en Cú de Varella, en Manzano, tal, que sempre m'ha apoyat sempre. I bueno, tenia ganes de veure una cuina tradicional, que era una cuina tradicional de deberes, fora de València. I bueno,
3: els Estudiants és un món a part. A mi és un dels llocs on més m'agrada menjar, eh?
4: Sí.
3: Allí al nord, allí es menja, vamos, de meravella. I d'ahí, bueno, estàs una temporada en Quique i aplega el tema de Jono.
4: Sí. Bueno, primer Tastem i després ja Jono.
3: Primer Tastem. O sigui, allí feres una espècie de reciclatge.
4: Sí.
3: I d'allí te'n vas a parar a Jono. I a tu, per això, no va ser una miqueta... A tu no t'he xocat de cop per repent que te... Bueno, a tot això, Ulisses, que te va dir pa que te n'anaves a treballar en ell?
4: No, a mi, el meu hobby és la pesca.
3: Sí.
4: Entonces sempre volia aprendre de netejar de peix dels millors. En este cas, pues, són els japonesos. Netejan peix, no n'hi ha res que fer. Y Ulises me va a decir que volía, que tiene un proyecto entre manos de parrilla, fusión, cuina española en japonesa. Y me va a decir, bueno, te envenes en mí, te formes en Tastem un año y pico en Yosin, y ya después, como brinja Jono, tú ya arranques el camino con cap de cuina y ya fas marcha.
2: Estem parlant de cuina japonesa de molt de nivell, claro. I a més fusió. Tu tenies, sí, sí, alguna formació? Com te tires a la piscina?
4: Jo tenia formació.
2: Ulisses confiaria en tu, Edu.
3: Eixa TV, és un valent. A ver, Ulisses, eso es tal como lo ha contado.
2: Mira, tenim a Ulisses.
3: Eso es tal como lo ha contado Edu.
5: Buenas, crack, ¿cómo estás, Edu?
4: ¿Qué tal, Ulisses?
5: ¿Qué tal? Bien. A ver, va a ser así, sí, claro, claro.
3: O sea, tú vas, es que, se lo dices, es que, le enseñas el capote y el tío embiste.
5: Sí, hombre, sí, a ver... Edu es un cocinero que sabe torear en cualquier plaza.
3: Hombre, pero
5: todo terreno.
3: Vale, pero él, por ejemplo, él la comida japonesa, la cultura japonesa, la había visto de lejos y en las películas.
2: Sí, los de Bruce Lee, a lo mejor. ¿No?
3: Ese año en Tastem debió de ser una enseñanza ahí muy intensa.
5: Sí, pero bueno, al final cuando una persona tiene lo que tiene que tener, es lo que digo, no necesitas mucho más. Al ¿Qué? Final es una cocina mm-hmm. diferente, con sí. otras técnicas, otras tal, pero todo se aprende. Y
2: ¿qué
5: si tienes
2: tiene,
5: buena
2: Ulises?
5: Mano como la que tiene Edu, mm-hmm. no hay ningún problema.
2: ¿Qué tiene Edu? ¿Cómo lo describirías?
5: Pues Edu, a ver, aparte que es un buen tío, es una buena persona, como persona es muy buena persona. Es un tío muy, muy calmado, muy suyo, y sobre todo es que es una esponja y es un tío que es muy creativo. O sea, le gusta crear mucho, le gusta... innovar mucho, le gusta hacer, o sea, tiene muchas cosas que de su personalidad que yo creo que van un poco de la mano de cómo cocina y cómo es.
3: ¿Qué te paréis?
4: Sí, sí, bueno, Ulises.
3: ¿Eh? ¿Qué te paréis el Uli?
4: Es la empresa que me se trabaja de temps, en toda la meva vida, ¿eh?
3: Wittange,
4: que no son pocs,
3: ¿eh? No,
5: claro.
3: Wittange en el grup Tastem, això ja és.
5: Los dos hemos estado en Japón.
4: Sí, sí, sí.
5: O sea, juntos nos lo hemos pasado bien. O sea, es que...
3: Pero...
5: Ya sabes, que lo que va adelante, va adelante.
2: ¿Cómo son esos viajes, Edu, al Chapo de Nuli?
4: Bueno, pues, ahí fue de todo, charrosos, paellas, allá...
5: Sí. Ahí hicimos de todo, ¿eh?
4: Era al revés, allá no me iba a enseñar. Vosotros así, cuina valenciana.
3: Era un intercambio.
4: Cuina valenciana.
5: Por eso te digo que Edu es un todoterreno, porque se tira a cualquier... O sea, él torea en cualquier plaza.
3: ¿Qué tal?
5: Estuvimos en Japón, O sea, la verdad es que después nos lo pasamos.
3: Claro, además los japoneses, Uli, tú que sueles ir más a menudo, ellos adoran un poco nuestra cultura y sobre todo la cultura del arroz.
5: Nosotros tenemos algo que no tienen muchos, que es, Edu lo sabe, que es la paella.
3: Claro.
5: Y la paella en Japón es el plato más conocido de la gastronomía española.
3: Claro. Bueno, en Japón y en el mundo, ¿eh? Yo creo que el plato icónico español es la paella, igual que es la pizza para los italianos.
5: Lo importante en esto es que nos lo creamos de verdad. Que yo creo que todavía no nos lo creemos, que tenemos uno de los platos más icónicos del mundo.
3: La gente no se lo acaba de creer.
5: No, yo creo que no. Yo creo que no.
3: Uli, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con tu pupilo, hombre, que de alguna manera también aprendió de ti.
5: Y es por una buena causa, por supuesto.
3: Escucha, y que tendrás que venir y hablarnos algún día de esa cultura culinaria japonesa que te trajiste y que empezaste aquí en Valencia. Porque ya fueron unos cuantos locales, ¿eh? Porque sí. Hemos hablado de Tasten, de Hono, de Kaido. Oye, y ahora con ese proyecto nuevo, que quieres fusionar cultura con gastronomía.
5: A ver si sale.
3: Venga.
2: Aquí, como siempre, un día y compartim una vesprada de dilluns y ens ho contes tot. ¿Vale, Ulises?
5: Venga.
3: Un abrazo grande. Gracias.
5: Edu, un abrazo. Chao.
3: ¿Saps què passa, Edu? Que molta gent es pensa que cuinar a la brasa és fàcil. Yo sé de Chen que va al norte a hacer cursos de parrilleros, incluso a Chirona.
4: Sí, sí. La parrilla es fácil cuando portes molt de temps y porque al final la parrilla está el limón y que es el foc y tú tienes que dominar al foc. Entonces, hasta que tú tots els dies estás pulso a pulso en el foc, hasta que tú los domines, pues pasa molt de temps. Es que igual yo fico un peix i una flamera fluixa, igual ja a una pegatixa pareix que no...
3: Ja està, ja has fet art.
4: Sí, però ja té ixe sabor a combustió, a gasolina, que ja no aporta... Entonces és complicat. I moltes... També la lecció de les maderes, dels carbons... De
3: això no va preguntar-te que Rioja, per exemple, que agarra la niña de taronger Nabel... i la té allí dos anys secant perquè no li fume massa la paella, claro. Però tu també utilitzes dos, tres tipus de madera diferents.
4: Jo pels peixos gaste marabú cubano,
3: sí?
4: Que és un carbó que és el més neutro que n'hi ha. El per què? Perquè jo quan compro un peix de categoria un llobarro d'ací de costa, un besugo, lo que jo vull és que el sabor siga a peix en poquè de fum. Pero claro, si yo le tiré ahí a la parrilla ñeña fresca o de taronja o de encina tal, al final dona igual el peix que fiques aún de la parrilla.
3: El fum es.
4: Es todo fum. Entonces lo que tenía que siempre buscar el carbó o la madera que va a echar acorde en el peix o en la carn. O en un postre, en un xelat de llet fresca, per exemple.
3: ¿Y en la carn? ¿Quina madera gastes?
4: Yo en la carn gasté marabú y... les varilles de quan fan la poda de la vinya.
3: Ah, el sarment.
4: El sarment, sí. Claro.
3: Però el sarment pega una flamara de por.
4: Per això. Perquè jo, en lo que fem en la carn és sellem i fem en este cas la xuleta a llama directa. Pa que selle, pa que agarre ese sabor també al sarmiento i, bueno, pa que siga diferent també.
3: Això n'hi ha molta gent que quan fan la torrà en casa... quan gasten un xuletó que s'assusten quan pega el flamerà que xorra la greixeta i ja s'assusten, lleva-lo que se cremarà. No hi ha que llevar-lo, lo que passa que no hi ha que deixar-lo molt de rato, no, evidentment.
4: Lo que n'hi ha que fer és, jo per exemple, treballe la carn, selle, treballe la carn sense flama, va fent marxa, ja, quan ja busque el punt, ja, entonces faig, li fico el sarmiento, falla, sí?
3: Se pega la flamerà.
4: Selle, que quede un poc negreta per fora... i al plat.
3: Escolta, en casa guixes fent la perdigüeta, ixa?
4: Sí, la fem el pitxó en tres passes, que la pechuga la fem a la parrilleta, després els muslos els fem en guisats en misteleta, tal, i ara em fiques a l'encarta una codorniu que m'estan portant de que només està alimentada en maïs y después la hacemos a la parrilleta y parece un pollazo de estos que queda la pell rostida de la grasa que te la...
3: De on treu la munició per disparar en flama? Perquè a tu t'encanta molt anar al mercat central a passejar-te, però a banda no, tens Russaf al costat, inclús tens allí el mercat de Colón, que no tenen molta oferta, però algo tenen.
4: Sí, jo intento comprar tots, per exemple, el Pichón i la Guala, en este cas que és en valencià, a Higinio, a Madrid. Després peix, pues, tinc dos o tres d'ací, dos o tres també de llonches xicotetes en Galícia, en Malpica, Vigo o tal, i la llet, per exemple, la compre en el poble de ma mare, que és d'ahí de Fontovejuna, de la Claveruela, que fa llet fresca de cabra, i aixina de proveedors de tota Espanya, de productors xocotets.
2: I tot ho fas a la flama, comentaves, o en un toc de fum o de flama? Perquè he vist que tens en els aperitius, o diguem, els entrants, fumats, i tonyina o cavalla fumat, tot això, dius, bueno, pues vale, pues bé, però la truita de baixo, això com ho fas a la flama? Però això és una paella?
4: No, això pot ser dels plats que no tenen res de fum, però s'ha fet un...
2: Però porta cocotxes, també.
4: Porta un pil-pil de cocotxes, bueno, mira, sí que té algo de fum, perquè la brandada que fem...
3: Primer
4: les
3: creïlles
4: les hacem en el forn de llenya.
2: Sí. I paell de baello també he vist la... Sí. La truita, això té que ser un escàndal.
4: I per això la gilda que fem, que s'ha ficat molt de moda la gilda de flama ja fa temps, que fem un homenatge al Mediterrani i als túnics de la tollina, la cavalla i el bonito, i pues, la cavalla la humem en romero i en tomillo. Després el bonito fem un tataki a flama directa, i després la tollina un sashimi, i fem la gilda en la oliveta, la...
3: Tu veus, con l'isla, la vena japonesa. Claro, és que l'isla vena, és normal.
2: I què recomanes? Dic, en cada mos agarrar un peix diferent, no? Perquè sí, té un tractament, sí, diferent.
4: No, i a part està sempre de menys a més. Comencem amb el atún, que sembla fluixet, després el tataki de bonito, que és el mitjà, i després ja la cavalla, que és l'ahumat més.
2: Vale, o sigui, la gilda, la truita, i després hi ha un peix i una carn.
4: Sí, bueno, i les croquetes de pernil, que van quedar l'any passat, van quedar finalistes en la millor croqueta d'Espanya, en Madrid Fusió.
2: Que tio, tu...
3: Bueno, també queda finalista en la millor hamburguesa, però guanyar el premi de la millor hamburguesa de la Comunitat Valenciana el 2023.
4: Sí, però per això...
3: Això va ser un desliz que tingueres.
4: No tens a veure si mos fas una hamburguesa tal, també ahí va, pues passeu-se hasta vesprà. I vaig anar a la sala i feia un plat ahí en Jono, que era un evimayo, que era unes gambes en una salsa de mayonesa, en llet, de yuzu, tal. Pues anem a fer una... Ja era moda ja de les hamburgueses estes que ja més d'autor, tal. I vam fer ahí hamburguesa de Black Angus, una salsa mayo en yuzu, unes avianes garrapinyaes...
3: Però va ser només que per al concurs.
4: Per al concurs, ja està. Però ja que després va vindre molta
3: gent. Pues anava gent a preguntar per ella. Bueno, això és normal.
4: No, Jenkins, en flama per l'hamburguesa.
3: Escolta, n'hi ha una pregunta que jo volia fer-te, perquè en alguna entrevista tu has dit, que això vull que m'ho expliques, dius, hi ha clients que venen perquè cal vindre, i uns altres ho fan per a jugar. Això què vol dir? Explica-m'ho seu, va. Es van perquè tenen que anar, perquè és, perquè com és flama i està de moda...
4: El fin de setmana sí que és de veres que ve molta gent el fin de setmana, perquè també és de veres que al ser un restaurant bonic, molta gent ve també perquè és un restaurant bonic. I bueno, i les comandes moltes voltes són repetitives, en tema de dos montaditos de tic-tac-tac, dos croquetes, la tortilla i un trosset de carn. I es veu que gent que ve dels pobles, que veu l'Instagram pues, fort, que això també és de veres que, claro, el tema de les redes socials també juguen en los cares, també arrastren a molta gent que no va per la gastronomia, que també va perquè és un local bonic i és de moda,
3: i
4: després és de veres que sobretot la gent nostra de la entresemana, gent que ve a disfrutar de la gastronomia.
2: I saps que he llegit que jo no tenia ni idea, Vicent, no tinc ni idea de flama ni tinc ni idea de cuina, per descomptat, soc un disfrutón de la vida i xempop i ja està.
3: I dona
2: gràcies a la vida, home, però vosaltres porteu una carretera que a l'hora de fer un besuc o a l'hora de fer un rodaballo li tireu Agua de Lourdes.
4: Sí.
2: Això, jo pensava que era una
3: perquè està beneïda.
2: Clar, claro. I això com pot ser? Que se n'aneu a Lourdes a portar aigua beneïda? Com està això? Ara,
4: no, l'aigua de Lourdes és la recepta que es fa a la zona de Guitària, que com està a prop de Lourdes, pues, pues era com si fos una aigua que es venia el peix. I d'ahí ve la recepta de l'aigua de Lourdes.
3: Però saps, Ximo, que hi ha una cosa molt interessant. Quixa reflexió estem fent-la i fora en l'estudi abans d'entrar estem comentant-ho. Evidentment, Flama és un gastronòmic. I a més és un restaurant ja Michelin, Repsol, i molta gent a lo millor va a Flama esperant que ell tinga un menú o dos o tres menús, i Flama treballa a la carta. I això... Vamos, per al client...
2: també, en moltes... No?
3: Claro, no, no, però és que tu pots clar. Anar, tu vas avui, tornes d'ací tres setmanes, o tornes de quatre setmanes, i pots menjar totalment distint a quan t'anaràs la primera vegada,
2: no, ja estepé,
3: perquè tu tries a la carta. Això és un risc per a ells, perquè poden tindre una merma de producte que se perd, i això econòmicament no està bé, però, bueno, però ells prefereixen fer-ho així. No té que anar mal la filosofia, quan ho tenen ple contínuament.
2: Que tens les compres ja controlades, sí, no? Perquè no pots tirar un rodaballo, deixes no, això.
4: I juguem, com tinguem una carta sempre molt àmplia i, a part, les fores de cartes, si s'acaba una cosa, s'ha acabat. No passa
3: claro.
4: res, n'hi ha 30 plats més.
3: Claro. No, no, això hay que medir-ho, perquè els escandallos no poden fallar. El Moni Manolo diu que en els escandallos on està el negocio.
2: Ahí está la clau.
3: O sigui que,
2: I moltes vegades quan parlem de restaurants de brasa també, Edu, hem comentat així en Vicent, hi ha una certa tendència, una certa moda, no sé, si per les xarxes i això, a que menjar a la Flama no siga només carn, que és una mena vella, sinó també això, tirar-te un rodaballo, un gallo, un Sant Pedro, un besuc, etc. Per què, diguem? Perquè està més sucós la manera que teniu de fer-ho en les, la gent que domineu el foc, perquè la sensació era que el peix a la brasa quedava un
3: pèl aixut, no? Aixut, no? Home, no, si li dones el punt que li has de donar.
2: Si el fa Edu, claro.
4: Al final, un peix, antes d'entrar a la parrilla, jo ja dic, ja, bueno, la setmana passada en un podcast ja vau dir que tu, a mi conforme m'entra el peix, lo més important és la neteja. Si tu no et fas una bona neteja a aquest peix, el següent pas ja no va ser el mateix. Pues ese galles en un cepill de dents, pues rascar-li tot que és la tripa, que no es quede ni una bolsa de sang, donar-li un dia de maduració, perquè al final els peixos són com la carn. A tu, quan tu pesques un peix i el traus de la barca, i pareix una raqueta, que està tot doblat. Claro, un peix necessita un rigor mortimer, entonces un peix necessita un repòs de un dia, dos dies. Para que treballar-lo perfecte. I després la hidratació de la parrilla, el tema també de l'altura del peix.
3: Bueno, això de la hidratació de la parrilla, què vol dir?
4: Sí,
2: jo que li tira àvia.
4: Jo primer
2: que li tires àvia al peix. Perquè això d'àvia de Lourdes que és àvia.
4: No, és una mescla mescla de vinagres, oli d'oliva, de girassol i sal. Jo primer hidrate, els peixos jo els treballo en sal gorda, com com pot ser una carn, però sal gorda.
2: Hidrate amb un pincell?
4: No, i després ja en spray. Jo ja fico la parrilla i el peix, tu vas veient, el vas hidratant també de grasa perquè vagis mapant, i després ja el repòs, un poc de salsa i farà.
3: El rei dels peixos a la brasa seguint el rodaballo?
4: Jo crec que el rodaballo és el peix que... que més agraït és en una parrilla per la quantitat de grasa que té.
3: Perquè és més gelatinós.
4: I de sabor. Entonces també, al final, els pioners d'Espanya han sigut els bascos. I els bascos, el peix seu... Bueno, ja no... Jo crec que el peix, que el besugo a la parrilla, jo crec que és el peix, però al final, al tindre un restaurant com el Cano, que és el rei de les parrilles, i el peix que més defen és el rodaballo, pues entonces yo creo que...
2: Ha hagut tendència, no?
4: Ha hagut tendència al rodaballo.
3: Ells treballen molt el peix al forn, també, en el País Basc.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Tu d'això res, de forn res?
4: No, tot a la parrilla.
3: Directament brasa.
4: Sempre.
3: Escolta, i Ricardo, què tal s'apanya allí en la sala?
4: Sí, molt bé. Bueno, la formació que va fer Ricardo en tema de neteja de peix és brutal. Ahí, jo crec que de quatre cambrers, Els quatre saben netejar peix.
3: O sigui, que a banda de sumiller el temps netejant peixos.
4: Sí. Sí.
3: Però, i...
2: Netejant per a servir-ho.
4: Sí. En carro i fem tot, fem tot el ritual en la taula.
3: La presentació en taula, que això a la gent li mola molt, això.
4: Nosaltres, conforme entra la comanda, besugo, agarrem el besugo, el presentem al client, se li diu el pes i el gramatge del besugo, perquè després no ningú
3: no hi ha gens sustos, claro.
4: Ja, i després ja eixim en el peix fet, en el carro, se li explica totes les parts i se li lleva totes les espinetes i tot disfrute.
2: Gràcies per acompanyar-nos, Edu.
4: Ah, gràcies a vosaltres.
2: A veure quin dia quedem i si fem un rodaballo.
3: Hi haurà que anar. Hi haurà que anar.
2: Això ho tenim.
3: No, jo tinc obsessió en la codorniu ixa, jo estic obsessionat en això. Com, bueno, que no passa res, no, una cosa i te posem mitja amb l'altra.
2: No
3: anem a mitjar-se una cosa soles.
2: Se partim el pla, que igual Edu no s'enfada.
4: Totalment.
2: No? Vinga, gràcies.
4: Gràcies, adeu.
2: Teatre, cine i música tenen sempre un lloc especial en la vesprada de punt. En este cas, la música que ix de la batuta d'un director d'orquestra, músic i enamorat de la música com Luis Cobos. El mestre Cobos ens va visitar per recordar que va ser l'impulsor d'un concert molt especial i irrepetible. Un concert solidari, espectacular, amb la banda Primitiva de Llíria, la recaudació del qual va anar a parar justament a aquelles bandes de música valencianes que patiren en els seus locals els efectes devastadors de la dana. Una xerrada amb la que recordarem algunes de les fites de la trajectòria d'un home dedicat a la seva passió musical com Luis Cobos. Què? Mon jaio dia, quatre gotes. Quan alguna cosa... quatre gotes. Així són molt... Ho hem comentat moltes vegades, molt, de Amparito Roca. O sigui, a veure, n'hi ha pas dobles magnífics, n'hi ha pas dobles bons, n'hi ha pas dobles memorables... i després està Amparito Roca, que això és patrimoni pur, això. I en este cas, en una interpretació molt, molt especial, mil músics de 20 societats musicals a Carlet, allà a la pàtria d'Amparito Roca, en motiu del seu centenari, en la batuta del mestre Luis Cobos, perquè us anem a parlar, este va ser un concert molt especial, una peça molt especial,
6: sí, senyor,
2: d'un altre concert molt especial, en un significat també molt, molt íntim, també molt sentimental i molt emocional.
6: D'un concert al Palau de la Música de València, el títol del qual és Extén les teues mans, entre l'elenc, ni més ni menys que la banda Primitiva de Llíria, entre altres grans músics també, i el motiu, fer costat als músics i les societats valencianes que van ser afectades per la dana. Un concert amb un ambaixador molt especial i la implicació d'un dels grans, que és Luis Cobos, que ens acompanya. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estem?
7: Molt bona tarda.
2: ¿Qué tal, Mónico?
7: Pues muy bien.
2: ¿Cómo estás?
7: Te estaba yendo a decir que era un concierto íntimo y privado, pero también público.
6: Claro.
7: Fue un día espectacular en Carlet. Toda la plaza, en vez de haber público, había músicos, mil músicos. Y me pareció, no sé por qué me llamaron a mí, dije que sí, y me encontré allí con una emoción, porque yo me he criado en una banda de música. Con 5 años y medio empecé a estudiar música y a los 8 ya tocaba el requinto, el clarinete. Y claro, es un mundo que me conmueve y me estoy dedicando mucho últimamente a las bandas, recuperando aquella infancia, que la infancia es un refugio al que volvemos muchas veces sin saber. Y recuperando todo eso es una maravilla. Y bueno, lo del concierto con la Primitiva y en el Palau de la Música. No sé si sabéis que la primera presentación de La Fallera, voy a hablar... No voy a hablar valencià, voy a hablar castellà. En la primera presentación de La Fallera Mayor, que se hizo no en el teatro principal, sino en el Palau, la hice yo. Y La Fallera fue Covachi...
2: Covachi Balaguer.
7: Covachi Balaguer.
2: ¿Sí es de mantenedor? ¿Estuviste ahí?
7: No, mantenedor, yo dirigí el concierto.
2: Ah, puñetas, estabas dirigiendo el concierto.
6: 89 creo que fue, por ahí.
7: Sí, fue la primera vez que se hacía en el Palau.
6: Palau de la Música.
7: Y yo lo iba a hacer con La Primitiva y La Unión. Y yo ya era director honorífico de La Primitiva, del Clarín, y le propuse a La Unión hacerlo. La Unión me dijo que sí y La Primitiva dijo que no.
6: ¡Ay!
7: Digo, pero si no es Liria ni nada, es en Valencia. Total, que lo hice con la Primitiva y con mucho gusto.
2: Vaya pedazo de músicos y vaya concierto tan especial que impulsaste, que fue, entiendo que también para ti un privilegio. Mira, y dices, no, yo no sé por qué me llamaron a mí para decir que eran Palito Roca y Jim
6: Carlet.
2: No, pues,
6: si puedes elegir,
2: me llamen a mí,
6: entonces. Si puedes elegir, eliges al
7: mismo. Bueno, lo digo porque hay muchísimos músicos y directores valencianos que por el mundo, y hay muchos muy buenos. Me llamaron a mí, que tengo una gran vinculación con Valencia, y dije que sí inmediatamente. Yo soy fan declarado de Valencia. Valencia es la región musical más importante del mundo.
2: Y en ese concierto además hubo ese movimiento solidario a la buena gente a la que se pudo ayudar con él, principalmente a las sociedades musicales, a las bandas de música, que durante la Dana, lo sabes bien, tienes muchísimos,
7: lo sé muy
2: muchísima
7: bien.
2: Vinculación.
7: Y además de las,
2: necesitaban una mano.
7: Entonces, la sociedad de artistas destinamos 150.000 euros o algo así para y hicimos un estudio de cuáles habían sido más perjudicadas y menos, porque había algunas que el local era suyo, pero otras del local era del ayuntamiento, los instrumentos eran suyos. Y Rafa Sánchez Pérez y Natalia Montañés, que son valencianas y él ha sido el director de la banda de Valencia y son dos cracks, nos ayudaron y hicimos una reunión en Alcudia y otra en Paiporta, y asistieron las bandas más perjudicadas y las menos. Y esto ha sido muy bonito porque ha sido una forma de implicar a la gente en esta cuestión, que quieras que no, pues todavía no se ha solucionado 100%. Pero la gente no lo sabe porque las noticias, como sabéis, en los medios van muriendo porque aparecen otras. Y era como una llamada de atención y decir, esto ocurrió, estamos aquí y sobre todo estamos con vosotros, no estáis solos. Que es una de las posturas mejores que se pueden tener.
2: Todavía hay sociedades musicales que no han podido recuperar al 100% sus locales, que todavía tienen instrumentos.
7: Sí, los que estaban en el primer piso o el segundo, algunas se salvaron, los que estaban abajo no.
2: Bueno, y al mismo tiempo, pues en el mundo se dan circunstancias también desfavorables para que ayudemos a otras personas. Y en este caso es una asociación que se llama
7: Kibubu.
2: Cuéntanos qué persigue. Ahora nos hablarás también del documental en el que participas también, que me hace trabajo hermoso.
7: Esta asociación Kibubu se dedica a hacer pozos, a darles herramientas para que puedan cuidarse y para que puedan evolucionar ellos mismos. Son médicos, doctores, también el realizador Javier Santamaría, que es valenciano y que va frecuentemente a la República Democrática de África. Y me pareció que ayudar a la gente que había sobrevenido, había sufrido algo por la invasión del agua, era combinable con gente que necesitaba el agua. Entonces, aunque parezca un contrasentido, era una bonita forma de sumar. Pues también los de la Dana, que han sido invadidos por el agua, van a ceder una parte de los beneficios para ayudar a los que necesitan agua. Y en esa combinación, en ese binomio, nos desenvolvimos, y que son gente que te enseña pues que la vida es maravillosa y que hay gente que no espera un premio por hacer las cosas, y que sobre todo experimenta la alegría de dar, que es importantísimo.
2: Alegría de donar. Estén parlant de persones, y en los casos también chiquets y chiquetes que recorren kilómetros y kilómetres a marrais esperant anar al riu a portar l'aigua a l'aldea. Això reflectís en un documental al que Luis Cobos li ha posat música, i sona així.

0: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Atenció, atenció a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio la setmana del 6 al 10 d'abril. Una entrevista que ens feia especial il·lusió perquè el coneixem, perquè és de Cocentaina, perquè fa anys que divulga sobre tradicions i llegendes de les nostres terres i perquè escriu bestsellers. És la entrevista a Juanfran Ferrandis, que ens presentava la seva última novel·la, La llotja de la seda. Una meravella ben documentada sobre la construcció de l'edifici emblemàtic i la fabulació videta de la vida dels personatges que vivien en la València medieval. Un regal per als sentits.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Imaginem, ens n'anem al segle XV, la València d'aquell moment, una ciutat rica i creixent gràcies al comerç de la seda, amb una catedral relativament recent feta, una ciutat tancada entre torres, amb prestigi, una ciutat en la que la noblesa ha de donar pas i importància, sense massa ganes, a una burgesia que s'ha fet o s'està fent més poderosa gràcies a l'economia de mercat. Per això, per esta ciutat, per la València d'aquell moment, hi havia molts genovesos, xous conversos, pirates...
3: Imagineu aquella València, quin boll,
2: quina vida,
3: quin esclat cultural, quin esclat social també, com es vivia en aquella València. Anem a endinsar-nos. I en aquell moment hi havia una llotja per als comerciants, per als mercaders, però es somiava en fer-ne d'una altra única, no? Extraordinària,
2: lluïdora. Lluïda, sí.
3: Però, clar, dius, el que tu dius, Gemma, i els nobles? I els comerciants, què dirien? I què dirien els ciutadans? O voldria el rei? Com faríem i com la construiríem? Vindrien constructors de fora?
2: Bones preguntes.
3: És una passada, clar, tot el procés, tot el procés. No? La decisió de fer-la. No?
2: Basat en fets reals, que dirien algunes de les pel·lícules, o en documents reals, tenim una novel·la que ens parla de la construcció de la llotja de la seda a través dels seus protagonistes. Però ara, escoltem la llotja.
4: Casa famosa soc, en 15 anys edificada. Com patricis, proveu i vegeu com és de bo el comerç que no porta frau en la paraula, que jura el proisme i no li falta, que no dona els seus diners a usura. El mercader que així ho faça sobreeixirà de riqueses i després disfrutarà de vida eterna. La noble ciutat i leal de València abcorda acabar la mia excel·lència. M'ha començat a 5 de febrer de l'any que corrent se compta en ver, 1483.
2: La llotja parlant, què t'ha paregut? Joaquí, sí senyor. Mira. Pues l'actual edifici avui en dia és un prodigi patrimonial.
3: En el valencià del segle d'or, també. Veig, clar,
2: home, la llotja és l'autèntica llotja. Dic que és un autèntic prodigi patrimonial, inqüestionable, és patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de 1996. I avui surt la publicació del llibre La llotja de la seda, o La lonja de la seda, perquè se pot llegir en castellà en valencià, sí, si no m'enganye, de Juan Francisco Ferrandis, fill de Cocentaina, advocat, dit amb tot l'afecte, enamorat de la història i sobretot de la literatura. Com estàs, Juanfran? I enhorabona.
5: Pues encantadíssim d'estar així, quasi sent que em a casa, perquè
2: home,
5: jo he passat
2: companys...
5: moltes hores així en aquest estudi,
2: sí,
5: i de nou contant llegendes i misteris, i venim a contar, vinc a presentar-vos una de les obres que jo li tinc un especial, jo ja és la 7ª novel·la històrica que faig, és a dir, són unes quantes, però esta és molt especial perquè mos toca molt de prop i conte coses per a mi molt interessants.
3: Miro, per exemple, una pincellada del que diu la crítica, perquè igual nosaltres ens hem estat entusiasmada.
2: Jo me l'acaba, però,
3: entusiasmada.
2: Me l'acaba i ara la volell, perquè no? se tornem a llegir.
3: Però, per exemple, des de La Vanguardia, la crítica d'allò diu: Ferrandis traça vincles amb Ken Follett i Ildefonso Falcones. Ahí t'ho deixen també. Donem la responsabilitat
2: fe.
3: També,
2: Donem
3: no?
2: Fe. Estàs content, acombollat.
5: Jo estic content, això són coses que diuen en la premsa, diuen els lectors, jo no puc dir res, això ho he d'avaluar, però és veritat que, bueno, que almenys sí que vos puc dir que m'esforce molt en aconseguir que les meves obres siguin atractives per al lector, les puguen gaudir i sense donar-se compte van aprenent cosetes i anem descobrint secrets que no sabíem.
6: I com en aquestes altres betxelles als que feia referència Ximo, i pel que tu dius, que la Llotja de la Seda està en el centre de la història, ahir anem, és a dir, a quan se va construir la llotja, estem al segle XV, encara que després el que veiem són la vida quotidiana dels personatges protagonistes.
5: Efectivament. Esta novel·la realment juga en tres peces, no? Aquests protagonistes, aquest jove canter, Joan Ibarra, que és un personatge històric, forma part
6: que
5: de l'equip.
6: Que va existir de veritat.
5: Joan Ibarra i Pere Comte van ser els constructors de la llotja. Aquest Joan Ibarra, que el trobem encara jove, que coneixerà a Francesca de Terrera, que és una personatge de ficció, però és una xica jove que viu a una baronia perduda i és hereua de sabers ancestrals. Quasi podríem dir la màgia morisca, no?, que tant tenim en els valencians. Aquesta és una peça. Després tenim eixa València del segle d'or, eixa Sor Isabel de Villena, que ix com a personatge, eixa València de mercaders, de nobles que no volen deixar el seu estatus, però veuen que els mercaders van menjant-se-los, no? I després tenim alçant-se, enmig de tot eixe fluvi de coses, una llonja. Hi havia una antiga llonja molt vella, eren quatre pilars i una teulà, pràcticament, i això era una vergonya per a València en aquell moment, que era la ciutat més important pràcticament del Mediterrani. S'havia de fer algo que realment reflectira l'esplendor, i ahir van haver uns mercaders que van pressionar i el Consell de la Ciutat va manar que s'alçara eixa llonja tan imponent. Però diu una cosa que és on surt el misteri, perquè el Consell diu: mana Pere Comte de Joan Ibarra construir la llonja segons una mostra molt ben dibuixada o millor. Això vol dir que hi havia un pla, un plànol.
6: Un
5: I
6: disseny,
5: ahir els historiadors és quan comencen a elucubrar qui va fer aquest plànol abans, i trobem a un altre personatge, que és Francesc Baldomar, un altre constructor valencià.
6: Però real?
5: Real, és el que va construir el rosetó de la seu, de la catedral, el Salomó, de la Porta dels Apòstols, que era el símbol de Salomó, no està de sis puntes, i a partir d'ells donen compte que és un personatge especial, que té uns coneixements especials. Per tant, la llonja és especial, i ahí és quan entra tota aquesta maquinària que jo trata de construir, de misteri, d'intrigues. Mm-hmm. I
6: la controvèrsia de la llotja és que és fer un monument a molta pasta, amb molt d'esforç, per a millor ús del comerç, del negoci, de guanyar diners, que era una cosa, diguem, contrària al que havia fet la noblesa, que tenien que tenir poder en aquell moment, que era no treballar. I després, que no era un monument dedicat a Déu.
5: Clar.
6: Tot i que, i ara acaba tu la frase.
5: Clar, és que tot i que hi havia ja llonges per ahir, és dir, sí, edificis civils ja existien, evidentment, a molts llocs. I este s'inspira en la llonja de Palma de Mallorca, no?, de la ciutat de Mallorca, que es deia en aquell moment. Però és especial perquè qui vaig a veure gàrgoles, veurà unes portes que pareixen d'església, plenes de símbols, tal. Què està passant? Què significa? Això és un poc el que també mos conta esta novel·la, que seguim la vida de Joan Ibarra, de Francesca, les aventures, però anem a descobrir secrets. Per què el piso de la llonja és negre? Què signifiquen les quatre files de columnes salomòniques? Què significa aquest cel pintat de blau, que estava, ara ja no està pintat de blau, però tenia blau en estreles, els 8 escalons de pedra blava duta de Portaceli, que la duien d'allí? És dir,
6: tot això simbòlicament representa coses.
5: Hi ha molts elements simbòlics que ens donen a entendre que allò tenia una dimensió espiritual per als mercaders i per a la gent, molt important, no?
6: Perquè s'assenyalava bé per al comerç, però que no siga usura. Hi havia un punt d'inflexió que ja hem escoltat a la llotja dir, no?
5: Clar,
6: i que preocupava, i que així ho assenyales tu també en la novel·la.
5: Jo penso que la llonja de la seda, la llonja de mercaders valenciana, era un missatge per al món, era un missatge per a aquest món que estava fracturant-se en el segle XV. Passem d'aixada mitjana, on l'ordre sagrat era inalterable, és a dir, naixes noble i acabes noble, naixes del poble i moriràs sent del poble sense poder moure's, a una altra humanitat, a una altra forma d'entendre la vida, en la qual, si tu, en un poc de talent, en molt de treball i molta constància, i també en un poc de sort, pues pots medrar en la vida, pots convertir-te en algú que no podies,
6: i tindre poder, i per tant influir en els alçaments que tenen poder,
5: i entrar en el consell i la burguesia, clar.
6: Perquè els reis d'aquest moment, clar, els ajuden a patrocinar la conquesta de Granada, per exemple, o el clero, o qui siga. I tot això descorre paral·lel a la vida de Joan i Francesca, que és ma vida, també són feliços, però com patixen les criatures.
5: Esta història és la saga, per a mi és el naixement d'una dinastia. Jo m'ho imaginava així, com eixes famoses cases de burgesia i tal, al final moltes voltes tenen orígens molt humils o molt, molt èpics, no? I entonces jo volia construir la història de pràcticament dos joves que no tenen res ni on deixar-se caure, a més perseguits en una situació molt angoixosa, i com li donen la volta al destí per mitjans propis, com lluiten cada un per aconseguir, pues això, dur endavant el seu somni, i mentre ells lluiten, mentre passa tot això, va ser llonja, pillant forma, no? I donem-nos a entendre que València té molt que contar a la resta dels lectors d'altres llocs, no? Que és un poc el que jo també vull que esta novel·la siga.
3: Xema, que se l'ha llegida i està certament entusiasmada, crec que jo que és el gran valor que aportes, bueno, molts, no, s'aporta a través de la lectura, de la novel·la i en general de la literatura, però en este cas, que si coneixes com a ciutadà del nostre territori, si ets de Cap i Casal o de l'entorn i coneixes la Llotja, pots fer una mirada com més històrica, més profunda, més d'arrel, més d'identitat, sí, també, a un edifici que, com tu dius, traslladava un missatge, un missatge per al món, però alguns d'aquests missatges estaven deixats o escrits, diguem, en una clau, jo no sé si era clau mística, de lògia...
5: Sí, efectivament.
3: Algo així. Per tant, també recorre aquests misteris, clar, també
5: entrem,
3: xulo, no?
5: Entrem en la part misteriosa. Esta novel·la té molt de misteri i té molt de maçoneria, però aquesta maçoneria original que eren els constructors, el nostre Joan Ibarra, estarà en contacte amb aquesta gent, que eren germandats de constructors. Els constructors, al contrari que altres gremis, així ja es van fent-se, però solien ser itinerants i anaven aprenent, anaven a Lleida, construint allà un monestir, allà contactaven un altre mestre d'allí, aprenien secrets, perquè, clar, crear un edifici com una catedral o com una llonja com aquestes i que estigui 500 anys en peu, no tinga ni un badall, això era un secret, això era un secret que s'havia de transmetre, però a més, ells ho barrejant en simbologia, en mística, és dir, per a ells no era, no, apuntar-la així, fes este...
6: Era un art
5: no,
6: complet.
5: No, era un art quasi... Ells seguien la creació de Déu. Déu havia creat el món en 6 dies i ells seguien creant el món, és dir, per a ells construir, seguir la creació. Tot això, en la seva mentalitat de l'època, és fascinant.
6: També en la novel·la ocorren boicots a aquesta construcció que es transcorre al llarg d'anys. Qui defrauda els diners que van recaudant-se per a la causa. Això està basat en fets reals?
5: Això està basat en fets reals. A més, el que s'acosta a la llonja, que vaig a veure la capella veurà que el piso, el sol, té 3 colors, blanc, negre i encarnat roig. El mármol este és recient, però es basa en l'estructura que tenia l'original, que està molt, molt estropejat, en 3 colors. Per culpa de la pedra vermella és quan es descobreix un cas de corrupció extraordinari, perquè tot s'encaria, es material, s'encarien, és tal qual ara. Mirar en la comptabilitat, pues tot està bé, però com és possible que hagi pujat
6: no
5: la pedra
6: tant
5: de preu? Anem a València quebra, és dir, i un, bueno, es posen a investigar i troben, pues això, preus inflats, maquillatge o enginyeria comptable, tal qual, i es destapa un cas de corrupció, doncs tot això, evidentment, sí, això està, n'hi ha documents, perquè la llonja està prou ben documentada, s'han conservat prou els documents, i
3: s'ha aguantat la llotja i ha aguantat la corrupció 500 anys.
6: Sí, no ha aguantat carros i carretes.
5: A mi el que em sorprèn, i el que llisca la novel·la, quan arriba aquesta part de la història, estem fent un poc d'espoiler, es donarà compte que pareix que estiga mirant les notícies, em referís que
6: no han canviat tant
5: la manera
6: segles,
5: en la
6: no?
5: que operen els corruptes no és tan diferent a la dels corruptes del segle XXI.
6: D'altra banda, també trobes que afortunadament avui en dia tenim lleis perquè així se les salten prou a la torre. Bueno, se les salten, no, també les tenien, però eren unes altres. I una cosa molt xula, i és que pots veure València, vaig a dir des del punt de vista aeri, però potser el plano de València, les torres, per on entres, els distints carrerons, el bordell, això també va ser aixina, no?
5: Sí, sí.
6: Als exteriors podies anar a la platja, podies anar, clar, evidentment, anar al mar, a l'Albufera...
5: Clar.
3: Tot això són... La terra de les fembres pecadrius, era...
5: La terra del públic, sí. El públic.
6: Que ja, això ja m'ho havies ensenyat també en les anteriors novel·les. ja havies fet passejos per distints racons de la ciutat.
5: Sí. A més, és un escenari important de la novel·la. La novel·la va, jo ho dic a voltes perquè m'agrada, succeeix en diversos gèneres. És a dir, comença en un crac, quan
6: a l'inici
5: n'hi ha una part romàntica, en una part de secrets constructius, d'eixa maçoneria original. Després n'hi ha una part de thriller, comença a haver crims. Mm-hmm. Després, i si el cas de Corp, comença a haver, girem cap al gènere negre i visitem llocs sòrdids de València, com el que ha dit Gemma. És a dir, fem un recorregut de Uixà València del segle XV perquè és l'escenari. València és un personatge més de la novel·la, mm-hmm. i viatjar en el temps i veure totes aquestes aristes que n'hi haven, no era tot ni blanc ni negre, és nobles, és mercaders, la gent del poble, la llum, la foscor, mm-hmm. una Sor Isabel de Viena ja escrivint la Vita Christi, que és el segle d'or de les lletres. Una personatge
6: i és realment poderosa, tot i que així n'hi ha escenes que evidentment estan fabulades, perquè són de la teua.
5: Sí. Bueno,
6: ella interactua amb Francesca i Francesca és un personatge inventat.
5: Sí.
6: Però el que sí queda clar és que ella era una dona en poder i ben considerada.
5: Mm-hmm.
6: Allò que ella aconsellava als nobles, els poders,
5: sí, Sor Isabel, influïa. Sí. Mm. Sor Isabel era una persona influent i a més això està documentat que anaven els jurats de la ciutat i consellers
6: a demanar-li
5: consell quasi a diari. És a dir, pese a que estava tancat en el monestir de la Trinitat, ella sabia més de València que els que estaven fora. Damunt tenia València dins concentrat, perquè allà n'hi haven nobles, n'hi haven servents, n'hi haven criats. Pràcticament totes les famílies importants del regne tenien algú allà dins clavat, i entonces ella
6: era com
5: tenia
6: un reflex de xicotet de la societat de fora.
5: Sí, sí.
6: No?
5: I tenim, per exemple, la nostra protagonista, que és fan d'Ausias Marc. El que més li agrada és que li conten versos d'Ausias Marc. Jo també vull col·locar aquest període d'esplendor de les nostres lletres d'una manera sutil, perquè forma part del teixit que es vivia en el segle XV.
3: Que és brutal. Jonot, el Tirant, Ausias, Ortic Orella, Sor Isabel de Villena, la Seda, el moment històric, Sant Àngel. Per què València, és una associació de coses i són capes i no es deu un dia per a un altre, com aconsegueix València ser pràcticament capital de la Mediterrània i una ciutat tan,
5: pues,
3: no sé, tan gloriosa, pues, en aquella època?
5: Pues,
3: no?
5: Una per circumstàncies alienes a València i una altra per saber aprofitar. Les dues circumstàncies fonamentals sempre és conquista de Constantinople per els turcs, cau el mercat oriental, Venècia, que era qui controlava el cotarro, es veu ofegar, i vol pillar el testic Barcelona, l'havia de pillar, aconseguia en Barcelona, però Barcelona està immersa en una guerra contra el rei Joan II i València s'haguera pogut quedar a l'expectativa, però no, València va pillar el testimoni i va dir, així estem nosaltres, que tot el comerç vinga així, així
3: tenim,
5: som ben
3: rebuts. Estupendo, no?
5: I ahir van vindre seders genovesos, seders genovesos.
6: Aprendreu a fer seda, com se feia la seda, i dir-vos, sí, ara comprenc, perquè és un teixit tan ben considerat. Però sí, no costava això ni res.
5: Mare meua, sí,
6: mare
5: sí.
6: Mare meua.
5: N'hi ha una part,
6: xulo, dir,
5: n'hi ha una part de la novel·la, a mi m'agrada molt també la seda, però no sols vendre seda, sinó anem a veure com es feia,
6: com
5: des,
6: es feia com
5: des de que teníem els ouets dels gusanos, com es avivaven per criar-los, les fulles de morera i tot això, saber que tot això és secret, jo us ho conte, però en aquell moment haguera revelat secrets industrials
6: i ara mateix
5: agarrat,
3: sí, si voleu, allò era espionatge industrial.
6: Ui, no,
5: i,
6: a més,
5: i els tintes, o sigui, n'hi ha certs tintes
6: la
5: que era
6: exclusiva en ello. Atem una cosa, i també parles de les visites dels Reis Catòlics.
5: Això és històric.
6: Abans de Joan i després de l'aixement de Joan i després, que no ho sé,
5: sí,
6: més o menys,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
6: Això
5: vindre,
6: és històric, tal qual. Els teatres i els estan historiats per rebre.
5: Seria per veure, a més, dient que València era especialment impressionant fent recibiments reals, perquè això ho feien totes les ciutats.
3: Sempre s'ha agradat una festa.
5: Gràcies a que ens agrada la festa, gràcies al que ens agrada la pólvora i gràcies a l'experiència que tenim del Corpus.
6: Sí, per, exacte, perquè la pólvora també hi seguí,
5: les roques
6: i la moma també hi.
5: Entonces,
6: sí,
5: quan venien els reis, davant del pont de Serrans, a l'altra banda posaven uns entarimats, allà anava el rei i feien era una desfilada.
6: Els gremis,
5: però un gremi, per exemple, feia una carrossa en un vaixell i representaven els apòstols pescant, altres recitaven poesia. És a dir, no era simplement passar per davant, era una entrada de moros i cristians com Déu mana, no?, de la matèria. Una entrada, però
3: així. De lluny.
5: I els reixos quedaven absolutament, i després els reixos havien d'arribar davant de les portes de Serra, i allí representava una baixada d'un àngel, trompetes, focs artificials, bueno, espectacular, i això era una cosa que en les altres ciutats intentaven fer-ho, però com en València cap. I això també és en la novel·la i és, a mi m'encanta.
3: Que guai. I lo de la vida quotidiana, perquè hauràs d'investigar molt, clar, perquè el nostre dia a dia té un ritme, té una, no sé, uns costums, però clar, el segle XV era... I has de comptar-ho amb naturalitat i endinsar-nos a com era la vida del dia a dia.
5: Detalls,
3: no?
5: Això és molt xulo, no? Seguir la vida d'ells, per exemple, detalls quan arriben a València i volen alquilar un lloguer, pues els lloguers estan impossibles i al final tenen que anar amb terrat, que no n'hi ha res, i tenen que negociar en el llogater a veure si a canvi d'obrar-te un poquet, perquè són constructors, en rebaixes un poc la renta. És a dir, n'hi ha moltes coses de la vida quotidiana que es ven reflectits, no? I, però clar, tens que haver-los investigat per saber que en aquella època ja passava, no?
6: I que menjaven i que bevien, i els herbolaris...
5: Ese resquemor que ja hi havia dels judíos, dels conversos, aquesta tensió que comença a haver entre els cristians vells, esta gent, tot això forma part de la vida quotidiana que pues això, la en una novel·la històrica li dona...
6: De la indumentària, de com van vestides en segons en alguns moments també, se pot contemplar en les aventures de Joan Ibarra i la família.
5: Els xapins, ells, que eren una espècie de sandàlies de madera en que tenien la
6: major...
5: Quasi un pan de altes. I les dones anaven en tacó, no un tacó, sinó com si diem, dos tacons. I anaven ahí, és bo que això era incomodíssim, però clar, elles anaven un pam més altes de lo que eren i anaven...
6: I els dels de la ploma, que eren uns... O costums com... L'any de dol seria l'any del plor.
5: Sí, l'any de plor era que per a protegir a les viudes no se podia tocar res, és a dir, quan moria l'home, encara que tinguera deutes l'home i tal, aquest any... En principi, per a que poguera recuperar-se o casar-se en un altre i la traguera de... Però sí, clar, els furs, les lleis dels furs... En una novel·la històrica has de fer una espècie de mosaico de totes les coses i has de saber-les posar de tal manera que no es faci pesat, que no tinga la sensació de la gent de dir... Ui,
6: no està llegit en un manual farragós.
5: Si jo vull saber què li passa a Francesca, si xirada, si xirada ja... Però n'hi ha que clavar-ho...
6: Anem a veure que Francesca té fills, que estàs en els parts, que estàs en el... Totes aquestes coses també passen en les malalties, es peguen palisses, com se recuperen... No, o sigui, tot, van als hospitals és disgustos.
5: La canya tot de sucre, també, el sucre, canya de sucre eren grans productors de canya de sucre,
6: però la canya de sucre era un martiri,
5: era una cosa que ve de Cuba i no, si es cultivava, els Borja eren pioners en això, en la zona de Gandia, que hi havia molta aigua i molta sèquia, es criava la canya de sucre, però era duríssim. Allí sols tenen els moriscos pobres treballant allí, perquè es veu que era terrible i bueno, pues així també tot aquest món pues està en la llonja de la seda.
3: Que xulada, jo crec que farem una mirada diferent. No, la llonja jo ja l'he vist. Jo trobo que després de llegir la novel·la li faràs una mirada diferent i no només a la llonja, passejaràs per València,
6: a les Torres de Serrans, sí senyor,
3: d'una manera distinta,
6: a l'Albufera, que també és l'Albufera,
3: així estava este col·lectiu, este gremi, així era un lloc on hi havia moriscos, sí, així era un lloc on...
5: Conta alguna llegenda de per què hi ha un dragó a la façana de la llonja, veureu un cap de dragó, pues bueno, hi havia una llegenda que ens parlava de que hi havia un drac, perquè allà estava el fosso de la muralla àrab, es deia el Valladar. Ahir hi havia un fosso molt, molt, molt abans i es deia que hi havia un drac i tal. No sé si hi hauria... No sé què hi hauria, però hi ha llegendes i tot això pues, barrejat en esta història en la que, com a teló de fons, està alçant-se un edifici portentós, pues jo voldria que fora una d'aixes novel·les que foren un referent, això evidentment ho ha de dir el lector, un referent que situara València com un marc literari a nivell nacional o internacional, de dir... Volem llegir-se-la en Madrid, en Burgos, i volem anar a València a conèixer València.
3: Ferrandis, sí. I en Hollywood. Veig així en Netflix
6: és un novel·lon, és un novel·lon o una sèrie.
3: O algo.
6: Sí.
5: Bueno, això són coses que van de dir altres, però a mi m'encantaria, evidentment, veure tot això en una pantalla seria per a mi un regal. Però,
6: una fantasia.
5: Qui sap?
6: Sí.
3: Qui sap?
6: Atem una cosa. Imagina que tu ja estàs en la següent, perquè tu cada dos anys i mig.
5: Sí,
6: tu ja estàs
5: estem treballant. El que passa és que ara és sempre un període en el que no mai m'atrevis a dir res perquè qui sap on em portarà la investigació, les muses, però bueno, segur, si tot va bé, d'ací un temps tornarem a vindre-se a contar-vos més cosetes de novel·les, d'històries, d'aventures, de misteris, qui sap.
3: Que les muses siguen propícies, per tant, Ferrandis, sí. Que vagi molt bé, a veure, Edita Grijalbo, tapa dura, d'aquests llibres que dius, és que este llibre...
6: És que és el llit que el devores.
5: La porta és preciosa, la porta que han fet.
3: Sí. Ho han cuidat molt.
6: Sí, senyor, sí, senyor.
3: Que te cuiden, Juan Francisco, i que te vagi molt bé.
6: I enhorabona.
5: Ai, moltíssimes gràcies.
6: Ens agrada molt. La llotja de la seda de Juan Francisco
1: Ferrer. Els millors moments de la vesprada da punt. Cauen bombes dins de
6: mi a tot arreu. Una entrevista musical que ens va encantar per la seva personalitat, el seu nou treball i perquè tenen la gràcia per a robes. Ens visitaren Malifeta i s'ho van passar molt bé. Nou projecte, nou repte i molta alegria.

0: com va pujant d'intensitat, eh? Uau, com va agarrant força, com va agarrant energia, sí, i com se meneten els peus, i com se te somouen les coses per
1: com
0: dins,
1: entra,
0: no?
1: Sí. Oh, com t'entra, sí. Com t'entra, està brega.
0: Això de gust de ferro entre les dents, és un poc guitançant entre les flames, mola molt, i mola molt brega, també, ho venien comentant-ho, no? La paraula.
1: La paraula, brega.
0: La força que té el tema que presenta el nou disc de la banda valenciana Malifeta. Que bé que els tenim així. Les tenim així, a part de la quadrilla.
1: A part de la quadrilla de Malifeta, que es presenta brega, és el nom que han triat per este nou àlbum. A la setmana de publicar-lo, pareu atenció, ja tenia 120.000 reproduccions. Uala. I la gira de presentació d'este nou treball ja està en marxa, amb més de 20 concerts tancats. I per a que ens ho conten tot, avui tenim al nostre estudi a dos de les seues veus, a Mireia Matoses i a Ana Rajadel. Com esteu, xiques?
2: Hola.
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Quina pinta, s'ha de so. Ai, ara per totes l'escolteu i què?
4: Dius, ai, jo m'emocione.
1: Sí,
4: encara, sí.
1: Oi, que bonic és això.
4: Sí, bueno, ara estava pensant la diferència del directe al disc, no? Estava com repassant com sona en el disc, perquè clar, el directe canvia la cosa, no? Però bueno, molt contentes amb la rebuda del disc, els primers concerts, molt guai tot.
0: Com són aquests concerts? Que
3: estem molt il·lusionades. No? Encara mantenim la il·lusió des de la publicació del disc i hem fet dos concerts i han estat molt bé, la veritat. Estem molt contentes.
0: I per què teniu la... És com el contrast de que teniu més en la ment, pot ser, la interpretació en el
4: clar,
0: concert
4: clar.
0: I de repente tornem a trobar en l'arquitectura original de la
4: clar.
0: Cançó i dius... Ostres,
4: clar, el so és distint i les veus, no sé, de
3: repente ha sigut com més relaxada, no?
4: Sí, ha canviat, sí.
0: O sigui, que en directe és més brega.
1: Intens.
3: No? Sí, molt més
0: brega encara.
3: Sí.
1: Home, però és que ho demana també l'energia d'un directe, l'intercanvi d'energia d'un directe és una injecció brutal, en este cas, per a brega, no?
4: Clar, i a més està... cap al final del bolo, que ja l'energia està molt arriba, el públic, entonces és com... a lo loco.
3: Sí, sempre canviem alguna cançó en directe, l'allarguem o li fiquem clar, més cosetes.
1: Jugueu.
3: I el cas de brega és un cas d'això, que és més potent en directe, crec, que al disc.
0: O sigui, el personal dels vostres concerts se'n va en l'energia en tot lo alt, no? És també la idea
3: de que
0: se'n vaig un poc en l'estela de la vostra energia i està forma part, diguem, del, com es diu, el tracklist, bueno, el que sé, com se diga,
4: sí,
0: en
4: sí,
0: valencià,
4: sí.
0: De, bueno, això,
3: sí, sí.
0: Les cançons en l'ordre que d'això. Un treball que comentàvem també, xiques, suposa una transformació important també d'explorar nous camins i nous ingredients, membresies noves a la banda, a veure, conteu-nos.
1: De ser dos a ser set?
3: Sí, és que, clar, el projecte de Malifeta es va crear per a no dur-lo mai a un directe. El van crear Arnau i jo tenia pupil·les, Arnau tenia so, i va ser un projecte que era simplement per a passar-ho bé nosaltres dos. Què passa? Que quan decidim portar-ho a un directe, estem molt sols, ens falta molt de suport i el busquem. El busquem en músics, el busquem en una veu com la de Anna, que és una veu preciosa, perfecta, que necessitàvem. I este disc ja naix pensant en ells. Els treballs anteriors no estaven pensats, sí que es van adaptar per al directe i toquem.
1: Però ara sí que està parit, això ja,
3: exacte.
1: Amb la formació d'ara mateix. I el cas d'Anna és que mola tot.
4: Com és això?
1: Perquè tu t'estrenes en este món, no, tu t'estrenes en este món d'alguna manera, o sigui, vinculació amb el món de la música, sí, però des d'un altre angle.
4: Ja.
1: Des de la comunicació i tal, amb la raïs, amb Ro, amb Ciudad Jara.
4: Ja.
1: I diu, pues la xica canta també!
4: Jo que sí!
1: Però no cante de puta mare!
4: Ja, bueno, a ver, faig el que puc, eh? Jo estic molt contenta i tal, però jo que sé, la vida... clar, jo porté 5 anys dins de la música, però no com a cantant, sinó que jo me dedico a portar xarxes i a la premsa i comunicació i la vida, perquè també va ser un cúmul de, no de catastròfiques desdichas, no, de lo contrari, de afortunades
1: coincidències.
4: Vaig començar a treballar amb Zo i en un viatge de furgoneta Arnau em va escoltar, perquè jo cante tot el rato a ma casa i al cotxe i quan escolte música sempre estic i tararejant i tal, sense saber res de música, perquè jo no he fet res. I ahí se va quedar la cosa, se quedó con el recuerdo, i quan van decidir que Malifeta tenia una vida i que anàvem a fer gira i tal, pues van pensar en mi, i un dia de falles, fa 2 anys, que me recordaré tota la vida, la Miren va
1: sujeta
4: dir...
1: Sujeta el cubata!
3: Clar, jo li vas dir, mira, que volem que treballes en nosaltres, i em va dir, claro, ja ho mirem, vos porte les xarxes, i jo, no, no, que cantes. I va dir, és mi sueño!
4: Claro, jo de xulo tot, això. Però és que, a veure, jo...
3: És que és molt fort, no desafina mai, o sea, no sap, bueno, desafinar. Té una veu increïble.
0: Però de natural.
3: Sí.
0: Jo que
3: sí.
0: Te caigueres en la marmita de cantar. Quan...
4: Jo crec que, és clar, jo he cantat molts anys, perquè no. tot el rato és el meu joc, des de que jo era xicoteta, és la meva manera de jugar, és cantar
1: que
4: i ballar.
1: Ballat, si és la millor tindre consciència de que t'ho estaves currant.
3: Però té molt de talent, igualment.
4: Jo que sé.
1: Però sí que has sabut veure... esa cosa.
4: Sí,
1: que sabe que se te o no se te.
0: Pero Ana en el coche, en la ducha o mentre vas per ahí, jo que sé, pels pins o de xopes barrancs, jo que sé, jo crec que no seré l'únic.
1: La jo també cante, però a mi no m'ha dit ningú
0: no,
1: que ho fas davant
0: no d'un micro. Però no estem tocats, però clar que diu, mire, és que no desafina mai.
4: A veure, alguna vegada desafine, mire. Ja.
3: Mira, jo estudio música però... tota la vida, toque clarinet, i no tinc el talent que ella té, i ella el té de fàbrica, i és això.
1: Jo crec que un
4: amic, bueno, Enric Alepuz, un company nostre, dissenyador gràfic, que va fer la portada del disc, em va dir una vegada, i crec que és això, te ho has imaginat tantes vegades al teu cap, que és com si ja ho hagueras fet, ja està tan ahí que... Jo què sé, no sé, tio, guai, molt loco.
1: És una història xulíssima.
4: Sí, sí, no, és guai. Jo m'emociono quan lo pienso i tal, és com que, hòstia, que guai.
1: I com heu construït esta nova identitat? Els canvis que heu anat introduint, o els estils, o què... Com és Malifeta ara? Com la definiu vosaltres?
3: Ai, no sé com definir-ho, no? És molt festiu.
4: Sí, és més agressiva.
3: És més agressiva que abans.
1: Té més potència.
4: Té més potència. I també crec que encara que des del principi hi ha una barreja d'estils i sempre és com que la diversitat és una senya d'identitat, en este disc en concret s'ha trencat un poc la línia que portaven els singles i el disc primer, que era més reggaetonero, latino, i ara és una altra cosa.
0: Una cosa que jo trobo que no ha canviat és el recau. Hi ha càrrega de fons... Home, sempre hi ha reivindicació. Tira-li.

0: pam,
1: pam, saps? Tot és dins, que dia aquell. És que tal qual... Els que tenen rovella de l'ou no deixen mullar de més. Ai. És que només que mullen ells. Guelles,
2: però tot el món toque. Somia amb el mollutor.
1: Ai. Està bé seguir el de no perdre aquest esperit de brega i de denúncia. No?
2: Hi ha tantes coses encara, a més, que denuncies.
3: No, i pareix que cada vegada és més necessari dir coses i... perquè, bueno, la situació...
2: I no donar per fet superació o conquistes de coses perquè...
3: No, clar, perquè tot pot canviar d'un moment a altre.
2: En els extremismes i se'n va tot a passejar. Mm.
1: I penseu que hi ha un missatge de camp generacional o això és un pet que tinc jo, que vos feu superjoves? No, en el sentit que em fa l'efecte que hi ha... Sí, estem superíssims. I estupendes i bellíssimes. Que, vull dir, no sé, que hi ha la sensació de que hi ha un cert desencant generacional. No sé exactament si de la vostra generació o de generacions que venen arreu, perquè hi ha un color que és, diguem, els límits o les barreres de les generacions és un poc general, però que en general allò que diguem els abuelos, la joventut, aquesta idea de que hòstia, hi ha desencant i fa falta brega, i fa falta menjar el cul, la meva ja a finals dels 70, però
3: pot ser que dius, perquè jo tinc una germana que té 22 anys, que és una altra generació de la meua, i sí que veig com desencant de que porta a la inacció. Ja. Saps, com una desesperança de...
2: És preocupant, que porta a la inacció.
3: És preocupant. Sí, i més perquè ara pues, es necessita acció, i mire que és profe d'institut, també
2: sí,
3: ho veus.
2: Sí, tu ho veus el dia a dia en la gent.
4: Jo el que veig és que el desencant se li està quedant l'extrema dreta, i els meus alumnes ara ser combatiu és pues, estar molt prop de discursos molt perillosos. Però molt perillosos i que no entenen, perquè són gent que té 15 anys, 16 anys, que s'està apropant molt a discursos molt extremistes. Però bé.
2: Jo tinc una filla de 16 anys.
4: És perillós i és molt trist.
2: Que corrobora el seu... Que està tu...
1: Ja que meneja el peral, que diu una mica. Ja que meneja l'arbre, ja que fer brega. A mi també parlar d'amistat i d'amor, no?
5: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal, malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificar.

0: Mà, fas baixar els fantasmes del llit quan es fa de nit.
1: Un líric d'esta cançó, que bonica, eh?
2: Sí, no
1: té,
2: sí.
1: Que tendreta.
3: Que íntim i que representatiu, sí, de moments inesperats, qualsevol. Perquè, clar, la cançó l'heu fet a vosaltres,
1: tan
3: però
1: íntim,
3: nosaltres ens la adaptem quan l'escoltem i la cantem i la interpretem.
2: Clar. Hombre, jo la primera vegada que la vaig escoltar anava conduint i me vas ficar a plorar tant, ja, sí, que no veia res, i vas tindre que parar en una parada d'autobús d'Alzira i plorar, perquè, bueno, l'ha escrit Arnau, Arnau és la meva parella, i clar, és molt emocionant escoltar això.
1: Unes lletres tan ben encaixades, no sé, una sonoritat poètica tan,
3: tan
1: xula,
3: sí,
1: tan pròpia, pues, una musicalitat tan especial. I heu triat un lloc molt bonic per a gravar el videoclip. S'ha marxat.
3: Ai, senyor.
1: Home, home. Hi ha tres marjals, però ningú se'n recorda el marjal de Gandia.
3: Ell és de Gandia i li encanta especialment la
1: marjal. Ai, jo què sé.
2: I la barqueta i tot.
1: Hem de reivindicar-ho.
4: Molt bonic, però complicat, perquè de nit, al gener, aigua, havia llovit mogollón.
2: Vam acabar en 3 graus.
1: A
2: les 4 de la matinada.
4: No, es va canviar, es va cancel·lar per pluja una vegada i una altra. O sea, jo el dia abans estava amb un cabàs, literal, aixecant un xarcos ahí com una loca.
3: Ai, pobres, sí,
1: en plan, Tonet, Percha i tot.
2: Se ha molt de fred.
1: Barro.
4: Jo que sé, a lo loco, però
3: ha quedat molt xulo. Ha quedat molt xulo. I com és el procés? Com és la manera de treballar de, que teniu a Malifetes?
2: En el tema
3: creatiu, d'on ve el tema, ja no, ja sempre així com algú arranca,
2: sí,
3: uns altres aportes, no sé.
2: Qui escriu és Arnau, tot. I fa la música i després està Pollet, que és el productor, que és qui produeix la cançó. I ell ja ens passa les cançons, Arnau passa les seues composicions i ja Pollet les acaba. I en el tema de fer videoclips, Anna, que a banda de ser prodigiosa en el cant, és una màquina
4: estic
2: de fer feina.
4: Estic molt loca.
1: La de les redes.
2: Ella ho fa tot.
1: O sea,
2: sí que la que menys treballa sóc jo.
4: Però, Cari, però, sí, diguem que Arnau és com que presenta l'esqueleto de la cançó musicalment i líricament també. Pollet la fa créixer i li dona cos. I després, paral·lelament, es comença a pensar, bueno, pues, què no té el disc? I què les cançons que transmitixen o que tenen en comú, buscar un concepte, trobar com una imatge que visualment explique o narre el nom i les cançons i el discurs. I després, pues, amb algunes cançons, en este cas va ser Brega i de nit, pues, també pensar, vale, pues, com convertim això en imatges i fent que, no sé, representar, no? I a mi és un treball que m'encanta, però
3: és un mal de cap.
4: Telita. Com una imatge que visualment explique o narre el nom i les cançons i el discurs. I després, pues, amb algunes cançons, en este cas va ser Brega i de nit, pues, també pensar, vale, pues, com convertim això en imatges i fent que, no sé, representar.

0: el cos també, però és un procés molt guai, i trobar la portada també i fer la realitat i que, no sé, és, a mi m'agrada molt.
1: Molta il·lusió. I també després decidir com plasmar això en un directe, com traslladar el directe.
0: Bueno, clar. I ahir els nostres companys...
1: Que és un altre procés xulo, també.
0: Clar, clar, musicalment ahir preparen el directe, sí. Molts assajos, l'equip tècnic que tenim, que és el millor, pues molt de treball d'estudi, de local... Sí. I assajar a tope.
2: No sabeu com m'agrada escoltar que a l'hora de la composició tingueu en compte el que conteu una història en el disc. Perquè fa l'efecte que en el Spotify i en tot això anem a la cançó, o anem a la mitja cançó, o a l'arran de la cançó i si no sé què, que hi ha un pom-pom-pom-pom. Ja. Però després parlarem, mira, tenim a Lorena Gascón, la nostra psicòloga japuta en les xarxes.
1: Quería parlar-nos de FOMO.
2: Del FOMO. Jo crec que també en la música...
3: Jo sempre patís FOMO.
2: Hi ha una miqueta de FOMO també, de dir, i què estic perdent, passa lo següent. Sí. I el tema de dir... Per això m'ha agradat l'auge que té el vinil de fa un temps, aquesta banda, de dir, ei, vaig a escoltar música.
0: Sentat?
2: Eso es. Vaig a obrir el disc. Vaig a mirar la portada. Vaig a posar la cara A, que té clac, clac.
1: Que t'envolta, que t'atravessa.
2: I el temps de que siga una cosa física. I de que el so, i que te deixes emportar. I que després la cara t'alces i li piques la volta a la cara. I la cançó, i ara està connectant, que ja és una història.
1: Perquè si la veus...
2: Que siga conceptual.
1: Si la veus
2: aixina... Això mola molt.
1: Sí. És per això que pots derramar una llagrima mentre escoltes de nit? Encara que...
3: Sí.
1: Que te l'apliques a la teva vivència, no?
2: Sí, toca l'emoció i bum, no? De manera...
0: Clar.
2: Doncs pues que bé, que feu això. Doncs pues que guai.
1: Pues
2: enhorabona a Arnau i a la resta de la banda que feu...
1: Per què s'agrada? Perquè són apegaloses, no?
2: Ai, mira, apegaloses, sí.

0: com mola. A més, feu unes barretges, a més, molt, molt xules. Mola molt aquesta història ambiental del cinte, i això que comenceu la cançó, després la porteu al rotllo ballable.
1: Sí.
0: Molt guai, molt bé.
2: I el directe també.
3: En directe és increïble. En directe
1: està una energia molt xula pel directe. I, bueno, totes, però molt particular, volia dir. I vull que me conteu com el vareu estrenar amb una festa, vaig a dir clandestina, perquè això és molt peliculero. Com secreta, o no sé com va ser amb els fans. Això hauria de ser una mona.
2: Això va ser brutal. També idea de Anna. És de veres, és que sempre són coses idea de Anna.
4: Buah, això va ser superxulo, tio. No és perquè hagi sigut la meva idea, però que fue muy guay. I de fet, jo crec que fins que no va ser, no ens vam donar compte de que va néixer com un regal per als fans, no? Com a una manera de, el que dies, no? De, ara que estem tan acostumats a escoltar música només ahí ràpidament i tal, pues anem a obligar als fans que vulguin, clar, a escoltar el disc, sí, en ordre, amb les lletres, a saborir-lo, fer una experiència física, sensorial, saps? Perquè si no, és que és un disc, sí, i aquest dia no passa res, perquè al final només hi ha Spotify, hi ha un post, però sí, ja no hi ha res que és real.
2: També els membres del grup va ser com un regal, perquè el dia que hi ha el disc, Arnau i jo estàvem de promo a Catalunya. Poyet, el productor, estava en casa, en la seva família. Anna estava publicant-lo a Gandia. Aleshores, no vius com
1: el
2: grup,
1: junts, està separat,
2: les reaccions de la gent.
4: És com per WhatsApp, ala, ja està.
1: No? És molt gelat. Molt,
2: i fent d'esta festa, vam veure si a la gent li agradava o no, i okay, ho vam viure tots junts, i va ser superbonic.
1: És una idea
0: xulíssima. Presentàveu les cançons? O,
4: bueno, sigui,
0: però,
4: que, no,
0: o parlàveu com millor, era la, com no, era la història?
2: No vam dir res.
0: La cosa és que
4: no
0: vam una cançó darrere l'altra.
4: No,
0: i els fans allà dient, però alguna explicació, eh? Tampoc, eh? No,
4: mira,
1: estarien flipats.
4: La idea era fer algo clandestí, i volíem fer algo

0: en un club, perquè este disc té molta electrònica i volien com fer-lo en algo underground, clandestí i relacionat amb el club. I van fer com es fa realment a les raves, que és que tu no dius mai on es va fer, sinó només das una data i unes entrades, o quan, en cas que sigui gratuïta, no, però en este cas havia entrada, i la gent ho sabia perquè havien estat a l'últim concert de Malifeta, que va ser a desembre a la Toneladas, i havia un código QR ahí que posava: voldries escoltar el nou disc de Malifeta en una fiesta secreta abans que ningú?
1: I ja està.
0: I la gent es
2: registrava, bueno, pues,
0: i
2: si
0: després enviaven un mail dient: este dia, aquesta hora, sí, a València.
1: I el mateix dia pel grup de WhatsApp vam dir: és en esta direcció.
3: En tal lloc.
0: I la gent es va presentar, 300 persones.
2: I la penya va quedar.
1: 300
0: i la
1: persones.
0: Poca broma. I va ser molt xulo perquè hi havia una pantalla gegant. Era com lo que tenia al cap, tio. Una pantalla gegant amb les lletres, i anava introduït d'una espècie de vídeo xicotet, pues, d'una peli o d'una sèrie o d'algo que influenciava la cançó.
2: I la gent que dia en les cançons. La gent que feia, aplaudia quan acabava una cançó? O miràveu els caretos?
0: Fue una experiencia súper chula, tío.
1: Va estar molt guai.
2: És que mira, costa tant de fer i de parir un disc, que és que... vols mostrar, a banda dels directes, que està molt guai, però és que me sembla una idea molt...
3: I veure la reacció
2: de la gent. Molt xulo, de dir, ahí ho teniu això, què vos sembla, com ho viviu, què vos diu, en la patata, no? Sí. O en la panxa, on sigui.
0: Va ser molt guai.
2: Sí, que guai.
3: Bueno, jo vull dir que tenen molts concerts ja programats, que entreu a les seues xarxes de Malifeta. Per si voleu, jo crec que sí. Sí. Jo vaig a dir, per exemple, atenció a Vila-real, sí. Altea, Gandia, per a Tàrrega, Lleida, l'Escala, Celrà, a Benlloc, Salou, Dénia, Xaló, la Nucía, la Bisbal de l'Empordà, jo què sé, o si és que no van a parar les criatures, no, però a Gandia van.
2: No,
3: però a la plana encara no... Ah, sí, Vila-real. Ja sé, sí, ja ho tenim. Ja...
1: De fet, Vila-real és d'ací dues setmanes.
3: Sí, ja ho tenim, ja ho tenim. Prou de casa, tu i jo.
2: Però se poden consultar, òbviament, les vostres xarxes en la vostra...
3: I a més, és la idea, no? Ara, rodar a tope...
0: Alguno més. O sea que...
3: I ve l'estiuet...
0: Clar, clar.
1: Sí, sí.
3: A tope. Que és més condidor.
0: A tope.
1: Jo no tinc descans.
0: Tot.
3: Tu no tens descans, tu acabes el curs i pim!
1: No, i ara també.
3: I ara també.
1: Acabé divendres i dissabte cante.
2: Pim, pam.
3: Què dones?
2: Bueno, què bones, més estupendes. Que bé.
3: I què diuen els teus alumnes?
1: Jo no us dic mai res, però els dos dies
3: acabaran enterant-se que fas música.
2: S'escampa.
1: Sí. Profe, he vist un TikTok. Profe, no sé què, me sé el teu baile.
2: Me sé el teu baile.
1: Em fa vergonya, perquè jo ja em dissoci un poc, saps? És com que a l'institut soc profe i així soc cantant.
3: Està bé que te dissocis per la teua salut mental,
1: claro,
3: però és molt bé.
1: Però s'agrada, sí.
3: Que tinc una profe... La profe de València.
0: La profe guai.
2: I l'estilasso que te posen ser coses en la gorra. Que m'ha donat una idea.
3: Des de la Modernor.
2: Per fer-me jo una cosa, jo faré una cosa garrula, jo faré molt d'estil. Però posar-me coses en la gorra.
3: Tu eres més clàssic.
2: Jo sí.
3: Tu una trestilla.
2: Jo què m'arré, una tomata o...
0: Oye, cadascú lo seu.
3: Cada un lo que li agradi.
2: Bueno, voleu que acabem en inflamables i li botem foc a tot. Bueno, que ens ha encantat esta brega, que sigueu en la brega.
1: Moltes gràcies.
3: I ens agrada esta Malifeta, moltíssim.
2: Ara s'ha d'esperar la resta de la penya i anem a dir en els bars. No, ens metem en les taules. Les taules de menjar i en les d'actuar.
3: I en dues setmanes en Vila-real.
2: Gràcies, Malifeta.

Necessitem música, com no podria ser d'una altra manera. Aquell 10 d'abril, Carme Juan va versionar en valencià a Amaral en un dels seus temes més famosos.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Et presentem les factories d'idees sense límits. La creativitat duta a l'extrem. Els guionistes, els únics que poden fer-te viatjar a llocs que no pensaries. O de creure't allò més impossible. És el poder de l'imaginació. Dels creadors dels arguments que mouen el món. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Com és costum, el final d'agost i el començament de setembre ens deixa grans protagonistes i també històries taurines ben sucoses. Per exemple, dos indults han acaparat els titulars del passat cap de setmana. Dos toreros com a protagonistes, Marco Pérez a Linares i David Galán a Tarifa, han sigut capaços d'indultar dos bous de Villamanta en Linares i de Laguna Janda en Tarifa respectivament. Pérez, dos orelles i rabo, simbòlic, i Galán, quatre orelles i rabo, també simbòlic. Per cert, que el vull indultar de Tarifa i de nom triomfador, ja saben que va tardar quasi una hora i mitja en tornar a entrar als corrals, qüestió que es va fer complicada perquè a més estava la correguda s'estava donant en directe per Canal Sur. Altres dels titulars del final de temporada està sent Andrés Rocarrey, que ha donat una volta més al seu toreig i torna a ser el gran triomfador de quasi totes les fires. Parlem de Màlaga, Bilbao, d'Almeria, en són tres bons exemples. I per cert que cada vegada hi ha més gent que va a esbous de vesprada. Almeria, per exemple, Rocarrey va omplir la plaça feia quasi 15 anys que això no succeïa. I com a curiositat, també Rocarrey va atraure més gent que Morante de la Puebla el dia anterior. Ha sorprès molt també en l'actualitat taurina l'anunci d'Octavio Chacón, que torna a ser apoderat per Antonio Cava en una segona oportunitat a aquesta relació per als dos. Ja van estar junts entre 2017 i 2023, i ara s'obri per a ells una nova porta. I altra porta que es tanca, que és en clau valenciana, la de Jesús Duque, que es va tallar la coleta el passat cap de setmana a Requena després d'anys de lluita i pocs contractes, més bé, no? Ningú. I per això, és en esta situació, i tal com està el toreig, va decidir tallar-se la coleta. Bueno, pues tindrem oportunitat, no avui, però ja ens ha dit que estarà així present en este programa Terra de Bous. Recordem, per cert, que la passada fira de Màlaga, un altre torero malagueño, José Antonio Lavado, també es va tallar la coleta al final de la seva actuació en la Malagueta. Avui parlem de joventut, perquè ens visita Vania Gómez, influencer, aficionada als bous, a la tauromàquia, a la imatge dels bous també en els rogles, perquè representa i està al capdavant d'aquest conte que es diu Las del Tendido. Parlem de joventut, de xarxes socials i de dones al bou, perquè també estarà així una dona molt especial que ens fa molta il·lusió saludar, que es diu Raquel Martín, és joaneguera de Salamanca i s'enfrontarà, deixant no res, el dia 8 a un joaneg de Miura per primera vegada en la història de la tauromàquia. Pareix mentida, però és aixina, cap dona havia fet això per davant, no s'havia anunciat en un bou, en este cas en un joaneg de Miura. Ho farà en Calasparra, estarà així per a contar-lo. I també parlarem de les semifinals de circuit valencià de joanegades. Ja saben que arriben este cap de setmana la primera ondara i així estarà Luis María Garrido per a contar-nos tot el que ha passat, tot el que s'espera d'aquesta gran semifinal. Pot ser d'ahir, és que quasi un dels finalistes. Però per davant, una notícia que ha acaparat els titulars ha sigut la de Morante de la Puebla i la seva intenció de fer-li un monument al doctor Carlos Valcarreres. Ja saben, el cirurgià que va salvar la vida, el rostre, i a Juan José Padilla en Saragossa després d'aquesta enganxada terrible, i a molts toreros. Mariano de la Viña també va salvar la seva vida. Recorden que Mariano de la Viña fins i tot va estar mort uns segons, o va dir ell, el mateix doctor. Pues el doctor Valcarreres serà protagonista també en este programa, i també bou al carrer, perquè el cap de setmana arriba en moltíssimes cites. El cap de setmana, ja saben, en el final d'agost i el començament de setembre sempre és aixina. Tot això i molt més, d'ací a no res, comencem. Benvinguts, benvingudes, ací arranca Terra de Bous.
2: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: La veritat és que ha sigut un editorial llarg, un començament més llarg, però és que l'actualitat bé ho mereix i volíem que estiguera tot ahí dins i que no se'ns escapara res. Vania Gómez, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar així. Tu eres una, per a que la gent que ens està escoltant sàpiga, tu eres una xica jove, aficionada als bous, que fa un temps vas decidir posar endavant obrir un compte a Instagram que es deia Las del Tendido, no? I a partir d'ahí, des d'eixe tendido, Las del Tendido, elles parlen de bous, parlen de moda, parlen de tot el que passa en una vesprada de bous, no?
3: Així na és, ja fa uns mesets, 6 mesets, mig any més o menys, que començarem esta jornada de, en les redes socials, parlant de tauromàquia. Des de, sempre he volgut dir que és ese punt de vista femení, no?, de la tauromàquia. Sempre he volgut transmitir el que a mi m'agrada, com a mi m'agrada també, i sempre des del respecte a la festa del bou. I la veritat que molt agraïda també per l'impacte que està tinguent en l'audiència.
1: La gent està donant suport, no?
3: Està donant molt de suport en el poc de temps, bàsicament.
1: Sí, mig any, més o menys, no?
3: Sí.
1: Quants seguidors en tens?
3: Pues,
1: ara mateix?
3: Ara mateix 20.000 pocs,
1: 20.000. Anem a fer-ho redonet. 20.000, bueno, pues està molt bé.
3: Sí.
1: Vania, i parles també, evidentment, de dones, toreres.
3: De dones. Al final és, volem també, com és el punt de vista femení, pues, també hem de reconèixer a totes les dones que n'hi ha en este món, i entre elles les protagonistes bàsicament són les toreres també, i com la que has nomenat antes,
1: Raquel Martín,
3: no? És una dona de, vamos, que ja ahir quan s'anuncia que va a lidiar el Miura, ja també la reconeguem i s'ha fet des del conte. I vamos, per a nosaltres és una dona referent.
1: Un referent.
3: Claro.
1: Estarem en ella en directe. Luis María Garrido, què tal? Molt bona vesprada.
4: Hola, Germán, molt bona vesprada. Molt content d'estar així una vegada més.
1: Que ja està a les semifinals ahí del circuit valencià, que arriba ja Ondara amb tota la pressió i amb tota la il·lusió, no?
4: Correcte. El circuit valencià de Jonegades ha recorregut al llarg d'aquest estiu les seues classificatòries, i ara comencem ja en la fase més competitiva, en les semifinals. La primera d'aquestes semifinals, pues, este mateix cap de setmana, este dissabte, en una plaça, la Xolla Levantina, i també primer festeig en la província d'Alacant, estarem en Ondara.
1: Ondara serà demà protagonista en eixa primera de les dues semifinals de la tercera edició del circuit valencià de Jonegades, i ens ocuparem de seguida analitzant el cartell, les possibilitats que tenen els tres i sobretot eixe camí, que se té eixe camí cap a la gran final. Però gran titular de la jornada o de la setmana també, no, de les últimes setmanes, de nou ens adona pues, el torero més de moda, del que tot el món parla i del que sempre eix en una conversació de bous, abans o després sempre és el nom de Morante de la Puebla. Morante de la Puebla, ja saben vostès que a més de tot el que està aconseguint als Rogles, és un home que té una dedicació especial per a la gent del bou, toreros més antics. Ja l'han fet un monument a Antoñete el passat 12 d'octubre, ja se complirà de ser no res un any. Un monument també a Rafael de Paula, li va fer també un monument a Manzanares en Alacant. I l'últim projecte anunciat és, jo crec que és un projecte perfecte, que es diu, bueno, pues un monument que va dedicat a la figura del gran doctor Carlos Valcarreres, un home que ha fet moltíssim per la tauromàquia, a més de ser un gran aficionat, però que a més pues ha fet el més important que pot fer un metge, que és salvar vides, la vida de, bueno, dos toreros en especial, encara que han sigut moltíssims més. La imatge de Juan José Padilla, bueno, pues sense rostre pràcticament, i com el doctor i l'equip del doctor Valcarreres va reconstruir tot a poc, va salvar la vida de l'home, va salvar el rostre i va salvar al torero també. I després, aquestes imatges terrorífiques de Mariano de la Viña, que també va caure en mans del doctor Valcarreres i el seu equip, la seva filla també, i li van salvar la vida i van fer, bueno, pues que tot continuara, no? Per tot això i per molt més, i per la humanitat que té este home, per la és molt, molt proper a tots, és molt normal sent una verdadera institució en la medicina taurina. Per tot això, Morante ha dit que el doctor Carlos Valcarreres mereix un monument i que tot el món sàpiga qui ha sigut i per què la seua impronta ha d'estar sempre ja perdurant al llarg de la història. Carlos Valcarreres, doctor, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por atender la llamada de este programa de Apunt, en este caso la mía. Le agradezco mucho que nos atienda y, bueno, yo me atrevo a decirle por delante, pues enhorabuena por ese reconocimiento que Morante de la Puebla parece que va a poner en marcha, pero que es un reconocimiento de toda la tauromaquia hacia su trayectoria.
5: Sí, pues, Germán, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por haberme llamado, y sepan que es para mí una gran satisfacción poder hablar con ustedes.
1: ¿Está contento, doctor, con ese anuncio que se ha hecho ya público?
5: Estoy al mismo tiempo sorprendido y contento. Para mí es un gran honor porque, en primer lugar, el mundo de los toros, no cabe la menor duda, me refiero de la asistencia a las heridas por asta de toro, pues ha formado parte de una parte de mi profesión. Me he sentido siempre arropado por el cariño de los toreros y de los aficionados, y claro que me venga una cosa así de una persona como Morante de la Puebla, a la que admiro como torero, como nos pasa, yo creo que a la
1: todos
5: mayoría de aficionados, y por supuesto también lo admiro como persona, porque en situaciones difíciles pues ha sabido estar a las 5 de la tarde, como suele decirse. En fin, es una persona que sinceramente le tengo un gran afecto.
1: ¿Cómo fue? No sé si hubo una llamada, se lo encontró, se lo dijo en persona. ¿Cómo fue la comunicación de la intención de Morante?
5: Pues vamos a ver, a mí me lo dijo en persona, pero de una forma totalmente casual, porque yo este verano, por circunstancias distintas, no me he podido mover de Zaragoza porque tenía trabajo. Vamos, el hecho concreto es que había quedado en ir a pasar 3 días a Málaga. Uh-huh. y coincidimos que incluso estaba yo alojado con mi esposa pues en la misma planta que estaba José Antonio.
1: Qué casualidad,
5: entonces,
1: ¿no?
5: Pues yo estaba en la habitación a 1013, que es un número que, vamos, que no es que lo haya, pero no, que no lo, que lo evite, ¿no? Pero que, por ejemplo, en la clínica de mi padre, pues ya pasaba la habitación de la 12 a la 14, ¿no?
1: Sí.
5: Pues me tocó el 13, sí, y él sí, estaba sí. En una próxima, la 8. Vamos, y entonces pues me llamó y me dijo, vamos, y yo dije, bueno, pues claro, ¿qué le voy a decir? No le voy a negar esto. En fin, yo creo que es una generosidad enorme por su parte. El hombre es así, conociéndolo en lo más profundo, es un hombre generoso. Vamos, y yo realmente no tenía armas para poder llevarle la contraria. Yo estoy muy agradecido, y yo creo que lo que quiere reflejar es un poco pues el cariño personal, pero al mismo tiempo a todo lo que ha supuesto pues el tratamiento de las heridas por hasta de todo a lo largo de los años, ¿no? En todos los sitios.
1: Sí, el doctor Crespo, que usted conoce también, bueno, hay grandes referentes, sí, en la medicina taurina, afortunadamente, sí, en este país, sí, decía que las heridas por asta de toro son muy parecidas a una herida de guerra. Uno no sabe qué tipo de herida va con qué tipo de herida va a entrar un torero, qué alcance va a tener y cómo solucionarlo, ¿no? Porque puede ser el cuerpo entero y hay que estar a lo que haya, ¿no? A lo que venga.
5: Sí, es cierto que quizá sean el tipo de este tipo de traumatismos, las heridas por asta de toro, que mejor reflejan en estos momentos las capacidades de un cirujano general de una generación anterior a la mía, vamos a decir. Quiero decir, los hombres que sabían abrir un tórax, un abdomen, tenían los conocimientos suficientes de cirugía vascular, de todas estas cosas, porque en definitiva se sabe cómo se empieza una intervención, pero no sabes las lesiones que te vas a encontrar. Y claro, muchas veces el concepto de urgencia, si tiene sentido, que lo tiene mucho en cirugía, en este caso lo tiene muchísimo más, porque hay heridas que requieren una intervención muy inmediata en la propia enfermería.
1: Claro, Morante de la Puebla le hace usted este monumento, este reconocimiento, que en realidad es un reconocimiento de toda la profesión, de todos los toreros, aunque él, digamos, que encabeza la iniciativa. Claro, y lo hace a lo largo de una trayectoria muy extensa en la que ha tenido usted, doctor, especialmente momentos muy críticos, como atendiendo a toreros, ¿no? Sí. Desde aquella jornada de Ortega Cano en Zaragoza, que fue terrible también, la más conocida, la más mediática, decimos así, es la de Juan José Padilla, Mariano de la Viña, que también yo me acuerdo que estuve con usted cuando yo estaba en televisión allí.
5: En el patio de la antigua clínica Quirón, que era de un hospital nuevo.
1: Sí, ahí señor.
5: Estuvimos hablando
1: y usted
5: me recogió las primeras impresiones.
1: Sí, porque estuvimos haciendo guardia y usted nos atendió muy amablemente cuando salió, ¿no? Y me llegó a decir que Mariano llegó a estar unos segundos muerto.
5: Sí, vamos, yo supe que tenía pulso cuando hice un abordaje retroperitoneal de los vasos, que así se llama el abordaje abdominal, y entonces al llegar a la arteria aorta, pues noté que había latido muy tenue, pero vamos, yo no sabía, cuando empezamos a operar, yo no sabía de verdad si estaba vivo o muerto, es decir, que no sabía si iniciaba un ejercicio de disección o una intervención quirúrgica, las cosas como son, pero creo que en estos casos hay que dar un paso adelante, y así lo hicimos. Afortunadamente, pues las cosas fueron bien.
1: Templanza, ¿no? Por encima de todo, utilizando un símil taurino, ¿no? Templar nervios y sobre todo decir, actuar con rapidez, pero claro, es muy fácil decirlo.
5: Sí. Bueno, yo creo que, en fin, yo he tenido, o tengo que reconocer que tengo la suerte de haber vivido la cirugía en mi casa ya. Mi abuelo fue cirujano de la Plaza de Toros, mi padre, de mi abuelo puedo hablar poco, sé que en el año 15 tuvo que operar una herida por esto que al ir a descabellar Joselito en Zaragoza, que saltó y se le clavó a un espectador en el abdomen, era cuando no había verduguillo. Pero vamos, ya en la época de mi padre, pues mi padre era un cirujano de la propio de aquella época, con los conocimientos, se había formado en París y era en la época de gloria, además, de la cirugía francesa y alemana, en los dos sitios, y para mí era, vamos, verlo operar era una poesía. Yo creo que llega un momento, pues, que la cirugía imprime carácter, vamos, y es que el ambiente que se respiraba en mi casa casi era clorofórmico, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Claro.
5: Yo muchas de las cosas que aprendí de niño, bueno, cuando iba al colegio, pues yo veía que mi padre se ponía un reloj que venía de operar y le preguntaba a papá que habías operado, y a lo mejor me decía pues esto, el otro, vamos, y había muchas cosas que yo llegué a conocerlas pues por una conversación a lo largo de la comida del mediodía. O sea,
1: sí, qué curioso. Y luego su hija también, que ha seguido sus pasos,
5: claro,
1: doctor.
5: Hombre, sí.
1: Es importante decirlo.
5: Y mi hija, por ejemplo, muchas veces operándome recuerda muchos gestos de mi padre, quiero decir, o sea que
1: qué para curioso,
5: mí es otro placer. Sí.
1: Qué curioso y qué bonito a la vez, ¿no?
5: Sí, la realidad es que sí. Mi hija es una cirujana, no lo digo con el afán de padre, que también, pero vamos, pero es brillante. Hemos sabido llevar en la enfermería de Zaragoza, siempre se ha seguido una evolución, de forma que no ha habido una discontinuidad en seguir un ritmo, vamos a decir, del tratamiento lo más académico posible que permiten estas lesiones, pero sabiendo que cada uno tiene que dedicarse a lo que requiere el momento, porque si no sería una anarquía y se pierde mucho tiempo. Y luego, pues, que hoy no cabe la menor duda, más que nunca, que la cuestión no es solo de una persona, es de un equipo. Por ejemplo, no me canso de ponderar a los anestesistas. En el caso de Mariano de la Viña, pues vamos, si no hubiera sido que al mismo tiempo se le intubaba, se le cogía una vía importante, y esto, pues a lo mejor no nos hubiéramos podido, por muy afán quirúrgico que tuviéramos, no nos hubiéramos podido ni mover, ¿no?
1: El percance más serio, doctor, yo sé que se lo han preguntado muchas veces, entiendo, no sé si fue el de Juan José Padilla, más complicado de solucionar.
5: El más complicado, sin lugar a dudas, fue el de Mariano de la Viña, en el sentido, en un contexto, vamos a decir, total. En primer lugar, porque tenía un traumatismo craneoencefálico severo, estuvo en coma como unos 6 días hospitalizado ya en Quirón. Sí. Después tenía una herida en el triángulo de escarpa derecho, otra en la región glútea izquierda que entraba por la escotadura ciática, y la del lado derecho es la primera que abordamos porque producían las dos una intensísima hemorragia y taponamos la posterior. Entonces llegamos a controlar los vasos, con lo cual disminuyó la hemorragia, pero estaba en tal grado de inestabilidad del enfermo que no se le podía ni girar de posición para eso. Y el abordaje anterior me daba un campo muy bueno, pero el aspirador había pasado entre la vejiga y el recto al otro lado. Y entonces, claro, madre, cualquier ejercicio de disección que realizase por allí pues podía haberlo sometido a un déficit neurológico de la pelvis menor que le hubiera condicionado la vida mucho. Entonces, claro. Dios que ilumina cuando más apura estas, pues me vino a la cabeza la posibilidad de hacer radiología intervencionista, con lo cual él se embolizó la arteria que estaba sangrando, que era la arteria ilíaca interna izquierda, a través de un cateterismo con la técnica de Seldinger. Eso lo hicieron ya los radiólogos intervencionistas y afortunadamente pues todo fue bien.
1: Dios ilumina cuando más apurado estás. Esa frase, sí, sí. Esa frase me ha gustado, sí, mucho, doctor. Me ha gustado,
5: bueno,
1: mucho.
5: Pues es así, yo soy creyente, vamos, pero independientemente de eso, hay situaciones en que cómo se me ha podido ocurrir esto. Ahora a mí, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido posible, ¿no? Que lo haya hecho yo, sí, como usted dice.
5: Sí, sí. Sí,
1: bueno,
5: sí.
1: Pues aflora el genio, igual que Morante es un genio haciendo cosas, sí, que nadie, vamos, espera y que nos sigue cautivando. Pues
5: el genio es Morante. Sí,
1: no, usted, sí, también, doctor. Usted es una eminencia y yo no me cansaré de decirlo en cualquier altavoz público que tenga, porque, hombre, la gente también lo tiene que saber, ¿no? Todo el mundo a partir de ahora lo va a saber ya, por los siglos de los siglos, porque usted tendrá un monumento que todo el mundo que se acerque a esa plaza de Zaragoza lo verá. Y preguntarán, los jóvenes preguntarán, ¿quién es este señor, papá? Y dirán, pues uno de los mejores doctores que ha tenido la tauromaquia y la historia de España.
5: Bueno, por lo menos que he hecho lo posible por tratar este tipo de lesiones y que desde luego he sido y soy un gran aficionado a los toros.
1: Eso no me extraña porque yo este año le vi en Málaga, no le pude saludar, pero le vi, le vi y dije, mira, pues además está ahí el doctor con su afición que no cesa.
5: Sí, pues sí, sí.
1: Doctor, que usted lo celebre bien, que usted lo disfrute ese día, que es un día de disfrutar con los suyos, de orgullo absoluto por todo lo que ha hecho, de reconocer la figura tan importante que es la suya y sobre todo de recoger, ¿no?, el cariño de toreros, aficionados, pacientes y en definitiva del mundo entero, que se quita el sombrero ante el doctor Carlos Valcarreres.
5: Pues muchas gracias, Germán. Así procuraremos hacerlo y Dios quiera que sea un día muy bonito para todos.
1: Toda la suerte del mundo, doctor. Se lo digo como se lo dicen a los toreros. Mucha suerte.
5: Sí. Muchas gracias, Germán.
1: Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias.
5: Otro para ustedes.
2: El mundo del bow. A Punt Radio.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claretat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Fronta una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hola, soy Juan Ortega y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa Terra de Bous en A Punt Ràdio.
1: Jo sempre ho dic, no?, que té molt de mèrit que un torero que ha nascut a Triana, que s'ha criat a Còrdoba, que pronuncie tan bé això de Terra de Bous en A Punt Ràdio, eh? Que té molt de mèrit. Vania, tu que eres de València, que eres de la comunitat, evidentment, tu ja ho tens fet, perquè tu parles valencià de tota la vida.
3: Aixina és.
1: Però és de veres que les del Tendido no tenen... No se parla valencià, o sí?
3: No se parla valencià, de fet, avui estic... Me sent super a gust, molt contenta per la primera vegada que estic parlant en valencià de Bous, que no siga en casa, claro. Però claro, les del Tendido, per aplegar a la major gent possible, pues se fan castellà, però ben orgullosa. Jo sempre, des de xicoteta, en casa parlant valencià, en la meva família parlant valencià. Jo soc d'un poble molt xicotet, d'ací de València.
1: Quin poble? Dilo.
3: Jo el dic, Quart de les Valls. Molt bé. Jo soc quartera de sempre. I sempre també, al final, els Bous han sigut part de tot, del poble, els Bous al carrer, de València, la Terreta, sempre. I pues, per a mi és un orgull i al final parlaré castellà en Las del Tendido, però no vaig a deixar de voler a la Terreta i pronunciar això per les redes socials.
1: Clar que sí, tu eres una dona molt jove, estaves escoltant les paraules del doctor Valcarreres i clar, t'has trobat en algunes històries que tu no coneixies i que t'han paregut terrorífiques, no?
3: Efectivament, jo m'estaves mirant la cara i jo estava flipant, sí, sí. Estava amb la boca oberta, perquè clar, són coses que al final jo pense que és un poc la part que no se veu des de la joventut, no? La joventut que està entrant a aquesta afició. És un poc la cara oculta, no? Però és de la cara més important també de la tauromàquia, aquells que salven les vides.
1: Claro, és que és la part més important. Vol dir, per això una correguda de bous, una fira, té un contingut emocional i emotiu molt important, no? Esa litúrgia no és casual i els toreros quan diuen sort diuen això, sort per a que el bou no es lleve la vida. I quan acaba la correguda sempre se diu enhorabona. Sempre diuen ells, enhorabona, no perquè s'hagin tallat orelles o no, no, l'enhorabona és perquè estàs així de nou, no? I perquè continuen caminant, no? Quina humanitat, quina meravella escoltar el doctor Valcarreres. I un detall, Luisma, que ho estàvem parlant abans, fíjate com és la seua ment, la seua memòria, se'n recordava perfectament d'eixa enganxada tan terrible de Mariano de la Viña, de com vam estar jo en este cas fent guàrdia en la clínica, en el pati de l'hospital antic, per a trobar les primeres declaracions del doctor, no? Que és de veres que ens va dir que havia salvat la vida, que continuava endavant, però que se'n recordava el doctor d'eixe moment. Vull dir, això no és normal, però clar, és normal si parlem d'un geni com ell.
4: La veritat que a mi l'entrevista m'ha impactat. Pues, sí que estem acostumats de sentir als doctors, als especialistes de les persones de Bous contar com aborden esta classe d'enganxades, però la forma en com ho ha contat tant a nivell personal com a nivell de la destresa i especificant com se va desenvolupar tot, a mi m'ha impactat i no puc més que estar agraït d'haver-ho sentit en directe i recomanar a tots els aficionats que no es perguen aquesta entrevista.
1: Bueno, ja saben vostès que es poden descarregar també el podcast d'esta casa, tots els programes, si no han pogut escoltar-ho en directe, que jo entenc que és normal, que moltíssima gent ens escolta en el cotxe, perquè és de veres que estàs, a aquestes hores estàs anant o tornant, no? I poses a punt i ahí tens l'actualitat taurina. Bueno, pues també n'hi ha un podcast cada dia, cada programa, que es pot descarregar, que funciona molt bé el podcast en este programa, perquè moltíssima gent també del Bou al Carrer sap que n'hi ha sempre gent d'actualitat i protagonistes. Escolten, descarreguen i poden seguir en contacte allà on vulguen, allà on estiguen, que això és una autèntica meravella. Parlaven de les semifinals, on ara serà la primera parada de les dues semifinals del tercer circuit valencià de Jonegades. Això serà demà, dissabte, dia 8, no? No, dia 5, perdó.
4: Dissabte 5 de setembre.
1: No, el 8 de Raquel en Calasparra, que després parlarem en ella. El dia 5.
4: Dia 5 de setembre, la primera de les semifinals a la plaça de Bous d'Ondara, coneguda com la Xolla Llevantina. Pues, arriben els xoneguers que han demostrat estar en el gran moment per a abordar aquesta fase competitiva.
1: Recorda'm el cartell.
4: El cartell està composat per Simón Andreu, de Chiva, de l'Escola Teoria de València, Marco Polope, de Torrent, també de l'Escola Taronilla de València, que té dos semifinalistes en aquesta primera semifinal, i Samuel Castrejón, que és de Madrid, de l'Escola Taurina de Gillo de les Ventas de Madrid, que va ser el Xoneguer convidat a participar des de fora de la Comunitat Valenciana per part de la Fundació Torre Lídia en aquesta edició. Simón Andreu es va classificar en la xonegada de Vilafranca del CID, i tant Marco Polove com Samuel Castrejón es van classificar en la xonegada de Utiel. En front d'ells, la veritat que fa molta il·lusió perquè és una ramaderia en un gran moment, la ramaderia de Castillejo de Huebra, vale, des del Campo Charro, des de Salamanca, una ramaderia que està lidiant moltes corregudes de bous i espectacles importants. Ja l'any passat va estar en aquest circuit amb una dels encierros pues, més importants de tot el certamen, i segur que fica tot per a que els xoneguers puguen expressar-se este dissabte 5 de setembre a partir de les 6:30 a la plaça de bous d'Ondara.
1: He de dir que els dos xonegues de la Comunitat Valenciana, Polope i Andreu, han estat així, ja, perquè Simón Andreu va ser finalista l'any passat, no? És de veres, va arribar a la final de Villena.
4: Correcte, Simón Andreu, Juan Alberto Torrijos, correcte, Mario Vilau, siguen els finalistes. Se va alçar victoriós Mario Vilau, que està protagonitzant aquest any una
1: gran campanya. No?
4: Gran campanya. He vist ara Mario Vilau que té, soles hi ha 10 dies al llarg del mes de setembre, que no torreja, té 20 vesprades.
1: En setembre,
4: que és una cosa que jo pensé que feia molts anys que no es veia. I tornant al que parlàvem, pues, Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos, després d'un emocionantíssim... com va ser aquell episodi de la final de Villena,
1: la trepidant final de Villena,
4: final de Villena, talla 3 orelles Simón Andreu, 3 orelles Juan Alberto Torrijos i 4 orelles Mario Vilau, que s'alça triomfador. Per l'organització del circuit, la Generalitat i la Fundació Torre Lídia van decidir que Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos tenien que tornar a tindre la seva oportunitat, i ahí estan en el circuit d'aquesta edició de l'any 2026.
1: Que està molt bé. L'altra semifinal serà en el GMSI, serà el dia 19 o 18 de 19, no?
4: Dissabte 19 de setembre, que és pues la primera de totes les xonegades que composen la setmana de bous del GMSI. És el primer dissabte, el primer cap de setmana, i ahí en aquest cas lidiaran xones de la ramaderia de Fermín Bórquez, és a dir, les dos ramaderies de les semifinals són de procedència Murube, com a curiositat tenen hasta inclús la mateixa divisa, grana i verda. I en aquesta semifinal serà el torn de Javier Cuartero.
1: Molt bé, l'Alacantí.
4: L'Alacantí, que va triomfar en la Fira de Fogueres, sí, amb moltíssima força, junt amb Ian Bermejo, de l'Escola Teoria de Castelló, que va debutar en cavalls en el festeig de Vilafranca del Cid, on talla 4 orelles, que és el rècord de lo que més s'ha tallat ara mateix en una xonegada del circuit valencià de novillades de les classificatòries, i completarà el cartell Alberto Donaire, que es va classificar en la xonegada de Vinaròs de la fase classificatòria.
1: Dos grans semifinals, dos grans moments que viurem també amb molta passió, evidentment, i que farem un seguiment molt important perquè és el futur dels toreros de la nostra comunitat. Evidentment, d'aquestes semifinals, camí a la gran final, que de nou se farà en Villena, que ja està anunciada, i que... Bueno, pues mirant el nivell dels participants, segur que serà, si no trepidant, molt, molt pareguda, molt pareguda. Estem tenint avui un programa en clau més juvenil, i és de veres, Lluís Maria Garrido és un jove empresari que ja hem vist com està al capdavant d'aixes semifinals del circuit valencià de Jonegades, també és empresari i apoderat, i Ivania Gómez, que està al capdavant d'aixe compte de l'As del Tendido, parlant de dones i parlant de joventut. És de veres que la joventut, i Lluís, tu com a empresari veus, saps, està tornant a Rogles i està fent que, per exemple, antigues places de bous que estaven una miqueta deixades, com per exemple Almeria, que tenien unes entrades molt pobres, per exemple, en esta passada fira, 3 corregudes i les 3 s'ha omplit la plaça. I això és, evidentment, també perquè la gent jove està anant als bous.
4: Correcte, la veritat és que lo de que la joventut està anant als bous és una tendència, ja no és una notícia, és una tendència que està sostinguda al llarg d'aquestes últimes temporades. Nosaltres en les nostres places, principalment en les places capital de província que gestionem, com són les places d'Alacant, de Toledo o de Ciudad Real, on podem disposar de tota una base de dades i estadístiques que ens permetís analitzar pues, tot el que passa a les places i el perfil de venda, ja duguem estos anys observant, no?, i treballant en pos d'una tendència que fa que si les empreses fiquen les ferramentes i les eines disponibles per a que els joves puguen sentir-se amb l'atracció i la il·lusió que té que despertar en ells la festa dels bous, la resposta està clara. I
1: però s'ha d'educar també als joves, no?
4: Oh, correcte, hem de ficar les ferramentes per a que tant a nivell de màrqueting com a nivell d'entrades, descomptes, d'arribar a d'ells, i després també se fa tot un treball.
1: I de respecte també als toreros?
4: Bueno, esperem que estiga sempre inclòs, no?
1: Hauria de ser així. A vegades no es complís. Jo crec que també tenim tots la responsabilitat, tots, empresaris, mitjans de comunicació, influencers, de dir que els joves, que el món del bou és molt complicat, que una vesprada de bous té molta simbologia, tota aquesta litúrgia, i que el torero mereix respecte sempre, sempre,
4: sempre,
1: independentment del que faça, no? Això ja, pues després de cadascú ho vas a casa, si no vol, pues que no torne a pagar per a veure un torero, no? Però el respecte sempre en la plaça. Suposa que, Vania, tu també tens reps, comentaris en el teu perfil, en el teu compte, les del tendido, a vegades més complicats, no? Sí, dime.
3: Sí, molt, molt, però en lo que estàveu comentant, sí que és de veres que al final un pilar fundamental en este món és el respecte també a lo que està passant, a la gent protagonista, i és algo que sempre, si s'educa i se parla de tauromàquia, és algo que s'ha d'incloure sempre. Jo també és algo de lo que parlo, i d'educació taurina. I claro, parlant d'estos temes de la tauromàquia en una red social, tens el alcanç de moltíssima gent, i tant de la gent que li agrada com de la gent que no li agrada, però a més la que no li agrada, que no respeta. Entonces se reben comentaris de tot tipus, i cada dia.
1: I eso que Instagram és la xarxa amable.
3: No te dic,
1: de més, però bueno, sí. Però és de veure. Bueno, anem a escoltar una miqueta de música que li agrada molt a Luis Magarrido, que jo ho sé, que estava ahí dient, bueno, i quin tema posarà Germà Estela avui, no? Que sabes que sempre s'agrada música espanyola. Això és de veres, eh? Bueno, pues ahí está, sí, que está sonante, que te agrada molt. Tu eres molt jove, a lo millor no el coneixes, segurament. Però bueno, a mi és un tema que m'agrada molt, i d'un autor que, d'un grup especialment, que m'agrada moltíssim, no? Bueno, heu parlat de Salamanca, del Campo Charro. Anem a Salamanca de Siano Res, perquè n'hi ha una joneguera, una jove torera, es diu Raquel Martín, que té molt a guanyar, que té molt a superar, perquè s'enfrontarà per primera vegada en la història a un bou jonec, en este cas, de Miura, eh? Bueno, pues ahí no m'escoltarà, ahí está.
2: Terra de Bous, amb Germà Estela, a Punt Ràdio.

0: Parra, que es una gran oportunidad, que además, Raquel, anunciar que es la primera vez que una mujer va a estoquear un ejemplar de Miura, pues es de alguna manera también entrar en la historia. Así que te deseo toda la suerte del mundo, que te encuentres bien, francamente bien, que entiendas las complicaciones del novillo y sobre todo que salga reforzada de ese paso por la Feria de Calasparra.
1: Eso es lo que espero yo también. Y bueno, poco más que decir, que muchísimas gracias por acordaros de mí y que Raquel Martínez está para torear.
0: Sí, señor. Hay aquí un empresario joven, por cierto, Raquel, que se llama Luis María Garrido, que es empresario sobre todo en la parte de la Comunidad Valenciana, pero él no tiene fronteras. Yo no sé, Raquel Martín, le has echado el ojo también, ¿no, Luisma?
2: Raquel, buenas tardes. Cuando me ha dicho Germán que estaba en la entrevista, digo, pues no puedo más que aprovechar para desearle suerte, mucho ánimo, porque la historia está para escribirla y nadie va a quitar ahí que haya un capítulo, que haya un renglón que lleve tu nombre con lo que vas a hacer el próximo 8 de septiembre. Así que de corazón te deseo todo lo mejor.
1: Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
0: Y Raquel dirá, ya Luisma, pero algún contrato que me caiga también, ¿no? Después de Calasparra también. Oye, que pídelo, Raquel, pídeselo, que estás aquí, aprovecha la oportunidad. Bueno, ahora en serio, Raquel, que muchas gracias por atendernos, mucha suerte, sé que estás entrenando mucho para esa cita del día 8 en Calasparra, que vaya todo muy bien y que volvamos a hablar con un triunfo grande en tus manos.
1: Ojalá que sí, Dios te oiga.
0: Gracias,
1: un abrazo,
0: Raquel.
1: Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Raquel. Y ahora anema a saber qué pasa en el Bou al Carrer, ¿no? Venga, anema.
3: El Bou al Carrer en Apunt Radio.
0: Aires va a presentar la nova temporada d'esta casa de la ràdio, en esta casa la ràdio pública valenciana, evidentment també Terra de Bous està inclòs en la graella, no podia ser d'una altra manera, i Dani Meseguer, que és vicepresident de la Federació Valenciana de Penyes de Bou al Carrer de la Comunitat Valenciana, va estar també en eixa presentació. Ahir, Dani, molt bona vesprada, es va presentar la temporada nova de la ràdio i tu tens també pues, tot el que arriba en este cap de setmana i en setembre, no? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Germán. Què tal, com esteu? Pues sí, la veritat és que comença la temporada taurina en setembre, este mes, i setembre és un mes molt taurí, i és un mes en el que n'hi ha pobles molt importants i referents en la Comunitat Valenciana. I sí que el deber és que me perdonen, és de mes, però m'agradaria destacar pues, Pusol, Segorbe i Villarreal. Al final en Pusol es el día gran, el 7 de septiembre, y pues es un referente en el calendario de la Comunidad Valenciana. Después, pues, ¿qué te vas a decir de Segorbe? La capital de l'Alpalància, sí, en les seues tradicionals entrades de bous i cavalls. La gent és una cita que no es poden perdre, perquè a més de les entrades de bous i cavalls, pues és tot lo que n'hi ha en Segorbe ixa setmana. Està la Feria del Jamón, abans de l'entrada es fa la Rialé, per la vesprà se fa el concurs de ganaderies més antic de la Comunitat Valenciana, que ja va per, si no m'enganye, crec que és la 41a edició. Uh-huh. O sigui que Segorbe a nivell taurí la setmana que ve és una setmana que no pots fallar. I després està Villarreal, que Villarreal pues fa este dissabte fa un encierro de bous i rís de la campana a les 10 del matí, i com a novetat este any pues torna el concurs de ganaderies, i crec que són pues tres pobles referents que comencen les seues festes ara en setembre.
0: Això del que parlem del cap de setmana, però com m'has dit, setembre ve carregat, carregadíssim de celebracions i de cites ineludibles. Bueno, pues jo t'emplace ja per a que ens contes detalladament el que arribarà cada cap de setmana i per què no també, quan tu vulguis a un protagonista que vinga així, que ens ho conte en primera persona, si te pareix bé, que jo crec que és la millor manera de donar a conèixer tot el que se fa, no només a les grans fires, com sempre diem, Dani, sinó també en les nostres arrels al Bou al Carrer.
4: Correcte. Pues no tingues ninguna duda que això farem.
0: Gràcies, Dani. Un abraç molt fort, eh?
4: Un abraç.
0: Gràcies, Daniel Meseguer. Bueno, pues no tenim temps per a més. Se n'anem, ha sigut un plaer. Ha vingut el programa avui carregat, però bueno, de veres que sí, Vania, gràcies, eh?
5: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: Has pujat a la xarxa això, no?
5: Està tot preparat.
0: Perfecte. Lluís Maria Garrido, gràcies de nou. Demà ja saben que aquesta semifinal se retransmet en directe per Apunt, per la televisió, des d'Ondara.
2: Correcte. Estem preparats tant per a la semifinal d'Ondara com per a la resta d'espectacles taurins que tenim l'empresa aquest intens primer cap de setmana de setembre.
0: Tauro Management.
2: Correcte.
0: Bueno, doncs ahí apunten bé que és una empresa que donarà molt de parar i molts titulars. Gràcies a tots, se n'anem. Ha sigut un plaer. Fins ací el nostre xicotet homenatge als bous de la nostra comunitat, en Terra de Bous. Adeu.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu. Torna la paraula, la transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Viu la música, sent A Punt Ràdio.

0: Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Apunt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia, tota la vesprada, tot el matí. Ja sabeu que des d'esta setmana està anunciada, encara no comença, però està anunciada una nova programació de cara a esta temporada i bueno, pues, ja sabeu que tindreu opció d'estar connectats a la ràdio des de les 6 del matí fins a la 1:30 de la matinada. Així que no serà per programes, no serà per graella, no serà per opcions tant informatives, culturals, d'esport, d'entreteniment, de tot tipus de programes que arriben a esta nova graella, a esta nova temporada d'Apunt Ràdio, en una imatge renovada, en sintonies renovades, però en un 90 minuts que continua de la mateixa manera i un punt a punt que també ho fa en esta temporada que ja has començat, però ja sabeu que les coses bueno, pues, se presenten en setembre i és per això que esta setmana li donarem la benvinguda a altres programes també a esta graella de la ràdio de tots, de Apunt Ràdio, on li donem la bona nit a tots els que estan escoltant a l'altre costat de la ràdio i els recordem que ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el 90 minuts, bueno, pues teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram, en 90 Minuts Ràdio i en WhatsApp, en el 69 42 18 01, i ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en les nostres xarxes socials, en els nostres canals, que en el dia d'avui és: què et sembla la protesta de no entrar a Mestalla fins els primers 19 minuts el diumenge contra el Barça? Què et sembla esta protesta? No és la primera vegada que s'intenta o s'aplica. No és, evidentment, la primera volta que l'afició i part, gran part de l'afició, prefereix sacrificar un partit o minuts d'un partit i tot el que envolta a la prèvia, a la rebuda de l'equip, a eixa tradició. No és la primera vegada que la gent prefereix això, no fer-ho, per a no entrar en senyal de protesta, per a que la imatge, quan comença el partit, siga d'un Mestalla no buit, perquè és impossible, però mig buit, o amb una imatge que no és a la que estem acostumats. Vull te fer aquesta pregunta, i és que novament la gent, en esta vegada per iniciativa de la grada d'animació de la Curva Nord, bueno, pues ha decidit esta manera de protestar durant la prèvia del partit i durant els primers 19 minuts. Lo que sí és segur és que no n'hi haurà animació, i han convidat a la resta de l'estadi de Mestalla a que no entren a l'estadi, a que entren a partir del minut 19, i ese minut en el que ja des de fa anys es canta allò de Lingo Home, de Peter Betellà. I, bueno, pues, ha arribat en la jornada 4, que habitualment, bueno, pues, és una jornada en la que no han donat temps a passar moltes coses, a que la gent se calfe, a que la gent pense que, bueno, pues, té que protestar o que fer aquestes manifestacions, però en aquesta temporada ha arribat en la jornada 4 perquè me puxe a el carro de Salva Folgado quan deia allò de que la temporada passada no ha acabat, sinó que portem 4 jornades més de la 25-26. No és la jornada 4, seria la jornada 42, en aquest cas, de la temporada passada, perquè l'ambient és el mateix, els protagonistes són els mateixos i la situació sembla, encara que és pronte, que no ha canviat. Així que avui vos fem ixa pregunta: què vos ha paregut? Què vos pareix? Aneu a participar? Crec que n'hi ha molta participació en xarxes respecte a esta qüestió, i després tindrem temps per a escoltar i llegir les opinions dels nostres oients en el Opino de Què, ja en temps de tertúlia. Però bé, és el que avui volem ficar damunt la taula en un divendres 4 de setembre en el que ja està tancat el mercat, en el que el diumenge comença, jo crec que ja, almenys fins al mercat d'hivern, una recta, una retaïla, un calendari de partits en els que estan els que estan i són els que són. La plantilla del València és la que n'hi ha. El entrenador és el que hi ha. I anem a veure, perquè evidentment no ha començat de la millor manera. I davant el Barça, la sensació que n'hi ha, després parlarem en temps de tertúlia, és que no serà fàcil això de guanyar, com va passar la temporada passada, això sí, en una jornada en la que el Barça ja no se jugava res, en la que el Barça ja venia de ser campió de Lliga i el València se jugava encara molt en la classificació. És la pregunta de d'avui, és el tema d'avui, és l'assumpte del que anem a parlar, però també hi ha moltes coses més que comentar. Acaba de finalitzar esta jornada 4, el primer partit d'esta jornada 4. En sorpresa, ha guanyat el Betis 1-0 al Real Madrid. Acaba de finalitzar ese partit en Álvaro Valles parant-li un penal a Kylian Mbappé, abans anul·lant-li el gol de l'empat, això sí, un golàs espectacular de xilena de Carlos Espí. Però el gol de Parrot li val al Betis per a doblegar al Real Madrid de Mourinho en la Cartuja. Així que el Betis de Pellegrini, que li guanya 1-0 al Real Madrid en la primera divisió. En la segona divisió, esta vesprada, Las Palmas 0, Leganés 0. I en primera federació, després li preguntaré a Carlos Urrutia com ha anat ixe partit per als nostres, per al Villarreal B, que ha guanyat 2-1 al Algeciras. I respecte al bàsquet, començat el Mundial Femení de Bàsquet en representació taronja, representació de València Bàsquet, avui en victòria 83-53 davant Alemanya. Una autèntica pallissa, la de la selecció espanyola femenina, que demà té que enfrontar-se a Mali en un partit que vos contarem en la sintonia del punt a punt. Així que, en tot això, i a les 11:09, arrenquem este 90 minuts.
1: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Escoltes 90 minuts.

0: 11 minuts i anem a arrencar en els assumptes del dia en esta sintonia de l'equip A. Jo tinc per així el fènix particular d'este 90 minuts, que és Carlos Urrutia. Què tal? Com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. I tu, què tal?
0: Molt bé, molt bé. En ganes de, bueno, pues, un nou cap de setmana. En el
1: això
0: que...
1: del fènix no ho tens que contar, eh?
0: Bueno, després te contaré perquè pense que encaixes més en fènix que en altre personatge.
1: Ah, que és un personatge fènix.
0: Sí,
1: recordes, fènix,
0: sí, de l'equip A. Bueno, en un cap de setmana en el que tenen que passar moltes coses, sí, per als equips valencians.
1: Ja han passat i tenen que passar moltes més.
0: Sí, durant la setmana també han passat moltes coses. Ara després parlarem de Ron Garley i de les seues paraules. Però bé, sobre el València, bueno, pues el diumenge a les 4 i quart està previst que arrenqui aquest partit davant el Barça en una última hora de l'entrenament, que és que Rioja no ha entrenat amb el grup, tampoc Guido, ni Copete, ni De Haas, que són els que estan lesionats, ni els de llarga durada, com és el cas de Diego López i de Sergi Canós, i els que sí que apunten, Carlos, entrarà en la llista són Fulquier, que ja va estar en Coruña, i Van Obelen, que durant la setmana, bueno, pues ha superat unes molèsties en el turmell. Però la principal novetat, Carlos, seria que entra Rioja en la llista de convocats.
1: I sobretot tenint en compte que Sadik en principi no té que estar.
0: No, moltes setmanes.
1: Per la qual cosa, Hugo Duro és...
0: I els que sí que apunten, Carlos, entrarà en la llista són Fulquier, que ja va estar en Coruña, i Van Obelen, que durant la setmana, bueno, pues ha superat unes molèsties en el turmell. Però la principal novetat, Carlos, seria que entra Rioja en la llista de convocats.
1: I sobretot tenint en compte que...

0: o en un canut, o no sé, què podran o què s'hauran
1: de fer. Després ho debatim, però, clar, està la carta d'en Juma, també. La carta d'en Juma, que ell vol ser nou, i vol jugar de nou, i a començar la temporada jugant de nou. Jo penso que sense Sadik pues guanya possibilitats, eh?
0: Me parece molt bé que vulga, però que jugui un poquet bé.
1: Bueno, que marque gols, no? Que seria també lo seu. Això sobre la convocatòria, sobre l'entrenament de avui, demà tindrem oportunitat de conèixer els últims detalls, perquè n'hi haurà l'última sessió abans del partit davant el Barça. També parlarà Carlos Corberán a partir de la 1:30 del migdia. Le podreu escoltar en directe en el punt a punt de demà. I, bueno, pues, el que sí que va a parlar, i jo crec que tindrem temps de debatir-ho, però vull que, bueno, destacar una de les coses de les que pense que no s'ha parlat molt de Ron Garley i la seva roda de premsa. No és perquè li fera jo la pregunta, no té res a veure, sinó perquè escoltant-la després, de lo que em vaig adonar és que Ron, poc més, falta saber si ho complirà. De moment no està complint moltes coses, però sí que es va comprometre a eixir més sovint a parlar. Deia això de...
0: I tu, bueno, t'ho creus?
1: No, de moment no, de moment no. Perquè també va dir que parlaria al final de la temporada i no va parlar. També va dir que anava a fer un fitxatge en la direcció esportiva, i l'altre dia va dir que, com soy río, voy y vuelvo cuando quiero, i que pot canviar de opinió. I, bueno, pues jo pense que serà difícil, ¿no? Pero es lo que le vas a preguntar, y ahí dije, oye, que no sabía que queríais verme tanto por aquí, no tengo problema en salir más de vez en cuando. Yo creo que això és notícia, si ho complís, això és notícia. Y saps lo que també me va a extrañar, que le vas a preguntar si estava previst que vinguera aquí a Tlim, y això no va a contestar.
0: Perquè no ho sap.
1: O sí que ho sap i no ho volen dir.
0: O no ho sap ni el propi Kiat Lim ni Peter, perquè van improvisant.
1: Tenim sospites de que Kiat Lim pot vindre a València pròximament.
0: Pues ja veurem. Si és aixina i si ve, per a què? Perquè recordem,
1: clar,
0: que també...
1: Clar, la pregunta també.
0: Clar, Peter Lim, el pare, l'amo, també va vindre a veure les obres farà un mes, cosa aixina.
1: Sí, sí, sí.
0: Sense anunciar la visita ni res. La pregunta sempre és la mateixa, que l'han fet en lo de Corberán. Després de les hores que han passat, després de la roda de premsa de Ron Gurley, me pots dir, Salva, a quantes persones, inclou aficionats i periodistes, que estiguen a favor del que ha dit Gurley?
1: Te diria que zero.
0: Pues ja està.
1: Mai se pot dir
0: pues
1: zero.
0: Ja està, unanimitat, no?
1: Mai se pot dir
0: i
1: ja, zero.
0: I fem la d'això, la broma que fem sempre. Si n'hi ha algú que estiga d'acord li pega el que ha dit, que mos cride ràpidament, que volem,
1: sí,
0: escoltar-lo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, per favor. Sí. I el clavem en la tertúlia, eh?
0: Sí, el tema.
1: Si n'hi ha algú que estiga d'acord, pot entrar en directe en la tertúlia. Sobre la manifestació de diumenge, que són altres dels assumptes del dia, Carlos, què és el que penses? La Curva Nord ha anunciat que va a protestar este diumenge als voltants de l'estadi de Mestalla, en eixa València-Barça, des de la prèvia fins al minut 19, sense entrar a l'estadi, i han convidat a la resta de aficionats a que facin el mateix. A més, la plataforma Libertat VCF ha dit que va a donar suport a esta iniciativa contra Meriton, contra la gestió de Peter Lim, que volen estar tots units, que volen buidar almenys durant 10 minuts l'estadi de Mestalla, i bueno, pues, si no era prou, esta setmana també les paraules de Mario Alberto Kempes, en les que ha dit que, bueno, pues, que la solució, encara que li fa mal dir-ho, no? Seria,
0: sí, sí,
1: o bé no anar a Mestalla o bé no traure l'abonament.
0: Però el passi ja s'ho ha tret tot el món, ¿vale?
1: No, vale, este any ja no arribem. Ja, i era impossible perquè és l'últim any de Mestalla.
0: I, bueno, això n'hi ha que voreu.
1: Bueno, ¿vale? Sí, sobre el paper.
0: Això n'hi ha que... No, és que és veritat.
1: Sí, sobre el paper.
0: A vore, ojalà.
1: Tens raó.
0: De ver, però n'hi ha que vore, que t'entreguen les claus en temps i forma. Però jo entenc perfectament l'afició, vull dir. Això no és que és un càstig, però si l'afició el que més voldria és fer una rebuda bona al València en la prèvia d'un València-Barça. Però, clar, aquestes dues jornades primeres han servit per dir que ens han donat tot l'estiu de marxa i ja hem seguit anant al camp. I és el mateix que l'any passat, vull dir. És que plou sobre mullat, vull dir. És que és el que n'hi ha. I ho entenc perfectament. Entenc el que diu Kempes, entenc el que diu la Curva Nord. I sobretot, Llibertat Valencianista, que és Llibertat, la gent que siga lliure i el que vulguen

0: entrar des del minut zero que ningú li diga res.
1: No, no, clar que no.
0: Que no començarem el rotllet eixe d'Esquirol, que tu no apolses, no, que cada un faci el que vulgui, que per això n'hi ha llibertat.
1: Això sobre el València, anem a repassar la resta de l'actualitat i els temes del dia que ens han deixat la resta d'equips valencians. En quant al Llevant, que juga el diumenge a les 6:30 davant del Màlaga, avui és notícia, Xavi Grande, el Llevant i Xavi Grande han separat els seus camins després d'una trajectòria marcada per la formació del jugador en la Pedrera Granota, la seva arribada al primer equip, el seu debut en la Lliga. L'any passat va estar a Portugal i avui el Club Granota ha anunciat un acord per a donar-li la carta de llibertat i, per tant, el lateral dret és agent lliure en el mercat per a firmar en qualsevol altre club. I avui anunciaven també en el Llevant una novetat respecte a l'himne, i és que l'Estadi Ciutat de València serà l'escenari el dimecres que ve, el 9 de setembre, a les 7 hores de la presentació oficial dels nous arranjaments de l'himne del Llevant per una orquestra sinfònica. És un treball que deia el mateix comunicat, ha realitzat el reconegut compositor i director d'orquestra i abonat llevantinista Vicente Martínez Alpuente. Així que, bueno, pues el dimecres que ve se podrà estrenar aquesta novetat en l'himne del Llevant. Respecte al Villarreal, juga demà a les 9 de la nit davant el Deport de la Coruña i anem a escoltar lo que deia avui en roda de premsa Íñigo Pérez sobre el Deport.
2: Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo, ya es un equipo que seguía en segunda división, conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Como dices, han hecho un mercado importante, están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros jugadores que vienen con la ilusión, como hablamos el día de Santander, de empezar en una nueva categoría, que ese impulso prácticamente es incomparable. Un partido complejo, un partido muy difícil, que domina en varias fases. Mañana, además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
1: Les paraules d'Íñigo Pérez, que evidentment, i després parlem en tertúlia, però ja comença a estar obligat el Villarreal a guanyar. És el primer partit en casa.
0: Que per cert, Íñigo Pérez estava avui a la llotja del Ministeri de sí. La Ciutat Esportiva José Manuel Llorenza, veient al filial.
1: Bueno, és que tira molt de pedrera el Villarreal, sí, i evidentment este que coneixen. I precisament per a la prèvia, per a conèixer tots els detalls, saludem al company Xavi Mata. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Salva. Demà el Villarreal debuta a les 9 de la nit davant dels seus a la Ceràmica després de les reformes patides aquest estiu i de jugar tres partits fora de casa. Este serà el primer davant del Depor damunt l'equip que ha sigut, diguem, el principal protagonista d'este mercat d'estiu. Avui ha parlat Íñigo Pérez i ha confirmat la baixa de Juan Foyt, una baixa sensible que ja va eixir de molèsties de l'últim partit, i a més també no ha confirmat si hi haurà rotacions. El tècnic està pensant si rotar demà o si rotar ja el partit de Champions contra el Borussia Dortmund del pròxim dimarts. El tècnic està content, creu que han fet un bon paper fora de casa, creu que han jugat bé, però és de veres que els punts no diuen el mateix. Tres partits, tan sols dos punts i la derrota en Vitoria, la veritat que va ser prou dura. A partir d'ahir, demà s'espera un camp, bueno, pues igual no al màxim, però ser el retorn, perquè hi ha que recordar que estem en festes de Villarreal, festes de la Mare de Gràcia, i la gent està al carrer, està a les penyes, i bueno, pues serà un dia complicat per acudir a l'estadi, però bueno, igualment s'espera una bona entrada ja per a també rebre i ser sobres i rebre pues, els nous jugadors i el nou tècnic. Així que demà a les 9, davant del Deport de Coruña, s'esperen algunes rotacions, el tècnic no ha confirmat, però el Villarreal jo crec que ja està obligat a guanyar si vol ser de bon peu i anar tranquil al partit de Champions.
1: Gràcies, Xavi. Demà estarem pendents del partit del Villarreal, que per suposat els oferirem en la sintonia del punt a punt i en la veu de Carlos Urrutia en aquest partit davant el Depor. Però també tenim que parlar de l'Elche, que jugarà el dilluns, no el diumenge, sinó el dilluns a les 9:30 de la nit contra la Reial Societat. I avui, en quant a notícia de l'equip Franja Verd, és que ha estat presentat el lateral esquerre israelià Roy Revivo, sobre este jugador ha parlat el director general Pedro Esquinoca del Club Franja Verd i definia de la següent manera el fitxatge al nou lateral esquerre.
4: un jugador de 23 años que es internacional con Israel, que como digo, con su corta edad, creo que tiene unos números increíbles en cuanto a disponibilidad. Un jugador que viene de jugar más de 50 partidos en la temporada pasada, únicamente en lo que tiene que ver con Liga Doméstica. Y ya no solo a nivel de disponibilidad, sino también en cuanto a datos, un jugador que es de posición lateral izquierdo, que tenga tantos goles y asistencia, bueno, es un dato que nos llamó poderosamente la atención, independientemente de lo que es Roy con su juego en sí. Así que la realidad es que muy contento, sobre todo porque era un jugador que nos habíamos trazado como prioritario al inicio del mercado. Es cierto que no fueron negociaciones fáciles, pero creo que entre todos, entre el convencimiento del jugador, el convencimiento de los agentes y la calma que han podido transmitir todas las partes, se ha podido llegar a un acuerdo y creo que tenemos que estar muy contentos porque Roy es un jugador que ha rechazado numerosas ofertas para poder estar acá hoy con nosotros, para poder sumarse a este proyecto.
1: Bueno, pues així definia Pedro Esquinoca, el nou lateral esquerre de l'Elche, a Roy Revivo, l'israelià, que a partir d'avui pues, ja està en companyia dels seus companys de vestidor, treballant per a defendre la samarreta franja verde l'Elche. I respecte al Castelló, el diumenge a les 6:30 enfronta a l'Albacete i avui, demà parlarà Pablo Hernández, però avui ha parlat el jugador Diego Barri, que parlaba de la segunda manera del rival, del Albacete.
5: Sensaciones que sí, mi sensación es que por ahí puede ir un poco el guión del partido. Es verdad que a nosotros pues seguramente nos viene mejor, como hemos visto durante toda la temporada pasada y bueno, y también esta temporada, los partidos un poco más abiertos, como lo fue el del otro día, en el que los rivales pues te proponen un partido más de tú a tú. Pero bueno, tenemos que saber también enfrentarnos a todos los estilos y es verdad que nosotros trabajamos durante la semana para poder enfrentarnos a, bueno, pues para vernos en todas las situaciones, ¿no? Y si sabemos que puede ir por ahí los tiros del partido, pues sí que enfocamos un poco los entrenamientos a paliar esos puntos fuertes, ¿no? que puede tener el rival en este caso y yo creo que lo estamos haciendo bien y confío en que el equipo el domingo pues sea reconocible y ya te digo, y podamos plantear que el partido pueda salir como tal y como lo queremos plantear.
1: Això en la segona divisió, un dels equips que representa la Comunitat Valenciana, com és el cas del Castelló. Demà escoltarem a Pablo Hernández i també a José Luis Gual en eixa prèvia del partit de diumenge, però demà juga a les 9 de la nit l'Eldense, un Eldense, Carlos, que té que arrencar, però clar, no ha tingut un calendari fàcil. Demà juga davant el Mallorca en casa i així parlava del calendari i en la prèvia del Mallorca, Claudio Barragán.
6: Este va a ser el cuarto partido contra equipos que bueno, pues históricamente son el Leganés hace 4 días que estaba en primera, el Cádiz más de lo mismo, la Almería pues más de lo mismo y el Club Deportivo Mallorca pues bueno, la temporada pasada estaba en primera con un buen equipo y seguramente que el objetivo será el subir de categoría. Pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que del rival, independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
1: Te preocupa com ha començat la temporada el Dense, no?
0: Perquè... Me preocupa que no tinguin nivell per a jugar en segona divisió. Més de la meitat, sobretot en la línia de darrere, en la línia de defensa.
1: Que és
0: on, no n'hi ha nivell.
1: On se té que fer fort l'equip.
0: Clar. Jo crec que el treball podria ser fet millor des de la direcció esportiva. És un equip, clar, que té entusiasme, intensitat i dinamisme i té coses
1: boniques
0: en atac.
1: I un bon entrenador.
0: I té un molt bon entrenador. Però... I te dic una cosa, i és a mi el vull molt a Claudio, no sé si és tan bon entrenador per a segona divisió com per a primera res, perquè són contextes diferents, no, i no vol dir que siguin, si sigui més adequat o no més adequat, però sobretot quan el compromís i la intensitat és màxima, però no n'hi ha nivell, pues no n'hi ha nivell.
1: Ferramentes, no?
0: Clar, el que vull jo és que el Lense, com siga, encara que siga plorant, se puga salvar, però no ho és fàcil.
1: Seria...
0: M'agradaria enganyar-me.
1: Seria una notícia increïble per a esta temporada, mantindre, no? Com estem parlant a tots els equips valencians en l'èlit, en este cas al Castelló, a l'Eldense en segona, bueno, que... per què no, que poguera pujar alguno més. Però de la prèvia del partit anem a saludar perquè ens conte tots els detalls i l'última hora. Álvaro Molina, què tal, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, companys. Què tal? Després del tancament de mercat de fitxatges que va ser molt mogut per al conjunt blaugrana, amb Juan Larios, lateral esquerre, com última incorporació, l'Eldense ja es centra al 100% en aquest partit de demà, on tractarà de buscar la seva primera victòria després d'un inici amb dos derrotes, un empat algo dubitatiu, però això sí, donant molt bona imatge. Davant tindrà un dels cocos de la categoria, equip que va descendir de primera, que ha fet un equip per tornar a aquesta màxima competició espanyola, el Mallorca de Luis García, que ha arrencat amb dos victòries, una derrota i amb una plantilla de màxima garantia, malgrat aquestes vendes necessàries que ha hagut de fer com jugadors com Muriqui, Samu Costa, però que sí que compta amb Arnau Tenas, Raillo, Toni Lato, Pablo Torre, en definitiva, un equip fet per estar dalt en la classificació. Fins demà no sabrem qui són els convocats, però segurament Claudio Barragán ja pugui comptar amb algun dels nou fitxatges, com Waldo Rubio, per exemple, que és també un dels cridats a ser important en la plantilla, i veurem si ja torna a estar disponible Pau Cabanes després de perdre's els últims partits per lesió. Com diem, demà dissabte a les 21 hores i en directe en el Punta Punta Punt Ràdio, nova jornada, jornada número 4, en directe el Dense Mallorca.
1: El viurem en el Punt a Punt i en la veu d'Álvaro Molina. Gràcies, company. I baixem un escaló, anem a la primera federació, perquè diumenge jugarà l'Hèrcules a les 6:15 davant l'Atlético Madrileño de Fernando Torres, i Carlos, avui el Villarreal B de David Albelda li ha guanyat 2-1 a l'Algeciras. No sé si patint molt o poc.
0: Patint un poquet, més del que seria just. A mi no m'agrada gens miqueta que no haguera guanyat avui el Villarreal, perquè se m'ha merescut, ha jugat molt més, però clar, jugant davant d'un Algeciras, que és el clàssic i mític equip de segona B, jugadors de 30 i pico anys,
1: sí,
0: que estan alguns grossos, però que peguen unes galtades tremendes, tremendes.
1: Veterans del Vietnam, no?
0: Però no ha segut molt ni se ha deixat intimidar l'equip de David Albelda, que avui estava sancionat, no ha pogut estar a la banqueta. Carlos García és un davanter que porta 3 gols en 2 partits i que a mi m'agrada moltíssim. M'agraden moltes coses que té el Villarreal B. El gol final 2-1 ha sigut de bona fe, després que empatarà el Algeciras de penal, però la veritat és que ha sigut just un arbitratge espantós, horrorós, en moltes tonteries, accions de VAR quan no calia, i 11 minuts de test afegit a la fi.
1: El clàssic, no?, de primera federació.
0: Una cosa tremenda, però sí, però no estava justificat. De tota manera, t'he dit que l'important és que dos partits, dos victòries, està dalt. No podrà guanyar, clar, que perquè és el futbol, tots els partits el filial del Villarreal salva, però les sensacions que tenen són bones. Putxen, no putxen, facen playoff o no facen playoff, perquè l'important és que cada volta nutrix d'una manera més eficient i més realista al primer equip.
1: Bueno, pues en els gols de Albert García i de César Bonafé ha guanyat el Villarreal B 2-1 a l'Algeciras. I respecte a altres esports, ara ja estàvem parlant de futbol, però també tenim que parlar de bàsquet, perquè, bueno, pues ha començat el Mundial Femení, ho ha fet de la millor manera, però abans en l'equip masculí este matí s'ha presentat a TJ Shorts, el fitxatge estrella d'este estiu en València Bàsquet, el que, bueno, pues està cridat a ser el substitut, no? O un poc el que porte, no?, el timó de l'equip després de la marxa de Jan Montero, de Branco Badio, i avui TJ Shorts deia lo següent.
8: I'm super happy to be here, super excited to get to know you guys, get to know my teammates. You see a few of them here that have came to support. But yeah, I'm very excited to be here. Can't wait to get onto the court and hopefully we can really put on another show this season and have some fun.
1: Bueno, bàsicament ha dit que està molt content d'estar en València, de conèixer els seus nous companys, de que té moltes ganes de que comenci la temporada i de divertir-se, i de divertir a la gent esta temporada. Així que jo crec que en TJ Shorts, avui presentat ja com a nou jugador en eixer dorsal 0 en València Bàsquet, anem a passar-ho bé esta temporada. Això respecte als xics, respecte a les xiques, bueno, pues ha començat el Mundial en victòria contundent, 83-53 davant Alemanya, i n'hi ha quatre representants de València Bàsquet, com són Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flores i Elena Puello. Demà n'hi ha partit davant Mali, així que anem a escoltar primer a un segon eix de cadascuna de les jugadores de València Bàsquet, de Raquel, d'Elena, d'Alicia i d'Elena Puello, i després escoltem també a Miguel Méndez, el tècnic, el seleccionador de la Espanya femenina de bàsquet. Així que primer escoltem a les jugadores taronja d'esta selecció espanyola.
9: Sobre todo ilusión y ganas. Yo creo que fue difícil no quedarnos sin jugar ese Mundial de Sydney para todas, así que bueno, pues yo creo que con muchas ganas y con mucha ilusión.
10: Yo la verdad que estoy bastante ilusionada. Sí, es verdad que tengo el run run ese, ¿no? Previo de las primeras veces, mi primer Mundial y con la absoluta, creo que va a ser una experiencia inolvidable, con muchas ganas. Pero bueno, que sé que va a ser un momento importante en mi vida y a ver qué tal se da.
11: La verdad que es un poco la guinda para mí personalmente a un año. Estoy súper contenta y todavía creo que no me lo creo muy bien.
12: Me imagino la vuelta con una copa. Me la imagino pues con la medalla de oro. Yo siempre, ya lo dije el verano pasado, soñamos con oro. Creo que España siempre aspira a eso. Y bueno, iremos pasito a pasito, partido a partido. Quien tengamos enfrente habrá que ir a por él, nos da igual quién sea. Y bueno, creo que pues ojalá que pueda acabar así.
1: Esta última en parlar era Elena Puello, en esa ilusió i ambició que té la selecció espanyola. Demà tindrà una nova oportunitat per a aconseguir una victòria davant Mali, i també analitzava de la següent manera i parlava sobre Mali el seleccionador Miguel Méndez.
13: Mali, por lo menos para nosotros, vamos a venir a jugar con Mali con 18 horas de diferencia respecto al partido anterior, y vienen con Sika Kone, que es una jugadora estrella en nuestra liga, una jugadora que es MVP todas las semanas en nuestra liga. Yo no daría nada por descontado, porque yo creo que cada partido va a ser una guerra, y yo entiendo que estos son tópicos que decimos los entrenadores y que no gustan, pero yo creo que va a ser así. Esto es un Mundial y seguramente el partido de mañana es muy muy difícil, porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo, y eso habrá que mantenerlo durante el campeonato.
1: Bueno, pues això respecte al bàsquet femení. També sobre el futbol femení, hem de recordar que bueno, pues, el València femení s'enfronta al Madrid Club de Futbol, i la prèvia ens la porta la que serà comentarista d'ixe encontre. El narrarà Luis Urrutia, el comentarà Paula Lerín, que ens porta ixa prèvia. Paula, què tal, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit, companys. Demà no és un dia més per al València femení, perquè torna la Lliga F a l'estadi Antonio Puchades de Paterna, en un partit contra el Madrid Club de Futbol Femení que viurem en el punt a punt. Les jugadores de Miquel Crespo buscaran la primera victòria del curs després de la derrota davant l'Alavés, l'altre recent ascendit, a Mendizorroza, per 2-0, i ho faran amb la il·lusió de tornar a la seua casa davant la seua gent que va acompanyar l'equip la passada temporada a Primera Federació. Serà un partit complicat perquè les de Sánchez Vera venen de guanyar al Granada per 3-1 i estan en la part d'alta de la classificació, però l'equip està amb moltes ganes de donar la millor versió. A més, Miquel Crespo recupera tres jugadores importants, com Pauleta Sancho, Carol Marín i Gemma Climent, tres de les cinc baixes que tenia el València en la primera jornada. Així que, amb tres efectius més, tractaran de buscar la primera victòria i nosaltres esperem contar-la en el punt a punt.
1: Així serà. Així que gràcies, Paula, i esperem que bueno, pues, trobi la reacció a casa el València femení. Abans de fer una pausa i anar ja en temps de tertúlia, Carlos, tenim una bona notícia d'última hora respecte al tenis. Estàvem pendents de Carlitos Alcaraz.
0: Ha guanyat.
1: Ja és Don Carlos, no?
0: Sí, no, la veritat és que el comeback, de la reparació després de tants mesos lesionat, uh-huh, és sempre molt, molt delicada, però ho està fent de molt bé. De moment té 3 partits, 3 victòries en autoritat, tot i tindre que perdre una mànega, un set davant de Faria en la ronda, uh-huh, anterior, però en esta, que és la de 32 de final...
1: Ara ja està en 8ens, no?
0: Ara està en 8ens, li espera Tommy Paul, que no és poca cosa, uh-huh, però avui ha guanyat el xinès Yadong Wu per 6-3, 6-4 i 6-1. La veritat és que molt bé Alcaraz.
1: Bueno, pues en eixa tercera ronda, en este últim gran slam de la temporada. Anem a fer una pausa, al tornar anem en temps de debat, d'anàlisi i de tertúlia.
15: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
16: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
17: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
18: La alineació perfecta del punt a punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

Començarem escoltant la banda guanyadora de la secció lliure, que va ser la Lithuanian Symphony Wind Orchestra de Lituània, que va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb un total de 219 punts. La formació va obrir la seva participació amb Four Forces de la compositora lituana Cibuokle Martinaitytė com a obra d'escalfament. Esta obra va ser composta en 2022 i va ser un encàrrec de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra. Es va estrenar el 10 de novembre de 2022 dins del Festival Baltic Music Days a Kaunas, sota la direcció de Karolis Variakojis, el mateix director que la va dirigir així al certamen de València. La compositora pren com a punt de partida un concepte de la física, les quatre forces fonamentals de la natura, responsables del funcionament de l'univers. Cada moviment representa musicalment una de les forces. El primer, la gravetat. El segon, la força electromagnètica. El tercer, força nuclear feble. I el quart, força nuclear forta. Nosaltres sols anem a escoltar el primer moviment, Gravity, la gravetat. Doncs anem a escoltar-la ja.

Per a la compositora, la intenció no era descriure científicament aquestes forces, sinó transformar-les en experiències sonores. Acabem d'escoltar el primer moviment, Gravity, de l'obra Four Forces de Thibaucle Martiaitité. Després de l'obra de Calfament, la Lithuanian Symphony Wind Orchestra afrontava una de les grans partitures del repertori contemporani per a banda, Gave Up This Day, de David Maslanka. Composta l'any 2005, esta sinfonia breu, en dos moviments, és una de les obres més interpretades del compositor nord-americà. El seu títol es remet immediatament al Pare Nostre, però la seva inspiració naix de la filosofia budista i, en concret, de les reflexions del monjo vietnamita Thich Nhat Hanh sobre la importància de viure el present en plena consciència. El primer moviment, moderat, slow, es convida a un viatge interior amb una música de gran profunditat emocional, plena de sinceritat i bellesa tímbrica. El segon, Very Fast, és tot el contrari, un desplegament d'energia, virtuosisme i força expressiva que exigeix el màxim nivell de tota la banda. Doncs ja és hora d'escoltar Gave Up This Day.

Esta obra que acabem d'escoltar sintetitza a la perfecció l'univers sonor de David Maslanka, una música intensa, espiritual i profundament humana que 20 anys després de la seva estrena continua emocionant músics i públic d'arreu del món. Acabem d'escoltar Guy at This Day. La participació de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra va concloure amb l'obra Blue Sides, una de les obres més populars de Frank Ticelli i una autèntica referència del repertori contemporani per a la banda. Composta en 1996, la partitura és un homenatge al blues i al jazz que el compositor va descobrir durant la seva joventut a l'entorn de New Orleans. Però, com ell mateix explica, no es tracta d'un blues convencional, sinó d'una obra simfònica que incorpora el seu llenguatge, els seus ritmes, les seues harmonies i el seu color sonor per a crear una música absolutament personal. Al llarg dels 10 minuts que dura l'obra, Ticelli ens ofereix un recorregut ple de contrastos, passatges d'una energia desbordant, conviuen amb una secció central intimista que evoca l'atmosfera dels antics clubs de jazz. El protagonisme del clarinet amb un solo inspirat en el llegendari Benny Goodman i la brillant escriptura per als metalls condueix l'obra fins a un final espectacular. Anem a escoltar ja Blue Sides.

Una peça vibrant, plena de color i de vitalitat, que posa a prova la qualitat i la versatilitat de qualsevol banda sinfònica. Acabem d'escoltar Blue Sage de Frank Ticelli. I fins ací la intervenció de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra, guanyadora de la secció lliure del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, celebrat el passat mes de juliol. I a partir d'ara, continuem en esta edició especial de Fent Banda, escoltant la banda guanyadora de la tercera secció d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que va ser l'Orquestra Fiati Maria di Custonaci, que va guanyar amb una puntuació de 220,5 punts que li va valdre el primer premi amb la menció d'honor. L'Orquestra Fiati Maria di Custonaci d'Itàlia, dirigida per Alessandro Vinci, una banda amb una sòlida trajectòria dins del panorama bandístic italià. La formació va iniciar la seva actuació amb Sibigliana, d'Adolfo Di Genso, com a obra de calfament. Sibigliana és una marxa sinfònica i aquestes marxes formen part de la gran tradició bandística italiana. Junt del caràcter estrictament militar, són obres concebudes per al concert, en què la melodia, el color orquestral i l'equilibri sonor es converteix en els grans protagonistes. Una Sibigliana, Di Genso, combina l'elegància de les línies melòdiques amb una escriptura brillant i plena de contrastos, oferint a totes les seccions de la banda l'oportunitat de lluir les seues qualitats. No és estrany, per tant, que moltes formacions italianes la trien com a part carta de presentació en els grans certàmens internacionals, com el d'este. Així que escoltem ja Sibigliana.

Sibigliana és una obra breu, però d'una gran exigència interpretativa, que va permetre a la banda italiana mostrar des dels primers compassos la qualitat del seu so. I continuem amb una de les grans protagonistes d'esta edició del certamen, l'obra obligada de la secció tercera. Es tracta d'Assur, de la compositora valenciana Sara Galiana, una suite sinfònica inspirada en la novel·la homònima de l'escriptor gallec Francisco Narla. La partitura trasllada a la música una història ambientada en les incursions vikingues a Galícia del segle X, vista a través dels ulls d'Assur, un xiquet de 12 anys que després de l'atac del poble emprendrà un llarg viatge a la recerca de la seva família. La compositora combina un llenguatge contemporani amb evocacions del folklore celta per construir un relat ple d'aventura, emoció i contrastos. L'obra s'articula en tres moviments. L'obertura ens presenta el protagonista, el seu poble i la relació amb el seu inseparable llop, Furco. El segon moviment, The Normans, ens situa en els instants previs a la invasió normanda. Finalment, Il Duara ens condueix cap al desenllaç de la història, un final emocionant que simbolitza el retorn a casa i la recuperació de les arrels. Escoltem ja Assur, de Sara Galiana, l'obra obligada de la secció tercera per l'orquestra Fiati Maria di Custonaci, sota la batuta del mestre Alessandro Vinci.

0: A Massur, Sara Galiana demostra la seva experiència en el camp de la música audiovisual. I ara farem una breu pausa i tornem de seguida. No se'n vagin, que seguim escoltant la banda guanyadora de la tercera secció d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan arriba el cap de setmana, mereix la pena escoltar la ràdio.
2: De fet, esta setmana tindrem a Due Dinoi. El dissabte, Paco Pòlit. El diumenge, Gemma Pallà. Parlarem amb ell sobre els seus programes i esperem traure'ls algo de salseo.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges al matí, amb Donís Salvador. Et quedes amb nosaltres? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Bon dia a totes les persones que a partir d'ara s'incorporen a esta edició especial de Fem Banda. Com ja he dit a l'inici del programa, avui i demà els oferirem les actuacions de les bandes guanyadores de la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Una magnífica oportunitat per a reviure alguns dels moments més brillants d'esta gran cita amb la música de banda. Continuem amb l'orquestra Fiat i Maria di Custinacci d'Itàlia, dirigida pel mestre Alessandro Vinci, formació que es va proclamar guanyadora de la tercera secció en obtindre el primer premi amb menció d'honor. Arriba el moment d'escoltar l'obra lliure que van interpretar en este certamen, Lexicon of the Gods, del compositor nord-americà Rossano Galante. Composta l'any 2023, esta suite sinfònica està inspirada en la mitologia grega i es convida a viatjar fins a l'antiga Grècia a través de tres figures emblemàtiques. Galante no pretén contar els mites de manera literal, sinó recrear l'essència, el caràcter i l'emoció mitjançant una música d'una enorme capacitat evocadora. El primer moviment, Perseus, es trasllada a la llegendària lluita entre Perseus i la Medusa. Segon moviment, Fendos de Spirit of Grief, representa l'espírit del dolor i del dol. La partitura culmina amb el tercer moviment, Zeus, God of the Sky and the Thunder, una música imponent dedicada al sobirà de l'Olimp. Com és habitual, en Rossano Galante, la música destaca per les seues melodies amples i expressives, unes harmonies lluminoses i una orquestració molt cinematogràfica que captiva des del primer compàs. Doncs, anem a escoltar ja Lexicon of the Gods.

Amb esta magnífica interpretació, l'orquestra Fiat i Maria SS di Custinacci, dirigida per Alessandro Vinci, va obtindre 220,5 punts i es va proclamar guanyadora de la tercera secció de la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I anem amb el nostre recorregut per les bandes guanyadores d'esta 138è edició internacional de bandes de música Ciutat de València. Ara li toca el torn a la segona secció. I anem a escoltar a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que va ser la guanyadora amb el primer premi i menció d'honor amb 215,5 punts, una formació que va oferir una actuació de gran nivell i que va saber captivar tant el jurat com el públic, tot sota la batuta del seu director, Bram Snijkers. La banda va obrir la seva participació amb el pasdoble Vicenta la Xavera, de Fran Amado Vera, com a obra de calfament. El pasdoble està dedicat a Vicenta la Xavera, una veïna de Xelva, molt vinculada, ella i la seva família, a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. Doncs anem a escoltar-lo ja.

Gran pas doble. Musicalment, és un pas doble de concert, brillant i elegant, amb una melodia molt cantable i una instrumentació que dona protagonisme tant a les fustes com als metalls. Acabem d'escoltar el pas doble Vicenta La Chavera, del compositor Fran Amado Vera. Després del pas doble d'escalfament, arriba el moment d'escoltar la peça obligada de la segona secció d'este 138è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Es tracta de Leyendas del Bosque, una composició del músic i compositor saguntí Enrique Cárcel Villalba, saxofonista de la Banda Simfònica Municipal de València i autor d'un extens catàleg d'obres per a banda. Leyendas del Bosque és una obra programàtica, estructurada en tres moviments, que ens convida a endinsar-nos en un bosc ple de vida, misteri i fantasia, on cada moviment descriu una història diferent. El primer, el despertar de les almes, dibuixa l'alba en un bosc màgic. El segon moviment, criatures fantàstiques, canvia completament l'atmosfera. La música s'esdevé més àgil, viva i juganera, evocant una desfilada d'éssers fantàstics entre els arbres. L'obra conclou en el reino oculto, que descriu el descobriment d'una civilització amagada al cor del bosc. Una obra plena d'imatges sonores, contrastos i color orquestral que va ser acollida com obra obligada de la segona secció, posant a prova tant la qualitat tècnica com la capacitat expressiva de totes les bandes participants. Escoltem ja a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, sota la direcció de Bram Sniekers, interpretar Leyendas del Bosque d'Enrique Cárcel Villalba.

Gran interpretació de Leyendas del Bosque per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. I seguim escoltant la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que en esta ocasió no van a interpretar l'obra lliure d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, per motius relacionats amb els drets d'autor, d'àudio i d'imatge de l'editorial. En concret es tractava de l'obra Reboi, que és la que van interpretar en el certamen. Degut a este motiu, escoltarem l'obra lliure que la formació va interpretar en el 44 certamen de bandes de música de la Comunitat Valenciana l'any 2024. L'obra s'anomena Les Trois Nues Notes du Japon, del compositor japonès Toshio Mashima. Les Trois Nues du Japon va ser escrita l'any 2001 per a banda sinfònica i està inspirada en diferents paisatges, tradicions i elements de la cultura japonesa. La suite està formada per tres moviments. El primer, la dance du gri, evoca la dansa de les grues japoneses i el seu ritual de festeig. El segon, la rivière en Gine, es transporta a un paisatge hivernal tranquil i delicat, mentre que el tercer, la fête du feu, es porta fins als tradicionals festivals japonesos amb tota la força dels seus ritmes i la seva percussió. Una obra de gran riquesa tímbrica i contrastos és que Mashima combina molt bé els elements de la música tradicional japonesa amb el llenguatge de la música occidental. Aneu a escoltar un viatge sonor pel Japó que ens ofereix tres imatges molt diferents, però igualment evocadores d'este país. Doncs escoltem ja Les Trois Nues du Japon per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, dirigida pel mestre Bram Sniekers.

Espectacular la interpretació d'esta obra, Les Trois Anneaux du Japon, interpretada per la banda Santa Cecília de Chelsea. I escoltant esta banda i esta obra, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en uns minutets i seguirem escoltant la primera secció d'este 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
2: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza.
0: Tot el que és important per a tu o és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Són les 9.
4: A Punt. Notícies.
3: Hola, molt bon dia, com estan? És dissabte 5 de setembre, primer cap de setmana del mes, amb temperatures d'estiu, amb calor, molta calor. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Iniciem este primer cap de setmana del mes de setembre i ho fem amb temperatures de ple estiu. Temperatures que avui de nou tornaran a estar entre els 29 i els 33-34 graus en punts del litoral, amb una humitat alta i sensació de basca. Hi ha temperatures que superaran els 35 graus a les comarques d'interior. De fet, fins i tot en punts del prelitoral de València i l'interior sud de Castelló podran superar-se els 36 i 37 graus. És per això que tenim avisos actius nivell groc. Avui no s'espera que arribem a les temperatures tan elevades com en la jornada d'ahir, quan es van superar els 41 en punts de l'interior, però sí que valors entre els 34 i 38 graus podrien registrar-se. Aspecte del cel, núvols mitjancials, pols en suspensió, un aspecte del cel més blanquinós en tota la jornada, núvols que aniran cobrint el cel i que passaran des de l'interior cap al litoral sense deixar precipitacions. Aquestes nuvolositat i aquestes temperatures continuaran també la jornada de demà. S'alviren canvis a partir del dimecres de la pròxima setmana, quan podrien baixar les temperatures, però de moment este cap de setmana, temperatures de ple d'estiu, molta precaució amb aquestes temperatures màximes, perquè en les zones d'interior estaran entre els 36 i els 40 graus.
3: El govern d'Espanya aprova la reforma del finançament autonòmic amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries. El ministre d'Hisenda qualifica l'acord històric després de 17 anys amb un model obsolet. La proposta, això sí, s'ha de debatre ara i votar-se al Congrés perquè entre en vigor. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
6: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
3: Però el president de la Generalitat, Pérez Llorca, assegura que no beneficia el finançament de valencianes i valencians.
7: Si verdaderament hagués hagut voluntat de negociació per part del govern d'Espanya, primer, no haver impactat el sistema de finançament en un separatista, i en segon lloc, si hagués hagut voluntat, com diu el ministre Arcadi, haver acceptat alguna al·legació. No hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes.
3: I en el dia que fa 37 de la crisi migratòria a Ceuta, la jutgessa de l'Audiència Nacional, que investiga l'entrada massiva d'immigrants i ha disposat de tots els informes per a decidir si obri una investigació penal. Un dels documents elaborat per la Guàrdia Civil analitza les comunicacions prèvies a l'arribada de més de 70.000 persones i, segons aquest informe, no es podia preveure la magnitud del que va passar. Mentre avança la investigació, a Ceuta hi ha convocada una altra manifestació per a este migdia. I avui acaba la campanya electoral a l'Alta Saxònia, Alemanya, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya té té moltes possibilitats de governar. Els últims sondejos situen este partit fregant la majoria absoluta amb 20 punts d'avantatge sobre els democristians. Si és així, demà l'extrema dreta tornaria al poder per primera vegada en democràcia 80 anys després de la caiguda de Hitler, el candidat d'este partit.
8: Hallo, herzlich willkommen in Halberstadt!
3: El va qualificar com l'home més perillós per a Alemanya la revista Der Spiegel, un partit que promet reescriure la història i deportacions massives d'immigrants. El canceller Merz, l'excancellera Merkel o fins i tot el Deutsche Bank alerten dels riscos per a la principal potència europea. Avui, les protestes acompanyaran el tancament de campanya. I en els esports parlem de futbol i de primera divisió. Arribem a la quarta jornada i avui a les 9 a la Ceràmica estrena del Villarreal a casa contra el Deportivo. Els groguets encara no coneixen la victòria i s'hi explica el tècnic Íñigo Pérez com han d'afrontar el partit.
9: Nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
3: Juan Foyt és baixa per molestes musculars i Logan Costa apunta com a recanvi en l'eix de la defensa. D'altra banda, nit en primera, Betis 1, Real Madrid 0. En segona divisió, també a les 9, el Pepi Comat, el Deportivo, el Dense, rep el Mallorca. I pel que fa a la primera federació, a nit el Villarreal B va superar per 2-1 l'Algesires. I acabem en tenis. Carlos Alcaraz està en els vuitens de final de la US Open després de derrotar el xinès Gu Yibin en 3 sets en la tercera ronda. I és tot de moment. Tornem amb més informació a les 10.
0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
10: I després d'escoltar les últimes notícies, seguim el programa d'avui dedicat a les bandes guanyadores de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I ara és el torn de la primera secció, en la qual la guanyadora va ser la banda sinfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca de Portugal, dirigida per Paolo Martins. La formació va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb una puntuació de 373 punts gràcies a una actuació de gran qualitat que li va valdre la màxima puntuació del jurat. La banda va obrir la seva actuació amb l'obra d'escalfament O Carteiro, d'Agostino Martins, en el l'arranjament de Teo Aparicio Barberán. Es tracta d'una peça de caràcter brillant i enèrgic, concebuda com una excel·lent obra d'obertura, amb un llenguatge directe i una escriptura molt afectiva per a banda. Combina ritmes vius, melodies expressives i una orquestració plena de color. El títol, que en portuguès significa el carter, evoca el moviment constant i el dinamisme d'este personatge, aspectes que es reflecteix en una música àgil, plena de vitalitat i amb un ritme gairebé ininterromput. La seva estructura breu i el seu caràcter festiu la converteixen en una peça ideal per iniciar un concert, ja que permet a la banda mostrar des del primer moment la qualitat del seu so, la precisió rítmica i l'equilibri entre les diferents seccions. Doncs anem a escoltar ja O Carteiro.

una obra molt acertada com a carta de presentació en un certamen. Acabem d'escoltar O Carteiro. I seguim avançant en este programa especial dedicat a les bandes guanyadores del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Ara és el moment de descobrir l'obra obligada de la primera secció, Arlequín, del compositor i saxofonista malagueny Ernesto Aurignac. Inspirada en el popular personatge de la comèdia de l'arte italiana, l'obra converteix l'Arlequí en una metàfora de la vida mateixa, un personatge que oscil·la constantment entre la rialla i la tristesa, entre l'èxit i el fracàs, entre la llum de l'escenari i la solitud del darrere del teló. Aurignac plasma esta dualitat amb un llenguatge musical molt personal, en el qual conviuen influències del jazz, l'impressionisme francès, l'expressionisme i la música contemporània. L'obra s'articula en 5 moviments. Després d'una introducció, una brillant fanfàrria i plena d'energia, es transporta immediatament a l'ambient circense. En Hola, Don Benetó, l'Arlequí fa la seva entrada en escena amb una música viva i teatral. El tercer moviment, Tragèdia i Fantasia, es porta al camerino, on apareix la cara més humana i vulnerable del protagonista. Amb Hipocondria i Redempció, el personatge inicia un viatge interior que el condueix cap a la superació. Finalment, l'última part, Comèdia Final, recupera l'espírit festiu i espectacular del començament, culminant en un desenllaç brillant que tanca esta història tragicòmica amb una gran explosió de color i energia. Jo crec que ja és el moment d'escoltar esta peça, interpretada per la banda sinfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, sota la batuta del mestre Paulo Martins.

Amb Arlequín, Ernesto Aurinac ha creat una obra d'una enorme riquesa tímbrica i una gran exigència tècnica, que desafia tant els músics com el director. Una composició que converteix el personatge del pallasso en un símbol de la condició humana i que precisament per la seva qualitat artística i el seu impacte musical ha estat escollida com a obra obligada de la primera secció del certamen. I arribem al final del programa amb l'obra lliure que va portar la banda sinfònica Sociasau Recreativa i Musical Amigos de Branca fins al triomf en la primera secció del certamen, Las hijas de Eris, del compositor valencià Luis Serrano Alarcón. Es tracta d'una de les composicions més ambicioses del seu catàleg, inspirada en la mitologia grega. Pren com a protagonista Eris, la deessa de la discòrdia, i les seues filles, símbols dels conflictes que acompanyen la humanitat. Però l'objectiu del compositor no és simplement contar una llegenda. Al contrari, utilitza este relat mitològic com una metàfora per reflexionar sobre la guerra, la violència, la manipulació, la indiferència davant el sofriment humà. El mateix Serrano Alarcón explica que esta música no pretén ser bella ni entretinguda, sinó convidar l'oient a mirar de cara una realitat sovint incòmoda. L'obra està dividida en tres moviments: Amfilogies, la disputa, que representa l'enfrontament provocat per la intolerància i la confrontació d'idees; Pseudea, la mentida, una denúncia de la manipulació de la veritat com a origen de molts conflictes; i Macas, la batalla, que culmina el relat amb tota la cruesa i la destrucció de la guerra. Al llarg de la partitura, la força de la banda, els grans contrastos dinàmics i una escriptura d'enorme exigència tècnica creen un discurs musical intens, dramàtic i profundament expressiu. Doncs anem a escoltar ja Las hijas de Eris, del compositor Luis Alarcón.

Brutal la interpretació que estem escoltant. No m'atrevis ni a respirar. Estem escoltant Les cejas de Eris del compositor Luis Alarcón i interpretada per la banda sinfònica Associação Recreativa i Musical Amigos da Branca sota la batuta del mestre Paolo Martins. I escoltant aquesta peça posem el punt final del programa d'avui dedicat a les bandes guanyadores de la 138 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Moltes gràcies per estar ahí cada cap de setmana escoltant-nos. Però tornem demà amb la secció d'honor. No falteu. Fins demà. Adéu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
2: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A la costera, 101.5.
3: Són les 10.
4: Apunt. Notícies.
3: És el primer cap de setmana de setembre, però les temperatures són d'estiu. Avís groc per altes temperatures en el litoral de València i l'interior de Castelló. Calor, molta calor. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Iniciem este primer cap de setmana del mes de setembre i ho fem amb temperatures de ple estiu, temperatures que avui de nou tornaran a estar entre els 29 i els 33-34 graus en punts del litoral, amb una humitat alta i sensació de basca, i amb temperatures que superaran els 35 graus a les comarques d'interior. De fet, fins i tot en punts del prelitoral de València i l'interior sud de Castelló podran superar-se els 36 i 37 graus. És per això que tenim avisos actius nivell groc. Avui no s'espera que arribem a les temperatures tan elevades com en la jornada d'ahir, quan es van superar els 41 en punts de l'interior, però sí que valors entre els 34 i 38 graus podrien registrar-se. Aspecte del cel, núvols mitjancials, pols en suspensió, un aspecte del cel més blanquinós en tota la jornada, núvols que aniran cobrint el cel i que passaran des de l'interior cap al litoral sense deixar precipitacions. Aquesta nuvolositat i aquestes temperatures continuaran també la jornada de demà. S'alviren canvis a partir del dimecres de la pròxima setmana, quan podrien baixar les temperatures, però de moment este cap de setmana, temperatures de ple d'estiu, molta precaució amb aquestes temperatures màximes, perquè en les zones d'interior estaran entre els 36 i els 40 graus.
3: Als successos, el jutge ha acordat presó provisional sense fiança per als pares del bebè de 18 mesos, les restes del qual van ser trobades en el domicili familiar de Santa Bàrbara a Tarragona. El jutge ha acordat també suspendre la pàtria potestat als pares, que tenen 3 fills més. Els Mossos d'Esquadra van trobar dijous les restes del xiquet en l'habitatge on residia la família, després que l'avi en denunciara la desaparició. Els pares del menut van ser detinguts dimecres al matí per la Policia Nacional a l'estat del nord de València. La parella va arribar a Tarragona des de Castelló de la Plana, d'on és el pare de la família. D'altra banda, el govern d'Espanya ha aprovat la reforma de finançament autonòmic amb la plantada de Madrid i l'únic suport de Catalunya i les Canàries. El ministre d'Hisenda ha qualificat l'acord històric després de 17 anys amb un model obsolet. La proposta, això sí, s'ha de debatre ara i votar-se al Congrés perquè entre en vigor. Arcadi España, ministre d'Hisenda.
6: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
3: El president de la Generalitat, Pérez Llorca, assegura que no beneficia el finançament de valencianes i valencians.
7: Si verdaderament hi hagués hagut voluntat de negociació per part del govern d'Espanya, primer, no haver impactat el sistema de finançament en un separatista, i en segon lloc, si hi hagués voluntat, com diu el ministre Arcadi, haver acceptat alguna al·legació. No hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes.
3: Eixim de la Comunitat Valenciana en el dia que fa 37 de la crisi migratòria a Ceuta, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva d'immigrants ja disposa de tots els informes per a decidir si obre una investigació penal. Un dels documents elaborat per la Guàrdia Civil analitza les comunicacions prèvies a l'arribada de més de 70.000 persones. Segons aquest informe, AM no es podia preveure la magnitud del que va passar. Mentre avança la investigació, a Ceuta hi ha convocada una altra manifestació per a este migdia. I a Alemanya, avui acaba la campanya electoral d'Alta Sajonia, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya té moltes possibilitats de governar. Els últims sondejos situen este partit fregant la majoria absoluta, amb 20 punts d'avantatge sobre els democristians. Si és així, l'extrema dreta tornaria al poder per primera vegada en democràcia, 80 anys després de la caiguda de Hitler. El candidat d'este partit...
8: Hallo, herzlich willkommen in Halberstadt!
3: El va qualificar com l'home més perillós per a Alemanya la revista Der Spiegel, un partit que promet reescriure la història i deportacions massives d'immigrants. El canciller Merz, l'excancellera Merkel o fins i tot el Deutsche Bank alerten dels riscos per a la principal potència europea. Avui les protestes acompanyaran el tancament de la campanya. I en els esports parlem de futbol i de primera divisió. Arribem a la quarta jornada i avui a les 9 a la Ceràmica estrena del Villarreal en casa contra el Deportivo. Els groguets encara no coneixen la victòria. Així explica el tècnic Íñigo Pérez com han d'afrontar el partit.
9: Nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
3: D'altra banda, nit en primera, Betis 1, Real Madrid 0. En segona divisió, també a les 9, el Pepico Amat, el Deportivo Eldense, rep al Mallorca. I pel que fa a la primera federació, a nit el Villarreal B va superar per 2-1 l'Algeciras. Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 11.
0: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Montràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Primer programa de la tercera temporada, així no m'agrada, ja primer programa i ajustar-se el micro just quan estic parlant, perquè antes no hi havia temps. Molt bé. Pablo Fernández, com estàs?
1: Estem perfectes.
0: Per
1: estem
0: al·lusions.
1: Fora de cobertura, per al·lusions, el micro sense voler, se n'ha anat, l'ha agarrat, ha fet soroll i així estem.
0: Molt bé.
1: Fora de cobertura.
0: Fa el metge en taura, molt bé. Molt bé, Pablo.
1: Se ven i le ven.
0: Manuel Andrés Tarpico, com estàs?
2: Pues estic de meravella, de meravella. Mira, que bonico és el nou logotip.
0: La nova imatge de Punt Ràdio.
2: De Punt Ràdio.
0: De veritat que sí, eh?
2: És una meravella.
0: La presentació l'altre dia, tot l'equip, que de veritat
2: va ser xulíssim, eh?
0: Sí.
2: Va ser xulíssim.
0: Sí, absolutament. Sí. Promet molt esta nova temporada.
2: Este
0: nou curs. Jota González, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Donis. Ya estamos aquí de nuevo. Ha llegado septiembre, casi sin darnos cuenta, por favor. ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Cómo ha volado agosto, por favor?
0: Arribat setembre, i tornem al cole. Hi ha gent que aprofita per a tornar al gym. A tres decidissin es començar una dieta. N'hi ha qui s'apunta a anglès, qui promet no gastar tant, dormir més, organitzar-se millor. I en acabant estem nosaltres, que hem decidit tornar a fer ràdio. Per tercera temporada. Amics, bon dia, benvinguts a Punt Ràdio, benvinguts a una nova temporada de Fora de Cobertura. Teníem tot l'estiu per a pensar com tornar i en acabant de moltes reunions, moltes idees, hores de treball i alguna que altra discussió absolutament imprescindible, hem arribat a una conclusió. Si una cosa funciona, lo millor és no tocar-la massa. I si no és que tornem en més històries, en més convidats, en més música, més actualitat i en aquesta manera tan nostra de mirar lo que passa ahí fora, perquè les coses poden contar-se de moltes maneres i esta és la nostra. Sumar-hi i comencem. En el dia d'avui, dissabte 5 de setembre de 2026, començarem parlant en Tamara. Atenció, que Tamara arriba a l'Olimpia el pròxim dia 15. No podíem deixar de parlar en ella, per supost, de fer que estiguera en tots els oients de Fora de Cobertura. Parlarem de la megaconstrucció de 5.000 milions d'euros que busca replicar la gravetat de la Lluna. Quasi res porta al diari, Pablo Fernández.
1: Així és, una megaconstrucció increïble que anem a donar detalls i atenció perquè anem a descobrir coses importants referent a això.
0: Llistat de festes curioses de la Comunitat Valenciana, J. González. Tens
3: sí,
0: preparades?
3: Sí, però aquí estan preparades, Anís.
0: Parlem de cine, d'aventures, Manuel Andrés Tarapico.
2: Sí, senyor, d'aventures de buscar tesors, eh?
0: Ojo.
2: Aventures de buscar tesors, perquè és un subgènere dins del gènere de...
0: Igual donaràs alguna pista per a si hi ha algun tesor per a si amagat.
2: Sí, no, així n'hi ha un tesor i eres tu.
0: Ai,
2: no,
0: de veritat.
2: Saps el que te vull dir?
0: Sí, senyor. Quines coses més boniques, diu este home.
2: Ai.
0: Parlarem del Pla Valencià del dia en Paco Gallego i tindrem a Majo Jimeno de Mamás en Acción. En acabant de l'informatiu de les 11, com és habitual, parlarem de Salseo Viral. Tindrem el nostre convidat especial, ell és Paco Polit, el presentador, copresentador de Punt a Punt i també d'Esport Base, que estrena programa en la nova temporada. Tenim el Museu Millennial, rànquing com és habitual i notícies absurdes i surrealistes per arribar a les 12, moment en el que una volta més de nou esta temporada donarem pas a Punt en tota la informació deportiva de la Comunitat Valenciana. Són les 10 i 11 i estem en Fora de Cobertura.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Donís Salvador i l'equip de Fora de Cobertura. Parlem ara amb Pablo Fernández perquè aquestes megaconstruccions que a voltes són inclús arribant a ser surrealistes.
2: Surrealistes, i pareix que mai millor dir d'altre planeta, perquè parlem d'una megaconstrucció, òbviament, d'altre planeta. Parlem d'una megaconstrucció que pot donar molt que parlar, però no sé si serà en Espanya. Sí que és cert que Espanya és un dels països triat i tenen que valorar per a poder acollir. Però anem a explicar què és una megaconstrucció, Donís.
1: Claro,
2: diguem una megaconstrucció, diguem, ui, el Palau de les Arts, pues, no és una megaconstrucció.
1: Bueno, no és una megaconstrucció?
2: No.
3: Depende de con qué lo compares, ¿verdad?
2: Correcte.
1: Hi ha una definició per a megaconstrucció?
2: Sí, te la vaig a donar.
1: Avui hauria d'estar així Dani Montesinos, que vindrà demà a parlar
3: sí,
1: d'altres grans construccions i infraestructures. Però bueno, en este cas, dona'm, per favor, aquesta definició.
2: Te la vaig a donar. Una megaconstrucció és una obra artificial de proporcions gegants que destaca pel seu enorme tamany, el seu alt cost i l'ús de la tecnologia avançada en la seva construcció. I ara va parlar quina és la megaconstrucció que avui ens du a Fora de Cobertura.
1: A veure, en aquesta definició, el Palau de les Arts per a mi seria una megaconstrucció, no?
2: Correcte,
1: totalment. O el Roig Arena.
2: Totalment. Anem a comparar-la.
1: Sí, sí.
2: Mireu el que ha dit Donís.
4: La cara que ha ficat Pablo.
2: Anem a comparar-la.
4: Ai, que no teniu ni idea.
1: Pajarito. Que no és qüestió de comparar una construcció en altra, i a més són molt diferents, i la que anem a parlar efectivament és molt distinta, no? Però
2: des del mes de juliol que estic buscant megaconstruccions, Donís.
4: I no les has trobat, però no seran tan megues.
2: He trobat una. Les megaconstruccions tornen a desafiar els límits de la enginyeria.
1: Volia una megaconstrucció especial, jo he trobat una espacial.
2: Espacial, per ahí va el tema. Molt bé, molt bé. Crec que al final anem a adivinar de què parlem. Parlem de Moon, Lluna, una enorme estructura esfèrica concebuda per la companyia canadenca Moon World Resort, que pretén traslladar part de l'experiència d'estar en la Lluna a la Terra. El projecte, com parlem, està encara en fase conceptual, contempla diverses ubicacions, entre elles Espanya, Unió dels Emirats Àrabs, ui, quan els àrabs estan pel mig, s'ho poden endur, la Xina i els Estats Units. Són els països que es pretén ubicar. Una construcció que tindria, atenció, unes dimensions extraordinàries, 310 metres d'altura, 271 de diàmetre, i ocuparia prop de 200 hectàrees. Megaconstrucció.
4: Pues jo no me faig la idea de com de gran és això.
1: Home, pues,
4: la meua ment no me permetís.
1: 310 metres d'altura, fes-te la idea que és més gran que la barraca de ton tio.
4: Ah, vale. O que tu.
1: Inclús.
4: Que tu veig si és cert, eh?
1: Inclús.
4: Té una bona tirada de cama.
2: Quantes falles municipals es plantarien en altura en esta megaconstrucció?
4: Això és una barbaritat, vamos.
2: A 20
4: metres la falla, en 310, pues fes la divisió.
2: I una megaconstrucció també que té la seua peculiaritat. Es planteja alçar un complex turístic i d'oci que ocluiria un hotel d'aproximadament 4.000 habitacions, un centre de convencions, diferents espais residencials i, clar, i residencials, a part, també per a poder comprar, i un lloc comercial. Què passa? Per què se diu Moon? Perquè el que vol és traslladar l'experiència de la Lluna. El que se faria és que contempla la recreació de la superfície lunar dissenyada en esta megaconstrucció, i es vol reproduir les condicions que experimentaria una persona sobre el nostre satèl·lit, inclosa la sensació d'una gravetat molt menor que la terrestre. És a dir, que entrar allí, és a dir, estic en la Lluna i ojalá siga de València.
1: Bravo.
4: Pablo, sí.
1: Gracias, Pablo.
4: Entregats a tu.
2: I anem a donar més datos, Donís. També, òbviament, tenen que traure durets. Volen també que sigui un entorn d'entrenament per a agències espacials i astronautes. És a dir, anem a entrenar. N'hi ha entrenament dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8 en Moon.
4: Ai, però això és com... Això és com...
1: Hombre, però no en la sala de festes, no? Sinó...
2: No. Claro, tindrien un lloc
4: això és com
2: adequat.
4: Això és com un centre comercial, clar, que tens la part de comercial, tal, no sé què, i ara el gimnàs, que també n'hi ha en molts centres comercials, que n'hi ha, pues, el gimnàs d'astronautes.
2: Per ahí va la línia.
1: Per a recrear la superfície lunar, que és un cràter de 40 quilòmetres de diàmetre.
2: Correcte. I mira, Donís, els nostres... Oye, eso no pueden ver, pero mire, una mega construcció, vos ha dit una cosa, una imatge.
1: Ensenya-la al micro, ensenya-la al micro.
2: Mireu, ahí sí, ho tenim. Molt bé,
4: molt bé. Això, tot abans era camp.
2: En canvi,
4: això, tot abans era horta.
1: Mireu, quan jo era xicotet, tot
4: això. Exacto, quan era xicotet, tot això era horta.
1: Tot això era terme.
2: Mireu, perquè el complex no es limita a l'esfera, sinó que al voltant de l'estructura principal es construirien 20 torres destinades a sostindre una passarel·la panoràmica elevada amb zones residencials i d'oci. És a dir, és una espècie de ciutat en la lluna, en Espanya, esperem que en València, en Emirats Àrabs, però és una... està concebuda pues, com un projecte faraònic, pues, paregut a The Line a l'Aràbia Saudita. I hem parlat, no sé si al principi has dit el preu, no? Donis, quan t'hem donat pas a la secció.
1: Són 5.000 milions.
2: 5.000 milions.
1: Que barbaritat.
2: Que busca replicar la gravetat de la lluna en la Terra.
1: Jo, sí, per lo que... Anem a veure. Anem a veure. L'edifici més alt de la Comunitat Valenciana és l'Intempo, en Benidorm, no?
2: Correcte. A veure, també t'ha dut informació d'altres megaprojectes
1: importants. No, vaig perquè,
2: importants.
1: Tenor de lo que es veu en la fotografia esta, que no podem veure els nostres espectadors, és pràcticament un desert.
2: Una torta. Enmig... Una torta.
1: Sí, no, però...
4: És una torta d'edificis i
2: una tortaeta.
1: Val, que és redona, però...
2: Una torta i on està el cir i la lluna.
1: Anem a situar un momentet a l'espectador. En la foto que aportes en esta documentació, està enmig d'un desert, esta megaconstrucció, efectivament, és mega. Así, eso podríem dir que pràcticament és en el desert, eh?
2: O Almeria o Aràbia Saudí.
3: Una de dos,
2: no hi més.
1: Me dona a mi això, no sé.
2: Quin any s'espera que això siga una realitat independentment del lloc que es trie? 2032.
4: Ah, pues això ja està ahí, eh?
2: Està ahí ja.
3: Queda unos añitos aún, eh?
2: Queda un poquet. I has fet molt bé en parlar d'Intempo en Benidorm, perquè jo, a part d'esta informació, saps que m'agrada... documentar-me. Des de juliol mirant megaconstruccions, al final hem trobat informació important. I és que les megaconstruccions se solen edificar fora d'Espanya, però que en Espanya també tenim. Podem estar orgullosos de tindre megaconstruccions. Si voleu, podem incloure també al Palau de les Arts.
4: El nom està allà. El nom està allà.
2: Se n'anem, com bé has dit, a Benidorm. Intempo, l'edifici Intempo és un gratacel de 202 metres d'altura i 47 plantes que s'ha situat pues, a la ciutat de Benidorm.
1: Estan, atenció, que estan construint, i parlarem així, en fora de cobertura, estan construint un edifici al costat que li va fer un poc d'ombra, eh?
2: Sí, ombreta sí que li farà, ombreta. Tres anys va durar la construcció, des del 2007, Intempo, i es va inaugurar en el 2010 amb 256 habitacions i una façana que va ser també sotmesa a proves de túnel per l'estructura de les torres, que vegem que té una construcció molt diferent i també és una imatge ja de la
4: ciutat. Va tardar tres anys en fer-se?
2: Es va iniciar les obres. Projecte 2006, les obres en el 2007 començaren i es va inaugurar a mitjan del 2010.
4: Ah, i se va inaugurar Intempo o no?
2: Intempo.
4: Ah, vale. Era només per a mollar,
2: Vull apuntar-me a aquest curs que has fet d'estiu, perquè molt bé, sí. I n'hi ha més, Màlaga, Saragossa, molts llocs tenen, però bé, veurem a veure aquest munt a on cau si es converteix en, o no en la lluna de València.
1: Curiós, ¿no? Cuando menos curioso, ¿eh?
4: Cuando menos curioso, sí.
1: Yo, y es que hay que fuera así. A mí eso me dona que te pinta de... Dubái, Emiratos Árabes...
3: Sí, tiene toda la pinta, sí.
2: A mí una de las nuevas temporadas de Fora de Cobertura la pueden presentar así, ahí. En gravetat.
4: Isca. Però, escolta una cosa, però és que la foto ja és molt reveladora, és que se veu desert al voltant.
1: Sí.
4: Sí, els oients no poden veure-la, però és que està la construcció i al costat.
2: És una IA.
3: Per a no dar pistes, no?
4: Bueno, però...
2: I és una IA i hi ha moltes més opcions.
4: Ah, oi!
1: Sí. Que igual tu planten en el terme de Utiel, no, el terme d'Utiel, no, home, en el terme d'Utiel que és molt gran, el terme de Xiva, que és molt gran.
2: També pot ser.
4: Almeria.
1: Més prop de casa.
4: Sí,
1: no?
4: Vale.
2: No, 2032. Bueno, ho sabrem molt antes, però bueno, 2032 és la fecha que n'hi ha prevista per a poder viure en gravetat en una d'aixes habitacions.
1: Atenció, perquè també hi ha tres megaconstruccions, no d'este calibre, però el nom està allà, està en la recta final.
4: Mm-hmm. Sí, no, està... De fet, jo estava mirant la foto i dic que en aquests pilars i tal només falta que li fiquen una cobertura, un cobertor com li van a ficar al nou Mestalla, però que això ja està ahí. Quant ha tardat? Anem a comparar els anys.
1: Què ha tardat en fer-se el nou Mestalla?
4: Què ha tardat en fer-se el nou Mestalla en les megaestructures més grans del món?
2: Crec que la informació, Jota, la té preparada.
3: Quina?
2: La cuánta ha durat el nou Mestalla.
3: Pues mañana creo que Dani Montesino nos informará más sobre este tema.
2: Sobre este tema.
1: Parlarem en concret.
3: Estarà més documentada sobre ello.
2: Podem parlar un dia de les duracions, de com diguem, va durar dos anys i dura sis.
1: Parlarem de la presa de Cortes de Pallars i del complex hidroelèctric de la Muela. Parlarem així en Fora de Cultura amb Dani Montesino, precisament, que és una mega construcció que, bueno, que tenim així. I probablement la candidata número 1 a esa definición, ¿no? que dona Pablo Fernández. Podríem parlar també del Port de València. És una mega construcció, l'ampliació del Port de València. Vull dir, que... El format mega construcció el tenim prou de lo que...
2: No, possiblement estem equivocats al parlar de mega construcció, perquè potser veguem una mega construcció i seran directament a l'altura, lo més gran. Caballo grande, ande o no ande. I possiblement les megaconstruccions no tenen per què ser, en este cas, en vertical. Poden ser també megaconstruccions en horitzontal. Claro. Però pareix que unim megaconstrucció en altura, el dir, me vaig a deixar el coll per veure fins on aplega la megaconstrucció. I possiblement també siguin megaconstruccions en horitzontal, que també claro. Tenen el seu valor.
1: Mira, tenim així la central hidroelèctrica de Cortes, la Muela, en Cortes de Pallars. La desaladora de Torrevieja. La presa de Tous. Ledar de Pinedo, el Port de València, la presa i embals d'Arenós, el nou depòsit de Vistabella en Alacant. Estem parlant d'un depòsit semisoterrat de 65.000 metres cúbics. Jo crec que
2: és tenim mega construcció.
1: Crec que és mega, no? Crec que és mega. Clar que sí, canal d'accés ferroviari de València, enginyeria visible contra inundacions a València i l'Horta, que està per això està per, bueno, que arribem a no volia dir fer esta expressió, però a terreno pantanoso parlen d'este tema, i ja mai millor dit. I la ciutat de les arts i les ciències, pressupost, però entrant on el públic inclús no entra, no només lo que es veu, és aquesta obra faraònica, però bé.
2: Sí que és de la que hem parlat un poc per acabar, no sols és la construcció arquitectònica, sinó lo que va oferir, vull dir, aquesta sensació d'estar en la lluna, en la terra.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El passat 26 d'agost s'estrena Tadeo Jones i la Làmpara Maravillosa, la quarta de la saga. El dirigís Enrique Gato, guió de Manuel Burqué i Josep Gatell, i la música que estem escoltant, magnífica, és de Zacarías de la Riba, una altra volta.
1: Bueno, I la Làmpara Maravillosa?
0: I la Làmpara Maravillosa,
1: però sí. Però rotllo Aladín o...?
0: Bueno, n'hi ha desitjos, n'hi ha una cosa que passa, és que no vull fer spoiler. Bueno, en que la pel·lícula ja se pot parlar d'ella perquè... Això és una aposta personal, és opinió, no informació. Ara vaig a la informació, és opinió, però jo crec que terminarà este fi de setmana com la segon pel·lícula més taquillera espanyola de l'any, només per darrere de Torrente Presidente. Estem parlant d'un bombazo, eh?
1: Claro.
0: Ara, a hores d'ara, és la tercera pel·lícula més taquillera de l'any perquè encara li passa en recaptació a ida i vuelta. Però que, està en 3 milions contats de bueno, 4 milions va arribar a meitat d'esta setmana passada. Sí, d'espectadors. 4 milions d'euros, perdó.
1: De recaudació.
0: De recaudació. Però ja va ser número 1 de taquilla el primer dia. 165.000 claro, espectadors.
1: 4 milions d'espectadors és una barbaritat, no?
0: Una barbaritat. Sí. És una barbaritat. Torrente Presidente, si m'enganye, perdoneu, perquè vaig de memòria, però crec que són... A hores d'ara, perquè ja s'ha estrenat en plataformes, crec que està en 28 milions d'euros de recaptació sí, crec que són 28 milions d'euros de recaptació. Això és una barbaritat, ja t'he dit.
1: La número 1, quina era, Manolo?
0: Torrente Presidente.
1: No, la número 1 de la història.
0: De la història, la un número 1 de la història, ara de memòria no me'n recorde. No me'n recorde, m'has agarrat.
1: Lo que no puc fer en tota la temporada.
0: M'has agarrat, és que no. Però Torrente Presidente crec que és la quarta o la quinta. Això sí que t'ho dic, perquè estava més damunt d'ella que d'altres.
2: La número de la història és aquella més taquillera, Anís.
1: Seguro, vamos.
3: La mesta.
2: Ah, pero ha preguntado pel Tito.
0: Ahí sin este.
2: Ah, vale, yo vi antes quién era, dic la mesta
0: que
2: era.
0: Bueno, pues que ni tan mal Tadeo Jones, perquè van a ser com un curtmetratge de 8 minuts l'any 2004 en un pressupost de 43.000 euros, va guanyar un Goya, un altre curtmetratge de Tadeo Jones va guanyar un altre Goya, i van decidir fer una pel·lícula de lo que van a ser com un homenatge, una paròdia al patrón oro, al patrón del género de aventures de Casatesors. ¿Quién es el patrón oro? ¿Quién es?
1: Sí, señor. Superman.
0: Efectivamente. Y no.
1: Indiana Jones.
0: Es el patrón oro de este género de aventures de buscar tesors, de buscar reliquies. Y direu, ¿y dónde vais a ir Indiana Jones? ¿Qui és el pare d'Indiana Jones? Bueno, pues té dos pares, George Lucas i Steven Spielberg. Això està més clar que l'aigua. Ara després parlarem del iaio, però primer parlem d'Indiana Jones, que és el pare de tot este gènere. D'on va eixir Indiana Jones? Com s'ho van inventar Spielberg i Lucas? De moltes coses. Els serials de matiné dels anys 30 i 40 del cine. En els serials en els que n'hi havia una dama en peligro, n'hi havia un aventurer, n'hi havia un precipici, penjaven d'ell, aventura, què passarà, la pròxima setmana ho veurem, de les revistes Pulp, d'un gènere de literatura i de revistes que era molt barat i que era setmanal, no? Era com un culebró setmanal d'aventures. També de James Bond. De fet, Lucas ha dit moltes voltes que el Bond de Sean Connery va ser una inspiració. Curiosament, Sean Connery, uns anys després, va fer del pare d'Indiana Jones en la tercera de les pel·lícules.
1: Sí, és que, quan va ser el pare d'Indiana Jones, ja t'anava a dir Sean Connery.
0: Sean Connery, sí. Bueno, pues, ahí. Però un detall que coneix molt poca gent, però que sí que se comenta i sí que és oficial, és una pel·lícula de l'any 1954 que se diu El secreto de los incas. L'haveu vist?
1: No.
0: Val, és una pel·lícula de Charlton Heston. Jo la vaig veure fa molt temps. Ell fa d'un aventurer que se diu Harry Steele, que busca un tesor en Perú. Sabeu com va vestit Harry Steele?
1: Com Indiana Jones?
0: I se Charlton Heston, jo vos ho dic. Sombrero fedora, chaqueta de cuiro, pantaló clar, bandolera... d'un mocaor.
1: Un capell d'ala i xina...
0: Sí, això se diu fedora.
1: Ah, molt bé.
0: I se gorro se diu fedora. Vale, pues no és una casualitat, eh? No és una casualitat. Està totalment admès que Isa va ser una de les grans fonts d'inspiració, al igual que el gos de George Lucas.
1: ¿El Ghost de George Lucas? Sí. Ah, bueno, el de Indiana Jones.
0: El Ghost, sí, sí, sí. George Lucas, no, el Ghost de George Lucas, d'un dels creadors. Ell tenia un malamut d'Alaska que es cridava Indiana i va dir, pues li ficarem com el Ghost, i ese chiste, ese acudit, està en la tercera pel·lícula de la saga, si vos en recordeu. Te pusieron como el perro, li dius a la, a Indy.
1: Fan algunes referències en la saga...
0: Sí, sí, en la tercera.
1: Però vull dir que fan algunes referències externes. Per exemple, a la Guerra de les Galàxies.
0: Sí, sí, perquè apareix en la... parlant de la Guerra de les Galàxies, i en això anava a concloure lo de Indiana Jones...
1: Perdona.
0: No, anava a concloure una altra cosa, però això ve molt bé. En Busca de l'Arca Perdida, si mireu i aneu parant frame a frame, veureu que en la càmera on es custodia des de temps immemorial l'Arca de l'Aliança, n'hi ha uns jeroglífics egipcis.
1: És un decorat.
0: Sí, però està C3PO i R2D2.
1: Què te pareix?
0: Els robots de els androides de Star Wars ahí ficats en els jeroglífics de tal. Però el que anava a dir és que el Ghost de George Lucas va inspirar el nom d'Indiana Jones i també a Chewbacca, perquè el Ghost és que tu veus una foto d'aquell malamut que tenia George Lucas, Indiana, i és Chewbacca. I va ser l'inspiració per a crear a Chewbacca, exacte. Però hem parlat del pare del gènere, anem a per el iaio. Si Indiana és el pare de tots, el iaio és Alan Quatermain. I sabeu qui és Alan Quatermain?
1: No.
0: Vale, pues...
2: estem pendents de tu. Estem abogats.
0: Alan Quatermain és el personatge que protagonitza Les mines del rei Salomón, que esta sí que vos sonarà, que és una pel·lícula d'aventures basada en la novel·la del mateix títol de Henry Rider Haggard, que és un escriptor victorià que se va inventar en 1885, a l'aventurer Alan Quatermain, que anava en busca de les mines del mític rei Salomón, no? És el primer aventurer de la literatura popular, val? I de les seues versions jo me vaig quedar en dos, val? Una, jo crec que la més emblemàtica, la de 1950, en Deborah Kerr i en Stuart Granger, que se va rodar en Kenya, en Uganda, en el Congo belga, en Tanganyika, abans de que existiren les pantalles verdes i els efectes especials, tot en elements naturals, guanya dos Oscars esta pel·lícula. I 35 anys després, en el 85, la mítica productora Canon, de la qual advertència per a navegantes, anem a fer una secció de la Canon en esta temporada, perquè això és bigger than life, o sigui, són històries increïbles que no creeríeu. La productora Canon va fer Alan Quatermain, Les mines del rei Salomón, i després va fer La ciutat perdida de l'oro. Protagonitzava Richard Chamberlain, nom per a boomers, generació X i millennials, Richard Chamberlain, que va ser molt famós en la televisió per Shogun i per El pájaro espino. Pájaro espino, vos han recordado de la serie El pájaro espino. Sí. Vale, pues...
1: ¿A quién es un manco? ¿Quién año va a ser el primer aventurero?
0: El primer aventurero, dius, este en 1885.
1: No, pues yo te digo que el primer aventurero de la historia va a ser mi abuelo, que va a atreverse a chafarle lo fregata a mi abuela y...
0: Lo de chafarle lo fregata a U es... Ojo, ¿eh?
1: Mi abuela era
0: Ixina. Colta, en esta película de aventures hicía una actriz muy poco coneguda y que era la protagonista.
1: Es un manco. ¿Quién año va a ser el primer aventurero?
0: El primer aventurero, dius, este en 1885.
1: No, pues yo te digo que el primer aventurero de la historia va a ser mi abuelo, que va a atreverse a chafarle lo fregata a mi abuela y...
0: Lo de chafarle lo fregata a U es... Ojo, ¿eh?
1: Mi abuela era Ixina.

0: Un resumen és el que estem sentint. És la música de Jerry.
1: La banda sonora.
2: Claro, Manuel, perquè...
0: Fas massa bones músiques per a aquestes pel·lícules.
2: Res seria el mateix sense gent com Zacarías de la Riba, no?
0: Zacarías de la Riba, del compositor.
2: Vull dir que és cert que, que les bandes sonores ens transporta a conèixer més la pel·lícula. Vull dir, tan important és un bon director, uns bons actors, un bon guió, com una banda sonora.
0: En les pel·lícules d'aventures i en les pel·lícules de to èpic, la banda sonora és fonamental perquè, sí, perquè t'ambienta. I en este cas n'hi ha una anècdota, vull recordar-la de memòria, en la que a Jerry Goldsmith li va dir algun amic, Jerry Goldsmith us va deixar fa molts anys ja, lamentablement, i algun un amic li va dir, que era una anècdota que es contava, va dir, fas molt bona música per a este tipus de pel·lícules, en quant a que la pel·lícula no era tan bona com la música.
1: Me sona que això ja ho has contat.
0: Pues pot ser, pot ser. Ah, tinc que dir, ja que parlem dels compositors, que la música d'Indiana Jones, com sabreu, és de John Williams, que és el mestre, el number one. Però bueno, estem en els 80, i si estem en el 80 i parlem d'aventurers que busquen tesors, és obligatori, causa obligatòria, parlar d'això. En la primera meitat dels 80 hi hagué un altre aventurer, però més modern i molt més canalla. És Jack Colton, el personatge que feia Michael Douglas en Tras el corazón verde, una pel·lícula de Robert Zemeckis amb Kathleen Turner i Danny DeVito. Estem parlant d'una tripleta d'actors magnífica
1: per a dos
0: pel·lícules d'aventures magnífiques, top, com dius tu, Donís. Tras el corazón verde i La joya del Nilo, que va ser la seqüela d'esta pel·lícula, i que jo, qui no les hagi vist, les recomane. És divertida, és fresca, funciona, té moments impagables, una química impressionant entre Michael Douglas i Kathleen Turner, Danny DeVito en un comic relief, en un alivio cómico magnífic en la pel·lícula, i no sé quina de les dos m'agrada més, si La joya del Nilo o en busca de otras el corazón verde. Però ara, senyores, senyors, que sone U2. I sona U2 per a parlar de Tomb Raider.
1: Ah, t'anava a dir, obeirà alguna pel·lícula.
0: Tomb Raider.
1: Digo, és que Manolo tenia ganes de posar-se les piles.
0: A banda, que sempre és bon moment per a escoltar a U2. Tomb Raider, Simon West, any 2001, en Angelina Jolie, interpretant a l'aventurera protagonista d'un videojoc bestseller.
1: Lara Croft.
0: I s'encetà la franquícia en el 96 i la pel·lícula va arribar en el 2001.
1: I recorde que va ser... quan... És que el videojoc va ser un boom, però la pel·lícula va ser molt, molt, molt esperar.
0: Molt, molt, molt esperar, i va tindre dos pel·lícules, Angelina Jolie fent de Lara Croft. Ara estem a punt de...
1: A més, és que tot el món dia que havia de ser ella.
0: Sí, sí, sí, sí, era un casting, era el fan casting somiat de tot el món, que va ser, se va convertir en pel·lícula. Ara està a punt d'estrenar-se en plataformes una sèrie de Tomb Raider, a punt no. S'estrenarà pròximament, val, però estem parlant de Tomb Raider i de la pel·lícula que mos portava Lara Croft, i que va tindre, jo diria, que una versió apòcrifa, val, perquè per lo paregut, no sé si vos en recordareu, una sèrie de televisió que van fer en els canals privats, que feien els diumenges per l'Esprà, seria Cazatesoros, en Tia Carrere, fent de Sidney Fox, que era una professora d'universitat, Cazatesors... se parecía molt a Tomb Raider. No sé si vos en recordeu de esta sèrie. I ara ja anem a concloure en l'aventurer buscador de tesors més jove de tots. Jo crec que al Zeta i als Alfa els sonarà molt més que tots estos que hem comentat Uncharted, la saga de Nathan Drake, el videojoc. Naix d'un videojoc en novembre de 2007 per a PlayStation i se converteix en una de les sagues de videojocs més exitoses per a la plataforma de Sony. És un personatge, es presenta com el descendent de Francis Drake, el corsari anglès, i el que buscava en la primera entrega del videojoc era el dorado. Vengué 1 milió d'unitats en 10 setmanes. La saga sencera ha passat a 41 milions. La pel·lícula de la que anem a parlar tarda 15 anys en arribar.

0: Són les 10:55. En este moment també volíem deixar el nostre joquet, perquè sempre està en el nostre cor i ser joquet per a les persones que són bones persones i que ajuden a qui fa falta. I en este cas, què més noble que ajudar a qui no només li fa falta, sinó que a qui no té a ningú per a qui l'ajude. I estem parlant en particular de Mamás en Acción, una organització sense ànim de lucro fundada en València en 2013 per Majo Jimeno, quina missió principal és acompanyar els xiquets hospitalitzats que es troben a soles sense l'empart de les seves famílies o en situació de vulnerabilitat o tutela estatal, oferint l'afecte, l'atenció i el cuidat que rebrien d'una figura materna o paterna durant la seva estància en l'hospital. Parlem amb la seva fundadora, Majo Jimeno, què tal, com estàs?
1: Hola, Donís, bon dia.
0: És un plaer i un honor rebre-te en Fora de Cobertura, encara que siga via telefònica, però, Majo, en estiu també fa falta acció, no?, de Mamás en Acción.
1: Pues sí, Donís, fa falta sempre, no? Sempre que els nostres xiquets necessiten una mamà o un papà, que és tots els dies, a totes hores, també els xiquets que acompanyem ho necessiten, i per això n'hi ha pues, sempre ahí molts voluntaris i voluntàries de Mamás en Acción, experts de tots els xiquets, pues, fent companyia, contant cuentos, a voltes pues, correguen per els passillos o a voltes esperant en la porta un quiròfan o bones notícies. Fan el mateix que el papa o la mamà de l'habitació del costat.
0: Majo, com naix la iniciativa de Mamás en Acción?
1: Pues perquè en una visita meua a l'Hospital La Fe, pues jo me trobo en una habitació d'hospital en la que n'hi havia un xiquet molt xicotet i estava solet, no n'hi havia ningú, no tenia acompanyament. A mi me crida molt l'atenció, me vaig esperar, vaig veure que no venia ningú, efectivament, i acudia a control d'infermeria i me vaig oferir a cuidar-lo perquè me van dir que no tenia pares i que per això estava soles. I jo me vaig oferir com una mare normal, que podia fer un turno i podia acompanyar, però me van dir que no, que tenia que pertenir a un col·lectiu, que avui dia agraïc molt que siga aixina, perquè qui diu que tu eres de fiar, no?, perquè te deixem a soles clar, en una habitació en un menor. Però jo en aquell moment, pues soles veia que el xiquet estava soles, que jo podia cuidar-lo i no me deixaven, no? I jo, pues mira, pues se va clavant en un cap i jo no tenia pau. On anava, pensava en el xiquet i tornava, al final digui, bueno, pues què n'hi ha que fer? Pues una associació, pues venga, i es començarem ahí en quatre amigues i decidirem que no volíem que haguera més xiquets sols en ningú hospital.
0: De veritat, Majo, que mos estàs traient un somriure dels que estem en l'estudi ara mateixa. És meravellós. És tindre el cor molt gran, eh?
1: No, que va, que va. Bueno, tu i jo se coneguem molt i saps que te tinc molt de carinyo i tu saps que jo no soc millor que tu, millor que les persones que puguen estar escoltant avui.
0: Majo, simplement, pues... per això mateix sé de lo que parle i tens un cor que no te cap en el pit. La veritat és que Mamás en Acción neix en la Comunitat Valenciana, però s'està expandint. Vull dir, això ho has portat més allà, en este moment, en Madrid, Catalunya i Múrcia, en teatres, comunitats.
1: Pues sí, avui en dia estem ja en 14 ciutats espanyoles, en 55 hospitals de referència infantil de tota Espanya i seguim treballant perquè hem arribat ja amb els xiquets, però encara hi ha més que ens esperen i tenim un plan per, si Déu vol, pues poder arribar a tots els hospitals de referència infantil en Espanya en 4 o 5 anys.
0: Uau, Majo, ho deixem així perquè m'agradaria que vingués a l'estudi de Fora de Cobertura, a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, per a parlar més, de forma més llarga i estesa, de Mamás en Acción. ¿Te pareix?
1: Clar que sí, quan tu vulguis. Moltes gràcies.
0: Mos emplacem a final de mes, però de veritat, si això no és ser una persona meravellosa, que vinga, Déu ho diga. Moltíssimes gràcies, tot el nostre aplaudiment i reconeixement. Majo Jimeno, Mamás en Acción.
1: Un abraç, Donís, gràcies, adeu.
0: Amics de Fora de Cobertura, estem a punt de fer una pausa per al boletí informatiu. Què vos ha paregut la història de Mamás en Acción?
2: Espectacular.
3: La piel de gallina, jo tinc la piel de gallina.
2: Gent bona.
4: Gent bona que fa falta.
0: Molt bona. Correcte. Molt bona. Majo Jimeno és un sol. La seva família sencera.
2: El món s'edifica per les persones bones.
4: Això és una megaconstrucció de solidaritat.
0: Així no és, Pablo Fernández. Fem aquesta breu pausa per al boletí informatiu i tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura i Paco Polit. Fins ara.
5: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
5: És el primer cap de setmana del mes de setembre, però no ho sembla per les temperatures d'estiu. Joan Carles Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. Iniciem este primer cap de setmana del mes de setembre i ho fem amb temperatures de ple estiu, temperatures que avui de nou tornaran a estar entre els 29 i els 33-34 graus en punts del litoral, amb una humitat alta i sensació de basca. Hi ha temperatures que superaran els 35 graus a les comarques d'interior. De fet, fins i tot en punts del prelitoral de València i l'interior sud de Castelló podran superar-se els 36 i 37 graus. És per això que tenim avisos actius nivell groc. Avui no s'espera que arribem a les temperatures tan elevades com en la jornada d'ahir, quan es van superar els 41 en punts de l'interior, però sí que valors entre els 34 i 38 graus podrien registrar-se. Aspecte del cel, núvols mitjancials, pols en suspensió, un aspecte del cel més blanquinós en tota la jornada, núvols que aniran cobrint el cel i que passaran des de l'interior cap al litoral sense deixar precipitacions. Aquestes nuvolositat i aquestes temperatures continuaran també la jornada de demà. S'alviren canvis a partir del dimecres de la pròxima setmana, quan podrien baixar les temperatures, però de moment este cap de setmana, temperatures de ple d'estiu, molta precaució amb aquestes temperatures màximes, perquè en les zones d'interior estaran entre els 36 i els 40 graus.
5: Gràcies, Joan Carles. Obrim capítol de successos. El jutge ha acordat presó provisional sense fiança per als pares del bebè de 18 mesos, les restes del qual van ser trobades en el domicili familiar de Santa Bàrbara a Tarragona. El jutge ha acordat també suspendre la pàtria potestat dels pares, que tenen tres fills més. Els Mossos d'Esquadra van trobar dijous les restes del xiquet en l'habitatge on residia la família, després que l'avi en denunciara la desaparició. Els pares del menut van ser detinguts dimecres pel matí per la Policia Nacional a l'estació del Nord de València. La parella va arribar a Tarragona des de Castelló, d'on és el pare de la família. I la policia ha desmantellat una plantació de marihuana en un habitatge d'Elda. Els agents han detingut tres persones de 21 a 24 anys i intervingut 200 plantes, més de 8.500 grams de marihuana i uns 10.000 euros en efectiu. Un dels detinguts s'ha ingressat a la presó. La investigació va començar arran de les queixes del veïnat. Així, mare de la Comunitat Valenciana, perquè el dia que fa 37 de la crisi migratòria a Ceuta, la jutgessa de l'Audiència Nacional, que investiga l'entrada massiva d'immigrants, ja disposa de tots els informes per a decidir si obri una investigació penal. Un dels documents elaborat per la Guàrdia Civil analitza les comunicacions prèvies a l'arribada de més de 70.000 persones. Segons aquest informe, no es podia preveure la magnitud del que va passar. Mentre avança la investigació, a Ceuta hi ha convocada una altra manifestació per a este migdia. I al món, avui acaba la campanya electoral a l'Alta Sassònia, a Alemanya, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya té moltes possibilitats de governar. Els últims sondejos situen este partit fregant la majoria absoluta, amb 20 punts d'avantatge sobre els democristians. Si és així, demà l'extrema dreta tornaria al poder, per primera vegada en democràcia, 80 anys després de la caiguda de Hitler. El candidat d'este partit, Ulrich Siegmund,
7: Hallo, herzlich willkommen in Halberstadt!
5: El va qualificar com l'home més perillós per a Alemanya la revista Der Spiegel, un partit que promet reescriure la història i deportacions massives d'immigrants. El canciller Merz, la cancellera Merkel o fins i tot el Deutsche Bank alerten dels riscos per a la principal potència europea. Avui les protestes acompanyaran el tancament de la campanya. Al capítol. Quanta cultura, les muixarangues demanen la seua declaració com a bé d'interès cultural immaterial. La federació i representants de les 24 colles federades formalitzaran avui la sol·licitud i com a cloenda de l'acte realitzaran a migdia un pinet davant la porta del Palau de la Generalitat. La festa del GMC està reconeguda des de 2011, però l'organització vol la protecció del conjunt de les colles i la figura de les torres. I als esports parlem de bàsquet. Raül Pina, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Susana. Ahir va començar el Mundial Femení a Berlín i Espanya juga en menys de 30 minuts contra Mali. Ahir, en l'estrena de la selecció espanyola contra Alemanya, victòria contundent 83-53. El València Bàsquet té molta representació en la selecció que dirigeix Miguel Méndez, com ara Elena Buenavida, Raquel Carrera, Elena Puello i també Alicia Flores. Recordem que també està la cantina de Santa Pola i ex-taronja Aguafam, que en el partit contra Alemanya, contra les anfitriones, en va anotar 10 punts i un 25 de valoració en el duel amb el conjunt anfitrió, com comentem. D'altra banda, i ja parlem de futbol, al migdia el València Femines afronta la segona jornada de la competició contra el Madrid Club de Futbol Femení. El partit el podran seguir en el Punta Punta Punt Ràdio.
5: Ho seguirem, gràcies Raül Pina, i ho deixem així per ara. Tornem a les 12, al migdia.
9: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
9: Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
12: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Seguim en Fort de Cobertura i ho fem presentant el nostre primer convidat especial de la temporada. Dames i cavallers, és un reconegut periodista esportiu i comunicador valencià amb més de 20 anys de trajectòria en el sector audiovisual i periodístic. És una de les veus i identitats més vinculades al futbol i al esport valencià. Especialment en el seguiment al València Club de Futbol, als equips de la Comunitat Valenciana i al futbol base regional i destaca en la seua llavor en la ràdio, televisió i premsa escrita i entorns digitals. Dames i cavallers, estem molt contents i molt pagats de rebre en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, que també és el seu estudi, al senyor Paco Poli.
1: Sí, senyor.
0: Tal,
1: bravo,
0: Paco,
1: bravo.
0: Estàs?
1: Bravo.
2: Hola, hola, hola. Me parece una exageració tot el que has dit, però bueno, jo no vaig a queixar-me tampoc de l'assumpte. Molt bé.
0: Saps què passa? Passen els anys, Paco, i al final te fan una presentació que un poc et conten per damunt i de puntelletes el que has fet i dius, tot això ho va fer jo?
2: Sí, bueno, és que passa molt ràpid. Estava pensant que passa molt ràpid el... Segurament perquè s'ho passem molt bé, no? En el que fem. Jo crec que som uns privilegiats, però sí, tampoc estic acostumat a aquest tipus d'entrevista. Normalment sóc jo el que s'encarrega d'entrevistar a futbolistes, a entrenadors, a... Bueno, cada vegada menys, perquè ara els entrenadors, els tècnics, els clubs no deixen tampoc entrevistar. Però bueno, encantat, sempre que te donen un poc de sabor, jo no me vaig a queixar, perquè no és habitual. No tens.
0: Comentàvem l'altre dia en la presentació de la programació de la nova temporada de la ràdio de Punt Ràdio, li comentàvem a Sergio Cina i a Maria Caballero, a veure com us pregunteu, que estem acostumats a estar de l'altre costat, no? a fer les preguntes,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I en aquest moment, què dius, no? Què passa? Però a veure, això és una entrevista anar per casa, ja ho saps, Paco, perquè, a més... Habitualment, quan tu arribes, estem acabant.
2: Sí, som la transició. Sempre que acaba fora de cobertura, n'hi ha el butlletí horari i després entrem en el punt a punt per a fer les nostres 374 hores del cap de setmana.
0: Uau!
2: Són moltes. Però bueno, com te deia abans, com passem molt bé tota l'estona que estem, l'any passat en més transicions d'entrenadors, de presentadors, i enguany només hi ha dos blocs ben diferenciats. Pel matí estaran els meus companys Carlos Urrutia i Salva Folgado, els dissabtes Carlos, diumenge Salva, i ja des de les 3 de la vesprada fins a la nit, servidor, i per la nit, evidentment, Salva Gomis i Carlos novament. Pues un programa molt bonico, jo et dic una cosa. Sí, fem coses molt boniques.
0: Absolutament, i més hores que un rellonge.
2: Sí, això també. Però saps què passa? És que l'esport valencià requereix de totes aquestes hores. És que te fa falta, perquè si no fas curt. Parlar de futbol, evidentment, però el que el futbol no només és la primera divisió. El futbol és la primera, la primera federació, la segona federació, la tercera federació.
0: Que te ho diguin a tu, que a més estrenes programa.
2: Sí, efectivament.
0: Parlem de futbol base.
2: Sí, esport base que comença el dia 8, el dimarts, i parlarem de lo que és el futbol fins a que arribes a eixa edat amateur. Edat amateur que són de 9 anys, ja quan acabes la teua formació, però com els jocs estos de taula, de 0 a 100 anys, no? Pues de 0 a 19 anys, que és un poquet l'espai que nosaltres anem a tractar d'omplir, pues en un programa que ja porta anys en emissió, però que este estiu dona el vot a la ràdio pública autonòmica, i que per a nosaltres és un motiu d'orgull molt gran, perquè sempre hem pensat que fèiem un contingut molt de Punt Ràdio, i el fet que a Punt Ràdio s'hagi interessat i ens hagi creat per a vindre és també una gran satisfacció. Estem molt contents, amb moltes ganes, i bueno, i tu ja has vist que les darreres setmanes que t'estàs escoltant en este estiu, en redifusions i demés, jo pensava, bueno, pues ja la setmana que ve ja tornem tots, ja estem tots així. Perquè jo porto des del 10 d'agost, Ja en la nova temporada no comença,
0: clar, és que
2: radiofònica, sí, però futbolística no.
0: És que la pretemporada... Bueno, la pretemporada no, la temporada ja.
2: Ha estat un estiu, no ho heu notat vosaltres, que ha estat un estiu monotemàtic futbolístic?
0: Sí.
2: Perquè és acaba la Lliga, comença el Mundial, acaba el Mundial...
3: Intens.
2: Pràcticament comença la competició novament, els equips, les pretemporades, el trofeu taronja, el trofeu de la ceràmica... jo què sé, és que ha estat un estiu segurament... sense pràcticament descans per a molts dels companys i, clar, així en la redacció també.
0: Tens preferències futbolístiques, Paco? Això no tinc que preguntar-te jo.
2: No, me ho pots preguntar i jo sempre he dit el mateix. Jo he anat molt de xicotet al camp de Mestalla i al camp del Llevant, perquè mon pare era entrenador, ell va entrenar al antic Llevant amateur, que seria l'equivalent a l'Atleti Llevant, perquè abans els equips B i tal no existien. Però el fet de tindre un entrenador a casa, va ser seleccionador també de la selecció valenciana de futbol, femenina en este cas, en els anys 80, principis dels 90, i clar, ser un xiquet dels camps de terra antics, Què me feia? Pues, veure molt de futbol. I me portava a Mestalla, me portava al Ciutat. Jo he tingut abonament del Llevant, tinc abonament del València des de fa 20 i pico anys. I bueno, preferències, pues, quan vas al camp, que guanyi l'equip que estàs veient. Però saps què passa? Que quan ahí donis, quan te passes a ser professional, canvies molt la mentalitat. En el meu cas, canvia molt la mentalitat. I la canvia en el sentit de que com a periodista has de donar un pas enrere i veure les coses més en perspectiva, més neutrals. Però clar, ara sí que me puc llevar eixe corsé. Des de que treballo així, des de l'any passat, que guanya el València. Vull dir, els partits d'Esportiu Eldense la temporada passada...
0: Ha dit el València.
2: El València.
0: Parlem de tots els equips de la Comunitat Valenciana.
2: Que guanya el València, l'Alacantí i el Castellonenc. Sí, és sí. A dir, València, Llevant, Elx, Castelló, Villarreal i Eldense, que són els 6 equips professionals, són els meus equips. I no m'amague. quan fem partits així, no m'amague. I crec que se veu també en les càmeres i tal i qual, que ja t'he dit, l'any passat vaig disfrutar una barbaritat. Jo no sóc del Castelló, però a mi el Castelló m'aborrona. La temporada passada me va aborronar. Jo no sóc del Deportiu Eldense, però l'any passat el Dense de Claudio Barragán, el de Manises, va ser un espectacle. Jo no sóc del Villarreal, però jo he gaudit molt del Villarreal l'any passat en Marcelino i esta temporada en Íñigo Pérez. Vull dir, no m'amague, jo sóc dels equips de la Comunitat Valenciana. Perquè a banda de ser el meu treball, els he fet meus.
0: Es complies com en ningú altre cas allò de Castel de Vinalegal, no?
2: Sí, bueno, a veure, en ma casa el tema del periodisme no és precisament una... Cap de nosaltres som o venim de família de periodistes, comunicadors. En ma casa jo som, sempre ho he dit i el porte molt a gala, família hostelera. Per a la gent que viu en una zona Cabanyal, Malbarros i demés, els polits sempre hem estat del restaurant, d'una bodega que n'hi havia antiga, un altre restaurant al principi de la Malbarrosa també, un estanc, que per cert li envio una salutació al meu cosí, a Ricardo, que porta l'estanc polit ahí al principi de la... Tota la gent que va a la platja, a la zona Patacona, sempre passa per aquest estanc.
0: Per
2: o per a prendre, o per a comprar tabac, o per a omplir el bonobús. Que és també... perquè per anar a la platja és lo més fàcil. I sí, família hostelera, molt orgullós i sempre tractant de portar eixe mal nom que tenim de tota la família de polit a qualsevol lloc.
0: Sí, Paco, has fet ràdio, televisió, premsa escrita, ho has tocat tot, no?
2: Sí, jo crec que sí. Lo que passa és que... avui en dia els xiquets, bueno, els xiquets, els jovens, no?, que estan estudiant periodisme i que te pregunten, que saps en aquest moment quan ja t'estàs fent major, no?, quan passes tu de fer les entrevistes a en primer, segon o tercer de carrera, no?, has de fer una entrevista a una persona que treballa en mitjans o com se deia abans, a un famoso. Que era molt... Jo recordo, i sempre ho dic, la meva va ser a Ramon Palomar, un mític d'ací de València, clar, company clar. I amic. I he tingut la sort de després ser company i amic. I quan un jovenet ara de 20 anys te crida o t'envia un... Ara t'envia un Instagram, no? T'envia un Instagram perquè jo no... Ja veure, xarxes jo controlo molt unes, però altres no. TikTok per a mi és una cosa, un món desconegut. T'envia i diu, no, m'agradaria fer-te una entrevista, i jo me quedé com... Ah, clar, és que ja tinc 40. Bueno, vaig a fer 40 el mes que ve. És que sí, és que... Tornem al principi, això passa molt ràpid. Però sí, em toca tots els pals. Premsa digital, premsa escrita, en les províncies, hem fet ràdio en castellà molts anys, ràdio en valencià ara, televisió en castellà i en valencià... No sé, excepte ser youtuber... Que també parcialment, perquè quan te criden fas entrevistes, no? O t'entrevisten i tal i qual, pues eixes coses jo considero ser youtuber. Però sí, tocar-ho tot.
0: A veure, punta a punta me eix en
2: YouTube. Sí, és de veres, no? Estan les càmeres ahí.
0: Bueno, pues, estan... pues ja, ara sí, ja eres, ara, eres youtuber.
2: Ara t'estan gravant a tu i després la càmera fa un paneo.
0: Hola, Paco, així. Eres youtuber.
2: Sí, ara estic fora de plano, ara me pose així, estic dins de plano. No, però jo considero que és una... No sé si vosaltres penseu el mateix, és una gran iniciativa, per exemple, el fet que este programa se faci també via streaming o via gravació, no només per a que la gent ens desvirtualitze, que sempre ja saps el que s'ha dit, no? Si la voz t'enamora no te passes per l'emissora. En el nostre cas és fals, amics, ja vegeu que estem per a robar-nos, per a furtar-nos.
0: Estem per a casar.
2: Per a casar. Però sí que és de veres que això sí que ajuda a que els... més jovens que igual escoltar la ràdio se'ls fa bola perquè associen la ràdio amb el transistor este antic xicotet que portaves i tal, pues bueno, o el seu pare veient tot en el, o escoltant tot en el cotxe, pues ara en el mòbil estan mirant el programa o posen després el podcast i escolten el Fora de Cobertura en el podcast. Jo crec que donar-li opcions i ferramentes a la gent més jove o més tecnològica per a accedir a un contingut analògic, perquè nosaltres som analògics, la ràdio és analògica, de fet, en l'apagó, Patricia està a l'altre costat, m'imagino que en l'apagó tot el món se'n recordava que la ràdio és analògica, i ara tot el món ja, sí que, ai, què ha passat? No sé, la tele no va, mira, la ràdio, dos piles, pumba, ja, ja sé el que passa. Pues, de totes les coses roïnes de l'apagó, una bona va ser recordar-li al personal, recordar-li a la societat espanyola que la ràdio és superimportant i que anem a estar així, nosaltres no, però els nostres successors d'ací a 200, 300 anys, segur.
0: Ràdio o televisió? Jo crec que ja m'has contestat, però te faig la pregunta ràdio, de forma explícita.
2: Ràdio, ràdio, per davant sempre.
0: Narrar o presentar?
2: Pues te dic una cosa, sempre he pensat que en un programa, per exemple este, el Punt a Punt, qualsevol, és com un trencaclosques i cadascú té la seua, el seu rol, no? A tu te pot agradar molt fer coses. Te poso un exemple. Aquesta setmana m'ha fet molta gràcia. Vaig a portar l'entrevista al meu terreny. Ron Gurley, eixe home, val? El CEO del València, eixe home escocès que té nom de beguda, va parlar esta setmana i va dir 4, 5, 35 vegades. Jo és que porto 35 anys en el món del futbol. Com per a dir que ell sap molt, no? I jo vaig posar l'altre dia un exemple. Jo porto, ara vaig a fer 40, però jo porto jugant al futbol 35 anys. I sóc horrible, horripilant, roïníssim jugant, vull dir. Dretà tancat, no estic per a jugar. És a dir, que fer molt una cosa no significa que sigues bo fent-la, no? Uh-huh. Traduït això a la pregunta que m'has fet, jo considero que narrar i presentar són coses molt xules, però parlant del que millor se te dona, pues, si tota la gent sempre m'ha col·locat en rols de presentar o conduir, m'agrada molt més això, igual que narrar, que m'agrada també molt, anar als camps i narrar partits i cantar gols, això li agrada a tot el món. No?
0: Mestalla o Camp de Poble?
2: Saps què passa? Que és que jo vaig a dir Mestalla per un motiu només, i és que com els em van a furtar d'ací a 10 mesos, i queden només 10 mesos, n'hi ha que reivindicar més tallar tot el que se puga.
0: Estic aborronant, de pensar-ho.
2: Va ser un drama, eh? Jo crec que la gent no és conscient. La gent no és conscient del que va passar l'estiu que ve. Te fas la idea, penses en tal, els records i tal, vas al camp, este cap de setmana, demà el partit del Barça i tal i qual. Demà és l'últim València-Barça en Mestalla, eh? Que hi ha molta gent que no se fa la idea i l'any que ve, quan arriba ixe 20 i pico de maig que acaba la temporada, s'ha acabat.
1: Jo m'ha borronat.
2: És que s'ha acabat.
1: Està parlant i m'ha borronat.
2: I s'ha acabat és s'ha acabat. Anirem a un altre puesto, o en el meu cas no, perquè estaré així, si Déu vol. Però bueno, el personal anirà a un altre puesto, per a mi més modern, però també més artificial, més artificiós, que no és el mateix, però paregut, i que no té ni els arrels, ni el sentiment, ni els records, ni la gent, molta gent, no va anar al nou camp. Jo he parlat de molta gent, que diu que enguany és l'últim any de militància presencial, que després veurà el València i sentirà el seu València, però des de casa veig en la tele, perquè Mestalla és un punt diferencial. Per això la pregunta, Mestalla o Camp de Poble? Pues jo enguany sempre en eixa pregunta vaig a dir Mestalla, perquè el Camp de Poble, per fortuna, l'any que ve estarà, però Mestalla no.
0: De què parla la gent, Manuel Andrés Tarapico? Parla de Mestalla, parla... De què parlen les redes socials?
3: En les redes socials, la gent que parla, no sé, vols que anem al Salseo Viral?
0: Fem un repasset de Magopolit.
3: Anem al Salseo Viral.
1: Pues mira, el Salseo Viral ve diríem que en nivells diferents. Primer, què passa? Què passa? Què està passant en les redes? No pregunteu, no
0: teniu. Què està passant?
1: Què està passant? Vale. Pues sabeu que l'algoritme ja no premia la brevetat? L'algoritme de Instagram i de TikTok i tal, ja no premia la brevetat?
0: Ja no.
1: No, segons un estudi de Metricool, ara els vídeos de 2 i 5 minuts són els que més visualitzacions arrepleguen. O sea, la gent ara busca un poquet més de contingut, que era lògic també, perquè no podia ser sempre tal.
0: Però que t'enganxe, perquè si en els primers 10 segons no t'ha enganxat,
1: que t'enganxe,
0: vamos, el ditet va ràpid, eh?
1: Ahora, que t'enganxe i vaig a fer el xest dels dinerets, que no és publicitat, no estic fent la publi, però els dinerets, això se noten els dinerets, minidrames. Estan les redes socials enganxades als minidrames, que són peces molt xicotetes que conten una història en 2 minuts i que està fent una caixa de diners.
2: Sí, sí.
1: Impressionant.
4: Està evolucionant.
1: Impressionant.
4: D'una forma ràpida.
1: Ahí estem. Ahí estem, més diners. Sí, senyor. Sí, senyor. Ells tots això sí més.
0: Patricia, és meravellosa.
1: 1.300 milions de dòlars als Estats Units en el 2025. Els minidrames.
4: El gènere de minidrames.
0: Què te pareix un minidrama, Paco, en lo que està passant en el futbol?
2: Pues que farien falta 2.000 milions de vídeos. Perquè si el minidrama de 2 minuts i has de posar-li cara i nom i actuació a tot el que està passant, tens per a fer un canal sencer, eh? Només de minidrames en el mateix, sense canviar d'argument.
1: No, més que ja anava a dir, minidrama no abarca.
2: No abarca, no abarca, no dona. És un maxidrama.
1: Un maxidrama.
2: És un maxidrama.
4: Serien minisèries.
1: El 3 del moment. Mira, a veure, sabeu quin és el format que més està pegant ara? Ara, ui, la setmana que ve serà un altre segur.
2: I demà.
1: Exacte. My Favorite Person. My Favorite Person.
0: I com és això?
1: El My Favorite Person.
0: No, no estic jo.
2: La meva persona favorita.
1: Li deixes, exacte, li deixes el mòbil a algú com si anara a gravar en la càmera frontal, però tu l'has canviat a la de darrere. Mira el de darrere, mira el de darrere, que ve, com dient els pescadors.
4: Els pescadors de cullera.
1: Mira el de darrere, mira el de darrere. Vale?
2: Eixa és mítica,
1: I tu te poses a contar per qui aquesta persona t'importa. És com una càmera oculta de, per exemple, tu m'estàs gravant i jo dic, no, perquè jo estic gravant, estic fent-me un... És com estar fent-me un selfie, però jo t'estic gravant a tu.
0: Però gràcies al que està davant.
1: Mira el de darrere. I entonces tu te graves i dius, que bonico, i ma que m'agrae. I és que és més bona persona, i és que fa una paella... Que no, això és un tren.
0: I la persona no sap què està parlant.
1: I les persones no sap què està parlant. Però a mi el que m'agrada, i segur que este ho haveu vist, bueno, Paco ha dit que Instagram sí, TikTok no.
2: Bueno, un poquet de tot. Jo mirar sí, però executar i fer coses no.
1: El Rush Talk, ho has vist?
2: No sé què
1: el Rush Talk, no? Les germandats, les sorority, les fraternities americanes.
2: Les universitats americanes.
1: Que sí. Fan un vídeo en una superproducció de welcome, de benvinguda.
2: És que ells també tenen pasta per a... Sí, és que el món de les universitats, de les fraternitats en el high school i després en la Universitat dels Estats Units és un univers impressionant. De fet, les pel·lis americanes t'ensenyen el 10%.
1: Sí, sí.
2: Coses que passen ahí. I tenen molta pasta, perquè les universitats li donen molta pasta als col·lectius de joves per a aquestes coses, per a...
0: En lo que costen també, no?
2: No, clar, bueno, en el que costen
0: els Estats Units,
2: molta pasta.
1: Pues fan un espectacle.
2: Beta, alfa, gamma...
1: Exacte, el beta, alfa, gamma, pi, delta, tal. Pues fan un espectacle, una superproducció per a TikTok, en tots i totes ballant i tirant...
2: Perquè ara són les benvingudes.
4: Sí. No té res que veure... Al salir de clase, que es la versión española.
2: No, bueno, pero así teníamos siempre para el snow,
0: ¿no? Es al entrar. Es al entrar
1: de clase, al entrar de clase. Exacte.
2: Así están las novatades, ¿no? Que no había abans, als nous en les carreres.
0: Allí també.
1: Sí. Bueno, ¿de qué parlen les reds? Me estaves parlant... Bueno, lo que es monogràfic se está parlant molt, y mira que n'hi ha per a parlar de Ron Gurley i del València, pero lo que se parla es la de la caiguda dels influencers. Sí. Lo de la caiguda dels influencers, que saps lo que és la caiguda dels influencers?
2: Pues sí. Podem posar l'aplaudiment eixe de Llauna? Per això se pot posar,
0: per
2: no?
0: La caiguda dels influencers?
1: Sí, Paco, vols celebrar-la? La caiguda dels influencers.
2: Si tenim el efecte...
5: Si no, lo hacemos nosotros, ¿eh?
1: Mira, la caiguda dels influencers, aplaudís.
5: Se posa en
1: veu. Gràcies. També te dic una cosa, que se parla molt de la caiguda dels influencers, però això és un canvi de cicle. No
2: ells fan caixa igual. Ara fan caixa parlant de la seva caiguda.
1: Clar, és que el problema és que han deixat la espontaneïtat inicial per una comercialitat total,
2: per a trincar,
1: absoluta,
2: clar.
1: I oferir una vida que abans la gent que l'espectador se ve reflexat, i ara està totalment desconnectat. I això és la caiguda dels influencers.
0: Entenc que el que li molesta, Paco, és que algú parli d'una cosa que no sap i tinga credibilitat, no?
2: El que me molesta és que un influencer siga vist com un referent mental o aspiracional en lloc de com un entreteniment. Vull dir, un influencer, si tu vols veure els vídeos per pur entreteniment, a mi em pareix fenomenal. El que ja me pareix perillós, sobretot per a generacions que venen darrere, és considerar un xocas o un... No sé, és que... Com un referent de... No, jo també vaig a posar el meu fem en la nevera, per exemple. O jo també vaig a... coses que és que no són normals. Que fer normal lo anormal.
4: Que vull donar consells quan estan per a donar-li consells a Déu.
2: Efectivament, per ahí va el tema.
1: I per acabar, la nova secció que encetem avui i que a mi m'agrada moltíssim, que se diu Diccionari per abueles. El Diccionari per abueles, que és pagüeles pa tu, Doní, i pa Paco, i pa tots els que tenim una edat. Sí, sí, sí. Diccionari pagüeles.
5: Jo m'he librat.
1: Farmear aura. El concepte. Pareu el món que estem farmeant aura. Qui farmea aura? Farmear ve de l'anglès to farm, i en els videojocs és repetir tasques per acumular recursos.
2: Correcte.
1: Aura és carisma.
5: Farm, granja.
1: Presència, tal. Entonces, el Cambridge Dictionary, ja estem parlant de que un diccionari ja té aura farming dins de del seu glossari, val? És la pràctica de realitzar accions destinades a projectar una personalitat atractiva o interessant. Això què vol dir? Bueno, pues que n'hi ha adolescents que se ajunten per a fer una baralla, val? En fan el 7-Eleven de Pablo.
2: El 7-Eleven, li diu 7-Eleven.
1: Es
4: que, sí. Algun dia t'ho contaré.
5: Ese dia que la temporada passada anava a dir 6-7, però es va enganyar i va dir 7-Eleven.
1: El 7-Eleven.
5: Perquè tenim una edat.
4: Tinc un bono 7-Eleven per a poder descanviar en aliments.
2: N'hi havia un en Blasco Ibáñez meravellós.
1: El 7-Eleven, correcte. Sí, que venia molt bé per les nits de festa, venia molt bé.
2: Efectivament.
1: Ara li faríem el trending de són les 2 de la mañana, vamos a la tienda de conveniencia.
2: Sí, ho habeu vist. Tienda de conveniencia.
1: Tienda de conveniencia.
2: Saps on ve això? De Japó.
1: De Japó, de Japó.
2: La Konban famós, que... Sí, sí. És que a mi m'agrada molt el tema de cultura japonès i de més, l'anime i tot. I això és una... Japó és una meravella, que a banda ha estat fa molts anys. És una meravella perquè les Konban, que són el 7-Eleven, ¿vale? El 7-Eleven, obrin sempre. Estan sempre oberts, però sempre oberts és 24 hores, 7 dies... 365 dies a l'any. És impressionant.
4: Per a fer un 7-Eleven has de tenir la ment molt oberta, també.
2: I ells, ells treballen molt, eh?
4: Manuel, farmear aura és com tindre art, no?
1: Ahí,
4: tindre
1: sí,
4: art.
1: Sí.
2: Però involuntàriament. Involuntàriament.
1: Mira, Chapó. Tranquilitat,
5: que,
1: eh?
5: Que ben portat.
1: Que causesen. I per a concloure, el diccionari per abueles, sabeu com és la traducció per a l'abuela? O sigui, pues el ball de, el duel de balls dels 80 de tota la vida, el duelo de gallos, això seria una batalla de farmear aura. I sabeu què és el que entendria l'abuela? Pues mira, l'abuela ha entrat en el forn, ha dit bon dia bonica, ha mollat dos besos a la fornera, ha demanat una barra de quart i s'ha emportat el pa sense fer cua. Si això no és farmear aura, que vinga Déu.
2: És farmear aura original. De tota la vida.
1: Això és una meravella.
5: El que sí que tenia aura era Freddie Mercury, que a més avui haurà complit 80 anys, eh? Un aplaudiment al mestre, allò on estiga. Anem a fer una breu pausa publicitària, Paco, i tornem ràpidament,
2: sí,
5: val?
2: Clar,
5: atenció, perquè
2: sí,
5: tens el Consell d'Experts esperant, eh?
6: Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.
9: Fora de cobertura. Donís Salvador.
5: 11:71 minuts, seguim en Paco Polit i atenció, en el Consell d'Experts de Fora de Cobertura, que vol ser partícip d'esta entrevista i preguntar-te algunes cosetes. Pot preguntar qualsevol cosa.
2: Podem preguntar qualsevol cosa. Ara, després, no sé si la podré contestar o no.
5: Anem a veure què passa. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura.
10: Hola, Paco. Què preferixes? Que el València guanyi la Champions o que te toque la loteria?
1: A veure què digues.
2: Primer una salutació al nostre oient. A veure, evidentment que el València guanya la Champions quan jo i molta gent, sobretot els més veterans, hem vist com s'ha quedat a un pèl de gamba de fer-ho en l'any 2001. Pues això és un somni aspiracional per a molta gent. Ara, amic, tampoc te vaig a enganyar. Vull dir...
0: De quants diners estem parlant, no?
2: Clar, la loteria me toca a mi només, a més gent, toquem a repartir o me permitís jubilar-me.
0: Ya que hablar, ¿no? Ya que hablar para aprender una decisión.
2: Ni ha que ser, ni ha que ser generoso en esta vida fins a este tipo de preguntas.
0: Segon pregunta del Consell d'Experts de Cobertura para Paco Polit.
11: Bon dia, Paco. Si el València baixa a segona, ¿tu tens més faena o menos?
2: Primer hem de parlar amb els teus pares per a que no te donin idees d'este tipus, ¿vale? Per a preguntar. Però bueno, igualment agraeix el comentari. Si el València baixa a segona, saps què passa? Que tampoc he pensat en l'escenari. No he volgut, i mira que hem tingut 2-3 avisos grans estos últims anys, però...
0: 2-3 o 6-7.
2: O més, 6-7 també. 6-7 en 7 temporades, 6-7 portem.
3: 6-7 i 11 també.
2: Però jo crec que ens donaria més faena, però seria pitjor per al nostre gremi. Jo sempre he dit el mateix. Quan un equip de futbol valencià baixa de categoria, això és una desgràcia per als periodistes de la Comunitat Valenciana, perquè són menys oportunitats laborals, menys cobertures in situ, menys viatges, menys coses. És a dir, el valencià no pot viatjar, amic oient, xicoteta, amic oient. El valencià no pot baixar i no vaig a imaginar un altre escenari.
0: Xicoteta, bien. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
12: Hola, Paco. ¿Tú qué fas en la ràdio quan marquen un gol contra el teu equip?
2: Contra, davant els valencians, normalment tracte de mantenir un rictus molt seriós i molt professional. Ara, n'hi ha moments, com per exemple va passar la setmana passada, en la visita del València davant el Deportivo, que a banda clara el cover va estar ràpida per a veure les meves reaccions i penjar el vídeo, que me va aparèixer, pues, com vas a reaccionar, amic o amiga, en este cas, com vas a reaccionar? Pues vaig a fer una xicoteta, un xicotet d'escenari, perquè a banda estan gravant, pues, fa un gol l'altre dia a Aubameyang, té una cacauà defensiva brutal, i jo què vaig a fer? És més o menys això, la reacció... Però si el partit continua anant cap a baix, pues hi ha moments en els quals jo me trobo a mi mateix en l'estudi, pues així, fent ràdio així. És tocant-me així la cara, tractant de fer un poc de relaxació, perquè esta gent te lleva vida. És la realitat.
0: Tractant de passar avant les
2: circumstàncies. No, que acabi el partit lo més pronto possible.
0: Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
13: Bon dia, Paco.
2: Hola.
13: Tu en casa també un arrestot? Paco, entra en la cuina. Obri la nevera. Li pegamos a la carabassa. Però li falta sal.
2: Li falta sal.
0: Qué bueno, por favor.
2: És magnífic. Te vaig a dir una cosa, és a l'inrevés. En casa tracte de parlar poc. I el meu rol de xarraor el té la meva filla, la gran, Marina, que sí que no calla ni baix l'aigua. És un espectacle. Jo m'imagino que això pues, ho ha viscut des de dins. I abans, de fet, m'ha preguntat, sempre m'he preguntat, ara té 3 anys i mig, no? I sempre m'he preguntat, et vas a treballar? Jo sí. Et vas a la ràdio? Jo sí, perquè sap que treballa en la ràdio. I li encanta la ràdio. Una vegada la vaig portar així i se va posar davant un micro i tal, li encanta xerrar. Però jo en casa soc Bob el Silencioso. Vull dir, parle molt poc i no per el tema ni de la gola, sinó perquè jo considero que ja no tinc res més que dir.
0: Ara acabes de ser pare, no fa molta altra volta, Paco.
2: Sí, la segona, Paola, que és una meravella també, sí. Però bueno, ja no parla encara.
0: De moment.
2: Afortunadament.
0: De moment.
2: Afortunadament. Parlarà, segur.
0: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
14: Bon dia, Paco. Per què els entrenadors estan sempre enfadats si estan mirant el partit gratis?
2: Bueno, n'hi ha porters, sobretot alguns que juguen davant del València, que també veuen el partit gratis. No, esta temporada sobretot, perquè estan ahí, se poden posar la cadireta esta de la platja, fer-se el gin tònic i no passa res.
0: Com Unai Simón en la final de...
2: Com Unai Simón, per exemple, que no va veure cap argentí, però bueno, ells deien que li havien furtat el Mundial. En fi, pues pregunta a mi xiquet oient, pues estan enfadats, bàsicament, i jo que conec des de dins la psicologia de l'entrenador per mon pare, perquè sempre li estan pegant-li voltes a tot. A tot, estan pegant-li voltes a moltes coses. És com este espectacle del el xinès o la xinesa que portava plats en l'aire, no? I estava fent ahir els malabars. Un entrenador, sobretot d'un equip d'elit, té moltes coses en el camp, no només l'alineació. És tindre a 11 tios contents, tindre a altres 11, 13, 14 no descontents, que són els que no juguen. Gestionar els canvis, gestionar les càrregues, gestionar lo físic, gestionar lo psicològic, gestionar lo mental... Un entrenador, el seu cap, és com un superordinador d'estos de la IA i està a mil coses. Què fa això? Que ets un agre, que normalment són uns agres. N'hi ha molts pocs entrenadors que sempre estiguen contents perquè tenen motius per estar preocupats.
0: I ho diguen a Luis Aragonés.
2: Però Luis Aragonés era un altre rotllo, perquè ell ja havia abraçat ja el seu... Ell sabia que era un personatge i havia abraçat el personatge i se feia fort en el personatge. I, de fet, en 2008, quan guanyem l'Eurocopa, Luis ja és la versió Sumum Premium de pagament de Luis.
15: Prime
2: absolut, Luis. Però sí, sempre estan enfadats perquè tenen motius per estar enfadats.
0: Bueno, jo crec que el Consell d'Experts se porta bé, no?
2: Espectacular.
0: Un aplaudiment per a ells. Gràcies. Per a ells.
2: Són millors preguntes que les que fem nosaltres en les rodes de premsa.
0: Sense dubte, sense dubte.
2: Però molt millors, molt millors.
0: Tenim parlant de Consell d'Experts i de Millennials. Bueno, estos no serien Millennials, no? Ja serien...
15: El Consell d'Experts són Alfa.
2: Són Alfa. 2010 endavant, no?
15: Sí, exacte.
0: Bueno, tenim el Museu Millennial.
15: El Museu Millennial, sí.
0: A veure què mos conten.
15: Entrem al Museu Millennial? Entrem al Museu Millennial. Avui obri les portes l'exclusiu Museu Millennial de Fora de Cobertura, un lloc on custodiarem tot allò que van viure i gotxar els boomers, els de la generació X i, per supost, els millennials, perquè hem vist coses que els vostres ulls
0: no creurien.
15: Coses que no existeixen, Romero. Que ja no existeixen, que no es troben, que només existeixen avui en la nostra memòria. Benvinguts i benvingudes.
0: Gràcies.
15: Al Museu Millennial. I anem al gabinet d'artefactes. Primer de tot, el nostre gabinet d'artefactes. Avui tenim un que ben segur que molts recordeu. Una cabina de telèfons.
0: Buah. Els menors de 20 anys no sabran què és això.
15: Teniu records d'una cabina de telèfon? O de
4: home, home de sí, telèfon? Sí.
2: I de José Luis López Vázquez quedant-se tancat en una ahí. També.
4: Sí, així l'hem utilitzada, la cabina de telèfon.
0: Les voltes sí, que he entrat a ficar-me el traje de Superman.
15: Claro que sí. Bueno, era una caseta enmig de la vora, al carrer, en un telèfon dins, que funcionava en monedes o en targetes, i volies cridar.
0: En targetes ja eren els moderns.
15: Ja, això era a tope.
2: Monedes, i funcionava en monedes de...
15: En pessetes.
4: I les amarraes quan se quedava la monedeta.
15: Efectivament. Ara parlarem de què fem en les cabines, val? Però això, per als Z i els Alfa que mos estiguen escoltant, això, quan volies cridar i no estaves en casa, o la cabina o res. Bueno, o entrar a un bar.
2: Jo en el Polita nosaltres entrava molta gent
15: pa cridar, no?
2: Tinc una urgència, necessito un taxi, el que siga, pues, i deixaves el telèfon i cap endavant, sí.
15: Bueno, pues, sabeu quan se va instal·lar la primera cabina en Espanya? En 1928. I va ser en el Parc del Retiro. De Madrid.
2: En
15: va
2: el
15: ser
2: 28.
15: Madrid, en el 28.
2: Pues no ho entenc, que siguera en Madrid. Claro. Si m'hagués dit, va ser en Almussafes. Això me sorprendria, però...
4: Va costar al meu poble.
2: Ahí estem, sí senyor.
4: D'ací no res centenària la cabina de telèfon.
2: A mi, què pareix? Sí senyor.
15: Bueno, a veure, tres detalls que segur que recordeu si vareu ser usuaris d'una cabina de telèfons. El primer, la pileta de pessetes damunt de l'aparat ficada en ordre, damunt de la caixa... Per si s'anava esgotant la cridada,
2: sí,
15: anar ficant. Espera. Espera i clinc. Vale.
0: I les que te contaven per passos, què?
15: Home.
0: Bueno.
15: Home, això és una altra. Segon, el pip d'avís quan s'acabava el crèdit. I la frase... que s'acaba, demà te ho conte, que sí. Pip. Això també era de la cabina, val? I tercer, això... Segons barris, el llistí telefònic, la guia telefònica
2: sí, home,
15: en una cadeneta. O no estava la guia.
2: Correcte.
15: ¿Vale?
1: o la guia en els números anotat en boli o en llapissera, que algú havia anotat, a veure, dis-me el telèfon, 962 tal, no sé quants, i estava ahí apuntant.
2: Però la guia telefònica o les pàgines amarilles?
3: Les pàgines amarilles,
2: sí, no, estaven directament,
5: les,
2: no?
5: A veure, les grogues eren les de negocis.
2: Però estava, bueno, estava...
1: Eren les... No, les blanques
2: les
1: eren
2: les blanques.
1: Les pàgines blanques.
2: Sí, les de negocis. Blanques.
5: Ah, sí?
2: Les grogues, sí, sí, sí, sí. És que, sí, per això... Sí.
5: Soc major ja, no, de la memòria no.
2: Abans de continuar, jo crec que un dia s'haurà d'obrir el meló de com van furtar-nos una part de la nostra infància quan van canviar les monedes de 25 pessetes antigues grans per les xicotetes que tenien un forat enmig.
1: Buah, sí. Això
2: va ser un canvi per a mi que tirava molt de recreatius. Mai me vaig acostumar i ahí me vaig fer gran.
5: Això va ser una estafa, eh?
2: Sí, totalment.
5: Una estafa emocional.
2: La xula era la grossa, la de 25 grossa per a els 25 pesetes, per a el Street Fighter 2 o el qualsevol cosa.
1: Bueno, jo a voltes me fas la idea de que els 50 cèntims d'ara són els 5 duros de, entonces,
4: també,
1: de pel tamany.
4: Sí. Manuel, i aquestes cabines del principi que era rodeta, ron, ron, home, després vingui la tecla,
1: no,
4: després vingui la tecla.
1: Telèfon de discado, telèfon de discado. Només un apunt per a passar a la següent sala del museu. Un apunt molt breu, i és que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en un estudi, ha fet una xifra que diu que més del 80% del 88% de la població reconeix no haver gastat una cabina de telèfon en sa vida.
2: Clar.
1: Ara.
5: Així, ara mateixa, tot se l'ho gasta, no?
2: Sí,
5: tot,
4: sí,
5: veritat?
4: Sí, sí, clar.
2: Clar. Per supost.
5: El Pablo és la que estava en el Musafes, no?
4: Ixa, en Benifaió també n'hi havia.
1: Pues presenta la següent sala, la sala dels efectes Mandela. Sabeu què és un efecte Mandela? Val? És un fenomen psicològic en el que un grup gran de persones compartís un record d'un event que no ha passat.
2: Que no ha passat mai.
1: Vale? Sí. Bueno, pues este és espanyol 100%. Espinete. Espinete sempre anava despullat i només vestia per achitar-se, que se ficava el pijama. Mentira! Bueno,
5: ahora, el gorro sí, ¿no?
1: A mig, ¿eh?
5: El gorro sí, ¿no?
1: No, el pijama també. Però que és mentira que anava sempre despullat, perquè n'hi ha episodis de Espinete Sereno, Espinete Guàrdia Urbà, Espinete Adiví, i sí que li ficaven...
5: Val, quan havia que tematitzar-lo, no?
1: Clar, quan havia que tematitzar-lo. O sigui, atrezzo, no sempre, sí, anava, no sempre anava despullat, però anava despullat adrede, ¿eh? Perquè van enviar el disseny de la empresa de Jim Henson, que era el que feia Barrio Sésamo, val? Van enviar el disseny i, com ha comentat en alguna entrevista Enrique Martínez Salanova, guionista i pedagog de Barrio Sésamo, va arribar i anava en pegats, anava en història i van dir, lleva-li la roba, que vaig a despullat. I ahir va néixer el personatge rosa, tal com el recordem. I l'última de les nostres cambres...
2: Jo vull proposar una per a un altre programa.
1: Això, l'última cambra és aixòs deberes. Aixòs deberes són coses que se van vendre i se van anunciar fa molts anys i que avui serien, vamos, un troleo i no passarien ni per la porta.
5: Com per exemple?
1: El Gilbert U238 Atomic Energy Lab que van vendre en els Estats Units en els anys 50.
5: Això
1: que, és un joguet.
5: Això què és, lo que és?
4: La marca d'un polo.
2: Pensava que anaves a dir el Power Balance.
1: No,
3: el Power Balance és bo, eh?
4: Està el col·laget i la marca.
1: No. A veure. Dins de la caixa d'este joguet venien quatre mostres de mineral.
5: Com per exemple?
1: El Gilbert U238 Atomic Energy Lab que van vendre en els Estats Units en els anys 50. És
5: que,
1: un joguet.
5: Això què és, lo que és?
4: La marca d'un polo.
2: Pensava que anaves a dir el Power Balance.
1: No, el Power Balance és bo, eh?
4: Està el

0: Tom. Això duia... quatre tipus de mineral d'urani: partícules alfa de plom i poloni, partícules beta de ruteni, partícules gamma de zinc. En la contraportada ficava una paraula: segur. I lo millor és l'advertència del manual. Escolteu, eh? Deia: no traga el mineral del pot. Per la salut del xiquet? No. Per si s'escampa i puja la radiació de fondo, perquè li aniran mal els experiments. Costava una pasta i només es van vendre més de 5.000. Va retirar-lo en el 51. Perdona, però per lo que costava, eh?
1: Però és segura?
0: Sí, sí, és segur. Per l'urani no. Només per lo que costava.
2: Per altra edició, jo espero que poses els cassets de gasolinera del Junco.
0: Home!
3: I del Fari.
2: I del Fari.
1: I Camela va néixer...
2: Home, clar, clar.
1: Respect.
2: Però el clàssic era el Junco. El Junco estava a tot arreu.
0: Este museu té molta capacitat, sobretot...
2: Una sala molt gran per al Junco.
0: Per aquests cassets de gasolinera.
1: Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Clar, sí, ara està desactualitzada perquè...
1: Saps què passa?
0: Els divendres, inclús...
1: Tota la vida he conegut la canció, però se m'oblida l'autor. Per això quan has dit, li agrada l'esport, jo estava... No ho sé, però l'autor quin és?
0: Era... Bueno, era de...
2: Esta versió és de la banda del Capitán Canalla, però...
1: Ah, clar, vale, los de pelo piqué, sí.
3: I me gusta...
1: Hecho malo piqué.
3: I me gusta el fútbol.
1: El fútbol.
0: Dames i cavallers, notícies absurdes i surrealistes, que seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser, ja saps que la realitat supera la ficció. Paco, què te vaig a contar, no?
1: Sí, bueno.
0: Què te vaig a contar? Si passes la vida davant d'un micro. Jota González.
2: Donis, acabamos el programa de hoy con estas noticias absurdas y surrealistas. Dice la primera que durante el máster de Indian Wells, un enjambre invasor invadió el estadio obligando a suspender el encuentro. Un apicultor local sin traje de protección tuvo que intervenir para aspirar a los insectos y salvar el torneo.
1: En Australia, más de una vegada, también han aparegut cocodrils. Y no es coña, ¿eh? En la pista. Porque son chicotets. No, y lo de Indian Wells también, el tema de les abelles, avispes y tal, pasa.
0: Verdadera, ¿no?
1: Es de veres, seguro.
0: ¿Verdadera? ¿Manolo?
1: Verdadera.
0: Venga.
2: Pues siento deciros que esto es verdad, sí,
0: bravo,
2: señor.
0: Bravo,
2: muy bien.
0: Bravo.
2: Y es que lo que quizá no sabéis es que ocurrió en un partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
0: Pues no sabía, ¿no?
2: Fabuloso. Dice la siguiente noticia que en la novena división del fútbol sueco, un jugador vio la segunda tarjeta amarilla tras caérsele una flatulencia cerca del colegiado. El árbitro justificó la expulsión calificando la acción como una provocación deliberada y conducta antideportiva.
1: Verdadera.
4: ¿Hay novena categoría?
1: Sí.
0: Bach en Paco.
1: Y así en la comunidad también. Bueno, no. Wit. Sí, bueno. Wit.
3: False.
0: Pablo,
3: sí, vaig a arriscarme, fals.
4: La primera trola de la temporada, va, una trola.
2: Me río, pero esto es verdad,
0: esto es verdad.
3: Bueno.
2: Le ocurrió.
1: Está recollit com a falta de respecte i és groga. Està ben assenyalat per l'àrbit.
2: Le ocurrió al famoso...
0: Però com sé guanar contra Paco?
1: Ja, de veritat. Lo que no sé jo és si este home com se va al costat de l'àrbit a fer-se un cuesco, però a banda... Que imagina tota la gent al seu envoltant per a que s'assabentara l'àrbit. Això hauria de ser com una moto d'estes antigues que no tenia tubo.
4: No, allò va tronar.
1: Per escoltar, allò va tronar com un tro de baix.
4: Allò tronaria.
1: I la groga estava ben treta segur.
2: Seguro que queréis conocer el nombre del jugador, el archiconocido Adam Lindin Ljungqvist.
4: Ah, muy bien.
1: Cridant-se así es normal.
0: Sí, si es com el Tom, com és el... Che, el de Nueva Zelanda. No me recuerdo cómo le digo en ala.
3: El chequebo.
0: No, el de Nueva Zelanda, que va a ser famoso.
2: Tim Payne.
4: Que va a ser famoso, pero no va a calar en tú.
0: Hombre.
1: Se va a ser famoso, pero no lo suficiente.
4: No va a ser suficiente.
0: Pero en aquel momento... Sí, pero ahí están recordándose de ella y parlando de ella.
4: Ahí está el tío.
1: Pensaba que era el del atre de Bociña, el porter, que también era un random de Sonewood.
4: Bociña.
1: Sí.
0: Señores, damas y caballeros, que se la anem. Se l'anem, per què? Pues perquè arriba, arriba Paco Poli, no? Paco Poli, no.
1: Avui bueno. el torn li espera a Carlos Urruti a les primeres 3 hores, però des de les 3 estaré al capdavant. I bueno, ha estat un plaer, gràcies per la...
0: Te'n vas a dinar, però tornes, no?
1: Bueno, però ara me vaig a fer coses d'intendència, que dic sempre de tècnics i tal i qual, perquè m'han d'ajudar en coses que, evidentment, no sé. Per cert, un abraç i un bes a tots els tècnics de la casa, que són uns cracs. I sí, ja estarem en marxa des de les 12, ja cada cap de setmana... dissabtes, diumenges, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit.
0: Jota González, gràcies.
2: Gràcies, Denis.
0: Manuel Andrés Arpico, gràcies.
1: De res.
0: Pablo Fernández, gràcies.
3: A vosaltres.
0: I Paco Polit, hem tingut avui a Uno Dinoy, periodista analític pròxim, però sobretot una figura de referència en la ràdio, en la televisió, en mitjans de comunicació i redes socials. Gràcies per estar amb nosaltres,
1: Paco Polit. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Us convidem a tots a continuar en sintonia en A Punt Ràdio, en Punt a Punt, en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i servidor i l'equip de Fora de Cobertura. Tornem demà. En més contingut social de la Comunitat Valenciana. Gràcies. Adeu.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: És dissabte, 5 de setembre, però la calor intensa no ens deixa. Avís groc per altes temperatures en el litoral de València i l'interior de Castelló. I risc d'incendi. Emergències de la Generalitat ha programat vols de vigilància aèria preventiva al llarg del dia d'avui. Escoltem la predicció meteorològica amb Joan Carles Fortea.
2: Hola, bon dia. Iniciem este primer cap de setmana del mes de setembre i ho fem amb temperatures de ple estiu, temperatures que avui de nou tornaran a estar entre els 29 i els 33-34 graus en punts del litoral, amb una humitat alta i sensació de basca. Hi ha temperatures que superaran els 35 graus a les comarques d'interior. De fet, fins i tot en punts del prelitoral de València i l'interior sud de Castelló podran superar-se els 36 i 37 graus. És per això que tenim avisos actius nivell groc. Avui no s'espera que arribem a les temperatures tan elevades com en la jornada d'ahir, quan es van superar els 41 en punts de l'interior, però sí que valors entre els 34 i 38 graus podrien registrar-se. Aspecte del cel, núvols mitjancials, pols en suspensió, un aspecte del cel més blanquinós en tota la jornada, núvols que aniran cobrint el cel i que passaran des de l'interior cap al litoral sense deixar precipitacions. Aquestes nuvolositat i aquestes temperatures continuaran també la jornada de demà. S'alviren canvis a partir del dimecres de la pròxima setmana, quan podrien baixar les temperatures, però de moment este cap de setmana, temperatures de ple d'estiu, molta precaució amb aquestes temperatures màximes, perquè en les zones d'interior estaran entre els 36 i els 40 graus.
0: Dissabte calorós, per tant, i també negre per quan obrim pàgina de successos. I este matí ha mort una dona atropellada pel tram d'Alacant a la Vila Joiosa, entre les parades de la Creueta i la Vila Joiosa, en el mateix punt on va morir una persona el 17 d'agost, fa només 3 setmanes. Un equip sanitari li ha practicat les maniobres de reanimació, però finalment només ha pogut confirmar la mort de la dona de 74 anys. El 17 d'agost, com deien, una altra persona va morir atropellada en el mateix punt. El sinistre ha causat la interrupció del servici de la línia 1 durant 3 hores. I també a la pàgina de successos, el jutge ha acordat presó provisional sense fiança per als pares del bebè de 18 mesos, les restes del qual van ser trobades en el domicili familiar de Santa Bàrbara de Tarragona. El jutge ha acordat també suspendre la pàtria potestat dels pares, que tenen 3 fills més. Els Mossos d'Esquadra van trobar dijous les restes del xiquet en l'habitatge on residia la família, després que l'avi en denunciara la desaparició. Els pares del menut van ser detinguts dimecres a l'estació del Nord de València. La parella va arribar a Tarragona des de Castelló, d'on és el pare de la família. I la Guàrdia Civil ha alliberat 2 dones víctimes d'explotació sexual i ha detingut un matrimoni de 59 i 66 anys a Callosa de Segura pels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i detenció il·legal. Una de les dones va aconseguir que un conegut alertara l'112 per avisar que estava exercint la prostitució contra la seva voluntat. La víctima havia sigut captada mitjançant una oferta de treball falsa. Al local, els guàrdies van localitzar una segona dona igualment explotada. Ambdós es troben actualment en recursos d'atenció a víctimes de tràfic. Anem ara fora de la Comunitat Valenciana. En el dia que fa 37 de la crisi migratòria a Ceuta, la jutgessa de l'Audiència Nacional, que investiga l'entrada massiva d'immigrants, ja disposa de tots els informes per a decidir si obre una investigació penal. Un dels documents elaborat per la Guàrdia Civil analitza les comunicacions prèvies a l'arribada de més de 70.000 persones. Segons aquest informe, no es podia preveure la magnitud del que va passar. Mentre avança la investigació, a Ceuta hi ha convocada una altra manifestació per a este migdia. En la cultura, les muixerangues demanen la seva declaració com a bé d'interès cultural immaterial. La Federació Coordinadora de Muixerangues i representants de les 24 colles federades formalitzaran avui la sol·licitud i com a cloenda de l'acte realitzaran a migdia un pinet davant la porta del Palau de la Generalitat. I en els esports, 2 apunts, un de bàsquet i un altre de futbol. Raül Pina, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Susana. Tenim en marxa la segona jornada del Mundial Femení de Bàsquet a Berlín. Espanya busca una nova victòria contra Mali, seria la segona. Recordem que ahir l'equip de Miguel Méndez va superar amb solvència Alemanya per 30 punts, 83-53. En el duel amb Mali resten ara pràcticament segons per arribar al descans i el marcador és 30 per a Mali, 34 per a Espanya, més 4 per tant per a les jugadores de Miguel Méndez, que avui estan trobant més oposició que ahir amb Alemanya. A més, també acaba de començar l'Antonio Puchades, el partit de la màxima categoria del futbol femení entre el València Femines i el Madrid Club de Futbol Femení. Per ara, primers 4 ja, fregant el Music del primer acte, 0-0, i de seguida podran seguir este partit en directe en el Punta a Punta d'Apunt Ràdio.
0: Efectivament, gràcies Raül Pina. Nosaltres tornem amb les notícies del migdia a les 3 i ara els deixem amb el Apunt Punt a Punt.
4: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
6: Hola a totes, molt bon dia, són les 12 i 7 minuts, siguen benvinguts al Punt a Punt, així, en Apunt Ràdio, des d'ara fins les 12 i mitja de la nit. Amb esdeveniments en directe que tenim ja i amb els que anem a connectar. En primer lloc, amb Luis Urrutia i Paula Lerín a la ciutat esportiva de Paterna. Protagonista, el futbol femení, la Lliga F, juga en València-Madrid, Paterna, estadi, Antonio Puchades. Hola, Luis, molt bon dia.
7: Hola, Carlos, què tal? Salutacions i molt bon dia. Si estem en l'estadi Antonio Puchades en Paterna, és la jornada 2 de la Lliga Femenina de Futbol. En la primera entrega, el València de Miquel Crespo va caure derrotat per 2-0 en Mendizorroza davant del Deportivo Alavés. Avui s'enfrenta el Madrid Club de Futbol Femení, l'equip de la capital que va aconseguir la victòria en la primera entrega del campionat per 3-1 davant del Granada. La primera frase que me ve al cap és: Tebas, vine i juga tu. 36 graus de temperatura a la sombra, la calda que cau en el terreny de joc és espectacular i anem a veure si les jugadores ho poden aguantar, perquè això és un atemptat contra l'integritat física d'aquestes jugadores, d'aquestes futbolistes, perquè tenint tot el dia per a jugar-ne en contra, em sembla impropi que es col·loque així en la ciutat de València un encontre a les 12 del migdia, quan la Lliga de Futbol Femení té diferents horaris per a disputar l'encontre i és una autèntica barbaritat el jugar a les 12 del migdia aquest partit. En tot cas, l'encontre està en marxa, ha començat bé l'equip de Miquel Crespo, estem camí del 8 d'esta primera meitat, així en Paterna, empat en a 0 València i Madrid Club de Futbol Femení.
6: De seguida tornem a la ciutat esportiva per allà gaudir de la narració de Luis Urrutia, dels comentaris de Paula Lerín, d'este València-Madrid femení, de la segona jornada de la Lliga F de futbol. Però també tenim en directe Salva Gomis, molt bon dia. El Mundial Femení de Bàsquet juga a Espanya.
8: Què tal, Carlos, com estàs? Molt bon dia. Pues sí, així és la segona jornada. Ahir va debutar Espanya en el Mundial Femení en victòria i en victòria contundent davant Alemanya, guanyant de 30 punts, 83-53, i està en marxa ara en temps de descans el Mali 32, Espanya Femení 34. Així que de 2 punts en un partit en el que en el primer quart serà guanyant de 9 a 17 la selecció de Mali. En el temps de descans guanya Espanya per 2 punts.
6: Futbol, bàsquet i vela també. El nostre company Toni Galindo està a la Marina de València perquè protagonista d'este dissabte matí el Spain Sail Grand Prix, la Fórmula 1 del mar. Hola, Toni, molt bon dia.
9: Hola, Urrutia, don Carlos, ¿qué tal? Bueno, buen día, salutaciones desde la Marina de Valencia. Así va a disputarse esta primera edición de la Fórmula 1 de la Mar. Y es que si tenim que entendre, es la mateixa infraestructura que tendría un gran premio de la Fórmula 1, pero sobre el agua. Tenim así unes males bèsties de la mar, tenim catamarans de 15 metres d'eslora, tenim catamarans que agafen 30 metres les veles, agafen més de 100 quilòmetres per hora sobre l'aigua, això és una autèntica bestialitat. 13 gran premis, este és el que fa número 10 el Gran Premi d'Espanya que es disputa així a València, 13 equips que lluitaran per ser el guanyador. Anem a veure qui es fa amb la victòria en este Gran Premi de València. Recordem que l'últim Gran Premi es disputarà d'ací a 4 jornades, a 4 edicions en Abu Dhabi. Així que ho tenim tot preparat així a la Marina de València. A la 1:30 es donarà l'eixida a este Gran Premi de València d'esta SLGP.
6: I em dius també, Toni, que la calor que fa és espectacular al Port de València.
9: És tremendo, eh? Si, a veure, jo estic escoltant a Luis Urrutia, que diu que si fa calor ahí, bueno, estic a vora mar, o sea, estic a 10 metres de l'aigua del Golf de València i fa una calor insuportable. Imagina't, fora d'ací de les brises de la mar, què estarà fent per ahí fora? És espectacular, més de 36 graus, és insuportable. La gent que arriba així al Media Center arriba amb les camisetes completament banyades. Jo de tants, ara ja m'ha tranquil·litzat que estic en l'aire condicionat.
6: Com diu Toni, com diu Luis, qüestió de salut i la veritat és que n'hi ha que pensar en això i en el benestar dels esportistes i també dels aficionats. Per a que estiguen tots tranquils. Sé que no n'hi ha molts tranquils perquè avui a les vorant dos de la vesprada sentirem la esperadíssima roda de premsa de Carlos Corberán, entrenador del València, i a més d'un se li accelerarà el cor per moltes raons, per el mercat i per partit de demà que juga el València a Mestalla davant del Barça a partir de les 4:15. Així que en el menú d'avui, abans de dinar, sentirem l'entrenador del València. Alerta que esta vesprada nit tindrem dos partidassos, un en segona divisió a les 9, el Dense Mallorca, l'altre en primera, el partit de la jornada bijusa des de la Ceràmica Villarreal Deportiu de la Corunya, també a les 9. Demà diumenge, també en primera federació a les 6:15, Hércules Atlético Madrileño, a les 6:30, segona, en primera divisió Màlaga Llevant, des de la Rosaleda, i en segona també a les 6:30, Castelló Albacete. Recordem que l'Elx juga dilluns a partir de les 9:30 al Martínez Valero davant de la Reial Societat. Avui també pararem, atenció, estarem pendents de l'etapa 14 de la Vuelta Ciclista a Espanya, en recorregut entre Jaén i Sierra de la Pandera, però el més important és anar als punts de directe. Luis Urrutia en els comentaris de Pablo Alerín. Juga en València, Madrid femení, en la Ciutat Esportiva de Paterna.
7: I estem ja en el minut 12 d'esta primera meitat, empatant a 0 València i Madrid Club de Futbol Femení. L'alineació que ha format el València amb un únic canvi respecte a la jornada inaugural, ha deixat en la banqueta a Débora García i ha col·locat a Sara Tamarit com a titular. El València està jugant amb la francesa Pinguet en la porteria, defensa per a Tamarit, Gómez, Sáez i Pérez. En el mig del camp, Prat, Mascarell, Embadi i Mirabet. L'atac espera Wifi Marcano. Per part del Madrid Club de Futbol Femení de José Luis Sánchez, està jugant de Gràcia en la porteria. La defensa espera Lejeune, Villafañe, Holt i Taylor. Al mig del camp, Rivas, González i Carrasco. La davantera per a Ousraoui, Nautnes i la tanzanesa Ubamba. L'àrbitre del partit és la més jove d'esta primera divisió, es diu Lorena del Mar Trujillano Gallardo, va néixer en les Canàries, en Santa Cruz de Tenerife, però té residència en Jerez de la Frontera, amb la qual cosa pertany al Col·legi Andalús. Té només 26 anys i és la tercera temporada la que acaba de complir en la màxima categoria del futbol espanyol. Pablo Lerín, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, pues amb molta calor, Luis, però bueno, esperem comptar aquesta primera victòria del València femení, així a l'Estadi Antonio Puigdes, que a més ha començat molt millor que el Madrid.
7: Bueno, el primer, atenció a esta jugada del València, línia de fons, la pilota arriba i la rematada que se'n va fora ben a prop del pal dret de la porteria del Madrid Club de Futbol Femení. Està clar que l'objectiu del València és la permanència i que cal fer-se fort així en el Puigdes, no?
10: Sí, totalment. Recordem, no, per als oients, que el València va baixar a Primera Federació la temporada passada, solament un any ha estat a la categoria de plata del futbol femení espanyol i va pujar davant el Villarreal en una final molt, molt disputada que van viure així, i ells és l'objectiu, la permanència, però sense sofrir, no? Crec que el València ha fet un bon mercat, crec que té jugadores molt interessants, amb experiència, també altres joves que estan responent com pot ser Mascareino, que ja porta dos partits sent titular, canterana, o sigui que és la permanència, però sense sofrir, i per què no, no mirar més a dalt.
7: Així que anem a veure el que aconsegueix. Ja contraatac del Madrid Club de Futbol Femení. Es col·locarà Mama a la seva davantera, retalla i apareix el gol. El primer gol del partit que acaba d'aconseguir el Madrid Club de Futbol Femení. El Mama, el contraatac, i és Ubamba que acaba de superar a la francesa Alice Pinguet per anotar el primer del partit. És Hasnat Ubamba, la davantera de Tanzània, la que acaba de fer el primer gol del partit. Minut 14 de la primera meitat. Marca el Madrid Club de Futbol. Gol de Ubamba, València 0, Madrid Club de Futbol Femení 1. Era pràcticament la segona volta que ell es xafava en àrea del València, eh?
10: Sí, totalment. Porta un cabreig important Miquel Crespo, perquè a més ha sigut un contracolp molt ràpid. És de veres que elles són molt ràpides, però jo crec que no s'han entès ahir entre Esther i Alice. Crec que haurien d'haver parlat entre elles, perquè crec que Alice estava ben posicionada, no? No sé com ho has vist tu, Lluís, però crec que, i a més jo crec que ha sigut un gol en pròpia més que gol d'elles, però sí, un contracolp ràpid, i és que aquest equip té molt de físic i el València ha de tindre molta cura en aquestes jugades.
7: Pues en el forn de l'Antonio Puchades s'avança l'equip madrileny, minut 15 de la primera meitat, li ho conta el punt a punt, València femení 0, Madrid futbol femení 1.
6: I tant de mèrit que ha tingut la passada filtrada del Madrid femení i la definició com de mèrit de la línia de rereguarda del conjunt valencianista, perquè no han sigut capaços d'evitar la rematada de Lumamba, ni les centrals que venien corregent des de darrere, ni la portera del conjunt del València femení. Recordem que este Madrid no és el Real Madrid, n'hi ha dos Madrids en la Lliga F, en la primera divisió femenina. Este Madrid és el Madrid Club de Futbol, ara mateix en la tercera plaça, en la sexta, encara que en la mateixa presentació de victòries el Real Madrid femení. Estem en directe, són les 12 i 17 minuts del matí, així, en el punt a punt, així, en Apunt Ràdio, vivint l'esport en directe. A veure, Luis Urrutia, si pot reaccionar, si pot reviscolar el València femení.
7: Sobretot és com li senta, no?, al conjunt de Miquel Crespo, este gol inicial aconseguit per el Madrid Club de Futbol Femení. El València, que juga amb un clar 4-4-2, mentre que el Madrid Club de Futbol Femení tracta d'estirar una miqueta més, sobretot esta part esquerra, amb l'ex-llevantinista Carrasco. L'està jugant en la zona defensiva el Madrid Club de Futbol Femení. La pilota de Legend en el mig del camp no aconsegueix capturar i xevalo el València, que va a continuar en els peus d'Ana González, que és el mig centre, és la mig centre del conjunt madrileny, que avui ha canviat la seva camiseta, avui juga de negre amb els dorsals de color rosa, l'equip de la capital d'Espanya, l'equip de José Luis Sánchez, que ara està tocant la pilota sense cap presa, perquè sap que va per davant en el marcador. El València espera, captura la pilota, però està molt lluny, i després la passada de contraatac feta per Mirabet, per la marroquina, no és gens bona. Així que va a continuar este 0-1 en el marcador. És com si s'haguera desunflat una miqueta el València, però és que cal comptar amb el factor ambiental. És que el que estava corregent el València en el primer quart d'hora no pot continuar, Paula.
10: No, fa moltíssima calor, i és de veres que l'inici ha sigut intens, han tingut oportunitats, però clar, el gol, la calor, és complicat mantindre aquest ritme, i jo crec que ara esperarà un poc més una oportunitat per a salir al contracop, per a eixir al contragolp, i també en defensa, no? Tapar un poc més els espais, perquè ja hem vist el que és capaç de fer l'equip de José Luis Sánchez Vera.
7: Que torna a tindre el balón en el mig del camp és el Madrid Club de Futbol Femení, que està guanyant 0-1 Hacienda, Ciutat Esportiva del València, en travessar pel 18 de la primera meitat. El futbol femení, clar que sí, protagonista en el punt a punt. Ataquen les madrilenyes. La pilota espera Carrasco, frontal de l'àrea. El rebús de la rereguarda del València no és bo. El llançament des de la llarga distància al pal. Està bella la pilota al pal. Holt, la danesa, amb xut, amb cama esquerra. Jo crec que ha plegat a fregar Pinguet, perquè si no estàvem cantant el 0-2, però la pilota ha tocat en el pal. Ara hi haurà servici de meta per al València, però ahir ha tingut l'equip de Sánchez Vera, Paula, el 0-2, eh?
10: Sí, ha estat molt atenta a Alice per a desviar, no?, i se valo, i encara així ha anat al pal. Com diem, també molt de físic, no? Tenen molt de físic les jugadores del Madrid Club de Futbol i va ser complicat contrarrestar-lo.
7: Pues anem a veure si pot tornar a dominar en el partit, perquè ho ha fet molt bé el València en el primer quart d'hora, però després, sobretot a partir del gol, s'ha fet en el comandament absolut l'equip madrileny, que ara domina l'encontre. Estem camí del 20 de la primera meitat. El calor és insuportable. València 0, Madrid Club de Futbol Femení 1.
6: 12 i 20 minuts del matí. Així continuem en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, de la mà dels nostres amics de Teika.
11: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
12: Punt a Punt.
6: Tenim futbol en directe, tenim bàsquet en directe, està jugant Espanya davant de Mali en la segona jornada del Mundial Femení i està pendent d'aquest partit el nostre Salva Gomis. Com van les coses, Salva?
8: Bueno, pues en este temps de descans, ara de seguida esperem que es reanude ja de cara al tercer quart. Recordem el 32-34 al marcador, guanya Espanya de 2 punts. De moment la més destacada del conjunt de Miguel Méndez és la jugadora Megan Gustafsson, que porta 9 punts i 3 rebots, la pivot, així que anem a veure què tal se li dona la segona part i la segona meitat a la selecció espanyola femenina, que això sí, ahir va donar un millor resultat, una millor imatge davant Alemanya, 83-53.
6: Tornem al futbol, tornem a Paterna, tornem a Luis Urrutia.
7: Estem en el 21 de la primera meitat, així en la Ciutat Esportiva de Paterna. València 0, Madrid Club de Futbol Femení 1. El punt a punt, com cada temporada, al costat també del esport femení. Ara amb el futbol com a protagonista, de la mà de Teika. El valor que torna a ser per a l'equip visitant, torna a sprintar, és la golejadora, se'n va dins l'àrea, pura línia de fons, rep l'espenta per darrere. L'àrbitre diu que és correcta aquesta forma d'espentar a la jugadora, que perd la possessió del valor i, per tant, l'encontre continuarà amb un servici de meta favorable al València de Miquel Crespo. Traurà de meta, està al costat del baló Lena Pérez, la central de Xiva. Entrega per a Tamarit, està jugant llarg per a buscar la referència de l'equip, que és Wifi, la cordobesa. No pot agafar el baló i finalment serà l'equip madrileny qui agafa el baló. Per cert, tu saps per què lo de Wifi? És Lucía Moral, no?
10: Sí, però no sé per què, però sempre el seu...
7: mal nom, no?
10: Sí, mal nom ha sigut Wifi i és el nom que porta la samarreta, però jo no sé jo la història, però ha de ser curiosa, jo crec.
7: L'averiguarem, la història de per què a la cordobesa...
10: No sé si perquè porta el moño, no sé per què, però sempre, a més, sempre és molt característica que sempre porta el moño superben fet.
6: És per
10: no
6: això, per és per el moño.
10: Sí, per això, exacte. No sé.
7: La forma de pentinar-se.
6: Sí, sí, pensava que com si portara l'icona del wifi al cap. Per això.
7: Això és. Pues esta és la raó per la que li diuen, i ho porta en la camiseta, en la camiseta posa wifi. Així que hi han futbolistes, sobretot del nord d'Espanya, que porten les contrasenyes, pues esta el que porta és directament el wifi. Que està jugant en el mig del camp. Mira que veu, acaba de fer wifi, que juga avant. El contraatac és molt bo per al València. Allà va per la pilota, marca Mascarell, està dins l'àrea de Gandia, tracta de fer la passada, però apareix el peu de la jugadora del Madrid i entrega el córner. Serà llançament de cantó per al València femení, i així en aquestes pauses és quan es veu que les jugadores no poden quasi ni córrer, eh?
10: Pues és que estem nosaltres a l'ombra i estem que no podem més, o sigui, és que fa molta, moltíssima calor i tot així crec que el València està donant una bona versió malgrat el gol, però i crec que estan, no crec, no, estan atacant molt més elles, però és de veres que aprofiten, no, qualsevol pausa per a calmar un poc les pulsacions perquè fa moltíssima calor.
7: A veure el córner per al València. Ho colpejarà des de la banda dreta. Allà va el baló de Miravet cap al primer pal, la rematada que era bona de Salomé Prat, però hi ha bloqueig defensiu i contraatac. Allà va l'esprint defensiu, que és magnífic. Quin esprint defensiu, acaba de marcar-se la puertorriqueña Marcano per a evitar el contraatac de la golejadora Ubamba, moment en el que l'àrbitre del partit, Trujillano Gallardo, envia les jugadores cap als vestidors, absolutament imprescindible. Tenim pausa per a veure, minut 24 de la primera meitat, el punt a punt al costat del futbol femení, així en la ciutat esportiva de Paterna, manen les visitants, València 0, Madrid Club de Futbol Femení 1.
6: Pausa per a l'hidratació, jo crec que te diga, jo faria tres pauses per cada meitat, siga la norma que siga, perquè el més important, més que les regles, és la salut. Dic que pausa per a que beguen aigua, es puguen hidratar les jugadores tant del València com del Madrid femení. Se n'anem del calor outdoor a l'aire condicionat que suposa Salva Gómez n'hi haurà al pavelló on està jugant d'Espanya el partit, sí, del Mundial Femení de Bàsquet.
8: En este Max Schmeling Hall en Berlín, en este pavelló en el que està jugant la segona jornada, ja ha arrencat la segona meitat i de moment Espanya està per baix en el marcador, 39 a 38 el contracol para d'Espanya. La pilota de Alicia Flores, una de les jugadores de València Bàsquet en este Mundial, era Raquel Carrera que patís la falta i per lo tant serà valor per a la selecció espanyola en este 39 a 38 on recordem, quatre jugadores de València Bàsquet representen a la selecció espanyola: Elena Buenavida, Elena Puello, Raquel Carrera i Alicia Flores. Ahí ataca la selecció espanyola, és Maria Conde, el valor per a Guafam, la safata que la erra, estava baix del tauler, si no se pot errar, i el valor és per a Mali. Minut 7, queden 7 minuts i la falta ara en atac, encara que demana la jugadora de Mali que siga, falta de Alicia Flores, que s'ha fet mal i està estesa en terra. Anem a veure què és el que decideixen els col·legiats, però resten 7 minuts i de moment Mali continua per davant del marcador. Ahí veiem, jo penso que deu de ser en atac, en aquesta acció de Coné, de Sika Koné, de la pívot maliense, i la decisió és que és baló per a Mali. Pues falta d'Alicia Flores. En este 39-38 resten 7 minuts per a acabar el tercer quart. Espanya perde un.
6: A veure si remunta el conjunt espanyol del bàsquet a la vela, a la Marina de València. Com va el matí, Toni Galindo?
9: Bueno, pues falta una hora perquè arrenque la primera de les carreres d'esta SailGP. Recordem, la Fórmula 1 de la mar, uns autèntics bitxos, que agafen més de 100 quilòmetres. Però ara anem a contar ràpidament com és el sistema de competició. Es van a fer dos grups entre els 13 equips. Ahir es competiran, seran tres carreres per a cada grup. I l'últim dia, l'última jornada, que serà demà, els quatre millors que acaben classificats, pues, disputaran la gran final i determinarà este gran premi d'Espanya, este gran premi que es disputa a València. Bueno, pues es repartiran aquests 10 punts per victòria, 9 el segon, 8 el tercer. Recordem que la classificació general està comandada per Austràlia amb 76 punts. L'equip d'Espanya, conegut com Los Gallos, són els segons classificats de la general amb 62. Tercer està Suècia. Recordem que qui s'emporta el gat a l'aigua, qui s'emporta esta competició, que acabarà, com diem, en Abu Dhabi el 28-29 de novembre, s'emporta, atenció, 12,8 milions de premi. Així que totes les espases en alt, tot preparat així en el camp de regates de la Marina de València, un autèntic espectacle. Les boies van robotitzades, estan ja situant-se sobre el camp de regates. Jo crec que les condicions són immillorables, així que a la 1:30 de la vesprada arrencarà a la Marina de València esta primera carrera de la SailGP.
6: Spain Sails Grand Prix és la Fórmula 1 de la mar des de la Marina de València. En seu està contant Toni Galindo. Tornem al futbol, tornem al directe a la ciutat esportiva de Paterna. Lluís Urrutia.
7: El València busca l'empat. Mati a punta, està d'aconseguir-ho. La baix, la trau endavall de pals en la millor oportunitat per el València. Ha estat Wifi que s'ha girat dins l'àrea, ha superat a la portera i el seu llançament ha anat massa centrat i l'ha pogut traure Taylor just damunt de la ratlla de gol. Era l'empat, però l'ha tret la jugadora del Madrid, en què haguera buscat un pal. I aquesta pilota era indefendible per al Madrid, que recupera la pilota al mig del camp i enceta el contraatac. Allà va jugar Ouzraoui, la marroquina, la pilota la col·loca en el punt de penal i rebutja bé, ara sí, la rereguarda del València, que torna a tindre la pilota, però la perd en la primera passada deixida al contraatac. És de nou valor per al Madrid, la té Ribas, Auri per a Carrasco, la centrada boníssima, la rebutja el València, serà banda. Servicio de banda para el Real Madrid, a pegadeta al banderí de córner. Según se ataca el equipo de la capital por la banda esquerra de este mini de la ciudad esportiva. Estem en el 29 y 20 segundos de la primera mitad. Valencia 0, Madrid 1. Es la Liga Femenina. Tebas, vine y juga tú. Quines condiciones para jugar el partido. La pilota en el banderí de córner, des d'allí tracta de traure-la el Madrid i ho fa de nou Reiderlin. Carrasco ha caigut a terra, demana falta, però l'àrbitre diu que no. A més, li diu a Carrasco que no es tire, que no provoque, i serà servici de meta per al València, que necessita una miqueta més, Paula?
10: Sí, necessita una miqueta més d'encert de cara a porteria, perquè crec que està molt ben posicionat l'equip de Miquel Crespo. A més, l'oportunitat naix d'una pressió que estan fent-la molt bé tant Wifi com Mascareño, que amb la calor és complicat mantindre aquesta pressió alta, i està bé l'equip de Miquel Crespo. És una llàstima el gol, també aquestes ocasions errades, però crec que ha millorat molt en comparació al primer partit, no?, que va estar, a més, molt erràtic, i ha millorat tant en el centre del camp, encara que crec que en Badi també avui està deixant un poc de dubtes, que va ser la jugadora que més va errar en Mendizorroza, però està bé malgrat el gol, i si continua així jo crec que va tindre més oportunitats, però han d'estar encertades de cara a porta.
7: Les malalties diuen que es contagien, i com l'equip masculí no hi ha gols en la Lliga Femenina, el València, que en partit i quasi mig encara no ha fet cap gol en el que duem de temporada, va encaixar dos en Mendizorroza. Wish ja ha rebut també un gol en contra, mentre que el seu casellar de gols a favor està encara en zero. Però ben bé que en esta mitja hora ha pogut marcar, eh? Ja ho torna a intentar, encara que destruïix l'acció en el mig del camp Ana González, la migcampista del Madrid, que va a tractar de nou a eixir. Hi ha molts espais en el mig del camp del València. La pilota que torna a agafar el Madrid, però ara decideix no córrer i busca una acció en estàtic per a atacar la defensa del València. 31 i mig de la primera. València 0, Madrid de futbol femení 1. La toca en defensa l'equip de la capital. És la neozelandesa Taylor qui busca en el mig del camp González. Per la dreta tracta de progressar Ubamba, la pilota penjada cap al segon pal i Tamarit no es complica i entrega el córner. Ha posat la valenciana a l'interior de la seva bota esquerra, ha tocat el baló, tenia en l'esquena, és cert, a Ouzraoui, i abans de tindre majors problemes envia la pilota al córner. Però clar, cada jugada pilota parada tarda 30-40 segons en llançar-se, perquè és que en aquestes condicions, en aquesta calor, és que, clar, van caminant. No. Cal estalviar tots els esforços que es puguen de cara a el que resta de partit, que encara és molt. A veure este córner per al Madrid, que vol ampliar el seu avantatge. Minut 32 de la primera meitat. Estem en el Antonio Puchades de Paterna. Preparat per el colpeig, la jugadora del Madrid, que col·loca sis jugadores dins l'àrea menuda. La pilota que ja voleix la portera, col·loca el puny, el rebuig en el segon pal i erra en el llançament. Menys mal que ha errat en el llançament Ouzraoui, perquè estava en el vèrtix de l'àrea menuda, tenia una molt bona posició de xut, però ha llançat amb l'exterior i la pilota ha volat fins a allunyar-se, fins marxar del terreny de joc. Aixina que s'esraeix l'oportunitat de gol per al Madrid. Això continua amb mínima distància en el marcador. Estem cap del 33 de la primera. Així en Paterna continua la victòria visitant. València 0, Madrid 1.
6: Això està passant ara mateix. Encara passaran moltes coses. N'hi haurà molts més partits. Esta vesprada també, demà diumenge, dilluns, que juga l'Els, però ahir n'hi hagué futbol en primera divisió. Va caure el Real Madrid, va perdre 1-0 davant del Betis a Sevilla. També va jugar-se un partit de segona divisió, Las Palmas 0, Leganés 0. I el més important, en primera federació, segon partit, segona victòria per al filial del Villarreal. El Villarreal B es va imposar per 2-1 a l'Algeciras, amb gols d'Albert García i de Bonafé. Moment de saber què passa al bàsquet, com va, perquè Espanya és molt bon equip, però Mali les està enxufant quasi totes, Salva.
8: No, no, és una barbaritat. La efectivitat que està tenint la selecció de Mali, que té molt bons jugadors i que de moment és un 50-47, 52-47 en esta safata, en la que a més trau petroli perquè anirà a la línia de tirs lliures i resten 3 minuts 14 segons i l'intercanvi de colps és increïble. Entre Mali i Espanya en este 52-47 és un més 5 per a la selecció de Mali i estem veient un recital de llançaments exteriors, de penetracions, de jugades. La veritat és que està sent un partit de moltíssima qualitat. Recordem, això és un mundial, eh?
6: Sí, sí.
8: Això és un mundial i és el màxim nivell del bàsquet femení, així que Espanya tindrà que donar un poquet més de sí. Recordem que en el dia d'ahir Chapó li va guanyar 102-97 a Mali i que Espanya ho va fer més còmodament davant Alemanya en un 83-53, però en el dia d'avui, de moment, 52-47 més 5 per a Mali.
6: Tornem al futbol femení, tornem a la Lliga F Paterna. Luis Urrutia.
7: Intenta empatar el València en un atac per banda dreta que destruïix el Madrid amb un rebuig amb el peu esquerre de la seva defensora, la xilena Camila Sáez. El baló que torna a ser per al València, la té Tamarit, entrega en el mig del camp per a que la jugui amb el peu esquerre Mirabet i finalment la jugada conclou en els peus de la portera. Esta avança una miqueta per a que li la tornen i finalment el colpeig de Pinguet, la portera francesa que se'n va al mig del camp. Allí la controla el Madrid Club de Futbol Femení, que tampoc té cap complexe, cap problema, encara que l'àrbitre assenyala una falta en el mig del camp, una falta anterior comesa sobre Mbadi, la migcampista nigeriana del València. M'ha sorprès la quantitat de nacionalitats que hi ha en este partit. França, Xile, Nigèria, Puerto Rico, el Marroc, Tanzània, Noruega, Venezuela, Dinamarca, Nova Zelanda. És com una ONU este partit.
10: Sí, mira, anava a dir-te quan es deixarà el partit, que com a curiositat, no, que el Madrid és l'equip que més fitxatges aixina randoms, no? Alternatius que fa, perquè, per exemple, hi ha meses que després són jugadores desconegudes que fitxa molt bé i després les ven per quantitats molt altes per al que és el futbol femení. A mi se me venen al cap Kundananji, que era de Zàmbia, Lleis Ferreira, són jugadores sobretot, encara que també neozelandesa, no? Però molt d'Àfrica i també de Sud-amèrica. Sud-americanes té sempre fitxa moltes i després, a més, les ven per molts diners. Així que té ahí un mercat molt especial, el Madrid Club de Futbol. Sempre són jugadores desconegudes i després, a més, és que són golejadores, amb molt de físic també, que el físic al futbol femení et dona un plus sempre.
7: A veure, aquest atac del València, encara que no s'ha fet l'ànim wifi de córner, i ha aparegut la cama defensiva d'Anna González per a recuperar la pilota per al Madrid. Estem en el 37, a 8 més descompte. Recordem que han tingut pausa per a veure i que està guanyant el Madrid Club de Futbol Femení 0-1. El gol en el 15 de Upamba, que ha col·locat el 0-1 en el marcador. Però en la calor que cau, jo crec que el València s'està enganyant. Jo crec que hauria de tirar la defensa molt avant, encara que arriscara a que hi hagueren contraatacs com el del gol, però és que en esta calor és molt complicat aplegar fins la zona d'atac per a l'equip del València femení. Està jugant el Madrid, té possessió de pilota en la seva zona de rereguarda des d'allí, avança en una passada vertical, trauen la pilota molt bé les jugadores de José Luis Sánchez. La pilota ve per l'esquerra per a Reiderlin Carrasco, l'ex del Llevant, que fa la centrada, colpeja en el cap de Tamarit, torna a Carrasco, lateral de l'àrea, opció d'atac del Madrid, entrega en curt i serà de nou córner. Serà córner per al Madrid Club de Futbol Femení després del toc amb el peu de la jugadora de Gandia, de Marta Mascarell. Així que hi haurà córner per al Madrid Club de Futbol Femení, que des del gol, Paula, està imposant-se.
10: Sí, el físic també té el partit molt més controlat, és un equip que a més està molt còmode, molt treballat. Sánchez Vera també és un entrenador que porta moltíssims anys al futbol, ha estat al Levant, ha estat a l'Atlético de Madrid, i els seus equips tenen molta personalitat i tenen el partit on volen.
7: Ah, però què fa amb el córner? L'equip madrileny que col·loca la seva major quantitat de jugadores dins l'àrea. La cabotada defensiva boníssima la deixa en la frontal per al llançament, que se va de nou al córner. Ha buscat el xut des de la llarga distància. En esta oportunitat crec que era Ubamba de nou. I finalment ha colpejat en una jugadora del València i tindrem córner ara des de l'altre costat.
10: Sí, a més sempre la deixen despenjada a Ubamba per a que, pues, en el rebuig intentar el que ha fet, que anava a porteria, però s'ha estavellat la pilota en Embadi.
7: Pues cap allà va caminant la migcampista del Madrid Club de Futbol Femení per a fer efectiu el llançament de córner. Minut 39 de la primera meitat, València 0, Madrid 1, li ho conta el punt a punt de Punt Ràdio. Perquè ja comencem a les 12, des d'avui, 12 del matí dissabte, 12 del matí diumenge, per a veure aquestes barbaritats de partits en la calor, en la calda que està caigent, com la portera del València, que acaba de caure també a terra, es queixa davant de l'àrbitre, però finalment ara dona l'ordre per a que el córner es posi en marxa. Ja va la pilota molt passada cap al segon pal, la cabotada ofensiva, el rebuig que queda dins l'àrea menuda i finalment la trau com pot. La jugadora del València era la francesa Prat, que ha enviat la pilota pel costat. Així que hi haurà servici de banda per al Madrid Club de Futbol Femení. Estem a 4 per al descans, 4 més descompte. Així en Paterna continua la victòria madrilenya. València 0, Madrid Club de Futbol Femení 1.
8: I com li va la selecció espanyola de bàsquet al Mundial Femení, Salva?
13: Moment crític, de partit resta 1 minut i 18 segons i guanya de 10 Mali. La selecció de Mali, que està espentant en este tercer quart, l'acció defensiva bona d'Espanya. A terra, Paula Guinzo, lluitant la pilota també. Elena Buenavida recupera molt bé i la pilota novament d'Espanya. Tocava en el peu finalment d'Elena Puello. Xiulen que aquesta jugada es té que reanudar per una acció d'abans en la que n'hi havia falta, però un minut per acabar el tercer quart, guanya de 10 Mali. Quina exhibició i què bé se ho està passant l'afició de Mali, que la veiem ahir en les graderies tocant un instrument clàssic de Mali com és el balafon. Ese instrument paregut a un xilòfono.
14: Saps de tot.
13: No, ho tengo que buscar.
14: Home, no.
13: En un xilòfono, però que és com de madera. I ahí estan fent festa, en les grades de Berlín. Ataca Espanya, 61-51, 50 segons. El valor per a la selecció espanyola per fora. Novament, Elena Puello llança de 3, el triple. No entra, el rebot espera. El rebot espera la selecció espanyola, que demana la revisió, perquè els àrbits diuen que és valor per a Mali, demanen la revisió, però els àrbits diuen que és valor per a Mali. 41,6 segons per acabar el tercer quart. Mali 61, Espanya 51.
8: Últims minuts també, la primera meitat del partit de futbol femení de la segona jornada que estem vivint des de la ciutat esportiva de Paterna, Luis.
7: Li estic mirant la cara ara a Daniele Marcano, la puertorriqueña, i està roja com una tomata, eh?
10: És que, a més, la carrera que s'ha pegat abans de la pausa per a hidratació, ella sent davantera per a cortar un contracolp, ha sigut una carrera de molt esforç i, a més, de molta implicació, no?, de ser solidària amb les seues companyes i ajudar també a defensa. O sigui, que també el València, les seues davanteres i jugadores d'atac estan també ajudant, no?, a intentar frenar al Madrid Club de Futbol i a tot el seu potencial.
7: Ataca el Madrid pel centre, la pilota filtrada per al llançament i la parada magnífica de la portera del València, perquè així tenia el 0-2 en una gran acció ofensiva el Madrid Club de Futbol Femení. Finalment la noruega Nautnes és la que ha buscat el llançament per alt i com ha botat la francesa Pinguet per a col·locar la seva mà esquerra i enviar la pilota al córner. De nou llançament des del cantó, així ha tingut el 0-2.
10: Sí, a més està avui responent bé la francesa, que a més és una de les incorporacions d'aquest estiu, perquè Hanna, la guardameta xinesa, es va lesionar en el partit de les semifinals de l'ascens, així que està molt segura i ha fet bones parades avui.
7: A veure el córner per a El conjunt madrileny que està buscant el segon gol. Recordem que la portera suplent del València és la d'Altea, és Marina Llàcer, mentre que Jana Schinhenseler Gallego està lesionada, és la portera de l'ascens, pilota dins l'àrea del València, llançament, gol! El segon del Madrid acaba de fer un gran gol. Marina Ribas, la gaditana, llançament amb cama dreta i Ribas que anota el segon per el Madrid Club de Futbol Femení. Minut 43 de la primera meitat i en un nou córner la pilota queda rebutjada cap a la frontal de l'àrea i des d'allí ha colpejat un baló imparable la migcampista del Madrid Club de Futbol Femení per a col·locar més distància en el marcador. Minut 43 de la primera meitat, marca Ribas per al Madrid. Així en la ciutat esportiva de Paterna, València 0, Madrid 2, i és que elles estaven anant molt.
10: Sí, se le fica cap amunt el partit del València, mira que estaven elogiant, no, Alice, però és de veres que és un boníssim gol, a més amb la tècnica, no, perquè el baló arribava a mitja altura i la creuada molt ajustada al pal, i és un gran gol del Madrid Club de Futbol que encamina i molt el partit, a més un gol més psicològic, no, perquè és a no res del descans.
7: Estem ja en el 44 d'esta primera meitat en la ciutat esportiva de Paterna. Pinten bastos per al equip femení, València 0, Madrid 2.
6: Què passa al bàsquet? Acaba el tercer quart, Selva?
13: Acaba el tercer quart, ara mateix en el marcador, en diferència de 10 punts, 63 per a Mali, 53 per a Espanya. En l'últim quart té que espavilar la selecció de Miguel Méndez.
6: I que com que coincidirà este últim i quart quart amb el descans del partit del València Femení davant del Real Madrid, tindrem oportunitat de gaudir-lo amb detall i amb profunditat amb Salva Gomis. Luis Urrutia, Paula, vos vaig a dir una cosa, com estic pendent també des d'ací de l'estudi de la tele. La defensa, les accions defensives s'assagen. I jo no dic que no hagi sigut un bon gol del Real Madrid, perquè ha sigut molt bon gol, Luis, però estava a soles tota la circulació des de la treta de Canto, la jugadora, de gaudir-lo amb detall i amb profunditat amb Salva Gomis. Luis Urrutia, Paula, vos vaig a dir una cosa, com estic pendent també des d'ací de l'estudi de la tele. La defensa, les accions defensives s'assagen. I jo no dic que no hagi sigut un bon gol de Real Madrid, perquè ha sigut molt

0: jugadors defensius la frontal de l'àrea, eh? Això està absolutament de moda. La frontal de l'àrea es deixa, tots els jugadors venen a la part més a prop de la porteria, també van a defensar el 2 contra 2 o el 3 contra 3 en el banderí de córner, i la frontal de l'àrea es deixa constantment, i això ha estat un pecat mortal per a l'equip de Miquel Crespo en este encontre. A veure si encara és capaç de reaccionar el València abans del descans. Han donat 4 minuts d'afegit en esta primera meitat i hem exhaurit pràcticament ja el primer. Mentre el Madrid està jugant, jo crec que ara quasi a plaer, tocant la pilota davant d'un València que és que és normal, que no puga pressionar més perquè la calor és absolutament insuportable en esta zona on estem, o sigui que imaginen, i estem en l'ombra, imaginen al sol i correguent, o sigui que és impossible el tindre un rendiment òptim per part dels jugadors en aquestes circumstàncies climatològiques. Continua el Madrid tocant la pilota en el mig del camp, 46 i mig de la primera, 0-2 al marcador d'este Antonio Pujades, el Madrid Club de Futbol Femení dominant en el joc i ara també en el marcador, tocant en la seva parella de centrals. És finalment Kate Taylor, la jugadora de Nova Zelanda, qui entrega cap al mig del camp, però ja no arrisca la posició de la pilota l'equip de José Luis Sánchez Vera, que se les sap totes. És un jugador que va tindre una molt polèmica destitució en l'Atleti de Madrid la passada temporada i que enguany ha recalat així en el Madrid Club de Futbol Femení, tocant-la sense arriscar la posició de la pilota. És la golejadora Marina Rivas la que la juga ara, sí que van a tractar de contactar amb banda esquerra amb Carrasco, però rescata la posició de la pilota per al València Tamarit, i esta juga cap als centrals. 47 i mig en el cronòmetre, 0-2 en el marcador, en minut i mig estarem en el descans del partit. Ara qui la toca en zona defensiva és el València, però el Madrid així sí que intensifica la seva pressió. A veure si pot eixir el València, ho farà per la part esquerra, de les poques oportunitats en la que ha pogut entrar en joc Ouzraoui. I finalment la pèrdua immediata del València fa que recupere el Madrid, que a veure si arrisca una miqueta o no, no ho fa, sinó que va a tornar a jugar des de la seva zona defensiva, tocant-la sense cap problema Legend en el cercle central. Xafa i para la pilota, Anaïs, estan esperant que transcorrisca en el segon, sí que aplega el descans, eh? Ja no arrisquen la possessió de la pilota, el València tampoc va, perquè no volen malbaratar el físic en este últim minut. En tot cas, recupera la pilota l'equip valencià, entrega cap al mig del camp Mazraoui, tracta de fer la passada avançada, era Marcano, però finalment la tornarà a tindre el Madrid, en la que va a ser la última acció d'esta primera meitat, perquè el Madrid ja va a tocar, va a triangular entre les dos centrals i el pivot defensiu estos 30 segons que resten fins que s'esgoten els 4 minuts que ha donat Lorena del Mar Trujillano en esta primera meitat com a temps de descompte, com a temps afegit. Així que ell es para en la pilota, només esperant que passen els segons, tocant en la zona mitjana. Ara sí que apreta una miqueta el València i això provoca que hi hagi avantatge per al Madrid. El temps està complit, és l'últim atac d'esta primera meitat i és per a l'equip de la capital. La pilota en línia de fons, van a buscar la centrada que no arribarà perquè hi ha una molt bona acció defensiva per part del València, i fins així a plegar la riua. Fiança de la primera meitat en la ciutat esportiva, en el 15 Ubamba, en el 43 Rivas han fet els dos gols per a l'equip madrileny. Descans en la ciutat esportiva. És la Lliga Femenina de Futbol, València 0, Madrid 2.
1: De seguida fem el resum d'esta primera meitat amb Luis Urrutia, amb Pablo Lerín, i s'endinsem en l'últim quart del partit de bàsquet femení entre Mali i Espanya, així en directe a Laura Mainsdale en el punt a punt de Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Radio. Al Camp de Túria, 94.5.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: Luis Urrutia Paterna, quin resum feu tant tu com Paula Lerín de la primera meitat d'este València-Madrid femení? De seguida tornem. Paula està? Pues de seguida tornem a fer este resum. Sí? Paterna?
2: Hola.
1: Hola, Luis. Sí, et preguntava pel el resum que fas d'esta primera meitat.
2: Bueno, pues uns primers 15 minuts molt bons del València, però que no ha estat capaç de veure porta. Ha tingut oportunitats, li han tret dos balons de vall de pals i en un contraatac li han fet el 0-1, ahir s'ha desequilibrat el partit. A partir d'ahir el Madrid s'ha fet amb el domini i en una jugada d'estratègia, en un córner, ha fet el 0-2. Si el València pot treure profit d'aquest partit, té que arriscar, no té més remei, encara que li puguen fer més gols al contraatac, però no pinta bé el partit per al València, des de luego. No sé quina és l'opinió de Paula.
3: Sí, estic d'acord amb Luis, li falta gol al València, ha tingut les idees, també ha tingut ocasions, però li costa materialitzar-les i també ha de millorar per a mi en defensa. Crec que el primer gol és una errada, que ja varen veure aquestes errades a Mendizorroza, i Miquel Crespo durant gran part del partit ha estat calfant tant Carol Marín com Rebeca Elo, també Gemma Climent, així que seran tres canvis segurs per a la segona part, i ha de millorar molt el València, però amb un 0-2 o millora molt en atac i en defensa també, o va estar molt complicat.
1: Pues ara, Luis, Paula, si podeu també refrescar-vos un poquet i descansar, perquè la calor espera tot a la ciutat esportiva de Paterna. Tornem en la segona meitat, gràcies.
3: Gràcies.
1: 12:53 minuts en directe en el Punt a Punt. Temps de donar-li protagonisme a Salva Gomis al bàsquet i a la barbaritat de partit ofensiu que està fent la selecció de Mali davant d'Espanya.
4: Arribat al mes 15, de moment estem en el mes 14, és un 71-57, però com dius, a nivell ofensiu és un recital de la selecció del Mali, perquè de moment porten pràcticament el 50% dels llançaments de 3 anotats i estan castigant en cada contracol per la selecció espanyola, com és este cas. Allà va novament a xafar pintura a la safata per a transformar una nova cistella. Mali 73-57, torna a anotar la selecció de Mali i resten 6 minuts per a acabar l'encontre. Té que reaccionar, encara que us sembla pràcticament impossible, la selecció espanyola. Allà va Jana Martín, la jugadora d'Espart Girona, la jove base d'Espart Girona, llança de 3, el triple dins, el triple de Jana, 73-60.
1: A veure si pot seguir retallant diferències, queden 5 minuts de partit, però anem a parlar de vela, anem a tornar amb Toni Galindo a la Marina de València. Hola, Toni, novament, molt bona vesprada.
5: Què tal, l'Urrutia, don Carlos? Bueno, pues això és una barbaritat, eh? Estan allà els catamarans així fent l'escalfament en el cap de regates. Estem a poc més de mitja hora perquè arrenca la primera de les carreres que van a disputar-se al llarg d'avui. Recordem que són dos grups, tres carreres per grup. Demà es disputarà la gran final. Els quatre millors d'aquest conjunt de carreres pues determinaran qui és el guanyador d'aquest gran premi d'Espanya que es disputa així per primera vegada a la ciutat de València, a la Marina de València. Bueno, el camp de regates és espectacular. La mar està increïble i, com t'estava dient, és un autèntic espectacle. Bueno, els catamarans és una autèntica combinació entre tecnologia, velocitat, espectacularitat, colorit. Bueno, és, la veritat és que hi ha que vindre i veure això. S'estima, se determina que unes 10.000 persones podran acostar-se a este camp de regates, a aquestes graderies que estan habilitades a la Marina de València per veure este espectacle de l'Espanya al Grand Prix GP de València. Recordem, perquè facin una idea, això és el més comparable que hi ha un gran premi de la Fórmula 1, però sobre l'aigua, a nivell de logística, a nivell d'infraestructures. Recordem que s'estan disputant els 13 grans premis per àrees, és a dir, primer la zona americana, després la zona europea, després d'ací anirem a l'Australia, a la zona d'Oceania, acabarà tot en territori de Emirats Àrabs. Estem en el Gran Premi d'Espanya, que és el que fa número 10, d'ací se n'anem a Suïssa, venim del Gran Premi d'Alemanya i, bueno, ahí tenim l'equip espanyol, los gallos, que venen de guanyar en Portsmouth, en Gran Bretanya. Estem al costat de Pedro Campos, que és el nostre company del diari de les províncies, que, bueno, és un especialista en vela, i estàvem comentant, Pedro, què tal? Salutacions, molt bona estrada, que això és espectacular, eh?
6: Bon dia, és espectacular. Para mí lo más importante de todo es la cercanía al público. Es que es casi es post tocarlos y son grandísimos, fan un ruido como si fueran electrics y salsen de l'àuvia en el foils, y la verdad es que una meravella poder disfrutar el gran público tan de propet una competición de este nivel.
5: Bueno, efectivament, això que estàs comentant, Pedro, veus que primer els catamarans van apegats a l'aigua, de sobte s'alcen, o sigui, s'alcen literalment en l'aire, estan subjectes en tres railets, bueno, que es deixa, visualment es deixa en l'aire, no? L'altíssima velocitat, més de 100 km per hora, que això és una autèntica salvatjada, navegar sobre aquesta velocitat sobre l'aigua.
6: I una cosa molt important, tots els catamarans són exactament iguals. Es compraren a la Copa Amèrica en el seu dia, i entonces, claro, lo que determina qui guanya no és l'estratègia i la qualitat dels navegants. I Espanya, els gallos, tenen a Diego Botín que porta el timón, que és un tio espectacular i de lo millor que n'hi ha en el món.
5: A Florian Trite, a Joel Rodríguez, a Joan Cardona i Nicole van der Velden. Bueno, està de Chamberí de tota la vida, eh? A mi sé cognom. Atenme, i una altra coseta, 12,8 milions d'euros de premis. Estem parlant de paraules majors.
6: Sí, claro, ja és una competició de molt de nivell. Esto está a nivell de la Copa Amèrica i, claro, els premis també pues, són els que són. Però jo crec que més que els premis al final és el prestigi. El que tu puguis disputar-li la carrera o el campionat a l'equip australià amb la tradició que té o a l'equip neozelandès, i Espanya ho està aconseguint, així que jo crec que és, ja no és tant els diners, que sí, home, són importants, sinó el prestigi de ser campió d'una competició d'este nivell.
5: Falten 4 grans premis, falten 40 punts en joc. Recordem com està la classificació general, però primer que res, recordem que són 10 punts per al guanyador del gran premi, 9 s'emporta el segon classificat, 8 el tercer, i la classificació general està amb Austràlia primer amb 76 punts, Espanya, los gallos, amb 62 en segona posició, i Suècia en tercera amb 53. La cosa està molt igualada, eh? Què pot passar?
6: Bueno, a veure, no sé, però vamos, Espanya va disputar esto...
5: Jo en casa.
6: Claro, l'altre dia parlé jo amb Diego Botín i me dia, es que jugar en casa és molt important, però jo li preguntava, però sentiu a la gent? I dice, sí, es que la notas la gent, la cercanía, i eso és un apoyo molt important. Jo crec que el sentir el aplaudiment de la gent quan passen propet, i això té que fer-los que, bueno, pues, que donin un plus per poder guanyar, i jo crec que tenen opcions.
5: Bueno, vaig a dir una cosa, els primers que han eixit al camp de regates han sigut los gallos, l'equip espanyol. Han eixit els primers bueno, i estan allí que volen donar-ho tot. La competició va ser espectacular, el camp de regates és brutal, els barcos són impressionants i l'ambient és estratosfèric. Pedro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Així estarem al punt ràdio per contar-ho absolutament tot en el que passe amb esta CELGP, així al camp de regates de València, a la Marina de València.
1: Gràcies, Toni Galindo. De seguida tornem a la ciutat esportiva de Paterna amb el començament de la segona meitat, i on també serà protagonista avui en futbol masculí Carlos Corberán. Demà juga el València a partir de les 4 i qual. Notícia d'última hora, Lamine Yamal, que ahir no va entrenar, avui ha confirmat Hansi Flick que sí que serà de la partida, així que un esglai menys per als barcelonistes. Esglais Salva Gomis és que s'està portant la selecció espanyola últims minuts de l'últim quart davant de Mali en el Mundo Bàsquet Femení.
4: Resten 3 minuts 25 segons per acabar el partit i és un 75-62, més 13 per a la selecció de Mali, que és la que ataca en possessió de Geneva Ndiaye. La base redistribuint el xoc, fent la finta, trobant en el cantó el llançament de 3 de Aminata Dembélé, que no entra, el rebot espera Iana Martín, el rebot espera la jove base de la selecció espanyola, que encara que transforma la safata, Senís, i el rebot espera Raquel Carrera. 13 segons de possessió, el valor per a Raquel Carrera, trobant en el cantó novament Iana. 8 segons de possessió, 2 minuts 55 segons per acabar el partit. Troba per dins a Mariona Ortiz, a una cama, llançament Senís, i el rebot espera la selecció de Mali. La última en tocar és la jugadora de València Bàsquet, i per lo tant serà possessió novament per al combinat del Mali, 75-62, i torna a ser való per a l'equip africà. Atacant novament en Rocky Adumbia, la pilota que arriba a les mans d'Ndiaye. Ndiaye que vol trobar la penetració, li furten la cartera, terra té ganar també Raquel Carrera, recupera la pilota espanyola, troba en el cantó el llançament de 3, no fa la finta Alicia Flores, vol combinar llarg, tira d'esquenes, ahí el llançament ara en assistència de Megan, i el triple de Iana Martín, 75 a 65, retalla distàncies, està a 10 la selecció espanyola, a 2 minuts 10 segons per acabar el partit. Novament ataca Mali, en Geneva Ndiaye, perseguida per Illana Martín, la pressió alta ara d'Espanya, que vol recuperar la posició quan antes, li queden 5 segons de posició a Mali, se la va jugar, va esgotar la posició, li interessa en este moment a esgotar la posició, el contacte ara dins la pintura i la safata que transforma, 77 a 65, i la velocitat ara la fica Espanya, la precipitació d'Alicia Flores per a tornar a perdre la pilota, i serà valor per a Mali, que la perd també, recupera Espanya, i ara la safata per a transformar i tornar al menys 10, 7-7, 6-7, un minut i mig, i acabarà l'encontre. Ataca Mali, se'n va soles i la falta ara és clara. La falta que primer ha fet Megan Gustafsson i després Alicia Flores quan caia a terra Aminata Sangare, que l'han vist aquestes temporades en la Lliga Femenina, en Leganés, i que avui està fent també un bon partit per a la seva selecció. No està bé la selecció espanyola en el dia d'avui. No m'ha agradat gens, en general, la selecció espanyola el dia d'avui. Ahir va estar molt bé, però això és un Mundial. I no pot xerrar d'esta manera. És de veres que Mali és una selecció molt interessant i molt forta, també. Però avui la selecció no ha estat a l'alçada de lo que esperàvem en un partit, en una segona jornada del Mundial. Ara la falta és novament de la selecció espanyola. I per tant seran tirs lliures per a Mali en este més 10, 77-67. Ahí veiem l'acció de Raquel Carrera i després com li xiulaven la falta a Illana Martín. Un minut de neu i s'acabarà esta segona jornada i el valor serà novament per a el combinat africà des de la línia de tirs lliures, on transforma el primer llançament i també el segon, 79 a 67. No val ixe llançament. Sí, sí que val. Estaven ahí dubtant en les àrbitres. Així que 78-67, 79-67 en estos dos tirs lliures i un minut de neu per acabar el partit. D'atac a Espanya, Alicia Flores, en un minut 10 segons per acabar el partit en este 79-67. Se n'anem novament a la ciutat esportiva Luis Urrutia perquè estarà a punt d'arrencar la segona meitat.
2: Efectivament, va començar este segon acte així en la ciutat esportiva de Paterna amb un triple canvi en el València de Miquel Crespo, preparades per ingressar Gemma Climent, la saguntina Carol Marín i la de Costa d'Ivori, Rebeca Elo. Tres canvis, per tant, després d'una primera part, home, que no ha sigut vergonyosa com la de l'equip masculí en Riazor i on, per cert, l'entrenador Corberan no va fer cap canvi, però cal reaccionar d'alguna forma, Paula.
3: Sí, a més, i també vergonyosa com va ser el partit del primer partit del femenià a Mendizorroza. No van estar ni Carol ni Gemma, dos jugadores molt importants, i ara ixen, jo crec que són canvis, veurem, no? Però per a mi encertats, perquè és de veres que al centre del camp no estava tenint el control el València, s'han anat en Badi, que ja hem dit, no? Que era potser la jugadora amb més errades del partit, que ja va ser aixina a Vitoria, i a més amb Rebeca Elo, que agita el partit, no? Va ser una de les jugadores que va estar la passada temporada al València, i busca el que Miquel Crespo busca, és amb estos canvis, controla el centre del camp i en l'atac més punts.
2: Així que han marxat Marta Mascaré i Amanda Mbadi, les dos jugadores del mig centre, i jo crec que l'altra jugadora en retirar-se és Marcano, són les tres jugadores que se'n van. Així que acaba Salva de començar la segona meitat, així en Paterna, recordem el marcador, València 0, Real, perdó, Madrid Club de Futbol Femení 2.
7: Esperem que puga remuntar el València femení en estos segons 45 minuts, segons és el que li queda al bàsquet. Salva Gomis.
4: Sí, més d'un minut, 59,8 segons per acabar el partit, i és un 79-69, més 10 per a la selecció del Mali. 15 segons de possessió, traurà des de la línia lateral. Ahí està dubtant, a punt de menjar-se la possessió, i ara la pèrdua, no, la falta. Està desesperada la selecció espanyola perquè tot contacte es falta, i torna a ser valor per a Mali. en estos 58,3 segons que resten en este mes 10 al marcador, 79 Mali, 69 Espanya.
7: Tornem a Paterna, Luis Urrutia.
2: Primer atac del València, ho fa per l'esquerra i guanya el córner. Tindrà llançament des del cantó l'equip femení després de la bona lluita de Rebeca Eloh en la seva primera aparició en el partit per a la davantera de Costa d'Ivori. Se'n va Tamarit, sorprenent que siga la lateral dret la que llança els córners en el València, però cap allà va Sara. La novetat en l'alineació del València en la jornada d'avui, Sara Tamarit, que no va ser titular en la primera jornada de la Lliga i que avui sí que ho està siguent en esta segona entrega en el partit davant del Madrid. Fa la senyal, allà va colpejar amb cama dreta, tancarà la pilota, ja ho fa, és un bon córner cap al segon pal, però no aplega en el joc aeri la capitana del València, Jasmine Miravet, amb la qual cosa la pilota torna a pedres per línia de fons, serà servici de meta per el Madrid Club de Futbol Femení. 0-2, continua el partit en Paterna.
7: I també continua el partit de bàsquet, Salva.
4: Sí, ara era una revisió, en esta acció en la que xiulàvem i comentàvem abans, que desesperava la selecció espanyola, en concret a Raquel Carrera i a Illana Martín, en aquesta acció sobre Coné, sobre Sica Coné, sobre la pivot maliense, i està revisant-se aquesta acció per si és falta o no, així que encara en 58,3 segons per davant per acabar el partit, 79 Mali, 69 Espanya.
7: En futbol, recorden que després del partit femení que estem contant-los en directe així en el punt a punt, també tindrem l'oportunitat de sentir la roda de premsa de Carlos Corberán per a fer balanç del mercat de fitxatges, a veure el que diu, i parlar del partit de demà, l'últim València-Barça en Mestalla a partir de les 4 i quart. Ho contarà Luis, que n'està contant també el partit del València femení en tot el desig, Luis, que puga remuntar.
2: Sí, però tindrà que tirar també una mà el quartet arbitral, perquè en esta jugada semblava un córner claríssim a favor del València, però acaben d'indicar que és servici de meta, que ja posa en moviment el Madrid Club de Futbol Femení en el mig del camp. La guanya el València, que ha eixit en un altre vídeo en esta segona meitat. És Rebeca qui controla per l'esquerra, fa un bon retall i toca de primer, espera que la puga distribuir. Miravet en la zona medular per a endarrerir cap a la xilena Saez i està a buscar la portera. La té Alice Pinguet. Busca Tamarit per la dreta, esta controla molt bé la pilota, juga cap al mig, però no hi ha bona entesa, mentre la jugadora feia o buscava la pilota en el desmarque de recolzament. La pilota anava en llarg en la passada que havia intentat Carol Marín. Lluita en el mig del camp, la guanya el Madrid, estem camí del 4 de la segona meitat, 0-2 per el València. En el seu primer partit així en el Puigades en esta temporada, en el seu retorn a la màxima categoria del futbol femení, en el mig del camp la toca Carol, però finalment apareix el Madrid per a recuperar la pilota, la té Ouzraoui, la lluita amb Carol, la guanya la jugadora del Madrid, continua Ouzraoui amb el baló, entrega en curt per a que pugui distribuir Villafañe, ho fa Rene, toca de primeres, ho fa Taylor, la neozelandesa, cap al mig del camp, circula molt bé, Paula, la pilota del Madrid.
3: Sí, estava molt més còmode i en quant a l'arbitratge, Luis, clar, jo m'ha cridat l'atenció, quan ha arribat ací al Puigades, que estava ixa pantalleta, que és el bar baix demanda, que clar, el Puigades no havia estat encara perquè va instaurar-se la passada temporada i clar, el femení estava a primera ref, així que també tenim ixa ferramenta que ja sabem que de vegades no fa massa, però que la tenen els entrenadors a la seva disposició.
7: Últims segons al bàsquet, Salva Gomis, per a certificar la derrota malauradament d'Espanya.
4: Sí, perquè ja va ser pràcticament impossible. Resten 6,5 segons i ara n'hi ha 2-1 a favor de Mali. És un 82-71 clar en el marcador. Ja ho celebren en la banqueta de la selecció africana, però avui la selecció espanyola no ha estat a l'alçada de lo que hauria de ser este partit. Ara en aquesta falta que provoca el 2-1 i el ball de Aminata Gueye i també de Dembélé, i que per tant serà llançament de tir lliure, 6,5 segons per acabar el partit i és un 82-71 més 11 per a Mali.
7: Ha sigut un vendaval ofensiu de la selecció
4: increïble
7: de Mali i sobretot un festival des de la llarga distància
4: i un festival d'errades també en el cas de la selecció espanyola, un 19% d'encert en llançament de 3, és molt difícil així, més d'un 40% d'encert per part de Mali, és el doble, així que molt malament avui la selecció espanyola, la que encara li queden uns segons, però ja és impossible, és un més 11 i la emoció està en la banqueta de Mali, que veu com va a guanyar el seu primer partit en este Mundial.
1: Estan plorant i tot, per cert, quin sentit té que n'hi ha un temps mort quan perds de 11 faltan 6 segons?
4: Bueno, són coses d'entrenadors, en este cas de Omar Sidilla i en el cas també d'Espanya de Miguel Méndez.
1: Pues només que falta certificar esta derrota d'Espanya. Parlant d'entrenadors, el que volem, Luis Urrutia, és que li vagin millor les coses al del València femení.
2: Però fins ara no, perquè no dona la tecla Miquel Crespo ni en el triple canvi que ha efectuat en el descans. En tot cas, sí que ha començat millor que el Madrid en este segon acte, com també ho va fer en l'inici del partit. Allà va jugar-la en la zona del mig del camp el València, perquè picarà una falta. Es col·loquen en la frontal de l'àrea 5 unitats del València mentre l'àrbitre del partit xerra amb elles. Allà va el colpeix de la pilota per part de Tamari, la pilota que ja vola, que és boníssima, però no l'encerta. L'ha tinguda en la front Camila Sáez per a descontar en el marcador, però quan jo crec que ja la veia colpejant-la per a marcar, perquè estava completament sola davant de la portera del Madrid, no ha encertat a cabotejar la pilota, li ha passat per davant dels ulls i el baló se'n va directament fora. Quina oportunitat, Paula, acaba de tindre el València.
3: Sí, quina llàstima que per centímetres no hagi arribat Camila, i a més, veies abans, no?, com la lateral, no?, del València pot ficar les corres. Pues mira, ara ha sigut també Tamari, perquè té molt bon peu. A més, jo la recordo amb gols molt bons de falta directa, i té bon peu la lateral. Una llàstima, perquè això era una oportunitat claríssima. El que estem dient, no?, que no han de desperdiciar-les.
1: Són a la bocina, disculpa, Luis, són a la bocina.
4: Acaba el partit. Acaba el partit en Berlín, en este Max Schmelinghol en Berlín. La derrota de la selecció espanyola de 9 punts, 82-73. S'igualen les coses en la taula classificatòria del grup A, en el que està Espanya. En una victòria està Mali, en una victòria està Espanya i en una victòria està el Japó. Està vesprada a les 6, Alemanya-Japó. Si guanya Alemanya, s'igualarà encara més la cosa en el grup, així que cada punt compta, cada victòria compta. Avui la derrota d'Espanya fa molt de mal. 82 Mali, 73 Espanya.
1: En seu a comptar, Salva Gomis, també d'ací uns minutets tindrem protagonista a vela des de la Marina de València amb Toni Galindo, però ara el directe ens porta al Puigades, amb Paula Lerim, a Luis Urrutia, a Mixe, València-Madrid femení.
2: Que registra 0-2 en el marcador en travessar pel minut 8 de la segona meitat. Però ja dic que el València està jugant els millors minuts de l'encontre si restem un tram de la primera meitat on ha sigut molt superior al Madrid. Però ara està tractant de descontar en el marcador, però cal aprofitar les oportunitats. Acaba de tindre una claríssima la seua central, Camila Sáez, en una jugada pilota parada. Ataca Wifi, tracta de retallar, cau a terra, no hi ha falta, ajuïde l'àrbitre. Jo tampoc crec que ho siguera, però després la pilota queda en el mig del camp, la controla el Madrid. Atenció a eixa passada, que era molt arriscada, i finalment la central neozelandesa no es complica. I el rebuig de Kate Taylor se'n va directament fora, però ara el Madrid ja no passa del mig del camp. Ara és el València qui controla absolutament el partit. La pilota per a que la tinga Ousraoui, cau a terra, semblava falta, però l'àrbitre diu que no, i ara sí que senyala la falta a favor del Madrid. És una àrbitre no intervencionista, esta que tenim en el partit, xiula poquíssim, deixa seguir, l'arbitratge modern.
3: Sí, és de les de juguen, i el que passa, passa, però és de veres que sí que crec que n'hi han hagut un parell d'ocasions que no ha estat encertada.
2: La pilota per al Madrid, juga en llarg, en la línia de rebutjos està molt atent l'equip de la capital per a rescatar la pilota i forçar el contraatac. La passada llarga per a la primera golejadora del partit la té Ubamba, se n'eix de l'àrea per la banda dreta, al seu costat s'acosta per a rebre la pilota Villafañe. Toca per a que el Madrid puga progressar dins l'àrea, però finalment recuperarà el València en zona defensiva. Camí del 10 de la primera, però de la segona. Això continua 0-2, la pilota controlada per Wifi en la separadora. Col·loca molt ben cos, allibera la pilota. Així pot vindre gol del València. La pilota per a Rebeca, continua Rebeca, però després erra en la seua passada, que era molt senzilla. Cap a la posició de Carol Marín, que entrava completament sola pel corredor central. Però Rebeca ha errat una passada, Paula, que semblava molt senzilla.
3: Sí, semblava molt senzilla, i a més estava sola una Carol Marín que està volcada a l'atac. Recordem que és centrocampista, però pues mirad, és una centrocampista amb bon peu, i a lo millor Miquel l'ha dit, oye, estem fallant moltes ocasions, tira-li, intenta-ho i està intentant-lo, però és de veres que no li arriben i sus balons.
2: La pilota espera el Madrid. Camí de l'11 de la segona, 0-2, atacant per la banda esquerra. La pilota que espera Holt en la seva centrada ben rebutjada per la rereguarda del València, que anem a veure si té forces per a tornar a eixir. Ho fa amb pilotada llarga per a buscar wifi, té que recular com pot la gent. I finalment la central francesa del Madrid, que triangula amb la portera perquè este allibere cap a Taylor. Ha tret molt bé la pilota, era el Madrid, que disputa en el mig del camp. Allà va Carol a lluitar per eixa pilota. Està el València molt més lluitador que en el final de la primera meitat. Quin gran retall acaba de fer Obama, la jugadora, la davantera africana del Madrid, qui després atempera la seva acció per a buscar Villafañe, la capitana del Madrid Club de Futbol Femení. El València espera ara en bloc mitjà, tocant-la mentre el Madrid ho fa per la part esquerra, camí del 12 de la segona meitat. 0-2, està perdent el València davant del Madrid. Allà tracta de controlar, però no ho fa bé la jugadora del València, que finalment no es complica i li pega puntelló a la pilota Esther Gómez i la envia directament fora. Traurà de banda el Madrid. És Villafañe, que davant de la pressió de l'àrbitre, que ja li urgia per a que traguera des del costat, té que contactar amb el seu cos de migcampistes. En tot cas, apareix per a rescatar la pilota Rebeca. Rebeca esprinta, Rebeca retalla. Quina gran jugada de Rebeca, per a mi és falta. I per a l'àrbitre també. Hi ha falta i advertir una jugadora del Madrid. No ha tret cap groga encara, no?
3: No, és poc intervencionista, poques targetes, deixa jugar, però en aquesta ocasió no podia deixar jugar perquè era una ocasió clara, se n'anava Rebeca, que ha agitat, no? Era el que buscava Miquel Crespo, i és de veres que està agitant l'atac valencianista, però falta ixe gol.
1: Jo tampoc tinc apuntada cap roga, eh? No n'hi ha hagut targetes. No.
2: Una agitadora, no? És efectivament Rebeca Elo, des de que ha eixit al descans. Tamarit, la lluita amb la jugadora del Madrid, se l'emporta la jugadora del Madrid, que era la marroquina Ohraoui, però finalment té que anar a la terra la lateral valenciana per a espentar la pilota fins l'exterior del camp i que siga a servici de banda per al Madrid. Estem camí del 13 d'esta segona meitat. 0-2, guanya el Madrid, li ho conta el punt a punt a Punt Ràdio al costat de l'esport femení. Hem viscut el partit del Mundial Femení, on Espanya ha caigut davant de Mali. Estem en la segona jornada de la Lliga de Futbol Femení, on el València fins ara està perdent 0-2. I per a mi el que és més important encara, no ha fet un gol en la temporada. Ja per damunt del partit i mig. I el València femení contagiat per el masculí, que tampoc ha fet la diana. Hi ha molt de revolt, hi ha molt de periodista a aquestes hores així en la ciutat esportiva, perquè en uns minuts va començar la roda de premsa de Corberan, que per suposat seguiran de forma íntegra així en el punt a punt. Però és que hi ha molta atenció sobre el que puga dir Carlos Corberan, sobretot, Paula, després de la espectacular roda de premsa de Ron Garly.
3: Sí, jo espero que deixi titulars, no? Perquè estem acostumats a que Carlos Corberan no diga gran cosa, però és de veres que a mi me va sorprendre, no? I sa primera roda de premsa que va mostrar el seu malestar, no? I crec que va deixar entre línies moltes coses. Jo espero avui també alguna cosa més de l'entrenador del València després de esa vergonyosa roda de premsa de Ron Gurley, que es va tindre quasi dues hores a Mestalla per a no dir res i per a més xulear-se, no? I deixar unes frases que per a mi varen estar fora de lloc.
2: Se te gela el cafè, no vas estar content perquè no vaig a dimitir, en fi, pues totes aquestes coses que vostès ja han sentit al llarg de la setmana en esta sintonia, però no és este el programa per a parlar de tot això. Sí, estem per a parlar d'esport, per a parlar d'esport en viu. Este és un programa de retransmissions, el punt a punt de Punt Ràdio. Però en tot cas, així la tindran, en directe, en quan conclogui este partit i se roda de premsa de Carlos Corberan. Però clar, m'ha sorprès veure així tant de mitjà de comunicació en esta ciutat esportiva. Sí, moltíssima, moltíssima, Carlos, la que hi ha, sí.
3: Sí, però és de veres que n'hi ha molt de mitjà que solament cobreix el femení, que també jo crec que és un símptoma de que això creix i que això cada vegada interessa més, i també estem nosaltres, no, que sempre estem, dona igual que siga segona divisió, que siga futbol femení, que siga handbol, que siga hockey, que siga de tot, que estem així, però també n'hi ha altres companys que també estan en l'actualitat diària del femení, que per a mi és una molt bona notícia, que abans estaven sols així.
1: Estem i estarem, Lluís.
2: Clar que sí. Clar que sí. Estem en el 15 i mig ja d'esta segona meitat. El València necessita marcar, eh? Si vol puntuar en este partit, necessita marcar i fer-ho pronte, perquè veig al Madrid un equip amb aplomo, eh? Amb tranquil·litat, amb eixa pausa que li permet controlar l'encontre. A veure esta acció d'atac per al València. La pilota espera Wifi, la deixa en la frontal de l'àrea. Esta és bona l'aparició. Deixa sola Rebeca, Rebeca, Rebeca! I blocatge defensiu, encara que hi havia fora de joc l'acció Noval. Però jo crec que el xut de Rebeca no eixia ni per línia de fons, eh?
3: No, però és que jo no sé, Yasmín, que té un xut molt potent, per què no ha xutat Yasmín? Per a mi era una ocasió claríssima i una llàstima, perquè és el que estem dient, estan desperdiciant moltes ocasions per a fer gol i el temps transcorrís i seguís el 0-2 en el marcador.
2: Esta oportunitat ha estat claríssima. Tenia l'opció de xutar des de la mitja lluna de la frontal Yasmín Mirabet, però finalment ha triat la passada, que deixava completament soles Rebeca, eh? Però esta estava avançada, en tot cas havia xutat fatal, eh? Rebeca Elo, i el baló que se n'anava, jo crec que pràcticament fora. Altra volta pilota per el València, que tracta de marcar des del mig del camp, però el llançament de Tamarit, que volia sorprendre la portera del Madrid, se'n va directament fora.
3: Estan calfant tres jugadores més del València. Pauleta Sancho, que ve de lesió, la capitana de Sagunt, la lateral esquerra. També està calfant Tere Morató, davantera, i també Débora García, que és la jugadora que va ser titular en la primera jornada, i que no crec que tarde massa Miquel Crespo en fer canvis en busca de... Pues, és que necessita dos gols com a mínim per a sumar un punt.
2: Per cert, Carles, deixa'm que li envie un fort abraç, perquè l'acaba de veure per així, Emili Fenoll,
1: home,
2: exjugador del València Torrentí,
1: sí, senyor,
2: que ha vingut a veure el partit del filial, així que per a ell i per a tota la seva generació, una abraçada forta des del punt a punt per a Fenollet, per Emili Fenoll.
1: Que tenia més compromís i professionalitat, almenys sí, aquell. Sí.
2: I a servici de banda mentre per al València femení. Minut 10 de la segona meitat. Està animosa la graderia, eh?
3: Sí, mira, i la graderia també està, a més d'Emilio Fenoy, en Itxalón, la campiona del món quan jugava al València, una de les 23 campiones del món, i també està així perquè està lesionada, juga al Servet, que a més acaba de classificar per a la Champions, i així, no? O sigui, així està Enit, que ha volgut veure les seues companyes.
2: La portera, que també està... Así en la graderia, mentre tractava de fer una jugada d'assaig des de la banda, però ha bloquejat molt bé la carrera de Rebeca, la defensa del Madrid, i ha impedit que la seva progressió tinguera fruit. Es desgallita des de la banda Miquel Crespo, que ara sí que exigeix aquest esforç en la pressió del València, que recupera immediatament la pilota. Allà va Yasmín, entrega dins l'àrea, però ve de nou el mal control. Li està faltant la peseta per al duro, al València, que torna a atacar al frontal de l'àrea. Pilota per a Rebeca, està dins l'àrea, llançament de Rebeca. Atrapa senzill la portera. El xut molt centrat, molt previsible per part de Rebeca Elo. I li dona la pilota, pràcticament li l'ha passat a la portera.
3: Sí, jo anava a dir que per estadística alguna... anirà dins, però jo crec que no, perquè està a més, són molt, molt clares, ocasions molt clares, però que van molt centrades, no? Que són fàcils per a la guardameta del Madrid.
1: Molt innocents, que... la... Paula.
3: Sí, sí, amb cap perill.
1: El que deia ahir Mourinho del seu equip, Luis, després de caure davant del Betis, que són molt naïf, i és que és veritat, molt infantils i molt innocents.
2: I a servici de banda mentre per al Madrid Club de Futbol Femení, que prepara un doble canvi per incorporar-se al terreny de joc. Entraran Mònica i Alba Ruiz al terreny de joc. Se'n va una d'elles, Riderlin Carrasco, que no ha tingut el seu matí, l'exjugadora del Llevant. I també marxa Holt, la jugadora, la defensa danesa, que també se'n va del terreny de joc. Així que són els primers dos canvis que executa José Luis Sánchez Vera, l'entrenador, el prestigiós entrenador del Madrid Club de Futbol Femení. Tot això quan ja caminem cap al minut 20 de la segona meitat i el marcador continua sense moure's en este segon acte. 0-2. Està guanyant el Madrid al València. Posa la pilota en moviment l'equip de la capital. Allà va jugar-la Outrau i la deixa en la frontal de l'àrea. Ja no la controla Nautnes, la davantera noruega, i finalment serà el València qui recupera el baló per a posar en moviment. L'atac per banda dreta, bon control de Wifi, tracta de progressar, però li rescata molt bé el baló Legend, la central del Madrid, que ja juga en el mig del camp del València. Cada volta que ve una rafagueta d'estes d'aire és com si respirarem.
3: Sí, sí, dona un gust, però dura poc, dura molt poc.
2: pero el calor es insoportable. Tebas, vine y juega tú.
8: Es que estoy en manera larga en el estudio.
3: Que te vaya y también, que te vaya y también.
2: Un homenatge per a les jugadores que estan disputant un partit en unes condicions realment terribles, A la una i mitja del migdia, que és l'hora en la que estem, jugant així davall el sol en esta zona d'Espanya, al costat del Mediterrani. La pilota lluitada en el mig del camp la guanyarà el Madrid, perquè ja servici de banda després de la lluita que allí proposava per al València la seva jugadora Esther Gómez. Traurà des del costat el Madrid. Fa un gran moviment, gran control i moviment Alba Ruiz per a jugar cap a Villafañe. Esta retalla molt bé davant de Rebeca i allibera la possessió. El València espera ara en una zona molt defensiva. Jo crec que el València hauria d'arriscar una miqueta més, no? Que pujar una miqueta en la línia de pressió, perquè esperant al Madrid, quan la recupera com ara, és que Paula, hi ha massa metres fins la porteria.
3: Sí, n'hi ha massa metres i jo crec que també necessita a Tere Morató dalt. Rebeca agita, però hem vist, no, que no té... I segons les EPs, que el València femení no és un equip golejador. A segona divisió no va ser molt golejador i no tenia una màxima golejadora de referència. No sé, sí que estava Marcano, també estava Marina Martí, que ara s'han anat a Tenerife, però és un equip molt coral en atac i al que li falta gol. I mira, ja va entrar Tere Morató.
2: Tere Morató es prepara per incorporar-se al partit en la que serà la primera finestra per al València. Serà el quart canvi, però només esta la primera finestra, perquè les altres tres substitucions s'han fet en el descans. Allà està l'ordre donada cap a l'àrbitre i es produirà el canvi. Tere Morató al terreny de joc, es retira Jasmín del camp, es retira la capitana. Amb això haurà substituït a tot el mig del camp.
3: És que és una de les febleses d'aquest València femení. A més, Jasmín, amb l'experiència que té i amb la qualitat que té, per a mi mai la mostra, i és una realitat, i ja porta... Aquest és el tercer any de Jasmín al València, tenia moltes ganes de vindre, perquè a més ella és valencianista, no és valenciana, però és de nacionalitat del Marroc, però volia vindre així, i la veritat és que a mi la seva participació en tots aquests anys me deixa molt freda, i em va dir també, ha sigut prou desastre en aquestes dues primeres jornades. Per a mi ara mateix el centre del camp que n'hi ha al Pujades és el que hauria d'estar de normal, la meva humilta opinió.
2: I per això està de comentarista en el punt a punt Paula Lerín, amb Gemma, amb Carol, amb Tere Morató. Anem a veure què li pot donar a l'equip en el que resta. Torna a atacar el València, la pilota cap a la frontal de l'àrea, però apareix atentíssima la que fins ara és per a mi la millor jugadora del partit, que és la neozelandesa Kate Taylor. Juga per l'esquerra el Madrid, atacant, buscant el tercer, la que pot ser la puntilla. La pilotada llarga cap a la banda dreta, si l'espera Sakina. És Sakina Ourawi, espera l'incorporació d'Alba Ruiz. Alba Ruiz per la dreta, va a buscar de nou a la seva companya, dorsal 7 a l'esquena. Continua la marroquina sentint-se en l'àrea, línia de fons, la passada de l'amor, la rematada i el gol. El tercer que acaba de fer el Madrid, el tercer gol que fa el conjunt madrileny, el gol aconseguit per l'equip de Madrid. Crec que és Anna qui ha aconseguit el gol, però ara ho confirmarem a González, la golejadora, però jo crec que hi haurà revisió de l'acció, no sé si ho demanarà o no l'entrenador del València, perquè hi ha una jugadora del conjunt blanquinegre que es deixa tombat en terra, perquè hi ha hagut, ella diu, un contacte, una colzada en la cara de la jugadora del València. L'àrbitre que diu que no, que això pot continuar, veurem si hi ha revisió o no, però dona la sensació que el 0-3 pujarà al marcador, Paula.
8: És Esther la que està sobre l'herba.
3: Sí, s'està revisant en aquesta pantalleta, no? Jo no sé si veurà més l'àrbitre amb tota la solana que li cau, però sí que s'està revisant el gol. A mi crec que sí que era falta, però ja no sé si consideraran que ha sigut així, no?
2: Jo tampoc, Carlos, que confirmes el dorsal de la golejadora del Madrid. Que...
8: Sí, espera que estic mirant la repetició. És el 8, la golejadora. Jo no aprecie falta en atac en la jugada per la dreta del Madrid femení, No, sí.
2: El dorsal 8 no pot ser perquè l'han canviat.
8: No, pues, o el 8
2: serà
8: o el
2: 6.
8: O el 6, sí.
2: Sí, serà el 6.
8: Perquè la presa tampoc és massa propera, eh?
2: Pues tenim pausa per a la hidratació i tot sembla decidit. Així en la ciutat esportiva de Paterna, en travessar pel 25 de la segona meitat. Acaba de fer el tercer Ana González per al Madrid Club de Futbol Femení. València 0, Madrid 3.
7: Hora Capicua, 1-3-3-1, 13-31. Estem vivint en directe des de la ciutat esportiva de Paterna, este València-Madrid, però també el mateix escenari. En Paterna comença la roda de premsa de Carlos Corberán. En uns instants anirem, en quan ens avisen que ja m'han pres aquesta roda de premsa, així com també a la Marina de València, on està destacat el nostre company Toni Galindo en eixe Spain Sail Grand Prix, en eixa Fórmula 1 de la mar, amb protagonistes que de seguida desfilaran pels micròfons del punt a punt, així en A Punt Ràdio. Mentre em donen el senyal de poder anar a sentir almenys el principi de la roda de premsa de Corberán, perquè després del partit podrem escoltar-la sencera. Hi ha molt de teniment, anem a tornar Luis Urrutia a la ciutat esportiva de Paterna, on hi ha el paró per evitar desmayos.
2: I el gol finalment és de Holt, sí, tenia raó, dorsal 8. Holt és qui ha fet el gol, la Noruega, de la que ha col·locat el 0-3. Quan es produeix canvi en el València, se'n va del terreny de joc Esther Gómez per a que s'incorpore Paulet amb el 14 a l'esquerra. També ha entrat Tere Morató al terreny de joc, amb la qual cosa estan els 5 canvis fets, no?
3: Sí, ja està tot el pescat venut. Ha entrat Pauleta tractant de donar ànims, animant el seu equip, però de veres que està molt, molt complicat ja no remuntar, sinó igualar aquest partit, perquè jo crec que haurien d'estar tota l'estona xutant cap a porteria, que a lo millor els dos gols, malauradament, no els farien.
2: 0-3 en el marcador d'esta ciutat esportiva del València Club de Futbol en Paterna. Està dominant el Madrid el marcador, aprofitant els moments en el que el joc del València serà vingut una miqueta avall. 27 de la segona meitat, diu, compta el punt a punt de Punt Ràdio en quan concloga el partit. Corberán en vena. Sentirem la roda de premsa sencera de l'entrenador del València. Avance, és el viu el que mana. I este 0-3 que reflecteix el marcador de la ciutat esportiva del València Club de Futbol en Paterna, jugant en el mig del camp el Madrid. El balón espera Alba Ruiz, progressa per el perfil esquerre per entregar cap a la seua extrem, que controla allí la pilota. És una altra de les recent incorporades, Mònica, però finalment la tindrà de nou el València, encara que erra en la primera passada, impossible de plegar per a Tamarit, i la tornarà a tindre el Madrid. El València desfet, eh? El València jo crec que ara sí ha perdut la fe, ha perdut les ganes. També el sol se n'han dut les forces de les jugadores, i és el Madrid el que està jugant ara a plaer, així en la ciutat esportiva del València. Villafany en el mig del camp, entrega en curt, el retall que és bo, i la falta. La falta comesa per Carol Marín, per la Saguntina, per a que pique pilota des de la zona medular en el mig del camp el Madrid Club de Futbol Femení, que en aquest moment seria el líder de la Lliga, no?
3: Sí, perquè a més, per diferència de gols, va marcar 3 també al primer partit. És un equip molt, molt golejador i ja aniria primer, però bueno, fins que jugui el Barça, no? Que ja sabem que és el gran dominador d'aquesta lliga i que té recursos per a Dari Tomar, que es diu, per a marcar moltíssims gols, i és molt superior a tots.
2: La falta a favor del Madrid Club de Futbol Femení. Minut 29 de la segona meitat. València 0, Madrid 3. Li ho conta el punt a punt de Punt Ràdio. De la mà de Teica en l'esport femení. Allà va buscar el llançament a pilota parada. El baló que vola cap al segon pal. No hi ha rematada, no hi ha rebuig. Així que directament la pilota que pica en terra i se'n va del camp per a que siga servici de meta per al València. Camí de la mitja hora d'esta segona meitat. Tot sembla dit i beneït en este partit que està guanyant el Madrid Club de Futbol Femení 0-3 davant del València. Si el Madrid siguera líder, si concloguera, el València seria cuer.
3: És que, sí, és que a mi la diferència de gols és un menys 5, perquè tampoc va marcar a Mendizorroza, on va perdre 2-0. Comença malament la lliga per al València Femení, encara jornada 2, però és de veres que és un avís, no és un avís del que li falta a aquest equip. No crec, encara no s'ha tancat el mercat de fitxatges al femení, per si tomen nota, no? Per si volen fer alguna incorporació, encara que no va ser així, però li falta aquest equip adequar-se i adaptar-se a la competició i també més idees en atac i més finalitzacions sobretot.
2: Està atacant de nou el Madrid, que ha interceptat la eixida de pilota del València. Té la pilota dins l'àrea el Madrid, la col·loca per al rebuig de Tamarit, la pilota enlairada que va recuperar el València. Rebeca tracta de marxar però no pot, amb el Valladar, que és Kate Taylor, que torna a tindre la pilota en el mig del camp. En tot cas, recupera el València, wifi d'esquenes, tracten de col·locar-li la cama per darrere per a controlar el baló, allibera per a Débora, este Auri cap a la banda dreta, puja Tamarit, ja està en la separadora, ataca el València, ho fa per la dreta, però Tamarit no pot continuar i finalment jugar. Estan esgotades les jugadores, eh? Se'l veu supercansades en esta calda que cau. Quin bon control acaba de fer Carol. Està en la frontal de l'àrea, cap a l'esquerra, wifi, que té que sprintar cap a la pilota perquè no es perga per línia lateral. Està en atac el València, la pilota avançada però a contrapeu, impossible de controlar per a Pauleta. Serà de nou baló per al Madrid Club de Futbol Femení. Camí del 32 de la segona meitat, 0-3 al marcador. El València camí de la segona derrota en dos partits. El València camí de ser QR en la Lliga de Futbol Femení en esta primera divisió. Trau des del costat el equip de la capital d'Espanya. El Madrid, que ha fet un partit super seriós en la matinal d'avui, així en Paterna. Qui se li ocorreix posar un partit així en València a principi de setembre a les 12 del migdia? El baló per a wifi, ataca el València, continua amb la pilota wifi, recorre el camp d'esquerra a dreta, s'esmuny del seu pare i entrega per a Rebeca, es gira molt bé, obre cap a l'esquerra, apareguem Pauleta, la centrada de Pauleta, la rematada que atrapa la portera del Madrid. Jo crec que ha estat en pròpia porta, però l'acció ara magnífica per part de Carol.
3: Sí, intentava aquesta connexió, no, de Sagunt, les dues jugadores, i una llàstima. De veres que i s'entrenava amb molta intenció de Pauleta, que m'està preocupant un poc perquè la veig un poc amb molèsties, és d'una lesió en el taló d'Aquiles, i em preocupa un poc que la veig un poc encara dolorida.
2: Ataca el Madrid. La jugada vertical per part d'Alba Ruiz, finalment per la pilota que torna a recuperar el València, que home, encara que siguera per a maquillar el marcador, fer el primer gol de la temporada estaria bé, que poguera anotar alguna de les oportunitats que ha tingut i que de segur continuarà tinguent el conjunt valencianista. Ara queda tombada en terra Pauleta després d'un fort colp que ha patit en lluitar una pilota dividida. Finalment salja ja Pauleta. Li diu a l'àrbitre assistent que si és que no veu, perquè demanava falta en esta acció. Ja dic que era una pilota dividida i han anat amb força les dos jugadores. Ataca mentretant el València femení, ho fa per la dreta. Allà va buscar l'enviament cap a la frontal de l'àrea. El toc de primer és magnífic perquè puga controlar-lo Marina. Marina que entrega sobre la dreta, si la té Saquina, lateral de l'àrea. Ataca el Madrid Club de Futbol Femení, però apareix Pauleta, magnífica, per a fer una gran acció defensiva i guanyar la pilota de nou per al València. En tot cas, quan Rebeca tractava d'eixir, se n'ha eixit del camp amb la pilota controlada i serà servici de banda per al Madrid. Minut 79 de partit, 11 més descompte per a que concloga l'encontre. El València continua perdent 0-3. Rebeca que lluita per la pilota i la recupera. Serà baló per al València en servici de meta.
9: A veure si fa un gol, no, Paula? Perquè
2: No aprofita la pena més, perquè el partit està perdut, però almenys no dir dos partits de gols.
3: Sí, però un gol en la tornada de la Lliga de Falputxades amb la seua gent, no, que va estar recolzant-les i molt durant la temporada passada. Almenys no que la gent s'emporta a casa per un gol del seu equip i que nosaltres pues, puguem comptar-lo, però està complicat. Jo crec que està més prop uno del Madrid que un del València.
2: Ara la deixa amb molta calma i molta tranquil·litat Tabarit, amb el pit per a la seva portera, la francesa Pinguet, que trau molt bé cap a wifi, està controlant amb la cuixa, està en la separadora, esprinta per el perfil esquerre, continua wifi amb la pilota, poderosíssima amb el seu cos i falta en atac. La falta de wifi, que havia agafat per la camiseta la defensora del Madrid, l'ha tret del camp i ara protesta perquè diu que a ella també li estaven agafant. I ahí està el diàleg entre davantera i àrbitre. i les jugadores del Madrid diguent-li a l'àrbitre que com és possible que es preocupi més de barallar-se amb la jugadora del Madrid que de veure què li passa a la seva companya. Primera groga del partit, la vora Anna, que es mor de la risa per veure esta acció. Era ella qui protestava i per pèrdua de temps acaba de veure l'amonestació Anna González. Típica jugada, una jugadora quan es creua, i rebutja una miqueta la pilota, innecessari. Està ben treta la groga, però no feia cap falta. Recupera una bona pilota en defensa del València, que va tractar d'eixir. Ho farà mitjançant Tere Morató. La juga arrere per a Tamarit. Este fa un gran retall, la cua de vaca, davant de la pressió de Holt, l'autora del 0-3. I el València per la dreta, la pilota de Morató cap a la banda. Allà la va jugar el conjunt de Mestalla. El dribbling que tracta de fer la jugadora del femení. La pilota que queda alliberada per a Rebeca. S'endinsa en l'àrea, continua Rebeca, línia de fons. La passada arrere, mal. La passada arrere, malament. Per part de Rebeca. En tot cas, la tornarà a lluitar Wifi per al València. Quin treball que fa esta jugadora,
3: Sí, sí, és que les jugadores d'atac estan també defensant molt, pressionant moltíssim, i Wifi per a mi s'ha desfonat avui. No ha tingut ocasions clares, no, de gol, però és de veres que ha fet molt de treball invisible, no, que solem dir, i és una llàstima que el València ha treballat però no va a traure res positiu d'aquest partit.
2: I a canvi en el Madrid se'n va ara sí Holt, l'autora del 0-3, espera que s'incorpore al terreny de joc Ailing, en la que serà la tercera permuta del Madrid Club de Futbol Femení. Entra Ailing al camp, dorsal 17 per part de l'equip de la capital d'Espanya, mentre la pilota que espera el Madrid en el mig del camp perquè hi ha una falta. Estem ja en el 82 a 8 per al 90, amb este aclaridor 0-3 al marcador. En el 15 Ubamba, en el 43 Ribas i en el 25 de la segona Holt han fet els 3 gols per al Madrid Club de Futbol Femení, que es posa tradicionalment com a líder de la Lliga Femenina de Futbol, esperant, com deia Paulo Lerín, què farà el Barça, que és el absolut dominador de la Lliga Femenina de Futbol en Espanya. Mentre el València cuera, a veure si pot vindre el gol en esta acció. La pilota per a Wifi, però torna a errar en una passada vertical que tornava a semblar senzilla per a la desmarcada de Carol Marín. Això provoca la recuperació de pilota per a l'equip de la capital. És Sakina qui juga al mig, recupera bé Carol. El València que vol eixir, ara ho fa per la dreta, però a punt d'embolicar-se per a traure el baló. Marcano entrega per a les seues centrals. Ara qui espera és el Madrid, en poc de moviment en el camp, normal perquè fa un calor insuportable. Rebeca amb fortuna fa un bon retall, esprinta cap a la porteria rival, obre cap a l'esquerra, li dona la pilota a Pauleta, molt exigida, però aplega abans de que abandoni la centrada amb cama esquerra, colpeja en el tacó de la jugadora del Madrid que defensava, era una volta més Kate, i serà per tant servici de banda per el València, que posa ràpidament el moviment. Estem en el 39 de la segona, 0-3 al marcador. Pauleta per al València fa la centrada cap al punt de penal, la rematada de Carol i la para la portera del Madrid. Bona oportunitat la que acaba de tindre el València en ixa rematada de primeres amb el peu dret de Carol Marín. La pilota que ha eixit en globus cap a la porteria, però ha estat atent. Hem vist molts gols com ixe,
3: Sí, sí, hem vist molt, però és que avui ni la sort l'acompanya al València femení. Mira que Carol ha tingut algunes, i té més control, té més domini del centre del camp del València, però té igual, és un equip molt poderós el Madrid, amb molt de físic, amb molt contracolp.
2: Allà va de nou el Madrid a buscar l'atac, la centrada directament a les mans de la portera, mentre hi havia una jugadora de l'equip madrileny caiguda en terra que reclamava penal a favor de l'equip visitant. Estem ja en el 40 de la segona meitat. En un no-res, Corberà i les seues explicacions així en el punt a punt. Abans de que concloure el partit així en la ciutat esportiva. La toca el València femení, que perd 0-3. davant del Madrid Club de Futbol Femení. Pèrdua del València en l'eixida de la pilota provoca el contraatac per al Madrid, però apareix el rebuig de Tamarit, que envia la pilota cap al cercle central. Així la té Wifi, es gira cap al seu costat dret, obri amb l'exterior, quina bona passada per a Pauleta, que apareix en l'atac del València, ja està en la frontal de l'àrea. Continua Pauleta, retalla cap a dins, Pauleta amb el seu peu per al llançament ras, innocent per part de Wifi, i la pilota atrapada sense cap complicació per Belén de Gracia, la portera del Madrid. És molt innocent el València, eh?
3: Sí, pocs recursos i tècnicament li falta un puntet més. Arriba, perquè arriba, però a l'hora de definir...
8: A l'hora de definir no mossega, no mossega.
3: No, cap perill. Sí.
2: En el mig del camp la torna a tindre el Madrid. Últims 4 minuts, més descompte per a plegar a la fi. En este aclaridor 0-3 que registra el marcador del Antonio Puchades. Así en Paterna, en victoria visitant. En este retorn del futbol femení.
8: A l'hora de definir no mossega, no mossega.
3: No, cap perill. Sí.
2: En el mig del camp la torna a tindre el Madrid. Últims 4 minuts, més descompte per a plegar a la fi. En este aclaridor 0-3 que registra el marcador del Antonio Puchades.

0: El llançament creuat de Paula León, que tractava de fer el 0-4, però ha tingut que volcar-se cap a la dreta Alice Pinguet, la portera del València, per atrapar el baló. Així que el 0-3, que va continuar en el marcador. Davant d'una tribuna que està pràcticament plena, així en el Pujades, per a veure el partit. Ataca el València. Allà va jugar la Rebeca, el canvi d'orientació, amb el peu esquerre, la pilota cap a la línia de fons. Allí va a controlar i ho fa bé Marcano. Marcano retalla, busca la centrada, colpeja en la cama defensiva de la jugadora del Madrid. El rebuig que afavoreix de nou Marcano. Toca rere cap a Tamarit, ataca el València. De nou fa per la dreta, Tamarit entrega per a Marcano, l'un contra un, tracta de fer-la, però és que ja no hi ha idees, no hi ha forces, estan esgotades les jugadores, perquè és una barbaritat en la calor que fa fer esport a les 2:45 de la vesprada. Crec que hi havia zones de la comunitat en alerta groga per la calor, però això per a Teva està igual. Ataca el València, Pauleta per l'esquerra, la centrada rasa, horrorosa. La recupera de nou el Madrid, però no rebutja bé. I ara, quan tractava de controlar el València, ho fa amb la mà. L'àrbitre diu que no. I finalment hi ha un xut des de la frontal. I finalment la pilota se'n va fora. Diu l'àrbitre que primer li ha tocat en el genoll, després amb el braç, i que, per tant, no cal assenyalar falta. I la jugada ha conclòs amb un llançament de Carol Marín des de la mitja lluna de la frontal, que s'ha anat per damunt del travesser de la porta del Madrid. Minut 43 de la segona part. 0-3 al marcador de la Ciutat Esportiva. El València femení, camí del farolet roig de la competició, de ser últimes. Però vaja, això no fem més que començar, Paula.
1: Sí, solament portem dues jornades, però és un avís. L'equip ha de millorar. Crec que es poden traure coses positives, no moltes, però es poden, després ho farem. Però mira, està lluitant fins al final el València, malgrat el 0-3, que saben que no poden fer res més, però ese caràcter, no, d'equip, esa voluntat també és important quan venen maldonades.
0: Ara ha fet una bona recuperació de pilota Rebeca, serà anat molt vertical cap a la porta del Madrid, li ha agafat Villafañe pel braç, l'àrbitre que assenyala la falta i que a més amonesta, trau targeta groga a la capitana del Madrid Club de Futbol Femení, Villafañe amonestada. Minut 44 de la segona part.
2: Un minutet més l'afegit, Lluís. A mi m'agradaria que almenys un gol per la honra, per la tranquil·litat, sí. Saps el que te vull dir? Per maquillar un poquet el resultat, per no...
0: Sobretot per eixir del zero, no? Per allò sí. De, és que no fem un gol ni a l'arcoiris, no? El dir, bueno, però ja hem fet un gol, ja sí. se llevem ixe pes de damunt. El llançament que jo crec que va tractar de fer gol directe Tamarit des d'ahir. Zona esquerra d'atac, la pilota a 5 metres de la frontal de l'àrea, colpeja Tamarit, atrapa la portera, se li va gol! Gol del València femení! Maquilla el marcador, si ho mereixia el València femení, que acaba de fer el gol, la Diana aconseguida per Sáez per obrir el marcador. Anota la xilena Camila Sáez el gol que maquilla el marcador amb este 1-3 que registra el marcador. El llançament de falta directa de Tamarit, el baló de Sara que ha anat a les mans de la portera, se li ha esmunyit el baló i ha estat molt atenta Camila Sáez, la xilena, per a retallar distàncies en el marcador. Ha marcat el València 1-3 en el moment en el que es donen 5 minuts d'afegit al partit. Així que es revisa mentre el gol, sí, cal, en el VAR.
2: Sí, cal apuntar que el gol és en pròpia porta, ho hem vist en la repetició de la gent, que es diu la jugadora número 12 mm-hmm. del Madrid femení.
0: Pues ha sigut ella. Notem, sí. Pròpia porta, la gent, minut 90. Sí. Per a l'1-3. Així que...
2: I després una cosa, en la tele estic mirant 5 minuts d'afegit, escolta, si el partit se té que afegir, però en la calor que fa, si està decidit, què vols que te diga?
0: Ja, no, però jo soc dels que pensa que cal complir el reglament, eh? Si hi ha un reglament que te diu que per cada canvi, no sé què, per cada tensió tal, pues que tenen que complir-se els minuts.
2: Però a costa així de la que, salut és que...
0: Sí, no, però això dura el partit 90 o 95, és igual, és una barbaritat jugar en aquestes condicions. Ataca el Madrid.
2: O fes un segon paro per a hidratació, que no passa res, sí.

0: comentat.
1: Cada 15 minuts bueno, estaria bé.
0: A veure si marca el segon el València. Vinga.
1: En aquestes condicions extremes, no estaria mal, Paula, fer un palo cada 15 minuts.
0: Clar.
2: Però que a nosaltres també ens donen aigua, no? Estaria també molt bé, ja que estem. No, és de veres que les condicions són les que són, fa moltíssima calor i crec que els dos equips ho han donat tot i malgrat la calor crec que s'han buidat.
1: Així que estem ja en el descompte de la segona meitat en este punt a punt, top un ràdio vivint este partit del València femení de la mà de Teicas i en el Puigades 1-3 al marcador està guanyant el Madrid femení que ara té a dos jugadores tombades en terra. Les dos queixant-se de colps en les cames. Una d'elles que finalment s'alça i l'altra que continua tombada en terra en este tercer minut de descompte dels 5 que ha donat l'àrbitre Tiner Feña, resident en Jerez de la Frontera. Es diu Lorena del Mar Trujillano. Y no, este 26 años.
0: Y te digo que les dos jugadores del Madrid femení que están estas a Senterra, emotivo, porque le han pegado dos patadas cada una, pero valentes,
1: Mentre la juga el Valencia. El Valencia que ha recuperado el balón, però després no encerta en la seva passada d'eixida, treballa en la recuperació, ara sí que la passada és bona per a Carol, està en el cercle central, Ori per l'esquerra, així l'espera Rebeca, ja està en la frontal de l'àrea, fa el retall, la caiguda a la seva rival, però tampoc ha estat massa fina Rebeca en ixe retall. Ara pressiona el València i l'àrbitre assenyala falta a favor del Madrid i hi haurà groga per a la jugadora del Madrid. Anem a veure què diu l'àrbitre. Sí, hi ha groga per a Alba Ruiz. També hi ha groga per a una altra jugadora del Madrid. La groga per a Marina. Bueno, la groga no ha estat per a una jugadora del Madrid, ha estat per a, jo crec, per a Rebeca. Perquè la falta és a favor del Madrid. Però bueno, com no hi ha massa claretat, pues hi ha hagut un parell de grogues. Jo crec que una per equip en este descompte. Últim minut de partit. Amb este 1-3 al marcador. Atapa l'equip madrileny, però l'àrbitre assenyala falta en atac. Té una forma de jugar, per a mi, insuportable, esta àrbitre. Sense claretat, sense moure els braços.
0: Està confonent a totes.
1: Sí, sí, sí. Balón en la zona medular per a que el Madrid faça morir este partit, que va a dominar, que va a guanyar, que la va a col·locar com a provisional líder de la Lliga Femenina de Futbol. El València amb vergonya total, atacant fins l'última jugada. Rebeca tracta de superar Villafañe, la pilota endarrerida. Ha estat córner per ben poc i finalment hi ha rebuig. Últims 10 segons de partit, ja se s'acaba. Preparada Pauleta per a treure des del costat. La demana per a rebre wifi, però finalment qui la controla és Rebeca al costat del banderí de córner. Tracta de fer el retall, se'n va cap al lateral de l'àrea, la pilota alliberada de nou per a wifi. Ataca el València que perd 1-3. Estem ja sobre el temps que ha donat l'àrbitre estos 5 minuts. Pauleta retalla amb fortuna, s'endú la pilota, fa la centrada cap al segon pal, però atrapa magnífica la portera del Madrid, en la que pot haver estat última acció d'este partit, esperant que l'àrbitre Tiner Feña indique la fi de l'encontre. Allà va controlar-la Belén de Gràcia, envia en llarg, el partit continua, estem ja 30 segons per damunt del temps, la pilota que queda alliberada per al contraatac del Madrid Club de Futbol Femení, el baló espera Marina, Marina frontal de l'àrea, que per l'esquerra, allà va encarar la jugadora, busca el llançament, fora, per ben poc en el moment en el que conclou el partit. Final en la ciutat esportiva de Paterna, el punt a punt al costat de l'esport femení, al costat del València, derrota de l'equip blanc i negre que es col·loca com a quart de la Lliga. València 1, Madrid Club de Futbol Femení 3, marcador definitiu.
0: De seguida fem el resum del partit amb Paula Lerim, amb Luis Urrutia, de la mà dels nostres amics de Teica.
3: Espai oferit per Teica, el bon vending.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
0: Amb quines sensacions te quedes, Lluís, després d'haver-nos contat el partit que pica, col·loca com a cuera el València?
1: Per una banda, del partit d'avui, un vull que no puc per part del València, que jo crec que ha sigut superior molts minuts, però que quan ha sigut inferior, ha sigut molt inferior. I en quant al general, molt, però molt va tindre que treballar Mica i Crespo, les jugadores, per a tractar d'evitar el descens de nou a Primera Federació. Estem en la jornada 2, és cert, parlar de descens pot semblar una barbaritat, però ja sabem que els recent ascendits són els màxims favorits a que puguen baixar de categoria i que estem davant d'un equip molt tendre, un equip amb certes dificultats, amb molts dubtes a l'hora de jugar. De veres que me'n vaig preocupat d'esta tornada del futbol d'elit a la ciutat esportiva del València.
0: I la meva amiga Paula Lerín?
2: Se va també preocupada. Sí, a veure, lo més preocupant és la falta de gol. És de veres que el València proposa, arriba a àrea rival, però quan arriba se li fa de nit. Crec que per a destacar, jo sempre intento ser un poc positiva, crec que els últims minuts han sigut un exercici d'orgull, de resistència, perquè encara que el resultat ja estava tot el pescat venut, o ha intentat l'equip, ha marcat ese gol, ha anat a per el 2-3, però no li arriba, no li arriba per a més al València, que ha de millorar, i molt, ha de millorar, però també en defensa, al mig del camp, però és de veres que el més cridaner és en atac, li falta gol a aquest equip i ha de recuperar-lo per a mantindre's en primera divisió.
0: Bé, pues, gràcies als dos, gràcies Paula, gràcies Lluís, si n'hi haguera qualsevol cosa que volguero en uns minuts contar-nos, encara tenim fins les 3 en directe fins que arribi l'informatiu en este punt a punt. Paula Lerín, gràcies, Lluís Urrutia, un abraç.
2: Gràcies, un abraç, amic.
0: Fins ara són les 2 de la vesprada, menys 50 segons. Estem en directe en el punt a punt. Anem a escoltar la roda de premsa de Carlos Corberán, entrenador del Valencia.
4: Una de las primeras cosas que dijo en rueda de prensa es que las palabras sin hechos irritan. Ha acabado el mercado y mi pregunta es muy clara. Con el mercado que se ha hecho, ¿da para mejorar la temporada pasada? Porque la opinión que nosotros hemos podido pulsar de la gente, de la afición, es que suspenden el mercado. Hicimos una encuesta, más de 3.000 votos, y el 90% lo daban por suspendido. ¿Da para mejorar la plantilla? Porque le pongo un ejemplo, últimos días se saca Almeida para intentar con el ahorro fichar un delantero, ese delantero no llega, le da para mejorar la plantilla. Gracias.
5: Ahora, el mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de, con lo que tenemos, centrarnos en darlo todo. Y los que estamos a día de hoy somos los que tenemos que tener el deseo, la ilusión o la responsabilidad de devolverle esa ilusión al valencianismo, ese sentimiento de orgullo al valencianismo. Y eso lo vamos a hacer con los que estamos. Los que podrían o deberían de haber venido, no. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestra afición.
6: Hola, Carlos David Torres del Desmarque. Me gustaría una pregunta, pero me gustaría que nos perfilara si Luis Rioja puede entrar en la convocatoria, lo primero, y lo segundo, respecto al mercado de fichajes, me gustaría saber, aparte, ya sé que es pasado, pero ¿a ti te hubiera gustado que hubieran venido más jugadores?
5: Yo las necesidades que percibo en un club las trato siempre de forma privada, las hago llegar a los responsables del departamento, tanto posiciones como perfiles o nombres o lo que uno entienda que es la forma de llegar al club a poder reforzarse. A partir de ahí esas conversaciones quedan de forma privadas y mi objetivo y mi compromiso con mi trabajo es el de ayudar al equipo a sacar el máximo rendimiento y en eso es como tenemos que estar centrados. Luego, por otro lado, en cuanto a las altas o las bajas del partido, Luis no ha podido entrenar, no ha podido completar ningún entrenamiento con el grupo, por lo tanto queda al margen, igual de que Sadik, que también tiene una lesión que ya sabéis que le va a estar ausente durante...
0: Les paraules de Carlos Corberán. Anem a fer un paronet de seguida. Continuem sentint l'entrenador de València, però ens demana pas Toni Galito, amb protagonista des de la Marina de València. Toni.
7: Estic així a la Marina de València, on continuen les carreres d'ací a la Marina de València des de Sahel GP, però bueno, tenim una protagonista que està arrimant. Bueno, està passant ahir els torns de seguretat d'una zona en la que estava habilitada. Bueno, ni més ni menys que l'alcaldessa de València, bueno, José Català. M'escolteu bé? De moment m'escolteu bé,
0: sí,
7: vosaltres?
0: Sí, sí, t'escoltem, sí.
7: Molt bé, és que depèn de...
0: Ara,
7: l'esquerra,
0: ara no.
7: La cobertura, clar. És que està arribant-se ara Mare José Català. Anem a veure, perquè la tenim ahir esperant-se a passar aquest torn. Ara mateixa l'anem a tindre en 15 segons. M'escolteu bé, no?
0: Si no, t'escoltem.
7: Pues així me quedé en la marca. Bueno, pues estic esperant, que està mirant-me i està somrient, eh? Ja ho t'he dit jo, que ve amb la camiseta de los Gallos. I què és la camiseta de los Gallos? Bueno, la camiseta oficial de l'equip espanyol, que és l'equip en esta LGB, segon classificat en la general, i que en la primera de les carreres que s'ha disputat així a la Marina de València ha acabat en primera posició. Bueno, crec que la tenim així, a Mare José Català, que té una sonrisa d'orella a orella. Mare José Català, en el punt a ràdio, alcaldessa. Que contenta estaràs, la millor competició nàutica del món, que transcorre per les millors ciutats del món. I primera edició, el Gran Premi d'Espanya, la ciutat de València. Logística espectacular, horatge fantàstic, ambient brutal i una competició tremenda.
8: Sí, la veritat és que estic molt contenta, sobretot perquè dins de la naturalia de la ciutat, no? En el camp de regates que tenim, en esta marina que tenim, en totes les ferramentes que tenim, en la gent que li agrada la vela, en la ciutat, que en l'escola municipal de xiquets que tenim. Vull dir, tenim tots els elements per a tornar a ser la capital internacional de la vela i que tots els ulls se fixen esta cap de setmana a nivell internacional en la ciutat, no?
7: Entonces, camiseta de los Gallos, eh?
8: Bueno, yo voy con los Gallos a muerte. Es que además es les falta, abans hem estat en la seva zona d'entrenament i hem estat parlant amb ells quan el barco l'han posat en la mar, mos han explicat tot. Y entonces nos digo, mira, todo esto son las competiciones, los pricks que tenemos, ¿no? Entonces cada uno es del país on se fa, ¿no? Entonces tienen de varios países y tal. ¿Cuál crees que nos falta? Dic, hombre, os falta el de España. Os falta el que es la bandera de España, que es el que se dona en esta competición. Y espere que los Gallos tinguen, pues se guanyen y... Bueno, de moment va molt bé.
7: Han arrencat molt bé.
8: Anem a veure el resto de la competición, però estem molt contents de com... Y vamos a muerte con los Gallos.
7: Estan supermotivats, ja t'ho dic jo, perquè volen posar ahí la bandereta d'Espanya, el Gran Premi d'Espanya, que és la ciutat de València. Mare José, moltes gràcies. Les teves paraules en el punt a punt de Punt Ràdio.
8: Gràcies a vosaltres per estar així, per transmetre's a tot el món. Lo més xulo de tot això és que esteu vosaltres, està la gent sentint-ho, estan mirant tot la tele, però la gent que està a la platja de la Malvarrosa està vitxent-ho també, en primera línia, sense problemes, que és lo més guai d'esta competició.
7: O sigui, el camp de regates és brutal, eh? És que és brutal.
8: Però no hi ha que agarrar un barco per anar-te'n a veure la competició, no. Estàs a la platja de la Malvarrosa, qualsevol persona sense pagar entrada tranquil·lament banyant-se i mirar la competició. Això és el que més mola d'esta competició.
7: Bueno, l'alcaldessa de València, Mare José Català, que està emocionada amb tots els valencians que s'han acostat així al camp de regates de la Marina de València. Ja vos dic que és espectacular. O sea, la competició és tremenda, és brutal. L'alta tecnologia, bons barcos ahí completament girats, unes bèsties a més de 100 km per hora. Realment, qui s'acosta així va a vibrar i se ho va a passar de categoria.
0: Moltes gràcies, Toni Galindo, i les paraules de l'alcaldessa de València. Són les 2:05, estem en directe en A Punt Ràdio, estem en directe en el Punt a Punt. Havíem fet un paronet en la roda de premsa de Carlos Corberán, entrenador del València. Continuem sentint al tècnic.
5: Guido también sigue ese proceso de recuperación, como también lo sigue de Haas, y es verdad que hoy Fulquier, que había tenido un proceso gripal a principio de semana, hoy ha sufrido una lesión durante el entrenamiento y tampoco va a estar en la convocatoria con respecto a la semana anterior.
9: Buenas tardes, Carlos. Fernando Álvarez de Marca. No sé si podría hacer dos porque somos menos. Una es sobre el Barcelona, que nos diga el rival al que se enfrentan, que ha empezado de maravilla la temporada, marcando muchos goles. Esa es una, el partido. Y la otra es preguntarle si, ante la baja de Sadik para mucho tiempo, si el club se planteó reforzar la delantera ante esa inconveniencia que surgió el domingo pasado. Gracias.
5: Siempre que hay cualquier inconveniente de ese tipo, de un jugador que se va a perder, un jugador que va a perderse estar varias semanas con el grupo, siempre el club debe de plantearse eso, y nuestro objetivo está, con los que estamos, suplir cualquier tipo de inconveniente a la hora de no contar con cualquier compañero. Y dando un paso adelante los que estamos, es la forma que tenemos de poder cubrir la necesidad que siempre se genera cuando pierdes a un futbolista de la plantilla durante un espacio de tiempo. Luego, en cuanto al Barcelona, pues un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes. Pero nosotros nos centramos en el Valencia, y lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
10: Aquí, Mister José Cordero para la grada de Radio Sport. Perdona que le insista con el mercado, pero usted en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta fue muy claro y dijo que la plantilla necesitaba jugadores y que estaba incompleta. Desde ese día han llegado tres jugadores, Harvey Elliott, Arnau Martínez y Iván Ovelen, y ha salido Almeida. Además, Ron salió el otro día en rueda de prensa y dijo que daba por bueno el mercado. ¿Usted, como entrenador del Valencia, cree que la plantilla está completa? ¿Está contento con el mercado? Gracias.
5: Yo la opinión que tengo sobre la plantilla siempre la he hecho sentir al club de las necesidades que teníamos, y a partir de ahí el club, con las limitaciones o posibilidades que tiene, confecciona la plantilla y yo me centro en sacar el rendimiento a la plantilla. Lo importante no es lo que podría o debería haber sido, lo importante es el compromiso de los que estamos y somos el Valencia Club de Fútbol. Y los que estamos y somos los que tenemos la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor a nuestra afición. Así que mi foco está exactamente en ese punto.
11: Bueno, el míster Pablo Avellán para 7 Televalencia. Yo quiero insistir un poco en David Otorbi, que mañana igual es titular, no lo sabemos, pero ¿qué encaje le ves al chico en el Valencia Club de Fútbol en 38 jornadas, perdón? Tanto saliendo como titular como saliendo como suplente. Y luego la otra parte sería que si nos puedes decir qué canteranos completan mañana la convocatoria. Gracias.
5: La verdad que la ilusión que está desatando David en estos primeros partidos es alta. Es un chico que ya hizo la pretemporada el año pasado con nosotros, que estuvo en muchas convocatorias la temporada pasada, pero es verdad que sin minutos, quitando los minutos que jugó en Copa del Rey contra el Sporting de Gijón, que entró de cambio, no recuerdo otros minutos. Y es un chico que ha hecho de nuevo la pretemporada este año con nosotros. Todavía es joven, pero invita a ilusionarse. Y la energía, la ilusión y la capacidad que tiene hace que lo que el jugador te da y te proyecta, tú también lo sientes, ¿no? Y cuando un jugador proyecta energía, ilusión y ganas, pues es más que bienvenido y es más que necesario. Porque necesitamos de todos esa ilusión, esas ganas, ese carácter para reivindicarnos y hacer en el campo las cosas de la mejor forma posible. Así que ojalá que David siga ayudándonos, como tú dices, de banquillo o inicio, muchos partidos este año. Y aparte, bueno, perdón, me habías dicho también, ¿no?
12: Sí, pues el resto canteranos.
5: Claro, recuérdamelo, si no, digo el resto. Bueno, pues para mí hay un grupo de chicos que están en las convocatorias en los que depositamos ilusión, y la depositamos por lo que vamos viendo en el día a día. A esos chicos hay que acompañarles para que cuando la oportunidad llegue, el jugador esté preparado para aprovecharla, porque las oportunidades tan importantes darlas como sentir que el jugador puede aprovecharlas. Y mañana completa la convocatoria Iker Córdoba, Mayol, Chaume Durá, son jugadores que, aparte de Otorbi, Aymara, son jugadores que están trabajando con el primer equipo, y jugadores que cuando uno los ve entrenar, pues le despierta un nivel de ilusión que es muy importante, y hay que seguir insistiendo en prepararlos, en trabajar con ellos, para que esas oportunidades que pueden llegar en cualquier momento las merezcan, por un lado, y las aprovechen cuando lleguen.
13: Carlos, bon dia, Lluís Sánchez per Apunt. Anem a parlar dels que estan. Un dels que ha arribat esta setmana és Harvey Elliott. És un mig apunt ofensiu molt definit. No sé si en el cas de que tingues que comptar en ell demà, has treballat algun dibuix específic en l'equip per a variar, per a aprofitar millor les seues qualitats.
5: Jo crec que Elliot se adapta molt bé a les diferents estructures que com a equip treballem. Es un jugador que si juega por fuera es más de venir dentro a zonas interiores. Es un jugador que tiene calidad para mí para recibir el pase desde atrás y conectar con los jugadores avanzados. Es un jugador que retiene el balón, que le gusta tener el balón, que bajo presión no siente presión. Y tener jugadores que juegan en zonas de presión, que bajo presión no sienten presión, es necesario para construir fútbol. Creemos que es una llegada interesante que va a mejorar los recursos ofensivos del equipo. Y se adapta tanto a jugar... No es un jugador de banda, es un jugador más por dentro y en esa zona que se desempeña más en la mitad derecha que en la mitad izquierda, y en esos espacios creo que nos puede ayudar a aumentar el nivel de fútbol ofensivo, el volumen de fútbol ofensivo del equipo.
12: Buenas, mister. Víctor Bots para Nuestro Sport. En este inicio liguero pues ha mantenido a Jesús Vázquez de titular por delante del capitán José Luis Gallá, y yo le pregunto si crees que es la temporada en la que Jesús, digamos, va a tener más minutos o más oportunidades que Gallá. Gracias.
5: Más allá de los resultados obtenidos, yo estoy contento con el rendimiento de Jesús. Es un chico que nos ofrece posibilidades interesantes. El año pasado, cuando jugó, las ofrecía. Este año las está ofreciendo. Y tener dos jugadores en esa posición, ¿no?, como Jesús y como Gallá, hace que un entrenador esté muy tranquilo, porque sabes que cualquier decisión es la buena, porque juegas con... Cuentas con jugadores con capacidades muy altas, diferentes, uno con unos matices y otro con otros, pero desde la experiencia, tienes juventud, tienes pasión y deseo por ambos, tienes sentimiento del club por ambos y tienes opciones que son muy interesantes y necesarias para el equipo.
14: Muy bien, gracias.
0: Las paraules de Carlos Corberà en la roda de premsa del entrenador del València desde la ciutat esportiva de Paterna, y en esa sala de premsa está el nostre company Germán Muñoz. Hola, Germán, bona vesprada.
15: Hola, Carlos, ¿qué tal? Bona vesprada.
0: ¿Quines sensacions t'han donat? Quin ambient hi havia? Conta'ns.
15: Jo crec que avui Carlos Corberán, Carlos, ha donat un pas arrere. Vull dir, al final Carlos Corberán avui tenia l'oportunitat d'enviar un missatge, igual que em va enviar ese missatge a Ron Gurley i a la direcció esportiva dient que la plantilla estava incompleta fa unes setmanes, i avui ha dit que el mercat ja és passat i que n'hi ha que centrar-se en els jugadors que n'hi ha ara. O sigui, que jo pense que avui Carlos Corberán podria haver donat un colp sobre la mesa, donar-li un missatge a Ron Gurley, i no ha volgut fer-lo. Avui Carlos Corberán ha donat un pas arrere, i esa és la sensació que ens ha quedat tant a mi com a la resta de companys. És veritat que hem vist un Carlos Corberán tranquil. En rodes de premses passades havíem vist un Carlos Corberán un poc més nerviós, però avui ha estat tranquil, però... Pensàvem tots que anava a donar un colp sobre la taula després d'haver vist com van anar les rodes de premses anteriors, però avui, per a mi, ha donat un pas arrere.
0: Crec que està clar, Germán, que per a Corberán la finestra del mercat de València ha sigut un absolut desastre. I, a més, estem acostumats a sentir les declaracions dels protagonistes segons si les agrada el que fan els seus superiors o no. Si ell estiguera feliç en el mercat, diria, el mercat ha sigut perfecte, estic encantat de la vida. Clar, el que diu és que el que tenia que dir ja ho he dit internament, però no dona el colp de puny damunt de la taula, Germán.
15: Claro, per això, precisament. Jo crec que si ell, com has dit, Carlos, al final estiguera content, estiguera satisfet amb la plantilla que ha quedat, o haver dit. El problema és que no ha dit perquè no està content, però és veritat que sí que en rodes de premsa anteriors, que tampoc estaven acostumats, perquè és veritat que Corberán mai havia dit que estiguera... no estiguera satisfet amb el treball de la direcció esportiva en rodes de premsa anteriors, jo crec que Corberán sí que havia donat un pas avant en aquest sentit i havia dit que la plantilla estava incompleta. Estava demanant fitxatges a la direcció esportiva, però avui jo crec que ha tingut aquesta oportunitat, i encara que és veritat que no ha dit que no estiga satisfet amb el mercat, però podria haver dit que la plantilla està ben completa, com va dir després del dia del Depor, i un dia després va vindre Harvey Elliott, però l'últim dia de fitxatges, quan el València aconseguís traure a Andre Almeida, però no aconseguís portar a cap jugador més, la plantilla, i ese missatge de Carlos Corberán de que la plantilla està incompleta, continua sent d'aquesta forma. O sigui, que avui podria haver-se mantès en Isa, en ese missatge, però no ha volgut. Per a mi ha donat un pas arrere i ha dit que no, el mercat ja és passat i hem de centrar-nos en els que estan ara.
0: M'ha cridat també molt l'atenció una frase que ha tingut Corberán, i és que crec que per primera volta des que és entrenador del València se li ha escapat que ell és també el director esportiu i que ell fa els fitxatges i les plantilles i proposa, quan ha dit que les necessitats les trasllada de forma privada i li fa arribar al club, al departament, els perfils. La forma de jugar, perquè ho han negat sempre.
15: Sí, és que, Carlos, al final, això jo crec que és un secret a veus. O sigui,
0: no,
15: al final...
0: no s'havia reconegut mai.
15: Sí, això no sabia, és veritat, no s'havia reconegut mai, però avui se li ha escapat un poc i, com és un secret a veus, pues tots ja pensaven que aquesta sensació, aquesta situació en la que Carlos Corberán participa directament en el mercat, com tu digues, mai ho havia fet o havia dit, però avui se li ha escapat i ha donat aquesta sensació de que efectivament Carlos Corberán està molt pendent i participa directament en el mercat de fitxatges de València, del València. Jo també ressaltaria de la roda de premsa de Carlos Corberán el que ha dit, perquè a més hem contat una informació, els companys del Partit de la Una, amb Nacho Sánchez, de que David Otorbi té oportunitat demà de ser titular. No es descarta que el canterà pugui ser titular demà, que té opcions, i avui ha parlat de David Otorbi, li han preguntat pel canterà i ha dit que és un jugador que està generant molta il·lusió. És veritat que l'altre dia ja va tindre uns minuts, el va fer prou bé, i veurem a veure si finalment demà és titular, però tenim la informació de que sí que és una opció real per a que pugui jugar.
0: També parla de que podria ser titular Dieng, tornar a defensa de 5, ja veurem. I una altra cosa, Germán, que crec que és important del que ha dit, tot i voler tindre la festa en pau, on no s'ha pogut callar, ha sigut quan... ha dit que sempre que n'hi ha una baixa de diverses setmanes, el club es deu plantejar un fitxatge, en referència a la baixa d'Omar Sadiq, que no ha tingut substitut en aquest mercat.
15: Clar, sí. I això ressalta perquè l'altre dia, la roda de premsa de Ron Gurley va evitar parlar d'aquest mercat de fitxatges d'agents lliures. O sigui, que jo crec que Corberán, com ho ha donat avui la sensació... i com bé diguent ell mateix en les anteriors rodes de premsa, ell vol un davanter, el València va intentar buscar i ser davanter els últims dies de mercat, no ho va aconseguir, però jo crec que avui ha tornat. És veritat que d'una forma molt sigilosa, però no diguent, com hem dit abans, donant un colp sobre la taula per a enviar el missatge clarament, però sí que és veritat que ha donat ixe pas i jo crec que ha dit entre veus que vol un davanter, precisament.
0: I després ha entonat, Germán, el pobre de mi, pobrecito mío, quan ha dit que el Barça té molt de potencial, que ha tingut una inversió descomunal, però campió, que el Barça i el Madrid tenen sempre més diners. Que
15: sí, al final s'ha llevat d'aquesta situació, s'ha llevat pressió
0: ja,
15: un poc.
0: Que és ficar la tirita abans de la ferida. Clar, quan s'ha gastat més diners...
15: Totalment, sí, és com, però al final és el que estàvem dient tot el rato, Carlos. Al final, jo crec que avui Carlos Corberán, preparant la roda de premsa, ha anat un poc en consonància, en concordança també, amb el que li havien dit abans. Oi, escolta, avui no digues res contra Ron Gurley, no facis un colp sobre la taula, no envies un missatge clar contra la directiva, i avui, pues, avui diu, no, pues bé, és que el Madrid i el Barça tenen més diners, però jo crec que ha sigut perquè ell no ha volgut donar un missatge molt en contra, com si feren anteriors entrenadors com Baraja, Marcelino, etcètera, etcètera. Ell vol anar de moment pel camí de Meriton. És veritat que en les anteriors rodes de premses no és que donara un missatge superclar, però sí que va dir per primera vegada que això ens va sorprendre a mi i a molts companys de premsa, que va dir que volí, que no tenia una plantilla completa i que volia fitxatges, però avui jo crec que ha anat altra vegada per ese camí de Meriton i llevant-li un poc d'importància al mercat.
0: Demà també, m'agradaria també haver sentit que demà el València vol guanyar, no ho ha dit, l'únic que s'ha referit en la vessant esportiva prèvia al València-Barça és que la plantilla vol reivindicar-se i tindre ese desig competitiu. Però jo és que voldria que diguem, volen guanyar-li al Barça.
15: Clar, però és que la situació és que demà té el bou, Carlos, demà té el bou i és veritat que jo no... Jo clar que considero que el València demà vol guanyar i que el València demà vol tindre, ser competitiu i donar-li bones sensacions i una alegria a l'afició, però és veritat que després de veure la situació tras les primeres tres jornades en les que l'equip no ha jugat bé, no ha fet, a més ha fet el ridícul, jo veig que demà amb el Barça, contra el Barça, és molt difícil que el València pugui ser competitiu. A més, els resultats dels últims enfrontaments entre València i Barça no conviden a ser optimista, perquè Corberà enfront al Barça no té bons resultats. És veritat que l'any passat el València va guanyar l'últim partit de Lliga enfront al Barça. És veritat que contra un Barça que ja havia guanyat la Lliga, que venia com venia, però en els partits de veritat en els que el Barça es jugava alguna cosa, no ha sigut ben parat el València, i sinó que jo ho veig difícil, i a més que Corberán està plantejant de nou una defensa de 5. Anem a veure si demà pot parar aquesta davantera del Barça, que és letal.
0: Què sabem de la lesió de Fulquier, per cert, que és última hora també d'avui?
15: Pues mira, ens hem quedat un poc sorprenuts, perquè és veritat que hem vist l'entrenament i ha hagut un moment en què Fulquier s'ha retirat i hem dit, com té una lesió que ja la té des de dies, des de setmanes, des de mesos, és la mateixa lesió, perquè és veritat que Dimitri Fulquier no ha completat mai o quasi mai tots els entrenaments. Aleshores, mai... nosaltres no hem caigut en que Fulquier s'havia tornat a lesionar, però és veritat que Carlos Corberán ha dit quan Fulquier s'ha retirat, després en roda de premsa ha confirmat evidentment que Dimitri Fulquier s'ha tornat a lesionar, però de moment no sabem ni quant de temps ni què li ha passat, on té la molèstia.
0: Luis Rioja també fora, no?
15: Sí, Luis Rioja no ha entrenat durant tota la setmana, o estava intentat, però és veritat que des de la setmana passada i des de principi, abans de començar la Lliga, com sabeu ja es va lesionar en el quàdriceps, i aquestes molèsties després va tornar abans d'estar bé, d'estar al 100%, i jo crec que al forçar aquestes molèsties li han tornat, i ara mateixa pues Rioja va un poc que no pot, que no està al 100% i no ha pogut entrenar, no ha pogut completar camp d'entrenament de tota la setmana amb l'equip, i demà serà baixa.
0: Volem a veure què és el que passa demà i se València-Barça a partir de les 4 i quart de la vesprada. Alguna cosa també, Germán, des de Paterna?
15: Poca cosa més. La veritat és que avui hem tingut aquesta roda de premsa i per a mi el titular és el que estàvem parlant abans, Carlos, que tots esperaven un poc més avui de Carlos Corberán després d'aquesta increïble roda de premsa que ningú entenem, que cap entenem de Ron Gurley. Esperaven un colp sobre la taula, però no ha sigut així.
0: Les coses són com són i és el que n'hi ha. Gràcies, company.
15: Una abraçada forta.
0: Germán Muñoz parlant de la roda de premsa de Carlos Corberán des de la ciutat esportiva de Paterna.
16: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
17: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. How did you know? Tot l'esport de la comunitat valenciana a Punt a Punt.
0: Moment ara de sentir protagonistes com el cas d'Albert García, el davanter del filial del Villarreal, que Ahir va ser protagonista de la victòria del seu equip del filial de la Vita Albelda per 2-1 davant del Algeciras. Va marcar Albert García el primer gol, el segon va ser de bona fe i teníem l'oportunitat des de la ciutat esportiva Vamesa Ceràmica, des de la ciutat esportiva de Villarreal, de parlar amb el golejador català del filial del Villarreal. Estes són les paraules, la conversa que varen mantindre a nit després del partit amb Albert García.
18: Dos partits i tres gols. La veritat és que sens dubte Albert García és el gran protagonista d'aquest arranque de temporada del Villarreal B. I en quines sensacions se'n va Albert avui després d'esta patida victòria davant de l'Algeciras?
19: Sí, pues la verdad, como tú comentas, ha sido una victoria muy sufrida donde el Algeciras pues nos ha sometido mucho con balón, pero creo que el equipo ha estado muy bien y que lo hemos sacado hacia adelante.
18: A mí me ha cridat molta atenció que l'Algeciras és el clàssic equip de quan existia la segona B, de gent de vora 40 anys, però vosaltres heu demostrat jerarquia, no ser un equip moll, que siga un filial d'estos que s'ablanen, sinó que no s'heu deixat sometre tant.
19: Sí, la verdad que el equipo lo demostró la última vuelta el año pasado, que estábamos muy unidos, y creo que este año seguimos un poco igual, con el mismo bloque, y muy contentos, la verdad.
18: N'hi ha hagut jugadors que han pujat al primer equip, però l'altre dia David Albelda me deia que entre els que s'heu quedat i els que han pujat del C i del juvenil, la veritat és que no heu perdut potencial i l'equip té molt bona pinta.
19: Sí, la verdad que tanto las incorporaciones como la gente que nos hemos quedado, lo que he dicho antes, la verdad que se ha quedado un muy buen bloque donde nos entendemos muy bien, vamos todos a una. Y eso es lo más importante para el equipo.
18: Per cert, te ves que el Nas el tens encara en la cara, perquè no sé si ha sigut ahí, però t'han pegat una trompada al final.
19: Sí, m'ha dado, y la verdad que ha sido muy importante para la falta y para igualar el partido con 10.
18: El més important són les victòries, porteu 2-2, però tu eres davanter i tu vius del gol i estàs marcant-los.
19: Sí, però bueno, al final lo importante es ayudar al equipo y si es con goles para ganar, pues mejor aún.
18: I ara ve el primer rival molt gran d'este grup segon de la primera federació, el Huesca. Allí, a més, ha baixat de segona divisió el diumenge pel matí.
19: Sí, bueno, lo afrontaremos como un partido más. Sabemos que es un buen rival que baja de segunda, pero lo vamos a afrontar como un partido más y a ir a ganar ahí, en Huesca.
18: Pues que tenías que molta sort, Albert, i de moment, enhorabona.
19: Muchas gracias. Quisiera
0: ser capaz. Tornem a la Marina de València, tornem a parlar de vela, tornem a connectar amb Toni Galindo. Toni, com va la jornada?
7: Bueno, pues acaba de finalitzar la segona de les carreres del grup A. Anem a fer un repàs de com han quedat de moment les coses. Recordem que són tres carreres per a cadascun dels dos grups, pel grup A i el grup B. En el grup B és on està immers Espanya, que està arrasant en les dues carreres. En la primera de les carreres s'ha guanyat molt fàcil, un poc més ajustat en la segona de les carreres, però la veritat és que està comandant i de manera sobrada aquestes carreres que de moment s'estan disputant així a la Marina de València. En el grup A, de moment, la primera de les carreres ha guanyat Itàlia i la segona, que acaba de finalitzar en estos instants, ha sigut Austràlia, la líder del Mundial, la que s'ha portat el gat a l'aigua en esta segona carrera, com acabem de dir. Recordem com està la classificació de la general. Austràlia és la primera amb 76 punts, segona Espanya amb 62, los gallos, i tercera Suècia. Recordem que demà es disputaran tres carreres més per cadascun dels dos grups i després els quatre millors de tota la jornada de carreres es veuran les cares en un mà a mà en l'última carrera d'este Gran Premi d'Espanya disputant-se, que s'està disputant a la Marina de València, així que el guanyador d'esta edició d'Espanya, pues bueno, sumarà 10 puntets que li vindran fenomenal, però la classificació general esperem que siga l'equip d'Espanya. Èxit total en la graderia, el públic de València, de la ciutat de València, que s'ha acostat a veure si esta Sile Gran Prix de la Marina de València. Èxit total, èxit de logística, èxit de presència, èxit d'oratge i èxit de carreres. Tot va rodat així a la Marina de València.
0: I això avui, Toni, però demà n'hi haurà més.
7: Sí, t'estic dient jo que demà tres carreres més per a cadascun dels grups i serà la gran final, la finalíssima. Els quatre millors es veuran les cares en aquesta gran final. Segurament estarà ahí els dos favorits, que són Austràlia i, per suposat, els gallos d'Espanya. Es veuran les cares en aquesta finalíssima. Està la cosa molt lluïdeta, molt renyida. Queden 40 punts en jocs de cara a aquesta classificació general per a que finalitzi este campionat, que finalitzarà a Emirats Àrabs en el mes de novembre.
0: Sí, en Abu Dhabi.
7: 40 punts, sí, en Abu Dhabi. 40 punts en xoc. Recordem que la victòria qui s'emporta este Gran Premi de València, així com els altres, sumarà 10 punts de... per victòria, 9 punts sumarà el segon classificat, 8 el tercer, així que les coses estan molt apretades, a veure si los gallos poden ahir arrapar punts a l'equip d'Austràlia i totes les espases en alt de cara a esta gran competició, a esta Fórmula 1 de la Mar, que recordem, 12,8 milions d'euros s'emporta el guanyador, eh? Ja t'agradaria a tu, Carlitos.
0: No és poca cosa, la veritat, com tampoc alguns dels noms i cognoms il·lustres entre els inversors i els propietaris de estos barcos, de estas embarcaciones. Está Ryan Reynolds, el actor de Hollywood, que también es el perdón, propietario del Wrexham, de la Championship de segunda división de Inglaterra. Hugh Jackman, te recordes tú, el actor de Lobezno y de Los Miserables, exacto. Ya Hathaway también está, Karim Benzema también, bueno, es inversor. Así ya molt de glamour, pero
7: a mí me han dit que están per así, pero yo no los puedo localizar.
0: Estarán en el barco,
7: estarán en la
0: gorra y las
7: gafas. Sí, señor, no, y en la zona VIP.
0: Muy chulo de Hugh Jackman pilotant el catamarán.
7: Están en la zona VIP, que ya te di yo que he intentat colarme, pero tres armaris empotrats de 3x2 me van impedir. Així que jo ho he intentat, eh? Jo ho he intentat, Carlitos, però...
0: Tendries que haver vingut amb mi.
7: Arribe... Calla, que no saps el que m'ha passat. Estava esperant que baixara l'alcaldessa de València, sí? Mira José Català, i de sobte dic, ui, dic, què fa Carlos Urrutia així?
0: En sèrio?
7: Perquè te jure que m'has semblat tu. O sea, un tio clava... El teu germà o algo, no sé, bueno, el teu germà no, que és Lluís. Però algú... Vamos, alguna cosa que dic, és Carlos Urrutia, és clavat. Tots diuen que tots tenim un doble en algun lloc del món. Bueno, pues jo he trobat avui el teu.
0: Bueno, segur que és la meitat de bonico que jo, segur. Toni Caniñé, gràcies.
7: Una abraçada, Carlos.
0: Toni Galindo des de la Marina de València. Són les 2:33 de la vesprada. És moment de sentir, de tornar a sentir veus de protagonistes en el punt a punt, en Apunt Ràdio. Anem a continuar parant molta atenció en esta temporada 26-27 a tot l'esport, el masculí, el femení, al futbol, al poliesportiu. I en el poliesportiu, un dels nostres ullers drets és el voleibol masculí i el Leleman. El nostre company Salva Gomis ha tingut una conversa amb Vicent Montfort, el col·locador valencià que torna al conjunt de voleibol masculí després d'una temporada a Bulgària, al CSK de Sofia. No se la perguen, esta és l'entrevista que li ha fet Salva Gomis a Vicent Montfort, jugador del Leleman de volei masculí.
20: Bé, pues estem en este punt a punt en el que evidentment anem a ficar el focus en un dels esports que l'any passat ens va fer disfrutar moltíssim, com és el cas del voleibol, i anem a parlar del Leleman, del conqueridor València, perquè tenim protagonista i és la història d'una tornada, en este cas de l'hijo pròdigo, no? Que torna a casa, i anem a parlar i a xerrar amb ell perquè mos conte la història, perquè mos conte un poquet també què és el que espera d'esta temporada en la Superliga i bueno, com ha estat també, per què no, la seua aventura fora de casa. Ja ens escolta Vicente Sento Montfort, què tal, com estàs?
21: Hola.
20: Bueno, volíem, lo primer de tot, com és el fet d'esta nova temporada, després de tot lo que has viscut l'any passat en Bulgària. No sé si notes alguna diferència, si creus que eixa marxa o eixe any que has fet fora t'ha servit per a molt.
21: Sí, bueno, gràcies per la presentació. I sí, la veritat que vaig provar fora perquè em va arribar una oportunitat molt bona d'anar a Europa, una lliga molt forta, un equip molt bo, i volia provar, i València és la meva casa, eren molts anys i van aconseguir el repte de classificar-te a Europa, i he agarrat una experiència que jo crec que m'ha pujat, no? He millorat com a jugador, com a persona, i torne a la que és ma casa, a la meva casa, i estic molt content de tornar, perquè tornar a casa sempre és una alegria, no? I aquest any jo crec que tenim una bona oportunitat per a tornar al camí de la victòria i de ficar a l'Element Conqueridor als al lloc, no?, que han pertanyut.
20: Parles de tornar a ta casa, i te vull preguntar un poc per quan comences a sentir que realment existeix la possibilitat de tornar al Conqueridor.
21: Pues estaré en Bulgaria, jugant començant els play-offs per la Lliga, i me va cridar el president, Manolo Clemente, i em va dir que volia que tornara per l'any que... Es temporada, porque el entrenador, bueno, Pablo Renan, que era el colocador,
20: sí,
21: que me va a suplir a mí, andaba a hacerles labor de entrenador, y no me vas a pensar, la verdad que me ha agradado la idea de tornar a casa. Había visto al equipo per fuera, porque yo soy un aficionado, ¿ves? Uh-huh. Al Conqueridor. I vaig tornar, estava molt bé en Bulgària, però és veritat que jo no estranyava l'equip, el club, la família, la casa, i només vaig pensar quan em va cridar Manolo Clemente. Jo crec que van signar, no?, el contracte ahí mateix en la cridada.
20: A més, quan te crida Manolo, sempre, vull dir, o sea, no deixa molta opció, per experiència este any en ell, quan vol algo, se li clava en el cap i no n'hi ha manera.
21: No, és una persona que sap el que vol, que lluita i que té una capacitat de convicció que és molt difícil dir-li que no, i jo estic molt content per com m'ha tractat sempre. I molt agraït, no?, per comptar en mi i que pugui tornar, no?, a un lloc on jo he sigut i soc molt, molt, molt feliç.
20: En Vares tindré altres opcions damunt la taula, o ja en el teu cap lo que dies abans, no?, el tornar a casa, la teva família, però no sé si tingueres, segur que sí, o almenys pense jo que sí, altres opcions en la taula, a banda de quedar-te en Bulgària, que dius que estaves molt a gust.
21: Sí, sí, tenia la possibilitat de continuar en Bulgària un any més, tenia la possibilitat de França i d'alguna lliga més, però és veritat que quan em va cridar Manolo va tancar totes les portes, perquè jo volia tornar i és el que me deia el cap i el cor, no?, i vas tornar sense sobtar-ho.
20: Tu te n'anares, marxares, bueno, pues diguent adeu al Conqueridor després d'haver sigut una peça fonamental i important en el seu creixement, des de, bueno, pues ixe ascens a la Superliga, i te pregunto, per a tu què és tornar? Sent un dels noms, no?, importants del mercat, en tota aquesta sensació de que torna un jugador important, tu ja saps el que és la casa, quin és el significat per a tu el fet de tornar a lo que va ser ta casa i lo que també te va ajudar a créixer com a jugador?
21: Pues yo creo que es una responsabilitat, ¿no?, perquè l'any passat la temporada del club, o de l'equip, jo crec que no va ser la que s'esperava, no va ser molt bona, perquè yo me marcha nada en el equipo en Europa y este año pues el equipo sí. No clasificar, no va a ser una temporada un van cambiar de entrenador, uh-huh. El equipo no va a hacer el que no estaba pactado o el que se volía, o no va a cumplir los objetivos, y yo creo que es un acto de responsabilidad y de tornar a casa per a pujar i millorar la temporada passada, i com t'he dit abans, no, ficar l'equip on té que estar, que és en els primers jocs, o almenys lluitar per a tornar a Europa, no, perquè n'hi ha, el club està cada volta s'agranda més, la massa social puja, n'hi ha un coneixement del voleibol i del club que tot el món parla, i jo crec que tenim que donar un pas al front, i bueno, per a mi és un honor i una responsabilitat molt, molt magnífica tornar així, no, a este club, que ja et dic que és ma casa, i jo estic molt content d'haver fet, no, esta decisió.
20: Sentixes que tornes per a ajudar a construir una segona etapa, és a dir, una segon versió d'eixe conqueridor del que tu t'enanares estant en Europa la temporada passada con 10, bueno, se començava, però és de veres que, bueno, pues en la Copa, en la Lliga, al final l'equip acaba punxant roda. Tens la sensació de que tornes per a construir de la mà dels teus companys una segona etapa en la que els objectius, ara després te preguntaré per ells i per el míster i tot, però tens la sensació de que la teua tornada és per això, per a tractar de construir aquest nou projecte?
21: Jo crec que una mica sí, no? A lo millor no hi ha una estabilitat que, bueno, s'ha perdut l'any passat, però jo crec que és que van conseguir un hito, ¿no?, de jugar a Europa que mai s'havia aconseguit. No és fàcil, perquè la Lliga cada volta té més nivell, els equips o els clubs creixen i se reforcen millor, i estem en una Lliga que cada any puja de nivell, i així les confeccions de les plantilles això ho diuen, no? I jo crec que sí, que aquest any el Conqueridor ha fet un esforç en la confecció de la plantilla. Jo crec que n'hi ha un salt qualitatiu, en la plantilla, i jo crec que aquest any el club sí que vol donar un pas al front, perquè també torna la Copa del Rei a la Fonteta. I jo crec que tenim el repte de millorar de l'any passat, perquè jo crec que l'afició, quan tu jugues a casa, no espera, no?, que en la primera ronda, com tu dius, punxa roda. I jo crec que està tenint tots la responsabilitat, com t'he dit, la paraula per a mi és responsabilitat, de millorar el resultat de l'any passat i jo crec que això, no?, és estabilitat del projecte, que és un projecte molt bo, llarg. Jo tinc una edat, però el projecte va continuar, i si jo este any puc millorar o puc ajudar a l'equip, no?, a aconseguir el repte, pues, jo estaré molt content.
20: I ara parlem més del Conqueridor, ara te preguntaré més coses ja de cara a este any, un poc també com vares viure-ho des de fora, però precisament volia preguntar-te per aquesta experiència fora de casa. Signares en Bulgària pel Cesca de Sofia, i clar, volia preguntar-te un poc per què és el que buscaves quan vares acceptar esta proposta. No sé si era una necessitat de provar-te fora d'Espanya, si te donava por o respecte el fet d'eixir d'Espanya, i què és el que te trobares quan arribares allí?
21: Pues una mica de totes les coses que has dit, no? Volia provar-me fora, però era una oportunitat que en la meva edat que tenia jo crec que no anava a passar una altra volta. Les condicions econòmiques eren molt bones, l'experiència internacional jo crec que volia o tenia això, no? El tenia com a fet pendent. I quan vaig anar allí vaig trobar una lliga d'un nivell altíssim, un club que feia les coses molt bé. Jo també és veritat que vinc d'un club que ja les coses ja les fa molt bé, però és diferent, no? I un altre tipus de cultura, un altre, no?, tipus de jugadors o de projecte, però jo vaig estar molt content perquè me'n vaig anar a un dels millors equips, no?
20: En Europa, sí, sí.
21: I dels més històrics d'Europa, on va jugar Rafa Pascual, i jo crec que era una oportunitat que no podia deixar, no? I, bueno, sí que em vaig anar a l'import perquè no controlava l'idioma, al final... l'anglès tampoc s'utilitza molt perquè ahí parlen en búlgar, i bueno, però ha sigut una molt bona experiència que ja t'he dit que jo crec que com a jugador m'ha fet créixer, i me la guardo en la motxilla perquè me pareix una experiència molt bona, molt bona, i bueno, molt content d'haver-la fet perquè m'ha agradat moltíssim i tornaria a fer-la, si tornarà a cap arrere.
20: I sento, te vull preguntar un poc per quina és la principal diferència que tu te trobares en eixa lliga. No sé si és a nivell tàctic, a nivell físic, de ritme de xoc, perquè clar, tu eixes de la lliga espanyola, vas a un altre país que a priori és en tal volta més tradició, no? de voleibol. Què és lo principal, lo que a tu més te va cridar l'atenció?
21: Pues yo creo que hay un canvi físic. Tu tens que estar molt en plenitud física si vols aguantar ahí, perquè clar, n'hi ha molt nivell, perquè és veritat que n'hi ha jugadors...
20: Són bitxos, no? N'hi ha molt de bitxos,
21: sí,
20: no?
21: Sí, bitxos, sí, sí. Sí, bitxos. Exacte, sí, és la paraula. I n'hi ha que estar ahí, no? I jo, pues, he estat molt bé, però és veritat que quan arribes te dona por, dius... Ostres, vas a tindre que lluitar en estos bichos, però de veritat que molt bé el nivell de arbitratge de la lliga, de com cuiden al jugador ahí, jo crec que està molt bé, i és com tu dius, és que és un esport que té molt èxit, i el veus en la cantera, en els joves, n'hi ha joves... que tenen un 90 per damunt, no? Perquè primer fan el voleibol i després fan el bàsquet o el futbol. Si és, en Espanya és, jo crec que està molt bé, i és com tu dius, és que és un esport que té molt èxit, i el veus en la cantera, en els joves, n'hi ha joves que tenen un 90 per damunt, no?

0: quan te preguntava això, jo és que en el meu cap, igual no té res a veure, però en el meu cap apareixia la comparació del jugador d'Espanya que se'n va a la NBA, i me fico un nom, un Ricky Rubio de la vida, no? que tampoc és una animala física, que té molta qualitat, però clar, arriba allí i és LeBron James, Kevin Durant, vull dir que són animals, pues, sí. Evidentment era un poc la foto, que jo tenia en el meu cap quan estaves parlant.
1: Sí. Tu vas com Bruce Banner i te convertis en Hulk.
0: Sí, sí. No pot. Tal qual. Sí. Com el canvi físic, que va fer, per exemple, Pau Gasol, sí, quan se n'anà a la NBA.
1: Totalment.
0: Te pregunto per anar terminant la teua etapa en Bulgària, però estigueu prop de lluitar el títol, no?
1: Sí. Tant en la Copa com en el títol, en les semifinals, van caure en les semifinals per 2 punts. 18-17 en el últim set, i en els play-offs també estiguem a un partit de 17-15 en Nevski per a jugar l'últim partit per el títol. Sí que és veritat que la temporada va ser molt bona, hauria sigut perfecta si haguem, no, jugat les finals. Es van quedar tropet, però no van guanyar, i és un sabor agridolç, no? Perquè te'n vas dient, hem estat ahí quasi aconseguint guanyar a l'Eski, que el club portava 14 partits sense guanyar a un equip que és el derbi,
0: el Coco, no?
1: De la ciutat. Sí, és com un Barça-Madrid o un Llevant València de futbol, i és veritat que l'ambient que se respira en aquests partits és increïble, la gent de Boca és jo no ho he vist en ningú partit de la Superliga espanyola, l'ambient que se respira en les hores prèvies i en el partit, perquè l'afició ahí és molt futbolera, futbolera, i se nota molt del canvi. A mi m'agrada moltíssim.
0: Home, clar, això te clava en el partit. Te pregunto per... m'ha donat la sensació de que aquesta experiència t'ha curtit, no? Què és el que més t'ha fet, entre cometes, patir, o què és el que t'ha curtit tant d'aquesta experiència fora de casa, i si tingueres que triar una cosa que has après en Bulgària i que pots aplicar ara en la teva tornada a València, qual seria?
1: El que més vaig patir, jo crec que és anar sense conèixer a ningú, arribes nou,
0: començar de zero, no?
1: Començar de zero, te tens que expressar en un anglès i com te pots expressar. Estàs ahí, que no... Quan parlen búlgar, tu no saps el que estan parlant.
0: Clar, no sé si estan rajant o estan elogiant, no?
1: Sí, molt bé, sí. Però és veritat que el feeling en els companys, molt bo, ell entrava increïble. Jo sempre vaig a guardar el record en el cor, perquè jo m'he anat, però vaig a continuar, no? Visquem la Lliga búlgara des de València, perquè el tinc molt afecte als jugadors, al club i a l'entrenador. I el que m'enduia ja és de que se pot lluitar, que encara que tu estigues a fosques, no? Perquè moltes vegades estic a fosques ahí perquè
0: sí, la cosa se pot ficar complicada.
1: Jo a casa, sí, se pot ficar complicada, com s'ha ficat, però al final el traus, i així en València tens ferramentes per a treure les coses millors, perquè tens un suport incondicional, començant per el president, per la presidència del club, per Manolo, per la gent que està al teu voltant. Hi ha una infraestructura molt bona, els metges, els fisioterapeutes, així tenim uns serveis molt bons que no tenim en Bulgària, i els companys i tot, i conèixer l'idioma, però jo crec que l'experiència de fora a mi m'ha curtit molt per a diguem, veure sempre el lado bueno de les coses, no? Perquè sempre n'hi ha una llum, no? Sempre n'hi ha una llum en què n'hi ha que anar i lluitar per tot per aconseguir els objectius que jo crec que aquest equip, aquest grup, pot aconseguir.
0: Te pregunto precisament, i tornem a parlar del Conqueridor, tu l'has seguit des de fora,

0: està molt, molt clar per tot el que estem comentant durant la, la xerrada, i és que tu has estat molt pendent de l'alemany, i ara sembla que és un nou cicle, no? Que n'hi ha canvis, que per exemple Paulo Renán Bertasoni va ser l'entrenador d'esta temporada, tu el vas conèixer com a jugador i ara és el teu tècnic. Què és el que esperes de Paulo?
1: Jo crec que, bueno, Paulo sempre ha sigut un gran jugador, té una experiència contrastada a nivell internacional i jo crec que ens va portar molt. Què esperem? Bueno, jo crec que la comparació que feia Manolo era que una espècie de Pep Guardiola, no? Quan va passar de jugador a entrenador, i jo crec que aquesta experiència que, que té, jo crec que està per damunt de la taula i està més que contrastada, jo crec que pot ajudar molt a afrontar les coses d'una altra manera, a donar-nos tips, consells, no? per a poder millorar en el dia a dia, com primer com a jugadors i després com a equip. I jo crec que portem molt poquet, perquè has començat en la pista el 1 de setembre, setmana que avança a la platja, i jo crec que ja es veu en l'ambient, en els jugadors, en l'equip, que jo, encara que siga prompte, jo crec que pot ser un gran any perquè n'hi ha plantilla, i jo crec que la gestió de Renan va ser molt bona per això, per el crèdit, perquè ha sigut jugador i ara com a entrenador sap els problemes o què necessita un jugador perquè ja ha viscut, no? Des d'ahir.
0: Me queden dos preguntes. Sento, la primera és respecte a l'objectiu. No sé si teniu marcat uno clar, si voleu anar partit a partit, si voleu simplement millorar la temporada passada, o si ahí se parla d'Europa o se parla de grans coses en el vestidor.
1: Home, jo crec que n'hi ha que ser objectius. Està clar que millorar la temporada és el primer pas, però tenim que ser una mica més ambiciosos i per supost, el club el que ha fet, el projecte que està fent és per a tornar a Europa. Això és clar, és l'objectiu principal del club i el que ens ha traslladat als jugadors, que vol tornar a Europa, i això és el principal objectiu, tornar a Europa. Millorar, per supost, la temporada passada, però tornant a aquest objectiu i aquest repte i aquesta satisfacció que és portar el nom de València per Europa. Això és el que volem, o anem a treballar des d'allà per aconseguir aquest objectiu. I després l'altre objectiu és, per supost, per què no, no conquistar, però sí aplegar el més lluny possible en la Copa del Rei, no? Que es fa en València i passar una ronda almenys, perquè és que en 3 anys que aquest club ha jugat la Copa del Rei no ha passat de la primera ronda, i això és una
0: barrera que
1: tenen
0: que trencar.
1: Una barrera que tenen que trencar.
0: La última, sento. Què li diries a l'afició del Conqueridor que va tornar a veure't en la samarreta del club?
1: Pues que, bueno, primer que estic molt content d'estar així i que me recorde molt de com del seu suport, de com omplien les grades del pavelló, de la policlínica en el seu moment.
0: Quan clar, ara del Nou Moles. Sí,
1: ara del Nou Moles, perquè jo no he jugat en Nou Moles, sí que he fet algun entrenament, però no he jugat, i que m'agradaria que tornaran en aquesta il·lusió que sempre discuten en les grades, i perquè el seu suport és fonamental per aconseguir els objectius. Tenim que convertir la casa en un fortín, el Nou Moles en un fortín, i això és el que vol, que tornen els abonats i que vinguin tots els dissabtes a Nou Moles, perquè necessitem el seu suport per a millorar i per a fer una bona temporada, que jo crec que aquest any la connexió afició-equip va ser molt bona.
0: Bé, Vicente Monfort, sento, moltíssimes gràcies per este ratet, per atendre-nos així en el punt a punt en Apunt Ràdio, i se vegem esta temporada per el Nou Moles, a veure què tal va l'any per a este Conqueridor. Un abraç.
1: Molt bé, gràcies a tu, una abraçada.
0: Un abraç, adeu.
2: Hem gaudit, la veritat que sí, d'esta conversa de Salva Gomis amb Vicent Monfort, el de l'Alemany de Voleibol, com hem gaudit este matí dels partits que els hem contat. Malauradament, derrota del València femení 1-3 davant del Madrid futbol femení en la Lliga EFA. En bàsquet ha caigut també Espanya davant de Mali 82-73 en el Mundial femení Ahir, recordem, en primera divisió Betis 1, Real Madrid 0. En segona, Las Palmas 0, Leganés 0. En primera federació, el Villarreal B, que li va guanyar 2-1 al Algeciras. I què n'hi ha esta vesprada? De menú, moltes coses. En la tercera federació, grup 6, i des de les 6 de la vesprada, Acero Crevillent. Després, Hércules B, Torrevieja. 6:30, Bunyola, Atzeneta. I a les 7, Torrent, Espanyol de Sant Vicent. En el grup tercer de segona federació, a partir de les 7:15, Castellonense, UCAM, Múrcia. I a les 7:30, Castelló B, Intercity. El partit de la jornada vijusa en primera divisió serà a partir de les 9 en la Ceràmica entre Villarreal i Deportivo de la Coruña. També a les 9 comença en segona divisió el Eldense Mallorca. En poliesportiu, avui s'està disputant en ciclisme l'etapa 14 de la Vuelta a Espanya, Jaén Sierra de la Pandera, 154 quilòmetres. Final en alt, recordem, el líder Enric Mas. En automobilisme, avui entrenaments lliures en Fórmula 1, el Gran Premi de Monza. Russell ha sigut el millor, el segon Hamilton i el tercer Verstappen, Carlos Sainz, el 16, Fernando Alonso, el 19. I està a punt de concloure la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. De moment el Pozo li guanya 6-4 al Palma Futsal. Recordem també que demà hi ha futbol del bo, partits destacats, Hércules Atlético Madrileño en primera federació i en primera Màlaga Llevant. L'Hércules 6:15, Màlaga 6:30 i després també a les 6:30 en segona Castelló Albacete. L'Elx jugarà el dilluns a les 9:30 davant de la Reial Societat. Estem en el punt a punt, a punt d'arribar a partir de les 13 i recordem, clar, el València-Barça demà a partir de 4:15, que no es pot oblidar després de sentir a Carlos Corberán en la roda de premsa, com ja ho havíem dit, ho deixem per a la guinda. Demà, l'últim València-Barça de Mestalla. Ara, companys dels servicis informatius, el punt a punt torna a les 3:30. Fins ara.

0: Són les 3 i això són les notícies del cap de setmana. Hola, molt bona vesprada, com estan? És dissabte 5 de setembre i ja ho hauran notat, fa calor, molta calor. Calor d'estiu el primer cap de setmana de setembre. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Efectivament, calor calicular, calor d'estiu, de ple estiu, el que estem registrant este primer cap de setmana de setembre, i tot apunta que continuarà també l'inici de la setmana que ve. Sembla que seria a partir de dimecres quan les temperatures baixaran i seran més normals per a aquestes dates, però de moment valors que estan entre els 29 i els 33 graus a prop del litoral i amb una humitat molt alta, però ràpidament a les comarques prelitorals, zones d'interior, s'estan superant ja els 35 i els 36 graus. De fet, tenim observatoris ja puntualment superant els 37. Tenim avisos actius a tota la zona de la Foia de Bunyol, el Camp de Túria, la zona interior de l'Horta, també cap a la Ribera Alta, per valors que podrien superar, de fet ja ho estan fent, els 36 i 37 graus. També tenim avisos nivell groc cap a l'interior sud de Castelló, punts de la zona de l'Alt Palància, l'Alt Millars, també valors que estan superant els 36 graus de màxima. Amb una vesprada dominada pel pas de núvols mitjancials, hi ha també un poc de pols en suspensió, deixant un aspecte del cel més blanquinós, situació que repetirà també la jornada de demà. Esta pròxima nit tornarà a ser una nit càlida, tropical, de manera general en punts de litoral, fins i tot en algun punt de nou podrà ser tòrrida, no baixar dels 25 graus, amb unes temperatures màximes demà semblants als valors d'avui o fins i tot un poc més altes cap al litoral de Castelló. I com comentem, aquestes temperatures de ple estiu continuaran també l'inici de la setmana que ve a l'espera d'aixos canvis que s'aldiren a partir del dimecres de la pròxima setmana.
0: Gràcies, Joan Carles. I després d'aquest estiu tan calorós, municipis i empreses es preparen per afrontar una tardor que s'espera especialment plujosa. Entre les mesures preventives, neteja de barrancs, rius i clavegrams o la instal·lació de megafonia per avisar la població si hi ha perill d'inundacions. La Conselleria d'Emergències ha editat una guia amb els protocols d'actuació que, de seguida, els contarem. I a la plaça de Manises de València, este matí, colles de muixerangers han realitzat de manera conjunta un pinet de germanor. Sonia Silvestre.
2: Més de 20 colles de muixerangues des de Vinaròs fins a les valls del Vinalopó participen avui en estos pinets que s'han alçat davant del Palau de la Generalitat per a celebrar que han demanat a la Conselleria de Cultura que la muixeranga siga declarada bé d'interès cultural.
0: Gràcies, Sonia. I ara, escolten.
3: M'ha agradat molt als Estats Units, em vaig adaptar molt bé.
4: Vam comprar una casa, estàvem tota la família allà, jo no haver vingut.
0: Són testimonis d'algunes de les persones que van haver de deixar el poble per a buscar una vida millor. Ara fa 120 anys de la primera expedició que va emigrar d'Orba als Estats Units. L'Ajuntament ha volgut retre'ls homenatge. I en els esports, el Villarreal s'estrena a les 9 a la Ceràmica. Raül Pina, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Glòria. Jornada 4 i el primer duel a casa dels groguets per tal d'aconseguir també el primer triomf de la temporada, en este cas contra el Deportivo. Íñigo Pérez indica com han d'afrontar el duel.
6: Nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
5: L'Argenti Foix es baixa per molèsties musculars i acaba de parlar Carlos Corberán en la prèvia del València-Barça de demà. Paren atenció quan ha d'avaluar el mercat.
7: El mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido.
5: Doncs bé, ja s'ha valorat en el 2027 o en el 2028. A més, a nit triomfa del Betis per la mínima amb el Real Madrid i en segona, a les 9 al Nou Pepi Cuamat, el Dense Mallorca. Claudio no podrà disposar d'Olaizola per la clàusula de la por i acabem esta portada amb el Mundial de Bàsquet de Femení amb sorpresa negativa, derrota inesperada d'Espanya per 82-73 contra Mali.
0: Gràcies, Raül. T'esperem després amb més informació. I són les 3 i 4 minuts. El control tècnic està Manolo Palomar, en la redacció Susana Golf i els parla Glòria Valls. Anem amb tot.
8: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Les notícies del cap de setmana.
0: El CEO hem comentat en la portada. La calor torna a ser notícia en este primer cap de setmana de setembre.
11: Jo lo llevo fatal, la verdad, porque soy súper calurosa.
12: Ha sigut un estiu molt pesat, unes temperatures molt altes.
13: La playa és el millor lugar.
14: Busquem més llocs més fresquets.
0: La EMET manté actius avisos per altes temperatures que podrien quedar-se molt prop dels 40 graus a l'interior de València i de Castelló. Per a veure la situació com està, anem a l'interior de Sumacàrcer, on està Adelaida Ferre, a 36 graus a aquestes hores.
15: Este mes de setembre comença amb un nou episodi de calor intensa amb valors propis del ple estiu. Són temperatures anòmales per a l'època en què estem, que fan activar totes les alertes meteorològiques. La EMET ja ha activat l'avís groc en diverses comarques per a tot el cap de setmana i també avisa que els nivells elevats d'humitat fan que la sensació de calor siga més elevada. La pitjor part se l'endú el litoral, però també comarques de l'interior com la que nosaltres ens trobem, a la Ribera Alta, a Sumacàrcer, per exemple. Ara ja es freguen els 36 graus i atenció, perquè aquest episodi no dona treva al final del dia. Ve acompanyat de nits tropicals amb temperatures que en alguns punts s'han mantingut en els 25 graus.
0: Gràcies, Adelaida, i també fa molta calor a la platja. Vero Marc, tu estàs a la Malvarrosa.
16: La mar sempre suavitza les temperatures, però tot i això, avui al litoral els termòmetres estaran entre els 30 i els 33 graus. Si bufa la brisa marina com ara, tindrem sort, però si no, la humitat és molt alta i això fa que la basca augmente i també augmente, per tant, la sensació de calor. Això el que fa és que s'allarguen els dies de platja. Avui tots coincidixen a dir en que avui on millor s'està és dins de l'aigua. I la imatge que trobem a la platja de la Malvarrosa és com la d'un dia de ple agost. Ara sí, a vora mar estem a 31 graus i atenció perquè per la nit les mínimes seran superiors als 20 graus. Així que encara ens queden per davant algunes nits tropicals.
0: Gràcies, Vero. Són temperatures que obliguen alguns municipis a col·locar tendals en les zones infantils per a evitar cols de calor. És el cas de Picanya, Ampa Caballero.
17: Convertir les zones de joc infantil en autèntics refugis climàtics és l'objectiu d'este pla de renovació, millora i ampliació dels parcs infantils de Picanya. Concretament, ara ja s'està finalitzant la instal·lació d'estos tendalls que protegiran este nou parc infantil situat en l'avinguda Sanchis Warner, a tocar d'este passeig de les Lletres que ja comptava amb esta instal·lació per dotar d'ombra no natural a esta zona de pas. En este pla, que comptarà amb un pressupost de vora 2,5 milions d'euros, s'intervindrà en 7 parcs infantils de la ciutat. En tots ells es renovarà els jocs infantils, es substituirà de manera íntegra el paviment d'amortiguació i també es portarà a terme la reposició de mobiliari urbà, de lluminàries i la instal·lació de noves fonts. Es tracta d'un pla inclòs dins dels projectes de reconstrucció d'este municipi afectat per la Dana.
18: La Dana, com tota la resta del poble, els parcs infantils també es van veure afectats i hem aprofitat els fons de la reconstrucció per a fer-los més moderns, més inclusius, més accessibles, i hem incorporat que tots, ja sigui a través d'ombra natural o a través de tendalls, puguen ser de facto refugis climàtics, confortables i que puguen ser utilitzats durant tot l'any.
0: I després d'un estiu molt calorós, s'acceleren els treballs per a previndre possibles inundacions. També les reunions per a coordinar els efectius d'emergència de totes les administracions. Susana.
19: La Conselleria d'Emergències ha editat una guia per a ajuntaments i empreses on es recullen els protocols d'actuació.
0: Un dels principals treballs és la neteja d'embornals en zones inundables. A Gandia, per exemple, n'ha netejat ja 9.000. Lola Oliver.
20: Mànega en mà treballen els operaris, netegen el clavegueram a Gandia a finals d'estiu. Ho conta Sebas Gálvez, que és director general de qualitat urbana a l'Ajuntament de Gandia.
21: En previsió de, con el cambio climático, pues estos episodios tormentosos que suelen ser de bastante intensidad a final de, o a principios de otoño, de cara al invierno, pues intensificamos estos trabajos.
20: Segons l'Ajuntament, s'han sanejat 9.000 embornals i així ho veuen els veïns.
22: Les alcantarilles vayan limpias y corre el agua.
23: Te fiques quan plou, saps?
1: si sí o si no.
20: Facilitar l'escorrentia d'aigües per evitar l'acumulació en cas que ploga és l'objectiu, assegura molta part del veïnat.
1: Quería que tienen de papeles, de plásticos y de todo.
2: Y veites inundacions i també malalties i rates i cucaraches i de tot.
20: En els punts negres habituals, eixe veïnat reclama més insistència.
22: El meu local sempre s'inunda quan plou aixina a final d'estiu, perquè està pa cap baix, i jo camions encara no he vist passar així a aquesta zona.
23: N'hi ha fiques que té problemes, igual que la meua, i n'hi ha tanta merda que no poden xuplar lo que és tot el que baixa de dalt.
20: Els operaris, segons l'Ajuntament, intensifiquen el treball en eixes zones potencialment inundables.
21: Jardiner, també cerca de la playa, algunes zones del final de la playa.
20: La prova de foc, les pluges de la tardor.
0: En línia amb aquesta prevenció, empreses que van patir greument la dana del 2024 han establit protocols i han instal·lat mesures de protecció antiinundacions. N'hem visitat una a Ribarroja de Túria perquè ens explique quins canvis s'han fet a la seva planta. Anna Moure.
24: Per a Emuca, una empresa valenciana amb més de 40 anys de trajectòria que es dedica a la fabricació i comercialització de ferratges i accessoris de mobles, hi ha un abans i un després de la dana de fa dos anys. Ho explica Manuel Pérez, que és el seu director comercial.
25: Lo que primero ha cambiado es la preparación, la prevención y la previsión, donde ahora estamos muy atentos a todas las alertas que puedan surgir.
24: Han posat en marxa un pla de contingència amb grups de treball instruïts per a moments de crisi i han invertit 8 milions d'euros per adequar les instal·lacions. Santiago Paló, president del Grupo Emuca.
25: Lo primero que hemos hecho es crear un muro perimetral donde hay más de 600 metros de hormigón reforzado con unas barreras antiinundaciones.
24: Han construido habitaciones estanques para aislar la maquinaria más importante.
25: Se trata de unas barreras que podemos montar cuando tenemos la alerta de la Generalitat en dos horas y eso nos da esa flexibilidad y esa seguridad.
24: Los cuadres eléctricos, el servidor y todos los equipos informáticos los han trasladado a la primera planta.
25: Queremos pensar que ante una repetición de aquel escenario pues estamos preparados y hemos tomado las medidas necesarias para que al menos no se repita lo que nos pasó en aquella ocasión, que fue una parálisis completa.
24: Diana Castellano es responsable de marketing estratégico del Grupo Emuca.
26: Cuando hay una alerta roja, siempre pecar de más previsor, porque sabemos hasta dónde puede llegar, que igual confiarse. Creo que esa es la clave.
24: La clau perquè una inundació no altera el funcionament d'una empresa que dona faena a vora 200 persones.
0: Gràcies, Anna. I altaveus i sistemes de megafonia són altres mesures de prevenció i alerta a la població que s'estan instal·lant en municipis amb risc d'inundacions. És el cas d'Algemesí. Sonia Silvestre.
27: Algemesí ha apostat per un sistema de comunicació autònom alimentat amb energia solar que permet avisar la població si se saturen les xarxes o cau el subministrament elèctric. És una inversió del consistori, però sobretot de la Diputació de València, que ha destinat 20 milions d'euros repartits entre 26 poblacions perquè puguen afrontar millor aquestes emergències. Algunes han optat per comprar vehicles tot terreny, altres per millorar els sistemes de drenatge o altres, com Algemesí, per millorar, per garantir els avisos a la població.
0: I José Javier Sánchez és l'alcalde d'Algemesí.
28: Esperem que estigui operatiu en el mes d'octubre. La megafonia que pugui avisar i advertir a la població de qualsevol urgència o emergència, d'un núvol tòxic, d'un incendi, d'un terratrèmol, d'un problema en una vivenda colindant, d'una inundació. És a dir, volem anar més enllà del que hem viscut amb la dana i poder tindre un autèntic sistema de gestió d'avisos a la població.
0: I a Castelló ja fa setmanes que es netegen de manera preventiva rius i barrancs. Sonia González.
29: Amb el final de l'estiu, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i també els ajuntaments posen a punt els termes municipals per a previndre possibles inundacions de cara a la tardor. És el cas de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Ací ja s'està treballant en el tram urbà del riu Sec per a treure'n la vegetació i deixar nets els marges i la llera. És una actuació que també es fa en 8 municipis més de la província. A Castelló de la Plana, a més, es completa amb la neteja dels 14.000 embornals que hi ha a la ciutat, amb especial atenció als situats als punts més crítics. Es va començar a mitjan d'agost i s'espera acabar abans que comence la pluja.
30: Lo que hemos hecho es activar un sistema preventivo y en los puntos más conflictivos estamos haciendo un repaso, viendo y observando directamente que no estén obstruidos, que no tengan maleza y que funcionen como tienen que funcionar.
0: Hem escoltat l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco.
8: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: A Requena ha començat la verema nocturna, una tradició que cada any atrau més públic. Collir el raïm a la nit permet garantir que arribi fresc al celler. Informa Rosa Mateu.
3: L'elecció de la nit per a veremar respon a un objectiu enològic, aprofitar les baixes temperatures, com explica Rebeca García, directora de màrqueting de la bodega Pago de Tarsis.
4: Aprovechar las temperaturas bajas que se producen en nuestra zona, que estamos a 800 metros de altitud casi, y es por la noche cuando pueden descender hasta unos 15 grados con respecto a las temperaturas diurnas.
3: Una frescura que, segons Neve, el restaurador de vi, garantís la qualitat del raïm.
5: La uva debe llegar fresca a la bodega para que no se empiece a fermentar la levadura natural que trae.
3: Es tracta d'una cita consolidada que marca l'inici de la verema amb la recollida manual.
6: Hay que tener mucho cuidado con las tijeras, por supuesto. Siempre tratar de coger, de pillar el más grande y mejor de mejor, aunque aquí es de mucha calidad.
3: I que atrau cada vegada més públic que vol conèixer i participar en esta activitat.
7: Es una manera de viure la vendimia d'una altra forma.
6: És la tercera vez.
9: Una experiència única, perquè en Cuba no, esto no existe.
3: La campanya d'enguany és excel·lenta, segons els bodeguers. Hi ha molta quantitat de raïm i, a més, de bona qualitat.
0: I canviem de tema. La Moixeranga reivindica la declaració de bé d'interès cultural. Avui a les portes del Palau de la Generalitat més de 20 colles han alçat un pinet per a celebrar que han fet esta petició a la Conselleria de Cultura. Sònia Silvestre.
10: Sí, Glòria, avui a la plaça de Manises de València hem vist membres de diferents edats i pobles, de 20 colles diferents, per a recordar que aquestes torres humanes són part del patrimoni cultural valencià. Saúl Hortolà, president de la Federació i coordinadora de Moixerangues, reivindica la història i el significat de la Moixeranga.
11: Gent de diferents cultures o que han nascut en l'altra punta del món i han vingut a viure amb nosaltres i també s'integren en la Moixeranga. I entre tots fem força per a que el més menut de tots, el xiquet o la xiqueta, pugi dalt de tot. I és com el model de societat que volem, no? Entre tots fer força per a que puga créixer el xiquet i tocar el cel.
10: Les colles d'Algemesí, la jove Moixeranga de València, la Carabassota de Guadassuar, la de Vinaròs, la de la Marina Alta o la de les Valls del Vinalopó, entre altres, han estat així també per a dir-nos què significa ser part d'una Moixeranga. Berta Ruscadella.
12: Companyonia és confiança en tu mateixa, en tot el que tu pots fer, el comboi, les amistats i sobretot saber que estàs fent una activitat que té tanta importància en la nostra cultura popular i en la nostra història com a poble valencià.
0: I de successos a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, una dona mort este matí atropellada pel tram. En el punt de l'accident està Laura López. Laura, què més en sabem?
13: La víctima és una dona de 74 anys que ha mort atropellada pel tram poc després de les 9 del matí quan travessava un pas de vianants amb el semàfor en roig a la zona de la creueta de la vila. Segons els testimonis, el conductor del tram ha xiulat insistentment però no ha pogut frenar a temps. Es dona la circumstància que fa 15 dies un home de 60 anys es va llevar la vida llançant-se a les vies en este mateix punt. El veïnat reclama més seguretat a esta zona i que es tornen a instal·lar barreres a l'encreuament.
0: I en clau política, 37 dies després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua sense resoldre. S'han començat a muntar-se vora 50 envelats més per acollir-los. Mentrestant, al carrer continuen les protestes. També creix la tensió política. El líder del PP ha qualificat este migdia d'incompetent i falta d'humanitat, Pedro Sánchez. Susana Fuster, delegació de Madrid.
14: Sí, Glòria, lluny de solucionar-se, la crisi migratòria a Ceuta continua sense resoldre's. Avui han començat a muntar-se 50 envelats mentre milers de migrants continuen amuntegats i en condicions d'insalubritat. Els ceutis tornen a manifestar-se.
31: Nos colocan unos barracones al lado de la barriada. ¿Qué va a pasar con nuestros niños?
14: I rebutgen que un campament s'instal·le a només 20 metres d'una guarderia. Este matí, a 300 dones i xiquetes les han traslladades a una nau del polígon del Tarajal per a protegir la seva seguretat. A l'atenció als carrers s'afegeix també la política. Escoltem Ione Belarra, secretària general de Podem.
32: En Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está acabando su propia tumba. Y todo porque le tienen miedo a Marruecos.
14: Els populars, per la seva part, arrenquen el curs carregant, com ha fet Isabel Díaz Ayuso contra Sánchez.
33: El jeta de la mareta.
14: Mentre Alberto Núñez Feijóo ha criticat la seva incompetència.
34: La hipocresía de esta izquierda es insoportable. España no tiene que elegir entre tener buenas relaciones con el país vecino y mantener nuestra dignidad.
14: La socialista Pilar Bernabé demana
1: responsabilidad y prudencia. Y en esto creo que todos los partidos políticos de este país tienen que hacer una reflexión.
14: I pel que fa a la vessant penal, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigue l'entrada massiva d'immigrants. Ara, la jutgessa Tardón, que ja té damunt de la taula els informes del CENIF i de la Guàrdia Civil, ha de decidir si obri causa penal.
0: I sí, Malmón, l'extrema dreta podria governar Alemanya per primera vegada en democràcia, Susana.
2: A l'estat de Sajonia, Anhalt, a l'antiga Alemanya de l'Est, les enquestes apunten a la victòria d'Alternativa per Alemanya, que podria, i esa és la gran incògnita, aconseguir fins i tot la majoria absoluta.
0: El partit promet reescriure la història i deportacions massives d'immigrants a Baterol.
15: Alemanya conté la respiració pel que puga passar este diumenge. Este home, Ulrich Siegmund, és el candidat que podria portar l'extrema dreta al govern per primera vegada en democràcia. La deportació de migrants és el punt número 1 del seu programa, juntament amb la defensa dels valors més tradicionals en matèria de família, gènere o educació, o un nacionalisme que mira amb nostàlgia al passat. Deixeu-nos escriure la història és un dels eslògans amb què han fet campanya, i això passa per entrar en les aules. Sobre el risc d'obrir la porta a l'ultradreta han alertat des del canceller Merz, l'excancellera Merkel o fins i tot el Deutsche Bank. Les enquestes donen Alternativa per Alemanya el 43% dels vots. Per a governar en solitari, amb majoria absoluta, necessitarien el 46%. La clau està en que els partits menuts entren al Parlament i es redite, que no està gens clar, el tallafocs o cordó sanitari que fins ara ha mantingut l'extrema dreta fora de les institucions de govern.
0: I després de 7 mesos sense contactes, Donald Trump rellança les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna i este cap de setmana envia els mediadors a Moscou i a Kiev. Ens ho conta Remei Blasco.
16: Per a la represa de les converses de pau d'este cap de setmana, el president Zelensky havia proposat un alto el foc que de moment a Rússia no està complint. Ha llançat una onada de míssils balístics i drons que deixen almenys 5 morts i que han danyat a l'aeroport on tenien previst aterrar demà els enviats de Trump. Tenim una proposta de pau. He acabat amb 8 guerres i moltes eren més complicades que esta. El problema és que Zelensky i Putin s'odien, ha dit Trump. Ucraïna sí que manté les garanties de seguretat mentre la delegació dels Estats Units estiga a Moscou, on té previst reunir-se avui amb Vladimir Putin. Demà, els negociadors Jared Kushner i Steve Witkoff visitaran la capital ucranesa per primera volta, el que fa pensar que hi ha alguna possibilitat de trobar una eixida diplomàtica. Les converses estaven en punt mort des de febrer. Estic molt decebuda amb la comunitat internacional, però m'aferre a qualsevol oportunitat, per xicoteta que siga, diu esta dona. El conflicte amenaça la seguretat d'Europa. Els últims dies hi ha hagut atacs híbrids a Romania, Polònia i Alemanya, amb l'episodi més greu a l'aeroport de Leipzig.
17: Putin's not looking to attack NATO territory.
16: No crec que hagi sigut Putin. No busca atacar el territori de l'OTAN, assegura Donald Trump, en contra del criteri de la Unió Europea i de la mateixa aliança.
0: I en els esports ampliem els continguts de portada i avui tenim de tot. Raül Pina, bona vesprada de nou.
18: Bona vesprada de nou, Glòria. Arrenquem amb el futbol de primera perquè el Villarreal, després de 3 partits fora de casa en l'inici de Lliga i com a conseqüència de les obres a la Ceràmica, avui per fi torna a jugar en casa. Serà a les 9 de la nit amb el Deportiu de la Corunya i buscant el primer triomf del curs, però amb detalls a controlar tal com indica Íñigo Pérez.
19: Nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estarà el éxito.
18: Sense foix per molèsties, Logan Costa formarà en principi l'11 amb Renato Veiga. Hauran de vigilar a Aubameyang, que suma un gol per partit i ja en porta 3 en la competició. I seguint de manera cronològica, demà a les 4 i quart i amb temperatures que superaran els 30 graus, a Mestalla, València, Barça, això, com sempre li dona igual a Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional. Paren atenció, per cert, al que ha comentat Carles Cobran, el tècnic valencianista, quan se li ha qüestionat pel mercat.
20: El mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido.
18: Veurem també el context abans del partit i durant de l'afició del València respecte a Carles Corberán I a l'equip, el Barça, Lamine no ha entrenat avui amb el grup per un col, però no està descartat per a demà i viatjarà amb l'expedició blaugrana. I demà a les 6 i mitja, la Rosaleda torna per al Levant amb el Màlaga. Eta Young sembla descartat per a Luis Castro, que avisa del potencial del Màlaga.
4: L'objectiu principal ara és ganar en Màlaga, perquè és molt difícil contra un equip molt bon, que no ha perdut en casa hasta ahora, que eso ha perdido fuera y con los dos equipos de Madrid. Entonces, el objetivo es ir a Málaga a hacer un buen resultado, porque sabes que todos los puntos que hagas te van a sumar.
18: Dilluns tancarà la jornada per les nostres l'Elche, el Martín de Valero contra la Real Societat. I baixem un escaló, en segona a les 9, el Dense en Mallorca, el nou Pepico Amat. I, per cert, què vol Claudio del seu equip per a guanyar?
5: Independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
18: Demà a les 6 i mitja també en segona Castalia, Castelló, Albacete, equip versàtil segons Pablo Hernández.
7: Pero es un equipo que ha demostrado que puede adaptarse y que puede variar durante un mismo partido, ¿no? Su forma de defender y de presionar, y luego también de sistema. Ha utilizado dos sistemas distintos también este inicio de liga.
18: Tanquem el futbol en la primera ref, primera federació. A nit el Villarreal B va superar per 2-1 l'Algeciras i demà a les 6 i quarta el Rico Pérez Hércules Atlètic Madrileny. Canviem de baló. Mundial de bàsquet femení. Segona jornada i sorpresa negativa d'Espanya. Si ahir superaren les anfitriones, Alemanya per 30 punts, 8 derrota per 82-73 contra Mali. Esta és la valoració de Mariona Ortiz.
8: Bueno, los horarios no ayudan, sí, yo creo que se ha notado ese punto físico de no poder recuperar pues no hemos tenido ni 24 horas, o claro, muy fácil ganar cuando los balones entran, pero el equipo también tiene que aprender a ganar cuando esos no lo hacen. Y bueno, yo creo que ese es nuestro aprendizaje.
18: Dilluns tocarà tancar el billet d'octaus contra el Japó. I anem a la mar, primer dia de competició al camp de regates de València de la Sail GP. L'equip espanyol de Los Gallos és un dels favorits al triomf final en este Gran Premi d'Espanya i ha guanyat dos de les regates del dia d'avui. I tanquem amb la Vuelta, ciclisme, avui oportunitat per a Enric Mas per ampliar l'avantatge amb Roglic i Félix Gall en la pujada a la Pandera, Jaén.
0: Moltes gràcies, Raül. Orba commemora este cap de setmana la primera migració a Amèrica de fa més d'un segle. 10 persones que anaren a Nova York i que obriren el camí als vora 600 veïns i veïnes que emigraren després als Estats Units, l'Argentina o Algèria. En seu compte, Mar Gomar.
21: Fa 120 anys, 10 homes d'Orba van deixar la Marina Alta en direcció a Amèrica. Ignasi Cervera n'és l'alcalde.
22: Orba és l'epicentre de la immigració de valencians cap als Estats Units, perquè n'hi ha 10 persones que són els primers que emigren a fer les Amèriques. Després, perquè la gent, la fonda valenciana que acull els emigrants de sí cap allà, està regentada per persones d'Orba, i també perquè molt del finançament que ve per pagar els viatges ve d'Orba.
21: Les jornades Llegat de Coratge i Valentia commemoren este cap de setmana aquella aventura de la qual es derivarien després les migracions cap a l'Alger o l'Argentina. 580 persones, la meitat de la població d'Orba, van fer les Amèriques entre 1906 i 1920. I com explica la comissària de l'exposició, Teresa Morell...
23: El poble es va quedar sense homes i les dones es van quedar amb tota la feina, sostenint la família i la vida quotidiana.
21: Famílies com la d'Hermínia hi van anar senceres.
24: Ma mare i jo un any redoneta a Nova York a treballar, una hora de lluny de casa. Bon, se va fer un poc pesat, vam canviar a Connecticut i allí hem estat, pues este que m'han vingut l'any 77.
21: L'exposició compta amb cartes i fotos que enviaven els emigrants als seus parents i les que els enviaven des d'ací. Lídia Rovira ho va viure.
25: Aquesta exposició és fantàstica. Estic molt orgullosa de veure que aquest poble ha progressat tantíssim. Quan jo me'n vaig anar, això era, ell pues fa. Ara tinc quasi 90 anys i entonces pues me'n vaig anar al 21.
21: Amb els diners que guanyaren a Amèrica s'urbanitzaren tres carrers, el Major, el carrer dels Arbres, on demà inauguraran el monument a l'emigrant, i com no, l'Avinguda de les Amèriques.
0: I avui una de les veus més poderoses de la història de la música faria 80 anys, Freddie Mercury. Mercury va morir amb només 45 i s'ha convertit en una llegenda. En seu compte, Vanessa Martínez.
26: Qui
3: voldria viure per sempre? Freddie Mercury es feia esta pregunta en una de les cançons més èpiques de Queen. Avui, quan hauria fet 80 anys, la resposta sembla evident. La sida va acabar amb la vida d'este mite amb només 45 anys. Però més de 3 dècades després de la seua mort, la seua veu continua tan viva com llavors. Freddie Mercury va convertir el rock en espectacle, va fer del públic una part més de les seues actuacions i va deixar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Va demostrar que el rock podia ser grandiós, teatral i imprevisible. Una manera pionera de fer música que va convertir Queen en una banda irrepetible. Damunt de l'escenari les convencions li sobraven i la provocació formava part de l'espectacle. I darrere d'eixa actitud descarada, una veu extraordinària. Potser la immortalitat no era viure per sempre. Potser era aconseguir que dècades després tot el món et recorde. Feliços 80 anys.
0: I és tot de moment. Moltes gràcies per triar les notícies del cap de setmana per a informar-se. Es queden ara amb Paco Polit i l'equip de Punt a Punt. Passen molt bona vesprada.

Les 3 de la vesprada i 31 minuts. Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Així continua el Punt a Punt en A Punt Ràdio. Reprenem esta jornada de dissabte plena d'esport, 8 de carrereta en marxa des de les 12 i fins a les 12 i mitja de la nit. Venim d'un matí intens en futbol femení, la derrota del València Club de Futbol, també la roda de premsa de Carlos Corberán, la vela, el voleibol amb espai en el Punt a Punt i esta vesprada molt més amb la roda de premsa també de Luis Castro i la prèvia del Màlaga Llevant. També la primera jornada de segona i tercera federació amb 5 partits simultanis. Hoquei herba femení, futbol internacional, xerrada amb una llegenda de l'handbol i 2 partidazos per a tancar. Des de les 9, el Dense Mallorca en segona i a la mateixa hora el nostre partit de la jornada bijusa, Villarreal Deportivo de la Coruña. Ja sabeu, com sempre, anem carregats. Continua la passió de l'esport, continua la màgia de la ràdio. 3 de la vesprada, 32 minuts, anem ràpid perquè n'hi ha de seguida protagonista, però abans, així continua. Dames i cavallers, xiquetes i xiquets, és nou mes, estem en setembre, canvia la sintonia, el Punt a Punt.

0: Ja tocava, ja tocava. Un abraç a la meva dona, Clara Alcover. Què tal? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. I a més, li anem a dir a la teva dona que estigui molt atenta, perquè ara en les nostres xarxes socials, que ara les recordarem, li anem a enviar pues, un vídeo molt bonic, perquè estàs molt romàntic.
0: Ha sigut el seu aniversari esta setmana, eh? Ai, ha sigut el seu aniversari. I esta cançó va tot el mes, la posarem en el seu honor, perquè pues, li envies un hotel, li regales roses i se li passa el cabrés de que estigui sempre en la ràdio. Sempre.
2: Wow. Tenía el teléfono apagado. Wow.
0: Ja ho he escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també, com sempre, a l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui representats així per el mític Rafa Alarcón, que no sé si és fan de la cançó, però bueno, és un tio tolerant, no com Juanjo Romero, que és intolerant. Mònica sí que és tolerant, Juanjo no. Juanjo és molt...
1: És que ara està molt de moda
0: rock extremista del rock. A la conducció de l'espai, a l'escoltada Clara Alcover i servidor Paco Polit. I abans dels missatges, abans de tot, aquestes cançons li agraden al nostre enviat especial al Sail GP, a Eixe Port de València, el nostre Toni Galindo. Hola, Toni, bona vesprada, amb protagonista en directe.
3: No, en directe de què? Calla, que he fet el que he pogut. Se'ls han dut literalment als dos protagonistes que tenim així, a Diego Botín, també a Nicole Van de Velde. Lo que... Sí, no, però tranquil, perquè saps que jo no puc fallar a l'audiència del Punt a Punt a Punt Ràdio, saps que no puc fer-ho, i estava esperant a que em donara un pas en directe, i mentrestant Percy Degas estava gravant amb el telèfon mòbil l'entrevista. Inclús estava esperant a que em donara un pas, parar l'entrevista gravada i dir-li, mira, pues hemos pasado de la entrevista gravada a una entrevista en directe.
1: És un home de recursos.
3: Tenim les declaracions. Tenim de Nicole Van de Velde, que és la estratega de los gallos, i també de Diego Botín, que és el tripulant. Així que, bueno, ja li ho he passat a Mònica de producció per a que la puga gestionar, la puga manipular, la puga tramitar, i quan vulgueu pues, la podeu posar al play i que el públic escolte pues, una actuació espectacular de los gallos, de l'equip espanyol en esta CLGP. Dos primeres posicions, dos primers llocs en les dos primeres carreres, una segona posició en la tercera de les mànegues, així que una actuació extraordinària. Jo li va permetre una broma, li dic a Diego, que va mirar una cara que me diu, tu estàs tonto o què? Perquè agarra i li dic, bueno, si hubiéramos conseguido la tercera victoria, otro gallo nos cantaría, ¿no?, de cada mañana. I fa tu estar, dius, en serio? Bueno, pues sí, li he fet la broma tan facilona i bueno, s'ha
0: risc. Si és que t'agrada pues, el risc, eh? És que t'agrada el risc.
3: M'agrada el risc. Bueno, no tu no saps... Bueno, el risc ha sigut tremendo, eh? Mig departament de premsa de la CLGP, que això, bueno, va més recte que un fil, i, bueno, s'ha marejat a tots, eh? Perquè he passat per tots els box possibles, que n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5 box, perquè els protagonistes vagin passant per escoltar les reaccions. Jo anava situant-me en cadascun d'ells i anava passant de dreta a esquerra per a poder registrar, dic, a veure si arriba al directe, a veure si arriba al directe. I, finalment, l'ha agafat ja quan se n'anaven cap a la seva zona de descans, i, bueno, i no sé ni com m'han deixat, però bueno, tenim les reaccions, així que quan pugueu les podreu posar, eh?
0: Pues estan ja pràcticament així. Mira, de fet, Diego Botín, jo crec que ja el podem escoltar, i ara de seguida tindrem també a Nicole Van de Velde, no? Es diu el correcte.
3: No sé si m'ho han dit de broma, perquè això de Van de Velde és un xiste, no?
1: Van de Verde.
0: Claro. És un acudit prou antic, n'hi ha que dir totes les coses així també, no?
3: Bueno.
0: Però bueno, una cosa, abans d'escoltar protagonistes, Toni, sí. Ara me contes la part esportiva, però sí. Una de les grans imatges del cap de setmana ja és que en València, pegant-se una carrereta per ahí, per el Port de València, han estat Deadpool i Lobezno. Els actors de Deadpool and Wolverine, Ryan Reynolds, el canadenc, i l'australià Hugh Jackman, que clar, en quan la meva dona s'ha assabentat que estava Hugh Jackman en València, dic, com és possible? No, ja s'han anat. Ha vingut, ha fet la cursa, la carrera, i s'han anat correguent, no?
3: Sí, bueno, a mi em filtra d'aixa notícia, no sé qui m'ho havia dit, per WhatsApp me fa, a veure si pots agafar-los. Bueno, tinc que dir que jo estava en altres tasques, estava en altres guerres, impossible, perquè així estem parlant de uns moviments de punta a punta de quilòmetre i pico, quan t'has de manejar, és a dir, impossible. Sí que me consta, perquè a més vaig a dir-ho, m'ho has xivat tu, i això ha sigut impossible, claro.
0: Sí, no, nosaltres en el Watergate estaríem apanyats, perquè no
3: tenim... Sí, va. Va ser des d'una cosa, sí. Lògicament, ells estarien en la zona perquè són propietaris i, bueno, participants de...
0: Sí, sí, són accionistes d'un dels equips, correcte.
3: Ja, estic en directe. És que també, ja mira, m'estava volent tirar, bueno, però jo vaig aguantar així. Sí, efectivament, i lògicament estaria manejant-se per la zona VIP. Ja t'he dit que era impossible manejar-se per la zona VIP, perquè he intentat accedir, perquè estava l'alcaldessa de València, Maria José Català, i dic, bueno, pues entre, dic, no, impossible. O sea, tres armaris de 2x3, brutal, ho he intentat dos o tres vegades, impossible, així que ja t'he dit jo que, sí, si tu me dius que estaven així...
0: Sí, no, ni hay imatges també que han eixit en Apple, en la tele de Deadpool i Lobezno, de Hugh Jackman i de Ryan Reynolds pegant-se una carreta. Mira, anem a escoltar els protagonistes que has tingut fa uns instants en el micro del Punt a Punt, i ara seguida me contes la vessant més esportiva. Diego Botín, tripulant de Los Gallos.
4: Estem amb Diego Botín, que és el tripulant de Los Gallos. Bueno, Diego, espectacular, dos victòries, un segundo puesto.
5: Sí, ha sido un gran día para nosotros, no podíamos pedir más para el primer día de competición aquí en Valencia, en el debut del evento, y muy contentos.
4: Bueno, ¿y el ambiente qué? ¿El público qué?
5: El público ha sido increíble. Estamos encantados de haber podido ofrecerles un día así. Cada vez que pasábamos al lado de la grada, el rugido del público era increíble, y tenemos que mantener la concentración a ver si mañana conseguimos tener un día parecido.
4: ¿Sensaciones para mañana?
5: Pues son muy buenas. Estamos muy cansados hoy. Tenemos que relajarnos, descansar y concentrarnos igual que hoy mañana.
4: Con tres victorias, si me permíteme la broma, con tres victorias hoy, ¿otro gallo nos hubiera cantado para mañana? ¿O qué? Bueno, lo hemos estado muy bien, pero permíteme la broma.
5: Yo creo que está bien. El segundo nos mantiene ahí un poco más apretados, más de tensión, que nos va a venir bien.
4: Diego, gracias por tu deferencia. Muchas gracias por palabras al Punta Punta Punt Radio.
0: Ha estat breu però concisa, i sobretot en el moment en el qual havia ja tret el spinnaker per a pegar-li un back a Toni Galindo en el cap, després de acudir lamentable per a Diego Botín, tripulant de Los Gallos, otro gallo no s'hauria cantat. En fi, ara torn per a Nicole, Nicole Van de Velde, correcte, que és l'acudit abans.
4: Bueno, com vaig, estem amb Nicole Van der Velden, que és la estratega, no?, de l'equip de Los Gallos. Bueno, Nicole, bueno, espectacular, dos victòries, un segundo puesto, la afición de València ha estado con vosotros volcados, el tiempo maravilloso, experiencia en la primera visita a València en esta supercompetición, Sales GP.
6: Ha sido increíble, ¿no? Hemos sentido el apoyo de toda la grada y toda la afición ahí apoyándonos en cada manga y en cada llegada, ¿no? Podíamos ver todo el mundo apoyándonos, es una sensación increíble, ¿no?, de sentir tanto apoyo en casa, y la verdad que vamos a tomar esa energía para que nos lleve para adelante para mañana.
4: Condiciones del viento, ¿no ha soplado muy fuerte, a 5 nudos más o menos?
6: Sí, la verdad que ha bajado en la última prueba, especialmente la segunda también ya un poco menos. Vientos complicados, ¿no?, de volar o no volar, así que muy concentrados en navegar el barco al máximo.
4: ¿Sensaciones para mañana?
6: Positivas, listos para darlo todo.
4: Muchas gracias, Nicole. Las palabras de Nicole Van der Velde, que es la estratega del equipo de España, del equipo de Los Gallos, así en la CLGP.
0: Pues el equip espanyol en la CLGP, que és un absolut espectacle durant la jornada d'avui, també la de demà, que va ser protagonista en el port de València. Toni Galindo en el port encara, si no t'han fet fora d'allí, que poc tardaran, per a tancar la vessant més esportiva i un poquet de prèvia de la jornada de demà.
3: Bueno, ganes de fer-me fora no els falta, eh? Ja t'he dit jo, perquè porta tot el departament de premsa, bueno, en una mirada criminal assassina, però bueno, jo sí...
1: Quan te'n vaig, van a respirar, veritat, Toni?
3: Van a respirar, però els queda demà, eh? Els queda demà, ai, que els queda demà als del departament de premsa i a tota la competició, a tots els espectadors que estan així, que se van acostar, més de 10.000 persones es preveu que s'acosten per així, per la Marina de València, en esta, per a veure, està en Sall GB. Bueno, la jornada de demà va ser espectacular. Vaig a dir-vos com ha quedat avui la cosa, eh? Avui la cosa, ja vos he dit que les dos, el grup, bueno, segur que són dos grups, el grup A i grup B, anem a començar pels nostres, pel grup B, que és el de Los Gallos, el d'Espanya, en la primera i segona carrera victòria d'Espanya, en la primera molt més fàcil que en la segona, en la tercera de les carreres ha guanyat Dinamarca, Espanya ha entrat en segona posició, i en el grup A, en primera posició Itàlia, la primera carrera ha guanyat Itàlia, la segona carrera ha guanyat Austràlia, i la tercera també ha guanyat Itàlia, un equip que està en el lloc 11, està perdut ahir per la zona baixa de la taula classificatòria. Estava parlant amb uns periodistes italians i dic, bona jornada oggi, o sea, molt bona jornada avui, vamos, que vos ha sonat la campana, perquè no es mengen un torrat i bueno, avui han fet la millor de l'any. Bueno, pues de tema, ¿qué va a pasar? Es va a repetir la fórmula de hoy, tres carreres. Lo que pasa que en lloc de ser tres mànegues cada carrera, van a ser dos mànegues cada carrera, entre les de hoy y les de demà, conforme acabe tot. A veure qui són els quatre millors de cadascun dels grups, dos i dos, i ahí es veuran les cares els quatre equips en una única i definitiva final. Qui guanya aquesta última carrera serà el guanyador del Gran Premi d'Espanya, el Gran Premi que es disputa així a la Marina de València, i s'emportarà a la butxaca els 10 punts punts que s'emporta el primer classificat que guanya cada gran premi. Perquè recordeu, esta fórmula és pràcticament com la de la Fórmula 1, eh? Grans premis que van corrent per diferents llocs del món i al final, pues, bueno, pues, qui s'emporta, qui suma més punts, pues ixe és el guanyador. 12,8 milions d'euros que s'emporta el guanyador del campionat, eh? Poli, ja t'agradaria.
0: Home, ja te digo, qui el s'agarrara, no? Que es diu també. Pues perfecte, i en la jornada de demà també estarà Toni Galindo en el Port de València per a contar la Fórmula 1 del mar, eh? Este Sail GP que és protagonista este cap de setmana en la Comunitat Valenciana. Un abraç, Toni!
3: Abraçada, xics!
0: I, Clara, també recordem que n'hi ha una finestra molt especial per als nostres oients sempre, eh? Sempre, sí. sempre.
1: Ara anem a recordar, però m'he imaginat a Galindo vestit de mariner.
0: Vestit de mariner?
1: Sí, me l'he imaginat.
0: Quina necessitat n'hi ha d'això?
1: No sé, però m'ha vingut a la mena.
0: Serà precís?
1: M'he imaginat ahir, m'ha fet molta risa jo solet.
0: Jo crec que no és necessari, eh? Imaginar a Toni Galindo vestit de mariner.
1: Però ja que has dit una idea.
0: El de moter, sí, de mariner, no. Sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: No me bueno, anem a
0: oients,
1: recordar
0: vinga.
1: El nostre telèfon per a que ens puguen enviar missatges, comentaris, el que vull, en fotos, àudios, vídeos,
0: al
1: nostre telèfon al 611 38 73 17, el repetim, 611 38 73 17, per a llegir-los en directe. I també recordem que a través de les nostres xarxes socials, tant en Instagram, TikTok com en Twitter, també es poden enviar els seus comentaris, els seus missatges privats, el que siga, que així els fem un huequet.
0: Superimportant, per a poder participar, fer-nos follow en totes les xarxes socials, i si voleu també des d'esta setmana, com estem estrenant nova etapa, colors corporatius, nova imatge, l'altre dia també els nous programes que comencen el pròxim dilluns, a Punt Ràdio, que també té perfil en xarxes socials, en Twitter, en Instagram, per a seguir absolutament tot el que passa en esta casa.
1: Anem a compartir-ho en el nostre i així
0: sí,
1: que ho vegin.
0: Molt bé. Bueno, pues, per a participar en el punt a punt des d'ara i fins les 12:30 de la nit. Jo crec, Rafa, que són les 3:45, serà moment de fer un poquet de recull del menú del dia, no? Anem a començar ara de seguida. Farem un resum de tot el que ha passat en la jornada d'avui pel matí, en el tram de matí del punt a punt, i també, ja sabeu, en la jornada d'ahir divendres. A partir de les 4 estarem en el poliesportiu Verge del Carme Veteró, de la mà de el nostre Matías Oliver, per a contar el partit amistós de hoquei herba femení entre el Club Hoquei Túria i el, a veure si el dic bé, el Onik Vegel, perquè es diu Onik Vegel, 79, que seria no en un Sipsig, correcte? De Saragossa, eh? No estem parlant d'un equip alemà, és de Saragossa, però tenen un nom molt xulo i n'hi ha que dir les coses com toca. Túria, Onik Vegel, correcte. A partir de les 4. A les 4 també estarem ja amb Manolo Montal per a fer una xicoteta mini prèvia d'eixe Màlaga-Llevant que se disputa en la jornada de demà, i escoltarem també la roda de premsa de Luis Castro, que ha parlat este matí. I parlarem també, per cert, amb l'speaker del Llevant, que té que contar-nos una iniciativa molt xula, perquè recordem, la setmana que ve, el dia 9, es celebra el aniversari del Llevant Unió Esportiva, que si no m'enganye són 117 anys, que se diu pronte. Pues Vicente Martínez Alpuente, el director d'orquestra, que va estrenar una versió sinfònica de l'himne, preparada per a orquestra sinfònica, i Dramau de Pau Ballester, que també és un músic molt reputat i molt reconegut, a banda de speaker del Llevant, però clar, jo el conec com a speaker del Llevant, però ell és un tòtem i un pròcer de la música a la nostra terra. Ens va contar els detalls d'aquest acte que tindrà lloc el pròxim 9 de setembre.
1: Quasi bé, 117 anys.
0: 117, correcte. Que tire de cap, perquè el València ha fet enguany també 107 i el Llevant porta 10 més. Pues això. Castelló-Albacete, la prèvia serà a partir de les... el partit és demà, recordem, però la prèvia la farem a partir de 5:45 i escoltarem un parell de fragments de Pablo Hernández, que també ha parlat este matí. I anem a tindre una entrevista superxula, estarà per així Salva Gomis, per a parlar amb Juan Alemany, llegenda de l'handbol, i que té una trajectòria inqüestionable les seues esquenes. Va fer el gol 1000 de la Lliga Asobal, i anem a fer una mini prèvia de la Lliga Asobal 26-27, i també per a parlar d'una iniciativa, una plataforma per a jugadors, que també és molt, molt interessant. A les 6, torna a l'Esport en directe. Futbol, jornada primera de Tercera Federació. S'estrena la Tercera Federació en el punt a punt enguany. El grup sext, Hércules B, Torrevieja. Estarem en la Ciutat Esportiva d'Alacant amb Gonzalo Blanes per a repassar tot el que tinga lloc en eixe duel. A la mateixa hora, a les 6, en el Fornàs, el Acero torna a Tercera Divisió. Acero Crevillent, de la mà de Javi Morell, en el camp de Morvedre, el Acero, que torna a tindre també protagonisme en esta categoria d'àmbit nacional. Després, a les 7, tindrem dos partits en marxa. A les 7 comença el tercer, Tercera Federació, Torrent, amb Gonzalo Blanes per a repassar tot el que tinga lloc en eixe duel. A la mateixa hora, a les 6, en el Fornàs, el Acero torna a tercera divisió. Acero Crevillent, de la mà de Javi Morell, en el camp de Morvedre, el Acero que torna a tindre també protagonisme en esta categoria d'àmbit nacional.

0: Encara el cinquè partit al mateix temps serà de segona federació, grup tercer, la Unió Esportiva Castellonense, que es mesura davant el Camp Múrcia. Des del camp Eliseo Pla Ramírez, que per cert va ser renombrat fa uns mesos, camp Eliseo Pla Ramírez, David Jordà estarà allí en directe per a contar-nos el debut del castellonense en esta quarta categoria del futbol a nivell nacional. Cinc partits al mateix temps i quan finalitzen, a les 9 tenim un altre doblet en el nostre menú. A les 9, segona divisió, jornada 4, Eldense Mallorca, partides. Álvaro Molina des del nou Pepico Amat i també a la mateixa hora el nostre partit de la jornada bijusa, Villarreal Deportivo de la Coruña, amb Carlos Urruti en la narració, Juan Lumora als comentaris des de l'estadi de la Ceràmica. Ja sabeu que a les 11, últims 90 minuts del punt a punt, és a dir, el tram final del punt a punt, amb Salva Gomis i Carlos Urrutia. Ui, tenim de tot i va ser una passada. Però abans hem de repassar el que ha passat este matí.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.
0: Cosetes que han passat este matí. Si no havies connectat, no t'havies punxat al punt a punt, amic i amiga oient, espere que comences a poc a reprendre les bones costums. A les 12 comencem i a les 12 i mitja de la nit tanquem. Estem tot el dia així, en diferents trams, evidentment, i en el nostre cas este ens va portar fins a les 12 i mitja de la nit, però pel matí, abans dels companys informatius, per cert, que a partir de la setmana que ve ja estarà per ací Jordi Cabezas de 2 a 2 i... no, de 2 i mitja a 3, correcte, per a l'informatiu del cap de setmana. Pues este matí que vos hem contat de la mà de Salva Gomis, pues una desfeta de la selecció espanyola de bàsquet que ha caigut davant Mali per 82 a 73. Una derrota, un bac que complica el camí cap a les medalles al Mundial. Avui les africanes han estat molt agressives, han guanyat el primer partit en la seva història en un Mundial, i se suma també al mal dia que ha tingut l'equip de Miguel Méndez en els triples, 4-22, horripilant actuació des del perímetre per a les espanyoles. Dilluns, següent partit davant Japó, i se la jugaran en eixe duel. També este matí, una altra desfeta i està un poquet més a prop de nosaltres. El València femení, segon partit en la màxima categoria, segona derrota. València femení 1, Madrid Club de Futbol femení 3. Amb un calor asfixiant, la ciutat esportiva de Paterna és una absoluta infàmia. Infàmia! Jugar partits amb el calor d'este matí i, per exemple, el que tindrem demà per la vesprada en el camp de Mestalla a 4 i quart, eixe València-Barça. Però, bueno, és el que volen els nostres dirigents. Ja vos dic una cosa. Algun dia no n'hi haurà un avís, no n'hi haurà un parraque, no n'hi haurà un esglai, n'hi haurà una desgràcia. I eixe dia tot el món farà: ai, mare, com ha pogut passar? És una infàmia. Jugar partits amb el calor d'este matí, lamentable. I el de demà, 4 i quart, igual. Però bueno, Ubamba i Rivas han fet el 0-2 en la primera part, Holt el 0-3 en la segona, Lejeune quasi al final ha fet un autogol per a donar eixe 1-3 favorable al Madrid Club de Futbol. Anem a escoltar al nostre Luis Urrutia, que ha pogut parlar en el postpartit amb el tècnic del València Club de Futbol, que recordem, avui Andrea Esteban, la tècnica, Andrea Esteban no, perdó, el Madrid femení venia així al primer partit de la temporada del València femení en casa, La entrada, tot i el calor, era molt bona. Bueno, pues baix un calor asfixiant, també el nostre Luis Urrutia ha pogut preguntar-li a Miquel Crespo al voltant de la derrota.
2: Sí, Miquel, bueno, derrota en casa en el retorno del fútbol femenino de élite aquí a Paterna, en un partido que, bueno, supongo que te dejará varias caras, ¿no?
3: Sí, me deja pues bueno, un arranque muy bueno. Creo que en líneas generales el paso adelante del equipo con respecto al primer partido es bastante evidente. Pero bueno, luego creo que empezamos bien con varias ocasiones y en un error de contundencia, la primera que tienen te golpean, ¿no? Ya con 0-1 intentamos rearmarnos, ha habido también otros minutos buenos. Y en otro desajuste que no puede ser, nos hacen un gol muy sencillo de balón parado. Y ya con el 0-2 evidentemente vas a remolque, ¿no? Aún así creo que el equipo la segunda parte ha vuelto a estar bien, generando, según me han dicho, 4 ocasiones hasta que ellas han hecho el tercero, ¿no? Entonces, bueno, la lectura creo que es clara. Creo que hay 2 lecturas. La primera es que llevamos 5 goles en contra en 2 partidos. Y así es imposible ganar un partido en Liga F, ni en ninguna categoría. Y es la primera parte que tenemos que corregir, y la segunda es que tienes que meterlas. Hoy creo que el Madrid no ha sido mejor que nosotros,

0: Disculpa, tot el que vulga ja es pot descarregar la versió de Spanish Brass a la web del Llevant.
1: Ah, ja està en la web del Llevant, la Spanish Brass. Perfecte. Pues mira,
0: sí,
1: fem ahí
0: podeu descarregar ja perfectament.
1: La promoció per a la de Spanish Brass i el pròxim dimecres per a l'esperada, a les 7, la de la versió sinfònica, este cas de Vicente
0: la versió sinfònica,
1: Martínez.
0: Per, exacte.
1: Sí, senyor.
0: Exactament.
1: Un abraç, Pau, i que vagi molt bé el concert en Andorra.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Un abraç, amic.
0: A vosaltres. Adeu, amics. Adeu.
1: Hem de parlar de hoquei, però abans, Clara, tenim que parlar també de tennis.
2: Anem a mirar cap a Nova York.
1: Vinga.
2: Perquè en el USA Open entra una jornada de tercera ronda amb moltíssim enxoc en el tennis espanyol. Cristina Buxa s'enfronta a Coco Gauff a la pista de Arthur Ice i és l'última representant espanyola en el quadre femení i busca donar la sorpresa davant de l'estadounidenca. I després recordem que Carlos Alcaraz ja està en octaus després de superar a Yibing Wu i es veurà les cares amb Tommy Paul.
1: Sí, senyor, pues poquet a poquet que...
2: Tot el que passa allí en el Flushing Meadows.
1: Sí, Flushing Meadows, sí, un lloc clàssic, sí, senyor. Com és clàssic també el poliesportiu Verge del Carme Betero, dèiem que parlem de hoquei herba femení. Com va aixe partit que m'imagine que ja estarà en temps de descans o començant la segona part entre el Túria i el Honigvegel? Matías Oliver.
3: Acaba de començar la segona part ara mateix, tercer quart, i amb un marcador de 1-0 a favor del Túria contra el Honigvegel. Gol que ha vingut a 6 minuts d'Agostina Gómez en un penalti córner en un partit que se nota que són dos equips d'iniciació que estan provant jugadores, són moltes jugadores que arriben a estos equips. Parla molt bé de la base del hockey valencià, m'estava comentant així el president del hockey Túria, Gustavo Boscafiori, que són un club que davant la gran competència que hi ha de clubs al Cap i Casal, han tingut que traslladar lo que és la seva escola al Balà de Starongers i que els equips femenins, que tenen dos equips, se formen de jugadores que arriben al propi club, doncs que venen d'altres escoles. Primer quart amb 10 minuts, primers 10 minuts de monòleg del Túria, s'ha trencat un poc amb una contra de la número 66 de l'equip aragonès Martina Herring, que se n'ha anat fregant el pal, i uns quarts que s'han acabat molt ràpid perquè com fa tanta calor, estem al voltant dels 30 graus, no s'està aturant el temps, sinó que en els penaltis corners, per exemple, s'aprofita per a descansar. Ja tenim un penalti corner per al conjunt de Saragossa i és Martina Herring, si no m'equivoque, la que estàvem parlant ara és la que anota el 1-1 per a igualar este partit amistós de pretemporada per al conjunt aragonès. I és un poc el premi també a un segon quart que el conjunt de Saragossa havia estat més apropant-se de cara a la porteria rival, i sí que és que el tècnic del conjunt del Túria, Ivan Alvarenga, està provant jugadores, no es coneixen tant, se deixen més la boixa, però en el moment que entren les més conegudes, doncs eixa connexió ja és major i eixa aproximació és creixent, així que també estem veient l'entrenador del Honigvegel, Dionisio Maria, com està donant moltes implicacions, són jugadores molt joves les aragoneses i se tracta d'això, no? Avui el resultat és el de menys, avui hi ha que provar, hi ha que generar automatismes i poc més de recordar. Per cert, te vaig a donar una dada perquè sí, han sigut dos penaltis corners per al Túria i és una cosa que jo crec que a Espanya no està... Li pesa molt perquè, per exemple, estava revisant les dades del Mundial masculí, on Espanya va ser subcampiona en categoria masculina. Espanya tenia un percentatge de 9 en 68 d'encerts de penalti corners, la última selecció de tot el Mundial. O sigui, aquí imagina't si haguem tingut uns percentatges majors, ja que entrenar això a les categories inferiors. Imagina't tot el que podríem haver fet, Paco, de cara a aquest Mundial, que en aquest cas la selecció espanyola masculina va quedar subcampiona davant d'Alemanya.
1: Aprofiti de preguntar, minut i resultat en Betero, Matías.
3: Minut i resultat. Túria, 1, Honigvegel, 1. Te vaig a modificar la notació perquè ha sigut Inés Aznar la notadora del conjunt aragonès, la número 49. Així que repetis, Túria, 1, Honigvegel, 1.
1: Perfecte, tornarem ara de seguida també a la recta final del cada vegada del partit. Gràcies, Matías, cada vegada diu millor el nom de l'equip de Saragossa, eh?
2: M'encanten els noms.
1: Perquè a banda, quan és la B baixa és com una F, no? I la pronunciació correcta seria com Honigvegel. Vegel.
2: És molt difícil.
1: Però és que és alemà, és que és alemà. És l'alemà té aquestes coses, però bueno. Cosetes?
2: Sí, tenim un poc de revolada a les xarxes socials.

0: al voltant d'una situació poc habitual que s'ha produït en Primera Federació, perquè en el partit entre el Villarreal B i l'Algeciras els dos clubs no han arribat a un acord sobre l'assistència mèdica abans del partit, i segons consta en l'acta, el filial groguet sí que va presentar el seu metge, però l'Algeciras no tenia, però el de l'Algeciras no tenia llicència de metge. Doncs davant d'això, el delegat local va comunicar que el metge del Villarreal B no es faria responsable de la condició física dels jugadors visitants durant un partit. És una situació poc habitual que ha generat el debat sobre qui ha d'assumir la responsabilitat mèdica dels futbolistes quan un equip no presenta un metge propi i puga passar algo. Aleshores, el que volem parar-nos un moment per la situació que genera dubtes és habitual que passi una cosa així en una categoria com Primera Federació?
1: Pues malauradament cada vegada més, perquè els equips estan en molts casos econòmicament ofegats també, en primera i en segona divisió, per l'apartat de Lliga de Futbol Professional, la Lliga. Estan obligats, però ja primera, segona, tercera ref, Lliga Comunitat, ja no és obligatori, perquè la Federació Espanyola, que és l'encarregada d'aquestes categories, no ho fa de manera explícita en les seues normatives. És a dir, que no m'extranya. I no és la primera vegada
0: però
1: i no serà l'última.
0: Però després passa algo, bueno, clar,
1: metge
0: qui, no es pot...
1: I qui se fa càrrec?
0: No es fa, clar,
1: és que el metge del Villarreal...
0: Si passa algo, jo no
1: el metge del Villarreal B, què va dir? Jo sóc responsable perquè, més enllà de que el Villarreal B forma part d'una estructura major, com és el Villarreal com a club, no va dir, bueno, jo te puc assistir si tens un problema, però jo no me puc fer responsable perquè jo no sóc el teu metge. I és normal, però que entenc la polèmica i està molt ben tirat perquè és un debat que donaria per a molt. 5 minuts per arribar a les 5 de la vesprada i ja sabeu que sempre en el punt a punt tenim un foradet, una finestreta per a parlar de futbol internacional. Sempre de la mà del nostre especialista en futbol internacional, del nostre scout David Ferris. Hola David, què tal? Bona vesprada.
2: Hola Paco, bona vesprada, què tal?
1: I jo crec que anem a començar, si te pareix, en França, no? Perquè ahir tinguérem un d'aixòs grans partits que estan ahí marcats en roig en la temporada, com és el PSG-Mònac.
2: Sí, el PSG-Mònac amb lo que jo considero com una sorpresa, que és la victòria del Mònac per 1-2. El PSG que continua sense conèixer la victòria a la Lliga Francesa, va avançar-se el conjunt de Luis Enrique amb gol de Marquinhos, però en la segona part, Nacinho i Dumbo van fer esos gols del Mònac.
1: Aguanta un segon, perquè està tractant de recuperar la veu.
3: Sí, s'ha emocionat.
1: No s'ha emocionat per els gols que acaba de contar David. Li ha passat com a Ariel en la Sirenita, efectivament, la veu li abandona. Hem tornat, David, no? Ja estem operatius.
2: Estic millor.
1: Però què t'ha passat aquest estiu? Perquè has estat fotut de la gola 2-3 vegades, no?
2: No, este sí, no, Paco, jo no he sigut.
1: Tu no has sigut, vale, pues ahora ha estat un altre David Ferris. Però bueno, més enllà d'això, inici de temporada, anava a dir, lleugerament, no problemàtic, perquè queda molt, i perquè els inicis sempre són complicats, però precisament en un PSG que havia sumat abans 2 empats aquestes jornades i que esta setmana ha renovat a Luis Enrique també.
2: Sí, però jo, Paco, vaig por ahir el partit i la realitat és que jo tinc la sensació... Home, òbviament, contents a París no estarem en l'inici de Lliga, però jo veig de veritat que és com si estiguessin en pretemporada.
1: Sí, perquè
2: n'hi ha molts jugadors que estan coneixent l'equip i jo crec, la meva sensació també t'he dit que el Mònac va rematar 4 vegades, i el PSG, tinc quasi les dades, són 23 remats, 10 a porta, o sigui que és un miracle que ahir guanyarà el Mònac, però bueno, Hradecky va estar molt bé baix els pals, i a mi sí que me va agradar el Mònac.
1: Pues les paraules d'un Mònac que és ara mateix el líder de la categoria, per cert, és una conya, perquè és una conya, però ara mateix el PSG està un punt per damunt del descens. Recordem que en la Ligue 1 només baixen 2 i una altra de jugar el playoff, però el PSG 2-9. L'inici no ha estat...
2: El Mònac...
1: Sí, David.
2: El Mònac, Paco, que se m'ha oblidat, entrenat per Felipe Luis.
1: Felipe Luis, ex de l'Atleti de Madrid, sí senyor.
2: Sí. O sigui, que és un entrenador a tindre molt en compte, la veritat, perquè són 3-3 amb un bon xoc, perquè ahir jo crec que va fer el partit que tenia que fer, va tindre sort, que n'hi ha que tindre per a guanyar al PSG, però a mi m'ha agradat molt l'equip de Felipe Luis.
1: Mm-hmm. Recordem que avui, només el comentari, se juga el Lens Lorient a les 5:15, Le Havre davant el Brest a les 9:15 i també el Niza Alemans, bon partit, a les 9:15 de la nit. Anem, David, a continuar en continguts, per exemple, repassar el que està passant ara mateix en la Premier, que tenim un fund de partits al descans. No sé, per a tu, què destaquem primer, més enllà de donar els marcadors? Per exemple, el Newcastle ha empatat en casa 2-2 davant el Bournemouth, és el primer equip que, sí, que ha disputat el seu partit ja, i tenim 5 duels ara mateix al descans.
2: Jo destacaria si et pareix bé el City, que va guanyant 2-0 i no tindràs idea de qui ha marcat, veritat?
1: Pues el de sempre, no?
2: Ha sigut Haaland.
1: El de sempre, sí, Haaland, efectivament.
2: Amb el nou moño que porta, però seguís marcant gols.
1: S'ha tegat el moño, eh?
0: Sí.
1: Què te pareix? Ja
0: que estàvem parlant de canvis de look, no? Pues millor que el de Pellegrini.
1: Home, David Ferris, tens opinió al respecte del moño de Pellegrini o...?
2: No volia parlar, però sí que l'he vist.
1: I què te pareix?
2: I bueno, ha tingut èpoques millors.
1: Jo crec que el perruquer és del Sevilla, és la meva teoria. El perruquer sí, és sevillista i li ha fet una destrossa a Pellegrini en el pèl, però bueno.
2: No, per a tindre amics així no cal falta.
1: No cal tindre amics, efectivament. El City que està guanyant 2-0 al Coventry, també el Brentford 0 Sunderland 0, Brighton 0 Leeds 1, el Brighton que ha començat prou, eh? El Fulham 2-1 li està guanyant al Crystal Palace i el Nottingham Forest que empata 0-0 davant el Tottenham. Eixe Tottenham.
2: El Fulham d'Arbeloa, eh?
1: Sí, senyor.
2: El Fulham d'Arbeloa,
1: que no està guanyant-li al Crystal Palace en casa. Recordem, Hull, Aston Villa, que tampoc ha començat de l'Aston Villa 1 a Emery, a les 6:30 de la vesprada. Què comentem del que tenim? Perquè has dit el Fulham, hem parlat del Brighton, l'Aston Villa d'Emery que necessita guanyar, sí o sí.
2: Sí, bueno, jo crec que el Fulham, que per cert ha marcat César Palacios, el jugador espanyol ex del Real Madrid, és el que té ara mateix més urgència perquè ha perdut els dos primers partits. I jo crec que avui és un bon rival el Crystal Palace per a donar un cop a la taula i bueno, dirà, així estem nosaltres, perquè el Fulham ha fet molta inversió, eh? Com tots els equips de Premier. Però és veritat que jo crec que el Fulham té equip per almenys estar en una zona tranquil·la i lluitant per estar ahí, en intentar estar en la lluita europea, no? I crec que avui és un bon primer pas per a això, i després el que dius, veure com va l'Aston Villa d'Emery, que no ha començat massa bé.
1: No, però bueno, ja sempre hem dit el mateix. El fet de que n'hi hagi un PSG en 2 punts en la jornada 3 o un Aston Villa que perga un partit o dos en l'inici de temporada significa absolutament zero.
2: No, si després en març estan igual de bé que l'any passat, els dos...
1: Clar, és que a banda són pues equips... I ho hem vist també en el cas de Luis Enrique i d'Unai, que crec que ja se fan com el planning per a aquest tipus de derrotes en aquest moment de la temporada, perquè com bé has dit, és pretemporada per a d'ells. Molts han jugat el Mundial.
2: A més, Paco, en el cas dels dos que van jugar la Supercopa Europea,
1: efectivament,
2: el PSG va comptar amb un fum d'internacionals, l'Aston Villa no recorde quants, però també va tindre alguns. És que, clar, el partit eixe, que és el primer de la seva pretemporada, pràcticament, perquè no han pogut fer pretemporada. O sigui, que ara estàs en setembre, doncs, home, volen guanyar partits, clar. Però jo crec que en el cas del PSG no estan molt preocupats perquè van a tindre marxa segur. L'Aston Villa veurem, perquè la Premier sí que és molt més competitiva en la relació qualitat de l'Aston Villa i la resta d'equip. Però el PSG, jo, és el que te dic, jo no els veig molt preocupats més enllà del mal que fa perdre un partit, obviamente, i més com a local amb el Mónaco.
1: Això respecte a la Premier, que porta les mateixes jornades que la Lliga. Què parlem i què comentem d'Itàlia, de la Sèrie A? Perquè ahir va jugar el Como, va guanyar, i avui tenim un parell de partits molt interessants. Ja hem tingut un finalitzat en marcador no massa bo per a la Fiore, i esta vesprada n'hi ha dos megapartits, un a les 6 i un altre a les 9:45.
2: Sí, a les 6 jugarà l'Inter contra el Nàpols, que em pareix un partit per cartell espectacular, i el de les 9:45 tampoc està gens malament, que és el Roma-Atalanta. I Paco, el que comentaven, la Fiorentina ha començat molt, molt malament, com l'any passat, però és veritat que aquest any ha fet una inversió molt potent i de moment són 0-9, que és per estar preocupat en el cas de la Fiorentina. Després l'Inter veurem, que ha guanyat els dos partits, el Nàpols va caure l'altre dia amb el Como, i la Roma-Atalanta, que el que diem, un partit amb dos equips que en els últims anys, especialment l'Atalanta, ha sigut una revelació a la Lliga, els dos han guanyat els seus dos primers partits, la Roma amb 8 gols a favor i 0 en contra, o sigui que pareix també un dels partits de la jornada en el futbol italià.
1: I recordem que per a demà, i ja ho parlarem en l'assinto del futbol internacional amb David Ferris demà, n'hi ha un Juve-Milan a les 9:45, que és indiscutiblement també el partit top de diumenge, que tampoc sé què esperes d'eixe duel. Juga també la Lazio dilluns davant l'Udinese fora de casa, però Juve-Milan, que no sé si dir que és un partit en més passat que present, David.
2: Sí, aunque la realitat és que els dos han començat bé, almenys en resultats. Són dos victòries per als dos, con lo qual demà els dos, o un dels dos, va deixar-se punts per primera volta a la temporada. veient la classificació de la Lliga Eterana veig una, pues bueno, l'esperat, no? Que Roma, Inter, Milan, Juve, Atalanta, inclús el Lazio i el Como són els que encapçalen la classificació. I després pues sí que n'hi ha una xicoteta bretxa amb per lo menos 6 equips, 7 equips que no han aconseguit cap punt, no? Entonces, bueno, demà Juve-Milan, el que diem, per nom un partit espectacular, per xoc segurament menys del que ens agradaria, però en la relació de lo que és la Liga Italiana, pues bueno, jo crec que un partit interessant, perquè n'hi ha que veure qual dels dos aconseguís la victòria i qual ja s'estableix com a hipotètic líder o co-líder, depenent del que facin els demés, perquè ja te vaig dir, jo crec que per a mi l'Inter és el favorit per a guanyar la Sèrie A, però després sempre tens un Milan, una Juventus que en els últims anys no ha estat, que pot donar guerra. Així que veurem demà, que per a mi és un partit molt interessant i important per al devenir de la competició.
1: Pues França repassat, Premier Anglaterra repassada, Itàlia repassada. David, per a tancar, no sé si tens algun comentari més al respecte del cap de setmana, d'alguna coseta per a estar,
2: bueno,
1: atents.
2: Avui juga el Bayern de Múnich també amb el Schalke, que també és un partit molt atractiu per nom. El Schalke en el seu retorn a primera divisió, a la Bundesliga. I ara mateix en Alemanya, per exemple, està empatant a 2 el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim i també va guanyant 4-0 el Bayer Leverkusen, amb dues assistències de Miguel Gutiérrez en el seu partit amb l'Unión Berlín.
1: Pues estarem pendents també de Bundesliga i també ja sabeu que demà tindrem, com sempre, la nostra secció de futbol internacional que va votant per diferents moments de la graella del cap de setmana així en el punt a punt. Un abraç, David!
2: Un abraç, Paco, fins demà!
1: Les 5 i 5 minuts, Clara Alcover, acaben les primeres parts, per exemple, en segona divisió.
0: Així és, perquè anem amb el repàs futbolístic d'este dissabte. Tenim dos partits en marxa ara mateix al descans. En la Lliga, l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid empaten a 0 a Sant Mamés en un partit que està molt igualat. En la Lliga Hypermotion, el Girona guanya 0-1 al Sporting al descans amb gol de Yasser Asprilla en el minut 28 i abans ja s'han jugat el Real Societat B1, Tenerife 1 i encara queda molt de futbol esta esperada perquè a partir de les 6 i mitja serà el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Celta Fortuna, a les 6 i mitja Valladolid Andorra i a les 9 Villarreal Deportivo i el Dense Mallorca.
1: Perfecte, bueno, pues estem en tres d'afegit que se van a complir de seguida, com deia Clara, a punt d'assenyalar-se el descans en un duel molt igualat entre l'Atleti de Club de Bilbao i Atlético de Madrid. I també un xicot de recordatori abans d'escoltar una xerrada que tenim pendent del nostre Salva Gómez Sant Juan Alemany, perquè parlant de bàsquet, este matí està protagonista en el punt a punt, parlant de la selecció espanyola femenina que ha caigut davant de Mali, però parlant ja més en clau nostra, València Bàsquet, que comença ja a calfar motos per la temporada.
0: Està a punt d'obrir la seva pretemporada i el conjunt taronja afrontarà el dilluns a les 8 el seu primer amistós davant el Casademont Saragossa en un escenari especial com és el pavelló municipal de Benicarló, que acollirà per primera vegada este partit i serà, a més, la primera oportunitat per a veure en acció els nous fitxatges i començar a prendre el pols a un equip que prepara una temporada amb grans reptes tant en la competició nacional com a Europa. Així que el primer test per a començar a veure quin València Bàsquet tindrem esta temporada i com encaixen ICES en noves peces. Així que no sé tu què esperes del València Bàsquet esta temporada.
1: Pues va ser un any complicat, perquè primer, el llistó va estar molt alt en eixa victòria en la Lliga ACB de la mà de Pedro Martínez, però jo confio en Xavi Albert, jo confio en la direcció esportiva, jo confio en que els nous fitxatges TJ Shorts, l'altre dia m'ha agradat molt la seva roda de premsa, la seva ambició quan va parlar, i espero que l'equip es ressentirà de les absències, però pense que pot donar molta, molta guerra. Ara, jo no sé les expectatives, sobretot dels aficionats, Anem a veure, perquè després de, com deia aquell, de conèixer la crema, no? L'any passat va ser crema total la temporada, anem a veure si enguany València Bàsquet pot complir les expectatives. Tot això respecte al bàsquet, estem pendents també de la recta final de l'hoquei i teníem pendent, com deia, 5 i 8 minuts, eixa conversa del nostre company de Salva Gómez amb Juan Alemany, mite de l'handbol valencià, que va fer el gol 1000 a la Lliga i que està al capdavant d'una iniciativa per a cuidar dels professionals de l'esport i també, evidentment, parlar de l'imminent inici de la Lliga a Sobal.
3: Continuem en este punt a punt en el que anem a parlar de molts esports. Estem parlant ja de molts esports, estem ja al mes de setembre i d'ací no res arrenquen les lligues de multitud de categories esportives i que com l'any passat, pues, evidentment, ficarem el focus així en este carrusel en el que no tan sols se parla de bàsquet, de futbol, no, se parla també d'handbol. I és per això que és un goig, no? I és una sort poder tindre a l'altre costat de la ràdio a Juan Alemany, una llegenda del handbol valencià i que anem a parlar un poquet de lo que és l'arranc de la temporada i també d'un assumpte que preocupa no tan sols a Juan sinó a altres esportistes llegendaris del nostre país. Juan, què tal, com estàs?
4: Hola, muy buenas, muy bien, todo bien.
3: Jo, lo primer, agrair-te, no?, que ens atengues, que puguis estar xerrant en nosaltres i bueno, i lo primer de tot preguntar-te com estàs i en quin moment, en quina etapa de la teva vida estàs.
4: Bueno, pues nada, de vuelta de vacaciones con muchísimas ganas de empezar todos los proyectos que llevamos a nivel de empresa, en grupo de LACS, con mi socio Vicente Barberá, que es todo a nivel de descanso y reciclados y por supuesto el tema de la representación de jugadores y bueno, pues bien, todo en orden y con muchas ganas de iniciar proyectos nuevos.
3: Jo te pregunto perquè esta temporada o este any ja saps que moltes vegades nosaltres medim els anys per temporades els que estem involucrats en el esport, però bueno, este any sí que hem vist, no?, que n'hi ha hagut un assumpte i anem a començar per ahí si te sembla bé, que ha començat a eixir a la llum, que afecta molts esportistes de la vostra generació, els que, bueno, pues, treballareu com a professionals durant molts anys, però que n'hi ha un problema, que n'hi ha una situació que cal resoldre, que és sobre els anys cotitzats, que en aquest cas no apareixen, no? I que per lo tant vos perjudica a l'hora de poder demanar la jubilació. No sé si jo m'he explicat bé, però per això te cridem a tu, per a que ens expliques un poc què és el que està passant en aquest tema.
4: Sí, pues básicamente que a nivell de deportistas de élite en los años 80 y 90, pues nosotros teníamos contrato con los equipos, te hablo en general en todos los deportes,
3: sí.
4: Y pagábamos los impuestos, por supuesto, a Hacienda, y nos retenían dinero, pero los clubs no estaban obligados a declarar en la Seguridad Social, con lo cual a nosotros sí que pagábamos impuestos, pero no estábamos dentro del régimen general. Con lo cual ahora se ha creado, ante esa inquietud y sobre todo ya a pocos años de aquella época de que se va a jubilar la gente, pues se creó una plataforma con caras visibles, muy conocidas de aquella época, como Romay, como Benacid, Rafa Pascual, o sea, en fin, Cecilio Alonso en todos los deportes, y bueno, parece que está llegando a buen puerto y bueno, estamos pidiendo lo que creo que de alguna forma nos corresponde, porque aunque sin ser profesionales en aquel momento, sin tratarnos como profesionales, pero éramos profesionales.
3: I clar, supose que això ha començat a eixir, no?, quan ja comences a preocupar-te per la teva jubilació, no? No sé si ho descobriràs tu personalment, si t'arriba a través d'altres companys, què és el que pensareu quan vos donareu compte, perquè clar, això supose que no ho sabíeu en aquell moment, sinó que ara és quan vos heu donat compte, quan s'arriba, o quan s'acosta, millor dit, el moment, no?, d'anar pensant en la jubilació.
4: Exacto, esto sale hace unos años porque la gente de aquella época empieza a jubilarse y ve que no llega con los años, 37 años cotizados, imposible si tú has estado 18 o 20 años dedicado a un deporte donde no has cotizado, ¿no? Entonces, cuando cumples esos años, te das cuenta que no llegas a la pensión, incluso pensión mínima. A partir de ahí, pues se crea esa inquietud, te vas poniendo en contacto con gente, ha habido reuniones que han llegado a muy buen puerto con el CSD, de hecho lo ven con muy buenos ojos, incluso el gobierno también, pero bueno, hay que hacer un decreto ley, llevarlo a que lo aprueben, con lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de tiempo y yo creo que puede salir bien y estamos metidos por muchísimos deportistas que en muchos casos fuimos deportistas que defendimos la selección española en muchísimas ocasiones, ¿no?
3: Claro, y es que, pero yo te volía a preguntar, porque Juan, vosaltres, vull dir, no és difícil amagar que vos heu dedicat en temps i forma a l'esport professional, és a dir, és que n'hi ha, no sé fins a què punt és fàcil o no de demostrar, però clar, estem parlant de, per exemple, de tu o de Romay, que és molt evident que heu estat molts anys treballant en l'elit i que això, lògicament, es té que reconèixer.
4: Sí, y aparte, bueno, está en todos los escritos. Hay muchos clubes donde hemos estado, equipos de vóley, de balonmano, de baloncesto, que desgraciadamente han desaparecido, porque todo esto luego, claro, lleva al tema de pedir a la federación certificados como que tú has jugado en estos equipos en esta época, otros claro. clubes, uh-huh. en mi caso, como el Ademar de León, o como Canarias o tal, yo puedo llamar y pedir un certificado, evidentemente no hay ningún problema. Hay muchos equipos que han desaparecido, que ahí costará un poquito más, pero evidentemente todo es demostrable.
3: Bueno, pues ¿en quin punt està ara mateix tot això? Perquè, clar,
4: pues nada, el CSD lo ha visto muy bien, se ha hecho borrador de un decreto que se va a presentar al gobierno, que están por la labor de...
3: Sí.
4: En principio se está por la labor de darle una solución y a partir de ahí, pues cuando se junten y puedan deliberar el tema, pues ver si se puede o tirar para adelante y bueno, pues compensar estos años, ¿no?
3: Heu fet algo de autocrítica en el sentit de pensar i si això ho haguérem plantejat abans o clar, perquè dona la sensació des de fora, que jo penso que no serà tan fàcil perquè en aquest moment pues, estàs jugant, estàs treballant, penses que no passa res, no? Inclús estàs tan implicat o enamorat de l'esport que igual acceptaves coses, no?, que avui serien absolutament impensables o que avui almenys exigiries.
4: Hombre, ahora sería impensable que claro. una persona que dedica 5 o 6 horas al día o más a un deporte con los viajes de fines de semana, en fin, que le dedicas tu vida entera a un deporte, pues no se considerará profesional. Ten en cuenta que te estamos hablando de los años 80, pero el balonmano fue profesional en 1998. O sea que imagínate, de los 80 al 98 son 18 años, que ha habido muchísimos jugadores, por supuesto antes también, pero claro, esa gente está ya jubilada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco complicado, pero a la vez creemos que puede salir.
3: Una de les cares visibles d'esta plataforma o d'esta situació és Fernando Romay. Jo no sé si has pogut parlar en ell, si has tingut l'oportunitat de ajuntar-te en ell, de bueno, pues de fer força, no? També tu com a un dels emblemes de l'esport, en este cas de l'handbol, bueno, ell és de veres que en el bàsquet va aconseguir moltes coses, no? Real Madrid, selecció espanyola també, vull dir, és el que també ha fet molt de ruido en tot este assumpte.
4: Sí, Fernando es el que más ruido hace porque, digamos que mediáticamente es muy importante, ¿no? Entonces,
3: ha treballat també en televisió claro.
4: Y luego está en contacto con la Liga Profesional de Baloncesto, al igual que en nuestro caso Cecilio Alonso, Jota Hombrados, pues están en relación, Rafa Pascual en vóley, toda esta gente que está en Madrid, pues digamos que lo tiene un poco más fácil para encarar, tener reuniones y juntarse. Luego, evidentemente, nosotros nos vamos enterando. Aquí está Javier Cabanas, está Melo, estoy yo. Bueno, hay un montón de gente, ¿no?, que entre nosotros nos vamos coordinando y explicando cómo va el tema para ayudarnos entre todos, claro.
3: ¿Teniu una xifra, més o menys, dels que, entre cometes, podem dir que sou afectats per esta situació? O no n'hi ha un càlcul?
4: Pues, hombre, jo... cálculo exacto no lo sé, pero yo creo que puede afectar a típico personas. Ten en cuenta que aparte de, ya no de los jugadores internacionales de que hemos claro. estado en olimpiadas o mundiales, gente que ha estado trabajando, que no ha llegado a la selección, pero que ha estado trabajando en cuerpo y alma toda la vida. Yo creo que estamos hablando 1,000 y pico personas, sino 2,000.
3: És molta gent que té que trobar aquesta solució i per què no dir-ho, aquesta justícia, perquè al cap i a la fi sí que heu treballat de manera absolutament legal i, clar, lo que no estava en la vostra mà era el que passava en els clubs. Eixa és la realitat.
4: Sí, no tenían esa obligación, digamos, pero bueno, nosotros a todos los efectos teníamos un contrato con los clubs, llegaba Hacienda, pagábamos nuestros impuestos y bueno, ya dedicarnos a eso, ¿no?
3: Pues Juan, desitgem que este asunto es solucione, quan antes, que acabe bé, que pugueu tindre la vostra jubilació. No esteu demanant més del que toca, sinó simplement el que toca, i crec que això és de justícia, i així també estem per a donar-vos veu. Te vull preguntar també, no puc deixar passar l'oportunitat per l'handbol valencià, per la Lliga Sobal. D'ací 10 dies arranca la Lliga, com aquell que diu, i bueno, jo volia preguntar-te un poc per la teua experiència, per la teua carrera, començant un poquet en ixe ordre cronològic. Suposo que molt orgullós de la teua carrera, de tot el que has passat per tots els clubs en Espanya que has passat, no?
4: Pues la verdad es que si tuviera que hacer una valoración, pues me la haría muy, muy positiva, porque he estado 20 años jugando a mi deporte al más alto nivel. He tenido la suerte de estar más de 100 veces internacional, jugando olimpiadas, jugando mundiales. En fin, yo creo que a nivel de como jugador, pues lo he tenido todo, y la verdad es que dentro de los ratos malos que también han habido, los buenos han sido increíbles. Entonces, la valoración es muy, muy, muy positiva.
3: I clar, ara centrem-nos en esta temporada. Bueno, abans d'esta temporada, notes molt de canvi respecte a la teua època a la d'ara en el handbol en Espanya?
4: Sí, se nota mucho. Bueno, pues a nivel de juego, el juego parece más rápido, ¿no? Hay muchísima más preparación física, los cuerpos no son iguales. La época hace 30 años, pues bueno, tener un jugador de 2 metros o 2 en un equipo era importante. Ahora cualquier equipo tiene 4 o 5 jugadores, ¿no? De esa envergadura. A nivel físico ha cambiado bastante, y luego, pues bueno, ya va por gusto. Si antes tácticamente éramos mejores, si ahora son más fuertes, tiras más fuerte, en fin, ahí ya va por gusto. Yo, evidentemente, me quedo con mi época.
3: Bueno, lo que sí que tenen clar és que són èpoques diferents, i que, bueno, no podem comparar-les, perquè, clar, seria un poquet injust fer un partit, no?, ara entre vosaltres i els d'ara, no?
4: No se podria.
3: O almenys no estaria igualat. Te pregunte per esta temporada, per lo que és la Comunitat Valenciana dins de la Lliga Sobal. 2 equips representant a la nostra comunitat, el Orneo Alacant i el Puerto Sagunto. Què suposa per a l'handbol de la Comunitat Valenciana tindre, en este cas, 2 representants en la màxima categoria?
4: Pues hombre, supone tener 2 equipos de referencia para poder ver balonmano de élite al más alto nivel, y luego poder disfrutar, ¿no?, de todo ese trabajo que está haciendo muchísima gente para que esos equipos estén en la máxima categoría, y si me apuras, para que los jugadores de la comunidad que destacan y tienen posibilidades de vivir de este deporte, pues bueno, no se tenga que ir como pasaba antiguamente, ahora quizás más al extranjero, pero aquí dentro de la comunidad, pues puedan identificarse con estos equipos y no salir de aquí.
3: ¿Qué le falta als equips de... O en este cas, quina espenta li podria vindre bé a nivell Comunitat Valenciana a estos equips per a tractar de, com tu dius, retindre, no?, als seus jugadors més importants, de tractar de potenciar, al cap i a la fi, als equips, perquè no deixen de ser clubs o empreses que depenen, no?, d'una directiva, de en este cas, pues un màxim accionista, d'un mecenes que fiques diners. Parlàvem este estiu en el president del Puerto Sagunto i ens deia que, clar, que el pressupost arriba fins on arriba, que vas a lluitar contra altres equips que igual tenen 10 vegades el teu pressupost. Què podria vindre-li bé a estos equips?
4: Está claro que todo depende de los sponsors, que bastante claro. hacen por, uh-huh. por ayudar, y ahí sí que, hombre, se pediría por las ayudas más implicación de las instituciones, porque está claro que cualquier ayuda en este tipo de deportes supone tener un jugador más o un jugador menos, y eso a la larga es muy importante, ¿no? En el caso del Puerto Sagunto, que lo conozco más por cercanía, evidentemente, son 8 valencianos los que hay. Pues bueno, dentro de esta directiva que trabaja por y para el balonmano muchísimas horas, pues bastante hacen con buscar sponsors que puedan aportar ese granito de arena para que el equipo esté lo más alto posible. Pero sí que es verdad que tienes que pelear por no descender, porque el presupuesto te da para lo que da. Y en el caso de León Alicante, pues es igual, una empresa volcada con el balonmano, uh-huh. pero bueno, también necesita ese tipo de ayudas, ¿no? Para tener mejores equipos.
3: Te pregunta a nivell esportiu per els dos, comencem, si te sembla bé, per l'Orneo d'Alacant. Va ser novè la temporada passada, va aconseguir la permanència en un parell de jornades d'antelació. Què és el que esperes d'ells en esta temporada?
4: Pues el León Alicante, yo creo que el asentarse en la categoría, evidentemente va a pelear por el mismo objetivo, que es salvarse cuanto antes, pero tiene esa pequeña ventaja del año pasado, haberlo pasado ya mal hasta las últimas jornadas, pero bueno, luego hubo un cambio de entrenador, hubo un par de fichajes que dieron ese punto para que al final se salvara. Yo creo que León está en muy buena posición para hacer una temporada muy buena, y luego, pues a nivel del Puerto Sagunto, por lo de siempre, lucha, entrega, una afición volcada, y bueno, el 80% de los jugadores son del año pasado.
3: Sí, ha mantenido molt el bloc, ¿no? En este caso.
4: Muchísimo, sí. Muchísimo. Eso dice mucho del trabajo que ha hecho el Puerto Sagunto, de que la gente pues se quiera quedar en el equipo, y luego los fichajes que se han hecho, algunos con más experiencia, pues yo creo que van a complementar muy bien el equipo, y vuelvo a repetirlo, se va a pelear los puestos para no descender o intentar salvarse cuanto antes, pero va a ser muy difícil. La liga va a estar muy, muy, muy competida, y salvo el primer puesto, que ya sabemos quién es, el resto pues va a ser una liga muy igualada por el segundo puesto y luego por los puestos de abajo.
3: Y estás parlant del Port de Sagunt, que dius que apostar per el bloc, ¿no? de la temporada passada, però també per el producte de la casa, ¿no? Per el producte valencià, per els jugadors de la comunitat.
4: Sí, es como he comentado antes, creo que tienen 8 jugadores.
3: Sí.
4: Y eso es muy importante, porque la gente se identifica más con el equipo, los niños se pueden identificar, no hay que olvidar las canteras que tienen estos equipos, que hay un montón de niños que saben que si siguen por ese camino, pues pueden llegar a jugar en la máxima categoría. En el Puerto Sagunto tienen equipo también de Primera Nacional, que muchos jugadores entran en la dinámica de Asobal y que en un futuro estarán en el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quiere decir mucho, y es muy bonito para todos los que amamos el deporte y somos de aquí, de la comunidad, de que gente valenciana, gente de Alicante, de Castellón, pues pueda disfrutar de estar en estos equipos.
3: Mirant de cara al futur, i anem terminant, Juan, què és el que t'agradaria que fos l'handbol valencià d'ací a 5 anys?
4: Pues proyectos muy asentados, que tuviéramos uh-huh. algún equipo más en la categoría, en Asobal, y sobre todo que hubiera proyectos a muchos años, que no pasara como ha pasado con el Altea, como pasó en su momento con Torrevieja, con el Avilesa, donde estuve yo, equipos que aparecieron muy fuertes, que estuvieron algunos años en Asobal, en algunos casos muchos, pero que luego por falta de ayuda desaparecieran, ¿no? Entonces me gustaría que tanto el León Alicante como el Puerto Sagunto, pues que fueran equipos que se asentaran en la categoría con ayudas fuertes y pudiéramos mantener muchísimos años uh-huh. el balonmano de élite en la comunidad valenciana.
3: Y para terminar, Juan, tú has estado con referencia, ¿no? Para molts jugadors, ¿qué mensaje li donaries, no? Als jovens que comencen ara, que volen viure de l'handbol, que volen ser com tu, que volen tindre una trajectòria llarga en este esport?
4: Pues nada, que sigan trabajando. Yo sigo mucho la cantera y sigo mucho la gente joven por el tema de la representación. Uh-huh. Y siempre les digo lo mismo, que trabajen muy fuerte porque con ilusión y trabajo al final tienen que llegar a algo. Evidentemente el balonmano, como otros deportes, no es un deporte que te vayas a retirar y vivir de...
3: No es el fútbol.
4: Claro. No, luego que no. Entonces, que no descuiden sus estudios, sus carreras, eso es lo primero, pero luego si pueden vivir de la pasión que da el balonmano, pues que aprovechen trabajo, ilusión y ganas. Con eso yo creo que son las claves del éxito para llegar.
3: Pues Juan Alemany i Echenda, moltíssimes gràcies per este ratet de ràdio que bueno, pues que han pogut també explicar el que vos preocupa a tota una generació i fer un poquet balanç, no?, de lo que d'ací no res comença, que és la Lliga Sobal, i que ens tindrà pendents dels dos equips valencians, de l'Orneo Alacant i del Puerto Sagunto. T'enviem un abraç molt gran, Juan.
4: Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de los temas. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos.
3: Adeu, un abrazo.
1: Xerrada de Juan Alemany amb el nostre company Salva Gomis, que ja sabeu que estarà esta nit al capdavant dels últims 90 minuts del Punt a Punt. Per cert, mare meua, tenim botxeria ara mateix, Clara Alcover en la catedral.
5: Així és, perquè en un moment han marcat dos gols. Tenim ese primer colp d'autoritat de la vesprada en la jornada 4 de la Lliga. L'Atlètic Club s'ha avançat davant l'Atlètic de Madrid en Sant Mamés gràcies als gols de Nico Williams i de Navarro, que acaben de...
1: I el segon és una botxeria. El gol, sí, de Robert Navarro és una botxeria. La retallada dins de l'àrea, cama esquerra.
5: Minut 48.
1: La creu a l'eixida de Oblak, però l'eixida a la segona part de l'Atlètic de Madrid ha estat un desgavell, eh? El gol es un golaz, mira. La pasada retallada y a la gàbia. Golaz.
5: I recordem també que ja s'ha jugat un partit en esta jornada 4 de la Lliga eSports, també que encara queden 4 per davant. Avui dissabte a les 6 i mitja Rayo Vallecano Racing, a les 9 Villarreal Deportivo, que és el partit de la jornada hacia el Punt a Punt. Demà diumenge a les 4 i quart serà el torn del València Barça, a les 6 i mitja Alavés Osasuna, a les 6 i mitja també el Màlaga Llevant, i tancarà la jornada a les 9 l'Espanyol Sevilla. I ja el dilluns acabarà la jornada amb dos partits més, a partir de les 7 el Getafe C i a partir de les 9 i mitja el nostre Elx davant la Reial Societat.
1: Pues a les 5 de la vesprada i 31 minuts anem a fer un alt en el camí. De moment en eixa sorpresa relativa en Sant Mamés, 2-0 està caient l'Atleti de Madrid del Xolo Simeone davant l'Atlètic Club de Bilbao, i a la tornada comencem a obrir ja camps de tercera federació, que comença este cap de setmana, ja sabeu, el grup dels valencians, el grup sext, que va tindre esta temporada una gran finestra cada cap de setmana al Punt a Punt. Així, en A Punt Ràdio, ja sabeu, sintonitza amb tu.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7.
9: Punt a punt.
1: Cinc de la vesprada, 32 minuts, sintonia punt a punt, a Punt Ràdio. Portem en marxa des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu, arroba Punt a Punt en Twitter, TikTok i Instagram, i també la possibilitat de ser un mes en la nostra transmissió i d'enviar els vostres àudios de WhatsApp. Tenim a Sergi, si ho diu Sergi millor, no? El separador, sí. Sergi Alcina, separador Punt a Punt. Tira-li, vinga. No? Perfecte. 611-3873-17, 611-3873-17, en la sintonia del Punt a Punt, el nostre telèfon de WhatsApp per a enviar àudios i vídeos, Clara.
5: I també en les xarxes socials, a través de TikTok, de Twitter i d'Instagram, ens poden comentar, enviar fotos, àudios també, que ara les xarxes socials ho permeteixen tot, i els escoltem i els atenem així en directe.
1: Perfecte, pues anem a aprofitar també per anar tancant cosetes que tenien en la vesprada. Per exemple, en el poliesportiu Verge del Carme Veteron hi havia un partit per a pues tindre possibilitat de polsar sensacions i testar com arriba l'equip, en este cas el Túria Club Hockey davant el Honig Wegel 79 de Saragossa. I Matías Oliver, com ha acabat la cosa?
9: Doncs s'ha acabat la cosa molt bé, victòria final per a l'equip valencià, 2-1 en un gol d'Anna Iriarte, que ha aprofitat després d'un penalti córner que la mateixa jugadora havia malbaratat, ha aprofitat una rara deixida del conjunt aragonès i ha convertit el 2-1 als 6 minuts del quart-quart, un premi de, que era el que tocava perquè el Túria havia atacat més, sobretot amb un factor diferencial com Luján Fernández, que estava fent molt bones internades, estava demostrant que és la jugadora doncs amb més tècnica, amb més qualitat, i primer amb Candela Fonseca, però després América Porco han aconseguit moltes arribades que no aconseguien de rematar les davanteres, però sí que aconseguien aquests penaltis córner que a la postre s'han convertit en aquest gol, en una erra defensiva, com deia anteriorment. Finalment, victòria de Túria 2-1 contra el Honig Wegel.
1: Però escolta una cosa, que no fa falta que t'ofegues cada vegada que ho dius. Vull dir, si anem a posar en risc, Matías, la teua salut, pots dir Honig Wegel i arreant. I si vols, fer una Honig Wegel. I ja està.
9: Saps què te dic? El conjunt de Saragossa.
1: El conjunt saragossà, sempre, sí, sí. Les xiques saragossanes, ja està. I no ens compliquem la vida. Però qui ho anava a dir, que un equip de Saragossa tindria un nom alemà tan complicat de pronunciar per als valencians i per als espanyols en general?
5: Sí,
1: no?
5: Perquè, per exemple, és del futbol americà, no? Que també comentem moltes vegades, són molt divertits, però són molt més fàcils.
1: València no Firebats. Sí, bueno, no així a València, imagina que Matías també ho sap, hi ha una escola de futbol base, de futbol formatiu, que està vinculada al col·legi alemà d'ací, que és el Deutsche Schule, no?
5: Exacte.
1: No? No sé, i van vestit, i el seu uniforme és negre en detalls blancs. O sigui, en lloc de blanc en detalls negres, és negre completament en detalls blancs. El Deutsche Schule, sí senyor.
5: Molt difícil per a narrar.
1: És que l'alemà...
5: Estem amb tu, Matías.
1: L'alemà sempre és perillós i complicat. Bueno,
9: a
1: Matías...
9: A mi l'italià.
1: Sí, l'italià millor. Lo teu sí, però sí. Per a tancar des de Veteró, què destaquem de la vesprada en general?
9: No, doncs destaquem sobretot la bona predisposició dels dos clubs de jugar a aquestes hores, que de veres feia molta calor, com dèiem, no s'aturava el temps per tal d'intentar acabar els quarts el més ràpid possible, i sobretot el coneixement que han tingut els jugadores del Túria, que necessiten estos partits amistosos per a conèixer millor, generar automatismes, perquè com dèiem és un club que arrossega els descarts d'altres clubs que tenen una estructura molt més professional, i no res, sobretot dir que ha sigut una bona manera d'obrir boca per a tot el que arriba demà, perquè les instal·lacions de Veteró tindran demà la gran jornada en les finals de la Copa de Federació Valenciana, a les 11:30 tindran la final masculina entre el Sant Vicente i el Carpesa, i a continuació al campus de Tarongers, al camp dels campus de Tarongers, la final femenina entre el València Club de Hockey i Xiner de los Ríos. En este cas, diguem que és un partit final, perquè la Copa és una lligueta, però així es decidirà les campiones en este cas. Així que Hockey València comença de nou amb una temporada molt il·lusionant. Recordem, l'any passat dos ascensos, el València en femení, el Carpesa en masculí, i noves oportunitats per a tots aquells equips que estan en aquestes categories intermitges, entre elles el Túria, que estarem seguint-nos des de Punt a Punt de ben a prop.
1: Per a retancar, Matías, per motius operatius, marcador definitiu en el partit?
9: Marcador definitiu, Túria 2, Honig Wegel 1.
1: Perfecte, la victòria del Túria. Un abraç, Matías.
9: Una abraçada, Paco.
1: Per cert, un integrant de l'equip, no vaig a dir el nom, me posa per així per línia interna, que en el seu moment va ser campió de Lliga Juvenil amb el Deutsche Schule. Lo qual, tampoc...
5: Aquí és.
1: No te vaig a dir qui és.
5: Vale, em faig adivinar-lo.
1: Salva Gomis.
5: Salva Gomis?
1: Salva Gomis jugava al futbol.
5: Me sorprèn molt.
1: Sí?
5: Sí.
1: Ui,
5: sí,
1: pues duríssimes declaracions. Mira, i de fet, t'he penjat. Mira. Jo crec que està escoltant. Mira, Salva Gomis de xiquet, eh? De més xiquet.
5: Lo bonico, sí.
1: De xiquet, de més xiquet.
5: Bueno, ja pues, me ho crec.
1: Sí, se ho creu. Ahí està. Ha enviat proves, eh? No. Clara pensava que no, però ha molt volgut Salva Gomis enviar proves de que va ser efectivament campió de lliga en categoria juvenil amb el col·legi alemà.
5: És un artista, Salva.
1: És un artista a tots els nivells. Nome del renaixement, perquè fa de tot i tot ho fa bé. Anem a aprofitar les 5:38 i anem a obrir línies a Alacant. Perquè, amics i amigues, benvolguts oients del Punt a Punt, comença la tercera federació esta temporada 26-27. Ja sabeu que així en el Punt a Punt, la tercera federació que té un fum de grups, en concret el sext, és el que ens interessa a nosaltres, que està conformat íntegrament per equips de la Comunitat Valenciana. I anem a encetar la temporada avui amb tres partits de la primera jornada que no vos anem a oferir en directe en el Punt a Punt. I anem a obrir línies ja amb la ciutat esportiva d'Alacant, on a les 6 de la vesprada, és a dir, d'ací a 21 minuts, comença la seva temporada un equip filial, en este cas, l'Hércules B, i un equip que acaba de pujar de Lliga Comunitat, com és el Torrevieja. El duel Hércules B-Torrevieja, que el contarem en el Punt a Punt de la mà de Gonzalo Blanes, que a banda ja té alineacions confirmades. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada!
10: Què tal, Paco? Salutacions, Punt a Punt, bona vesprada. És la lliga més valenciana de totes, perquè tots els equips són de la Comunitat Valenciana i avui enceten el camí dos equips. Un filial que l'any passat va bastar la permanència i que aposta per la continuïtat amb Roberto Campillo. A més, anem avui a veure damunt del terreny de joc a jugadors que han estat fent la pretemporada amb el primer equip de Beto Company. I per part del Torrevella, atenció a este club, perquè en el 2020 va ser fundat este Sporting Costa Blanca Torrevieja. I en 6 anys, Paco, 4 ascens i està ja en tercera divisió. La intenció, ens comentaven este any, és consolidar el projecte en tercera i, per què no, pensar en la segona federació, perquè Torrevella és una ciutat molt gran i que, òbviament, vol estar també entre els millors de la província d'Alacant. El partit es juga a la ciutat esportiva, Antonio Valls, és a dir, camp d'herba artificial. Ja tenim els dos equips que el fan i, com este matí comentaven tant de Luis, con totes les connexions, calor, moltíssima calor avui així en Alacant, així que segur que tindrem pausa d'hidratació i un esforç físic molt important per abastar este primer partit de Lliga. I com bé has comentat, ja tenim les alineacions dels dos equips. Per part del Torrevieja, de Diego Piqueiro, estarà Héctor en la porta i com a jugadors de camp, Morales, Conesa, Jota, Abadía, Mati, Àlex, Manresa, Ismael, Luquitas i Pucho. És el primer 11 de la història d'este club en tercera divisió. Recordem que Torrevella ha tingut altres equips en tercera divisió, però no era este equip, que és el Sporting Costa Blanca. I per part del filial de l'Hércules, insistim, tercera temporada de Roberto Campillo al front, hi ha continuïtat en la porta Adrián Lidón, com a jugadors de camp, indica Raúl Peñaranda. Este Peñaranda l'hem vist en el primer equip tota la pretemporada, ve del Llevant, Valverde, que també ha estat en el primer equip, Hamza, que va marcar, de fet, en un partit d'estiu del Hércules en Beto Company, avui titular, Córcoles, Brian, Pepe Traoré, un altre que està fent la pretemporada en el primer equip, Fernando i Darío. La intenció de l'Hércules B és, primer, el més important, la permanència i la conciliació del projecte, però, per què no, lluitar per els primers jocs de la classificació. Aaron és l'àrbit encarregat de xular el partit, que s'encetarà d'ací a 20 minuts. En 20 minuts, Paco, arranca la temporada 26-27 este grup de tercera divisió, així en Alacant, en este partit entre l'Hércules B i el Torrevieja.
1: Ara de seguida tornarem, gràcies, Gonzalo. Per ser clara, acaba d'entrar la araña Álvarez al partit. Mare meua, se li complica l'assumpte a l'Atleti de Madrid. Atlètic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0, ¿eh? Estem en el 15 de la represa.
5: I és fort perquè el focus es posa en ell, no? En cada partit. Les xarxes socials ara mateix estaran analitzant cada un dels gestos que ha fet quan Simeone o el preparador físic l'ha cridat per a deixar d'escalfar i eixir al terreny de xoc, i de segur que pròximament van a començar a eixir vídeos i eixir
1: sí,
5: de tot. Però volia també afegir alguns d'aquests primers partits que es van a disputar en este grup 6 de tercera federació en la jornada 1, que es
0: reparteix entre avui dissabte i demà diumenge, amb cites a partir de les 6:30 també entre el Real Murcia B i l'Orihuela, a partir de les 7 Castelló B Intercity, 7:15 Castellonense UCAM Murcia i a les 8 tancarà la jornada l'Alcoyano Cieza. I demà diumenge, a partir de les 11 del matí, Deportiva Minera davant Penya Deportiva, el filial del València, el Mestalleta davant el Mallorca B, a partir de les 11, i ja a les 11:30 dos partits, la Nucía Poblense i el Yeclano Atlètic Balears, a part de les cites que, com bé hem dit, poden seguir així en directe al punt a punt, el partit de l'Acero davant el Crevillent amb el nostre company Morell i també el de l'Hèrcules B davant el Torrevieja amb Gonzalo Blanes.
1: I de fet, per al·lusions, les 5 de la vespre i 43 minuts anem a aprofitar per a continuar en esta primera comunicació, anem a obrir línies en un altre camp que torna a esta categoria de tercera federació com és el Fornàs. Se n'anem cap al camp de Morvedre, a 0 Crevillent. Bon partit també per encetar la temporada en esta primera jornada de la tercera federació. Un duel que ens va contar ja des del Fornàs Javi Morell. Hola Javi, bona vesprada.
11: Hola Paco, què tal companys, amics i oients del Punt a Punt de Punt Ràdio. Ja estem així en l'estadi del Fornàs a Sagunt, al mig del poble, amb molta idiosincràsia el que té aquest estadi per a gaudir de la primera jornada del grup 6 de la tercera federació, del duel entre el Acero i el Crevillent Esportiu. L'Acero que puja de Lliga Comunitat després de quedar líder i alçar-se amb el campionat la temporada passada amb molta justícia i molta autoritat, i debuta davant un Crevillent que ja sap el que és pertanyer a la tercera federació durant 3 temporades consecutives, l'última pràcticament a la part baixa de la classificació, pràcticament fins al final de la competició. Coneixem ja, Paco, els jugadors, els 22 protagonistes que donaran inici al partit. Per part de l'Acero serà Rafa Soriano qui estiga en porteria, com a jugadors de camp Vicent Roig, Alberto Tendillo, David Mejina, Fernando Cano, Alexander Giampó, Carlos López, Jazz, Jeremías Perotti, Adrián Pinazo i Elian Guillén. Per part del Crevillent Esportiu serà Kelian el guardameta, per davant Ángel Castaño, Campillo, Lázaro, Lilian de Palma, Galindo, Ricky, Michel, Domín, Jaume Galeana i el capità Hanza. En poc més d'un quart d'hora donarà començament baix el sol, baix la calina que cau així a l'estadi del Fornàs, aquest Acero Crevillent Esportiu.
1: Presentats els dos duels que comencen d'ací a 15 minuts en la sintonia del Punt a Punt. Estàs pendent, Clara, durant tota la vesprada de tot el poliesportiu. Per cert, en la Volta Ciclista d'Espanya entrem en els últims 2 quilòmetres. Ara de seguida vos contarem qui guanya finalment aquesta etapa, perquè recordem que n'hi ha hagut una escapada que li està traguent pràcticament 5 minuts i 14 segons al pelotó, recordem, en el qual està Enric Mas, el corredor espanyol mallorquí, que és el líder de la cursa. Clara.
0: Sí, anem a parlar de motor, anem a mirar cap a Monza, perquè la Fórmula 1 ja ha deixat definida la graella del Gran Premi d'Itàlia, amb una sorpresa majúscula en la classificació. Pierre Gasly ha aconseguit la pole position amb Alpine, la primera de la seva carrera en Fórmula 1, i ho ha fet per només 60 mil·lèsimes davant de George Russell, i ha quedat així la classificació. Gasly primer, Russell, Piastri, el quart Leclerc, Hamilton, Verstappen, Colapinto i Norris. I entre els espanyols, Carlos Sainz hi serà 13, mentre que Fernando Alonso ho farà des de la 18a posició després dels canvis provocats per les sancions a la graella. I demà, a les 3 de la vesprada, arriba la carrera al mític circuit de Monza, que els contarem així en directe al punt a punt. Així que una graella inesperada, moltíssima velocitat, Ferrari amb Leclerc quart i Hamilton cinquè davant de la seva afició.
1: Perfecte, pues estarem molt pendents també de la Fórmula 1, així com sempre en la finestra de l'esport en directe en Apunte Ràdio. Anem a recuperar. Ara sí que vos faig un comentari al respecte del duel del València de demà. Ja he parlat abans de les temperatures extremes i durant este matí també ho he escoltat a Carlos Corberán i la opinió i també l'última hora de la convocatòria. Recordem, Fulquier se ha tornat a lesionar. I Rioja, i Guido, i tota la gent que no estan operatius.
0: I han donat molts datos, no? Mèdics.
1: Sí, però ha estat Corberán l'encarregat de fer la llista de la compra de les baixes. Fulquier, novament, està fora de xoc, fora de combat. I deia que parlant del València ara vos faré un xicotet comentari respecte de la prèvia de demà, que s'espera que siga prou calenta. Però abans, per a tancar definitivament el poliesportiu Verge del Carme Bétero, en eixa victòria del Túria, que li ha guanyat per 2-1 al... ara m'he oblidat del nom, que el tenia per ací, el nom en alemà que porté tota la vesprada dient, el Honigvogel, correcte? Anem a escoltar,
0: Paco,
1: sí, molt
0: fàcil.
1: complicat. Anem a escoltar al coach, a l'entrenador del conjunt valencià, el conjunt del Túria femení, que és en este cas Ivan Alvarenga.
12: En punt a punt parlem amb el tècnic Ivan Alvarenga del Túria després d'esta victòria contra el Honigvogel 2-1. Cuéntame, Ivan, primero de todo, sensaciones y para qué ha servido este amistoso de hoy.
13: En primeras sensaciones, este amistoso sirvió más que nada para tener una confianza de las chicas dentro del campo de juego, poder empezar a plasmar lo que venimos entrenando, para poder empezar a tener una química mejor, para que la posición de bola que venimos entrenando sea más efectiva, que empiecen a generar un poco más de ocasiones en la hora de jugar al contraataque, empezar con esas sensaciones. Este amistoso es para empezar ya empezar un poco más en lo que es la cara de la temporada que viene y bueno, seguir mejorando los aspectos que venimos trabajando durante la semana en sí.
12: Claro, es que es clave, ¿no?, tener a todo el equipo enchufado. Yo creo que se ha visto hoy un poco cuando estaban las que se conocían más y las que se conocían menos, pero en el hockey no hay, son cambios infinitos, entonces hay que tenerlas activas.
13: Claro, y además de también incluir a las nuevas jugadoras que vienen, ser parte del equipo, porque en sí todo es el plantel del señor femenino es uno, trabajando durante la semana en sí.
12: Claro, es que es clave, ¿no?, tener a todo el equipo enchufado. Yo creo que se ha visto hoy un poco cuando estaban las que se conocían más y las que se conocían menos, pero en el hockey no hay, son cambios infinitos, entonces hay que tenerlas activas.
13: Claro, y además de también incluir a las nuevas jugadoras que vienen.

0: y la verdad que lo hicieron bastante bien. Me voy contento con este resultado, más allá del resultado, ver cómo ellas están jugando en sí.
1: El año que viene, el año pasado terceras, objetivo de este año y el sueño. ¿Cuál es el sueño del Turia?
0: Bueno, mira, no quiero ser tan ambicioso, ¿no? Pero seguir mejorando, uno de los principales objetivos que tenemos. Y, bueno, luchar esta vez por estar un poquito más en el nivel top de las chicas y ojalá que lo logremos, pero eso va a depender de la disciplina que tengamos en los entrenos semana a semana.
1: Pues ahí a darles caña, ¿eh?
0: Darle un poquito de caña y bueno, a que las piernas respondan de una buena manera. Sí.
1: Pues muchas gracias, Iván, y estaremos pendientes de lo que haga el Turia esta temporada.
0: A ti, un placer, muchas gracias.
2: Deu minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Ataca Buitrago en l'últim quilòmetre d'esta etapa 14a de la Volta Ciclista d'Espanya entre Jaén i Sierra de la Pandera. Acaba en alt, la etapa en eixe port i l'atac de Buitrago, que anem a veure si aconseguís finalment fer-se la victòria. Ja està en els últims metres i anem a contar el directe, el final de la etapa, però pareix que el ciclista colombià ha sorprès als seus rivals i efectivament ahí està la victòria per a Buitrago. Un gran triomf en una de les etapes de muntanya més importants de la competició. Clara Alcover, hem de contar un gol en segona divisió.
3: Sí, tenim un gol en esta jornada 4 de la Lliga Hypermotion. Marca Carles Pérez el segon per al Girona. Segon temps, minut 77, Real Sporting 0, Girona 2. I també hem de dir que, a més, l'Sporting arribava amb una dada espectacular i era que no havia encaixat cap gol en les tres primeres jornades, així que el Girona ha aconseguit trencar ixa muralla, no?, i emportar-se els tres, bueno, de moment emportar-se els tres punts en un dels camps més complicats de la categoria i que, a més, la jornada 4 de moment ens deixa un Las Palmas 0, Leganés 0, Real Societat B 1, Tenerife 1, en xoc l'Sporting 0, Girona 2 i encara queda molta jornada per avui dissabte per davant, a partir de les 6 i mitja, dos partits, el Ceuta davant el Celta Fortuna, el Valladolid davant l'Andorra i tancarà la jornada d'avui a les 9, l'Eldense davant el Mallorca i demà diumenge, a partir de les 2, Eibar, Granada, 4 i quart Oviedo, Burgos, 6 i mitja Castelló, Albacete i a les 9 l'Almeria, Càdiz. I ja el dilluns a partir de les 8 i mitja tancarà la jornada de la Lliga Hypermotion el Sabadell davant del Córdoba.
2: Finalment el guanyador de l'etapa ha estat Marco Brenner, el alemà de l'equip Tudor que ha guanyat en el mà a mà a Buitrago, a Santiago Buitrago, en una carrera que ha tingut un final molt, molt igualat per als dos dels escapats que n'hi havia respecte al pelotó. Anem a veure finalment com queden la resta dels grans favorits, que recordem Mas, Roglic, Gal i Carapaz, que estaven reunits en, a 3 quilòmetres de l'etapa i el pelotó que va arribar pràcticament en un desavantatge de 4 minuts respecte als guanyadors de la etapa. Marco Brenner, guanyador d'esta 14a etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Tot preparat en Alacant, tot preparat en el Fornàs i també nosaltres, així en el punt a punt, hem d'obrir la nostra finestra per a conèixer el que està passant ara mateix en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món, sempre de la mà dels serveis informatius GUI, encapçalats representats per Glòria Valls. Hola, Glòria, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, Paco, molt bona vesprada. La calor torna a ser notícia en este primer cap de setmana de setembre.
5: Jo lo llevo fatal, la verdad, porque soy súper calurosa.
6: Ha sigut un estiu molt pesat, unes temperatures molt altes.
7: La playa és el millor lugar.
8: Busquem els llocs més fresquets.
4: Ja ho han escoltat. Calor d'estiu que, atenció, continuarà fins a la setmana que ve. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. Efectivament, calor calicular, calor d'estiu, de ple estiu, el que estem registrant este primer cap de setmana de setembre i tot apunta que continuarà també l'inici de la setmana que ve. Sembla que seria a partir de dimecres quan les temperatures baixaran i seran més normals per a aquestes dates, però de moment valors que estan entre els 29 i els 33 graus a prop del litoral i amb una humitat molt alta, però ràpidament a les comarques prelitorals, zones d'interior, s'estan superant ja els 35 i els 36 graus. També tenim avisos nivell groc cap a l'interior sud de Castelló, punts de la zona de l'Alt Palància, l'Alt Millars, també valors que estan superant els 36 graus de màxima. Situació que repetirà també la jornada de demà. Esta pròxima nit tornarà a ser una nit càlida, tropical, de manera general en punts de litoral, fins i tot en algun punt de nou podrà ser tòrrida, no baixar dels 25 graus, amb unes temperatures màximes demà semblants als valors d'avui o fins i tot un poc més altes cap al litoral de Castelló.
4: I de l'última hora de la crisi migratòria a Ceuta, el govern ha pres el control del port per a ubicar més de 1.000 migrants. 37 dies després, la crisi continua amb més tensió política. Susana Fuster, delegació de Madrid.
10: Sí, Glòria, lluny de solucionar-se, la crisi migratòria a Ceuta continua sense resoldre.

0: Londres, avui han començat a muntar-se 50 envelats mentre milers de migrants continuen amuntegats i en condicions d'insalubritat. Els ceutis tornen a manifestar-se.
1: Nos colocan unos barracones al lado de la barriada. ¿Qué va a pasar con nuestros niños?
0: I rebutgen que un campament s'instal·li a només 20 metres d'una guarderia. Este matí, a 300 dones i xiquetes les han traslladades a una nau del polígon del Tarajal per a protegir la seva seguretat. A l'atenció als carrers s'afegeix també la política. Escoltem Ione Belarra, secretària general de Podem.
2: En Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba. Y todo porque le tienen miedo a Marruecos.
0: Els populars, per la seva part, arrenquen el curs carregant, com ha fet Isabel Díaz Ayuso contra Sánchez.
3: El jeta de la mareta.
0: Mentre Alberto Núñez Feijóo ha criticat la seva incompetència.
4: La hipocresía de esta izquierda es insoportable.
0: La socialista Pilar Bernabé demana
5: responsabilitat i prudència.
0: I pel que fa a la vessant penal, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigue l'entrada massiva d'immigrants. Ara, la jutgessa Tardón, que ja té damunt de la taula els informes del CENIF i de la Guàrdia Civil, ha de decidir si obri causa penal.
6: Moltes gràcies, Susana. I així, com escoltaran, han protestat milers de persones contra l'extrema dreta a Alemanya en la prèvia de les eleccions a Saxònia. Uns comicis en què Alternativa per Alemanya favorita en els sondejos podria governar per primera vegada en democràcia. El vot jove és clau. En seu compte, Eva Terol.
7: Alemanya conté la respiració pel que puga passar este diumenge.
8: Hallo, herzlich willkommen in Halberstadt!
7: Este home, Ulrich Siegmund, és el candidat que podria portar l'extrema dreta al govern per primera vegada en democràcia. La deportació de migrants és el punt número 1 del seu programa, juntament amb la defensa dels valors més tradicionals en matèria de família, gènere o educació, o un nacionalisme que mira amb nostàlgia al passat. Deixeu-nos escriure la història és un dels eslògans amb què han fet campanya i això passa per entrar en les aules. Sobre el risc d'obrir la porta a l'ultradreta han alertat des del canceller Merz, l'excancellera Merkel o fins i tot el Deutsche Bank. Les enquestes donen Alternativa per Alemanya el 43% dels vots. Per a governar en solitari, amb majoria absoluta, necessitarien el 46%. La clau està en que els partits menuts entren al Parlament i es redite, que no està gens clar, el tallafocs o cordó sanitari que fins ara ha mantingut l'extrema dreta fora de les institucions de govern.
6: Acabem contant-los que associacions veïnals de la Malvarrosa, Cabanyal, Nazaret i Grauport han convocat per a les 9 d'esta nit un sopar a la fresca al Passeig Marítim de València. Amb el lema contra la mercantilització dels espais públics per a una ciutat per a les persones, reivindiquen que les platges i els barris continuen sent del veïnat en un moment, diuen, en què els barris es convertissin en edificis d'allotjaments turístics. I és tot de moment, es queden ara amb l'equip de, del programa Punt a Punt.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: Dos minuts per arribar a les 6 de la vesprada, com sempre, per a parlar de tota l'actualitat a nivell informatiu, els companys dels serveis informatius, i també, Clara Alcover, estem pendents de tot el poliesportiu en este dissabte, i de més cosetes, no?
1: Sí, perquè volia dir-te, tu te fiaries més de la meua opinió o de la intel·ligència artificial?
0: Jo de la teua opinió.
1: Per a decidir on acabarà el València.
0: De la teua opinió.
1: Perquè estava un poquetet, no?, pues espigolant per les xarxes socials i he vist una notícia que arriba des de Mestalla i és que la IA ha fet les seues prediccions per a la temporada i torna a posar el València en la conversa del descens.
0: Ah, bueno,
1: de fet,
0: però
1: segons esta projecció...
0: Però això no ho ha de dir la IA, això sí. T'ho puc dir jo.
1: Però,
0: jo també.
1: De fet, esta projecció, només 5 equips tindrien més probabilitats de baixar que els
0: són?
1: De Mestalla. I només portem 3 jornades. Per damunt ha posat els noms del Màlaga, l'Elche, Racing i Deportivo. I el quint, el València.
0: És a dir, el Llevant no està en la llista.
1: No, equips com el Getafe, el Celta, l'Espanyol o el Rayo tampoc apareixen molt lluny de la batalla ni les estadístiques, però el Llevant no apareix, que és la sorpresa. Bueno. Apareix el València darrere del Màlaga, Elche, Racing o Deportivo i no apareix el Llevant. Així que no sé si la IA sap més de futbol que nosaltres o encara no ha descobert que jugar en Mestalla...
0: Sí.
1: Del que passa comença en l'entorn de Mestalla.
0: Tu refia't del superordinador. Bueno, i que no se m'oblide, que tinc un comentari que fer al respecte del València. Per cert, Enric Mas ha guanyat segons respecte al segon classificat en la 14a etapa. Finalment, li ha tret 25 segons a Roglic, que ha perdut la segona posició en la general. Enric Mas de Movistar continua com a maillot roig. Félix Gall de Decathlon és ara el segon classificat i Primoz Roglic de Red Bull, que baixa a la tercera posició. Recordem, en una etapa en la qual ha guanyat l'alemà Marco Brenner, la 14a etapa de la Volta Ciclista a Espanya entre Jaén i Sierra de la Bandera. Se n'anem ràpidament a tercera federació i anem a recordar, si pots, Javi Morel, les alineacions, recordem, del duel de l'Acero davant el Crevillent, que ja està en marxa.
2: Anem amb allò a la tele, escolta, perquè ataca el Crevillent per la banda esquerra, ha aparegut Alta i crec que ha sigut Jazz, i n'hi haurà treta de cantó, primera del partit per al Crevillent. Per part de l'Acero està Rafa Soriano en porteria, amb Vicente Roig, Alberto Tendillo, David Mejina, Fernando Cano, Alexander Jampo, Carlos López, Jazz, Jeremías Perotti, Adrián Pinazo i Elian Guillén. Per part del Crevillent Esportiu, és Kelian qui està baix els pals, amb Ángel Castaño, Campillo, Lázaro, Lilian, Galindo, Ricky, Michael, Domín, Jaume i el capità Hansa. Bé, la treta de cantó, ha hagut una caiguda dins l'àrea, l'àrbitre diu que no hi ha res, la va rebutjar el Club Deportivo Acero quan complim el primer minut i mig de partit. Pel moment, sense gols en el Fornars, a 0-0, Crevillent 0.
0: Què tal va la cosa d'ambient, Javi?
3: Pues está lo que es la tribuna, Paco, prou plena. Encara està entrant gent, ve gent de peu, tratant de trobar un puesto, però claro, és que en la que cau no hi ha valent que s'assente a l'altra banda. Conte a l'altra banda 1, 2, 3, 4, 5, 6 persones. Estan al sol perquè és que així està caient una de por. Jo porto una sua que crec que els que estan jugant baix no aniran tan suats com jo.
0: No, bueno, és que avui ha estat una absoluta prova de foc, per als narradors i sobretot per als aficionats. Este matí, per exemple, Javi, en la ciutat esportiva de Paterna, en eixe duel del València femení davant el Madrid de Club de Futbol, estava caient una basca, però impressionant, i de fet el tècnic del València femení s'ha queixat, Miquel Crespo, de la calor extrema, dels horaris i del macaco absolut, perquè és la persona encarregada, la IA, l'ordinador, un monet que té per una banda un plàtan i per l'altra l'ordinador, per a posar el randomizer este dels horaris. L'encarregada de fer els horaris en el futbol professional no està bé, no està bé, i el que està fent és molt perillós. Reitere, algun dia passarà una desgràcia i eixe dia tot el món plorarà i eixe dia tot el món se rentarà les mans, però portem avisant ja moltes setmanes.
2: Ui, la que acaba de tindre el Crevillent, Paco, la centrada buscant el segon pal, se queda baix els pals, Rafa Soriano, pilota que queda morta pràcticament dins l'àrea, xicoteta, arriba Lázaro per enviar-la per dalt del travesser, l'ha tinguda el Crevillent als 3 minuts de partit.
0: Aprofite també, ja tenim el partit en marxa en el Fornàs, també està el partit en marxa a la ciutat esportiva d'Alacant. Gonzalo Blanes.
4: Encara no, Paco, però està a punt. Està el Torrevella, que juga totalment de groc, i l'Hèrcules ve damunt del terreny de joc. L'àrbit que parla en uns i en altres estan situant en les banquetes tant els suplents de l'Hèrcules ve com del Torrevieja. L'àrbit que mira a l'esquerra i que mira a la dreta, bona presència de públic, molta gent que ha vingut també de Torrevieja perquè volia veure el debut del seu equip en este grup 6 de tercera divisió. Recordem, l'equip l'any passat va lograr, va bastar l'ascens des de la Lliga Comunitat en un playoff espectacular que van viure al punt a punt davant el Benidorm, tot disposat en la ciutat esportiva, no serem puntuals, però ara sí, s'escolta el xiulí de l'àrbit, arranca el partit, ja està en joc també el grup 6 de tercera divisió a la ciutat esportiva. Antonio Valls ja roda la pilota en este camp d'herba artificial, la primera possessió espera el Torrevella en este partit entre el filial de l'Hèrcules i el conjunt saliner.
0: Aprofiteu l'anés i te demane novament recordar les alineacions dels dos conjunts.
4: Per part del conjunt del Sporting Costa Blanca Torrevieja, Héctor en la porta, defensa per a Morales con esa Abadía y Mati, J. Alex Manresa, Ismael y Luquitas y Puncho per a completar el 11 de Diego Piqueiro. Per part de l'Hèrcules B, el porter és un xaval molt jove, Adrián Lidón, atenció perquè té molt de futur este xic, indica Raúl Peñaranda Valverde, Córcoles, Brian, Pepe Traoré, Fernando, Darío y Hamza. Recordem, Paco, que Peñaranda, Valverde, Hamza y Pepe Traoré han participat en la pretemporada en Beto Compain. De fet, Hamza va marcar un gol i Peñaranda va ser titular en 4 de 7 partits, però de moment estan així en el filial, però no descarten, perquè ha parlat en el delegat, que algú des que està avui jugant este partit estiga demà a la banqueta en l'encontre del Rico Pérez, que està així en front entre l'Hèrcules i el filial de Fernando Torres. Però avui estan participant així en l'Hèrcules B. Per tant, és un equip en jugadors en dinàmica del primer equip, són els protagonistes d'este encontre de la primera jornada de tercera divisió entre el filial del conjunt blanquiblau i el Torrevieja.
0: Ja en marxa els dos duels que són protagonistes en el punt a punt des de les 6 de tercera federació i ese grup 6 que està absolutament ple, està composat en forma íntegra per equips de la Comunitat Valenciana. Deia abans, estava pendent des de fa ja 20 minuts un comentari que he dit abans al respecte del duel demà que el València va jugar davant el Barça a les 4 i quart de la vesprada. Vosaltres sabeu, sobretot si escolteu a Punt Ràdio, perquè informem completament d'aquestes coses, d'aquests detalls, i també si, sobretot, teniu xarxes socials. Que en les darreres hores, en les darreres 48 hores, s'està manejant per xarxes una protesta en les rodalies del camp de Mestalla. La protesta que va sorgir, jo crec que de forma espontània en xarxes, que després va cobrar cos en un comunicat que va fer públic, si no m'enganye, ahir la Curva Nord, a migdia aproximadament, i després, minuts després també, era recolzat este moviment, esta protesta, per el col·lectiu Libertat UCF. L'agrupació de penyes no s'ha pronunciat al respecte. Dic l'agrupació de penyes perquè és el col·lectiu oficial, entre cometes, i ho vaig a fer en unes cometes molt grans, oficial, que representa les penyes del València. Un col·lectiu que ja sabeu que des de fa molt de temps està al 100% alineat en la gestió de Meriton Holdings a canvi de, pues de tant en quant, algun jugador passant-se per la convenció de penyes o algun jugador fent-se quatre fotos en una visita a una penya que complís 50 anys, val? Bé, l'agrupació de penyes no ha dit res. L'associació del xicote accionista de Vicente Vallés tampoc ha dit res. No esperàvem una altra cosa. Ara bé, per exemple, hi ha un comunicat oficial des del col·lectiu de penyes valencianistes, que és esta agrupació de penyes alternativa que se va crear fa ja uns anys per a donar-li una nova casa a les penyes desencantades en la deriva absoluta oficialista que estava portant el col·lectiu de Feders Agreres. Pues bé, comunicat oficial del col·lectiu de penyes valencianistes. El valencianisme es troba assumit en una de les etapes més fosques de la seva història centenària. La nefasta gestió esportiva, econòmica i institucional exercida per Meriton, sumada a una política de desmantellament constant de la plantilla i al despreci absolut cap a l'afició, ens obliga a prendre la iniciativa i alçar la veu de forma contundent al nostre propi estadi. Per tot això, exposem els següents punts i convoquem a l'afició a les següents accions. Ojo, però demà, Buidament de l'estadi fins al minut de neu, com ha fet la Curva i com ha fet, sobretot, Libertat UCF. Convoquem tots els abonats i aficionats a no entrar a les graderies de Mestalla, a este València-Barça, és que és un València-Barça, fins al minut de neu de partit, que les càmeres, la llotja i el món sencer vegin un estadi buit com a reflex del buidament al qual han sotmès al nostre club. al minut de neu, fent honor el nostre any de fundació, 1900 de neu, entrarem junts per a fer ressonar la veu valencianista contra la propietat. Denúncia, punt 2. Denúncia de la nefasta gestió esportiva. Exigim la fi de les decisions arbitràries, els reforços inexistents o de perfil insuficient que no responen a la grandesa d'aquesta samarreta i la conversió del València Club de Futbol en un mer aparador d'interessos aliens al rendiment esportiu. El València Club de Futbol és de la seva gent. No permetrem que continuen destruint la nostra identitat ni dins ni fora del terreny de joc. Meriton go home per un València lliure de la seva afició. Pues ja són tres col·lectius importants, eh? Col·lectiu de penyes valencianistes, Curva Nord, Llibertat UCF i m'imagino que també molta gent a nivell individual que demà clamen i volen impulsar un buidament els primers 19 minuts de joc. No vaig a ser qui diga que no. Ara, el meu escepticisme forjat en les darreres temporades sent una incapacitat que s'ha vist de la massa social del València en anar de la mà, me fa tindre dubtes al respecte de l'èxit d'esta iniciativa, que jo a títol individual me pareix perfecta, eh? Perfecta i que arriba, si m'apures, tard. Però el que indica això és que la gent està cremada. Però cremada no, cremadíssima. I que el que han fet esta setmana de donar una roda de premsa dijous en un director esportiu que ixa a dir toma que toma, qué guapo soy, qué tipo tengo, bàsicament és el que va dir l'altre dia Ron Gurley i que han fet totes les coses fenomenal. Donar zero explicacions al respecte de la temporada 2025-2026, que va ser una desfeta increïble, i que després avui Carlos Corberán hagi dit, al preguntar-li per la confecció de plantilla i per el mercat lamentable, per altra banda, de fitxatges d'aquest estiu, dir que el mercat és passat. Que ja ha passat i com ja ha passat no parlem. Crec que tot això és benzina, és tirar benzina damunt el foc que té ara mateix el València en les seues mans. I que demà l'ambient va ser calent, molt calent. I no tant per la visita del Barça, sinó per lo que estan els gestors del València fent amb el club en les darreres temporades, però sobretot en la darrera setmana. És que no fan una de bona. És que totes les decisions ajuden a generar més crispació en lloc de pacificar al personal. Però bueno, dit això i informat està este comunicat oficial del col·lectiu de penyes valencianistes. 6 de la vesprada, 10 minuts, continuem en el futbol en marxa, en directe en la sintonia del punt a punt. I Javi Morel, qui està dominant en este inici de partit en el Fornàs?
2: Acaba de tindre una ocasió molt, molt clara el Club Deportivo Acero. Ara qui ho intenta és el Crevillent. Quina parada acaba de fer Rafa Soriano. El llançament des de la frontal buscant més la potència que la col·locació, però anava en direcció a l'escaire. Ha tingut que volar el porter del Club Deportivo Acero per a rebutjar i ser balón. Hi haurà treta de cantó per al Crevillent, però abans, fa tan sols un minut, Paco, ha tingut una ocasió molt, molt clara el Club Deportivo Acero per avançar-se al marcador en les botes de David Mejina, la passada curta del defensa central cap al porter, la volia aprofitar el davanter. Atenció, la rematada de la treta de cantó a les mans de Rafa Soriano. Està trencant-se ara mateix el partit, no té un dominador clar, està molt bonic per a l'espectador neutral quan complim el minut 12 pel moment a l'estadi El Fornàs, ja amb crispació amb l'àrbitre a l'afició local, però de moment a 0-0, Crevillent 0.
0: Continua Clara Alcover la desfeta en primera divisió.
1: Sí, perquè acaba de marcar el tercer per l'Atlètic de Bilbao sencer al minut 89 i la veritat que està sent un partidàs de Gions.
0: De l'Atlètic Club de Bilbao, sí, no, estan dominant, estan marcant, li estan fent absolutament pols ara mateix al conjunt del Cholo Simeone. 3-0 en primera divisió, minut 90, no sé quant de temps se'n van a donar a afegir, però està
1: poc
0: passant
1: molt
0: mal. Poc més
1: té que fer l'Atlètic de Madrid. Així és, i la jornada encara queden partits per davant. A partir de les 6 i mitja el Rayo Vallecano Racing, a partir de les 9 Villarreal Deportivo, que el viurem així en directe amb el partit de la jornada al punt a punt. I també demà diumenge serà el torn a partir de les 4 i quart del València davant del Barcelona, a les 6 i mitja a la vez Osasuna, també a la mateixa hora Màlaga Llevant i a les 9 Espanyol Sevilla. Tancarà la jornada el dilluns a partir de les 7 Getafe Celta i a les 9 i mitja Elche Reial Societat.
0: Per cert, en segona divisió també ha finalitzat el duel que estava tenint lloc en el Molinón i el Sporting està fatal.
1: Així és, perquè ha acabat el partit amb victòria dels catalans per 0-2, Sporting 0, Girona 2, i també de moment la jornada 4 ens deixa Las Palmas 0, Leganés 0, Reial Societat B 1, Tenerife 1, i amb més partits per avui a partir de les 6 i mitja, Ceuta davant del Celta Fortuna, també el Valladolid Andorra i a les 9 el Eldense Mallorca, i demà diumenge serà el torn a migdia a partir de les 2 de l'Eibar davant el Granada, a les 4 i quart Oviedo Burgos, 6 i mitja Castelló Albacete i 9 de la nit Almeria Cádiz, i el dilluns a les 8 i mitja tancarà la jornada el Sabadell davant el Córdoba.
0: Efectivament, pues ja sabeu que estem molt pendents de la primera i de la segona divisió, però sobretot també estem atents al que està passant Gonzalo Blanes en este pràcticament primers 10 minuts de duel en la ciutat esportiva d'Alacant.
4: Ha hagut dues interrupcions perquè ha hagut una topetada en el mig del camp i s'ha parat el joc per a atendre els jugadors de l'Hèrcules i del Torrevella. Per sort, els dos estan ja damunt del terreny de joc, no hi ha cap problema. La primera opció ha sigut una internada de Mati, que ha demanat penal, però l'àrbitre ha dit que no ha hagut absolutament res. Mati és el davanter del Torrevieja i el conjunt visitant acaba de tindre la primera opció en un remat de cap d'Ismail, que s'ha anat a la dreta de la porta d'Adrián Lidón. Així que podem dir que millor el Torrevieja en este debut en tercera divisió per al conjunt saliner, que ja ha forçat dos opcions. Això sí, la possessió ara la té el filial de l'Hèrcules B, que està tocant en curt, buscant ahí el control en el centre de la defensa con esa. Roberto Campillo donant indicacions, com hem dit en la primera connexió, Paco, moltíssima calor, el sol que ara és protagonista en tot el terreny de joc d'esta ciutat esportiva Antonio Valls, el públic que es refugia també a la zona d'ombra. La pilota per a l'Hèrcules, que vol entrar per banda, és el dorsal 20 Juanmi, pegat a línia de cal, el retail de Juanmi, arriba perfectament en defensa J, talla la pilota, però de nou serà possessió per a l'Hèrcules, que vol entrar a l'àrea. Atenció Morales, el baló dins de l'àrea i serà córner. Bona acció ara, la primera aproximació del conjunt local. Fernando ha volgut a rematar, però finalment ha posat la cama Morales i se baló anirà directament a ese llançament de cantó. És el primer per a l'Hèrcules, un ha llançat ja el Torrevieja. Estem en el minut 11 i mig, així a la ciutat esportiva. Recordem, avui s'enceta la Lliga en tercera, en el grup 6, amb tots els equips són de la Comunitat Valenciana. El córner per a l'Hèrcules, alça els dos braços Córcoles per a dir que va posar la pilota segurament al segon pal, efectivament ahí va el segon pal, rebutja de punts el porter Héctor, no ha hagut complicació, la pilota de nou a l'àrea i ara sí, Héctor se fa en la pilota en domini i en control per al porter del Torrevella, que volia fer una contra ràpida, però ese baló acabarà de porter a porter directament de Héctor a Adrián Lidón. El partit té ritme, el partit té el control de l'Hèrcules, però de moment Paco, les arribades són del Torrevieja. Estem en el minut 12 de joc d'esta primera part i continua l'empat a 0 inicial.
0: Com està desprada anem a estar, hi haurà un moment en el que estarem en 5 partits al mateix temps, que ja comencen les coses que m'agraden,
1: Sí,
0: que
1: és la, comença ja
0: el show del teatre d'este xineso que m'agrada molt, quan la xicona o el xicón se posa ahí en els plats a fer...
4: Gol! Hèrcules ve Hamza per a marcar el primer de la temporada. En una opció que entra per banda dreta, en una acció molt bona de Brian, el centre estava absolutament a soles i Hamza ha sigut el que ha tocat la pilota davant la eixida d'Héctor per a marcar el primer gol del grup 6 de tercera divisió, el primer gol de la temporada, precisament per al xic que havia marcat també un gol en el primer equip. Arriba Paco en el minut 12 de la primera part, arriba ràpid el primer gol, així a la ciutat esportiva per a situar el Hèrcules B 1, Torrevieja 0.
0: Deia que són les 6 i 16 minuts, deia que com esta vesprada ja n'hi haurà 3, 4, 5 partits al mateix temps, anem a aprofitar i fer eixes rondes cada quart d'hora per a ubicar com va la cosa en el món de l'esport. I anem a començar precisament en l'esport en directe i repetir, Gonzalo Blanes, l'assumpte en Alacant.
4: Acaba de marcar l'equip local, minut 13 ara ja de joc d'esta primera part, el resultat és Hèrcules B 1, Torrevieja 0.
0: Javi Morell en el Fornàs.
2: El estadi del Fornàs de Sagunt continua l'empat sense gols, a punt de complir-se el minut 18 pel moment. Club Deportiu a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
0: En primera divisió, Clara, colorín colorado en la catedral.
1: Acaba el partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid amb victòria per als Lleones Espera 3-0, i encara queda molta jornada per davant. Recordem, avui dissabte també a partir de les 6:30 encetarem un altre partit, el Rayo Vallecano Racing, i tancarem la jornada amb aquest partit de la jornada, si el punt a punt, a partir de les 9, Villarreal Deportivo.
0: En segona divisió s'han disputat dos partits, s'ha empatat la Real Societat B a casa 1-0 davant el Tenerife de Álvaro Cervera, i ha perdut l'Sporting a casa 0-2 davant el Girona en un partit que acaba de finalitzar. D'ací a 13 minuts n'hi ha més cosetes en segona divisió, Clara.
1: Sí, perquè tindrem partit entre el Rayo Vallecano i el Racing a partir de les 6:30, a les 9, perdona, que m'estic equivocant i estic dient en primera divisió, no, anem a la segona divisió segon, a partir de les 6:30, Ceuta Celta Fortuna, Valladolid, Andorra, i tancarà la jornada d'avui dissabte a partir de les 9 l'Eldense Mallorca.
0: Xicotet recordatori que estem pendents de la primera federació del grup segon. Ahir va guanyar el Villarreal 2-1 davant l'Algeciras, és un dels líders, 6-6, porta dos victòries en les dues primeres jornades. Avui s'ha disputat el Real Madrid B2, Torremolinos 0, i ara mateix està en marxa el Sant Andreu 0, Àguilas 0, per a després Cartagena Nàstic, Eivissa Rayo Majadahonda i Saragossa Antequera en esta categoria de bronze.
1: Saps el que passa, Paco? Que intente pensar, llegir, parlar en tu, escoltar-te, moltes coses a la vegada i a vegades...
0: Vols dir que és complicat?
1: Sí, me desentro perquè estava...
0: Què m'estàs contant?
1: Estava llegint i contestant-li a un usuari que ens havia escrit per Instagram, diguem-nos, sou els únics que feu tantes retransmissions en directe. Enhorabona i que vagi molt bé esta nova temporada.
0: És de veres, però això, amics oients, és gràcies a vosaltres, que esteu a l'altre costat. Nosaltres som a Punt Ràdio, la ràdio pública valenciana, sintonitza amb tu, i anem a estar cada dia de 12 a 12 i mitja, ja ho farem la temporada passada, i en este Punt a Punt, que és un programa emblemàtic de la ràdio pública valenciana, sempre anem a estar cada cap de setmana al vostre costat. Respecte al futbol, ja sabeu que avui, esta vesprada, anem a estar molt pendents i ara de seguida farem també les primeres comunicacions de més coses d'esport en directe. Per exemple, vos anem a contar eixe Castelló Intercity, també el Castellón en seu camp Múrcia, estarem pendents del Múrcia B Orihuela i de l'Alcoyano Cieza. I en tercera federació ja hem comentat els dos partits que n'hi ha en marxa, a les 6:30 Buñolat Seneta i a les 7 el Torrent Espanyol de Sant Vicente. Ara de seguida, primera comunicació. Poliesportiu, comencem parlant de tenis.
1: Així és, perquè a Nova York tenim una cita amb el tenis espanyol. Cristina Buxa juga a les 7:30 davant de Coco Gauff en la tercera ronda del USA Open, i amb un lloc en els vuitens de final en xoc. La càntabra s'enfronta a la número 4 del món en la mítica Arthur Ice, i és una jornada amb grans partits. Altres són... Vaig a intentar dir-ho bé, vale? Fritz Cerendulo, i és una de les més fàcils. Sviatek Bouskova.
0: Vale.
1: Rybakina, Stardubtseva i Zverev Tabillo.
0: Se nota que estem encara en tercera ronda, que fins al octau de final no estan els pesos pesats.
1: I demà serà el torn de Carlos Alcaraz, que com ben comptat abans ja està en octaus i buscarà aquest bitllet per als quarts de final davant Tommy Paul. Així que esta vesprada us posats en Flushing Meadows, i sobretot a les 7:30 amb Cristina Buxa, que és la nostra representant espanyola.
0: A la Volta Ciclista a Espanya, 14a jornada, Marco Brenner ha estat el guanyador de la etapa que ha acabat en alt, i recordem que també el líder de la Volta Ciclista d'Espanya, Enric Mas, és més líder perquè li ha tret més avantatge al segon classificat, en este cas a Primoz Roglic, que ha perdut la segona posició, ara és tercer. El segon és Félix Gall de Decathlon, que està a 2.06 d'Enric Mas, del mallorquí, que és més líder de la Volta Ciclista a Espanya. I faltava Clara per recordar la Fórmula 1.
1: Així és, perquè també hem tingut jornada de classificació, que ara en un segon els anem a contar, perquè ens està preguntant un dels oients que diu: me'n tinc que anar a treballar, i abans de que te'n vagis vull fer-vos esta pregunta.
0: A veure.
1: Per a vosaltres, què és més difícil, estar en 5 partits a la vegada o narrar els partits de primera divisió?
0: Pues, a veure, si el partit és entretingut, és més fàcil narrar que coordinar. Però bueno, te digo una cosa, 5 són pocs. La temporada passada, en el tram final de la Lliga, n'hi hagué moments d'estar en 8, 9, 10 comunicacions. Què arribarà? Quan arribi el mes de maig, parlem, amic oient, i ja veuràs com lo d'avui és molt senzill en comparació en el que anem a tindre d'ací a uns mesos. Però bueno,
1: que pense que la gent s'ha quedat com un poc al·lucinat amb el que has contat tu, de que fem tantes retransmissions en directe, molts oients nous que ens estan escoltant.
0: Pues, benvinguts tots, amics. Ja sabeu que està a la vostra casa, Cada cap de setmana, de 12 a 12 i mitja de la matinada.
1: I recorda'ls, és que poden escriure també,
0: sí, clar,
1: a través de
0: arroba punt a punt en Twitter, TikTok i Instagram, i també la possibilitat de que Sergi Olsina vos diga qui o com.
5: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del punt a punt.
0: Per a àudios de WhatsApp i per a missatges de WhatsApp, vale? Fórmula 1, què és el que faltava?
1: Amb sorpresa majúscula a Monza, perquè Pierre Gasly ha aconseguit la pole del Gran Premi d'Itàlia per davant de George Russell i Oscar Piastri, i els espanyols han quedat més enrere. Carlos Sainz partirà en la posició 15 i Fernando Alonso en la 21, i demà a partir de les 3 la carrera en el mític circuit de Monza amb molt per decidir, i que els contaré més indirecte al punt a punt.
0: Bueno, pues a Itàlia, epicentre també del món del motor de màxim nivell, com és la Fórmula 1. El que deia, a les 6:23, xicoteta tornada als camps per a veure, abans de fer aquesta primera comunicació en Torrent, però de moment en Alacant no canvia la cosa, no? Quan estem a punt d'arribar a l'Equador de la primera part, Gonzalo?
4: No canvia, però ha pogut canviar, eh? Primer, Abadía, jugador del Torrevieja, ha tingut una opció claríssima a l'eixida d'un córner, era gol, o que la pilota pegara en un defensa i ha pegat en el defensa, que ha salvat el que pareixia l'empat a un, però poc després una errada defensiva del Torrevieja l'ha aprofitat Pepe Traoré, però el seu tir l'ha capturat perfectament el porter Héctor. Així que partit entretengut, en opcions per a uns i per a altres. De moment només un gol, el de Hamza per a l'Hércules B, però el Torrevieja ha generat ja dos, tres opcions, i també l'Hércules, i el partit de moment és dinàmic i té ritme en este inici de la competició. Estem així a l'Antonio Valls, a la ciutat esportiva d'Alacant, al minut 20 de joc de la primera part. De moment el resultat és Hércules B 1, Torrevieja 0.
0: El mateix Javi Morell, Equador de la primera part en el Fornàs, que està dominant.
2: Camí del minut 25, ara mateix, Paco, el xoc parat per una entrada sobre Ferkan, el futbolista del Club Deportiu Acero. Ha vist la targeta groga Ricky, el jugador del Crevillent. Ara qui domina és el conjunt local, l'Acero, que està més prop del gol, està apropant-se a la porteria de Kellyan, però pel moment, quan complim ja el minut 25 de partit, estem sense gols entre l'Acero i el Crevillent Esportiu.
0: 6:24, obrim Torrent. Perquè després d'una temporada molt dura, molt, molt dura en San Gregorio, després d'un any decebedor, a tots els nivells, en eixa quarta categoria del futbol a nivell nacional, com és la segona federació, el Torrent va perdre. La categoria va caure des d'eixe grup tercer de la segona federació. El Torrent té una responsabilitat. La sang taronja del Torrent té la responsabilitat de lluitar esta temporada per cotes importants, i ho va fer en un debut que no va ser gens senzill. I anem a obrir línies amb el mític estadi de San Gregorio, sempre en la sintonia del punt a punt. Torrent, Espanyol San Vicente, un Espanyol San Vicente que ha canviat de nomenclatura, ja no és jove, ja s'ha fet major, ja no és jove Espanyol San Vicente, ara és Club de Futbol Espanyol San Vicente. I abans de parlar amb el seu director general fa unes setmanes, bon oient, grandíssim oient del punt a punt, sempre que
1: tenim
0: diu que se'n va
1: des de
0: València a Alacant i tornar, no? Anar i tornar, sempre és un gran oient. Pues avui és un duel de taronges, Torrent, Espanyol San Vicente, partit que s'enceta a les 7, hacia 36 minuts, i que ens va contar ja en aliacions confirmades el nostre Carlos Gallardo. Hola Carlos, què tal? Bona vesprada!
6: Molt bona vesprada i calorosa vesprada, 31 graus, i la sensació és que fa 3 o 4 graus més així en Torrent. Com dies, una nova temporada i nova vida per als dos clubs. El Torrent, que ve d'una temporada dura i que ve en un projecte molt renovat, el nou entrenador Bernat Ballester, amb una plantilla amb només continuen Adrià Lois Mardolz i algun jove futbolista com Jesús Rodríguez, i un Espanyol de San Vicente que, com bé dies, ha canviat de nom, que és tornar als seus orígens, perquè és el seu nom originari d'este club alacantí. Ja tenim 11 inicials per part dels dos conjunts. Per part de l'equip local de Bernat Ballester, va ser en Jorge Ribes en porteria, en defensa en Civil, en Pablo Yucamper i Sibiño, en el mig del camp Carrasco, David Ruiz, Membrives i Gabri López, en mig punta el capità Adrià Lois i dalt Ferran Giner, el seu nou. Per part del conjunt alacantí, del Club Deportivo Espanyol de San Vicente, Jaime Pérez i Sant Miguel García en porteria, Pablo Morgado i Jorge Serrano centrals, per les laterals Selvio i Dani Lafuente, en el mig del camp Ahmed i Borja Íñiguez, per les bandes Caleb i Julián Martínez, el mig punta procedent del Leganés de la Liga Hipermotion, el seu fitxatge bomba Hugo Fraile, i dalt Raúl González, el davanter alacantí que va jugar fa uns anys en el Hércules de Alacant. Estos són els 22 protagonistes. El àrbitre Òscar Penalba, a partir de les 7 arranca la temporada per al Torrent Club de Futbol i per al Club Deportivo Espanyol San Vicente.
0: Una pregunta abans de parlar de més temes, Carlos, i és simplement, ¿de quin color anirà l'Espanyol San Vicente?
6: Pues avui va de negre. Avui va de negre, estan en la roba d'entrenament, pantalons blancs, ara mateix van de negre i blanc, clar, taronja el conjunt local.
0: L'equipació és molt, molt pareguda, eh? És pregunta trampa, eh? Sí. Culpa meua per no avisar, però és pregunta trampa perquè són dos equips que van de taronja, taronja butano.
6: Sí, jo crec que aniran tot de blanc, perquè recordo l'any passat que l'equipació seva visitant era camiseta i pantaló de blanc. Ara van en una samarreta negra, però jo suposo que és l'entrenament. Així que ara t'ho confirmaré, ara t'ho diré. Perfecte. I destacar que en el cos tècnic, per segona temporada consecutiva, està Luis Ortiz, que és el futbolista que més partits ha disputat en la tercera federació. Un home llegenda que per segon any va tindre el cos tècnic el Club Deportiu Espanyol de San Vicente ahí per ajudar a l'equip.
0: Ens va costar, bueno, avui de moment estem fent les coses bé, però en algun moment el jove
6: sí, espanyol... Sí, es costarà olvidar-se del jove.
0: El jove ens va costar, recordeu, amics, el jove espanyol de San Vicente ja no existeix. Ara és el espanyol de San Vicente, que és encara més antic, una història que contarem l'altre dia en el futbol més nostre. De seguida estarem en Torrent, però Clara, hi ha més coses.
1: Sí, volia parlar també amb el nostre company Carlos, perquè he vist que en les xarxes socials el Torrent, pues, com que ha volgut donar-li una volta de rosca a este inici de temporada, i ha anunciat esta primera jornada amb un cartell, no?, que en xarxes socials, que on directament es veu l'univers de Sau, no? A Jigsaw, el personatge de la pel·lícula que apareix vestit
0: de por, no?
1: Sí. Sí, amb la camiseta del Torrent, però en lloc del seu famós tricicle, pujat a un tricicle del futbol amb el missatge de que comença el xoc i un jornada 1 ben destacat. El Torrent li dona així, pues, el tret d'eixida a la temporada 26-27, i m'ha agradat molt, conforme, no sé si van a continuar fent-ho, sí, sí, o si sols ha sigut per a esta primera jornada, però invitem també els oients per si volen mirar pues, un poc el cartell, no, està xulo.
0: Tire una ullada també a les xarxes, Carlos, de TCF guió baix oficial, que és el compte de Torrent en Twitter, crec que en Instagram també està.
1: Igual comencen a fer moltes pel·lis i en cada jornada.
6: I destacar també... T'he passat unes imatges, Clara, del nou bar, el mateix bar del Sant Gregorio, però que ha canviat.
0: Reformat.
6: S'ha pintat, s'ha reformat en uns colors molt xulos, amb imatges de l'afició, amb imatges de Yacine, que va ser llegenda del Torrent Ací, un golejador de l'últim ascens a segona federació, i que la veritat, la imatge per dins del bar del Sant Gregorio és espectacular, i és que recomanem també a la gent que es passi sempre el bar. És un lloc molt especial de qualsevol camp, però aquest també renovat, la imatge és molt bonica.
1: Anem a penjar-la ara a les nostres xarxes socials perquè els nostres oients puguen veure del que estem parlant, perquè hi ha un lema també, no?, de pares a fills, de mares a filles.
6: Correcte, de pares a fills, de mares a filles, un poc per a destacar que estem parlant de la major pedrera, crec que del futbol valencià, en quant a nombre d'equips i de jugadors en la seva pedrera.
0: Perfecte, bueno, pues ahí està, les xarxes del Punt a Punt, molt recomanable, seguir-les a @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram, i també @apuntradio, que té nova imatge renovada, sintonitzem amb tu, i que també ha canviat no només els colors corporatius, la imatge corporativa, sinó també, evidentment, els continguts, en les xarxes socials, @apuntradio, en Twitter i Instagram, sobretot. Anem a aprofitar, són les 6:30, i anem a fer una passada per la nostra ronda. I anem a començar parlant d'Esport en Directe, Tercera Federació, Gonzalo Blanes, Alacant.
4: Estem en el minut 27, en la pausa de hidratació, està guanyant en Hércules B 1-0 al Torrevieja.
0: El Fornàs, Javi Morell.
2: Ja ha reanudat el joc després de la pausa d'hidratació, continua manant en el joc el Club Deportiu A0, però de moment sense gols, minut 31.5 al Fornàs, Club Deportiu A0-0, Crevillent Esportiu 0.
0: Tot això respecte a Esport en Directe. En primera divisió estem molt pendents de tot el que va començar ara mateix, perquè a les 6:30 acaba d'encetar-se el Rayo Vallecano 0, Racing 0. Venim de la victòria de l'Atlètic Club, que ha guanyat 3-0 a l'Atlético de Madrid, i el Villarreal, que juga a les 9 de la nit davant el Deportivo de la Coruña. En segona divisió, dos partits que comencen d'ací a uns segons. El Ceuta, Celta de Vigo B, i el Valladolid, Andorra. A les 9 se disputa el Eldense, Mallorca. S'han disputat avui el Real Societat B1, Tenerife 1, i l'Sporting 0, Girona 2. Tot això respecte al futbol. En poliesportiu, en el US Open, Alcaraz, que ja està en octaus de final, ja s'ha classificat per a disputar eixa ronda, jugarà el seu partit demà. També en Fórmula 1, el circuit de Monza, Gasly, que eixirà en la pole, Carlos Sainz eixirà a la 15a posició, no massa bé, i Alonso pitjor encara, en la 21a, correcte. 13 en la posició número 21 de la graella en eixe Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. I per últim, per a tancar, hem estat molt pendents de la Volta Ciclista a Espanya. Marco Brenner ha guanyat la 14a etapa i Enric Mas, que ha omplit encara més la seva butxaca de segon respecte al segon classificat. N'hi ha hagut un canvi a la general. Enric Mas continua com a líder en Movistar. Félix Gall és el segon, ha pujat una posició, i Primoz Roglic, que ha terminat i ha baixat una posició, és ara tercer, el ciclista de Red Bull. Anem a recordar també que estem molt pendents de l'etapa de demà, que si no m'enganye és la que se disputarà de mitja muntanya entre Palma del Río i Córdoba, 189,7 quilòmetres, i que va ser una de les més dures de esta cursa. Les 6:32, tanquem la ronda i anem a tornar a Alacant, Gonzalo.
4: Así el partit ja s'ha reanudat després d'una pausa d'hidratació aprofitada, ja te dic jo que havia que hidratar-se. Un partit que, recordem, s'ha avançat el primer gol de la temporada. El grup de tercera divisió dels valencians l'ha marcat Hamza, un jugador que està en dinàmica del primer equip, entrena sempre en Beto Company, avui està així jugant, i jo no descarte que demà estiga com a mínim a la banqueta, en la convocatòria del primer equip. També està jugant molt bé el Torrevieja en este primer partit en tercera divisió del club, després de 6 anys, 4 ascens. S'ha plantat així en la intenció de continuar el seu creixement. Ha tingut sobretot una molt clara de Badia en aquest llançament després d'un córner. La pilota l'ha rebutjat la defensa de l'Hèrcules. Hi ha bon ambient, sobretot així en la tribuna on està el punt a punt ràdio, la gent també desplaçada de Torrevieja per a alentar l'equip del Nelson Mandela. Hi ha falta precisament a favor del Torrevieja, que està buscant, estem en el minut 30 d'esta primera part, està buscant l'opció de l'empat, tot i que l'Hèrcules B té velocitat i vol també aprofitar a la contra. Jugarà Darío. Darío tocant per a Córcoles, Córcoles per a Valverde, ese mig del camp en el que també està jugant Valverde, un altre de dinàmica del primer equip, per a Peñaranda, que va arribar este estiu de la Pedrera del Llevante. Baló que rebutja el Torrevieja, que vol eixir a la contra, que té també l'equip clarament en un 4-3-3 i que ni molt menys s'ha tancat en este primer partit a domicili l'equip de Diego Piqueiro, que de fet ara està percutint per banda dreta. Bona acció a Idendica, però l'auxiliar ha indicat que no val perquè és posició antirreglamentària, fora de joc. Té molt de mèrit, ja no sols per el tema del calor, sinó perquè el camp de l'Antonio Valls és de d'herba artificial, però complicat, controlar així la pilota, i tot i això estan oferint un bon espectacle tant el filial de l'Hèrcules com el conjunt visitant en esta primera jornada d'esta temporada 2026-27 en el grup 6 de tercera divisió. Recordem, el campió lograrà la sense segona ref després, i a 4 equips que jugaran un playoff molt llarg, però que l'any passat va lograr l'èxit la Nucía, i per baix la lluita està, òbviament, per no estar entre els tres últims o els quatre, perquè sempre hi ha opció de que hi haja descens des de segona federació. És una competició prou igualada i és una competició prou emocionant. Així el Torrevieja està buscant l'empat, però de moment s'està trobant en un Hèrcules B que està ben plantat damunt del terreny de joc.
1: I tenim gol en primera divisió perquè s'adelanta el Racing de Santander al minut 3 amb gol de Sergio Canales. Minut 6, Rayo Vallecano 0, Racing 1.
0: Pues la cosa que va molt bé per al Racing, que de moment li està agarrant molt bé el ritme a la categoria màxima, a la primera divisió. Hem escoltat a Gonzalo Blanes també en la recta final ja de la primera part en el Fornàs. ¿Cómo está siendo la retrobada de l'Acero, Javi Morella, en esta categoría nacional de tercera?
2: Amb molt bones sensacions, Paco. Ha disposat fa uns minuts d'una ocasió molt clara el Club Deportiu Acero, una passada de la mort que ha enviat per dalt Jeremías Perotti, que està sent un dels jugadors més actius en el que portem de partit. Ara hi haurà treta de lateral per al conjunt local, prop de l'àrea que defensa Kélian, el porter del Club Esportiu Crevillent. Pilota penjada dins l'àrea, la trau el Crevillent, i atenció ara al xoc. Han xocat dos jugadors del mateix equip, dos jugadors del Club Deportiu Acero. O para el col·legiat i demana ràpidament les assistències. Xoc parat al Fornàs, minut 37 pel moment, sense gols. Club Deportivo Acero 0, Crevillent Esportiu 0.
0: Pues anem a aprofitar. 6:36, continuem fent primeres comunicacions. Tornarà per a Castelló.
5: Punt a punt.
0: perquè per fi està en marxa el futbol a la tercera federació, però anem a obrir la finestra per fi temporada 26-27 de la segona federació, és a dir, la quarta categoria a nivell nacional, en la qual tenim un fum d'equips valencians, perquè recordem, aquest estiu n'hi ha hagut unificació del grup tercer i el grup cinquè amb tots els conjunts valencians jugant en la misma categoria, en el mateix grup. És a dir, que un d'ells, per exemple, és eixa Unió Esportiva, anava a dir, eixa Unió Esportiva Castellonense, a veure... No, m'estic enganyant. És, efectivament, el Castelló B, és Castelló B, que juga davant un Intercity, que recordem, és un dels equips que ve arrossegat d'eixe grup 5 de la temporada passada. Primera jornada, Gaetà Huguet, 7 de la vesprada, és a dir, en 23 minuts comença este Castelló B Intercity, que ens va contar el nostre company, que no se fa un embolic com jo, sinó que té les coses molt clares, més que jo, Juanfra Roca. Hola, Juanfra, què tal? Bona vesprada.
7: Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada de les instal·lacions de Gaetà Huguet, així a la capital de la Plana, on, com he comentat, d'ací 33 minuts té que arrencar l'encontre entre el Castelló B, renovat pràcticament al 80%, i un Intercity que, altra volta, pues, ha fet una plantilla de luxe. Sense anar més lluny, pues, té un porter que fa poc estava jugant en primera federació, en el Deportivo, com és Jan Macay. Però, en fi, dos equips que tenen objectius diferents. L'Intercity, mirar per a veure si és possible pujar a primera federació. El Castelló B enguany crec que patirà de valent per a salvar la categoria, perquè crec que hi ha menys plantilla que la temporada passada. És una impressió després de lo que he vist d'esta pretemporada. Bo, en el Castelló tenim 13 altes respecte a la temporada passada, sense comptar els juvenils que han promocionat, o xavals que estaven cedits i han vingut. Juan Casajús s'estrena a la banqueta del Club Esportiu Castelló, que formarà inicialment amb Carlos Calavi en la porteria, línia de 4 amb William, Iago Parente, Guillem Trilla i Denis, quatre homes en el centre camp, Fer Martínez i Nico Font per les bandes, per el centre estarà Nacho Vizcaíno i Manu Portela, d'enganx estarà el jove Òscar Albiol i davant el davanter més en forma esta pretemporada, Miguelón Ferrer. L'Intercity de Carlos de las Cuevas formarà a Jan Macay en la porteria, també línia de 4, laterals per a Miguel Llambres i per a Leonel Ferroni, parella de centrals, Badic Murria i Timor, al centre del camp per les bandes Joan Monterde i Álvaro Herraiz. Al centre també del camp estaran Javi Delgado i Julio Gracia, un ex del Club Esportiu Castelló, davant Oscar Plano i Lucas Lasso. Este partit l'arbitrarà Sergio Carrero Romero, és català, de la delegació d'Igualada. Molta calor així a la capital de la Plana, poc a poc s'acosten els aficionats i tenim un duel d'equips de la Comunitat Valenciana, com hem dit, en objectius totalment diferents. Uns per salvar la categoria, altres per mirar a dalt i intentar estar la temporada que ve en una primera federació que no fa moltes temporades l'Intercity ja estava allí.
0: Molt ràpid, n'hi ha gol en tercera, Clara?
1: Així és, perquè ha començat esta jornada una de segona federació amb sorpresa en el primer partit. Ha marcat l'Orihuela al minut 5 amb el seu partit en la visita al Real Murcia B, i també tenim més partits per a esta vesprada a partir de les 7 amb el nostre company Juanfran Roca, el Castelló B Intercity, 7 i quart Castellonense UCAM Murcia, i a les 8 el Alcoyano Cieza. I demà més protagonisme per als equips valencians a partir de les 11 València Mestalla Mallorca B, Deportiva Minera, Peña Deportiva, i a les 11 i mitja la Nucía Poblense i el Yeclano Atlético Baleares.
0: Me quedo en el Gaeta Huguet, Juanfra, perquè per una banda, evidentment, te volia enviar-te un missatge de part de tota la...
4: Gol! Del Torrevieja, que empata. Marca Pucho en un llançament espectacular des de fora de l'àrea d'una altra categoria. És un tir molt bo de Pucho. Ha vist l'opció d'aprofitar aquest tir des de fora de l'àrea i de sorprendre Adrián Lidón, i en el minut 37, després de tres opcions, aprofita el Torrevieja per a igualar el partit, que està molt entretengut i jo crec que fa justícia després del que estava veient en esta primera part. Marca un gran gol Pucho per a situar en el minut 37 de joc a la Ciutat Esportiva este Hércules B 1, Torrevieja 1.
0: I no és l'únic gol que n'hi ha en tercera federació, Clara.
1: Així és, perquè ha empatat en este primer partit del grup tercer de segona federació el Real Murcia B, minut 10, Real Murcia B 1, Orihuela Un.
0: I el que deia que ens quedàvem en Gaeta Huguet, Juanfra, que deia que volia enviar-te el missatge i l'abraç més gran de tota la redacció, que estem encantats de que estigues novament amb nosaltres, i preguntar-te com va la cosa i si la tornada avui a la Xespa ha estat una tornada fluida, rodada, si tot el món t'ha saludat, que m'imagine que sí.
1: Si estàs patint molta calor.
0: Si estàs patint molta calor, que m'imagine que sí, ja ho has dit, però que si te trobes bé i si ja estàs en plena forma.
7: Bueno, pues ahir, dia 4 de setembre, feia 3 mesos que vaig tindre l'ictus. Ja estic bé, la recuperació ha anat molt bé. Jo també he ficat molt d'empenyo per a tindre moltes sessions de recuperació, tant de mobilitat com del cap, perquè l'ictus t'afecta a una part del cervell. I bé, sí, ja estic totalment bé. Des del dia 17 d'agost ja tinc l'alta per a poder treballar, perquè m'han dit que estic ja molt bé. El tindre un micròfon a la mà també te dona molta força i molta vida. Estar a un camp també, escoltar-vos a vosaltres 3 quarts del mateix, i així estem per a donar guerra altra volta, una temporada més per a que vulgueu, així estem per a tirar-vos un cable, i ja t'he dit que moltíssimes ganes i gràcies a tots, perquè el nostre director Luis Urruti ha estat molt pendent aquest estiu, al igual que José Luis Gual, pues, preguntant com estàs, com te trobes, i radiant, com aquell que diu, la recuperació, i encantat per totes les infermeres i metges que he tingut tant en l'Hospital General, després en la residència de la Magdalena de Castelló, com ara en la rehabilitació, encara estic fent rehabilitació, però ja m'ho han reduït pràcticament tot i m'han dit que a final de mes ja no cal ni que vaig a fer rehabilitació. Era teràpia ocupacional, com se sol dir, per acabar de tindre mobilitat als dits, però ja escric en l'ordenador a tota pastilla, agafo els micròfons en les dues mans, puc agafar una garrafeta d'aigua de 5 litres en la mascara, que és la que tenia afectat. Bueno, ha anat tot molt bé, estan sorpresos els metges, perquè hi ha gent que lamentablement pues, han tingut un ictus i han quedat malparats durant molt de temps, i a mi pues, m'han dit que és xoc, tot i que tampoc no soc molt major, 55 anys, pues, la veritat és que m'han dit que estic molt sano per dins, i això també ha contribuït a que la recuperació ja ha sigut molt, molt ràpida, i ja ara sí, per acollar-se una miqueta, no sobresaltar-se, agarrar-se la vida amb una mica més de tranquil·litat, fer esport, perquè vaig tindre l'ictus per tindre una alçada de tensió, no és per altra cosa, però bé, ja estem bé, gràcies per l'interès, i a donar guerra. Si noteu que fallo en algo, pues perdoneu, però jo en principi ja estic com una campanalla.
0: A l'inrevés, tu ja saps a banda que els d'esport som tios i ties molt durs, i som difícils de...
1: Estem a prova de bomba,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, estem a prova de tot, Clara, què volies dir?
1: Sí, volia dir-li a Juanfra que m'alegre molt d'escoltar-te també, que has tingut una pronta recuperació, i també tenim alguns de missatges que al escoltarte ens ha dit
0: una
1: forta abraçada. No sabia res, des d'ací tot el nostre ànim per a Juanfra.
0: Jo Juanfra sempre, ja saps que jo respecte aquestes coses moltíssim, però sí, sí. Bueno, és que si tu no tens que problema en compartir-lo en l'audiència, en la meva vessant d'amic, super, super content d'escoltar-te novament, ja saps que he estat fora de combat jo també 3 mesos, però per altres temes menys problemàtics, i que bueno, anem a donar guerra, no, esta temporada a Gaeta Huguet i a tots els camps de la Plana, ahir en Castelló.
7: Sí, ahir vam estar ja agafant forces al Ministadi amb el Villarreal B, però bé, ja fent vida normal i corrent, i afortunadament estem bé. Sí que és veritat que, no avui, però l'altre dia que vaig vindre a l'entrenament del Castelló B, pues, els entrenadors i tots interessant-se de com estava, me veuen bé, que ningú diria que has tingut un ictus, bueno, pues va trobar el que jo he patit, però bé, ara ja la cosa ha passat i... Per això, a la vida normal, en una mica més de moderació, però a treballar i a cantar gols i a donar informació, perquè també m'ho han dit avui. Què fareu el partit del Castelló B? Farem el partit del Castelló B, tots els de tercera, tots els de segona federació i primera federació. Estarem en l'esport de la província de Castelló, perquè molts volen saber si estaran informats de tots els equips de la província de Castelló, estaran al dia, al corrent. I bé, pues, jo ja t'he dit, estic com si haguera nascut fa poquet, perquè estic en molta vitalitat, estic ja en moltes ganes de ser el de antes, i espero que siga pronte.
0: Pues una veu mítica, clàssica de l'esport en valencià, en la província de Castelló, com és Juan Fraroca, que torna amb força la sintonia del punt a punt. I anem a aprofitar també 15 minuts per a arribar a les 7 de la vesprada. Primer, amb gol en segona divisió, Clara.
1: Tenim gol en la Lliga Hypermotion en la jornada 4, gol en pròpia porta de l'Andorra per adelantar els vallisoletans. Minut 14, Real Valladolid 1, Andorra 0. El gol li l'han donat a Diego Allende.
0: Ronda. Comencem la ronda en Alacant, Gonzalo.
4: Así en la ciudad esportiva, minut 42 de joc de la primera part, ha empatat el Torrevieja, per tant el resultat al límit del descans és Hércules B 1, Torrevieja 1.
0: D'Alacant votem al Fornàs.
2: Continua l'empat a 0, ja hem complit el minut 45, n'hi hauran prous minuts d'afegit, Paco, perquè ha estat el xoc parat després d'un colp al cap que ha rebut Fernando Cano, que ha hagut de ser atès, inclús ha hagut d'abandonar el terreny de xoc, prou aturdit, amb arcades, inclús ha hagut de tirar-se a terra quan tractava de ficar-se en peu. Ha entrat en el seu lloc Adrián Morón, ja en temps d'afegit d'aquesta primera meitat, pel moment sense gols a l'estadi del Fornàs, a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
0: De tercera federació, Esport en directe en el punt a punt, passem a primera divisió. Clara, què està passant?
1: Pues passa que ha marcat el Rayo Vallecano, empat el partit al minut 17 amb gol de Ratiu. Minut 17, Rayo Vallecano 1, Racing Club 1.
0: Recordem que abans ha jugat l'Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, i que el Villarreal de Port Comença a les 9 serà el nostre partit de la jornada. En segona divisió, què n'hi ha en marxa?
1: Tenim dos partits en marxa sense moltes novetats. Agrupació Deportiva Ceuta 0, Celta de Vigo B 0 al minut 15 i al minut 16 Real Valladolid 1, Andorra 0, missió gol en pròpia porteria de l'Andorra.
0: Avui de matí s'ha jugat el Real Societat B 1, Tenerife 1 i fa una estoneta el Sporting 0, Girona 2. A les 9 se juga el Eldense Mallorca, partit que oferirem en la sintonia del punt a punt. Continuem també repassant més coses, per exemple, en poliesportiu. Anem a començar parlant de Fórmula 1 este cap de setmana, Clara.
1: Així és, perquè el nostre poliesportiu no para, com bé saps, tenim de tot. I en Monza ens ha deixat una classificació, deixes que trenquen tots els pronòstics. Pierre Gasly ha donat la gran sorpresa i s'ha emportat la pole del Gran Premi d'Itàlia, la primera de la seva carrera en Fórmula 1, després de superar a George Russell per només 60 mil·lèsimes.
0: Mil·lèsimes,
1: i demà,
0: correcte,
1: a les 3 de la vesprada serà el torn de la gran carrera al Temple de la Velocitat a Itàlia, on Gasly partix al davant, però en les llargues rectes de Monza pot passar absolutament de tot i els ho contarem així al punt a punt.
0: Absolutament, ja sabeu també que en el US Open Alcaraz, que ja està en octaus de final, i que avui en la Volta Ciclista d'Espanya Marco Brenner ha guanyat l'etapa i Enric Mas té 25 segons més d'avantatge respecte al segon classificat, o en este cas a Primoz Roglic, que ha perdut la segona posició. Enric Mas, líder, que li ha té 25 segons a Roglic, que és tercer. Félix Gall és ara segon en la general. Tanquem la mini ronda i també anem a aprofitar per a obrir línies amb Castelló de la Ribera. Castelló de la Ribera, primera comunicació.

0: Un dels equips que, com deia, tenen eixa il·lusió de tornar d'estrenar en esta categoria, en esta segona federació, primera jornada, grup tercer en el nou camp, Eliseo Pla Ramírez, que ha canviat el seu nom en els darrers mesos, el duel que s'enceta a les 9:15 de la vesprada i que ens va contar castellonense UCAM Múrcia, David Jordà. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Paco, molt bona vesprada. Efectivament, des d'ací el renomenat camp del que fora gran president de la Unió Esportiva Castellonense, Eliseo Pla, ara dirigit del club pel seu fill Miguel Ángel, estem en un dia històric, en el seu any del 80 aniversari. 5 de setembre passarà a les lletres d'or per ser...
0: És 9:15 de la vesprada i que ens va contar castellonense UCAM Múrcia, David Jordà. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Paco, molt bona vesprada. Efectivament, des d'ací el renomenat camp del que fora gran president de la Unió Esportiva Castellonense, Eliseo Pla, ara dirigit del club pel seu fill Miguel Ángel, estem en un dia...

0: Iñaki Rodríguez. Va ser Joan Company en porteria, Leche, Primi, Sergi García, Pulpón, Miss Foot, Agus Murillo, Adama Sangare, De Pedro, Carlos Badal i Marc Álvarez. Per a possibles substitucions, Martín, Iker Garijo, Rubén Murcia, Didac, Ian, Winstanley, De Mateo, Marc Abril i Fer Sastre. Tres baixes té per lesió, Josué Samper, Operé i Joel, el davanter del GMC, i per decisió tècnica s'ha deixat fora el tercer porter, a Borja Reyes. Per part de Lucas Murcia, José Carlos Romera, Checa, jugarà amb Alex Lázaro en porteria, David López, Mirapeix, Juanan, Xaraf, Dani Aquino, Karim, Àlex Férquez, Julio Iglesias, Alberto López i Aitor Puñal. Kiri en la porteria, Pontones, Héctor, Mati Castillo, Carrillo, Alberto Soto, Àlex Bueno, Paco Torres i Chente Vila, qui fora jugador del juvenil de la Unió Esportiva al Cira fa uns anys, fitxat pel UCAM Múrcia i que ha pujat al primer equip i entra en convocatòria. L'àrbitre de l'encontre serà el senyor Lluís Espallargas Casellas, assistit per Eric García Sánchez i Alejandro Aguayo Prieto.
1: Pues avui Castelló de la Ribera, avui m'interessa moltíssim també xordar l'ambient, perquè avui és un dia històric, ho has comentat abans, per a la localitat, que va celebrar fa uns mesos eixe ascens de tercera federació a segona i que avui s'enfronta pues, a un UCAM Múrcia, que és un equip important d'esta categoria, que té un pressupost, anava a dir, prou ample, i que les darreres temporades també ha demostrat molt, coses molt, molt interessants, que eren el grup quart, que era el grup anterior dels andalusos.
0: Efectivament, l'UCAM, que va estar fa 10 anys en segona divisió, fa 5 anys va estar en primera ref, i des de fa 5 temporades està en esta segona federació. L'any passat va acabar en la sèptima posició, per tant ha realitzat molts fitxatges, 14 més 2 jugadors que han pujat del B, únicament continuen 5 jugadors de la passada temporada, i el castellonense, que sí que ha realitzat també 16 fitxatges, ha mantingut 8 jugadors de l'equip que li va donar l'ascens a la segona divisió, segona federació, en el seu grup tercer. Estem girant-nos cara a la porta i està entrant, comença a entrar gent, encara està l'ambient una miqueta gelat, espere prou més assistència del que estem veient fins ara. Les grades estan un tant despoblades, però esperem per a un dia tan important com este que estem donant suport a la Unió Esportiva Castellonense.
1: Pues, com deia, dia històric, que anem a contar en directe en la sintonia del Punt a Punt. Anem a buscar, gràcies, David, els finals de les primeres parts en els duels de tercera federació que s'han encetat a les 6 de la vesprada, o no, perquè han començat un poquet per darrere. Per exemple, en el Fornàs, arribem o no al descans, Javi?
2: Pel moment continua el xoc, acaba de tindre una ocasió claríssima el Club Deportivo Acero en les botes de Mejis. S'ha plantat soles davant el porter del Crevillent, que s'ha fet enorme, molt bona la parada del porter. L'ha tornat a tindre el Club Deportivo Acero, que està acabant millor aquesta primera meitat, que pel moment continua jugant-se. No sabem el temps afegit, però com et deia abans, Paco, jo crec que entre 7 i 8 minuts d'afegit n'hi haurà en aquesta primera meitat. Pel moment, sense gols, a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
1: Però la pregunta és, són correctes els 7 o 8 minuts? N'hi ha hagut tantes interrupcions?
2: És que ha estat parat molt de rato perquè ha sigut atès Fercano, el que te contava abans, que ha hagut d'abandonar el terreny de xoc.
1: Pues quin debut, després de, bueno, exjugador, banda és bon amic, Fernando Cano, exjugador de la cantera del València, va estar la temporada passant el Torrent, va ser un dels destacats
2: en
1: una temporada
2: ref
1: molt roïna, i que havia firmat per l'Acero, més a prop de casa, per ser, bueno, el Torrent també està molt a prop, però el debut no podia ser pitjor per al bo de Fernando Cano.
2: És que, a més, Paco, el xoc ha sigut amb un company, amb el dorsal número 10, amb Alexander Giampo. Després Fercano ha intentat alçar-se, però quan ha donat dos o tres passos ha hagut de sentar-se sobre la xespa. Estava marejat, estava molt aturdit, li han entrat arcades inclús, i ha sigut el propi àrbitre el que li ha dit a la banqueta que tenien que canviar-ho per obligació.
1: Bueno, pues entre la topetada i la calor que fa, Fernando Cano, que ha estat caigut en combat, la primera part que encara no ha finalitzat. Mira, ahí está.
2: Arribem ara mateix justament al temps de descans, així a l'estadi del Fornàs. Les ocasions més clares les ha tingut el Club Deportiu Acero, però pel moment sense gols, temps de descans, jugadors cap a vestidors, a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
1: Anem en ordre cronològic, aguanta'm, Javi, però primer, ja havia finalitzat la primera part en Alacant, en resultat d'empat, Gonzalo.
3: Descans en Alacant, jo crec que més content el Torrevieja, que ha empatat un partit que se li havia passat costera per amunt, i estic segur que no estarà content Roberto Campillo, perquè

0: En la recta final ha tingut una opció Hamza, ha estat per a mi un poc individualista perquè tenia l'opció de Juanmi i després una altra, pràcticament a soles, de Pepe Traoré, que tampoc ha encertat en el remat. Així que perdona l'Hèrcules l'opció del 2-1, jugadors Paco ja en vestidor. Recordem que el primer gol de la temporada l'ha marcat Hamza per al conjunt de la cantina el 12, però en el 37 Puig ha marcat un gran gol per a situar al descans. Així en la ciutat esportiva Antonio Valls, este Hèrcules B 1, Torrevieja 1.
1: De la primera part quedes en algú?
0: Sí, en Hamza. Crec que és un jugador molt interessant per al futur de l'Hèrcules. És un davanter centre en alçada que va tots els balons. És de veres que a vegades un poc individualista, perquè jo crec que el xic vol fer també gols per a quidrar l'atenció de Beto Compain. I per part del Torrevieja també el golejador, perquè el gol ha sigut espectacular de Puig des de fora de l'àrea per l'escaire. Així que de moment Hamza i Puig, que són els que han marcat els gols, han sigut els millors jugadors d'este primer temps entre l'Hèrcules B i el Torrevieja.
1: Torrevieja, recordem que estava debutant en eixa categoria de tercera federació, categoria nacional, després de pujar el passat estiu. I des de Alacant tornem a El Fornàs. Javi Morell, de la primera part, que destaquem d'este empat a res entre els protagonistes.
2: Per part de l'Acero destacaria a Fer Cano, no per haver hagut d'abandonar el terreny de joc, sinó perquè es nota que és un jugador d'una qualitat superior, és un jugador diferent i quan la pilota passa pels seus peus passen coses. I per part del Crevillent Esportiu destaque al seu porter, a Kelian, que gràcies a ell el conjunt visitant està encara empatant així a l'estadi del Fornàs.
1: Te quedes a banda en, a nivell d'assistència. T'he preguntat abans i m'has dit, està entrant molt la gent. Finalment, la imatge de la graderia és bona, tot i sí, tot el calor?
2: Sí, prou bona. Te diria que pràcticament tota la tribuna està plena, a falta de l'extrem que queda a la nostra esquerra, a l'esquerra de la posició del punt a punt a punt ràdio. No sé si és perquè s'esperava un desplaçament de la graderia visitant d'aficionats del Crevillent. Ve que un amb la samarreta del Crevillent no són nombrosos, però sí que n'hi ha gent que s'ha desplaçat. L'entrada en general és prou bona en la tribuna, reafirme, en la grada d'enfront ara mateix en el temps de descans conté la friolera d'una persona que està al sol en la grada.
1: Secarral, te van a dir que això és un secarral absolut.
2: Un heroi ahí sentat en el mòbil mirant, suposo que estarà mirant les xarxes socials.
1: Un heroi o un inconscient, que igual després igual li pega un bac també la que està caigent en la graderia, efectivament. Bueno, pues els partits que començaven a les 6 que ja són de temps de descans i estem pendents dels que van a iniciar-se a partir de les 7 de la vesprada, per exemple, en Sant Gregorio Carlos Gallardo, ja tot preparat per a l'estrena esta temporada del Torrente en casa i també del Espanyol San Vicente en nova nomenclatura.
3: Així és, ara mateix a Eixen els jugadors tant del Torrent Club de Futbol com del Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente. He fet els deures, he preguntat per una part al Sergi, que és el responsable de premsa, per aquests cartells que us han adat de les xarxes socials. Sí. M'ha comentat que durant tota la temporada van a intentar donar-li un toc aixina en quant a cine o a sèries de televisió o a sèries de conegudes, el toc als seus cartells. I el Espanyol de Sant Vicente, que és tot de blanc, és l'equipació habitual la temporada passada de visitant, així que equipació habitual, samarreta taronja i la part baixa negra per al Torrent, i tot de blanc el conjunt a la cantí, unes més de 300-400 persones així a la grada principal del Sant Gregorio per a disfrutar d'esta estrena del 2-15 en la Lliga en esta temporada 2026-2027. Així que no queda res per a que arranque este partit, este Torrent Club de Futbol Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente.
1: Un segon és clar perquè n'hi ha gol en primera divisió.
4: Hi ha gol de Pablo García al partit entre el Rayo Vallecano i el Racing al minut 28, Rayo 1, Racing de Santander 2.
1: Quina setmana per a Pablo García, que recordem va ser este xicón que al València li va fer l'embolic l'altre dia en Mestalla, el Betis que va guanyar fàcil en este gol de Pablo García 0-1, i que en els últims dies, no, l'últim dia de mercat se'n va anar del seu Betis, perquè ell volia quedar-se en el Betis, però
4: plorant,
1: bueno,
4: imatge. Se,
1: vale, pues a l'endemà va dir el director esportiu del Betis que és que havia estat Pablo García el que havia demanat anar-se'n per a tindre oportunitats. És a dir, llàgrimes de cocodril d'un xicón que és molt ambiciós i que anem a recordar que fa dos temporades estava en el juvenil, va guanyar la Copa de Campions al València, el contarem, i a banda fent gols en la final, pues Pablo García, que se n'ha anat del Betis al Racing i en el seu primer partit, pumba, a la gàbia, porta dos gols ja el xiquet, perquè té 20 anys ara mateix.
4: Que xovenets, és l'únic que parlàvem, que cada vegada arriben més.
1: Molt bon davanter, no? Molt ratoner, molta qualitat.
4: A banda i també aprofitem per a recordar els altres resultats en primera divisió: Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0, i a partir de les 9... tancarem la jornada d'avui amb el partit de la jornada entre el Villarreal i el Depor. Demà diumenge serà el torn a partir de les 4 i quart d'aquest partit a Mestalla del València davant del Barcelona, 6 i mitja a la vez Osasuna i Màlaga i Levant, i a les 9 Espanyol-Sevilla. I el dilluns dos partits per a tancar esta jornada quarta de la Lliga, a partir de les 7 Getafe-Celta i a les 9 i mitja Elx-Reial Societat.
1: A banda de tot això, se compleixen les 7 de la vesprada i estaven pendents Juan Frarroca en el Gaetà Huguet de l'inici del duel que enfronta el Castelló B a l'Intercity.
5: Pues començarà en un parell de minuts, ja estan els protagonistes, serà l'Intercity el que traurà del centre del camp, però en un tres i no res arrencarà el partit d'ací a Gaetà Huguet.
1: I vaig aprofitar per a fer l'últim pas abans d'encetar el partit, perquè David Jordà en Castelló de la Ribera, tot preparat, en 15 minuts comença la temporada.
6: Efectivament, així està tot preparat, amb ganes, amb una música maquinorra, maquinorra.
1: Vols dir?
6: La que no, però no en la grada, sinó en el vestuari, en el vestidor.
1: Ah, que és del vestidor, vale.
6: Sí,
1: vale.
6: Sí,
4: en la secció
6: vestidor
4: que feu aquest estiu, sí. Carles Gallardo, la veritat que també em va sorprendre que tota la música dels vestidors eren molt maquinetis.
1: Ja coneguem tot el que passa ahí dins de la Unió Esportiva Castellonense, però vols dir que maquinorra és la millor definició, no?
6: Guap, però a saco, però ben carregada.
4: Ara està altra vegada de moda Spook i tot això.
1: A saco, Paco.
6: Si em permeteu, anem a parlar amb un home, un vell aficionat. Com li diuen?
7: Jo em coneixen per Saúco.
1: Saúco.
6: Vostè és aficionat tota la vida al castellonense?
7: Tota la vida, i ha jugat en el juvenil també. Quan va aixir Sanchís i Rosselló. Sanchís, el d'Alberic.
6: Manolo Sanchís,
7: l'internacional.
6: Sí, va estar així en el castellonense.
7: Ell va aixir d'ací, no de la penya Nebrija que diu...
6: La penya Soriano.
7: Ell va aixir de la penya Nebrija, sí. Que tot allò era una penya i allí fundaron això, però ell d'allí va vindre ací. I ací la mitja del castellonense en aquella època era Rosselló Sanchís.
6: Què t'ha paregut, Paco? Quina sorpresa.
1: Home, què te pareix? És que en els pobles, bueno, i en ciutats com és el Castelló de la Ribera, tenim qualitat i sobretot tenim moltes històries, eh? I per això està a punt ràdio, per a conèixer-les, David.
6: Efectivament, i contem, què li pareix?
5: Arranca el partit d'aquesta. Per primera volta
6: el castellonense vaig a jugar un partit.
7: Això ja no ho veurem, ja. Sabem que un any un poble de 100.000 habitants i els socios que poden, s'havia d'apuntar tot el poble, i només ni siguem ni, no arriba a 350. No del poble, prou ajuda per un equip com està. Ara, jo sé quasi segur que durarem un any, però algo és algo. Que això ja passarà a la història, jugar la Copa al Rei i tot.
6: Correcte. L'esforç de Miguel Ángel Plan, la presidència, jo crec que mereixia més suport. Estic esperant a veure quanta gent entra al camp, però ara mateix, quan queda un quart d'hora, me pareix escassa la presència del públic, eh?
7: És que, jo que sé, la gent, així, faena no n'hi ha molta. I hi ha gent que ho necessita per menjar el que siga.
6: Però 100 eurets tampoc és una barbaritat, compa.
7: Sí, però és aixina. Jo me'n gastaria 200 si va faltar, claro. Lo que siga, però hi ha persona que té família i no pot, i faena no en té.
1: Clar.
7: Que això, este poble, de què depèn? No es depèn del caqui i la taronja, ja no té res més. No hi ha ni indústria de res. Entonces, un poble que no tinga indústria, no hi ha diners.
6: Bueno, agraïts eternament a Liceo Pla, que li han posat el nom del camp, i a Miguel Ángel, eh?
7: Gràcies a ell. No crega que el fundador d'això, ell vivia on estan els vestuaris d'antes, perquè veig a vostè que en ell, jo era amic d'ell també, i parlàvem molt i el que siga, però ell va tindre sort que era obrer, va pujar i va pujar.
6: I va ser constructor i
7: va prometre a son pare que el pujaria on fora.
6: Correcte, en el cas de Miguel Ángel Pla, que li va prometre, el pobre Eliseo pues no va poder viure per uns poquets anys, però ahí queda el llegat de Eliseo Pla Ramírez i en este cas també del seu fill Miguel Ángel Pla, que ha aconseguit esta fita històrica, com diguem, per a una població de tan sols 7.000 habitants.
1: Pues tot preparat, eh? En 11 minuts comença un any molt bonico per al castellonense en esta segona federació. Clara, més coses que estem pendents.
4: Anem a donar info de la vuelta, perquè la 14a etapa ha deixat molta que tallar. La victòria ha sigut per a Marco Brenner del Tudor, que s'ha imposat en l'arribada a la Sierra de la Pandera després d'un espectacular duel amb Santiago Buitrago. Brenner ha completat els 154,5 quilòmetres en 4 hores, 15 minuts i 9 segons, i Buitrago ha sigut segon a 1 minut. Cristian Rodríguez ha completat ixe podi, però el més important per a la general estava darrere. Enric Mas torna a donar ixe colp damunt de la taula. El líder ha entrat per davant de Primoz Roglic i li ha tret 15 segons, ampliant encara més el seu avantatge, i a més Félix Gay supera Roglic i es col·loca segon a la general. Així que Enric Mas arriba a este tram decisiu de la volta amb més de 2 minuts de marge, i amb Gay i Roglic jugant-se ara la segona plaça. I a més, demà en l'etapa quinzena toca una jornada molt diferent a Palma del Riu Córdoba, perquè amb recorregut modificat per les altes temperatures, acaba d'eixir fa apenes 10 minuts, seran 110,2 quilòmetres amb eixida neutralitzada a partir de les 3 menys 10, de les 14:50, i amb eixida llançada a les 3. Així que 7 etapes per davant i la batalla per la ratxa, que està més oberta que mai.
1: Pues només una setmana per davant, 7 etapes. Recordem que dilluns és descans, l'etapa demà que va ser Canyera també.
4: I que s'ha modificat per les altes temperatures.
1: Efectivament, i que estarem molt pendents tota la setmana també de la Volta Ciclista d'Espanya. Recordatori important, ja sabeu que el Villarreal, que serà el nostre partit de la jornada d'avui, té partit també dimarts. El Villarreal, que juga davant el Borussia de Dortmund. A partir de les 9 de la nit i des de les 8 i mitja, en la sintonia del Punt a Punt, estarem així, amb la conducció de Salva Folgado, la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez Colomer, i només acaba el primer esport base d'esta temporada, de 7 i mitja, 8 i mitja. 8 i mitja comença el Punt a Punt dimarts que ve amb el periple del Villarreal en la màxima competició continental. 7 i 6 minuts, en 6 de retard, ronda, perquè ja està tot en marxa. How did you know? I l'anem a començar de dalt a baix, començant per la segona federació. Ens estem amb Juanfra Roca en Castelló. Juanfra!
5: Així estem al minut 6 de la primera part. Continua tot, domina el Castelló B. Castelló B 0, Intercity 0.
1: Encara no està en marxa el duel del castellonense amb Anquel Luca en Múrcia, que s'enceta així a 9 minuts, però sí que està tot en marxa en Alacant, Blanes.
0: En tercera divisió, els jugadors comencen així de vestidors. Recordem que el resultat en el minut 45 de la primera part és de Hércules B, 1, Torrevieja, 1.
1: Comença o no comença la segona part en el Fornàs, Javi?
8: Pel moment els jugadors encara sobre els vestidors. Ara es comencen a eixir a la xespa de l'estadi del Fornàs. Temps de descans, Club Deportiu a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
1: I acabem en el minut i resultat, Carlos Gallardo en San Gregorio.
3: 5 minuts de xoc en San Gregorio. La primera ha tingut l'Espanyol de San Vicente. En Dani Lafuente, en un baló en l'àrea, que ha rebutjat com ha pogut ahir el Torrent. 5 minuts de xoc, Torrent 0, Club Deportiu Espanyol de San Vicente 0.
1: Anem a posar al dia també Clara Alcover, el que n'hi ha en marxa en primera divisió.
4: Rayo Vallecano 1, Racing Club 2 al minut 38, i en la Lliga Hypermotion, Ceuta, Agrupació Deportiva Ceuta 0, Celta de Vigo B 0 al minut 36, i també al minut 36 Real Valladolid 1, Andorra 0.
1: Partit finalitzat, l'Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0 en primera divisió. Ahir se va jugar el Betis 1, Real Madrid 0. Per a esta nit, el Villarreal Deportivo de la Coruña, el partit de la jornada que vos oferirem a les 9 de la nit. I en segona divisió, empat entre Real Societat B i Tenerife, 1-1, el 0-2 del Girona a la seva visita a l'Sporting de Gijón, i recordem que ahir van empatar el duel del Club Deportivo Leganés, que és líder provisional de la categoria. Recordem que ahir el Leganés en la seva visita, a veure si el trobe així, ahí està, el Leganés en la seva visita a... Ui, ho he perdut. Va ser un 0-0, partit bacalà, absolutament, i que no va tindre absolutament res, però...
4: Morata.
1: Sí, Morata, que va tindre una ocasió clamorosa per a fer el gol i no va poder. Las Palmas 0, Leganés 0, que se va disputar en la jornada d'ahir. I també teníem gol en segona federació, Clara.
4: Tenim gol en segona federació al grup tercer en esta primera jornada, perquè es torna a adelantar l'Orihuela, que remunta el partit. Minut 38, Real Murcia B 1, Orihuela 2.
1: Tanquem la ronda amb el futbol. Ja hem comentat tot el tema de la Volta Ciclista a Espanya, Alcaraz també en el US Open, que ja està en octaus de final, i que la pole és per a Gasly en el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 en el circuit de Monza, i 15a posició per a Carlos Sainz, i Alonso Quixirà en la posició 21 en la graella. Com ha començat el partit en San Gregorio? Qui està dominant? Carlos Gallardo?
3: Pues té més el valor el conjunt de local del Torrent, però ara una acció molt perillosa, una contra per part del conjunt alacantí. Raúl González que ha furtat el valor i per banda esquerra que Julián Martínez ha xutat, però el valor s'ha anat fora de la porteria, però mirant ben de prop el pal de la porteria de Jorge Ribes. I primera targeta groga del partit és per Avinu, per al jugador del Torrent. Així que primeres aproximacions perilloses protagonitzades per l'Espanyol de Sant Vicente. Primera targeta que en este cas és per Avinu, per al Torrent. Ja 8 minuts de xoc en Sant Gregorio, en este Torrent 0, Espanyol de Sant Vicente 0.
4: I he de dir una notícia que acaba de llegir amb els nostres companys de Apunt Esports a través de les xarxes socials, que és que entre els aficionats del València que no podran acompanyar el seu equip, per exemple demà en el partit entre el València i el Futbol Club Barcelona, està Paco Sarro, que és l'enyorat Ferri de l'Alqueria Blanca, que és un personatge molt famós a la comunitat
1: molt
4: valenciana,
1: molt valencianista,
4: i un emblema també per a molta gent que ha seguit la sèrie des dels seus inicis fa molts anys.
1: La família ho ha demanat al club.
4: Efectivament, la seva família ha demanat que se'l recordarà amb estall, amb un minut de silenci, però el club ha respost que reserva aquesta classe d'homenatges a lletgendes, exdirectius, socis antics i catàstrofes humanes. Així que és una resposta amable de dir no.
1: Pues des d'ací, evidentment...
2: Comença el fornàs.
1: El abraç més gran a la família de Paco Sarro, actor superconegut, Ferri, en l'Alqueria Blanca, i que va faltar en els darrers dies, que no serà homenatjat en la prèvia d'eixe València-Barça, però que així en el punt a punt sí que té, evidentment, el nostre reconeixement i el nostre recordatori. Ha començat la segona part, en canvis o sense canvis en el fornàs, Javi...
8: En un canvi per part del Crevillent Esportiu, se n'ha anat el terreny de xoc el davanter Michael, ha entrat amb el nou Simón Moreno.
1: L'únic canvi i finalment el partit ja està en marxa, qui està dominant o qui hi sent major intenció en este inici de segona part?
8: Qui ho intenta ara és el Crevillent Esportiu per la part dreta, buscava la talonada, pilota per a Lázaro, fa la centrada, colpejat en un jugador del Club Deportiu Acero i serà treta de cantó per al Crevillent Esportiu.
1: Alacant, Gonzalo.
0: Arranca Alacant. Mira, arranca en este moment, Paco. Comença la segona part en una acció de Hamza, que és el futbolista que està tractant de donar més criteri a l'atac del conjunt alacantí, que acabarà directament en els peus del porter Héctor. Han entrat Rosquín i Joel per part del Torrevieja, que busca en els canvis un poc més de possessió de baló en el mig del camp. Ja roda la pilota en la segona part, així l'Antonio Valls. Estem al primer minut, recordem, tercera divisió, primera jornada, empat a un entre l'Hércules B i el Torrevieja.
1: Pugem una categoria, Juan Frarroca, qui té millor pinta en este Castelló B Intercity?
9: Bueno, de moment ha sortit més enxufat del Club Esportiu Castelló B i el contracol B Intercity està intentant fer-li mal, però el Castelló B ha sortit en moltes ganes, està tenint molta possessió, arribades però sense llançar a porteria. L'Intercity, tot de la seva veterania, l'experiència de molts dels seus jugadors, de moment està a mercè del filial del Club Esportiu Castelló, que està manejant la pilota. Ahí està Òscar Albiol, ha rebut una falta, encara en terreny propi, estem en el minut 11 de la primera part. Del Castelló B, recordem que té avui en l'11 titular a 9 cares noves, és a dir, que pràcticament l'equip és nou.
1: Sí.
9: Els únics que repeteixen pues, són Miguelón i Òscar Albiol, la resta són jugadors nous d'esta temporada, i això és el truquet este. Als equips no els agrada agafar els filials a principi de temporada perquè no està tan rodats, pues, el Castelló B l'agafaran ara infraganti perquè tampoc està molt treballat, podríem dir-ho així, en molt bon ritme. La pretemporada ha estat bastant dolenta, crec jo, però de moment pues, l'equip ha sortit enxufat, això no té res que veure la pretemporada en la Lliga, i de moment està intentant-ho. Això és una bona senyal, se pot perdre, però donant la cara i ficant intensitat, i de moment l'està ficant l'equip de Juan Casajú. Com diem, estem ja en minut 12 d'esta primera part, domina el Castelló B sense ocasions clares de gols, l'Intercity va a la contra, de moment així a Gaetà Huguet amb uns 500 aficionats, 0-0 Castelló B 0, Intercity 0.
1: I tenim gol en primera divisió, empata novament el Rayo Vallecano, gol de Sergio Camello per aconseguir novament igualar abans del descans en un duel molt bonico. És de veres que a nivell defensiu els dos equips estan demostrant tindre mancances, però a nivell golejador, primer recordem, Ratio ha fet el primer, Camello el segon, i en el cas del Racing de Santander, Canales, que avançava al seu equip abans del primer empat del Rayo, i després Pablo García, en el seu partit de debut, 28 minuts, li ha costat al xiquet fer el seu primer gol. Canales per una banda, Ratio per l'altra, Pablo García per una banda, Camello per l'altra. 2-2 ara mateix en anava a dir l'estadi de Butarque, estan jugant en Butarque, si no m'enganye, perquè
4: per
1: encara sí, no, obres no, per els permisos, que se suposa que ja en pròxims partits el Rayo, ja veurem, se suposa perquè el Rayo diu que la Comunitat de Madrid té els permisos. Ara, jo he de veure al Rayo Vallecano tornar a Vallecas. encara, eh?
4: Pues la imatge dona prou pena, la veritat.
1: No, i bueno, recordem que jugam Butarque perquè, per exemple, en el camp del Getafe no van demanar el seu moment i el Getafe va dir que n'anava de la Xina.
4: Home,
1: clar, que el Getafe juga a competició europea també.
4: Clar.
1: I si juga a competició europea, a partit de Lliga i tal, i a banda el seu partit del Rayo Vallecano, la Xespa no aguanta ni de conya fins a la fi de la temporada. Estava pendent també, Clara Alcover,
4: volíem
1: més coses.
4: Volíem completar un poquet dels resultats de la Lliga en esta quarta jornada perquè esta vesprada s'ha disputat l'Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0 i a partir de les 9 tindrem el partit de la jornada si al punt a punt amb Ise Villarreal Deportivo. Demà diumenge serà el torn del València davant el Barcelona a les 4 i quart, 6 i mitja a la vez Osasuna i Màlaga Llevant i a les 9 Espanyol Sevilla. I el dilluns tancaran esta jornada 4 de la Lliga a partir de les 7 Getafe Celta i a les 9 i mitja Elx Reial Societat.
1: I en futbol femení,
6: comença el partit a Castelló.
1: Futbol femení, hem comentat també este matí la derrota del València femení de Miquel Crespo, que ha caigut en els dos primers partits de la temporada per 1-3 davant el Madrid de Club de Futbol. Comença el partit en Castelló de la Ribera. Abans n'hi ha gol.
4: Tenim gol en el partit entre l'agrupació deportiva Ceuta i el Celta de Vigo. Bé, ha marcat el Celta de Vigo al minut 43. El gol ha estat obra d'Adrià Capdevila. Així que minut 43, Ceuta, agrupació deportiva Ceuta 0, Celta de Vigo B 1.
1: El Ceuta, que evidentment per tota la situació que té ara mateix en la no seva ciutat, està super, super desubicat a nivell esportiu els jugadors, i en més d'una ocasió també el seu entrenador ja ho ha dit a nivell públic. Ha començat el partit en Castelló de la Ribera, David.
6: Efectivament, ha sigut la Unió Esportiva Castellonense la primera que ha tret, el primer equip que està atacant en este primer minut de xoc. Ha estat momentàniament parat per atendre un jugador de Luca Múrcia des de la banda, quasi en el córner. Primer servici de banda per a la Unió Esportiva Castellonense. La posen ahí en el punt de penal. Atenció! Gol! Gol de Sergi García.
1: Bueno.
6: Ha hagut de ser un jugador natural de Castelló de la Ribera qui passàs tan sols 80 segons de joc. Arriba el primer gol per a la Unió Esportiva Castellonense en la seva estrena en la segona federació.
1: Gol de Sergi García, no? Correcte?
6: Correcte.
1: En quin minut estem?
6: Pues estem en el 1.52.
1: O sea, minut 2, mare meua.
6: Sí, sí,
1: pues
6: sí, sí.
1: Com a estrenes que t'anava a preguntar, m'anava a quedar ahí un segonet per a preguntar si finalment la imatge en la graderia ha millorat, però bueno, Sergi García, donant-li al personal, David, raons per a acudir a l'Eliseo Pla.
6: Efectivament, perquè han començat molt potents, estaven ahí esperant el xiulí d'Espallar Gascasellas per aixir a la velocitat. Jo dic, no sé si van a fer la de Luis Enrique de tirar el baló aixina en llarg o què, però bueno, que ha sigut un inici fulgurant el que han tingut el conjunt castellonenc. I bueno, pues presència de públic, així en la part de la tribuna no n'hi ha excessiu públic perquè és un camp que estava preparat per a jugar en partits matinals i per tant ara per les vesprades el sol pega molt de cara i estan en la part de les banquetes allí plantats els aficionats. Hauria de ser millor l'entrada, sens dubte, perquè s'ho mereix el castellonense, s'ho mereix el seu president, el suport que li ha de donar el seu poble al conjunt en una fita històrica, jugant en la quarta categoria del futbol espanyol.
1: Pues ja tenim els primers gols en Castelló de la Ribera en el seu debut en la segona.
6: Atenció a la passada de Massangare, la passada que anava ahí cap a Marc Álvarez, però que s'ha assenyalat el fora de xoc per mitjà de Aguayo Prieto. Podia haver arribat el segon quan no pensa. Portem 3 minuts de xoc de la primera part, Castelló en segon, UCA Múrcia 0.
1: Baixem a tercera federació perquè passa el primer quart d'hora de partit i preguntar també, Carlos Gallardo, primer concretar finalment l'equipació, que he preguntat abans i m'he quedat penjat. Tinc imatge, el dic per sobretot els oients, del Espanyol San Vicente, i qui està dominant en aquest inici de partit?
10: Sí, les equipacions habituals, taronja i negre per part del Torrent, i l'equipació habitual de visitant de la temporada anterior de l'Espanyol de San Vicente, que és de color blanc, en una línia roja i negra, però domina el color blanc. I més dominador el Torrent, en últimes accions molt perilloses, amb un protagonisme de David Ruiz, del, molt recordareu, lateral del València a l'època de Carlos Soler i Lato, i que després d'un 6 a Itàlia ha tornat al futbol valencià i està jugant en el mig del camp, que m'havia dit que en Itàlia ja ha jugat en aquesta posició, i que està destacant moltíssim, ha tingut una molt bona ocasió després d'una jugada que inicia per banda dreta Gabri López per part del Torrent. El valor s'ha quedat en l'àrea després d'una bona associació de diversos futbolistes del Torrent, i el xut s'ha anat per molt poc fora de la porteria defensada per Miguel García, per el porter del Espanyol de San Vicente. Després, en una treta de cantó, el valor s'ha quedat en l'àrea, no el rebutjava ningú. Després de dos, tres intents de remats, finalment l'ha llançat fora un futbolista del conjunt de la cantia. I sí que millors minuts per al Torrent en els últims, sí, pareix més prou del gol, però també la contra busca les seues opcions el conjunt de Jaime Pérez. Portem 10 minuts ja pràcticament 18 de xoc i continua l'encontre sense gols, és a dir, este Torrent 0 Espanyol de San Vicente 0.
1: També tornem per a conèixer qui està dominant en l'inici de la segona part, Gonzalo, en Alacant.
0: El Hércules B, la segona part així té més, podem dir, controlador del partit. Estic veient el Torrevieja més defensiu, més controlant, més tractant d'aguantar este 1-1. De veres que l'Hércules B li costa un poc arribar a l'àrea rival, però sí que té el control i té la possessió, buscant sempre a Pepe Traoré, que és un home que per banda dreta li dona moltíssima velocitat i verticalitat al conjunt de Roberto Campillo. I a més, a referència que Hamza ara és el domini de l'Hércules B, però hi ha que dir que molt bona imatge del Torrevieja, que recordem que és el seu debut en tercera, que va lograr l'ascens l'any passat i que està plantant-li cara al filial. Ara Hamza de nou és el que genera una opció clara per al local, per a l'Hércules B, l'ovació del públic, però aquest valor de Hamza que s'ha anat per damunt de la porta. Per tant, domini de l'Hércules B, es defensa el Torrevieja, estem Paco en el minut 10 de lloc de la segona part i es manté l'empat a 1.
1: També aprofitem, passen 20 minuts de les 7 de la vesprada i tenim que repassar, per exemple, finals de primeres parts en segona.
4: En el grup tercer està disputant-se també el Real Murcia B Orihuela. Arriben al temps de descans, Real Murcia B 1, Orihuela 2.
1: Això respecte a la categoria de tercera federació, i també estaven pendents de segona divisió, acaben primeres parts.
4: Amb els dos partits que teníem en xoc en esta lliga Hypermotion, Ceuta 0, Celta de Vigo B 1 i Real Valladolid 1, Andorra 0, al temps de descans.
1: En primera divisió, 7 minuts d'afegit en el Rayo Vallecano 2, Racing 2. Estem en el 51, és a dir, que era un minut encara per arribar al descans.
4: I a punt d'arribar també al descans, en 17 temps de descompte, en tercera federació, el grup 6, Bunyola 0, Atzeneta 1.
1: Tornem a l'esport en directe, tercera federació, en el Fornàs. A punt d'arribar a l'Equador. Ja passen minuts, Javi, però de moment el marcador no se meneja.
8: Sí, estem en el 56, ha donat un passet endavant el Crevillent en aquesta segona meitat, però ara qui ho intenta és el Club Deportiu Acero. Mira, aquesta pot ser bona per al conjunt del Camp de Morvedre. És Adrián Morón qui obri per a Jean Pont. La frontal de l'àrea busca el llançament per dalt del travesser. N'hi haurà treta de porta per a el Crevillent. Per cert, anotem un altre canvi en el Crevillent, una altra vegada, malauradament, per lesió. En aquest cas ha sigut de Galindo, lesió al genoll, ha passat per la banqueta. La bona notícia és que ha eixit pel seu propi peu, però plorant, totalment desconsolat. El jugador del Crevillent serà anat, Galindo ha entrat Hinojosa. Estem ja en el minut 57, així al Fornàs, Club Deportivo a 0-0, Crevillent Esportiu 0.
1: És un dels partits que n'hi ha sense gols, també els que s'han començat a les 7 de la vesprada. Per exemple, Juan Frarroca, n'hi ha algú equip a prop del gol en Castelló?
5: Bueno, pues mira, fa un minut Òscar Albiol ha enviat una sabatada en la cama surda al pal esquerre de la porteria de John Mackay. I és que abans també ha hagut una clara ocasió de Nico Vizcaíno, el jugador ex de la Pedrera del Cádiz, però que l'any passat va jugar en el Jaén. Vemos dos avisos espectaculars del Club Esportiu Castelló, un al pal, l'altre ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria del Intercity, però de moment ixe domini del Castelló B no se transmet en el marcador. Com diem, hem passat ja a la barrera del minut 21 de la primera part de l'Intercity, encara no llançada a porteria, ja ho ha fet en tres ocasions, però aquestes dues últimes molt perilloses, el filial blanc i negre que busca el gol però no l'encontra. Ja els dubtes d'esta pretemporada, que li ha faltat gol a l'equip de Juan Casajús, pues tenim així. Ara llança Timor, molt fluixet, directament fora, per l'esquerra de la porteria de Carlos Calavia, l'exporter del Deportivo Aragón. Com dèiem, 22 minuts, ja estem en l'Equador de la primera part, així a les instal·lacions de Gaeta. Huguet ha avisat ja seriosament l'equip de la capital de la Plana, però el marcador no es mereix. Castelló B 0, Intercity 0.
4: I ara anem a posar el focus en el circuit Ricardo Tormo, perquè este cap de setmana les futures estrelles de MotoGP tenen una cita molt important a Cheste. És la FIM Moto Junior World Championship, la nova denominació de l'antic Junior Gran Premi, que arriba a Cheste per a la seva cinquena cita de la temporada, amb quatre categories i tots els títols que estan encara en xoc. Avui tenim les poles decidides. Carlos Cano és el líder de Moto3 Junior, que ha sigut el més ràpid i serà primer en les dos carreres, i al seu costat està Singapong i Guillem Planques. En Moto4, doble pole per a Víctor Cubeles, just per davant del líder Álvaro Lucas, que podria proclamar-se campió este cap de setmana. I en Moto2, pole per a l'italià Alessandro Morosi, amb el murcià Eric Fernández a només 43 mil·lèsimes. Així que demà, sis carreres a partir de les 11 del matí, amb el Pit Lane Walk des de les 10 menys 10, i un diumenge ple de motor i de futur al circuit Ricardo Tormo de Cheste.
1: Tot això respecte al món del motor, que sempre té el seu espai en el punt a punt. Anem a fer una crida al gol, per exemple, en camps en els quals encara no hem rascat res. En Sant Gregorio, Carlos.
10: Pues de moment, en els últims minuts, poques accions, sí que una nova aproximació del Torrent, que ara un Torrent intentar enviar el baló per a Ferran Giner, per al seu davanter, però fica al cap el futbolista del Espanyol. Ara una lluita perissa esfèrica en el mig del camp, l'agafa Civil, el lateral argentí del Torrent, que retrasa per a Pablo Lluc, i així en la graderia estava Guillem Beltrán, el tècnic d'Atlético Saguntino, sí. Perquè este pròxim dimecres van a jugar la Copa Federació, van a ser rivals ja d'aquesta Copa Federació Nacional, un Torrent que es classificava al guanyar i al jugar aquests primers partits oficials. La setmana passada van contra l'Assin el punt a punt davant l'Intercity i el Roda. Així que el dimecres tenen un altre partit així l'afició taronja a casa. Atenció, un baló que ve, l'ha ficat Civil per a Ferran Giner. Està molt escorata en l'esquerra. Ahí va ficar el baló en l'àrea. Busca el remat, però apareix Pablo Morgado, el defensa del Xoue.
3: Gol de l'Espanyol de Sant Vicente.
0: Del Torrevieja, que acaba de remontar el partit en una acció a baló parat. El gol de cap és de Rosquín en un córner que ha llançat el conjunt saliner, el primer de la segona part. Així és el futbol, estava dominant l'Hércules B, però en aquesta acció ha hagut córner, el córner perfecte al punt de penal, i apareix Rosquín.
2: Gol del Crevillent.
0: S'ha lesionat en el gol, així 1-2 per al Torrevieja.
1: El gol de Rosquín en Torrevieja, n'hi ha gol en el Fornàs.
8: Sí, a la treta d'un córner, la centrada amb cama esquerra, que anava molt tancada, la pentina un jugador del Crevillent, el primer pal no arriba a saber qui és, i la pilota que va al fons de la porteria. S'avança el Crevillent al minut 61 de partit a l'estadi del Fornàs. Club Deportiu a 0-0, és Crevillent Esportiu 1.
1: El conjunt crevillentí que se posa per davant, li posa la incògnita ahí al golejador, i ara després de seguida segur que Javi Morell en se concreta qui ha estat l'encarregat de posar per davant del seu equip. Perd la 0 en casa, 0-1 davant el Crevillent. Com deia, estem buscant el gol també Juan Frarroca, que no acaba d'arribar allí en el Gaeta Huet.
9: La veritat és que no, i se domini. Anem a veure el llançament de Williams des de lluny, atrapat el porter llançant-se a la seva dreta, en este cas Jan Macay, un veterà ja de les porteries del futbol nacional. L'última volta que el vaig veure jo jugar va ser a Castàlia, en un partit de bojos, perquè crec que era la Copa de Campions, i va guanyar el Castelló en la pròrroga 5-4 el Deportivo de la Coruña. Ell li va pegar una punyada a un jugador del Castelló, va veure la roja, va ser penal a favor del Castelló, bueno, va ser un xou allí, i després ja el Deportivo no el va renovar i ha pegat unes quantes voltes, parla de fa 3 temporades. I bé, doncs ahí està, que és un porter veterà i de garantia, perquè ha jugat en Tenerife, ha jugat en el Deportivo de la Coruña, és un porter ja experimentat i que li donarà seguretat a la porteria del conjunt alacantí, que de moment li està passant canutes, perquè, com dit, ja són 3 llançaments perillosos a la seva porteria. Un d'ells s'ha estavellat en el pal, finalment ha sigut Nico Font, el xaval de Segorbe, el canvi de la pilota al pal esquerre, no Òscar Albiol, que estava al seu costat. Però bé, ara ho intenta el Castelló per banda esquerra, és Denis Almiñán, anem a veure si pot entrar, li peguen una espenta, l'arbitre dona l'avantatge inicialment i serà treta de porteria, no, perquè ho ha evitat Macay, enviant el baló al mig del camp. Allí està el central Guillem Trilla per a evitar la arrastrada, i l'àrbitre ha xiulat falta al centre del camp i serà baló falta a Javi Delgado, i per tant falta a favor del conjunt alacantí, com diem, i hem travessat el minut 25, camí del 27 ja, en estos moments és el minut 27 de la primera part d'ací a Gaeta Huguet. La nit ja està caent poquet a poquet, se'n va el sol i anant-se la llum artificial per si de cas, però de moment no falta la salsa del futbol, el gol, sí. Però el Castelló ho ha intentat ja 3 voltes, de moment al minut 27 d'esta primera part a Gaeta Huguet no es meneja el marcador. Castelló B0, Intercity 0.
1: Ara de seguida farem una nova crida als gols en els camps, en els 5 que ara mateix són protagonistes en la sintonia del punt a punt. Estava pendent també de fer un xicotet de repàs de tot el que està passant a nivell europeu pel futbol, per exemple la Bundesliga, algun dels partits d'esta vesprada que estaven pendents, el Bayer Leverkusen, que ha guanyat este cap de setmana 4-0 a l'Union Berlin, d'esta vesprada el Borussia Dortmund ha guanyat 2-3 al Hoffenheim i el Werder Bremen ha fet un 3-1 al Leipzig. Ara mateix al descans Schalke 0, Bayern de Múnich 0, el Bayern que és el líder i que és el campió i que normalment hauria de guanyar el seu partit, però bueno, de moment no pot amb el Schalke on està? En Gelsenkirchen, correcte.
4: Estàs molt alemà, esta vesprada.
1: Bueno, però és que depèn també de les necessitats de l'espai. I, bueno, pues, avui toca Alemanya, pues Alemanya. Deia que també estem molt pendents de més lligues, per exemple, en el nostre cas, en la Ligue 1, hem parlat del Lens 0 Lorient 1, que ja ha finalitzat, i el Le Havre Brest, que comença a les 9:15, igual que el Niza Alemans. En Anglaterra ja ha acabat tot el de la vesprada, i lo mateix, l'Aston Villa Unai Emery no pot en el Hull City, al descans 0-0. De la vesprada, lo més significatiu, el City, que li ha guanyat 1-0 al Coventry, en gol de Haaland. Crystal Palace, que ha guanyat 2-3 al Fulham de Arbeloa, que porta 3 partits i un rosco com una catedral en la puntuació, 0 punts de nou en joc. Finalment Brighton 1, Leeds 1, i també estàvem pendent de l'empat a 2 entre Newcastle i Bournemouth, igual que el 1-1 entre el Brentford i el Sunderland. En Itàlia, ja en la segona part, bon partit, el tímper així en l'ordinador, l'Inter 1, Nàpols 2, estem ara mateix a 20 minuts d'arribar a la final del partit, i el Roma-Atalanta se juga a les 9:15 de la nit, i això és el més cridaner que tenim ara mateix en el panorama europeu. Jo crec, Clara, que són les 7:30 i anem a fer una maxi-ronda.
4: Clara.
1: Maxi-ronda. Maxi-ronda al punt a punt. Maxi-ronda sempre amb tot el que tenim en joc i anem a començar per Castelló, Juanfra Roca.
9: Però un moment, estem així al minut 29:30 d'esta primera part, sense gols, Castelló B0, Intercity 0.
6: Minut 15:50 de la primera part, guanya el castellonense 1-0 a Luca Murcia.
11: En tercera federació, a la ciutat esportiva Antonio Valls, estem en el minut 20 de joc d'esta segona part, Hércules B1, Torrevella 2.
8: Alfornàs continua manant en el marcador el conjunt visitant, el Crevillent Esportiu, camí del minut 66, Club Esportiu a 0-0, Crevillent Esportiu 1.
10: En San Gregorio continua l'encontre sense gols, minut 29, Torrente 0, Espanyol San Vicente 0.
1: I aprofitant que estem en tercera federació, Clara, tenim més partits de tercera en marxa.
4: Al descans, Bunyola 0, Atzeneta 1.
1: Això respecte als nostres. En futbol, primera divisió, també al descans. Què està passant ara mateix en aquest partidàs de la màxima categoria?
4: Rayo Vallecano 2, Racing Club 2.
1: Al descans, 2-2 en la màxima categoria. En segona divisió, recordem que també estem en el descans en els dos duels d'esta vesprada.
4: Amb 0-1 a favor del Ceuta davant del Celta de Vigo B i Real Valladolid 1, Andorra 0.
1: I el que està per vindre i el que ha passat ja. Per exemple, en primera, l'Atlètic Club, que li ha guanyat 3-0 a l'Atleti de Madrid, primera derrota del Xolo Simeone esta temporada, i a les 9, partit de la jornada Villarreal Deportivo de la Coruña. Per cert, ara de seguida farem la primera comunicació amb el nostre partit de la jornada bijusa. Això en primera ahir va perdre el Real Madrid 1-0 davant el Betis. I en segona, ahir se va jugar el 0-0 entre Las Palmas i Leganés, i avui s'ha jugat ja el Real Sociedad B1, Tenerife 1, i el Sporting 0, Girona 2. Per a les 9, el Dense Mallorca també. Ara de seguida farem la primera comunicació en el nou Pepico Amat. I també teníem pendent el Poliesportiu Clara d'este cap de setmana.
4: Sí, perquè com bé hem dit, la vuelta en esta 14a etapa ha deixat moltes coses. La victòria per a Marco Brenner del Tudor després d'una gran final davant de Buitrago, i en la general Enric Mas continua de líder i amplia diferències amb Roglic, que ara és tercer, Félix Gall Puig a la segona plaça, i Mas és líder, Gall segon i Roglic tercer.
1: Perfecte. Tanquem la ronda, 7 de la vesprada, 33 minuts. Curteta, Maxi, però curteta. Jo crec que se pot tindre tot en esta vida. Soc un gran defensor d'eixa idea. Ara sí, anem a buscar, per exemple, els partits que estan ja enfilant en la recta final. Gonzalo Blanes, tercera federació, en Alacant, buscant. Anem a veure si la sentència del Torrevieja o l'empat de l'Hércules B.
0: El partit ha canviat en el gol de Torrevieja perquè estava dominant en Hércules B, però després de l'1-2 jo crec que li ha sentat mal a l'equip de Roberto Campillo, que li està costant ara generar opcions de gol. Per cert que el gol que l'ha marcat Rosquín, que és Javier Jiménez Asín, ha tingut totes les sensacions. Ha entrat al camp, als 10 minuts d'entrar al camp ha marcat el gol i al marcar el gol s'ha lesionat. I ara estava lamentant-se en la banqueta, però bé, ha sigut protagonista perquè en 10 minuts ha tingut temps de marcar el gol del Torrevieja. Ara està millor el conjunt visitant que està tocant i que està controlant l'Hércules, que pressiona en busca de l'empat. Estem, Paco, així en el minut 23 de joc de la segona part, li ha donat la volta el que acaba d'arribar a la tercera divisió. Està guanyant per 1-2 el Torrevieja al filial de l'Hércules.
1: I un dels altres partits que enfila a la recta final, Javi Morell també té lloc en el Fornàs i també pareix que se l'en va portar a l'equip de fora.
8: Sí, pel moment és el conjunt visitant qui va per davant en el marcador i també qui fa un nou canvi. Ha entrat Joel en substitució de Domín, que no podia ja ni en les canelles el jugador.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! En el temple taronja marca Vino! Abans l'ha tingut Pablo Yuca, ha llançat el baló al pal i en el rebuig en aquesta esfèrica neixia de l'àrea del conjunt alacantí, l'ha aprofitat Vino per anotar el primer gol de la temporada per al Torrent en la Lliga. Minut 32 en San Gregorio, marca Vino, Torrent 1, Club Deportiu Espanyol de San Vicente 0.
1: Merescut per als de casa, Carlos?
10: Sí, sí, després d'una primera ocasió record de l'Espanyol de San Vicente, després de les ocasions han arribat sempre de color taronja i negre del conjunt de Berna Ballester, que sí que estava protagonitzant les ocasions més clares, i és que en aquesta mateixa acció, un segon abans havia llançat el baló al pal, un remat de Pablo Lluc. Ahí sí que ni se rebuig, en un baló que no acaba de ser a l'àrea, l'ha aprofitat ahí Vino per a anotar ese primer gol de la temporada per al Torrent i avançar-se en el marcador.
1: Pues se posa per davant el Torrent en el seu retorn a esta categoria tercera federació, que vol abandonar quan més pronte possible per a tornar a categories superiors. Estàvem parlant Javi Morell, per cert, estava pendent el golejador del Crevillent, que no sé si has pogut espigolar el nom.
8: Sí, ha sigut Ricky, el dorsal número 14 del Crevillent. Ara te conté més, Paco, perquè ve amb molt de perill el 0, el llançament fora! El llançament de Jampó amb cama esquerra des de dins l'àrea. Crec que ha arribat a tocar en el pal. Finalment se n'ha anat fora, la tornat a tindre per al gol el Club Deportiu a 0.
1: Bueno, pues està molt, molt interessant aquesta recta final del duel del conjunt del Fornàs, que vol aconseguir l'empat en esta categoria de tercera federació. Acabem de repassar els tres partits i anem una més cap a dalt. Juan Frarroca buscant el primer gol en Gaeta Huguet.
9: Bueno, ara s'ha esbrafat una mica, podríem dir, el domini del Castelló B, s'ha sentat molt bé l'Intercity, està controlant la situació, però les millors ocasions fins ara, a més de tirar el pal, són per al Club Esportiu Castelló B. Queden 10 minuts per arribar al descans, així a Gaeta Huguet, el conjunt blanc i negre busca, en aquest joc obert, la pilota ara espera Òscar Albiol, anem a veure si arriba el jugador de Benicarló, li han pegat una empenta.
3: Gol! Gol de la Unió Esportiva Castellonense! Minut 21 i mig, baló de nou a l'esquena de la defensa. Abans no havia encertat Adam Sangare. Ara sí que ha sigut Marc Álvarez el que s'ha plantat davant d'Àlex Lázaro per batre el per damunt i marcar el 2-0 en l'Eliseo Pla.
1: Bueno, pues Marc Álvarez que fa el 2-0 favorable a una Unió Esportiva Castellonense que està donant el do de pit en el seu debut en la màxima, bueno, la màxima categoria a la qual ha arribat, que és esta segona federació. Sí, no, n'hi ha que corregir sobre la marxa, David.
6: A veure, formalment, fins i tot, sent molt, molt, molt estrictes, quan estigueren a finals dels 50, estigueren en tercera divisió, que aleshores era la tercera categoria. A nivell nacional, però sí que és cert que era una tercera divisió completament regional, tota, com el grup sisè ara mateix de tercera federació, tota d'equips valencians. Ahir la tercera divisió, com la segona B, mai han sabut què fer amb ella, i ja des dels anys 50 anava canviant, sí. Ara és valenciana, ara era interregional.
1: Un moment, el que estàs comentant. Significa això que és la primera vegada que n'hi ha un partit oficial de Unió Esportiva Castellonense davant un rival d'altra comunitat?
6: En Lliga sí.
1: En Lliga sí.
6: Sí, perquè clar, pues com mira, estigueren el playoff contra el Burgos, però efectivament, el Lliga sí que és el primer partit. És que avui és un dia històric. De totes.
1: Efectivament. Sí. Bueno, pues 2-0, està dominant el Castellonense davant el UCAM Múrcia. Estàvem parlant abans en Juan Frarroca des del Gaeta Huguet. Deies que de moment això sí no rasquen res, abans del descans.
9: Anem a veure que hi ha una falta perillosa que va llançar Manu Portela, l'ex del Villarreal, en la cama dreta, és la frontal de l'àrea, el jugador s'ho repensa, l'àrbit li ha donat l'ordre i va el llançament. Anem a veure, per damunt del travesser, per damunt del travesser, este nou llançament a porta del Castelló, ve 37 minuts, si fos una partida de boxa, doncs ja podríem dir que el Castelló hagués noquejat a l'Intercity, però així és qui més gols marca, i ja s'està també que qui perdona al final ho acaba pagant car, però queda molt de partida encara, 8 minuts més els 45 de la segona part, i el partit està interessant, el Castelló ve donant la cara, l'Intercity contragolpejant, ben plantat al terreny de joc, però les ocasions de moment les fica l'equip de Juan Casajús. Com diem, ja enfilem la recta final així a les instal·lacions de Gaetà Huguet, l'afició expectant, cau la nit ja poquet a poquet així a la capital de la Plana, 37-38 del primer acte, Castelló ve 0, Intercity 0.
1: Me sap mal per Juanfra perquè és l'únic tio que no ha rescat encara un gol, és l'únic cap de 5 que tenim en el qual no...
9: Tranquil, que si hi ha gol vos enterareu.
1: Anem a invocar el gol, anem a cridar el gol en el Gaeta Huguet. També hem de parlar, Clara, de tenis.
4: Sí, anem a actualitzar la prèvia del USA Open perquè ja canvia l'horari de Cristina Buxa. El partit estava previst per a les 7 i mitja davant Coco Gauff, però finalment començarà a les 8 menys 10 aproximadament a l'Artur Agassi. Buxa afronta esta tercera ronda davant la número 4 del món i és ara mateixa la gran esperança espanyola en el quadre femení després de l'eliminació de Paula Badosa precisament davant Gauff. Així que parlant d'espanyols, també toca posar el focus en Carlos Alcaraz, que ahir va superar amb autoritat a Yibing Wu per a arribar als vuitens de final, i el murcià campió defensor continua avançant després del seu retorn a la competició i ara es trobarà amb l'americà Tommy Paul, que el partit serà demà diumenge, no abans de les 8 de la vesprada. Ja saps que moltes vegades van canviant un poc en base a les altres eliminatòries. Així que el US Open en clau espanyola, us posats avui en Cristina Buxa contra Gauff i demà amb Alcaraz, que torna a l'Artur així buscant ixos quarts del US Open.
1: Bueno, pues...
9: Gol del Castelló, ve a Gaeta Huguet.
1: Ahí estem.
9: Minut 39 a la treta del quart córner a favor del Castelló B. Crec que ha estat Guillem Trilla, el central que ha pujat a la remotada, ha ficat la puntera del peu i ha enviat el baló al fons de la xarxa. S'avança el Castelló B, ja vos diria que si hi havia gol vos enteraríeu, i ha marcat el Castelló B. Minut ja 39 del primer acte, Castelló B 1 amb el gol de Guillem Trilla e Intercity 0.
1: Pues a banda d'això tenim un altre gol camellístic en... anava a dir en Vallecas, no. En Butar, que ara ve. Crec que el Barol el va revisar. Primer, Clara, el gol.
4: Sí, el gol ha estat de Sergio Camello per adelantar el Rayo Vallecano i remuntar este partit. Anem a veure si finalment dona el gol o no, el que supondria un 3-2 a favor de... desrayistes davant el Racing i que seria una remuntada molt bona i per al Rayo. Mira, aquest Rezabala.
1: Ai, mare.
4: Sí que l'ha donat finalment, així que minut 48, Rayo Vallecano 3, Racing Club 2.
1: Jo pensava que estava fregant el forat, però bueno, Rayo 3, Racing 2, eh? Recordatori ràpid que en segona divisió també han començat les segones parts, Clara, i tenim dos partits en marxa.
4: Ceuta 0, Celta de Vigo B 1 al minut 47 i al minut 49 Real Valladolid 1, Andorra 0.
1: Anem amb els partits que enfilen la seva recta final i ara de seguida, com deia, faríem les primeres comunicacions dels partits de les 9 de la nit, però abans en Alacant, Gonzalo, estem pendents de la recta final del partit i anem a veure qui s'emporta els primers 3 punts de la temporada.
11: De moment el Torrevieja, el que acaba d'arribar a la categoria, que ha remuntat, que està guanyant 1-2 i que ara està controlant el partit, eh? Des de que ha marcat el 1-2, l'Hèrcules B no ha tingut opció clara. És de veres que sí que vol en un joc més directe buscar a Hamza, però no li està aixint al conjunt de Roberto Campillo, mentre que el Torrevieja està molt ben plantat damunt del terreny de joc i aquest gol en una acció a valor parat tan important en este perfil de categories ha situat el 1-2 al marcador i l'Hèrcules, que insistim, està jugant en un futbol directe que no és l'habitual, jo crec que un poc ansiós per veure que el marcador està en contra. Estem, Paco, així en la ciutat esportiva Antonio Valls en esta primera jornada de tercera divisió en el minut 31 de la segona part. Aguanta el Torrevieja, que està guanyant per 1-2.
1: Aguanta el Torrevieja en Alacant, aguanta el Crevillente en el Fornàs, Javi.
2: Perdona, que no havia obert el micròfon. Estic així fent...
1: De tot.
2: De tot, per a tractar de... de carregar el Quantum que està ja morint-se. Gràcies infinites a un treballador del Club Deportiu Acero que ens està permetent que siguem treballant per oferir el partit als nostres oients. Pel moment aguanta el Crevillent quan resten 13 més l'afegit. El Club Esportiu Acero que ho intenta en més cor que cap, el partit que està totalment trencat amb visites a ambes àrees i la graderia que està ja molt, molt crispada amb l'àrbitre i sobretot amb els jugadors del Crevillent Esportiu que aprofiten cada paró per a tirar-se a terra, per a realitzar estiraments. Estan ja sobrecarregats, però pel moment aguanta el conjunt visitant, busca l'empat. El conjunt local al Fornàs a 0-0 en el 78, perdó, a 0-0 Crevillent Esportiu 1.
1: A banda dels tres partits que estem oferint en directe, ja sabeu que en el Beltrán Baguena s'està jugant d'eixer Buñol 0 a Xeneta 1, la Xeneta que ha fet gol en la recta final de la primera part. Ara estem en el minut 5 de la represa. I estem ara també en segona federació buscant també els finals de les primeres parts. Per exemple, Juan Frarroca, eixe Castelló B, que s'ha posat per davant.
5: Sí, s'ha posat per davant des de fa 5 minutets. De moment està molt tranquil jugant a la seva... Uf, quina entrada, pot ser la primera groga del partit. Efectivament, serà la primera groga per a Miguel Llambrich, l'ex de la Pedrera del Villarreal, el futbolista de Benidorm, que veu la primera targeta groga de la esprada així a Gaeta Huguet quan estem en el minut 43, és a dir, ne faltaran dos per arribar al descans. De moment guanya el filial del Club Esportiu Castelló per 1-0. Recorda que ha marcat el central Guillem Trilla a ese minut 39 a la sortida d'un córner, ha rematat crec que mig de tacó perquè estava sols com un mussol dins de l'àrea i ha rematat al fons de la xarxa per a donar-li avantatge a un Castelló B que ja ho diem que era molt millor l'equip de Joan Casajús perquè havia ficat pràcticament totes les accions a la porteria a la cantina. Ja freguem el minut 44, hi haurà 3 o 4 de prolongació, així a Gaeta Huguet. De moment dominen el marcador i en el joc el Castelló B. Castelló B 1 Intercity 0.
1: I de Castelló votem a Castelló de la Ribera perquè està la ciutat de festa i continua la festa en el camp, David.
6: I la festa que podia haver sigut ja plena perquè ha tingut de Pedro un xut, a veure, i se córner passat, que a la fi ha eixit per línia de fons, però l'ha tinguda de Pedro amb un xut des de la part esquerra que se n'ha anat molt a prop del pal d'Àlex Lázaro, el cancerbert de l'UCAM, que l'ha tocat en última instància enviant el baló a córner quan el partit es para en este minut 30 per a fer una pausa d'hidratació.
1: I mentre refresquen un poquet el cap i absolutament tots els jugadors en Castelló de la Ribera, en Torrent continua, anava a dir, el domini. ¿Se pot dir que el resultat és curt favorable al Torrent, Carlos?
10: Sí, sí, és cert que ara Ahmed, per part del Xove espanyol, el migcampista, ha tingut una molt bona opció, un llançament de fora de l'àrea, llunyà, que ha tingut que intervindre bé Jorge Ribes per a evitar un rebuig en la seva àrea, però sí que el domini ha sigut prou clar en la primera part per part del conjunt torrentí, que ha tingut apuntat fins a 5 accions clares per a fer gol, per una per part del conjunt de Jaime Pérez. Així que podem dir, quan estem a un minut d'arribar al minut 45, que ixe 1-0 de moment és just, segons el que s'ha vist per la xespa, i atenció, ara per banda dreta ho tornava a intentar Membrives, un dels futbolistes, un dels fitxats és esta temporada procedent d'Unió Molinense, que està deixant millors sensacions a l'afició local. Com dèiem, estem a punt d'arribar al minut 45, continua la victòria per 1-0 del conjunt del Torrent, de Torrent 1, Espanyol de Sant Vicente 0.
1: Abans de la ronda, clar, l'Alcover, hem de posar al dia també cosetes de futbol sala.
4: El Servigrup Peñíscola disputa esta vesprada a partir de les 8 al Juan Vizcarro l'últim partit de pretemporada davant el Catgas Energia Santa Coloma. És l'últim test abans de la veritat perquè el dissabte 12 de setembre arranca la Lliga i el Peñíscola debutarà a domicili davant la Sala 10 Saragossa a partir de la 1. Així que avui últimes proves i últimes sensacions abans de que comenci el que podem dir que siga el foc real.
1: Perfecte, pues i 46-47 ja en dos de retard, ronda. Una ronda que anem a encetar en segona federació amb 5 partits en marxa i que comença amb Juanfra Roca en Castelló. Juanfra!
5: 46 minuts de la primera part de Gaeta Huguet, Castelló B 1, Intercity 0.
6: 32 de la primera, a l'Eliseo Pla, Castellonense 2, UCAM Múrcia 0.
11: En tercera divisió, en el minut 36 de joc de la segona part, a la Ciutat Esportiva d'Alacant, Hèrcules B 1, Torrevieja 2.
2: Minut 82 a l'estadi del Fornàs, busca l'empat el Club Esportiu a 0, però pel moment no arriba. Minut 82 a 0-0, Crevillent Esportiu 1.
10: En San Gregorio, minut 45 i mig, i s'ha afegit un El marcador és de Torrent 1, Espanyol de Sant Vicente 0.
1: Més resultats de, per exemple, segona federació, grup tercer en esta primera jornada. Recordem que l'Alcoyano Ciesta es disputa en Alcoi a partir de les 8 de la vesprada i que tenim també un altre partit en la segona part en marxa, Clara.
4: Al minut 57, Real Murcia B1, Orihuela 2.
1: I també en el grup 6 de tercera federació, primera jornada, faltava un resultat, s'està disputant en Bunyol.
4: Minut 54, Bunyol 0, Atzeneta 1.
10: Gol en San Gregorio, Membrives marca el segon per al Torrent. Quina gran jugada associada entre diversos jugadors del Torrent, que ha sigut el Lois i en Ferran Giner. I finalment l'extrem, un dels fitxatges que estaven destacant en este partit, marca el segon per al conjunt de Berna Ballester. La guinda i sa gran acció ofensiva per part del Torrent, la fica Membrives, que marquen el 46, el 2-0, Torrent 2, Espanyol de Sant Vicente 0.
1: Sí, perquè acabaven, Carlos, de donar l'afegit, no?
10: Sí, sí, ja estem sobre el 46, s'ha afegit un minut i estem ja sobre el 46 pràcticament.
1: Sí, han donat 3, posa en la transmissió, i efectivament el segon del Torrent, que com hem comentat fa just 5 minuts, estava clar que estava sent millor en la primera part i mereixia segurament un avantatge més ample. Segon del Torrent, 2-0 davant el Castelló de... l'Espanyol de Sant Vicent. També Juan Ferrarroca acaba la primera part en Castelló, en el Gaetauet.
5: Algun dia se'ls xeval jugaran a Castalia, però evidentment hem de fer-ho així a Gaetau.
1: Algun partit s'ha jugat i tu ho has fet ahir, del
5: Castelló.
1: Sí,
5: no, però me refereixo que algun dia els xavals jugaran a Castalia,
1: segur,
5: però evidentment juguen així a Gaetau, que és un camp que està, bueno, l'han acondicionat, però tots estem esperant que se faci al ministeri i a la ciutat esportiva de Borriol, a la Coma, per a que l'equip o la base del Castelló tinga una instal·lació pròpia i puguin jugar tots els equips allí. Se té que fer un ministeri i ens han dit que a l'any nou començaran les obres i possiblement la temporada que ve pues tindrem ahí un campet com el del Villarreal B, molt bé, en gradetes i ben equipat per a que els jugadors puguen treballar en un camp d'herba natural i els mitjans de comunicació pues, també tinguin un lloc adequat per a poder treballar. Descans així a les instal·lacions de Gaeta Huguet. Recordem que dominava el Castelló B, ha dominat el Castelló B pràcticament tota la primera part, i si llançament al pal, obra de Nico Font en el minut 21, i fruit del domini pues, arriba del gol en el minut 39 de Guillem Trilla, la sortida d'un córner ha rematat de mitja espuela, com se sol dir ahir a l'àrea xicoteta, i ha avançat el Castelló B. Just, s'ha fet justícia i es preparen canvis perquè hi han estat tres homes de l'Intercity treballant a tota pastilla, com se sol dir, perquè tenen que adreçar la situació, tenen que modificar i que ardi el llançament al pal, obra de Nico Font en el minut 21, i fruit del domini, pues, arriba del gol en el minut 39 de Guillem Trilla, la sortida d'un córner ha rematat de mitja espuela, com se sol dir ahir a l'àrea xicoteta, i ha avançat el Castelló B. Just, s'ha fet justícia i es preparen canvis perquè hi han estat tres homes

0: Provisional per al filial Orellú. També arribem al final de la primera part en San Gregorio. Carlos.
1: Així és, victòria per al conjunt de Berna Ballester. El minut 33, Vino obria el marcador per al conjunt local, i en el 46, en el temps afegit de la primera part, Membrives ficava el 2-0 just després d'haver vist que el Torrent ha tingut 6 oportunitats clares per a fer gol, per una per a l'equip de Jaime Pérez. Així que temps de descans en Sant Gregori, amb este resultat, Torrent 2, Espanyol de Sant Vicente 0.
0: En descans dos dels partits, de seguida ho estarem també en Castelló de la Ribera, de seguida finalitzaran els partits de les 6 en Alacant i en el Fornàs, però a les 7 de la vesprada d'ahir 51 minuts, es torn de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial per al nostre partit de la jornada. Encetem la quarta jornada de la Lliga per als nostres, per als valencians, per als equips de la nostra terra, a l'Estadi de la Ceràmica. Duel que comença a les 9 de la nit. Villarreal Deportivo de la Coruña, un partit que vos va comentar el nostre especialista, exfutbolista, exporter, Juan Luis Mora, i que ens va narrar Carlos Urrutia. Hola, Carlos. Villarreal, bona vesprada.
2: Hola, Paco, molt bona vesprada des de l'Estadi de la Ceràmica, on encara falta una hora i 9 minuts per a que comenci el partit. Me sent en retard, no sé si seré capaç de parlar, però de tota manera vos dic que encara no n'hi ha alineacions, però que en qüestió d'un minutet ja podrem tindre-les. La baixa de Juan Foyt en l'estrena lliguera del Villarreal en el seu camp, en este estadi de la Ceràmica, abans del primer compromís de la Lliga de Campions, que és un dels grans objectius del conjunt d'Íñigo Pérez en esta campanya 26-27.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Punt a punt.
0: Set minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Clara, que has estat pendent tota la vesprada. Esta nit tens concert, no?
5: Sí, això se comenta. De l'oreja de Van Gogh, així.
0: Ai, mare.
5: Però bueno, demà vaig a vindre igual, eh? A
0: partir ja ho sé, ja. No te preocupes.
5: Estem així amb tot l'esport en directe.
0: No te preocupes. Pues passeu-ho bé, eh? Tota la família també.
5: Per supost.
0: Un abraç a tots. Un abraç, Clara.
5: Bona nit.
0: Perquè nosaltres també estem pendents de la recta final dels duels que han començat a les 6 de la vesprada, buscant qui és el primer guanyador dels punts en tercera federació, per exemple, Gonzalo, en Alacant.
6: Pues así en Alacant te pinta que va a ser el Torrevieja. El Hércules B ya está jugando un fútbol totalmente directo. Ha retirado el técnico Hamza, el autor del gol, y ha entrado Momo, que es un jugador de moltísima alzada. Y están buscando a Isó, pero es que ha tingut el Torrevieja dos opciones muy claras. Una de Ismael, que se ha plantado a soles davant del porter, pero Adrián Lidón ha evitado el 1-3 en un córner. Un defensa del Hércules B ha evitado de nuevo a balón parado un gol del Torrevieja. La pelota la ha salvado prácticamente de la línea de gol. Así que después del 1-2, muy bien el conjunto de Diego Piqueiro, que está donando una versión muy buena en el seu debut histórico en este grupo de tercera división. Estem en el minut 43, 2 més el afegit, i de moment es manté ese Hércules B 1, Torrevieja 2.
0: També exaurint Javi Morell el duel en el Fornàs.
7: Sí, i sofrint el Crevillent Esportiu, ara té una falta a favor, el 0, pilota penjada al segon pal, la rematada fora. Ui. Estava tot invalidat per fora de xoc, però esa rematada buscava el pal llarg, s'havia anat per la línia de fons. Ho està intentant constantment el Club Deportivo a 0, no arriba el gol de l'empat. Així resten 30 segons per a arribar als 90 i estarem pendents de l'afegit, que ja t'avance, Paco, que també va ser llarg, al igual que la primera meitat.
0: Sí, té tota la pinta, no? Però bueno, veus possible l'empat de la 0 o veus el Crevillent fort per emportar-se els punts?
7: està defensant molt bé el Crevillent, però l'Acero està amb molt d'ímpetu, amb moltes ganes, ha disposat de dues ocasions clares, sobretot en les botes de Gian Pó, que està sent el jugador més actiu, més desequilibrant per part del Club Deportivo Acero, i està sometent al conjunt rival.

0: Jo crec que en els minuts que resten d'afegit, cap la possibilitat de que el conjunt local puga rascar encara un punt.
1: Pues dels duels que estan en la recta final, també hi ha un altre que està a punt d'acabar en la seva primera part, David Jordán, Castelló de la Ribera.
2: Efectivament, així estem en el minut 41, centrada a vore de Luca Murcia, la rematada, li deixa el baló, mare meva, li l'ha deixat Franca. El baló al migcampista de Luca Murcia, que s'ha emborratxat de baló i l'ha tirat per damunt del travesser, el que podia haver segut el 2-1. Un partit que està sent relativament tranquil per a la Unió Esportiva Castellonense. Únicament ha tingut 5 minuts, 10 minuts el Luca Murcia, que ha apretat després del 1-0 del conjunt castelloner, i ara en comptades ocasions estaven arribant al mar de Joan Companya, que no estan encertant entre els tres pals.
1: Està mirant per ací perquè n'hi havia un davanter de Luca Murcia que estava en el seu juvenil. És que no trobe el nom, però bueno, que este estiu se'n va anar de Luca Murcia al Llevant i que era un davanter que tenia molt bona pinta. Jorge Ros, que estava destinat a jugar enguany, David, en el primer equip de Luca Murcia, i que se'n va anar este estiu al Llevant a cos lliure per al projecte del Llevant com a cantera, perquè li han oferit filial, juvenil i missió d'honor, i filial en les pròximes dues temporades. Un Luca Murcia que avui no està començant bé la temporada davant el castellonense. Recordem que estem al descans en el Torrent Espanyol de Sant Vicent. De moment guanya el Torrent 2-0. Recordem també que el Castelló està guanyant 1-0 amb aquest gol de Trilla a l'Intercity. Se quedem ja en la recta final en Alacant, Gonzalo.
3: Està l'Hércules B buscant, hi havia una discussió entre els dos tècnics, no sé què s'han parlat, imagine que són els nervis, no?, d'esta primera jornada, però estava ahí encarant-se Piqueiro a Campillo, i ara l'Hércules B ha tingut l'opció de l'empat en un remat de Momo, que se'n va per damunt del travesser. És la primera opció clara del conjunt local per a igualar el partit, però el remat de Momo s'ha anat per damunt del travesser, un llançament potent, però que no ha trobat porta quan estava en una molt bona disposició per a el remate. Estem en el 46, Paco, no han dit l'afegit, així que jo crec que arribarem al 48-49, perquè recordem que ha hagut aquest minut habitual d'avituallament, i després estem també en un segon temps en el que ha hagut molts canvis, així que tindrem com a mínim 3-4 minuts més de joc, però l'Hércules B està buscant ara el joc directe i el Torrevieja s'està defensant en tot perquè busca la seva primera victòria de la temporada. Atenció, perquè ahir s'havia portat la pilota un jugador del Torrevieja en la pressió al porter, però l'arbitri la falta perquè Adri estava posant la pilota per a situar el llançament de porta i ha dit que la pilota serà Pedra Adrián. Estem en el 47, l'Hércules B busca un poc a la desesperada i a nervis el possible empat a dos, el Torrevieja que vol jugar el seu primer partit a tercera divisió en victòria. La pilota per a Pepe Traoré, corta bé el Torrevieja, que insistim, està donant una molt bona imatge en este inici de temporada de tercera divisió. El públic també animant els dos equips perquè sempre és important encetar la lliga en victòria. El llançament ara pràcticament des del mig del camp del Torrevieja, que buscava sorprendre Adri, la pilota que se'n va per línia de fons. Paco, 47 i mig, és a dir, estem jo crec que a 2 minuts d'acabar el partit i l'Hércules, que de moment no troba el camí de l'empat a dos.
1: Aprofitem-hi, anem a fer, quan queda 1 minut per a les 8, la primera comunicació amb Elda. Estem en la quarta jornada en segona divisió, partidàs en el nou Pepico Amat entre el Dense i Mallorca, un equip que ha caigut de primera divisió i que ve amb, és de veres, que una plantilla no tan potent com l'any passat, però que és favorita, una de les favorites per a pujar novament a la màxima categoria. Duel que vos oferirem a la sintonia del punt a punt amb la narració d'Álvaro Molina. Hola Álvaro, nou Pepico Amat, bona vesprada!
4: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la Punt a Punt des de la nou Pepico Amat. L'Eldense que té una nova oportunitat per tractar d'aconseguir aquesta primera victòria en Lliga. Davant tindrà, com bé ha dit, un dels cocos que vol lluitar per l'ascens, com és el Mallorca de Luis García. I recordar, una de les últimes notícies en el conjunt blaugrana és la incorporació de Dinis Rodríguez, jugador portuguès, que és l'últim fitxatge en un mercat que ha sigut molt frenètic, sobretot en els últims dies, i que segurament avui tindrem l'oportunitat de veure alguna d'aquestes noves incorporacions. De moment, els jugadors que no han eixit a la gespa, en poc més d'una hora, així al nou Pepico Amat, el Dense Mallorca.
1: I ara de seguida repassarem els 11, però abans estàvem buscant
3: final en Alacant.
1: Els finals del partit, precisament allà està Gonzalo Blanes, i acaba en victòria visitant.
3: acaba en victòria del que acaba d'arribar, de l'equip històric de Torrevieja, que va ser fundat en 2020 i que en 6 anys s'ha plantat en tercera i ja ha guanyat el seu partit en remuntada. Ha marcat Hamza en el minut 12, el 1-0 per a l'Hércules B, que ha jugat molt bé en la primera part, però ha igualat en un gran gol Puccio, i Rosquín ha sigut el protagonista en la segona part, ha entrat, ha marcat el gol i s'ha lesionat. I després de l'1-2, molt bé el conjunt de Diego Piqueiro, que ha donat una molt bona versió en esta primera jornada de Lliga. Per tant, l'Hércules B, que com el primer equip arranca en 1-2, és a dir, perdent com a local, i el Torrevieja, que enceta la Lliga, Paco, en 3 importants punts a domicili.
1: Molt ràpid, els millors del partit.
3: Per part de l'Hércules B mantenim a Hamza i en el conjunt del Torrevieja afegint també a Rosquín, que ha sigut ese gran protagonista del partit, donant-li la victòria al conjunt de Diego Piqueiro.
1: L'àrbitre, bé, regular, mal o desastrós?
3: Aaron ha estat bé, no ha sigut un partit fàcil, li han protestat alguna acció, però res important per a el devenir del partit, així que ell també debutava, perquè l'any passat estava a la Lliga Comunitat, així que ve Aaron en el seu primer partit en tercera divisió.
1: Deixem a Gonzalo Blanes per ahí espigolant i en cas de tindre protagonista l'escoltarem ja després. Un abraç, Gonzalo!
3: Un abraç, Paco!
1: Tanquem de moment la Ciutat Esportiva Alacant, tenim la victòria del Torrevieja, Hércules B. 1, Torrevieja 2, bona victòria del conjunt visitant. Estàvem pendent també del afegit ara mateix en el Fornàs, Javi.
0: Així es continua, Joan, no sabem el temps d'afegit perquè no ens han mostrat el cartell, però el Acero que seguís intentant mentre sofrís, però aguanta el Crevillente Esportiu, ha tingut una doble ocasió el Acero en el temps d'afegit en les botes de Keita, molt molt perillosa, els dos llançaments s'han anat per dalt del travesser. La parròquia de la graderia del Fornàs molt nerviosa perquè resten pocs minuts, anem a veure si pot tindre l'última jugada del partit del Club Deportiu Acero. Va ser en una treta de lateral. Està preparat per a posar-la en moviment. El dorsal número 17, Mauro, pilota penjada, la rebutja el Crevillent i serà novament treta de lateral per al Club Deportiu Acero. Pegadet ara al banderí de córner. La va a penjar directament a l'àrea buscant un jugador que la pentina, pilota que queda a la frontal, Keita, la rematada a les mans de Kellyan, ha arribat a desviar i se llançament un futbolista del Crevillent, però ha reaccionat bé el porter del conjunt visitant, l'ha tornat a tindre per a l'empat el Club Deportiu Acero, i això que pel moment no acaba, ja t'avisava Paco que el temps d'afegit anava a ser llarg. I pel moment no es mira el rellotge, l'àrbitre del partit, ara sí, final a l'estadi del Fornàs, diu Francisco Blasco, l'àrbitre principal, que fins ací arriba el partit, victòria per al conjunt visitant en esta primera jornada del grup 6è de la tercera federació, derrota en la tornada tercera del Club Deportiu Acero. Final a segon, Club Deportiu Acero 0, Crevillent Esportiu 1.
1: També els millors del partit, Javi.
0: Em quede per part de l'Acero amb Gianpo, que ha sigut el que més ho ha intentat, sobretot en la segona part, i per part del Crevillent em quede en el grup en general, però destaque a Ricky per el gol.
1: Destaque a Ricky, l'autor del gol en el minut 16 de la segona part. Falta el àrbitre, bé, regular, mal o desastrós?
0: Diria que regular, massa protagonisme, xiulant en accions que no tenien incidència en el xoc i desesperant a la parròquia de l'estadi del Fornàs.
1: Perfecte, pues primers 3 punts de la temporada per al Crevillent, l'Acero que en la seva estrena, en la seva tornada a tercera federació no ha pogut puntuar i buscarà l'oportunitat la setmana que ve en la segona jornada. Te deixem per ahí espigolant i de moment acomiadem. Un abraç, Javi!
0: Un abraç, companys.
1: Al nostre Javi Morell, tancant ara mateix el Fornàs en el punt a punt en la derrota de la 0, victòria del Crevillent per 0 gols a 1. Acaba també la primera part en Castelló de la Ribera, David.
2: Efectivament, amb el resultat de 2-0 favorable a la Unió Esportiva Castellonense, valen els gols de Sergi García en el primer minut de xoc i el de Marc Álvarez, i amb un altre Marc, anem a parlar amb Marc García, l'entrenador al Sirenya l'any passat en el Real Ávila i en guanya veient futbol de segona ref, Marc.
5: Hola, què tal? Buenas. Sí, així veient a uns amics, veient al Castellonense.
2: Bé, com has vist esta primera part en l'estrena en esta categoria interautonòmica per al Castellonense?
5: Bueno, sense massa diferència l'any passat. És un plaer vindre a veure-los perquè no negocien la idea ni un poc. Els ha donat igual pujar de categoria. És de veres que han canviat l'estructura, perquè estan en línia de 5, però el que és la idea no la negocien. Segueixen tenint una proposta molt atrevida, d'atacar en molta gent, de ser molt valents. I és un plaer que el resultat, per lo menos fins ara, els haig de recompensar.
2: Un partit molt de xoc, aquesta venda entre els dos equips.
5: Sí, és de veres que el camp, les dimensions i la proposta no deixa per a proposar molt, perquè els dos apreten molt i apreten molt alt i no hi ha per a fer possessions molt llargues, però sí que és de veres que en quant a intensitat, ritme de partit i demés, està seguint un partit molt xulo.
2: Podríem esperar més del Hukam Murcia?
5: Bueno, jo és que crec que està una mica enfadolat el castellonense, com passa sempre en els equips. Acabes de pujar de categoria, crec que en este camp ho van a passar mal molts equips i crec que és molt complicat per a la idea i el Lucas Chora, sí.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies a Marc García. Des de l'Eliseo Pla, 2-0 guanya el castellonense a Lucas Murcia.
1: Aprofite per a dir que en tercera federació ha empatat el Buñol. Estem ara mateix en el 70, queden 20 per arribar al final. Empata el Buñol, Buñol 1, Atzeneta 1. I ràpidament, estàvem pendents també de donar els 11 confirmats de primera i de segona divisió. Ja sabeu que així... una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, que són cooperació, superació, confiança i treball en equip. Claus a l'esport i a la teua banca. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats a Villarreal. Perquè ja tenim el que va a traure avui Íñigo i també el que va a traure Hidalgo en el Deportivo de la Coruña. Carlos!
6: Ja sabíem que Juan Foiz era baixa, però d'última hora s'afegís Carlos Romero per problemes físics. La qual cosa vol dir que jugarà el Villarreal amb Luis Junior a la porteria, en defensa lateral dret Àlex Freeman, lateral esquerre Sergi Cardona, centrals Logan Costa i Renato Veiga. També hi ha novetats al doble pivot. A Pape Gueye li acompanya Nathan Saliba, s'estrena com a titular l'exjugador de la Lliga Belga. Per la dreta, Nicolás Pepe. Per l'esquerra, Alberto Moleiro. Dalt, Ayoce Pérez i el capità Gerard Moreno. Per part del Deportivo de la Coruña, Leo Román a la porteria. En defensa, Chimo Navarro, José María Jiménez, que debuta com a titular després de vindre de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, sí.
6: Lucas Nubi i l'italià Quagliata. El doble pivot, Mario Soriano i Lorenzo Amatucci. Les bandes, la dreta per a Luis Micruz, l'esquerra per a Ricky Rodríguez. Dalt, Vilen Songo i Aubameyang. Xiularà Gil Manzano.
1: Sempre de la mà de Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, ja sabeu, amics i amigues, tot en Caixa, Caixa Popular. Les alineacions confirmades del partit del Villarreal, de seguida estarem amb el Deportivo Eldense, que també ja té els 11 confirmadíssims, però abans estàvem pendents també dels duels que anaven a començar les segones parts, per exemple, en Castellón, el Gaetà Huguet. Juanfra, comença o no la segona part?
7: Sí, ja portem dos minuts d'esta segona part amb quatre canvis en el conjunt a la Cantí, que ara direm qui se n'ha anat, però han entrat al terreny de joc Dani Vidal, Andrés Pascual, Javi Serrano i Javi García, són els quatre que han ingressat. Tenim fitxats ja dos que se n'han anat, però com així no se senyala els que se n'han anat, doncs estem així descartant jugadors. Per tant, dos minuts de la represa a la ciutat esportiva de Gaetà Huguet. De moment, Castelló ve un Intercity 0.
1: I també tot preparat per a encetar, crec que ho està fent ara mateix, eixe duel del torrent davant l'Espanyol de Sant Vicent, la segona part, Carlos.
8: Sí, ho fa ara mateix, portem 10 segons de la segona part i ho fan substitucions per part del conjunt de l'Alacantí. 2, s'ha marxat del terreny de xoc Jorge Serrano i Elvio Gelmini, atenció a Elvio, que s'ha marxat una possible lesió de genoll, estan un poc preocupats per part de l'expedició a la cantina en aquesta possible lesió, i han entrat en el seu lloc David Fornies i Àlex Pérez. Així que arranca la segona part en Sant Gregorio, ni se resulta de la primera. Torrent 2, Espanyol de Sant Vicente 0.
1: No hi ha novetats en cap dels dos partits que comencen les segones parts, i també, com deia, està en pendents de conèixer les alineacions de l'Eldense Mallorca, sempre així al punt a punt, on ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats al nou Pepico Amat. I quins són els 11 gladiadors de Claudio Barragán per a la jornada d'avui, Álvaro Molina?
4: Claudio Barragán, que és amb un 11 molt paregut a les anteriors 3 jornades. Ramon Vila en porteria, línia de 4 per a Jesús Clemente, Serra, Esmant i David Ruiz, el doble pivot amb Justin Smith i Guille Macho, dreta Fidel, esquerra Jordi Martín, enganxa Javi Martínez i en punta el davanter que ja està recuperat, Mariano Carmona.
1: I ens faltaria, Álvaro, també l'alineació del Real Club Esportiu Mallorca, que crec que va més o menys en el mateix que la setmana passada, no?
4: Sí, pràcticament amb una baixa que és Pablo Torre, que estarà en la banqueta, Luis García, que juga amb Arnau Tenas en la porteria, línia de 4 per a Calatayud, Valgent, Raillo i el valencià Toni Lato, per davant Morlanes, Sergi Darder i Alex Sala, dreta Lubumbo, esquerra Josep Cerdà i en punta Adrián Fuentes.
1: Tot preparat al ritme de Me Rehuso, perquè estan ahí donant-li canya a les orelles de Álvaro Molina. No sé si acabarà el dia sord o en problemes, perquè avui la megafonia del nou Pepico Amat està en mode discoteca, discomòbil de festes de poble d'estiu. Ja sabeu, una entitat formada per persones a oficines que som com tu, com jo, com tots. Caixa Popular, sempre oferint les alineacions i els 11 confirmats dels duels de primera i de segona divisió. El que deia, molt pendents ja de tot, i ara de seguida farem també la primera comunicació amb Juan Luis Mora des de la Ceràmica, quan estiga preparat, però bueno, presentar els partits de primera i segona divisió, pendents també de la recta final dels duels que n'hi ha en la categoria d'or, com és la primera divisió, està guanyant, ja sabeu, el Rayo Vallecano, cooling break ara mateix, pausa per a la hidratació, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2 en primera divisió. Queden 11 minuts només per al final del partit, més l'afegit. En segona, n'hi ha dos duels en marxa i recordem tot el que està passant. Per exemple, està guanyant el Valladolid. Per fi guanya el Valladolid. 1-0 davant el Andorra. Estem en el 79, és a dir, queden 11 minuts per arribar al final del partit. I a banda d'això, també en la categoria d'argent, continua perdent el Ceuta, minut 79, queden 11 per al final. Ceuta 0, Celta de Vigo B 1. Tot això pendent dels duels que comencen a les 9 en primera, el duel del Villarreal en casa davant un rival que va donar molta faena com és el Deportivo, i en segona el Eldense, que rep a casa a un favorit per a l'ascens com és el Mallorca. Mentre que nosaltres anem i continuem buscant protagonistes i buscant també els inicis de les segones parts, per exemple Juan Farroca en el Gaeta Huguet.
7: Pues así ya estem en el minut 6 d'esta segona part. En esos 4 canvis, lo que ha aconseguit de l'Intercity és ficar-se molt al partit. Està ja ficant-li el seu territori al centre del camp. El Castelló B ara ha tingut una aproximació en el llançament de Nico Font, ha mort a les mans del porter Jan Macay, però ara l'Intercity ha pegat un pas cap endavant perquè no té altre remei si no es vol tornar de 8 en quant a punts a la butxaca a la ciutat d'Alacant. Com diem, ja està adelantada la segona part, anem camí del 7 de la segona part i de moment el marcador segueix sent favorable al filial del Club Esportiu Castelló amb el gol de Guillem Trilla al minut 39 de la primera part. Castelló B 1, Intercity 0.
1: Continuem també en eixe recordatori, segona federació, grup tercer, primera jornada, està guanyant l'Orihuela, el conjunt dels Escorpins, Reial Murcia B 1, Orihuela 2. Estem en el 83, queden 7 per arribar al final del partit. I també, pendents de l'inici de la segona part, entre Castellonense i UCAM, de moment el Castellonense que està guanyant 2-0 en gols de Sergi García i de Marc Álvarez. Baixem un peldanyet i estem en tercera federació. Com ha començat la segona part en Sant Gregorio, Carlos?
8: Pues en més intenció per part de l'Espanyol de Sant Vicente de buscar la porteria rival. Atenció que Caleb ho intenta per banda dreta, busca i troba a Borja Íñiguez, que fica el baló en l'àrea, però rebutja a Membrives, evitant el perill que buscava el conjunt de Jaime Pérez. Con diem en dos jugadors que han eixit nous al terreny de xoc la segona part, amb Àlex Pérez i amb el expert lateral David Forniés, jugador este últim molt experimentat en futbol nacional i que firmava el mercat d'hivern passat per el conjunt de l'Alacantí, i l'Espanyol de Sant Vicente, que busca les seues opcions per a retallar distàncies en un encontre que s'ha ficat en resultat molt advers en este partit. Arau en torna a intentar per el mig del camp, però recupera el Torrent, que per la seva part busca el gol de la sentència. Continua Membrives per banda dreta, té al seu costat a Vinu, Membrives que busca associar-se al Lois, però apareix a Icalef per a tallar aquest possible intent d'ocasió per part del conjunt taronja. Aplaudiments per part de la graderia local, minuts aproximant-se al minut 51, San Gregorio, amb el resultat de Torrent 2, Espanyol de San Vicente 0.
1: Mentre que nosaltres també ja estem en temps de prèvia per als duels de les 9 de la nit, ara seguida escoltarem a entrenadors, però abans obrim línies novament en Villarreal, ahí està Carlos Urrutia, que ja ens ha servit les alineacions del Villarreal i del Deportivo de la Coruña per a comentar el partit, el nostre exporter, analista de capçalera esta temporada en el Villarreal, Juan Luis Mora. Hola, Juan Lu, ¿qué tal? Buena vesprada.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues nosaltres así en l'estudi fenomenal, me imagino que tú desde la cabina ya preparadíssim per a... Yo te vaig a dir, per a mi un partit molt atractiu, ¿eh? El Deportivo no és, o no té almenys el perfil d'un equip que acaba de pujar, està donant molta guerra en l'inici de temporada, l'altre dia li va pegar un repàs prou cridaner al València, i entre això i els fitxatges d'última hora, com per exemple Jiménez, que avui ja és titular, crec que li va a donar faena al Villarreal.
9: Sí, bueno, yo creo que después de tanto tiempo ese retorno a la primera división, el factor económico también acompaña y creo que el Deportivo ha hecho un buen mercado y vamos a ver si demuestran como hasta ahora están demostrando y sobre todo con ese fichaje, por llamarlo de alguna manera, de campanilla de Aubameyang que les está dando muchísimo resultado.
1: Al respecte del Villarreal, ja hem vist que la notícia en la prèvia és l'absència de Carlos Romero per lesió.
9: Sí, yo creo que es una baja muy sensible para ellos porque Carlos Romero era uno de los jugadores, salvo el último partido que fue un poco más irregular, pero tanto la pretemporada como el inicio de liga había sido uno de los jugadores más regulares para este equipo. Entonces yo creo que es una baja sensible en cuanto a llegada por ese lateral y sobre todo en apariciones, en ataque y decisivas para el Villarreal.
1: Anem a escoltar molt ràpidament als tècnics en la prèvia, després tindrem oportunitat més flash, no? Però normalment parlen del partit, de què van a fer i tal. Nosaltres ens agrada l'error de premsa perquè ahir sí que podem fer la selecció. Per exemple, Íñigo Pérez, parlant del Deportivo de la Coruña, este Deport sorprenent en este inici de temporada.
10: Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo, ya es un equipo que seguía en segunda división, conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Como dices, han hecho un mercado importante, están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros jugadores que vienen con la ilusión, como hablamos el día de Santander, de empezar en una nueva categoría, que ese impulso prácticamente es incomparable. Un partido complejo, un partido muy difícil, que domina en varias fases. Mañana, además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
1: Íñigo, bones paroles per al Deportivo de la Coruña. Anem a veure si a l'inrevés passa igual. Hidalgo, sobre el Villarreal.
11: Que para mí todos son grandes test, todos, desde el primer día, desde Elche, de Valencia, Málaga, ahora Villarreal, pues van a ir viniendo. Al final, cuando vas viendo fútbol de primera división, que evidentemente en los últimos años no ha podido tener la suerte de ver tanto como ahora, ves las estructuras de los equipos, cómo las van cambiando, cómo van modificando, no de un partido a otro, sino dentro del mismo partido. Al final eso te hace estar mucho más en alerta, saber la dificultad que tiene y luego hay que competir al 100% siempre, ¿no?
1: Has parlat, Juan Luis Mora, del potencial econòmic també d'este de perquè no pareix un equip que acaba de pujar, però la vessant més d'entrenador o entrenadorial, que és una paraula nova, este Hidalgo ha fet una tasca molt bona, en l'ascens de segona divisió l'any passat, amb entès a Jeremai, els fitxatges tenen trellat, tenen sentit, l'altre dia en Songo Vil va fer un partit extraordinari en Mestalla, va tornar boig a tot el món, esta setmana he vist per ahir Adama Traoré alçant 100 quilos pres banca tranquil·lament, Aubameyang fent gol, vull dir... he dit abans, no pareix un partit davant un equip que acaba de pujar, però clar, les peces has de fer-les funcionar i Hidalgo és un entrenador que està fent funcionar a l'equip.
9: Sí, a ver, yo creo que Hidalgo ya en su trayectoria, ya bueno, sus inicios en Sabadell lo hizo muy bien, y luego pues bueno, se ha encontrado con un equipo que bueno, que tiene sobre todo el potencial económico para iniciar pues ese curso en primera división, también el año pasado para ascender de esa segunda división, y que bueno, que desde la dirección deportiva yo creo que han hecho un buen trabajo firmando jugadores, ya te digo, con entre comillas esa estrella, ese fichaje top como es Aubameyang, que les está dando cosas, pero bueno, vamos a ver cómo se va evolucionando, porque bueno, no deja de ser un recién ascendido, veremos a ver la regularidad, pero por lo visto ese inicio de liga es un equipo que muestra esa agresividad, ese hambre y todo eso lo que hablábamos, fomentado por el entrenador, por el trabajo del entrenador.
1: 40 minuts per encetar el partit en l'estadi La Ceràmica, fer una xicoteta volta per ara mateix el que està passant, per exemple, en, precisament molt a prop d'allí, en Castelló de la Plana, en el Gaeta Huguet. Juan Ferroca, qui està dominant la segona part entre Castelló B i Intercity?
7: Bueno, estava millor situat el conjunt alacantí, l'Intercity, que amb els canvis, com hem dit, ha millorat, però ara hi ha dos tretes de racó consecutives per al Castelló B, que recordem que en la primera part, en el minut 39, ja ha marcat, i ara anem a veure com se trau aquesta treta de racó. Va ser Denis Nájera el jugador que ficarà el baló en marxa, tot l'Intercity defensant la seva porteria, ahí està en la cama dreta, molt tancadet, trau la defensa, rebutja també per ahí el jugador que ingressa, Javi Serrano, enviant la pilota al centre del camp, i ahí ara fabrica l'acció el conjunt alacantí. Antica o a terra, l'àrbitre que no passa res perquè dona a ell l'avantatge, se'n va Miguelón Llambrits per ahí com una exhalació, anem a veure què fa el jugador de Benidorm, se'n va, ara va perdre el valor, serà treta de porteria, crec, sí, treta de porteria per al Castelló, quan apleguem ja al minut 14 de la segona part de Cienga, de Tau, que de moment val el gol del Castelló B, obra de Guillem Trilla al minut 39 de la primera part, però com hem dit ha millorat molt l'Intercity i pot passar qualsevol cosa. Camí del 15, camí del minut 60, Castelló B1, Intercity 0.
1: Això respecte a la segona federació, per ser molt pendents també d'aquest duel que està jugant encara l'Orihuela. 1-2 està guanyant minut 91, ja en temps afegit, Real Murcia B1, Orihuela 2. I estàvem pendents de la segona part, de si així ten ganes el torrent per a fer més gols o si l'Espanyol de San Vicente, Carlos Gallardo, busca retallar diferències.
8: Pues una segona part on hi ha poca cosa de contar, ara mateix una entrada forta de Borja Íñiguez, que eixia a furtar el baló i després d'anar-se'n de dos jugadors del conjunt torrentí, xocava amb Binu, que s'ha fet mal i ara ha sigut atès per els serveis mèdics del conjunt local, aplaudiments de la graderia del torrent, però només que contar de la segona part, un xut Nyunyà que s'ha anat per damunt de la porteria de Jorge Ribés, protagonitzat per Borja Íñiguez, així que de moment poques ocasions en la segona part i es manté el resultat tan favorable al conjunt de Berna Ballester, de Torrent 2, Espanyol de San Vicente 0.
1: Aprofite per a contar-te un parell de coses, Carlos, també acaba de fer el segon el Buñol, que acaba de remuntar el partit davant l'Atzeneta, Buñol 2, Atzeneta 1, estem en el 87 de partit i el Buñol que capgira el marcador en el Beltrán Bàguena, i m'imagine, Carlos, que has escoltat abans a Javi Morell des del Fornàs per la topetada esta que ha tingut en un company, Fernando Cano, en el partit del seu debut, pues he preguntat a fons directíssimes i el jugador està bé, el jugador està bé, s'ha quedat un poquet grogui després d'aixa topetada, ha estat substituït, estava marejat però ha pogut pues això, recuperar-se, té problemes de, pues, del bac que s'ha pegat en la zona del coll, en la zona de darrere del cap, però sí que està bé, està en condicions i no ha anat a majors, és a dir, Fernando Cano ha tingut un debut accidentat, però no, la cosa, Carlos, no és més greu.
8: Sí, dos fichajes estrella del Club Deportivo Alfredo, sí, que anunciaba esta mateixa semana, ell i Rulo Prieto, un jugador que ve de aconseguir l'ascens amb el Puertollano de tercera a segona federació, ell en el grup de Castilla-La Mancha, i que amb Fernando Cano eren dos fichajes estrella del conjunt de l'Acero per al seu retorn a tercera. Per cert, que ara fa no res ha anunciat l'Alcira el fichatge d'Ivan Albert, que va ser davanter de l'Ontinyent 1931, jugador davanter del Carcaixent, que serà un dels fichatges importants en zona ofensiva per a l'Alcira, que este any estarà en Lliga Comunitat Sud. I de moment així, ara un xut, també un altre Nyunyà per part de l'Espanyol de San Vicente, que de moment no troba la forma d'aproximar-se més a la porteria de Jorge Ribés, però des de lluny, que busca les seues opcions per a intentar aproximar-se al marcador, quan hi ha una topetada entre dos futbolistes de cada un dels dos equips, en el minut 59, ja quasi 60 de partit a Sant Gregorio, amb este resultat 2-0 favorable al Torrent.
1: Mitja hora per davant en Sant Gregorio, i el que deia el Buñol, que està molt a prop de culminar eixa remuntada, està guanyant-li 2-1 a la Xeneta en tercera federació. A punt molt ràpid, en primera divisió, estem molt pendents del duel que està disputant-se en Butarque, està jugant el Rayo Vallecano en un home menys, acaben d'expulsar a Fran Pérez per un codàs, i també han expulsat a Jorge de Frutos fora del camp. És a dir, està jugant el Rayo Vallecano en un home menys, han donat 6 d'afegir, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2, el Racing Volcat evidentment en un home més, i recordem, Fran Pérez expulsat per una colzada i per les protestes posteriors, Jorge de Frutos, que no estava jugant, que estava en la zona de banquetes, també ha estat expulsat. En deu el Rayo, que tracta d'aguantar en la recta final del partit. També en segona divisió, el que deia, molt pendents, per exemple, de la victòria del Valladolid, que està guanyant 2-0 a l'Andorra. Estem en el 92, queden 5, perquè han afegit 7 en el duel de la categoria d'argent. I com no, pendents també del duel que està guanyant ara mateix el Celta Fortuna, minut 91, Ceuta 0, Celta Fortuna 1, el Ceuta que està jugant en un home menys. Tornem ara a Elda, perquè volia conèixer també, abans d'escoltar els entrenadors, una setmana intensa. Álvaro Molina, en l'Eldense, ja van dir la setmana passada que feien falta reforços, i l'Eldense s'ha manejat en el mercat en la recta final, i de fet el seu director esportiu ha parlat esta setmana.
12: Sí, sí, s'ha manejat i molt, perquè ara estava contant en la banqueta els jugadors fitxatges que ha fet, i és que avui poden debutar Iker Recio, Juan Larios, Roberto López, Dinis Rodríguez i Olavarrieta. És a dir, 5 jugadors que han sigut, encara no han sigut ni presentats, avui poden fer el seu debut en unes incorporacions que han sigut en pràcticament l'últim dia de mercat de fitxatges. El que va dir també Claudio Barragán és que bendito problema. Sí, sí. Perquè avui, per exemple, ni Marcos Bustillo ni Borja Calvo, que eren dos homes que podien haver eixit, al final no han eixit, i el bendito problema és perquè ha de fer convocatòria, perquè avui té a pràcticament tots disponibles i, clar, algú ha de caure. És a dir, que finalment, després de 3 jornades, després d'este tancament de mercat de fitxatges, pareix que l'Elda, la seva direcció esportiva, ha pogut tancar una plantilla competitiva i, sobretot, doblant els puestos, que al final és el que un entrenador vol i és el que volia també Claudio Barragán. Plantilla molt competitiva, com diem, avui poden fer el seu debut fins 5 fitxatges, i l'Elda, que competirà avui segurament davant del Mallorca, com bé ho ha fet en les últimes 3 jornades, que encara no ha guanyat, encara no ha aconseguit la seva primera victòria, però que està donant molt bona imatge, i avui pot ser el dia que arribi aquesta primera victòria.
1: Anem amb els entrenadors, per exemple, Claudio Barragán, parlant d'este Mallorca, que per a ell és un dels candidats a pujar.
13: Este va a ser el cuarto partido contra equipos que bueno, pues históricamente son Leganés.
1: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Primera, gol, gol, gol, tira.
2: ¡Gol de Lucam!
1: Tira, Carlos.
6: Gol de San Gregorio, marca Vinu, marca el tercer, el conjunto rendido, la treta de Canto agafaba el rebuche en la frontal del área para hacer el Torrent 3, Español de San Vicente 0, el minuto 63.
1: 63, anotem el gol de Vinu, también hi ha hagut gol en Castelló de la Ribera, David.
2: Efectivament, Luca Murcia, que ha sigut molt millor en esta segona part, s'ha aprofitat, també cal dir-ho, d'una jugada, d'una colzada que no ha assenyalat el col·legiat de l'encontre, ha continuat la jugada per la part esquerra, una centrada, i Carrillo, que ha aconseguit en el minut 10 de la segona part el 2-1 en el marcador.
1: En el minut, repetís, per favor?
2: 10 de la segona.
1: Perfecte, en el 55, gol de Carrillo, 2-1, està guanyant encara el castellonense a Luca Murcia, i el Torrent, que fa el 3-0 davant l'Espanyol de Sant Vicent, que pot donar-li el liderat en esta primera jornada. Escoltàvem, novament, a Claudio Barragán en la prèvia davant el Mallorca.
13: Este va a ser el cuarto partido contra equipos que bueno, pues históricamente son Leganés. Hace 4 días que estaba en primera, el Cádiz más de lo mismo, la Almería pues más de lo mismo, y el Club Deportivo Mallorca, pues bueno, la temporada pasada estaba en primera con un buen equipo, y bueno, y seguramente que el objetivo será el subir de categoría. Pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que del rival, independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
2: Gol, gol, gol, gol, gol del Intercity al Caeta Huguet.
1: Tira li Juanfra.
2: Acaba d'empatar el conjunt a la cantita me la treta de un córner, i ha pujat ahir, crec que ha sigut Javi Delgado, al primer pal i ha rematat al fons de la xarxa. En el minut 21, camina el 22, marca Javi Delgado, Castelló B1, Intercity 1.
1: Anotem el gol de Javi Delgado per a empatar el partit per al conjunt de l'Intercity davant el Castelló B, l'Intercity dels germans de les Cuevas, que estan al capdavant d'eixe projecte, que sempre m'agrada dir que projecte d'aurat, perquè són coneixes la història, Rafa? Han comprat lingots d'or, porten 2 anys comprant lingots d'or per a... com se diu, consolidar la seva posició econòmica. Clar, com l'or ara mateix està per els núvols, s'ha revaloritzat moltíssim en qüestió de 2 anys, i l'equip està bé a nivell financer per a aquest tipus d'operacions. El gol de l'Intercity, Castelló B, un Intercity 1 en segona federació. Acaba el partit en primera, victòria molt patida, molt sofrida del Rayo Vallecano, que ha guanyat 3-2 al Racing de Santander, amb Sergio Camello, evidentment, com a MVP del partit. I ara de seguida vos contaré com acaben els partits de segona divisió. Però abans, el que deia, faltava per escoltar a l'altre entrenador, en este cas al tècnic del Real Club Esportiu Mallorca, a Luis García, que no és el Luis García que va estar en el Benidorm, en el Levant, en el Getafe, en el Sevilla. No, Luis García, el ex de l'Espanyol, i que ara mateix està al capdavant del Mallorca.
14: Un equipo que compite muy bien, que ha competido muy bien en estas jornadas, que la semana pasada perdieron prácticamente en el último minuto con uno de los equipos que está co-líder ahora mismo, que en su casa se encuentra muy cómodo, que su gente empuja muchísimo y que va a ser un rival muy muy difícil y que va a competir muy bien durante toda la competición. Lo más importante es estar, como os he dicho, frescos de mente, ser muy competitivos, tener ambición y no mirar al rival, respetarlo al máximo porque tiene sus armas y tiene buenas armas para hacerte daño si no estás enchufado, si no estás conectado. Han hecho un muy buen final de mercado con incorporación de jugadores importantes de la categoría, con lo cual haríamos muy mal y empezaríamos perdiendo el partido si pensamos que va a ser sencillo. Va a ser muy difícil, muy complicado. Tenemos que tener muchísimo respeto por un rival que ha hecho muy bien las cosas en el último año, ascendiendo en una categoría muy difícil y donde en su campo se encuentran muy cómodos.
1: Pues ja hem escoltat els quatre entrenadors dels partits que comencen a les 9 de la nit. El que deia, partits que van finalitzant, per exemple, en segona divisió, ja ha acabat el Real Valladolid 1-0. La victòria del Valladolid, fonamentada en eixe gol en fortuna, en la primera part que s'ha marcat Allende en pròpia porteria. Derrota de l'Andorra, victòria del Real Valladolid. I està a punt de finalitzar també una nova derrota, en este cas, de l'Associació Esportiva Ceuta, en un duel que li va donar al Celta Fortuna. Per cert, acaba de fer el Celta el segon. Ceuta 0, Celta Fortuna 2. El segon gol del Celta Fortuna li donem a Somuà, que ho acaba de fer en el 95, que estem en el 96. Està a punt d'acabar el partit també en Ceuta, que ho he dit abans, en tot el que està passant, m'imagine que no estaran massa contents tampoc en l'organització de la Lliga per no deixar a este equip competir en altres condicions, o ajornar partits, o anar-se en un altre camp. La situació en Ceuta tot el món la coneix ara mateix. La tensió, la situació, bé, pues pareix que al futbol no afecta a aquestes coses. I has de jugar quan al futbol juguen persones que residixen a Ceuta, que tenen família a Ceuta. Però bueno, si ja han vist que la Lliga posa partits a 33 graus, com demà en el camp de Mestalla a les 4 i quart de la vesprada, pues no podem esperar una altra cosa del nostre organisme encarregat d'organitzar la competició. El que deia, de seguida estem novament en la Ceràmica. A banda, crec que anem a escoltar de seguida també protagonistes en la prèvia del duel, però faltava per conèixer, per exemple, com han afectat els gols que hem viscut. Juan Frarroca, per exemple, en eixa gaeta Huguet, l'empat de l'Intercity fa uns minuts.
15: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Intercity.
1: Ahí está.
15: De falta directa, molt llunyana. Crec que ha estat el que ha rematat el jugador Álvaro Herráez, i el gol directe de falta, molt escorat, el porter ha badat i el baló s'ha incrustat al fons de la xarxa. En el minut 71 d'encontre li pega la volta al marcador l'Intercity, Castelló B, 1, Intercity 2.
1: Juanfra, en 4 minuts els dos gols de l'Intercity reflecteixen el millor joc de l'Intercity en la segona part, o han estat dos?
15: Sí, jo t'he dit que el descans ha fet 4 canvis el tècnic del conjunt visitant, Carlos de las Cuevas, i s'ha notat perquè han agafat la manica al centre del camp, han tingut presència en atac i els dos gols, i el Castelló B pues, ha perdut l'orientació en el centre del camp, ha menjat fitxa el tècnic Juan Casajús, però no li han donat solució, tot el contrari, l'equip s'ha diluït i l'Intercity pues, campana a la següent xarxa, com se sol dir de moment. Estem ja en el minut 26, camí del 27, Castelló B 1, Intercity 2.
1: Pues liquidat el partit pràcticament, en una remuntada com ha capgirat la situació l'equip alacantí. Castelló B 1, Intercity 2, recta final del duel en el Gaeta Huguet. I el que deia abans Carlos Gallardo en tercera federació, és que el Torrent de moment no podia començar en millor peu davant un Espanyol de Sant Vicent que la nova nomenclatura de moment no li està anant massa bé.
8: No, no l'ha sentat bé, sí que la segona part hem vist un Espanyol de Sant Vicent millor, intentant en accions en xuts des de Junt buscar el seu gol, ara ho ha tornat a intentar Borja Íñiguez en un baló que ha buscat l'escaire a la porteria rival, però s'ha anat dalt, per dalt de la porteria de Jorge Ribes, i moltes institucions han eixit José Manuel Sanz i Precious per part del conjunt alacantí, i Bruno, Adri Domínguez i Mitchell fan res per part del conjunt torrentí, però així pareix el partit prou clar ja per als primers tres punts de la temporada per al del Torrent, de minut 70 en este Torrent 3 Espanyol de Sant Vicente Saero.
1: I en els partits de segona i tercera federació dels quals estem pendents, hem de dir que el Buñol finalment acaba guanyant el seu duel, acaba de finalitzar, Buñol 2, Atzeneta 1, bona victòria per als de casa, per al conjunt del Beltrán Bàguena, i que en segona federació està en marxa des ja fa mitja hora eixe Alcoyano Cieza, i acaba de marcar el Cieza, Alcoyano 0, Cieza 1, per a posar-se per davant en el marcador en este duel que vos estem contant també en la sintonia del punt a punt. Tornem amb tot ubicat ja, passant les 8 de la vesprada, 35 minuts, a l'Estadi La Ceràmica amb Carlos Urrutia, amb Juan Luis Mora. Voten els protagonistes ja a calfar des de fa uns minuts. Ahí està Aubameyang i en Songoville en la tele. Carlos, que van ser la parella diabòlica que l'altre dia va fer tabaco al València en Mestalla.
5: Efectivament, es van destrossar, és la veritat. Un molt jove, l'altre molt veterà. Anem a veure si són capaços de neutralitzar-los. La parella de centrals, Logan Costa i Renato Veiga, avui, del Villarreal. Un Villarreal que, recordem, encara no coneix la victòria, però el pessimisme no cal, ni els nervis tampoc. Però sí que és veritat, Juan Lumora, que una victòria abans de jugar per primera volta a Champions esta temporada és molt recomanable, eh?
9: Bueno, después de todas estas jornadas que llevamos ya de liga y que el Villarreal todavía no ha conseguido esa... Yo creo que, bueno, ya lo ha dicho Íñigo, que no hay que ansiar esa victoria, pero yo creo que ansiada victoria por, que está por llegar.
1: Un segon, Juanlu, perdó, está parlando Antonio Hidalgo en los compañeros Movistar.
16: Somos felices cuando sumamos de tres, cuando sumamos puntos, cuando competimos. A partir de ahí hemos tenido que confeccionar una plantilla y gracias a Dios el mercado se ha cerrado para poder saber con qué herramientas poder contar, y a partir de ahí preparar un partido dificilísimo contra un gran rival que el año pasado hizo las cosas muy bien, que este año pues seguramente no han empezado de la manera que ellos querían, pero seguramente que en su casa quieren darle la vuelta a esto.
17: Y el Depor que llega siendo, de momento, son tres jornadas, no va a ninguna parte, de momento, pero son tres jornadas como uno de los equipos revelación, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo, viene de marcar tres Aubameyang, y viene con refuerzos. Los refuerzos, fundamentalmente dos esta semana. ¿Por qué juega Jiménez? ¿Por qué no juega Casado? Probablemente uno ha competido y el otro no, ¿verdad?
16: Bueno, al final aquí lo más importante es tener humildad, tener los pies en el suelo, saber quién somos, de dónde venimos y la dificultad que tiene estar en primera división. A partir de ahí hemos decidido la entrada de Jiménez, viene de competir, viene en forma, creo que nos puede dar ese plus contra un equipo que nos va a poner muchísima gente a última línea, tiene esa jerarquía que necesitamos en esa línea de atrás, y hemos decidido darle entrada porque le hemos visto bien en estos entrenamientos.
17: Y Casado no ha competido, no ha entrenado con ustedes, no ha entrenado con el Barcelona como Josema Jiménez, por ejemplo, ¿no? Ese es el motivo, probablemente.
16: Bueno, al final también hay compañeros que lo están haciendo bien, que ya hemos empezado, como tú dices, bien, y hay que darle una estabilidad, una continuidad a lo que se viene haciendo, pero más que es cierto que no ha estado últimamente entrando en una dinámica de grupo, ha estado aparte, y eso pues le va a requerir un tiempo.
17: Que el Villarreal necesite su primera victoria y más aún en casa es un condicionante añadido a la dificultad, ¿no?
16: Bueno, todo es difícil. Eso habla de la igualdad de la categoría, de la dificultad que tiene cualquier partido. Es primera división, hay un nivel increíble, tienes que estar atento los 90 minutos. Y bueno, intentamos hacer un partido serio, estar juntos, con balón, sin balón y no conceder demasiado.
17: Gracias, Antonio.
16: Venga, gracias.
17: La humildad.
1: Paraules de Antonio Hidalgo, per cert, estem ara mateix en el minut 105. Per fi, acaba el partit. Ceuta 0, Celta Fortuna 2, eh? El Celta Fortuna que ha guanyat en els gols de Capdevila, d'Adrià Capdevila, i en esta segona part ja en temps afegit de Bernard Somoa. 3 punts més per al conjunt celtinya, que també és un dels equips revelació en les primeres 4 jornades de la Lliga Hypermotion, mentre que el Ceuta continua afonadíssim. Ara mateix en la classificació, jo crec que està afectant moltíssim. El Celta de Vigo, després de la victòria, el Celta Fortuna, quart en la classificació, 7 punts, els mateixos que el Castelló, que ha de jugar encara el seu partit demà, mentre que el Ceuta, 4 jornades, 4 derrotes. Carlos Urrutia, per a després que diguen que la situació personal dels jugadors, la situació institucional, no afecta damunt la gespa al que li passa als equips.
5: Pues clar que afecta, Paco. És que no tenim que descobrir ara. Quan les coses des de la punta de l'iceberg se fan malament, o ixen malament, on hi ha una crisi gran, al final això es traduís sobre el rendiment en l'herba.
1: Però la llàstima és que han demanat, han suplicat ajuda a la Lliga, en el sentit de, no vegeu que estem fora de tot, anem a ajornar, anem a canviar d'escenari dels partits, anem a fer alguna cosa, i la Lliga diu que nanai de la Xina. Que no.
6: Si és que s'estan abandonats de la mà de Déu, si és que ningú no li fa, no li fa cas ni res, i és complicat perquè els jugadors del Ceuta, i jo saps que conec moltíssim, però moltíssim, a Edu Villegas, el seu director esportiu.
1: Correcte.
6: Imagina't, els jugadors que tots tenen nòvia, dona, pares, fills, i estan vivint una situació. Veníem parlant precisament en el cotxe, Mora i jo, de València cap a sí, cap a Vila-real. És que la sensació d'inseguretat, d'incomoditat, és tan gran que, clar, què volem encara Mora? Que el Ceuta guanyi? Sí, clar, que estan fotent-li tots els partits. Tremendo.
9: Sí, sí, a veure, al final todos los jugadores son personas ante todo, y la situación que se está viviendo, bueno, ya salió su entrenador diciéndolo, y la situación que se está viviendo allí es una situación atípica, triste y sobre todo peligrosa. Y, sí. Y bueno, yo creo que
1: Juanlu, perdona, te detallar porque también en Elda está para lanzar a Claudio Barragán en los compañeros de la tele. Claudio.
13: Sí, se puede decir que sí. Bueno, temporada pasada lo demostramos, pero no pensamos en esto, ¿no? Estamos en partido a partido, bueno, sí es cierto, en sumar los tres puntos lo antes posible, porque esto, pues, de cara al futuro, pues nos va a dar mucha más confianza, ¿no? Porque es verdad que nos quedamos ahí como a medias tintas y en eso estamos, ¿no? En ser un equipo sólido, y luego, pues, sobre todo, lo que estamos haciendo es ser un equipo atrevido y una buena propuesta ofensiva, ¿no?
3: El 11, continuidad, más o menos es el mismo de la semana pasada, pero han llegado muchos jugadores nuevos a última hora. ¿Estás contento con ese mercado? Sobre todo, ¿cómo llegan esos jugadores? ¿Hay alguno ya en el banquillo? ¿Cómo llegan esos jugadores que algunos de ellos ya llevan partidos en la categoría?
13: Sí, bueno, hay algunos que están han estado en dinámica con sus equipos, sobre todo a nivel de entrenamientos y tal, otros no tanto. Entonces, bueno, tenemos que hilar muy fino, ¿no?, a la hora de que puedan participar. Contento por la llegada de estos futbolistas. Creo que nos va a dar mucha más calidad, y esperemos que bueno, pues, que a largo plazo, pues, hayamos acertado, ¿no?
3: Y ya por último, Claudio, ¿cómo se le gana a este Mallorca? Porque fíjate la alineación que saca hoy, con Seri Darder, con Lubumbo, con Fuentes, Pablo Torre en el banquillo, que no juega hoy. O sea, ¿cómo se le gana?
1: Bueno, les paroles de el técnico del Deportivo Eldense, que va a coincidir en tens y forma am Íñigo Pérez, que también está a mis compañeros de la tele, a ver si puedo escoltarlo.
10: Lo que tienes es un sentimiento de responsabilidad todavía más grande, si cabe, que cuando juegas fuera, porque necesitas que termine el partido, sentir satisfacción y sobre todo haber entregado algo a la gente que viene.
17: Bueno, a ti no te gusta el término rotaciones, no lo manejas demasiado, pero hoy vuelves a cambiar mucho. Hay que jugar Champions esta semana en Dortmund, viene otra vez la Liga, jornada de entre semana. ¿Cómo lo llamamos? ¿Distribución, reparto de minutos? ¿Juegan hoy los mejores, que es lo que a ti te suele gustar?
10: Exacto, juegan los que creo que son los ideales para hacer un buen partido y por ende conseguir tres puntos. No, ya sabes que no creo en equipo A, equipo B, rotación, gestión de... No creo en eso, y el año pasado lo decíais todo el año, no me creíais, y al final visteis que efectivamente, porque jueves, miércoles, domingo no sucede nada, simplemente es el modo en el que lo afrontas, y teniendo una plantilla como la que tengo, creo que no hay problema ninguno.
17: En Villarreal, en la cuarta jornada, no hay dudas de momento, pero sí que hay dudas en cuanto a la efectividad, ¿no?, que es lo que te quejabas ayer. Hay una jugada, que ahora recordaremos, una jugada con tres palos, que es fatalidad, falta de remate, falta de puntería, suerte.
10: No, la suerte no existe, solo existe la mala suerte, y es en otras facetas de la vida y no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces esto es acierto, mejora, corregir, pensar por qué no ha entrado, pensar por qué, bueno, yo creo mucho en esto, y sí, tenemos que mejorar en el acierto. Hemos conseguido hacer muchas cosas muy bien durante la pretemporada y la liga, hay otras que no, esperemos que hoy podamos acertar en todo.
17: Ayoce y Gerard es una pareja de delanteros potente.
10: Bueno, es lo que decía al principio, tengo muchísimos jugadores de un nivel muy alto. La combinación entre cada uno de ellos, todas te deja satisfecho, todas son de máximo nivel, y por tanto, bueno, hoy empiezan ellos dos, pero en el banquillo también tenemos gente que puede entrar y resolver.
17: Gracias, señor.
10: A vosotros.
1: Hoy sí. Les paroles del técnico del Villarreal, Juan Luis Mora, en la cerámica. Perdona, no tengo res en contra de tú, pero es que cuando parles, las tres últimas vegades han parlat protagonistas. No és culpa nostra, és el que n'hi ha. Estaves parlant de justament de la situació del Ceuta. Bueno, tu has passat, si no recorde malament, en l'època del València, tota la convulsió aquella famosa... Bueno, si no m'enganyo, tu vas estar el dia famós de l'Atlètic Club, no? Baix els pals. Juanlu, la ceràmica.
9: Sí.
1: Ara.
9: Sí,
1: ara sí.
9: Vale, sí, me oyes ahora. Nosotros ese partido contra el Atleti veníamos de, bueno, de ganar la Copa del Rey.
1: Correcte.
9: Y el siguiente partido era el Atleti Club, sí.
1: Pero yo te di que la vessant psicológica sí que se nota moltíssim, i en parlàvem abans del Ceuta, però bueno, del teu cas tu saps perfectament que lo que n'hi ha fora del camp afecta el que passa dins.
9: Sí, totalmente, aunque bueno, lo que se suele decir, bueno, el vestuario se aísla de...
1: Todo bacala.
9: Tema medio de comunicación, situaciones de la vida, como está pasando ahora, porque bueno, es algo muy, muy fuerte. Yo cada vez que veo todo lo que está sucediendo, uh-huh, todo lo que está pasando, pues la verdad me echo la mano a la cabeza, y sobre todo una enorme tristeza, ya no solo por el fútbol, sino por la gente de Ceuta en general.
1: Sí, bueno, pues el que deia, 15 minuts per arribar a les 9 de la nit i per a que comença el nostre partit de la jornada vijusa en la Ceràmica, també el partidàs entre el Dense i Real Club Esportiu Mallorca en el nou Pepico Amat. Fent una mini ronda en els partits que estan ja enfilant la seva recta final, per exemple, comencem en segona federació, Juan Frarroca en el Gaetà Huguet.
15: Torna a reaccionar el filial que busca l'empat, però de moment tesor del conjunt de la capital de la Plana. 6 minuts per arribar a la Fidel en contra. Castelló B1, Intercity 2.
1: Votem d'eixe duel també a l'altre partit que n'hi ha en marxa en la categoria, que s'està jugant en Castelló de la Ribera, David.
2: Minut 74, continua el 2-1 favorable al castellonense, que patirà en el que resta d'encontre per a traure la victòria, seus tres primers punts.
1: I abans de tancar en el Sant Gregorio, notícia, acaba el Cartagena 0, Nàstic 0. En primera federació, grup segon, que ha afegit al Sant Andreu 2, Àguila 0 i al Madrid B2, Torremolinos 0. Està jugant-se l'Eivissa 1, Rayo Majadahonda 0. Està en el 84, queden 6 per al final, i recorden que a les 9, Saragossa, Antequera, per a tancar la jornada, deixaria al Villarreal B com a líder. Ha guanyat els dos primers partits, 6 de 6, i després de l'empat entre Cartagena i Nàstic que guanyaren la primera jornada, els dos se queden 4 punts, el Villarreal B se quedaria com a únic líder de la categoria. Deia que faltava la tercera federació, ja han contat abans Carlos Gallardo la victòria d'eixe Buñol, que ha remuntat en casa, i faltava per conèixer esta recta final d'un partit absolutament ja liquidat.
8: Sí, absolutament, controlada per el Torrent. Destacar que han entrat 9 jugadors, Jaime Díez per part del Espanyol de San Vicente i el jugador de Catarroja, Jesús Rodríguez, per part del conjunt del Torrent Club de Futbol, però el partit des d'ahir 3-0 pràcticament sentenciat, en aproximacions algo més perilloses per part del conjunt de Jaime Pérez, però el partit controladíssim per a esta victòria, que com bé destacaves abans, pues esta victòria 3-0 ficaria el líder en este primer dissabte de i jornada de tercera al conjunt torrentí. Ara estem en el minut 83 i 30, 3-0 per al Torrent davant l'Espanyol de San Vicente.
1: En Elda, Álvaro Molina, volia preguntar-te, he vist una foto que acaba de penjar el Mallorca en xarxes socials, n'hi ha un cantonet, no?, en aficionats del Mallorca que s'han vingut directament cap a Elda.
18: Sí, sí, està el cantonet, que podríem dir, bona, 100 aficionats, aprofitant que juga avui dissabte a les 9 de la nit, poquet a poquet també omplint-se les graderies del nou Pepico Amat, que segurament presentarà una boníssima imatge mentre estem escoltant la banda sonora mítica de la Lliga. L'Eldense a punt ja d'anar a vestidors, en poc més de 10 minuts arrencarà el nou Pepico Amat este partidàs, Eldense-Mallorca.
1: Posen la cinta de desafió total de Jerry Goldsmith, que és un clàssic, i és precisament, i estava mirant ara la imatge de Movistar, la cinta per a molts de nosaltres que vàrem créixer en els 90 amb l'antiga Canal Plus. I dins d'aquest ecosistema de... I no me fa problema parlar d'altres mitjans de comunicació, de l'antic Canal Plus, després el canal satèl·lite digital i demés, n'hi havia un programa, que segur que el recordeu, Informe Robinson, que presentava Michael Robinson, que també va faltar fa uns anys per una malaltia molt, molt fotuda. Avui ha faltat Luis Fermoso, que era un d'eixos periodistes que no veiem davant la càmera, però que estava darrere. I era un periodista molt reconegut a Madrid, a la redacció en l'antiga, pues, això, a Canal Plus, OG Cable i demés. Després...
19: Gol!
1: Tira-li.
19: Gol en San Gregorio, gol! Leandro Domínguez a la contra, el Torrent que marca el quart. per a estrenar-se la gran esta temporada, la tercera. Marca una contra Adri Domínguez, que ha tornat este estiu al Torrent, on ja va aconseguir un ascens. Minut 85, Torrent 4, Espanyol de San Vicente 0.
1: El quart del Torrent, que va ser líder efectivament en esta primera jornada de la categoria en tercera federació. El que deia, pues Luis Fermoso, que va tindre un rol super destacat en l'antiga Informe Robinson, també en Informe Plus, bueno, pues company en Madrid, que ha faltat avui per una malaltia molt, molt fotuda, i evidentment des d'ací el nostre abraç, perquè per a mi a nivell personal no el coneixia, però el seu treball parla per ell i va ser una figura clau en el desenvolupament de tot el llenguatge de qualitat que en el seu moment se podia oferir en eixa tele. Així que des d'ací, pues, evidentment, el nostre recordatori a el gran Luis Fermoso, que ha faltat en la jornada d'avui. El que deia, estem en prèvies, estem ja a punt d'encetar els partits de les 9 de la nit i també a punt de conèixer, per exemple, marcadors definitius. Estem ja acabant el partit, no, Juanfra, en Castelló?
7: Bueno, pues así que de dos minutos, bueno, minuto y medio, porque estén en el 43 y 35 segundos de esta segunda parte, per tant, yo creo que se van a afegir de 5 a 6 minutos per les interrupcions que han hagut, també pels canvis que s'han endarrerit de muntó, però encara quedaran pues, 5-6 minuts per a que acabi l'encontre. De moment, com deies, dies, amb els gols anotats primer per Javi Delgado i després per Dani Vidal, l'Intercity ja domina en el marcador a falta i mig, perquè estem en el 43 i 35 segons d'esta segona part, per tant, jo crec que se van afegir de 5 a 6 minuts per les interrupcions que han hagut, també pels canvis que s'han endarrerit de muntó, però encara quedaran pues, 5-6 minuts per a que acabi l'encontre. De moment, com deies, dies, amb els gols anotats primer

0: Mateix després de la reacció de l'UCAM, David?
1: Bueno, pues así está, que es una auténtica guerra. Estaba parlant en el descans en el director esportiu de l'UCAM Múrcia i em comentava que allí que tenen totes les facilitats a nivell d'instal·lacions, a nivell de pressupost, diu, però després de 4 temporades que no hem arribat a pujar i que sempre la pretensió és pujar, així n'hi ha que portar un equip més fort, un equip més dur, i és un autèntic xoc de titans, és dos equips, però malauradament li està costant molt al castellonense. Ja està ara veient el que és la segona federació després que ha sigut la primera part i bueno, si aconseguís els 3 punts serà un gran triomf sens dubte per al seu partit inaugural.
0: I per a tancar el que deia, el minut i resultat molt fàcil des de Torrent, Carlos, perquè el partit, si deia abans que estava liquidat, ara està reliquidat.
2: Absolutament, minut 87 i 40 segons, serà una targeta groga per a un dels futbolistes que no ve així de lluny per a l'Espanyol de Sant Vicente. 4-0, partit liquidat per a el Torrent.
0: Pues pregunta importantíssima per a Carlos Urrutia en Villarreal. Carlos, ¿estàs preparat?
3: I tant que ho estic. Està. I tu preparat. Estàs?
0: Jo ho porto preparat així de les 3 de la vesprada. El que deia, que així en el punt a punt la confiança és clau a l'esport i també a la teua banca. Amb la teua banca, cooperació, superació, confiança, treball en equip. Claus a l'esport i a la teua banca. Amb Caixa Popular, alineacions d'este Villarreal Deportivo de la Coruña.
3: Per part del Villarreal, Luis Junior a la porteria. En defensa, Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga i Sergi Cardona. El doble pivot, Salibá i Pape Gueye. En les bandes, Nicolás Pepe i Alberto Moleiro. Dalt, Ayoste Pérez i el capità Gerard Moreno. Per part del Deportivo de la Coruña, Leo Román a la porta. En defensa, José María Jiménez, Nubi, Quagliata y Chimo Navarro. Mis del camp, Pera, Soriano, Amatucci, Luis Micruz y Rick Rodríguez. Dalt, Aubameyang y en songo, Chiulará, Gil Manzano.
0: Sempre de la mà de Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, ja sabeu, tot en caixa. Això respecte a este Villarreal Deportivo, que ja tenim presentadíssim, que està a punt d'encetar-se d'ací a 7 minuts. De seguida estarem en Elda, però abans volia fer-me una passada perquè Juanfra Roca estava en Gaetauguet ja en afegit. Castelló.
4: Sí, diem que bueno, estàvem apuntant una targeta que acaba de veure el jugador Dani Vidal, una dura entrada que li han fet al jugador Derek Cuevas del Castelló B. Estem ja al minut 47, dos ne passen, bon, anem al minut 50, ne falten encara 3, però hi ha una falta a favor del Club Esportiu Castelló B que va llançar l'ex del juvenil del Llevant, Òscar Domingo. Serà una falta possiblement perillosa perquè està a uns 5 metres de la frontal de l'àrea de la porteria de l'Intercity. Tot això, com diem, en el minut 47 i 20 segons d'esta segona part. Està Gaizka, està també Òscar Domingo per atrar-ho i falta. Anem a veure perquè és un dels pocs cartutxos que li queden a l'equip de Juan Casajús per a intentar igualar el marcador. L'àrbitre ha ficat la tanca, dona l'ordre ja per a que es llança i que va ser indirecta perquè estava indicant Òscar Domingo una maniobra ahí amb la mà dreta alçada, està amb la cama dreta, fica el baló al punt de penal, el rematada fora, no ha arribat Jaime Pérez del davanter ex del Naval Carnero i el baló s'ha perdut fora. Minut 48 ja de la segona part, a punt d'empatar el Castelló B, però de moment el Intercity domina, Castelló B 1, Intercity 2.
0: El que deia, 5 minuts per encetar els partits de les 9 de la nit, tornarà per a posar-nos al dia amb el nuevo Pepico Amat, una banca nostra, proper i amb els teus mateixos valors. L'Esport València comparteix valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana. Amb Caixa Popular, alineacions de l'Eldense Mallorca.
5: A punt ja d'inicir els 22 protagonistes de la gespa del nou Pepico Amat. Claudio Barragán, el Club Deportiu Eldense, que juga amb Ramon Vila en porteria, la línia de 4 per a Jesús Clemente, Serra, Floris Esmant i David Ruiz, per davant Justin Smith i Guille Macho, dreta Fidel, esquerra Jordi Martín, enganxa Javi Martínez i en punta Mariano Carmona. Per part del Mallorca, amb Luis García en la banqueta, Arnau Tenas a la porteria, línia de 4 per a Miguel Calatayud, Raillo, Martín Valgent i Toni Lato, per davant Manu Morlanes amb Àlex Sala, dreta Lubumbo, esquerra Josep Cerdà, enganxarà Sergi Darder i en punta el davanter Adrián Fuentes.
0: persones que són com tu, que també...

0: Atenen i que t'entenen. Quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot encaixa. Caixa Popular. El que deia, que ja està tot presentat i ja tenim protagonistes. Carlos Urrutia votant al terreny de xoc en la ceràmica.
1: El 11 del Villarreal, el 11 també del Deportivo de la Coruña, tots ja preparats. Queden en el compte enrere, ja pràcticament res per a què comence el partit, la salutació entre els entrenadors Íñigo Pérez i Toni Hidalgo, tots dos que són l'estàndard de la nova generació de joves i prometedors tècnics, que són més que promeses ja realitats. El passamans ara sí, entre els jugadors i el quartet arbitral encara no està ple.
0: Molts forats per la tele, Carlos, eh? Molt poquet, però, bueno, sí, poqueta sí. No, vull
1: este
0: dir mig, mitja entrada.
1: Es plena en l'últim minut, un poquet més de mitja. Jo diria que més a prop dels tres quarts que de la mitja entrada, l'ambient bo, però este, Mora, és un camp que sempre és en l'últim minut arriben a la cadira.
0: Se fa Juanlu la cerveseta allà al costat i l'entrepà, no?
2: Sí, yo creo que es bueno, está ahora se está viendo que está entrando la gente cuando empieza a sonar la música de la salida de los equipos, la gente empieza ya ahí movimiento,
0: sí, sí, sí,
2: hasta
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Al final yo creo que se consigue casi la totalidad del aforo.
0: Bueno,
1: recordemos
3: final de San Gregorio.
0: Tira, Carlos.
1: Sí.
0: No, Urrutia, perdón, Urrutia.
1: Que recordé que son baixa Juan Foyt y Carlos Romero de última hora
4: final
1: en la defensa
4: a Huguet
1: del Villarreal y que del Depor ha castigat el entrenador Toni Hidalgo a l'home que va fer la garba, recordeu, en el partit contra el València, en el Bright Ede.
0: Sí, el defensa.
1: El partit de l'última jornada. Castig, suplència.
0: Perfecte. Bueno, pues el que deia, tot preparat en la ceràmica, tot preparat molt ràpid, ja han votat els protagonistes, Álvaro Molina, en Elda.
5: Sí, ja tenim els 22 protagonistes. Per cert, es guardarà un minut de silenci en memòria de José Luis Martínez Verdú, que va ser exjugador i expresident de l'Eldense, i també Fidel Chávez, que oferirà a tots els aficionats blaugrana el premi que va rebre de AFE, que el reconeix sí, com el millor jugador de la primera ref la temporada passada.
0: Pues ahí estan els homenatges i el minut de silenci, que des d'ací, evidentment, volem també respectar, i enviem un fort abraç a tota la família. I també finals de partit, dos minuts per arribar a les 9 de la nit, per exemple, anem a començar en el cronològicament el primer en Sangre. Gregorio ha finalitzat, ha acabat sent una golejada del Torrent davant l'Espanyol San Vicente. Carlos.
6: Així és, doblet de Binu, gol de Membrives, gol de Adri Domínguez, que tancava este 4-0 favorable al conjunt de Berna Ballester. Gran estrena del Torrent esta temporada en la tercera. A més, i se passa la Copa Federació Nacional, que jugarà el dimecres davant el Saguntino, i sinó que molt bon inici del conjunt taronja, i el contrari per a l'Espanyol de San Vicente, que no ha estat molt bé en la seva estrena lliguera esta temporada. Així que 4-0 en el marcador este Torrent 4, Espanyol de San Vicente 0.
0: Millors del partit.
6: Pues ha fet el doblet golejador Binu, també m'ha agradat molt Membrives per part del conjunt local, i destacar a Borja Íñiguez per part del equip de l'Espanyol de San Vicente.
0: L'àrbitre ve regular mal o desastrós?
6: No ha tingut molta incidència l'àrbitre Òscar Penalba, i xina que ve.
0: Perfecte, pues segurament el Torrent acabe la jornada en funció del que passe demà com a primer líder d'este grup sext de la tercera federació. Teixem per ahí Carlos Espigolant i ja escoltarem després els protagonistes. Un abraç, amic!
6: Un abraç.
0: Tanquem des de Sant Gregorio i també hem de fer el resum. Juanfra Roca, benvolgut. Juanfra Roca, que ha tornat al punt a punt avui en la derrota del Castelló B davant l'Intercity.
7: Així és, i en este partit la crònica és fàcil de dir. Una part per a cada equip. En la primera, el Castelló B li ha pegat un bon repàs a l'Intercity, s'ha avançat de l'equip de la capital de la Plana amb un segon gol de Guillem Tria en el minut 39, però en aquests quatre canvis que ha fet de l'Intercity en el descans, el partit ha pegat una volta espectacular. L'Intercity s'ha ficat a dominar i en apenes 5 minutets, en el 66 Javi Delgado i en el 71 Dani Vidal, han ficat l'1-2. Ho ha intentat, han hagut dos caigudes en l'àrea de l'Intercity reclamades com a penal. Bueno, és molt difícil d'apreciar i si no hi ha damunt repetició. A la fi, derrota en el del Castelló B en Gaeta Huguet. Castelló B 1, Intercity 2.
0: Els millors del partit?
7: Jo me quedé per el Castelló amb Guillem Trilla, l'autor del gol, i en el conjunt de l'Intercity en David Timor. I l'àrbitre ha estat regular tirant a mal.
0: L'àrbitre regular tirant a mal. Bueno, pues l'Intercity, que va ser un dels primers equips que encapçalen la classificació, i el Castelló B, un dels primers que estiguen en la zona baixa de la classificació. Te deixem Espigolant protagonistes, els escoltarem després. I un abraç, Juanfra, i benvingut de nou, amic.
7: Ho he fet bé?
0: Home, de categoria, home, què te vaig a dir? Què te vaig a dir? Un abraç, mestre. Sí, senyor. El nostre Juanfra Roca des de Castelló. Ha començat ja el partit, tenim minut de silenci en Elda, però ja està tot en marxa en la ceràmica, Carlos.
1: On també hi ha hagut minut de silenci perquè és l'estrena en la 26-27 d'esta temporada en l'estadi de la ceràmica per al conjunt local, per al Villarreal. Minut de silenci en memòria de tots els aficionats que han faltat durant l'estiu. Però ja roda des de fa exactament un minut la pilota en la ceràmica, l'ha ficat en joc el Villarreal, que és qui ataca ara per la dreta mitjançant Nicolás Pepe. La jugada individual, tot i el retruc que és bona, tractava de jugar en curt dins de l'àrea. Capallose ha rebutjat la defensa del Depor.
5: Comença
1: en línia de rereguarda, a l'altra línia de rereguarda, la pilota per a Luis Junior. Minut i mig ja de partit a la ceràmica. Villarreal 0, Deportivo 0.
0: El partit que també s'enceta en el nou Pepico Amat en eixe homenatge a l'expresident del club que va faltar fa uns dies i també amb el minut de silenci en tots els aficionats que han faltat en els darrers mesos. Álvaro Molina, bon homenatge, i també ja roda la pilota en el territori del Denc.
5: I ha rodat la pilota el Mallorca, que vestís amb aquesta samarreta negra i colors daurats, el Dense, que vestís amb la seva samarreta habitual, tot de blaugrana. Primera posició per al conjunt visitant, primer minut de partit, el Dense 0, Mallorca 0.
0: Futbol de primera divisió, de segona divisió, però també de segona federació, perquè estàvem pendents de la recta final. David Jordà, d'eixe duel que està jugant-se en el Liceo Pla, en Castelló de la Ribera.
3: 20 segons passen ja del minut 90, no sabem el que va afegir el col·legiat de l'encontre, trobem que seran uns 5 minuts almenys, per tant 5 minuts de patiments que tindrà la Unió Esportiva Castellonense, que no ha tingut ocasions en tota la segona part i que així segueix mantenint el 2-1 amb la victòria en el marcador. Atenció, anem a veure i se va lo que va a l'interior de l'àrea del Castellonense, però afortunadament Joan Company, que es fa amb ella, aguantant. Molta atenció la que s'està vivint en este encontre, moltes targetes les que està traient el col·legiat del partit. Minut 91, 46 de la segona, 5, me diuen que s'afegixen. Castellonense 2, UCAM Múrcia 1.
0: 4 per al final en Castelló de la Ribera. Per cert, al descans està caigent el Alcoyano en Alcoy ara mateix, en el Collao. Alcoyano 0, Cieza 1. Estem ara mateix en temps de descans. Abans, ja sabeu, ha caigut el Castelló B a casa davant l'Intercity i l'Orihuela, representant València també, ha guanyat en la seva visita al Real Múrcia B. 1-2, victòria del conjunt dels Escorpins en segona federació, grup tercer en esta primera jornada. Tot ubicat, tot actualitzat, i ara en marxa ja el partit de la jornada bijusa, Carlos Urrutia en la ceràmica.
1: On ja li ha donat la seva targeta de visita Renato Veiga a Ensongo, ha votat per damunt d'ell i quan baixava l'ha aixafat, i la veritat és que ja té la benvinguda a la primera divisió, la jove promesa criada al Fabril. No sé si ha sigut aposta perquè l'àrbitre no li ha ensenyat targeta. Ara va Renato Veiga a disculparse, pero claro, le ha pasado un camión por damunt, ¿eh?
2: Sí, bueno, la verdad que ha sido un salto y en la caída yo creo que ha sido, mera casualidad que le haya pisado. Es doloroso, pero bueno, una jugada sin importancia, ya se ha parado y nada, a ver si se reanuda el juego.
1: En el minut ja 4 de partit, empaten a 0.
0: Una cosa,
1: Villarreal i Depor.
0: Carlos, sí. Que pareix que l'altre dia Renato Veiga va veure per la tele el partit de Mestalla, sí, perquè en Songoville, no és que en Songoville va tornar boig a la defensa del València, és que no li pegaren ni mitja patada.
1: Clar,
0: William pegat més que en 90 minuts l'altre dia en Mestalla. Bueno, 82,
1: a
0: ver, sí, que va jugar.
1: Ha sigut, hola, benvingut a la Lliga.
2: Sí, Paco, mira, ahora te digo la nueva norma. Tú fíjate que le ha pisado, le ha dejado, sí, prácticamente en el suelo, y ahora tiene que quedarse el jugador un minuto fuera.
0: Correcto.
2: Si tú lo ves en línea de banda, ahora se tiene que quedar y el Deportivo pierde un efectivo por entrada del jugador del Villarreal.
0: Es, o que sea, un minuto en fútbol es muy largo, ¿eh? Pero eso,
2: bueno.
0: Y Juanlu, eso se fa, evidentemente, para evitar jugadores que van a tierra y volen fingir,
2: sí,
0: y
2: lo
0: tal.
2: Sí, que lo hemos... Sí, lo hemos visto claramente que es un pisotón, es que bueno, que no es nada de simulación, y bueno, ahí lo tenemos, lo vemos en fondo en línea de banda esperando el jugador a que finalice el minuto para poder entrar al campo. La verdad que esta regla, la verdad que es un poco hay que darle una vueltecita.
1: Que li peguen una mascada i damunt se té que anar fora sense haver fet res malament ni tindre culpa. Per cert, en estos primers 5 minuts, Paco, m'estan agradant molt Logan Costa com a parella de Renato Veiga, i no dic res roïn de Juan Foyt, però m'està agradant molt. I també Saliba està fent-li jugar millor a Pape Gueye, que l'altre dia no es va enterar de la
0: película. No, Pape Gueye l'altre dia estava en el cap en un altre puesto, eh? Clar, últim partit abans del tancament del mercat, igual. Pape Gueye, Carlos, este estiu estava predisposat a una eixida. I s'ha quedat,
1: sí, totalment,
0: perquè no han arribat ofertes. Jo crec que ell igual ha supervalorat la seva importància, però que si al Villarreal tenia clar que si l'oferien una pasta, ell venia, però és que no li han oferit res.
1: Clar, és que són jugadors que al voltant de 40 milions és el que s'ha demanar per aquest nivell, aquest rànquing de jugadors el Villarreal, i no és tan senzill que paguen aquests diners, sobretot els equips de Premier, que són qui més pasta tenen, o el de Bundesliga, però Pap Gueye no és un jugador d'estil, almenys sota el meu punt de vista.
0: I mira que enguany va fer aquest gol famós amb Senegal per a guanyar la Copa Àfrica, que li va donar un perfil més important. I després...
1: Ui, que la furta en atac, Gerard Moreno, la passada de l'amor, acaba en córner, estava Jocé a punt del remat, però ha estat llest ahí per a despejar Jiménez. Treta de cantó, per tant, a favor del Villarreal, a la dreta. Aguantem. De la porteria de Leo Román, l'exporter del Mallorca. Si no arriba a rebutjar a córner, ahí era... El primer gol del partit. Com dient, el primer córner del partit i el voten.
3: Final a Castelló.
1: L'últim xut és alt, fora d'Àlex Freeman. Continuem sense gols, 7 minuts de la primera meitat en este Villarreal Depor.
0: Acaba el partit en Castelló de la Ribera, en victòria molt, molt patida per als de casa, David.
3: No ho saps tu bé, perquè així, sobretot, dos jugadors que han eixit en la segona part, especialment el seu extrem dret de Luca, Mati Castillo, provinent del Xerez, ha sigut un autèntic mal de cap. Han estat ara, veig, una tangana allí entre les banquetes, i ha sigut un autèntic mal de cap amb contínues entrades, rematades. Finalment ha arribat el gol que ha marcat precisament ell en un valor que ha cabotejat en la segona part. I, bueno, una segona meitat de molt de patiment per a la Unió Esportiva Castellonense. Benvinguts al futbol semiprofessional,
0: sí.
3: I això és el que ara, pues, queden menys 42 per arribar a aquest únic objectiu, que és el de la salvació en esta temporada per al conjunt castellonenc.
0: Preguntes obligatòries, els millors del partit?
3: El millor del partit, pues, anem a on està tan complicat. Per part de Luca, sí que el tinc clar, que és Mati Castillo. Per part del conjunt del castellonense li donarem a Sergi García per haver sigut el primer golejador.
0: El àrbit, bé, regular, malo, desastrós?
3: Regular l'anem a donar, perquè han sigut moltes targetes, no ha sabut mai controlar l'encontre, que ha estat molt renyit, molt treballat, i per tant, pues, li donarem un regular.
0: Perfecte, doncs pues el castellonense que guanya els tres primers punts de la temporada davant un UCAM Múrcia que ho ha peleat en la segona part. Deixem per ahí Espigola en protagonistes. Un abraç, David!
3: Adeu!
0: Tanquem des de l'Eliseo Pla, ja sabeu, el camp tradicional del castellonense, que ha canviat de nom en homenatge al seu antic president esta temporada. Per ser l'únic partit que n'hi ha en marxa ja en segona federació. Marcadors, Múrcia B1, Orihuela 2, Castelló B1, Intercity 2, Castellonense 2, UCAM Múrcia 1, Alcoyano 0, Cieza 1. S'està ara mateix disputant al descans. De seguida comença la segona part en l'estadi del Collao. Com ha començat el partit dels primers minuts de duel entre Eldense i Mallorca, Álvaro?
5: Moltíssima igualtat de moment. La pilota que ha arribat a l'àrea d'Arnau Tenas en una centrada des de la part esquerra que l'ha pogut agafar bé el porter, l'Eldense, que li pot dir bé, li pot dir mal, però que no perd eixa identitat de voler amb la pilota d'intentar ser protagonista davant tot un Mallorca. Queda moltíssim, però de moment jugant molt bé l'Eldense amb moltíssima intensitat. Són 8 minuts al nou Pepico Mat. Eldense 0, Mallorca 0.
0: Crec que te vas dir lo mateix fa un parell de setmanes en el primer duel en el nou Pepico Mat, però no sé si és pel tema de abonaments, però me sorprèn que un partit davant el Mallorca, que és un dels equips de referència, no? Un dels gegants de la categoria que cauen des de primera, i no està ple el camp, vull dir, està a un 60-70%.
5: N'hi han moltes clarors, i ho estava parlant ara en un amic que tinc d'ací d'Elda, que ve pràcticament totes les temporades, li ho estava comentant, i ell mateix m'ha dit que sí, que fa falta molta gent, que veu també moltes clarors, i ja dic, és un dissabte de nit, són les 9 de la nit, és una hora perfecta, la gent que ja pràcticament ha tornat de vacances, i per a veure tot un Mallorca, jo pensava que sí que s'ompliria molt més.
0: Minut i resultat?
5: Minut ja 9 de la primera part, el Dense 0, Mallorca 0.
0: Tornem a la ceràmica, a la càrrega estava Nicolà Pepe per banda dreta i ha rescat un córner.
1: Que trau ara mateix el primer pal, rebutja en Songo de cap per al Villarreal. La pilota que se n'anirà per la línia lateral serà banda en atac per al conjunt groguet. Quina oportunitat ha tingut i que bé està fent les coses en atac Nathan Saliba, l'últim fitxatge del Villarreal, després de que abans haguera tingut una errada en defensa Logan Costa, que a punt ha estat d'aprofitar en Songo, però perquè ha estat molt primavera, que si no...
2: Sí, la verdad que bueno, ha sido un error grave de en este caso Logan Costa. Vamos a ver, porque ahora llega, se planta solo...
1: A veure, Pepe, dins de l'àrea, tractava de tirar per a José, tractava ell, la chilena, però ha estat més ràpid de cap per a rebutjar José María Jiménez, l'exjugador de l'Atlètic de Madrid per al Deportivo de la Coruña. Vol ser protagonista el Villarreal, eh?
2: Sí, no, no, como en los partidos anteriores, el Villarreal con su, bueno, su idea de juego, de toque, de salida en transición rápida, pero bueno, se hace con el mando, con la posesión de los partidos, pero le falta eso, el culminar, el llegar como puede llegar a área contraria, pero culminar en las acciones en gol.
1: Falta ara perillosa per al Villarreal, falta comesa per Mario Soriano, que ha rascat bé a Ayoce Pérez, el punta canari del Villarreal, i està preparat ahí per a votar. I se falta Pape Gay en la corona de l'àrea, molt de trànsit, ahí està, fluixeta, molla i rasa, no ho ha estat bé, ha sigut Pepe. Però la segona jugada afavorix per al següent atac també del Villarreal, circulant la pilota d'esquerra a dreta. Ara sí, està xafant-la Alex Freeman, que li desdobla a Pepe, ell per a Freeman, però s'havia ficat en fora de joc. Ouchibla, l'assistent. Estem en el minut 12 de la primera meitat. Com diem, vol ser protagonista l'equip d'Íñigo Pérez, encara no n'hi ha gols. Villarreal 0, Deportivo 0.
0: Ui, el nou Pepico Amat, quina ocasió acaba de tindre ara el Mallorca.
5: L'acaba de tindre el conjunt de Luis García després de una falta que han tret, una acció a valor parat, li se ha quedat perfecta per a eixe remat, i Ramon Vila, molt atent, baix amb el peu, la para, ha sigut una jugada claríssima per al Mallorca, la para Ramon Vila, 11 minuts, 0-0.
0: També ha necessitat Álvaro de reivindicar-se Ramon Vila, que la setmana passada no va estar, bueno, davant el Leganés sí, però no porta un inici de temporada molt segur tampoc.
5: Sí, davant del Cádiz sí que va rebre dos gols, i sí que és cert també que, bueno, se li aixaca, se sol dir que a la gespa, perquè no estava en molt bones condicions en eixa part, però sí que és cert que els dos gols que va rebre, la gent sí que diu que podia fer alguna cosa més. Quan ara està atacant el Derse, pot ser bona, Mariano, no arriba la bona tallada ara del conjunt del Mallorca, serà treta de cantonada per al Derse, que també vol atacar i també vol arribar. 0-0, minut 12.
0: Recordatori també de que a banda dels dos partits de primera i de segona divisió, en primera federació, és a dir, la categoria de bronze, en el grup segon ha començat el Zaragoza 0, Antequera 0, el grup segon on estan el Villarreal B, que és líder provisional de la categoria, i també l'Hèrcules d'Alacant, que juga en la jornada de demà diumenge. Que en segona federació estem pendent de la segona part, ja en marxa, Alcoyano 0, Cieza 1, està caigent el conjunt de Fran Alcoy en el 5 de la represa, i que ja ha finalitzat tot d'esta jornada en tercera federació, i que és també este matí, no he fet una ronda, però acaba de fer-la també, ha caigut el València femení en el seu segon partit de la temporada en Lliga EFA per 1-3 davant el Madrid de Club de Futbol Femení. En poliesportiu, en US Open, Alcaraz, que jugarà en la jornada de demà els octaus de final. També vos hem contat de la jornada d'avui en la Volta Ciclista a Espanya, que la etapa d'avui l'ha guanyat el alemà Marco Brenner, i que Enric Mas li ha tret 25 segons a Roglic, que ha caigut a la tercera posició. Félix Gall és el segon en la general. Per últim, Fórmula 1, en el circuit de Monza, la pole per a la carrera demà és per a Gasly. Sainz ha finalitzat en la 15a posició i Alonso començarà en la posició 21 de la graella. 9:15 en punt, i després de xicotes repàs, anem, novament, tornem al Madrigal, a l'antic Madrigal, és a dir, a l'estadi de la Ceràmica. Carlos!
1: Que es juga el primer quart d'hora de partit. Empat a 0 de moment, porto la pilota al mig del camp. Mario Soriano per al Depo, endarrerint-la per a la posició de Nubi, ell per al porter. La porta Logan Costa. Leo Román està encimant-li, tractant d'estorbar-li Pepe, però trau la pilota en llarg. La defensa del Depor cap a la línia de darrere del Villarreal. Ara tractava d'avançar Saliba, li han fet falta, la xiula Gil Manzano, la trau Pape Gay ràpidament. Pilota per a Gerard Moreno, que baixa fins a la línia de tres quarts. S'apoya en la posició de Yoceste per a Sergi Cardona. Ara és Moleiro que tracta per a Yoce. El xut que al final està rebutjat en Jiménez, que crec que s'ha pogut fer mal a l'hora de defensar esta pilota, que al final retrucada acaba en les mans de Leo Román, el porter del Deportivo. A punta està de lesionar-se en esa acció defensiva Jiménez, que ja venia un poquet tieso de l'Atleti.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ja te... A ver, esos son jugadores que tienen un recorrido, tienen una edad, y bueno, por eso salen de esos equipos a nivel de top, por llamarlo de alguna manera, de Atlético Madrid, y bueno, y pueden ayudar con su experiencia a otros equipos, como ha hecho su entrenador, como es el caso del Deportivo, un recién ascendido que bueno, ahora se está mostrando el líder de la defensa, está en constante comunicación con los compañeros, y bueno, y esa experiencia pues es la que aporta al equipo.
1: Ataca el Depor per la dreta, rep Guagliata, que se suma al atac per a Aubameyang, que rep d'esquenes, s'apoya en la posició d'Amatucci, este altra vegada cap a l'esquerra, però és bona l'acció defensiva d'Àlex Freeman, que ha fet que la pilota, l'últim en tocar-la, ha assegut Ricky Rodríguez. Per tant, serà servici de porta per al Villarreal, perquè la baló ha eixit per la línia de fons. Per tant, baló per a Leo, per a Luis Junior, i ara diu l'àrbitre que tenen que afanyar-se, però la trau dins de l'àrea encara, la rep Renato Vega per la defensa, apreta molt, molt damunt dins de l'àrea del Villarreal el Depor, això que tàcticament provoca incomoditat, eh?
2: Sí, evidentemente la figura de Nsongo es un jugador que está provocando eso, esa intensidad, porque bueno, si ves a Aubameyang, es un jugador que ya, pues bueno, mira mucho esas arrancadas, está, parece que está desconectado, pero aparece, pero el jugador del Depor, Nsongo en este caso, es un jugador que imprime esa necesidad de ir a apretar desde arriba al equipo del Depor.
1: Pero ahora que aprieta en ataque es el Villarreal, recuperan la pilota. Al final té que rebutjar de cap Jiménez per la defensa del Depor. Tracta de fer la transició ràpida a Matucci, obrint cap a l'esquerra on la repa i Quagliata. Ahí està el Depor jugant darrere en defensa José María Jiménez, con Mirant en Amatucci. Este la toca en curt per a Mario Soriano, que obri cap a l'esquerra per a la incorporació de Quagliata a l'atac, defensant-lo Freeman. De moment parant l'acció ofensiva, però no recuperant la pilota, que la torna a circular ja en camp del Villarreal el Depor, però qui ara fica la cama per a recuperar per a Villarreal és Pape Gueye. Se apoya en Ana José, pilota larga, pero la carrera de Pepe, Pepe que corre, que puede marcar, Pepe, Pepe, Pepe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal, Nicolás, Pepe, rapidísima, la recuperación, la transición, el toque de Ayoce, responsable de la mitad del mèrit del gol, la pilota per a Pepe, com a ell li agrada, correguent des de la seva posició d'extrem dret, bon el control, bona l'execució, ja des de dins de l'àrea, en el minut 19 de partit obri la llanda, el Villarreal marca Nicolás Pepe, Villarreal 1, Depor 0.
0: I les coses com són, un abraç molt fort a Leo Román, que ha avançat la verema, no, la vendímia, Juanlu, ha anat a Perubes, absolutament a Perubes, deixant el forat. On va Leo Román i quedant-se, Juanlu, a mitja eixida?
2: Sí, eso te quería decir también. Yo creo que ha sido una indecisión por parte de Leo Román. Desde aquí lo hemos visto perfectamente. Ha iniciado la salida de su arco, pero se ha parado, ha retrocedido y bueno, ahí la duda te mata. Y en este caso, bueno, ha sido pues bueno una buena transición en un toque y bueno, pues Pepe es lo que tiene, esa zancada, pero
0: y no, el golpe en esa cama izquierda en interior. que la col·loca sempre on vol, i avui és una altra més. L'altre dia en Santander va fer lo mateix, sí, en la primera jornada, i avui el dispar és molt paregut també.
2: Sí, lo que pasa es que, ya te digo, un alto porcentaje de ayuda se la ha dado Leo Román en esa, sí, en sí, esa sí, indecisión. Sí.
0: Entre la pasada y Oce y Leo Román, creo que es un 33% para cadascú de los protagonistas del gol. Ahí está el gol de Nicolás Pepe para posar por davant al Villarreal. Per cert, volia preguntar, en estos primeros mil minutos de partido, ¿está muy viu el duel entre el Dense y Mallorca? Muy igualat, Álvaro.
5: Sí, quan ara hem tingut una arribada molt perillosa del Mallorca, una recuperació en el centre del camp. Sergi Darder, que ha conduït, li l'ha deixat a l'Ubumbo i ha rematat a les mans quan ara està arribant el Dense. Fidel, fora! L'acaba de tindre Fidel en la seua cama esquerra. Era pràcticament un penalti. L'ha llançat fora. La més clara la té Fidel Chávez. Se'n va fora la que acaba de tindre l'Eldense. 20 minuts, partit totalment elèctric, moltes arribades, de moment 0-0.
0: Literalment un penal, eh? Literalment, sí, és que el colpeig és pràcticament en el punt de penal sense oposició.
5: Amb aquesta cama esquerra que té, ho han vist així des de tribuna i la gent pràcticament estava alçant-se perquè era gol o gol.
0: Sí, sí.
5: Se n'ha anat fora.
0: Pues ha col·locat mal el cos i Fidel que li ha enviat per dar-li del travesser. Molt obert el que dèiem, el partit en el nou Pepico Amat i la cosa que ja pinta molt bé per al Villarreal en la ceràmica, Carlos.
1: Torna a atacar per la esquerra Moleiro. Amb la mateixa cama a l'esquerra, tractant de centrar la pilota en el segon pal, li afavoreix a Pepe, este dalt, per al xut, que ara és massa moll de Freeman, blanet a les mans de Leo Román, que atrapa i ha fet una garba, no farà dos en tres minuts, però la veritat és que sí, quedant-se ahí a meitat d'eixida, i ho ha deixat claríssim per a Nicolás Pepe, que li poguera batre buscant l'angle esquerre. Juga en el mig del camp, en darrere la pilota Soriano per al Deportiu de la Coruña. Està apretant molt bé tant Nicolás Pepe com Moleiro, que van cap a l'interior i li deixen sense atenció. Aubameyang, la pilota fora, el xut d'Aubameyang després de la pilotada llarguíssima des de la dreta, des de l'esquerra de Quagliata. Ahí s'ha dormit Renato Veiga, quan dèiem, com precisament per evitar això estaven Pepe i Moleiro des de fora cap a dins per ahogar d'espai al Depor.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, ya lo vimos el partido pasado, este hombre, Aubameyang, tiene unos controles orientados espectacular, ha bajado un balón que viene frontal, se le ha quedado prácticamente franco para rematar y bueno, ha fallado, yo creo que lo ha visto tan claro que ha fallado.
1: Volien ofegar, pero no voten, ahora la centrada nuevamente, la cabotada d'Aubameyang en la frontal de l'àrea xicoteta, se'l va fora, alt. Serà servici de porta per al Villarreal, però altra arribada, Paco, sorprenent, rapidíssima i en perill. I sempre venen de les botes de Giacomo Quagliata, el lateral esquerre.
0: Sí, la centrada és boníssima.
1: La pilota,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: La centrada és boníssima i, per cert, la toca Renato Veiga, li peguen el braç a Aubameyang i de miracle la pilota va per damunt de la porteria, però no te pots refiar d'este Quagliata, no. Juanlu, que sí, ja ha deixat un parell d'accions tècniques de molta qualitat.
2: A ver, ten en cuenta que bueno, hay un lateral que venía para ser titular, que es Angeliño, sí, y bueno, y está ganando la partida Quagliata. Ya el año pasado estuvo muy bien, es un jugador con buena llegada, con buen centro en carrera, y bueno, y luego es intenso en su fase defensiva. Entonces, pues bueno, por ahora está siendo el titular de esa banda.
1: Recordem que el van firmar del Cremonese l'estiu passat, el del 2025, quan encara estava en segon divisió, el Deportiu de la Coruña. I mira, jugador d'estos obres del futbol, de pico, sí, i pala, sense molt de glamour ni un alt valor de mercat, però molt rentable, això és la veritat. Jugant en defensa, el Villarreal, Logan Costa cap a Renato Veiga, que evoluciona i tracta de jugar cap a Cardona, que ja s'interna en terreny del Depor, però la pilota per la lateral havia eixit. Serà, per tant, banda per al Depor, no? Sí, sí, sí, clar que és banda.
0: Sí, havia eixit, volia, havia eixit.
1: Sí,
0: havia eixit.
1: Sí, però és que volia Logan Costa jugar com si fora fora de lloc, no, i era banda.
0: No,
1: la
0: no, no.
1: Trau ja.
0: Te demané
1: el Depor.
0: El minut i resultat en la ceràmica.
1: 25 de la primera meitat, val el gol des del DNU de Pepe. Villarreal 1, Depor 0.
0: Perquè també tenim un partit d'anada i tornada en el nou Pepico Amat, Álvaro Molina, i ja superant l'Equador de la primera part, està super obert.
5: Sí, quan ara està atacant el Dens, ara una mala passada de Guille Macho que se'n va directament fora, però és el que diem setmana rere setmana, jornada rere jornada, que l'Eldense és que no està sent inferior a tot un Mallorca, continues no sent inferior, i veurem avui si pot guanyar, però ja dic, al final han sigut dos derrotes, un empat, avui de moment empatant, i que està donant molt bona imatge. Ara altra vegada torna a recuperar Justin Smith, que conduís el jugador de l'Eldense, que li està donant moltíssim al centre del camp, quan estem a punt d'arribar al minut 25, molt bons minuts de l'Eldense ara en pilota, 0-0 Eldense Mallorca.
0: M'està agradant els moviments de Mariano en atac, però també la flexibilitat de l'equip a l'hora de buscar jugadors d'alt, l'Eldense no està tancat, no està jugant defensiu, està pràcticament jugant de tu a tu a tot un Mallorca.
5: Per a res, ara pràcticament els 10 jugadors de camp estan en camp del Mallorca, vull dir, Fidel continua amb una verticalitat espectacular, i saca Mascarra, que és boníssima, Mariano, que va quallar una segona part la setmana passada davant del Leganés, espectacular, i és que el que li està faltant a aquest equip és guanyar un partit, és que no li falta altra cosa, perquè està jugant molt bé.
0: Està jugant molt bé, però de moment, això sí, sense gols, ja superant el 25 de la primera, 0-0 en el nou Pepico Amat. Tornem a la ceràmica, Carlos.
1: On es complís el minut 26 de la primera meitat, ataca el Depor, el xut sense molt de trellat. Ara, per part de Quagliata, el lateral esquerre del que estàvem parlant, se'n va desviat a l'esquerra i alt de la porteria de Luis Junior, traurà, per tant, el Villarreal. Des de la frontal de l'àrea, xicoteta, qui trau és Renato Veiga per al porter. Està agobiant i pressionant la davantera del Depor i traguent problemes per a circular el baló, que al final el rifen mora el Villarreal.
2: Sí, al final, bueno, és una pressió muy, muy exhaustiva por parte del en el último tramo del Deportivo, pero bueno, ahora ha salido bien. Y cuando salvas esa línea, pues llega con varios efectivos el Villarreal arriba.
1: Que juga per la esquerra la combinació entre Moleiro i Gerard Moreno, el capità com a interior esquerre, xafant la pilota, mirant cap arrere a Renato Veiga, tot el Villarreal menys el porter en camp del Depor. La pilota que busca oxigen i espai cap a la decisió d'Àlex Freeman, ja per la dreta, atacant el Villarreal, la toca Pepe, buscant a Jose com a interior dret, cap arrere a Logan Costa, tocant la pilota, fent números de possessió. El Villarreal, ara és Pepe, qui encara creua la pilota al punt de penal, sin embargo, Chimo Navarro rebutja de cap per al Depor, el retruc que no té un possedor definit, la pilota per a Aubameyang finalment, però li trau la pilota, li la furta Àlex Freeman. Bona acció defensiva del Villarreal, que torna a l'atac per la dreta. Està Aubameyang dins de tirat en terra, però seguís atacant del Villarreal. Pepe en curt, buscant en darrere a Gueye. Pape cap a Moleiro, Moleiro que s'enganya en la passada massa curta cap a Pepe. Torna a recuperar la pilota en defensa el Depor i ara s'alça Aubameyang, que no tenia res.
0: Un detall, Aubameyang que no passava res. En US Open, que estem pendents també, com li agrada a Carlos Urrutia, Cerundolo s'ha carregat a Fritz i estava 0-2, sí. Estava caigant 0-2 i ha remuntat 3-2 finalment. En el set ha guanyat Francisco Cerundolo a Taylor Fritz, que és el cap de sèrie número 9 en el US Open, és a dir, un dels favorits, entre cometes, del top 10, fora de combat en esta tercera eliminatòria abans dels octaus de final. Victòria 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6. Gran victòria de Cerundolo. Les coses com són.
1: És que és molt bo, És que el bo
0: i
1: tots són molt
0: bons. Són molt bons.
1: I Taylor Fritz, sorpresa que ha caigut encara en rondes mitges, però... La veritat que a mi no me sorprèn que Cerundolo li pugui guanyar a qualsevol tenista.
0: Sí, senyor. Juanlu, estem ara en l'Equador, l'Equador no superat, mitja hora d'esta primera part. El Villarreal que colpeja primer. Potser el millor és que no hem vist encara, i me dona molta por, perquè si parlem d'ell és notícia roïna, a Luis Junior.
2: No, a ver, no se ha visto, pero porque, bueno, el Depor no ha metido entre los tres palos, no ha acertado entre los tres palos, pero bueno, ha tenido una jugada clave de Aubameyang con un buen control que ha tirado fuera, pero el Depor también está teniendo esa posesión, se la está discutiendo al Villarreal. Lo que pasa es que yo estoy viendo poco ritmo cuando los ataques estáticos en salida de balón. Y eso ahora el Villarreal lo está aprovechando porque ahora se está colocando, se está estructurando bien ordenado para que jueguen delante de ellos y cuando puedan robar, salir y transitar rápido, que era lo que tenían bueno el año pasado. Vamos a ver ahora por banda.
1: La pasada en ataque del Depor, la rebucha córner, la defensa del Villarreal era Luismi Cruz, que la fella, pero no, al costado del banderí, pero será de lateral banda. Peral Depor, en ataque per la segua, banda dreta. Y Achuen buscant a Ensongo com a extrem, però li perseguís Renato Viga fins a furtar-li la pilota, l'acaba perdent. El Depor recupera la possessió. El Villarreal, esta vez diguent, Mora.
2: Sí, no, que el Depor, ya te digo, el Depor no está haciendo mal partido. Ha tenido esa jugada clave porque el Villarreal, para mí, tiene un grandísimo equipo. Y está aprovechando lo que siempre decimos, lo bueno que tiene el año pasado, que eran esas transiciones rápidas de llegar a la contra, plantarse en área contraria y culminar. A unirse a esa filosofía de control de balón, posesión, circulación y ahora Gerard aparece y como se ha visto ahora, pues también su experiencia tiene llegada y yo creo que le da muchísimas cosas. También yo creo que una de las claves, Moleiro por banda izquierda, está haciendo un poco la vida imposible a Chimo. Es un partido que ni el Villarreal lo tiene ganado ni el Depor no ha dicho su última palabra. Yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado y que puede llegar con peligro y culminar sus acciones.
1: Centrada verinosa desde la dreta del capità de Gerard, que acaba de correr el trau ràpid. El Villarreal intentava Pape Gay cap a la posició de Moleiro, rebutja la línia de contenció del mig del camp del Deportiu de la Coruña quan se encenen la meitat de les llums. Sembla que estaven a fosques, li han donat el doble de potència lumínica a l'estadi de la ceràmica. Sí, no sé si per la tele ho ha apreciat, però
0: Fernando Roig, que està de celebració, que esta setmana ha fet ahí el 30 aniversari, pues que està gastant més despeses, no? Ahí de llum, n'hi ha que gastar més este mes. Un segonet perquè també aprofitem, ha passat un cooling break ara mateix en el nou Pepico Amat, Álvaro, així tenen un poquet més de ganes també el Mallorca, però està acumulant tirs, això sí, sense trobar porteria.
5: Una treta de cantonada ahora de Alex Sala, que se le ha quedado prácticamente muerta porque Toni Lato rematara desde la frontal. El chut amb Camascarra, que se n'ha anat molt per dalt. Ara el Mallorca aprofitant després de la represa per eixa pausa d'hidratació, atacant més el conjunt de Luis García. Mitja hora passada ja, el Lense 0, Mallorca 0.
0: I el que estava dient abans al respecte del duel, en el Mallorca n'hi ha un parell de futbolistes allà enmig del camp que estan manejant un poquet l'assumpte. I ara estava mirant una ocasió, m'ho plou clara també. Recordem, Álvaro, que jo vaig en diferit, eh? Jo vaig per darrere de tu i m'arriben les coses un peliu per darrere, però m'està agradant molt el mig del camp del Mallorca, d'Arder Morlanes, evidentment veteraníssims i que continuen allà al capdavant de la sala de màquines.
5: És que tenen molta experiència, tots els coneguem perquè han jugat en primera divisió, Manu Morlanes, Sergi Darder, Àlex Sala, que també té moltíssima qualitat, Valiant, quan espera que està atacant ara el Dense, és Jordi Martín que obri la pilota, no hi ha fora de joc, la centra del segon pal, Toni Lato que la pentina perquè la pilota isca per el línia de banda. I el que estàvem dient és que és un 11 que pràcticament tots reconeguem. I en aquests centrals també, amb una experiència espectacular, com són Valgent i Raillo, que és una maestria quan defenen. Quan ara, espera, altra vegada, atacant el Dense, és Serra, que la deixa en la frontal, Javi Martínez, que no la pot agafar. Està atacant ara també el Dense, 33 de moment, no es maneja el marcador. Moltes atacades dels dos equips, i ara espera que altra volta vol tornar a atacar el Dense, és Fidel Chaves en cama esquerra, la vol posar al segon pal, va passada, però allà està Jordi Martín, que la controla, que la pot posar, que vol encarar, la deixa darrere, a veure Jacin Smith, que pot llançar, Jacin la posa, la rematada de Javi Martínez, molt forçada, agafa Arnau Tenas. Partides espectacular al nou Pepico Amat, amb moltes arribades dels dos equips. No es meneja el marcador. Eldense 0, Mallorca 0.
0: L'Eldense fent pressió, èmfasi en eixe costat esquerrà del seu atac, on està Calatayud, el lateral dret del Mallorca, és un xiquet de la cantera, té 20 anys i segurament és el jugador amb menys experiència de l'equip. Tornem a la Ceràmica i tornem a una victòria provisional, això sí, del Villarreal davant el Deportivo, Carlos.
1: 35 de la primera meitat per la pilota en el mig del camp, el Deport. En l'obertura, cap a la posició de Chimo Navarro, recupera per tant de banda l'equip d'Íñigo Pérez, la trau ràpid, Moleiro endarredint cap a Renato Veiga, ell la toca a Pepe, el llarg per a la carrera de Nicolás Pepe, però no arribarà ni tampoc Gerard Moreno. Baló per al porter, baló per a Leo Román. Segueix sent perillós, però té molt de cuidado i molta cura el Depor amb el Villarreal. Alerta que torna a cabalgar per la banda esquerra. Quagliata, el lateral italià, que en lloc de, des del mig del camp, centrar cap on siga, preferir-se endarrerir Jiménez, fent circular la pilota cap a Nubí. A Nubí li pressiona Moleiro, baló darrere fins a arribar al porter Leo Román, fora de l'àrea, amb el peu ja alça el cap, tira llarguíssim cap a la carrera d'en Songo, tracta de recuperar en defensa Sergi Cardona, però el retruc afavorix el Depor, que ataca per la dreta en Songo, darrere cap a Luis Micruz, bota la pilota cap al centre del camp, a l'esquerra, ahí està Quagliata pegant-se la volta perquè li està pressionant bé Àlex Freeman, li relleva Ricky Rodríguez, la centrada a punt de penal, rebutja de cap Renato Veiga per al Villarreal, tracta de muntar Moleiro, la contra, però acaba sent derribat en falta, però no xiula, deixa l'ell de l'avantatge l'àrbitre, recordem, Gil Manzano. Recupera a José per al Villarreal. Este per a Pape Gueye, obri a Nicolás Pepe i la dreta, ja el Villarreal rebasant el cercle central, jugant en camp del Depor, és Sergi Cardona per l'esquerra, s'apoya en Moleiro, este en curt cap a el que avui estrena titularitat, Saliba, el jugador de l'Anderlecht, s'obri a l'esquerra per a Moreno, ataca el Villarreal, la pilota cap a dins de l'àrea, ahí no podia controlar perquè li estaven apretant a Jose, el baló que se'n perd per la línia lateral, junta el banderín de córner. Ahí está el Villarreal, traguenlo. La pilota ràpida cap a Gerard, Gerard endarrerís a Renato Veiga, tot això encara en terreny del Deportiu de la Coruña. Pilota per a que Pape Gueye la circule a la dreta per a la incorporació d'Àlex Freeman. En curt per a Pepe. Pepe a la posició d'Ayoce. Ayoce al que li estan fent falta, però seguís en la pilota del Villarreal. El xut de Moleiro a l'escaire, la parada de Leo Román. Gran xut d'Alberto Moreiro, boníssima la parada del porter del Depor.
2: Sí, es una jugada que se ha sacado el tiro, bueno, de abajo, prácticamente sin carrera, ha armado rápido la pierna y bueno, y ahora Leo Román ha respondido muy bien a ese tiro fuera de área.
1: Ha fet la palomita per a la foto, eh? Era de foto total. Juga el Villarreal en atac, en camp contrari. Pilota en el cercle central, Renato Veiga la obri cap a la incorporació en atac de Sergi Cardona, tracta de defensar sense èxit Chimo Navarro, la pilota darrere, no la pot aguantar Moleiro, tracta d'eixir en la recuperació a la contra el Depor, ahí està jugant a Matucci, li està pressionant molt bé Saliba, que m'està encantant, eh? La pilota oberta cap a l'esquerra, ataca el Depor, en curva a jugar Qualieta a Matucci, este també xicotet del pas cap a Soriano, ja fent circular la pilota en calma el Depor, perfilant-se per al xut, Ricky Rodríguez ho pensa millor, altra vegada a l'esquerra cap a Cocleta, la centrada i córner perquè la tractava d'engaltar tal i com li venia Aubameyang, Meisman, que ha ficat el cos, jo crec que sense voler Logan Costa, i córner, però no sabía qué hacer. Cualquier te dice, vas a centrar. Y aquí dice una pelota, pega la vuelta, ¡pam!
2: Sí, ha sido una jugada por, bueno, un envío que, que bueno, con la calidad que tiene Aubameyang la ha cogido de volea y prácticamente pues bueno, se ha cruzado el defensor y la ha enviado a córner.
1: Era un Melo que acabate en treta, decantó córner a favor del Depor en la esquerra del seu atac. Al primer pal rebutja de cap Gerard Moreno, pero al Villarreal corre ara tractant de montar la contra a Jose Pérez. La pilota per a Gueye. Gueye que la torna. Corre el Villarreal. Corre el capità ara, Gerard Moreno. Canvia el joc de dreta a esquerra, on està ara com a extrem Nicolás Pepe. La pilota centrada. Toca en la cama de Nubi. Ix per la línia de fons. Serà treta de cantó. Serà córner a favor del Depor. Estem en el minut 40 ja de la primera meitat.
0: A favor del Depor, has dit?
1: Recordem. ¿El qué?
0: Has dicho a favor del Depor.
1: A favor del Depor, a favor del Villarreal.
0: Ah, vale. A ver si es que vaig yo un minuto per darrere.
1: Pero bueno. No. 1-0 desde el DNU, guanya el Villarreal, gracias al gol de
0: Pero está Pepe. Mero de Chanta y el segon, Juan Lu, y ahora sí Leo Román avance la acción de la bona parada, así que espabilat. Primero el córner, sí, y ahora comentem, un segon.
2: A ver, Leo es uno de los grandes porteros que hay en la Liga Española. Lo ha demostrado, lo demostró ya el año pasado en el Mallorca, lo demostró en el Oviedo temporada anterior. Y creo que, bueno, que es uno de los buenos porteros más en forma que están en la Liga Española. No cabe duda que todo el mundo, pues bueno, y sobre todo en esas acciones, en esa toma de decisión, pues puedes errar y bueno, y él hoy no ha estado acertado y ha venido el gol. Ya te digo, lo que yo a mí me estoy viendo y me cabe destacar que tú ves y sigues a Aubameyang, un jugador top, se dosifica total y absolutamente todas sus carreras. O sea, no corre un metro más de lo que debe correr, pero cuando el balón llega a sus inmediaciones o llega a sus pies, aparece y es una verdadera amenaza.
1: Ahí está jugant el Depor al mig del camp, tractant de integrar Mario Soriano, però li apreta molt en defensa Nathan Saliba per al conjunt groguet, que guanya 1-0 des del DNU, des que va marcar Nicolás Pepe. Estem en el 42 de la primera meitat i li ho està contant el punt a punt en Apunt Ràdio, en esta estrena lliguera a sa casa del Villarreal a la Ceràmica. Però ataca el Depor, Aubameyang, en curt per al xut, i el gol del Deportivo de la Coruña, gol del Depor, entrava des de darrere, crec que ha sigut Ricky Rodríguez.
0: Que bon gol.
1: I ha ficat, sí, i ha ficat la pilota dins de la porteria del Villarreal. Empata sorprenentment el Depor y ahí está el gol en el 42 de Luis Mi Cruz, que ha sigut al final.
0: No,
1: el golejador.
0: No, Luis Mi Cruz, el DNU.
1: Luis Mi, sí. Luis Mi Cruz. Estaven els dos a l'hora, ha sigut Luis Mi Cruz, errada en la possessió, en la intercepció de defensiva de Alex Freeman, y al final empata el Depor en el 43.
0: La rematada perfecta, Juanlu, perquè no és forta. És a col·locar.
2: Pero, Paco, sigue el primer desmarque de Aubameyang. El pase a Aubameyang.
0: La pasada de Aubameyang en el exterior es magnífica.
2: Lo que hace Aubameyang y la llegada de Luis Mi Cruz abriendo al segundo palo. Bueno, yo creo que, a ver, este Deportivo tiene mucho juego y cuando aparecen estos jugadores, y sobre todo lo que te decía antes, ves a Aubameyang jugar y es un tío que se dosifica, que está en... Ahora, en el momento que tiene que iniciar ese desmarque,
0: activación, y se activa.
2: Y aparece y parece, tienes la sensación de que todo lo hace bien. Y entonces, para el Depor, yo creo que ha sido uno de los mejores fichajes, yo creo que en mucho tiempo.
1: Si no marca, asistís. Si no asistís, estorba. Pero el que diu Mora es dosifica absolutamente en tot, perquè té més anys que un bosc, i això és la veritat. Ha empatat el Depor fa un parell de minuts. Estem en el 44, pendents de quin serà el temps afegit. Empaten a un en la Ceràmica els d'Íñigo Pérez i els de Toni Hidalgo, Villarreal i Depor. Pilota que trau Leo Román des de la porteria per a que la recupere en defensa Pau Gay, li fan falta entre dos, entre Aubameyang i Mario Soriano. La veritat és que Gay està avui no tan mal com l'altre dia, però inspirat no està, eh?
2: Yo a Pape le veo en estos partidos que no está apareciendo. No sé si será cansancio físico, no lo sé, pero no. El inicio de partido ha aparecido más con balón. Ahora, bueno, parece que la tiene un poco, intenta pasar, pero hasta ahora Pape no había aparecido, no había tenido ese papel protagonista como suele tener en el equipo, y eso va en detrimento del Villarreal.
1: Ja ha tingut ara una ocasió endinsant-se en l'àrea i la pilota que li ha pegat en la cara, algun reclamar de mà, però ha sigut clara en la cara de Nubi. Estem ja amb el 45 complit. N'hi ha 3 minuts d'afegit. Esta primera meitat se n'anirà fins al 48.
0: En eixe gol de Cruz, que ha empatat el partit i faltava per passar-nos per el nou Pepi Coamat a la càrrega.
5: Penal. Ojo. Penal per al Mallorca.
0: Ahí està.
5: Cau Manu Morlanes dins l'àrea. L'àrbit que no s'ho ha pensat. Penal favorable al Mallorca després d'una errada en el centre del camp. Una passada darrere que no arriba a cap dels jugadors de l'Eldense. I Adri Fuentes, que conduís fins la frontal de l'àrea, li la dissa a Manu Morlanes.
0: Ni protesta Clemente, ni protesta Clemente.
5: No, pareix que sí que li toca baix, com molt diem torpe. En directe ja s'ha vist, l'àrbit que ho ha vist, i el penal que s'efectuarà, tirarà el penal el Mallorca, en el minut 45, 0-0, penal per al conjunt de Luis García.
0: Molt blaneta la defensa, i el penal, i el penal pareix que és clar, i anava a dir irresponsable, tampoc és la paraula, és... innecessari, sí. Ahí està, innecessari molt completament.
5: Llest, molt llest també Manu Morlanes, temps afegit, 2 minuts, llançarà segurament Sergi Darder, que ja té la pilota amb la mà, ja ho hauran revisat i serà penal, però el que és incomprensible també és que la conducció que ha fet en la frontal de l'àrea, ningú li entrava al davanter del Mallorca, ha pogut fer aquesta passada, i aquest penal de Jesús Clemente sobre Manu Morlanes, llançarà Sergi Darder. Amb el 10 a la samarreta, minut 45 i 30 segons. Ahí va, en la cama dreta, perdó, és Àlex Sala. Al pal, al pal, al pal, al pal, Àlex Sala, el jugador del Mallorca. Un llançament fortíssim que li pega directament al pal i se'n va. Minut 46, es salva l'Eldense, falla el penal el Mallorca. A punt d'arribar al descans, 0-0.
0: Mare meua, pues li ha pegat fortíssim. Però fortíssim, fortíssim. I de fet la pilota no bota pràcticament dins de l'àrea, eh?
5: No, se'n va fora, directament se'n va fora de lo que és l'àrea, la frontal. Un llançament espectacular i que directament ha rebotat en el pal. Es salva l'Eldense quan estem a punt d'arribar a l'Eldense. Falla el penal el Mallorca. 0-0 al nou Pepi Coamat.
0: Pues tornem a l'estadi de la Ceràmica. Han donat quants minuts d'afegit en la Ceràmica?
1: 3, el partit se n'anirà fins al 48. Queden 5 segons. I l'àrbitre diu que això 5 se'ls estalvia. Envia jugadors cap al vestidor. No n'hi ha hagut, per cert, cooling break. I m'agradaria saber per què, perquè l'Eldense sí que ha anat i se paró per a la hidratació i han començat a la mateixa hora. Així no, i fa vora 30 graus, fa molta calor. Jugadors, com dic, al túnel de vestidor, descans a la Ceràmica, Villarreal 1, Depor 1.
0: Pues acaba la primera part en l'estadi La Ceràmica i com sempre fem el repàs dels números del primer acte en els expected goals que tant li agraden a Juan Lumora. 0.34 per al Villarreal, ha fet un. 0.39 per al Depor, ha fet un altre. Possessió 59-41 favorable al Villarreal. Rematades totals 6 per al Villarreal, 3 entre pals i ha marcat un gol. 5 del Depor, 1 entre pals i eixa ha estat un gol. Corner 5 per al Villarreal, 1 només per al Depor. Y faltaba la estadística de faltes que cree que se la importa el equipo de fora. Efectivamente, el Depor ha fet 6 y el Villarreal només ha fet 5. Pues mira, los números me donen me confirmen la impresión, Juan Luis Mora, de que el Villarreal ha tingut un tramet ahí bo después de l'1-0, pero que este partido es más igualado del que podíamos esperar y que el 1-1, más o menos, se puede decir que es justo.
2: Sí, sí, yo ya te he comentado, la posesión tan preciada para el Villarreal se la está disputando el Depor. O sea, yo creo que es un equipo pues que está muy bien trabajado, está con ganas, se le
5: descansa en el
2: hambre. se le ve que bueno, que después de tanto tiempo hay pues bueno ilusión y bueno, el Villarreal yo creo que debe no sé cómo decirte, el pisar ese acelerador, el dar una marchita más, esas transiciones, llegar con mucha más agilidad, llegar con mucha más velocidad, finalizar. Pero claro, hay un equipo contrario que no se lo está poniendo fácil y sobre todo que yo creo que este Deportivo va a dar mucho que hablar este año, este campeonato de Liga, porque yo creo que es un equipo muy bien armado.
0: Carlos, de la primera parte, destaquem alguna coseta.
1: Destaquem entre altres coses que ens acaben de donar la dada de l'assistència: 18.302 espectadors, i que la veritat és que, tot i que és un recent ascendit, vol fer una campanya més que digna. El Deportiu de la Corunya ens està agradant, però este Villarreal, la veritat és que té un fons d'armari bo i les victòries tenen que arribar.
0: Aprofitem, recordem el descans 1-1 en l'estadi de la Ceràmica per anar ràpidament cap a el nou Pepico Amat. Tenim la notícia del penal errat per un Mallorca que ha tingut per avançar-se en el marcador. Finalment, al descans, sense gols.
1: Una campanya més que digna. El Deportiu de la Corunya ens està agradant, però este Villarreal, la veritat és que té un fons d'armari bo i les victòries tenen que arribar.
0: Aprofitem, recordem el descans 1-1 en l'estadi de la Ceràmica per anar ràpidament cap a el nou Pepico Amat.

0: tercer, és a dir, el millor dels mortals, sí. El tercer classificat de la temporada passada, però que de moment no està arrencat. Un segon, perquè ja estem en temps afegit en la ceràmica, també estem en temps afegit. Què està passant ara mateix en el nou Pepico Amat, Álvaro?
1: La pilota que espera el Dense, mentre així estan cridant fuera, fuera, perquè podia haver sigut la segona targeta groga per a la central del Mallorca. L'àrbitre que no l'ha tret, són 6 minuts de temps afegit, ja portem 2.5, ara no està passant res, traurà el Mallorca treta de banda, 0-0 al nou Pepico Amat.
0: Sense gol, veuríem si rasca un empat el conjunt del Deportivo Eldense en un duel molt igualat davant el Mallorca, equip favorit, un dels favorits per a pujar, mentre que queden només minut i mig. Ara Aubameyang, pues això, fent lo seu d'Aubameyang, rascant segonets, partidàs novament del davanter, que bueno, que és el líder d'aquest equip i ho està demostrant. Carlos.
2: Perquè ataca més el Depor, que ho passa malament. Xiulits, molts xiulits al porter, a Luis Junior, cada volta que toca la pilota, i xiulits també per la banqueta, eh?
3: Sí, evidentemente, además, es una tristeza, una lástima, como ya se ve a mitad de aforo la cerámica, la gente está abandonando el campo. Bueno, eso para un equipo y bueno, un equipo con esta afición, pues es triste. Vamos a ver porque... Bueno, esto acaba de empezar y ahora empieza otra competición que el año pasado no salió muy bien, que es la Champions, y bueno, con mucha ilusión para el equipo de Villarreal.
2: Líquen en 40 segons, este partit 2-3 perte el Villarreal a casa, davant del Deportivo de la Coruña. Si es consuma la derrota, seran 4 jornades, 3 empats, no, 2 empats i 2 derrotes. O sigui que... No n'hi haurà més que demanar paciència. Quina errada grossera ara en defensa del Villarreal de Renato Vega, que li la regala a Adama Traoré. La perd perquè recupera Saliba. Tracta de xutar des de lluny i fora. Eufa Buchanan des de molt lluny. Amb la cama esquerra, però la pilota se'n va a la dreta de la porteria d'un Leo Román que alça els braços perquè acaba el partit. A la ceràmica, perd el conjunt d'Íñigo Martínez, derrota dels groguets. Buah. A la fi, a la ceràmica, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3.
0: Tanta moguda, no ho he dit abans, finalment el Collano que ha empatat 1-1 davant el Cieza per a tancar la jornada de segona federació, grup tercer, primer punt per al conjunt de Fran Alcoy. Derrota del Villarreal, derrota del Villarreal 2-3 davant un equip que acaba de pujar i que en qüestió de 10 dies ha passat per Mestalla, ha furtat els punts, va fer 10 dies, he dit 10 dies, no? 10 dies?
3: No, va ser anterior. Per Mestalla no, per, en Coruña.
0: No, el Depor, sí, va ser en Coruña, en qüestió d'una setmana. En Coruña, 3 punts al València i avui en la ceràmica 3 punts al Villarreal. Pues ahí está, el Deportivo de la Coruña que se encapçala a la zona capdavantera de la classificació. Números del partit. Quan, per cert, està a punt d'acabar el duel en el nou Pepico Amat, ara ja estarem en Álvaro Molina, però com estem fora de temps, estadístiques. El Deportivo de la Coruña se'n va amb un 2-3 en un 0.79 d'expected goals. 1.15 del Villarreal. El Villarreal 2, Deportivo 3. Possessió 63-37 per al Villarreal. No ha servit per a res. 17 tirs del Villarreal, 5 entre pals, 2 gols. 8 tirs del Depor, 3 entre pals, 3 gols. Corners, 7 per al Villarreal, que no ha aprofitat, 1 per al Depor només. Grogues, 2 per a cadascú dels dos equips. I en faltes, el Depor, que no li ha fet falta ni rascar. 14 faltes per cadascú dels dos equips. Juan Lumora, per a mi, alerta, taronja, tiranta sí. Roja en el Villarreal, perquè l'inici de temporada no és admissible.
3: Sí, yo creo que bueno, vosotros conocéis ya cómo se las gastan aquí en Villarreal. Yo creo que la propiedad no estará contenta. Los nervios estarán
0: un segonet, Juanlu, perdona, pero es que tenéis protagonista, a veure amb la lliga si podrem escoltar.
4: Con Logan Costa, buenas noches. Bueno, ¿cómo explicamos los últimos minutos especialmente esta noche?
5: Era un partido un poquito difícil hoy en casa. Tenemos ganas de ganar hoy, pero no conseguimos a obtener los tres puntos y ahora a seguir.
4: ¿Qué ha pasado? Porque el Villarreal ha llegado arriba, habéis creado muchas ocasiones de peligro, pero el Depor a la contra también os ha creado muchas.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara, i bona nit als que ja estan durant tot el dia, perquè ja estem en aquest horari de 12 a 12 i mitja de la nit, així que si eres com jo, que quan pues, no estàs en la taula o en l'estudi, està en el mòbil connectat a la sintonia del Punt a Punt, pues bona nit al que porta durant tot el dia escoltant este programa. I ja saps que si vols participar en esta part, en el Punt a Punt dels últims 90 minuts, pues tens els nostres canals en xarxes socials per a enviar textos, en X, en arroba 90 minuts, en Instagram 90 minuts ràdio, i al WhatsApp al 69 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui, bueno, pues, té que veure en el València i en el seu tècnic, perquè ha parlat Carlos Corberán i ha eludit, ha tractat de no parlar del mercat. Entens que avui Corberán no hagi volgut parlar ni valorar el mercat? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui, en este dissabte 5 de setembre de 2026. Entens que avui Corberán no hagi volgut parlar ni valorar el mercat de fitxatges? Anem a debatre, en temps de tertúlia, sobretot això, però la realitat i la veritat és que ha estat cridaner. Tots pensaven que en el discurs que va donar en la prèvia de la primera jornada de Lliga, pues la línia de Carlos Corberán va ser diferent en sala de premsa. En les últimes setmanes jo crec que ja s'hem adonat que, bueno, pues torna a tractar de no xafar xarcos i a tractar de, per què no dir-ho, no dir molt en les rodes de premsa. I avui li pregunten per el mercat i en comptes de valorar-lo, en comptes de dir que li falten peces, que és el que pensa Carlos Corberán, pues ha dit que és cosa del passat, com si fora de fa 10 anys i no de dos dies. Després escoltarem l'opinió dels oients i també parlarem d'això en temps de tertúlia. Li peguem una ullada als resultats d'avui en la Lliga, en la jornada 4. Athletic Club 3, Athletic de Madrid 0. Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2. Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3. Acaba de finalitzar el partit en derrota per a l'equip d'Íñigo Pérez. No ha guanyat encara el Villarreal en esta temporada. 2-3, acaba de perdre davant del Deport de la Coruña en un Aubameyang estelar una jornada més. I en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, en la jornada 4, Real Societat B1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, Girona 2, Ceuta 0, Celta Fortuna 2, Real Valladolid 1, Andorra 0, i ha finalitzat també el Eldense 0, Mallorca 0, i està parlant Fidel per part del Eldense. Escoltem al jugador del Eldense.
1: Pero hay que decir que habéis acabado muy bien el partido con esa ocasión casi al final.
2: Sí, nosotros sabemos que en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes. Vamos a ser un rival que bueno, tenemos que pelear mucho, que vamos a intentar sacar nuestro partido adelante. Ya la temporada pasada fuimos un equipo muy fiable en casa y bueno, esa tiene que ser un poco la tónica de este año. Hoy teníamos un grandísimo rival delante que nos ha puesto las cosas muy complicadas. Bueno, sacamos un punto que nos da confianza para lo que viene.
1: Inicio muy complicado por el calendario. Hoy recibíais a uno de los mejores equipos de la categoría, son dos puntos, pero la sensación por lo que se ve es que el equipo va más.
2: Sí, totalmente, pero bueno, la semana que viene vamos al Molinón, el otro tenemos Eibar, entonces este año la categoría y años anteriores ya estamos viendo que es de máxima igualdad, un equipo que tienen equipos prácticamente de primera división, que van a poner las cosas muy difíciles, entonces bueno, ir partido a partido, semana a semana, que será complicado, y pasito a pasito para conseguir nuestro objetivo.
1: Fidel, mucha suerte. Venga, para el jugador del
0: Eldense. Les paroles de Fidel, acaba de finalizar este partido entre el Eldense y el Mallorca, 0-0 en un punto, bueno, pues que es importante per als de Claudio Barragán, que no han començat de la millor manera, no tenien tampoc el millor calendari per a fer-ho, però bueno, este punt és important per a l'Eldense. I estem pendents també de que aparega en sala de premsa Íñigo Pérez, el tècnic del Villarreal, per a escoltar quals són bueno, pues les impressions d'un tècnic que arribat nou a la banqueta del Villarreal i que de moment no arranca en Lliga i anem a veure esta setmana en la seva estrena en Champions. Té que jugar davant el Borussia de Dortmund i evidentment una derrota pues, jo crec que faria més greu la situació de l'equip groguet. Les 11 i 10 minuts i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
3: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. ¿Pasa siempre?
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: 12 minuts passen de les 11 de la nit i continuem en directe en este punt a punt els últims 90 minuts en la ressaca. Estem esperant que aparega en sala de premsa Íñigo Pérez, com deien, esta ressaca de la derrota del Villarreal davant el Deportivo de la Coruña, però anem a començar en els assumptes del dia. També ara connectarem en la ceràmica per a que en zona mixta el nostre Carlos Urrutia ens puga aportar la veu d'algun dels protagonistes del Villarreal o del Deportivo. I respecte als assumptes del dia, bueno, pues cal parlar de la prèvia de demà, el València. Demà a les 4 i quart de la vesprada juga en Mestalla davant el Barça i, bueno, pues l'última hora de la convocatòria, de l'entrenament d'avui, són les baixes de Rioja, de Guido, de Justin de Haas, de Umar Sadik, a més de les de llarga durada, com són les de Diego López i Sergi Canós, però tampoc entra a full un Fulquier que s'ha tornat a lesionar esta vegada, i és informació que conten els companys del partit de la una d'esta casa, Germán Muñoz i Nacho Sánchez. És lesió muscular la lesió que patix Dimitri Fulquier i ha ocorregut en l'entrenament d'avui. A mi me contaven que a mitjan entrenament ha tingut que retirar-se de la sessió en eixes molèsties i bueno, pues després Carlos Corran ha confirmat que Dimitri Fulquier no anava a entrar a la convocatòria perquè havia tornat a lesionar-se. Les novetats en la llista de convocats són jugadors de la Pedrera, com és el cas d'Aimar Blázquez, Rodrigo Gamón, Aaron Mayol, Jaume Durà, Iker Córdoba i David Otorbi, que són els que van a completar esta llista de convocats. I a més, sembla que David Otorbi podria tindre inclús oportunitat de tindre més minuts. S'ha parlat inclús este matí, i jo li ho llegia al company Germán Muñoz, de que poguera partir des de l'inici el propi David Otorbi, però el que està clar és que les seues aparicions en els últims partits pues han agradat al tècnic del València i que sembla que podria tindre més pes en el partit davant el Barça. Un partit davant del Barça on hi ha moltes baixes, baixes importants en el València, com és el cas de Guido, per exemple, i anem a veure si ahir, bueno, pues, entren Dieng i també Danjuma, que són dos dels jugadors que podrien ser titulars en un sistema que novament, bueno, pues serà de 5 jugadors darrere. Un possible 11 del València estaria format per Dimitrevski, per Mafeo en el carril dret, per Jesús Vázquez en el carril esquerre, línia de 3 en Arnau, Pepelu i Diaca, cauria César Tàrrega d'eixa línia defensiva, i en el mig del camp Dieng, Ugrinich i Javi Guerra, per a que dalt juguen o bé Danjuma i Hugo Duro, o bé Danjuma i Sato. Serien les dues opcions del València. Almenys és la informació que nosaltres tenim respecte al possible 11 de demà de cara al Barça. Tenim 11 i 16 connectat i espigolant per la ceràmica en la sala de premsa, ja, també a Carlos Urrutia, per a que ens avise en el moment en què, bueno, pues apareguen protagonistes. Carlos, estàs per ahí, no?
1: Sí, sí, sí, estic així, estic així. En principi no parlarà cap jugador del Villarreal després de la derrota. És un rumor que tenim que confirmar, però en principi sembla que algun membre del Departament de Comunicació del Villarreal ha dit que no parlaran. Sí que ha entrat ja fa un segonet a la sala de premsa Antoni Hidalgo, el tècnic del Deportivo de la Coruña. En quan tinga la confirmació et dic.
0: Bueno, pues estem pendents de que ens pugues contar si avui va a parlar algun jugador del Villarreal. Si no, pues escoltarem també la roda de premsa d'Íñigo. I ara de seguida estem novament en la ceràmica en Carlos Urrutia. Estàvem parlant de la prèvia del València i precisament també avui ha parlat Carlos Corberán. Un Carlos Corberán que la notícia, el més cridant en el dia d'avui en sala de premsa, és que no ha volgut parlar del mercat. És la pregunta que estem fent avui en les xarxes socials, però és que li han preguntat molt per el mercat i això és el que deia Carlos Corberán sobre el mercat.
2: El mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de, con lo que tenemos, centrarnos en darlo todo. Y los que estamos a día de hoy somos los que tenemos que tener el deseo, la ilusión o la responsabilidad de devolverle esa ilusión al valencianismo, ese sentimiento de orgullo al valencianismo. Y eso lo vamos a hacer con los que estamos. Los que podrían o deberían de haber venido, no. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestra afición.
0: Ara, després, en temps de tertúlia, preguntaré als companys que els ha semblat esta postura de Carlos Corberán, però és la resposta que ha donat al tema del mercat, i també li preguntàvem per les peticions, en este cas al club, i Carlos Corberán contestava de la següent manera.
3: ¿Cree que la plantilla está completa? ¿Está contento con el mercado?
2: Yo la opinión que tengo sobre la plantilla siempre la he hecho sentir al club de las necesidades que teníamos y a partir de ahí el club, con las limitaciones o posibilidades que tiene, confecciona la plantilla y yo me centro en sacar el rendimiento a la plantilla. Lo importante no es lo que podría o debería haber sido, lo importante es el compromiso de los que estamos y somos el Valencia Club de Fútbol. Y los que estamos y somos los que tenemos la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor a nuestra afición. Así que mi foco está exactamente en ese punto.
0: No vol parlar, Carlos Corberán, del mercat ni de la absència de, jo crec que és, bueno, pues, uno, dos fitxatges que han faltat almenys en les últimes hores de mercat, però ja està centrat en el Barça. Anem a parlar també del Futbol Club Barcelona i, clar, en la prèvia, i per donar-li un poc d'ordre, ahir comentàvem, no?, ixa manifestació, ixa protesta que n'hi ha, bueno, pues, almenys proposada en l'afició. Ahir llegíem i s'ha comunicat de la Curva Nord, també s'afegia Llibertat VCF, i la idea és protestar durant la prèvia i també durant els primers 19 minuts, on la intenció és la de no entrar a l'estadi de Mestalla, la de, bueno, tractar de donar una imatge de Mestalla. Jo no vaig a dir buit, perquè crec que serà pràcticament impossible que estigui buit, però semibuit o en parts de l'estadi en els que no n'hi hagi ningú, almenys fins al minut 19. Així que, bueno, pues veurem què passa, veurem com evoluciona de cara a demà aquesta manifestació o aquesta mesura de protesta que han ficat damunt la taula diferents col·lectius de l'afició del València, i si això afecta o no afecta al desenvolupament del partit. Precisament del Barça també parlava Carlos Corberán en sala de premsa, i el tècnic del València analitzava de la següent manera l'equip de Hansi Flick. Carlos Corberán parlant del Barça.
2: El Barcelona, pues, un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones, invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo, pues, con unas posibilidades muy grandes. Pero nosotros nos centramos en el Valencia, y lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
0: Bueno, pues així analitzava Carlos Corberán al Barça, i precisament l'última hora del Futbol Club Barcelona ens la porta el nostre company Sergi De Juan, del diari AS, al que, bueno, pues, li hem demanat com és l'última hora del Barça. Així que, Sergi De Juan, què tal, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, companys. Doncs mira, moltes ganes de que arribi ja aquest València-Barça, perquè són partits sempre emocionants, plens d'atenció, i a part aquest és especialment especial, perquè serà l'últim del Barça a Mestalla, si com tot ha d'anar, la temporada que ve el València tindrà un nou estadi, com el Barça ja ha estrenat el seu remodelat Camp Nou. En el Barcelona, en principi, sortirà com a favorit. Més que res, ha deixat molt bones sensacions en les tres primeres jornades de Lliga, i suposo que no voldrà desaprofitar l'oportunitat de guanyar i distanciar-se i consolidar-se en el liderat després de les ensopegades del Madrid contra el Betis i de l'Atlético contra l'Atlètic Club. Així que jo espero un Barça que sortirà molt, molt centrat, un Barça, per cert, on podria debutar Gabriel Jesús i tenir uns minuts a la segona part, i on és molt probable que Rodri ja pugui jugar de titular, ja pensant també una mica en el partit de Champions de dimecres contra el Feyenoord, i que comenci ja a agafar la batuta del centre del camp del Barça al costat de Pedri. Avui Lamine ha entrenat al marge, però Flick ja ha dit que viatjaria a València i que estaria en condicions de jugar, així que els valencians també podran veure a Lamine Yamal. Moltíssimes ganes del partit. Espero que es vegi un bon espectacle a les grades i que el puguem disfrutar tots.
0: Gràcies al nostre company Sergi De Juan del diari AS en Barcelona en aquesta última hora en la que, bueno, pues evidentment tots els que venen a Mestalla ja venen en la copla de que és l'últim partit, que venen a Mestalla, que és, segur que és un partit especial i, bueno, pues anem a veure si el València és capaç de no donar la imatge que en els últims anys, és de veres que l'últim antecedent és positiu, però que en els últims anys ha mostrat davant el Barça. Respecte a més equips i a la resta dels equips valencians, bueno, pues l'Elche, que juga el pròxim dilluns a les 9:30 davant la Reial Societat, un Elche que, bueno, pues també té que trobar-se quant antes en resultats positius i el que jugarà demà és el Llevant, demà a les 6:30 davant el Màlaga, i Luis Castro analitzava de la següent manera el rival, el Màlaga, i així ho deia i ho analitzava Luis Castro.
5: Hemos estado muy concentrados en nuestra forma de jugar, pero también mirando Málaga, que es un muy buen equipo. Málaga hasta ahora tiene 3 partidos buenos, el resultado en 2 no ha sido el mejor, pero han competido con esos equipos. Yo pienso que en futuro Málaga va a hacer más puntos porque tiene calidad para eso. Tiene muchos jugadores de cantera, pero también tiene muy, muy buena cantera. Eso es público porque es muy juveniles y así compiten muy bien en términos nacionales. Yo pienso que es una plantilla que va a crecer con la temporada, a lo largo de la temporada, y en nuestro partido es un partido importante para ellos y pienso que van a estar al máximo, y nosotros tenemos que saber que en este partido estamos a 100% o vamos a pasar mal.
0: Les 11:24 i l'última hora del Llevant ens la porta el nostre company Dani Hermosilla. Què tal, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Salva? Bona nit. El Llevant afronta demà a Màlaga, la Rosaleda, una nova oportunitat d'aconseguir la primera victòria a domicili. Després de marcar els primers gols dissabte passat contra el Betis, guanyar el primer partit de la temporada des de Luis Castro, afronten aquest nou desplaçament, que serà el tercer de la temporada, la intenció de sumar 3 punts contra un equip que, ja sabeu, acaba de recuperar la categoria. No hi ha pràcticament novetats en l'equip de Luis Castro, sí que no es va entrenar a Aireta i Jon, tampoc en el dia d'avui, i el futbolista camerunès és l'únic jugador que no està en la citació del tècnic portuguès de cara al partit de demà. En principi, sembla que no hi haurà massa canvis. Serà el retrobament del Llevant amb Pablo Martínez, que va ser capità granota la temporada passada, que és un futbolista format al Llevant Unió Esportiva i que enguany és el primer en què s'enfrontarà als que han sigut els seus companys fins a la temporada passada. Així les coses, Salva. Bueno, jo travesse per una alineació formada per Ryan en la porteria, línia de 4 amb Toljan per la dreta, Manu per l'esquerra, Dela i Mandí per davant, o bé Oriol o bé Hugo Sotelo, Bardell i Yolasa jo crec que són fixes, Roger per banda dreta, Thiago per banda esquerra i Ivan Romero en la punta de l'atac. En principi han viatjat tots els futbolistes, fins i tot els últims fitxatges, amb Luis Castro, però ja sabem que el portuguès és un entrenador que necessita primer que els seus futbolistes sàpiguen el que se'ls demana abans d'introduir-los en el camp. Per tant, un Llevant sense moltes novetats, amb la única baixa de Taillon.
0: Bueno, pues gràcies, company, per aquesta última hora del Llevant. Continuem esperant que aparega Íñigo Pérez en sala de premsa després de la derrota del Villarreal davant el Deportivo de la Coruña, però continuem analitzant les prèvies perquè demà també a les 6:30 juga el Castelló. Baixem ja a la Lliga Hypermotion i el Castelló, que demà es mesura davant l'Albacete, i Pablo Hernández parlava sobre el rival, sobre l'Albacete.
7: Obviamente estamos en el principio, son solo tres partidos, es difícil valorar, ¿no?, a los equipos. Comparto con él lo que dice, que bueno, que ahora es muy fácil llevarse, ¿no?, por los resultados, ¿no?, y no mirar más allá, pero sobre todo los inicios, muchas veces hay equipos que probablemente lleven menos puntos de lo que han merecido y otros equipos al revés, ¿no?, que a lo mejor tengan más puntos de lo que han merecido en cuanto a lo que se ha visto en el terreno de juego. Más allá de eso, nosotros, pues bueno, sí, el otro día recibimos un palo, el día Real le anulan dos goles por fuera de juego, pero es que esto es así, el fútbol. Una vez te cae a favor, otras en contra, y al final no puedes mirar y pararte solo en eso, porque bueno, también podías mirar que tanto el día Real como el otro día en Vigo, si nosotros estamos acertados a la puerta, los resultados podrían haber sido más amplios también, ¿no?
0: 11 y 28, ahora continúen parlant del Castelló i la prèvia de demà, però està entrant en la sala de premsa el tècnic del Villarreal i Electric Consulting, la consultora energètica de més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa d'Íñigo Pérez.
8: Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
9: Micro. Ah, sí. Por favor, gràcies.
10: Hola Íñigo, buenas noches, Salva Campos, Radio Nacional. Bueno, creo que hasta el momento el fútbol había sido injusto con vosotros. Sin embargo, hoy, más que el fútbol, vuestros propios errores flagrantes os han condenado. Gracias.
11: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es un partido en el que, más allá de estos errores que se pueden cometer en el fútbol, hay que mirar y corregir otras cosas, porque aún no cometiendo esos errores y encontrando una victoria, la sensación que el pozo que hubiese tenido hubiera sido no igual, pero sí similar, porque creo que nos ha faltado algo que en este caso yo como entrenador busco y quizá no hemos encontrado.
12: Sí, Mr. Mirbatea para Radio Villarreal. Os ha pecado o sigue pecando mucho la diferencia que hay en las áreas, ¿no? Las llegadas del Deportivo, cómo las se premian, y las vuestras que no se pueden premiar, ¿no? No acaban en gol. Pero más allá un poco de lo que ha sido el resultado, ha habido una jugada, por ejemplo, que era el gol de Pape Gay, que ha pitado falta al árbitro, que no sé si eso se pita mucho, si lo has visto alguna vez que se pitara. ¿Qué te merece esa jugada también?
11: Bueno, sobre decisiones arbitrales no opinaré. Ni a favor ni en contra, me mantendré siempre al margen de las decisiones arbitrales. Y sí, estoy de acuerdo que de nuevo el acierto en las áreas nos ha lastrado mucho. Pero más allá de si hoy hemos merecido, que otras veces creo que ha sido muy claro, si hoy hemos estado menos acertados de cara a gol y ellos han acertado, creo que hay que mirarse muy adentro, porque aún encontrando la victoria, mi sensación no hubiera sido buena y es lo que iba pensando durante el transcurso del partido, evidentemente sabiendo que hay cosas positivas que rescatar.
13: Hola Íñigo, Xavi Isidro para la cadena SER, el Carrusel Deportivo. Son 2-12, evidentemente no es un buen arranque, no sé qué valoración haces del mismo y cómo moralmente se puede llevar esto, porque no sé si puede afectar o no a los jugadores. Entiendo que todo el mundo esperaba un arranque distinto, pero claro, es que son 2-12.
11: Bueno, el arranque es muy malo, no hay que esconder las verdades ni ponerle pomada. Es irritante, es amargor, tenemos dolor. Creo que cuando ocurren estas situaciones hay que ir hacia la verdad, al análisis, intentar detectar cuál es el diagnóstico y a partir de ahí, aunque cueste, intentar mejorar. Tenemos el martes un partido muy complejo en una competición que nos apetece jugarla y no tienes lugar para ni tiempo para el lamento. Entonces, bueno, creo que debemos hacer un análisis profundo a nivel individual, yo como entrenador, porque repito y reitero que al margen de los errores, al margen de la falta de acierto en las áreas, hoy me hubiera ido intranquilo incluso en la victoria.
12: Venías apuntando que una de las cosas que se buscaba evitar sobre todo podía ser el ansia, ¿no? Con la gente delante sobre todo. Ahora esto, ¿cómo se puede llegar a curar de cara a un partido tan importante como puede ser y tan premio, tan ilusionante como puede ser o de la Champions del martes?
11: No, creo que el jugador de fútbol está capacitado para en dos días volver a recoger la confianza, saber que lo han hecho muchas veces, que han tenido acierto, que generan ocasiones, que puedes ganar en Dortmund. Eso no me preocupa y sé que van a estar preparados, pero este inicio de temporada nos da algún síntoma, alguna alarma que debemos intentar afrontar de manera urgente para que, bueno, no se repitan y, como entrenador, poder evidenciar un discurso que genere mayor convencimiento.
8: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudarà a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: La rueda de prensa de Íñigo Pérez y estem en la cerámica, Carlos Urrutia, porque no parla ningú, ¿no? Confirmem.
1: No, está confirmat que no compareixerà davant els mitjans de comunicació cap jugador del Villarreal, només la rueda de prensa que acabem de sentir per part de Íñigo Pérez.
0: Pues te acomodem, Carlos. Moltes gràcies i bona nit. Espai ara a tornar.
1: Gràcies.
0: Un abraç a Carlos Urrutia. Des de la Ceràmica, 11:33, estàvem parlant del Castelló i la prèvia, l'última hora de l'equip Orelló, tens la porta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
14: Què tal, bona nit? Pues demà, segon partit que juga de local el Castelló, corresponent a esta quarta jornada de la segona divisió, on rep a un rival ja habitual, no? Com l'Albacete Balompié, a partir de les 6:30 de la vesprada. Hi ha que dir que el conjunt manxè que dirigís Alberto González encara no ha aconseguit sumar cap punt en estes primeres tres jornades i, per tant, ve ja necessitat, això sí, recolzat per seguidors d'Albacete que estaran ubicats en aquesta nova zona per a l'afició visitant a l'estadi de Castalia. Parlem també de l'herba. Hem pogut veure imatges i està molt millorada l'herba, l'aspecte d'aquest terreny de xoc de Castalia respecte del que se va veure fa ara dues setmanes en aquest partit davant del Centre d'Esport Sabadell. I esportivament parlant, pues, la veritat que poquetes novetats. L'única absència confirmada avui en la presència en la sala de premsa de Pablo Hernández, el míster, ha estat la del danès Jakobsen, ha dit que encara no està en condicions i, per tant, demà tampoc estarà. Així que s'esperen poquets canvis respecte d'aquest 11 que va donar tan bona imatge, sobretot en la primera part a Balaïdos, i que va tornar en 3 punts a la butxaca. A hores d'ara el conjunt albinegre té 7 punts i, per tant, en cas de guanyar demà a Castalia, pues, se col·locaria o es mantindria, no?, al capdavant de la taula de posicions. Seria, això sí, la primera victòria davant de la seva afició, que ja té ganes de veure guanyar a l'equip a casa davant d'un Albacete que també s'ha reforçat en esta temporada, però que de moment no està trobant els bons resultats. En el Castelló, dir que en la última jornada de mercat va eixir due cap a el Cádiz de segona divisió, un traspàs de 500.000 euros, i ha arribat cedit del Brighton en Mati Orozco. Veurem si està o no demà el jove colombià dins de la convocatòria del Castelló, i pendents de Suero, que encara podria eixir a jugar a l'estranger. Se parlava, i ho ha confirmat també avui Pablo Hernández, que va demanar no jugar a Balaïdos perquè tenia la possibilitat d'anar al futbol d'Israel. Així que en aquestes novetats, demà a partir de les 6:30 contem aquestes partides en el Punt a Punt en Apunt Ràdio.
0: Gràcies, company, i parlant també de prèvies, demà a les 6:15 de la vesprada juga l'Hèrcules d'Alacant davant l'Atlético Madrileño de Fernando Torres. La prèvia, tota l'última hora, ens la porta Gonzalo Blanes. Bona nit.
15: Què tal? Salutacions, bona nit. Demà a les 6:15 de la vesprada, el Rico Pérez, l'Hèrcules, juga el seu segon partit consecutiu com a local després de perdre en la primera jornada davant el Múrcia. Tot i que estem només en l'inici, ja és necessari sumar de a 3, sobretot perquè hi ha que aprofitar el factor de jugar davant la seva afició. El filial, entrenat per Fernando Torres, recordem que l'any passat va jugar play-off, va estar fins i tot lluitant amb l'Eldense per el primer lloc de la classificació, i ha encetat el curs en un empat a 2 al seu estadi davant el Juventud Torremolinos. Esportivament parlant, l'Hèrcules no recupera de moment a lesionats importants, com Sol de Otoril, i tot apunta que hi haurà només una novetat a l'11 titular, és a dir, la presència de Medi Puig, que al primer partit de Lliga es va quedar a la banqueta. Hi ha debat al davanter, però tot apunta que Antoñín continuarà sent el titular i Fran Sol, que finalment es queda, serà suplent. Recordem que en l'últim dia de mercat, l'Hèrcules tenia la intenció de signar un sub-23 de banda esquerra, però finalment es va tancar el mercat sense cap reforç. S'espera, tot i la derrota davant el Múrcia, bona presència de públic davant el filial del conjunt de Madrid. Recordem que l'Hèrcules està molt a prop dels 11.000 abonats. Seria prou important per aquesta campanya d'abonaments que demà, al Rico Pérez, l'Hèrcules sume la primera victòria i els primers 3 punts de la temporada.
0: Repassades, gràcies, Blanes. Repassades totes les prèvies, també dir que avui, en quant al bàsquet, en el Mundial Femení, la selecció espanyola ha caigut davant Mali, 82-73, i que el dilluns a les 5:50 se la juga davant el Japó. També avui la derrota del València Femení 1-3 davant el Madrid Club de Futbol, que bueno, pues no és el millor començament de les de Miquel Crespo en esta temporada, on van perdre la primera jornada davant l'Alavés i avui ho han fet en casa davant el Madrid Club de Futbol. Les 11:38, fem una pausa i al tornar, temps de tertúlia.
16: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
17: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
18: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
19: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes, amics i amigues, a Fem Banda. Avui els oferim una edició molt especial del programa, una cita amb la millor música de banda que tindrà continuïtat demà, també diumenge. Durant aquests dos dies compartirem amb tots vostès les interpretacions de les bandes que han guanyat en les diferents seccions d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Este certamen és molt més que una competició, és un punt de trobada per la música de banda, un espai on es dona cita el talent, el treball constant, la il·lusió i la passió de centenars de músics que des de diferents punts del món fan gran este patrimoni musical que tant ens identifica. En esta edició escoltarem les formacions que amb la seva qualitat interpretativa, el seu so i la seva personalitat artística van conquistar el jurat i també el públic assistent al Palau de la Música de València. Unes actuacions que ara tenen una nova oportunitat per arribar als llars de tots els oients de Punt Ràdio. Es convidem, per tant, a gaudir d'esta selecció musical excepcional, a reviure alguns dels moments més destacats del certamen i a descobrir, si no van tindre l'oportunitat d'escoltar-les, en directe, les interpretacions de les bandes guanyadores d'esta 138è edició. Gràcies per acompanyar-nos un cap de setmana més. Poseu-se còmodes i deixeu-vos portar per la música, perquè en Fem Banda la música sempre és la protagonista. Comencemos.

Començarem escoltant la banda guanyadora de la secció lliure, que va ser la Lithuanian Symphony Wind Orchestra de Lituània, que va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb un total de 219 punts. La formació va obrir la seva participació amb Four Forces de la compositora lituana Cibuoklė Martinaitytė com a obra d'escalfament. Esta obra va ser composta en 2022 i va ser un encàrrec de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra. Es va estrenar el 10 de novembre de 2022 dins del Festival Baltic Music Days a Kaunas, sota la direcció de Karolis Variakojis, el mateix director que la va dirigir ací al certamen de València. La compositora pren com a punt de partida un concepte de la física, les quatre forces fonamentals de la natura, responsables del funcionament de l'univers. Cada moviment representa musicalment una de les forces. El primer, la gravetat. El segon, la força electromagnètica. El tercer, força nuclear feble. I el quart, força nuclear forta. Nosaltres sols anem a escoltar el primer moviment, Gravity, la gravetat. Doncs anem a escoltar-la ja.

Per a la compositora, la intenció no era descriure científicament aquestes forces, sinó transformar-les en experiències sonores. Acabem d'escoltar el primer moviment, Gravity, de l'obra Four Forces de Thibaucle Martiaitité. Després de l'obra de Calfament, la Lithuanian Symphony Wind Orchestra afrontava una de les grans partitures del repertori contemporani per a banda, Gave Up This Day, de David Maslanka. Composta l'any 2005, esta sinfonia breu, en dos moviments, és una de les obres més interpretades del compositor nord-americà. El seu títol es remet immediatament al Pare Nostre, però la seva inspiració naix de la filosofia budista i, en concret, de les reflexions del monjo vietnamita Thich Nhat Hanh sobre la importància de viure el present en plena consciència. El primer moviment, moderat, slow, es convida a un viatge interior amb una música de gran profunditat emocional, plena de serenitat i bellesa tímbrica. El segon, Very Fast, és tot el contrari, un desplegament d'energia, virtuosisme i força expressiva que exigeix el màxim nivell de tota la banda. Doncs ja és hora d'escoltar Gave Up This Day.

Esta obra que acabem d'escoltar sintetitza a la perfecció l'univers sonor de David Maslanka, una música intensa, espiritual i profundament humana que 20 anys després de la seva estrena continua emocionant músics i públic d'arreu del món. Acabem d'escoltar Guy at This Day. La participació de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra va concloure amb l'obra Blue Sides, una de les obres més populars de Frank Ticelli i una autèntica referència del repertori contemporani per a la banda. Composta en 1996, la partitura és un homenatge al blues i al jazz que el compositor va descobrir durant la seva joventut a l'entorn de New Orleans. Però, com ell mateix explica, no es tracta d'un blues convencional, sinó d'una obra simfònica que incorpora el seu llenguatge, els seus ritmes, les seues harmonies i el seu color sonor per a crear una música absolutament personal. Al llarg dels 10 minuts que dura l'obra, Ticelli ens ofereix un recorregut ple de contrastos, passatges d'una energia desbordant, conviuen amb una secció central intimista que evoca l'atmosfera dels antics clubs de jazz. El protagonisme del clarinet amb un solo inspirat en el llegendari Benny Goodman i la brillant escriptura per als metalls condueix l'obra fins a un final espectacular. Anem a escoltar ja Blue Sides.

una peça vibrant, plena de color i de vitalitat, que posa a prova la qualitat i la versatilitat de qualsevol banda sinfònica. Acabem d'escoltar Blue Sage de Frank Ticelli. I fins ací la intervenció de la Lithuanian Symphony Wind Orchestra, guanyadora de la secció lliure del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, celebrat el passat mes de juliol. I a partir d'ara, continuem en esta edició especial de Fem Banda, escoltant la banda guanyadora de la tercera secció d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que va ser l'orquestra Fiati Maria di Custonaci, que va guanyar amb una puntuació de 220,5 punts que li va valdre el primer premi amb la menció d'honor. L'orquestra Fiati Maria di Custonaci d'Itàlia, dirigida per Alessandro Vinci, una banda amb una sòlida trajectòria dins del panorama bandístic italià. La formació va iniciar la seva actuació amb Sibigliana, d'Adolfo Di Genso, com a obra de calfament. Sibigliana és una marxa sinfònica i aquestes marxes formen part de la gran tradició bandística italiana. Junt del caràcter estrictament militar, són obres concebudes per al concert, en què la melodia, el color orquestral i l'equilibri sonor es converteix en els grans protagonistes. Una Sibigliana, Di Genso, combina l'elegància de les línies melòdiques amb una escriptura brillant i plena de contrastos, oferint a totes les seccions de la banda l'oportunitat de lluir les seues qualitats. No és estrany, per tant, que moltes formacions italianes la trien com a part carta de presentació en els grans certàmens internacionals, com el d'este. Així que escoltem ja Sibigliana.

Sibigliana és una obra breu, però d'una gran exigència interpretativa, que va permetre a la banda italiana mostrar des dels primers compassos la qualitat del seu so. I continuem amb una de les grans protagonistes d'esta edició del certamen, l'obra obligada de la secció tercera. Es tracta d'Assur, de la compositora valenciana Sara Galiana, una suite sinfònica inspirada en la novel·la homònima de l'escriptor gallec Francisco Narla. La partitura trasllada a la música una història ambientada en les incursions vikingues a Galícia del segle X, vista a través dels ulls d'Assur, un xiquet de 12 anys que després de l'atac del poble emprendrà un llarg viatge a la recerca de la seva família. La compositora combina un llenguatge contemporani amb evocacions del folklore celta per construir un relat ple d'aventura, emoció i contrastos. L'obra s'articula en tres moviments. L'obertura ens presenta el protagonista, el seu poble i la relació amb el seu inseparable llop, Furco. El segon moviment, The Normans, ens situa en els instants previs a la invasió normanda. Finalment, Il Duara ens condueix cap al desenllaç de la història, un final emocionant que simbolitza el retorn a casa i la recuperació de les arrels. Escoltem ja Assur, de Sara Galiana, l'obra obligada de la secció tercera per l'orquestra Fiati Maria di Custonaci, sota la batuta del mestre Alessandro Vinci.

0: Amb Masur, Sara Galiana demostra la seva experiència en el camp de la música audiovisual. I ara farem una breu pausa i tornem de seguida. No se'n vagin, que seguim escoltant la banda guanyadora de la tercera secció d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
4: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alt Maestrat, 101.3. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
6: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
7: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Pren-te-ho com un regal per a tu.
4: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Bon dia a totes les persones que a partir d'ara s'incorporen a esta edició especial de Fem Banda. Com ja he dit a l'inici del programa, avui i demà els oferirem les actuacions de les bandes guanyadores de la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Una magnífica oportunitat per a reviure alguns dels moments més brillants d'esta gran cita amb la música de banda. Continuem amb l'orquestra Fiati Maria di Custinacci d'Itàlia, dirigida pel mestre Alessandro Vinci, formació que es va proclamar guanyadora de la tercera secció en obtindre el primer premi amb menció d'honor. Arriba el moment d'escoltar l'obra lliure que van interpretar en este certamen, Lexicon of the Gods, del compositor nord-americà Rossano Galante. Composta l'any 2023, esta suite sinfònica està inspirada en la mitologia grega i es convida a viatjar fins a l'antiga Grècia a través de tres figures emblemàtiques. Galante no pretén contar els mites de manera literal, sinó recrear l'essència, el caràcter i l'emoció mitjançant una música d'una enorme capacitat evocadora. El primer moviment, Perseus, es trasllada a la llegendària lluita entre Perseus i la Medusa. Segon moviment, Fendos de Spirit of Grief, representa l'espírit del dolor i del dol. La partitura culmina amb el tercer moviment, Zeus, God of the Sky and the Thunder, una música imponent dedicada al sobirà de l'Olimp. Com és habitual, En Rossano Galante, la música destaca per les seues melodies amples i expressives, unes harmonies lluminoses i una orquestració molt cinematogràfica que captiva des del primer compàs. Doncs, anem a escoltar ja Lexicon of the Gods.

Amb esta magnífica interpretació, l'orquestra Fiat i Maria SS di Custinacci, dirigida per Alessandro Vinci, va obtindre 220,5 punts i es va proclamar guanyadora de la tercera secció de la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I anem amb el nostre recorregut per les bandes guanyadores d'esta 138è edició internacional de bandes de música Ciutat de València. Ara li toca el torn a la segona secció. I anem a escoltar a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que va ser la guanyadora amb el primer premi i menció d'honor amb 215,5 punts, una formació que va oferir una actuació de gran nivell i que va saber captivar tant el jurat com el públic, tot sota la batuta del seu director, Bram Snijkers. La banda va obrir la seva participació amb el pasdoble Vicenta Nachavera, de Fran Amado Vera, com a obra de calfament. El pasdoble està dedicat a Vicenta Nachavera, una veïna de Xelva, molt vinculada, ella i la seva família, a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. Doncs anem a escoltar-lo ja.

Gran pas doble. Musicalment, és un pas doble de concert, brillant i elegant, amb una melodia molt cantable i una instrumentació que dona protagonisme tant a les fustes com als metalls. Acabem d'escoltar el pas doble Vicenta La Chavera, del compositor Fran Amado Vera. Després del pas doble d'escalfament, arriba el moment d'escoltar la peça obligada de la segona secció d'este 138è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Es tracta de Leyendas del Bosque, una composició del músic i compositor saguntí Enrique Cárcel Villalba, saxofonista de la Banda Simfònica Municipal de València i autor d'un extens catàleg d'obres per a banda. Leyendas del Bosque és una obra programàtica, estructurada en tres moviments, que ens convida a endinsar-nos en un bosc ple de vida, misteri i fantasia, on cada moviment descriu una història diferent. El primer, el despertar de les almes, dibuixa l'alba en un bosc màgic. El segon moviment, criatures fantàstiques, canvia completament l'atmosfera. La música s'esdevé més àgil, viva i juganera, evocant una desfilada d'éssers fantàstics entre els arbres. L'obra conclou en el reino oculto, que descriu el descobriment d'una civilització amagada al cor del bosc. Una obra plena d'imatges sonores, contrastos i color orquestral. Criatures fantàstiques. Canvia completament l'atmosfera. La música s'esdevé més àgil, viva i juganera, evocant una desfilada d'éssers fantàstics entre els arbres. L'obra conclou en el reino oculto, que descriu el descobriment d'una civilització amagada

participants. Escoltem ja a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, sota la direcció de Bram Schneekers, interpretar Leyendas del Bosque d'Enrique Cárcel Villalba.